0: El Més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
2: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
3: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
4: Irrepetibles.
5: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
6: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4. Per a ments inquietes, benvinguda, benvingut.
8: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
9: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
10: Què hi vols dir?
11: No sé res de tu.
12: Ho descobriràs.
13: Els bons llibres us han d'incomodar.
14: A tu què et sembla, això?
15: No ho sé, no sé què pensar.
16: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
7: Sota sospita, amb Laura González. Amb l'Esther Bagés a la realització tècnica i la Martina Torrobadella guió, completem l'equip del Sota sospita. I t'avancem que avui dediquem uns minuts a recopilar algunes de les millors cançons de la història del heavy metal en el Dia Mundial de commemoració d'aquest estil musical. El Jordi Coromines ens acosta en aquesta ocasió la figura de l'Aurora Bertrana, escriptora, música, dona avançada al seu temps, amb una biografia apassionant, com descobriràs de seguida. Per suposat, la Meritxell Falgueres tancarà la nostra coartada amb la seva proposta setmanal de vi, gastronomia i degustació de la vida, i completem, ja ho saps, amb les novetats musicals en català, les commemoracions i, per començar, la frase del dia. És de l'actriu Bette Davis i diu: envellir no és per dèbils. Aquesta frase conté una veritat profunda, eh? Envellir exigeix coratge, no només perquè el cos canvia,

0: sinó perquè cada etapa de la vida demana acomiadar-se d'algunes coses i aprendre'n de noves. La societat actual glorifica la joventut com si fos l'únic moment valuós, no? La bellesa fresca, la rapidesa, la novetat, la promesa. Mentrestant, sovint invisibilitza la bellesa amb B baixa, com si al pas del temps restés valor a una persona. Però moltes cultures antigues en tenien tot just el contrari. El vell ocupava un lloc central perquè representava memòria, experiència i criteri. Haver viscut molt era un prestigi, no un defecte. Envellir també és una evolució interior. Amb els anys sovint arriba una mirada més neta sobre allò important, no? Hi ha menys necessitat d'impressionar els altres, menys pressa per demostrar res, més capacitat de relativitzar, més llibertat respecte al que pensen els altres. Es perd una certa lleugeresa física, sí, però es guanya en profunditat. Hi ha una bellesa en B alta pròpia en la bellesa en B baixa, que no sempre sabem mirar. Els rostres marcats per la vida, la serenor de qui ha travessat alegries i dols, la tendresa més madura, l'humor nascut de l'experiència, que te la bufi tot, vaja. Les arrugues no són només temps, també són història. Així que la frase de la Bette Davis recorda que envellir no és una derrota, sinó una conquesta difícil. No tothom arriba a vell, no tothom sap evitar aquesta etapa amb dignitat. Per això potser la bellesa en B baixa mereix menys por i més respecte, perquè els anys no només resten, també revelen, depuren, ensenyen. I clar, aquí també hi ha una capa en aquesta frase i amb qui la va dir, no? Perquè envellir a Hollywood, ella que era una grandíssima actriu, especialment per una dona de la seva generació, no significava només fer-se gran, significava veure com canviava el teu valor dintre d'una indústria obsessionada amb la joventut femenina. Durant dècades, moltes actrius, i es continuen queixant, no?, que eren celebrades mentre encaixaven en un ideal de bellesa i desig, i quan arribaven a certa edat, els papers es reduïen, es tornaven secundaris, o fins i tot caricaturescos, no?, la mare, la vídua, la dona amargada, l'excèntrica, mentre que molts actors homes continuaven sent galants o protagonistes, encara que tinguin el cabell blanc o no en tinguin. I les dones sovint quedaven expulsades d'aquest centre del relat, no? Bette Davis, a més, havia estat una estrella enorme, una presència magnètica. Devia ser especialment dur comprovar com la indústria que t'havia idolatrat no admirava diferent amb els anys. No només envellia el cos, envellia el lloc que ocupava en l'imaginari públic. Així que reivindiquem la bellesa. La bellesa en B alta de la bellesa en B baixa. Vull dir, tenir arrugues és bonic. Tenir experiència és fantàstic. El posicionament que et dona davant la vida és molt millor. I la seguretat, que ja ens hagués agradat a les que ens anem fent grans i tenim sort de fer-nos grans, tenir la mateixa seguretat ara i confiança en nosaltres mateixes que quan érem joves. O sigui que contribuïm a donar-li la volta a aquests valors malentesos de la nostra societat d'avui. I avui, 16 de maig, Martina Torrevedella, bon dia. Què se celebra?
1: Bon dia. Doncs avui celebrem moltes coses. Per començar, que és el Dia Internacional de la Llum, una iniciativa impulsada per la UNESCO per destacar la importància de la llum en tots els àmbits de la vida, la ciència, la tecnologia, la cultura, l'educació i moltes coses més. També es commemora el primer funcionament exitós d'un làser, un esdeveniment clau per la tecnologia moderna. La llum no només ens permet veure el món que ens envolta, sinó que també és fonamental per la vida a la Terra, per exemple, a través de la fotosíntesi.
0: La llum natural, en aquest cas.
1: Exacte, sí. I ha impulsat grans avenços com la medicina moderna, les telecomunicacions o les energies renovables.
0: Molt bé, doncs visquem en llum en el nostre dia a dia, també, no només avui.
1: Sí, avui també és el Dia Internacional de la Convivència en Pau, que va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2017 i té com a objectiu principal fomentar la pau, la tolerància. Aquesta commemoració ens recorda que conviure en pau no és només l'absència de conflictes, sinó també la capacitat de resoldre els problemes a través del diàleg i el respecte mutu. També posa èmfasi en la importància de combatre la discriminació i la intolerància en totes les seves formes.
0: Ah, així sigui.
1: Molt important, amb els dies que corren.
0: Sí.
1: I avui també és el Dia Mundial del Whisky. Whisky, que se celebra el tercer dissabte de cada maig. I és una jornada dedicada a homenatjar una de les begudes destilades més conegudes i apreciades arreu del món. Mm-hmm. Aquesta iniciativa va ser impulsada el 2012 per l'escriptor i expert en whisky Blair Bowman, amb la voluntat de reconèixer la seva història, la diversitat i la importància cultural. El whisky té els seus orígens a l'antiga Escòcia. Al segle XV i amb el temps s'ha convertit en una beguda present a molts països i amb una gran varietat d'estils i sabors, com el single malt, el blended o el bourbon.
0: Mira, jo no soc de... Ho he de dir, no soc de whisky. No? Però vaja, que els que vulgueu celebrar el dia, amb moderació, sisplau.
1: Amb moderació sempre, però...
0: Sí.
1: I avui, doncs, per últim, és el Dia Mundial del Heavy Metal. Una jornada dedicada als aficionats d'aquest gènere musical tan potent i tan enèrgic que va aparèixer al final dels anys 60 i a principis dels 70. La commemoració sorgeix l'any 2011 i va ser impulsada per fans i músics del metal per retre homenatge a una de les figures més importants del gènere, Ronnie James Dio, considerat una llegenda del heavy metal. Per doncs, commemorar el dia d'avui hem fet un recull d'algunes de les cancions més mítiques.
0: Sí, a veure, aquest recull podia haver estat molt diferent, eh? Vull dir, de cançons mítiques del heavy metal n'hi ha moltíssimes. A més, podem citar bandes com Alice in Chains, Pantera, Rage Against the Machine, Anthrax, Judas Priest, Alice Cooper... Però mira, nosaltres hem fet la nostra selecció que comença així.

0: Efectivament, escoltes Ace of Spades, cançó de la banda britànica Motorhead, un tema de 1980 del seu àlbum homònim. Ace of Spades, anem amb la segona. I ja estem tots movent el cap, oi? És que és inevitable, va, heavy metal. Així que dient que sí, eh? Anem dient que sí. A ritme de riff de guitarra.
1: Doncs sí, no cal quasi ni el nom. Back in Black és aquesta pista del disc d'ACDC amb el mateix nom, caracteritzada, com dèiem, per aquest riff de la guitarra.
0: ACDC són uns bàsics, vull dir, la veritat. I també el següent grup i la següent cançó. Això és Master of Puppets, segona cançó de l'àlbum homònim de la banda

Insisteixo en que podríem haver ficat moltes altres, eh? Iron Maiden, Marilyn Manson, per exemple, no sé, Slayer, Ozzy Osbourne, Megadeth, en fi, és que la llista és infinita. Master of Puppets, en la nostra selecció, en el número 4, hi ha Black Sabbath.

0: També reconeixem moltes vegades les cançons, per la guitarra, pel seu ritme. Aquesta és Paranoid, Martina.
1: Doncs sí, aquesta cançó que apareix al segon àlbum de la banda, Paranoid, i com a curiositat, tot i que va ser creada com per omplir l'àlbum, s'ha convertit en una de les cançons més famoses d'aquest grup.
0: Sens dubte.

Welcome to the Jungle. Pertany al disc Appetit for Destruction. És, sí, sens dubte, una de les cançons insígnia, no?, d'aquesta banda liderada per l'Axl Rose amb l'Slash i companyia.

dedicat avui al heavy metal en el seu dia. Anem a continuar escoltant música, però anem ara al nostre rastreig habitual de les estrenes recents de la música en català.

0: Aquest single de pop electrònic atmosfèric pertany al seu EP Faro i captura una sensació de calma profunda i connexió compartida.
1: Interessant, embolcall, no? Espai sonor que d'alguna manera t'acompanya, és com una mena de mantra.

0: Faro és un EP de 4 cançons que explora aquelles persones i emocions que poden convertir-se en guia, refugi o ombra.
1: I el temps no sap de presses, l'amor per tot arreu.
2: Claudia Steccato i Enriquez amb De Mica en Mica. A continuació, Boom Boom Fighters i Tàrtar de Fuet. A mi m'agrada.

0: Aquest nou single amb el que la banda explora nous terrenys sonors sense perdre la seva essència festiva.
1: Fa salivar, amb aquesta simpatia. La veritat, Foo Fighters... amb una cançó que gira al voltant... Està bé que li facin un homenatge al fuet, no?
0: Vull dir,
1: home, per favor, vull dir, això és identitat, territori, cultura, quilòmetre zero... En fi, ho és tot. No sé si repartiran fuets en els seus concerts, els Foo Fighters, no?
0: Escolta, és una molt bona idea,
1: Que tu vagis amb un fuet a l'entrada i et deixin passar, per exemple,
0: doncs sí.
1: No sé. Bé, bona energia. Continuem escoltant música. Anem amb Immortals, Joan Dausà.

Doncs aquest senzill Immortals també dona nom al seu disc publicat ara fa un mes i que compta amb una col·laboració destacada amb Antonio Orozco en aquest tema, que fins i tot s'atreveix a cantar en català. Això no ho he...

El tema parla d'aquells records i persones que, tot i no ser-hi físicament, continuen presents en la memòria i el temps i es converteixen precisament per això en immortals.

0: Un treball que arriba després de 5 anys sense àlbum de llarga durada i que marca un retorn en un moment especialment dolç de la seva trajectòria.
1: Ara, estava esperant a veure si sentia l'Antonio Orozco. Joan Dausà, aquí el tenim.

0: És que sembla que parli de nosaltres, oi?
1: Efectivament.
0: La millor gent del planeta, que s'inclou a l'àlbum Tothom té raó, Martina.
1: Doncs sí, aquesta cançó que arriba amb Scott i Deca i es presenta, com ja sentim, com una de les peces més enèrgiques del projecte i reforça aquest univers musical que l'artista ja ha anat construint.

sonoritat potent, com ens deia la Martina, i a més aquesta idea de comunitat i pertinença, no? Amb un missatge que és universal, que és fàcil de reconèixer, de fer-se el propi i que fàcilment es pot convertir en tot un himne.

0: Jordi Corominas, com estem?
1: Molt bé, la veritat. Estem aquí meravellosament bé.
0: Fantàstic.
1: A més, avui disposats a parlar d'una personalitat que sí que ha tingut el seu reconeixement al llarg dels darrers anys, perquè a més és molt heterodoxa, ens pot demostrar una certa particularitat de ser moderna, però, clar, en general, i potser més a la nostra generació, perquè jo al final els pla d'estudis actuals els desconec, no? Però, clar, a la gent li sona més Prudenci Bertrana,
0: sí,
1: que no
0: clar.
1: pas Aurora Bertrana.
0: L'escriptor.
1: Clar, clar.
0: Clar, és veritat.
1: En sona més, no? O sigui, dona sí. aquesta sensació del Prudenci Bertrana, a veure, que en sona, i ara serem sincers, des del fet de no haver-lo llegit.
0: d'haver-lo
1: llegit
0: perdona,
1: poquet.
0: Perdona, però jo Josafat sí que me la vaig llegir.
1: Però el vas llegir en el seu moment,
0: sí.
1: edat de pedra, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar, bueno, formava part dels llibres obligatoris a literatura catalana,
1: sí, sí,
0: que
1: clar.
0: estic molt agraïda a tenir tants llibres, perquè en teníem un munt.
1: Però aquest és el tema, eren obligatoris.
0: Correcte. Que... Home, evidentment, si no, no l'hagués triat,
1: clar,
0: possiblement.
1: Clar.
0: Però, en canvi, vaig descobrir un llibre meravellós i ja veure, està. I, de fet... tot l'any de la literatura catalana de tercer de BUP, de COU, etc. Vull dir, aquests darrers cursos del col·le, diguéssim, abans d'anar a la universitat...
1: Van ser profitós.
0: Van ser, no només van ser profitosos, sinó que em van marcar absolutament. No,
1: a veure, a mi em va agradar molt, també ho he de dir.
0: Em van marcar
1: aquell
0: absolutament.
1: Aquell moment, Papa Seid,
0: home,
1: Víctor Català...
0: Home.
1: La Rodoreda jo no la tenia, per
0: jo
1: exemple.
0: Jo sí que la tenia. Jo vaig... La plaça del Diamant la tenia.
1: No la tenia, i
0: sí.
1: alguna vegada ho hem comentat, que és com quan a literatura castellana, per exemple, et feien llegir La Colmena, i clar, amb 16-17 anys...
0: Però
1: amb 16-17 anys és matador, no? Perquè és un llibre que...
0: Sí, home, no és el més fàcil. Jo me recordo de L'Àrbol de la Ciència.
1: Sí, no,
0: ostres, que aquest, a mi aquest, amb 16, vaig pensar, igual una mica massa, no?
1: Però la gent, hi havia gent que li encantava, en canvi.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No, a veure, és un moment molt important i, clar, Prudenci Bertrana en sona, però Aurora Bertrana, diguem que l'han ressuscitat fa poquet. I, a més, hi ha un poti-poti d'editorials que la tracten, que l'han publicat. Jo vull començar amb una frase seva que ens podrà fer entendre molt bé el personatge. Diu, gairebé sempre sóc dues. Discutim, mai ens posem d'acord, però ens tolerem i ens divertim juntes. A vegades sembla que una de nosaltres és apassionada, sensual, pessimista i cínica, i l'altra també a vegades equànim, austera, optimista i reservada. Una mística, l'altra incrèdula. Les dues, treballadores i, atenció, anticlericals. És Aurora Bertrana, que a més té un punt de dona molt moderna, jo diria més moderna que les modernes, perquè era cosmopolita, viatgera, polifacètica, no era només escriptora.
0: Era violoncel·lista, també, no?
1: Sí, era escriptora, violoncel·lista. Com dic, va anar a llocs del món que tant de bo hi anem tu i jo algun dia. Però bé, ara mateix no ho tinc a l'agenda, que s'ha anat per Tahití i històries d'aquest tipus.
0: Sí.
1: I, a més, anar-hi...
0: És veritat que va fer molts viatges a països exòtics, diguéssim, o considerats per nosaltres exòtics.
1: I, a més, a moments on era molt més complicat fer-ho, amb la qual aixecava unes expectatives i una voluntat de llegir pels lectors catalans bastant increïbles. Més enllà del fet de que ella, que era catalana i molt catalana, mai va acabar de sentir-se bé del tot aquí per diversos motius. Un d'ells és el fet d'haver-se de cercar les garrofes fora en un primer instant i després, com no, perquè aquesta setmana recordeu que estem fent biografies de catalans pel món, però catalans que són anòmals, una mica. Que
0: no... Escolta, em saps què he anat a fer?
1: Què has anat a fer?
0: He anat a mirar les lectures de COU dels anys 90. Mira, Josafat, de Prudenci Bertrana, no? En el curs 95-96, per exemple.
1: Sí.
0: Els fruits saborosos, de Josep Carner.
1: Oh, sí, me'n recordo.
0: El poema de l'arròs als llavis, de Salvat Papasseit.
1: Efectivament.
0: Vida privada, Josep Maria de Sagarra. La ciutat i el tròpic, de Lluís Ferran de Pol. Aquest no em va tocar.
1: A mi em va agradar molt, em va agradar moltíssim.
0: Revolta
1: aquest.
0: De bruixes, aquesta sí, de Josep Maria Benet i Jornet. La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda.
1: I hi havia el Quim Monzó en alguns instituts, també.
0: D'acord.
1: El perquè de tot plegat,
0: val.
1: No me'n recordo.
0: Aquí hi ha Vacances pagades, per exemple, en el 94-95, de Joan Oliver. Jo vaig llegir Laura a la ciutat dels Sants.
1: Sí, clar, clar.
0: Laura a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor.
1: Jo vaig llegir Solitud, per exemple.
0: Clar, Solitud també era un habitual.
1: Sí, que Solitud...
0: O Sol i de Dol, sí, de J.B. Foix, per exemple.
1: A mi Solitud em donava molt mal rotllo. Em donava molt mal rotllo.
0: Aigües que... Encantades, Joan Puig i Ferreter...
1: A veure, hi havia una selecció important. El que passa que em sembla que ara no hi ha obligatorietat i aleshores això canvia molt el paradigma, per dir d'alguna manera. El cànon el fa el professor, no? Per exemple, en literatura castellana a nosaltres no ens va tocar, però durant dècades a les persones els hi corresponia Tiempo de Silencio, del Luis Martín Santos.
0: A mi no em va tocar això.
1: A mi tampoc, però que és molt dens, important, però clar, que desaparegui posa en dubte que hi hagi un valor fort, no?, per aquest cànon. I sí que és cert que Prudenci Bertrana hi era, perquè la part, diguem, de finals del XIX, principi del XX, havia de ser-hi. Però clar, Prudenci Bertrana no és Papaseit o Foix. És una literatura que avui en dia diríem més carrinclona, en certa manera, però no tant, eh? Mm-hmm. O sigui, no és el Comte Arnau, per dir d'alguna manera.
0: Sí, sí, sí.
1: Que també
0: sí.
1: Seria un altre que ara mateix, a veure, els oients ens poden entendre. Si us poseu a llegir Joan Maragall, doncs bé, més o menys la poesia es manté bé i l'assaig també. Però si us poseu a repassar Jacint Verdaguer, doncs és una mica més complicat.
0: Ja, clar.
1: És a dir...
0: És veritat.
1: Es fa pesadet. En el cas de la nostra protagonista, clar, tenir un pare com...
0: Com Prudenci Bertrana.
1: És important, però també hi ha un factor, que el pare no volia que ella fos escriptora.
0: Oh! Vaja.
1: Deien, no ho faràs com jo.
0: No, per què? Per ser dona o per el fet de l'escriptura, perquè no es guanyaria bé? Home, les garrofes?
1: Home, no crec que fos com els escriptors d'ara, que ho parlava ahir amb un amic escriptor també, que hem d'anar fent mil feines estranyes, o no tan estranyes, sempre derivades de l'escriptura, però clar, quan tu ets adolescent penses, oh, seré escriptor, i la gent...
0: Ho romantitzes,
1: i no va la cosa així. Així que si podeu evitar ser escriptors, doncs feu-ho, per favor. El Prudenci tenia raó, però la filla volia ser escriptora, ho va acabar sent. Tenim una personalitat, d'altra banda, nascuda a Girona, on transcorregué la seva infància, i bé, el pare sí que volia que fos, que tingués una educació especial, va estudiar francès, però després, què trobem? Que és això, no volia que fos escriptora, el Prudenci, i li va dir, vés a estudiar música.
0: Uh-huh.
1: Vés a estudiar música, faràs un art, és més propi... El que passa que ella després ho va transformar, perquè era molt intel·ligent, la nostra protagonista. Diu, vés a estudiar música, i se'n va a l'acadèmia... a Ainaut o Ainhoa, a Barcelona, amb el Cassià Casademont, agafa el violoncel, que a casa nostra semblava que estigués de moda, no? Pensem en el Pau Casals.
0: Uh-huh.
1: I,
0: d'acord.
1: Sí, total. Passa un temps a casa de l'escriptora Carme Carr, però després aquesta, que també és una d'aquestes dones que conten, però que només tenim en el radar des de fa ben poquet, li diu, si tu vols prosperar, si tu vols ser bon al teu ofici, vés-te'n fora de Catalunya.
0: Uh-huh.
1: I l'any 23 se'n va a una localitat suïssa on també, per exemple, hi va anar més tard la Rodoreda, que és Ginebra. I aquí comença a aprofundir en els seus estudis de música, anem a dir-ho així, i dona el salt professional.
0: Va. Hem de dir que, de totes maneres, ja, és que aquí tinc una frase de l'Aurora Bertrana, tu que has començat avui amb una,
1: dispara.
0: Em crida molt l'atenció per com podia una dona de l'època concebir la seva trajectòria en funció del seu gènere i les seves possibilitats. I quan ella decideix abandonar la idea de dedicar-se al món de la música, es va casar.
1: Sí, sí.
0: No? I diu, casar-me em permetria continuar a la universitat i esdevenir finalment escriptora, el que tota la vida des dels 6 anys havia desitjat.
1: I mentrestant es dedicava a això, a la música. I el tema és que es va casar finalment, a veure, no gaire després d'arribar a Ginebra, va ser tot valós, com als anys 20 del segle passat, que aquestes darreres setmanes, jo no sé què passa, però clar, he de mencionar molt als anys 20, i sempre em surt del segle passat, perquè clar... Ara,
0: home,
1: clar,
0: és que ha
1: trobem...
0: passat exactament un segle, evidentment.
1: Sí, sí, però queda poc perquè s'acabin els nostres anys 20.
0: Deixa'm dir que avui sempre ho dic quan comencem la nostra sessió, que és de història i biografies,
1: sí.
0: I que estem anclats encara en el període de postguerra i en els anys 60,
1: sí.
0: No? I que avui és una biografia a l'ús, doncs, per veure el que significava, doncs, ser dona i escriptora en aquella època.
1: El que passa que després l'Aurora Bertrana morirà l'any 1974.
0: Sí.
1: Aquest és el tema,
0: superarà
1: també.
0: Els 60, però.
1: Sí,
0: però no superarà la dictadura, diguéssim.
1: No, a veure, és d'aquests personatges que, a més, ens va molt bé per situar... Jo ja sé que hi ha molts oients, perquè alguns m'ho han dit, és allò, ei, quan fareu la Montserrat Roig? Clar que farem la Montserrat Roig.
0: No tinguis pressa.
1: T'ho tocarà, no hi ha pressa, tot arribarà en aquesta vida, no? Però, clar, les antecedents, mm-hmm. aquelles que van obrir camí, són molt importants. I si són incompreses, encara més. En el cas de l'Aurora Bertrana, abans de posar-nos amb la música, s'ha de dir que ella es guanyava la vida l'any 1924 tocant en allò que va denominar, és al·lucinant, trio de senyoretes.
0: Sí.
1: Tocava a hotels. Després va tenir molt èxit.
0: Era una jazz woman, ella.
1: Era una jazz woman, exacte. Després li van dir que, escolta, per què no vas a dirigir a París una orquestra de ball? I va anar. Llavors, és allà, a París, amb això que deies tu del matrimoni, que coneix a la ràdio, jo crec que, a veure, clar, ens diu, coneix l'enginyer elèctric Denis Chauffat, però jo crec que aquest enginyer elèctric seria com un tècnic, directament, de l'època, no? Seria una persona... No sé com serien els tècnics de l'any 1925 a la ràdio.
0: Era enginyer elèctric? No el rebaixis, escolta'm.
1: Bueno, escolta, el tècnic és un supercrac de la vida, ojo.
0: Sí, però vull dir, sí, però no, però que són enginyers, alguns, sí. En aquest cas no estic parlant de so, estic parlant d'electricitat, en aquest cas.
1: Clar, però que tenen uns coneixements brutals, no?
0: Evidentment.
1: I aleshores es casen i aquí comença la seva felicitat.
0: He dit quelcom no adequat, no? Potser?
1: No, ara. No, és que passa, jo la cosa de la ràdio de fa un segle me la imagino com si fos gairebé l'home a la lluna, de màgia, no? I de possibilitats. Segurament el Jordi i la Laura d'aquí un segle pensaran el mateix, però bé, es casa la nostra protagonista i de moment nosaltres seguim amb Melt Never Let Go.

Avui a la sessió d'Història i Biografies estem recorrent la vida d'Aurora Bertrana, escriptora, violoncel·lista, una dona que va viure segons les seves conviccions, va ser exiliada també, molt avançada al seu temps, perquè va escollir d'alguna manera el seu trajecte, el seu camí, activista cultural, feminista,

0: Però ell es conforma una mica amb la cosa que jo dependré del meu marit. És a dir, jo ja no treballaré. Per tant, és el meu marit qui du les garrofes a casa i jo el que ell faci, doncs allà el seguiré. A ell li ofereixen dirigir, més aviat instal·lar i després dirigir una central elèctrica a Papeete, que direu, i això on para? Doncs ha d'anar a Tahití. Ha d'anar a lo que a l'època era una colònia francesa. Ens estem anant a aquelles terres màgiques de Gauguin, perquè la gent ens entengui, sí. No? Amb los mares del sur, que diria el Vázquez Montalbán.
1: Sí, va fer escala a Martinica, no? A les Antilles, a Panamà, i es va instal·lar allà a Tahití.
0: I és una...
1: colònia francesa, sí.
0: De fet, jo he llegit en alguns llibres, no tan llunyans, que en aquell instant... allò era el veritable paradís. Per què? Perquè l'home occidental sí que hi havia arribat, però encara no incidia molt en el que eren els costums d'aquestes persones. Fins i tot el tema de la nostra... De com nosaltres hem arribat a trasbalsar el que era aquella civilització, es veu que es comprova a partir de les malalties. Uh-huh. És a dir, abans de que l'home occidental quallés en aquell indret del món, no hi havia tant càncer, i l'esperança de vida tenia un tarannà diferent. De fet, l'Aurora Bertrana es queda molt admirada per com són les relacions entre homes i dones.
1: Sí, ella el que explica és que hi havia molta llibertat sexual i religiosa, no? Es practicava molt l'amor lliure a les dones polinèsies sense oposició dels homes i llavors, d'alguna manera, això dignificava la pròpia figura femenina, no?
0: Sí, una dona més lliure, que a més, a veure, era força... La dona occidental dels anys 20 lluita per alliberar-se, la dona de Tahití mostra una llibertat fins i tot a partir de la maternitat.
1: Mm-hmm, exacte.
0: Que és quelcom que en aquells moments era bastant revolucionari.
1: Sí, perquè estava molt dignificada, no era allò que es fa a casa, no? I que és cosa de femenines i estar, i els senyors importants que mouen el món, exacte, no els interessa gaire. No, era al centre de la idea de la concepció en el sentit de l'ésser humà més ampli. Llavors, doncs, la maternitat tenia un valor entre les dones polinèsies, la llibertat sexual també, la llibertat en general, molt per sobre dels temes econòmics, evidentment. Bueno, és un tipus de societat molt diferent i llavors queda enlluernada com aquelles persones europees que s'instal·len allà, no? Que ja formaven una petita comunitat.
0: I a més, aprofita el fet, més enllà de conèixer escriptors, és un escriptor que a l'època sonava bastant, que era Jane Grey, que era un multimilionari indi, sí. Aprofita per escriure un text que en aquella època té molta fortuna, recordeu, època prèvia a Google Maps, no sé si la gent a Google Maps se'n va molt a Tahití o a la Polinèsia, però en aquest cas ella publica en català Paradisos Oceànics. Mm-hmm. El marit posa les fotografies, al mateix temps el llibre també va apareguent a revistes catalanes, com pot ser Mirador i La Nau, i finalment Proa posa el llibre a la venda. És un èxit, i això que costa en aquell instant, que és una barbaritat, ara riureu, no? Perquè els que encara tingueu present les pessetes, pensar en 15, doncs a nosaltres ens sembla miserable, però l'època era molt. Era moltíssim.
1: Uh-huh.
0: I arrasa realment. De cop i volta, no és que es transformi en un fenomen literari, tampoc exagerem, però sí que agafa una posició particular. Primer perquè és dona, perquè és una dona que ofereix una visió de llocs exòtics.
1: Clar,
0: perquè a Catalunya...
1: és literatura de viatges, al
0: final,
1: no?
0: Però aquí a Catalunya aquest tipus de narració no era normal. I a més, encara en català.
1: Clar.
0: I bé, ella, a més, té una condició estranya que a casa nostra costa, perquè és una catalana, però que s'ha format i s'ha criat a l'estranger, malgrat sigui molt catalana, perquè és filla de qui és. Però, clar, sembla que per consolidar-se hauria de tornar. I l'oportunitat arriba perquè una germana seva emmalalteix de tuberculosi.
1: Digue-li oportunitat o digue-li circumstancial, bueno, fet circumstancial.
0: Oportunitat,
1: no?
0: Que porta... Bueno, circumstància que porta l'oportunitat.
1: Exacte.
0: Bueno, ha passat tant de temps que a vegades ens emmalorem, no? Però, bueno, el marit és molt comprensiu, ho podeu imaginar, o no, perquè després acabaran fatal. Troba feina a una fàbrica que potser tots coneixeu encara si sou de prop de Barcelona, perquè quan sortiu des de la Meridiana hi ha una espècie de torre de ciment, que és l'Aslan, i ells s'instal·len primer a Montcada, després a la Diagonal. Ella col·laborarà amb revistes, el llibre Paradisos Oceànics funciona meravellosament bé, després es tradueix al castellà. Ella es presenta, perquè ja ens trobem al temps de la República, per Esquerra Republicana.
1: Molt bé.
0: No surt escollida, i l'any 34 publica directament un altre llibre de viatges, que és Peiquea, la princesa caníbal, amb la qual sembla que s'estigui consolidant de manera molt clara en aquest panorama republicà que dona més oportunitat a les dones.
1: Clar, bueno, ella, a més, que ho havia dit clarament, no?, que volia ser escriptora, llavors en, sí, en el fet d'aconseguir que el seu marit treballés aquí a Barcelona després d'una estada per,

0: per Europa i ella sentir-se lliure de fer allò que li venia de gust, doncs prova la política, no li funciona, però ja havia escrit amb èxit, doncs em quedo aquí, que és el que vull.
1: I fa feminisme, feminisme perquè és de les fundadores d'un club, que és el Liceu, un club que és molt important. Ara de fa poc, jo diria que durant la legislatura dels comuns, van posar una placa al número 39 de Via Laietana, perquè és on es va fundar aquesta institució, que ja havia existit a altres ciutats d'Europa i del món, però que, a veure, en què consisteix? I atenció, perquè és tan moderna que impressiona. L'Aurora Bartrana i altres dones, com la seva mentora, la Carme Carr, jutjaven que realment les dones no tenien un espai per poder desenvolupar idees intel·lectuals o generar intel·lectualitat dins del gènere femení.
0: I és veritat.
1: I aleshores van fer un club de tertúlia i un club que seria, a veure, no diríem que fos un lobby de pressió.
0: No, però és una alternativa a aquelles tertúlies dels cafès que coneixem que eren de senyors.
1: Sí, exacte.
0: Doncs elles creen el seu espai al Liceu, un club, i allà doncs també poden oferir, no?, aquesta, no sé, discutir de les seves inquietuds, de les seves experiències, de com construir institucions que tinguin en compte les dones, no sé, espais educatius, culturals, intel·lectuals...
1: Amb això que has dit dels homes, ara estava imaginant que es recorda infància el Willy Fogg, el Reform Club de Londres, que eren tot tios.
0: Clar, aquests clubs, no?
1: Ell era lleó, però eren tot tios.
0: Bueno, però la imatge d'aquests clubs de senyors, quan veus alguna, no sé, alguna pel·lícula, alguna sèrie d'aquestes d'èpoques... Fumant puros en aquells salons, no? Doncs elles diuen, doncs, bueno, i les tertúlies aquí dels anys 20 i 30 això també eren bàsicament tots senyors.
1: I quan acabaven de dinar la dona s'havia de retirar.
0: Això, llavors, doncs mira.
1: Elles diuen,
0: home, recordeu, endavant, per exemple, el Titanic, sense anar més lluny, no? Aquella escena acabant de sopar i els senyors se'n van enraonar.
1: I elles, doncs, apujar els nens,
0: ja els podeu retirar,
1: A veure, d'altra banda, anant al punt previ a la guerra, va tenir un moment preciós, crec jo, és una història molt bonica, perquè finalment va arribar a col·laborar amb el seu pare i van escriure un llibre plegats, que a més diu la llegenda, i sense la llegenda, que amb dos escrivien, llavors un corregia l'altre. I bé, és una col·laboració que, en certa manera, tanca un cercle. Però, oh, Déu meu senyor, què passa? Ja ho sabeu, esclatarà la guerra, però què m'anaves a dir?
0: No, vull dir que en el Liceu, un club aquest de Barcelona, que va tenir pocs anys de vida, però, vaja, es van organitzar moltíssimes activitats que després també desenvolupaven altres institucions, com per exemple l'Ateneu, I es van fer molts cicles de conferències sobre, per exemple, feminisme i vot femení.
1: Exacte.
0: No? Sobre gramàtica catalana.
1: No,
0: sobre sociopolítica. Vull dir que quan parlem de coses de dones no és que parlessin de moda i de cuina.
1: No.
0: Parlaven de temes vetats fins al moment a les dones. És una precursora en aquest sentit, l'Aurora Bertrana i totes les que participaven d'aquest Liceu Club, brutals.
1: Són unes, i perquè la gent ho entengui, ara es parla molt de la Rodoreda, aquí estem en el moment pre-Rodoreda, malgrat ella.
0: Sí, això mateix.
1: L'Aurora és abans que la Rodoreda.
0: Això
1: i
0: mateix.
1: En aquest sentit se l'hauria de valorar molt. Esclata la Guerra Civil, ella de cop i volta li canvia la vida com a molta gent, i nosaltres ho acompanyem amb Antonio Barret, 2 AM.

0: ho veiem. M'agrada, m'agrada. Escolta'm, estem parlant de l'Aurora Bertrana. Diguéssim, abans del tema parlàvem de just quan el moment que esclata la guerra i l'impacte que tindrà en ella, que se n'anirà a l'exili i, a més, que provocarà la separació del seu home, no? Perquè com ell és empresari, diguéssim, doncs passa al bàndol franquista i, clar, ella està a les antípodes, ja que parlem d'una senyora que viatja de nivell exòtic i bueno...
1: Ella acabarà dirigint el que és una revista del PSUC, sense anar més lluny, sí. I després s'exiliarà i anirà a casa els seus sogres, i es veu que els sogres parlaven faltar no només d'ella, la cullen malament perquè diuen, clar, a Barcelona i a Catalunya sou uns maleïts anarquistes, i nosaltres no volem això, és a dir, la família del senyor Jofà, no? A més ella li diu el senyor Jofà.
0: Sí, li deia així, Messier Jofà.
1: Es veu que no li agradava gaire tot el tema català barceloní, hi havia desinformació.
0: Bueno, clar, si van anar a parar al bàndol franquista, doncs no, molt simpatitzants amb la causa no eren, està
1: sí,
0: clar.
1: Sí, llavors amb la es veu que no s'entenia ni amb la cunyada ni amb la sogra, la cosa va anar fatal, al cap i a la fi se'n va anar a Ginebra. Aquí comença un període que és estimulant però catastròfic.
0: Clar, segurament el període més difícil a nivell econòmic, no?, de l'Aurora. Ella continua, diguéssim, escrivint i combinant aquesta escriptura amb maneres de sobreviure, moltes vegades viu de la caritat, acaba treballant de dona de companyia d'un matrimoni, també, vull dir... és l'època més complicada per aquesta separació amb el marit. Clar, ja no té aquest sostent evident.
1: De fet, jo crec que és que amb el marit no tornarà a unir-se.
0: No.
1: Tema és que no torna a unir-se. A més, ella venia d'una etapa molt bona, ja ho hem vist, lo d'escriure amb el pare, també abans de la guerra va anar al Marroc i va publicar un llibre de les seves impressions al Marroc, que no ho hem mencionat. Es queda a Ginebra, al final sí que comença a treballar per revistes. Durant la guerra també col·laborarà, durant la Segona Guerra Mundial, en aquest cas, ella té un punt que és molt important, que és que a més de ser brillant a nivell artístic, tenia un molt bon cor, anem a dir-ho així, i fa una... desenvolupa més aviat una feina humanitària molt, molt bona a l'Alta Borgonya. Això jo crec que ja en marca clarament com és el personatge, però el que és curiós, perquè ho parlàvem el dia de la biografia de la Rodoreda, és que quan l'escriptora de la plaça del Diamant torna l'any 49 per primera vegada a Barcelona, ningú la persegueix. És a dir, ella podia haver entrat l'any 41 si hagués volgut. En canvi, Aurora Bertrana, pel que sabem, ha de demanar permís per tornar aquí a casa nostra. I ho acabarà fent, em sembla que és l'any
0: 1950.
1: L'any 50. Torna, però què li passa? Dues coses. Primer, que la gent que s'ha quedat aquí no l'entén. No l'entén. És a dir, no... saben qui és, òbviament, poden valorar el seu paper a nivell intel·lectual en un passat, però clar, el trauma de la postguerra és tan bèstia i ella ha tornat d'aquesta manera que és que per als que són joves és vella i per als que són de la seva generació se'n va anar. I aleshores queda com inadaptada. Al mateix temps, clar, havem viscut aquí a casa nostra... a veure, alguns anys importants de la seva formació i de la seva edat adulta, però no gaire. No gaire, perquè va romandre aquí com qui diu el temps de la República i para de comptar. El tema de viure una dictadura i trobar-se una Catalunya on parlar català de mica en mica va aixecant el cap, però tampoc gaire li costa una barbaritat. Llavors es dedica a ser profe i treballa, corregint a una editorial que sí que més o menys a l'època es coneixia, que és l'editorial Joventut. Però clar, la seva vida... passa a ser molt gris, no?, de ser una energia desbocada, de cop i voltes com si es fiqués en un segon o un tercer pla.
0: Home, havia tingut una vida bastant privilegiada, també, no?, com a família bona i també tenint en compte el matrimoni que havia escollit, etc., que li havia donat aquesta llibertat i evidentment, l'ombra de la postguerra i els anys grisos, que són els 50 a Catalunya, doncs, tenint en compte que ella, a més, ve de França, que ja ha patit el desgast de la Segona Guerra Mundial, que arriba aquí i és més desgastat, a més incomprensió, perquè se sent una estranya. Diguéssim que tot plegat,
1: li costa.
0: Clar, al final és un esgotament emocional, intel·lectual, etc. Però vaja, ella continua escrivint, sobreviu, com deies tu, com a correctora de l'editorial Joventut i com a professora, a més de francès, perquè ella havia escrit tant en francès com en català, perquè eren les dues llengües que més dominava, diguéssim, no? Per educació i per obvietat, per llocs en els que havia viscut. I sí que és veritat que se l'acaba reconeixent, tenint en compte també el reconeixement reconeixement cap al seu pare, cap a Prudenci Bertrana, la seva tasca, la seva carrera, la seva literatura, sobretot de viatges, vull dir que...
1: Però més el pare que ella.
0: Sí, el tema molt, aquest, més el pare. Que ella... Clar, però per ser, és un senyor.
1: De fet, ella escriu una biografia del pare, s'ha de dir que un director que també mereixeria una biografia perquè era un gran cineasta, atenció, el que passa que les noves generacions... Jo això m'estic adonant, les noves generacions, el tema... Bueno, fins i tot arriben a parlar del cinema clàssic com cinema de vells, on no hi ha tanta tradició cinèfila, però Rovira Veleta. Rovira Veleta és un director fonamental del cine del franquisme a Barcelona, a més té pel·lis de tot tipus, i de fet va adaptar la novel·la Venda Grop amb el títol de La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua, que la va protagonitzar Joan Manel Serrat l'any 70. L'Aurora mor l'any 1974, i jo el que estava veient és edicions de la seva obra avui en dia. Estic veient que, per exemple, l'editorial Rata va publicar-la, també l'ha publicat sense anar més lluny Club Editor, pel que estic comprovant, també, que ara no em surt el nom, però ja em sortirà, la Ciutat dels Joves, ara se m'obrirà l'enllaç, perquè això és un desastre quan no s'obren. A veure, la seva obra es pot anar trobant. Es pot anar trobant la seva obra, i a més el Modena Grandes també la va
0: remint. Males Herbes,
1: que m'encanta. Males Herbes,
0: l'editorial La Ciutat del Somni. Sí. Escolta'm una cosa, de totes maneres, deixa'm dir també, sí, no? Pel que fa la... O sigui, hi ha com molta més coneixença de tota la trajectòria de l'Aurora Bertrana previ al seu retorn a Espanya a l'any 49-50, que no pas en aquests anys que queden fins a la seva mort al 74. Sí que sabem que ella, o sigui, amb Tres presoners del 57 i Entre dos silencis del 58, que són novel·les, però no deixen de ser sobre la seva realitat, podríem dir, són dues de les poques novel·les de la literatura catalana sobre la guerra a Europa.
1: Exactament.
0: Això la fa, en aquest sentit, doncs, única. Bastant única, exacta, i que, com tu deies, havent de grup que s'adaptarà al cinema amb Serrat, doncs... crec que és el que li permet gaudir també d'aquest reconeixement més enllà de la trajectòria que havia tingut.
1: És una mica anecdòtic, potser.
0: Sí, sí, bueno.
1: A veure, ella morirà al 74, i ara estic veient el tema de l'obra.
0: I després les memòries.
1: Clar.
0: Les memòries són molt importants just abans de morir.
1: Però estic mirant, i clar, a veure, problema de la literatura en català i de la literatura i de les edicions catalanes i castellanes en general. És a dir, l'obra de l'Aurora Bertrana sí que la podeu trobar fins i tot en castellà. Hi ha l'editorial Libros de lo Invisible, ha publicat El Fracasso, i per exemple una editorial molt bona que no es coneix tant però que publica clàssics de manera meravellosa, que és La Geminada, ha publicat El desig de pecar. Després trobem a Rata, trobem a Males Herbes, està l'obra, diguem que repartida una mica arreu, però clar, perquè fos clàssica, i és una cosa que en el país, excepte Club Editor, que en parlàvem l'altre dia amb el Joan Sales, no es fa, no s'unifica el catàleg.
0: És veritat, això és un error, segurament.
1: I és molt útil trobar l'obra en un sol segell.
0: Treure pit, no?, d'aquests personatges tan interessants i tan il·lustres, no?, i que han, doncs, donat tant a través de les seves lletres, de la seva literatura al país, perquè l'Aurora Bertrana, Les memòries, per cert, el primer volum, que és Premi Crítica Serra d'Or, és abans de morir, el publica, però el segon ja és pòstum. Diguéssim, es publica el 75. Però vaja, aquella personalitat absolutament insòlita de les lletres catalanes, i com a figura intel·lectual, no?, feminista, precursora de tot aquest pensament d'ocupar espai des del fet femení, interessant, caràcter cosmopolita, molt allunyada també les seves idees de la moral imperant, no? Esperit lliure, original, en fi, vull dir que és una figura a tenir en compte i a recuperar i a reivindicar, sens dubte.
1: Se li va fer una exposició fa relativament poc al Palau Robert, que tampoc va tenir gaire ressò, la veritat. Les expos del Palau Robert sempre són molt pedagògiques i cerquen una espècie
0: de... Una senyora que a l'exili va estar als camps de refugiats, a les presons, ajudant a la gent, no sé.
1: Mereixeria més sort.
0: Polifacètica de tot... Més reconeixement, sobretot.
1: No? I sort en part també, no? Perquè certament té aquest punt que és això, que la fa molt, molt diferent.
0: Única,
1: I a vegades, doncs bé, tens una mica de tristor. En fi, ens n'anarem, per cert, parlàvem la setmana passada d'Incerta Glòria, es veu que ara l'editorial Anagrama la publicarà en castellà. Bé, jo la llegiria en català, particularment.
0: Home, evidentment.
1: Però si algú la vol regalar a algú de la resta del país, doncs endavant les atxes.
0: Tanquem la sessió d'història i biografies avui dedicada a l'Aurora Bertrana. Què proposes?
1: Doncs anem de manera meravellosa amb Fine, de The Cardigans.
0: Moltes gràcies, Jordi Coromina.
1: A vosaltres, adéu.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Ràdio 4.

0: algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: I no sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Doncs reprenem el Sota Sospita en aquesta segona part dels dissabtes. Ens agrada molt, no sé, transformar-nos en aquesta persona de glamour, de savoir-faire, no? De brilli-brilli, no? I viure una mica aquestes coses que viu ella i que comparteix amb tots nosaltres. Ja rebem a la Meritxell Falgueras.

0: Senyora Meritxell Falgueres, com està vostè?
1: Home,
0: Woman in Red.
1: Ara mateix encara em dura l'afonia de la festa del People in Red.
0: I més que et durarà.
1: T'haig de dir, jo ja saps que vaig a moltes festes.
0: Sí.
1: Però aquesta és...
0: És de les grans de l'any.
1: No, no, és la millor, però...
0: És la millor, eh?
1: Però amb diferència.
0: D'acord.
1: O sigui, no hi ha una gala a Barcelona amb tant glamour. M'atreviria a dir que no hi ha una gala amb tota la península ibèrica on sigui tan professional l'acte solidari. O sigui, ja saps que els catalans som una mica catalanis Morrisset, que tenim doncs aquesta fama que som uns garrepes i tal, però jo crec que ho som quan no veiem clar. Però quan veiem clar que és no només per una bona causa, sinó que els diners aniran a parar a gent que domina tant com el doctor Clotet,
0: ah,
1: com el
0: home.
1: Seu equip, que escolta, les malalties infeccioses... mira, una de cada 5 morts al món es deu a una infecció. O sigui, quan ho veiem tan clar que és per la investigació, jo crec que els catalans ho donem tot. Però jo vull que qui t'ho expliqui bé sigui la Laura Duran, que és... anava a dir la xef de la Maison, no? El xef és el Nando Jovany, però la directora...
0: De la People in Red, de la gala que aquests dies doncs ha protagonitzat, no? L'interès de la gent com a gala solidària i com a aquest maridatge, diria jo, perfecte,
1: sí,
0: entre ciència i cultura. Laura Duran, benvinguda al Sota Sospita.
2: Hola, què tal? Bon dia. Benvinguda a totes dues també.
1: Setzena edició, és que jo no m'ho puc creure.
0: Ho deia la Mary, l'aconteixement per excel·lència de l'any pel que fa a glamour, a acompanyament de convidats, pel que fa a interès, tenint en compte aquest maridatge, com dèiem, ciència i cultura, per posar en valor tot el que es fa en la investigació en salut.
1: Sí.
0: Vull dir que ho té tot la People in Red.
2: Bueno, moltes gràcies, moltes gràcies. Ho té tot, però jo penso també que és un camí que hem anat fent. El fet de que sigui ja la 16a edició, doncs fa que estiguem en aquest punt. O sigui, quan va començar, això que va ser una idea que va començar amb el Miguel Bosé, quan encara es deia Gala Sida,
1: sí,
2: hi havia, doncs això, hi havia 150 convidats, era a l'Hotel Vela, era una cosa més petita, i amb els anys, doncs, bueno, s'ha anat convertint en una gala gran, que efectivament estem molt contents perquè ara mateix, doncs, és la gala que ens permet recaptar diners, molts diners, per començar a fer això que sempre explica el doctor Clotet, no? La investigació científica té una cosa que es diu el diner llavor, que són els diners amb els que tu fas una petita prova de concepte sobre una nova línia de recerca. I això és una mica el que fem amb aquests diners. Agafem doncs la possibilitat d'alguna idea nova científica que estiguin fent des de la Fundació Lluita contra les Infeccions, fas una prova de concepte i a partir d'aquí ja pots obtenir doncs, beques internacionals per la investigació científica. No? I el que fem una mica és això. Clar, al principi es recaptava molt poquet, ara cada cop hi ha més marques que confien en el projecte.
1: 800 i pico, no? Com vam arribar? Però una cosa,
2: 800,
1: Laura,
2: sí.
1: Quanta gent érem aquest dilluns?
2: Aquest any érem 790.
0: Molt bé.
1: Però és que és molt fort perquè és tota aquesta gent, la rifa que es fa, o sigui, és una feina que fa
0: i l'organització d'un esdeveniment d'aquestes característiques en un lloc com és el Museu Nacional d'Art de Catalunya, un escenari que reuneix el bo i millor,
1: clar,
0: aquest objectiu d'aquests fons per impulsar la investigació de la clínica de la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, vull dir, tota la tasca divulgativa.
1: No, no. I que les donacions es pot fer durant tot l'any i que recordem, Laura, que abans parlàvem dels catalanis Morrisset, que també hi ha una part d'un 40% que es pot desgravar, no? I ho poden fer també per web. No? Perquè a vegades, no?
0: Doncs explica'ns, Laura, perquè si encara jo crec que el que ens escolti també pot poder o voler participar, de quina manera pot fer-ho?
2: Clar, mira, les empreses, quan fan un donatiu, desgrava automàticament un 40%, tot i que si ja fa 3 anys que col·labores, desgrava fins a un 50%. I en el cas dels particulars, és quan tu fas un donatiu menor de 250 euros, desgrava un 80%, en el cas dels particulars.
0: Molt bé.
2: I a partir de 250 euros, ja desgrava un 40%. O sigui, en definitiva, quan, per exemple, nosaltres tenim una persona, un particular, són 1.000 euros al cobert. Val? Això és el que fan. Si em fa un donatiu de 1.000 euros per persona per venir, quan ets un particular i no hi vas a través d'empresa, doncs a final d'any ens hi desgrava 500 euros, si fas el càlcul de tot. Al final són molts diners per una persona, nosaltres en som molt conscients, però també al final mirem d'oferir a canvi, com dieu vosaltres, no? Doncs una gala, un espectacle, una nit molt especial, és a dir, que no quedi només en faig aquest donatiu per la recerca, que és l'objectiu principal pel que fem, sinó que a més passo una nit culturalment bonica, no? També.
0: I és interessant també el fet de que aconseguiu aglutinar tantes cares conegudes que d'alguna manera, doncs, amb la seva presència i activa, doncs donen suport a aquesta recaptació de fons i aquesta investigació. Vull dir, hi ha moltíssims noms més enllà de la Martina Klein i l'Àlex Corretja, o de les presentadores o de les actuacions musicals. Vull dir, la quantitat de noms importants de la cultura també és un fet a destacar, no? I vaja, i que també és resultat d'aquest compromís, Laura.
2: Sí, també penso que, clar, nosaltres és que recaptem fons per les infeccions i, per tant, qualsevol persona, tant si és una cara coneguda com si és una persona anònima, tothom sap que d'infeccions en tindrem tots a la vida. I fins i tot en algun cas la gent es mor per culpa d'una infecció. Llavors jo penso que això també fa que el fet de que la nostra lluita sigui tan universal, és a dir, una cosa que ens passarà 100% a totes les persones, que tindrem segur infeccions tots, això fa que tinguem la complicitat de l'anònim i del famós. I pel que fa a les cares conegudes, sí que és veritat que estem com eternament agraïts a aquestes persones que decideixen venir i donar la cara per nosaltres, no? Perquè és veritat que hi ha moltes causes, que hi ha molts llocs on anar, o sigui, moltes entitats que necessiten també aquesta visibilitat, i llavors nosaltres estem com molt agraïts de que ens triïn també a nosaltres per donar la cara, no? I per fer aquesta pedagogia, que a vegades una entitat sense ànim de lucre no té aquesta força, no? No hi ha recursos, i per tant, si no tens aquestes cares conegudes que volen ajudar-te, que volen explicar-ho, que volen fer pedagogia, que volen venir a posar-se guapos a la catifa vermella, no? Com fa la Meritxell, doncs aleshores...
1: Jo dono tot. A més, Laura, o sigui, es diu People in Red...
0: I tu vas de vermell com mana... Sí. Però no tothom el de vermell, no, Laura?
2: No, mira, els primers anys, quan ens vam començar a dir People in Red, que vam deixar la paraula galacida, va ser el 2016, val? Llavors, els primers anys sí que demanàvem que tothom anés o de vermell o que portés alguna cosa que visiblement es veiés molt vermell. Però amb els anys la gent ens va anar demanant si hi havia alguna opció, doncs, de que no fos com una obligació. I vam deixar-ho de posar en el dress code. És a dir, abans sí que posaven dress code, gala vermell, no? I ara no ho posem al vermell, però aquest és l'any que hem tingut més gent de vermell dels últims 10 anys.
1: Una passada! Molt bé. De veritat, hi havia tants vestits bonics, llargs, de gala, vermells. O sigui, jo tinc la sensació, clar, com hi havia tantes persones... Mira, jo us diré una cosa. Jo, amb el Serrat, m'havia escrit amb la seva dona dient, ens veiem aquesta nit, i després li vaig dir guai, no, mira, no han vingut, i m'han dit, sí que han vingut, és que no els vaig veure.
0: Clar, dius, no, aniré de vermell, o sigui, clar, tu no, i 700 persones més,
1: és
0: clar.
1: És que no ens vam veure, o sigui, és com no, el primer és, any.
2: Hi havia, sí, molt, jo aquest any també va haver-hi gent que no m'he pogut saludar, que no m'he pogut veure, justament per això, perquè hi havia molta gent de vermell, i no diferenciava tant, es quedava tothom igual, o sigui, que a veure, que és superbonic. Jo, la veritat és que no, sense obligar-ho, trobo maco que ho facin. Saps què vull dir? Que sí. És la gràcia. O sigui, a mi m'encanta que vagi tothom de vermell. I a més a nosaltres ens agrada perquè és com si fos el nostre color corporatiu al final.
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
2: és
1: sí.
2: Molt maco que tothom vulgui anar de vermell. Però obligar no ho fem. Llavors, té molta gràcia que la gent ho vulgui fer voluntàriament. Però si aquest any hem fet rècord total de vestits vermells, hasta els homes, eh? Vull dir, els homes també portaven americanes vermelles,
0: vermell. Després, qui no anava de vermell, anava de negre, que és l'altre color per compensar, com aquell qui diu, oi?
2: Sí, totalment.
1: Sí, però l'Àlex Corretja portava una americana de brill increïble. La Martina Klein anava de Helvig.
2: I, de Helvig, sí.
1: Hem de dir una cosa, o sigui, ells són els ambaixadors per la bona causa, tot això que us ha dit la Laura, però jo, que sóc la de Cotis de la People in Red, jo us dic que són els ambaixadors i aquest any ho han donat tot perquè van acabar els dos.
0: Però sempre acabeu vosaltres, no? Allà a la pista,
1: doncs
0: els últims.
1: Àlex Corretja i Martina Klein ens han guanyat a la Brondo i a mi, ja no som les bailongas, ens han destronat, van ser ells, o sigui, van ser ells dos, els van haver de tancar la llum, van tancar el Palau, que és una cosa que normalment fem ahir al museu, que fem la Brondo i jo. A veure, sí. Jo haig de dir dos laures que us haig d'explicar que jo tinc el dit del peu trencat,
0: sí.
1: I vaig dir en seguida sí, a la Martina i a l'Àlex, ja m'han dit home, i vaig dir, no, seré baixa, no ballaré, i em van mirar dient, no t'ho creus ni tu, la Brondo va deixar el pòdium, va estar a la tercera, però jo vaig abandonar, però
0: Dani, per una causa justificada.
1: Sí, però ells ho van donar tot.
0: Confirmes,
1: llavors,
0: Laura, que sí. Van ser els últims a marxar, vull dir, bons home, anfitrions.
2: Home, i tant, sí, confirmo. I a més em fa il·lusió, perquè és la manera metafòrica també de tancar la paradeta.
0: Clar,
2: o sigui, sí. Els ambaixadors que obren, són els primers que arriben, lògicament, a les 5 de la tarda ja estan amb nosaltres, i després són també els últims que marxen, o sigui que molt bé, fan molt bé la seva feina, clar que sí.
0: Recordem que més enllà de fer una gala, no?, un acte d'oci i aglutinar tota la gent de la cultura, hi ha un objectiu que té a veure amb la solidaritat, que té a veure amb la investigació des de la Fundació i amb una aposta per aquesta investigació, per aquest enfocament humà amb molts projectes que canvien, que salven vides i que ajuden al progrés en medicina. Laura Duran, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, home, per explicar-ho i per ajudar-nos també a fer més grossa aquesta recerca, també. No?
0: Esclar que sí.
2: I els mitjans de comunicació no ens ajudessin, tampoc no se sabria que fem aquesta gala.
0: Bueno, i hem de ser, quan són coses importants, hi ha de ser. Recordem, peopleinred.com, allà trobareu la manera, si us ve de gust, de fer algun donatiu i de participar també en aquest objectiu solidari. Laura, fins la propera, que vagi molt bé.
1: Laura, ens veiem a les catifes vermelles. Va.
0: Ai,
2: home, i tant que sí.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Molt bé, no, jo crec que és...
1: Ara que ha penjat la Laura, t'explico els cotis.
0: Els cotis, eh?
1: Clar,
0: jo
1: és
0: un,
1: que...
0: un any hauré de venir, però és que jo... Ostres, tu...
1: És tan heavy, va cantar l'Amaral.
0: Ho sé.
1: El d'Ausà
0: també, sí.
1: Ho va presentar l'Abril, la Sílvia Abril.
0: La Tònia Costa també hi era, no?
1: Total.
0: Sí, ho vaig veure.
1: Clar, hi ha moltes influències que a mi se m'escapen, però jo veia vestits.
0: Jo vaig veure l'Escanes.
1: Aquest any no va venir, va venir l'any passat.
0: Ah, doncs.
1: L'Escanes.
0: Ah, vale.
1: Algun any també he vist a la Goicoechea.
0: La Núria Casas, com es diu aquesta actriu que fa més?
1: Ai, és que m'agrada tant, la segueixo tant per Instagram.
0: Jo també. Oh,
1: és la que em va fer més il·lusió.
0: Ah, sí?
1: I jo l'any passat, mira, només em vaig fer fotos amb la Núria i amb la Rigoberta Bandini, que també va tocar i tal. Clar, és que hi ha un nivell Maribel increïble. Però tot això no tindria cap sentit, com hem dit, si no és per recaudar fons.
0: I jo vull que em parlis del menjar.
1: Clar, i les empreses que estan darrere. I, a veure, Nando Jubany el coneixem tots, no?
0: Sí, esclar.
1: D'acord. El Nando Jubany s'ho curra molt, però clar, a mi què m'importa, la part líquida o la part sòlida?
0: Ja, la líquida. Clar, la líquida.
1: I hi ha una família a Cadaqués, que són molt bona gent, que tenen una bodega que es diu Martí Feixó, que té uns vins increïbles de picapoll, però també altres, que només arribes després d'aquesta catifa vermella, et donen el seu cava rosat, que fa no moltes edicions. Bueno, és que ens ho explicarà ara mateix el Rafel. Escolta'm, explica'ns aquest maridatge vostre.
0: Benvingut al Sota Sospita.
1: D'aquesta família, que són molt amics també del Bonaventura Clotet, no?
3: Sí, què tal? Bon dia.
0: Hola.
1: Explica'ns com arribeu de Cadaqués a ser el vi oficial de sempre de la People in Red.
3: Bueno, a veure, tota la família estem realment molt compromesos amb temes socials i així, i aquest és un tema que ens preocupa a tots, i a partir d'aquí pues, tenim una relació molt bona amb el doctor Clotet, i fa que introduïm els vins ja fa molts anys, que aquesta és la vuitena edició que ja tenim els nostres vins en allà, i estem molt contents de poder col·laborar en aquest sentit.
0: I de Martín Feixó, qui són els vins que veu oferir a la gala de la People in Red?
3: Doncs, com comentava la Meritxell, doncs vam començar amb el cava rosat a l'aperitiu, després vam continuar amb el que és el picapoll, que és com el nostre emblema.
1: L'insigne, sí, sí, boníssim.
3: Perquè, sí, és una varietat doncs, que és autòctona d'aquí de Cap de Creus i doncs el primer plat es va servir amb picapoll i després vam fer doncs, el que és la garnatxa negra, que és un vi doncs, molt, molt més jove, molta més fruita, un vi molt fàcil, molt xulo per acompanyar aquell filet que no es va servir en Nando, que en Nando també...
1: Oh, quin filet! I que bo, però també recordo als oients i les oients que teniu el Cada, que el Pere Fita, que són vins també extraordinaris i que assisteu per Cadaqués també hi ha enoturisme, no només per a la bodega, sinó també per anar-vos-en a dormir. I que segur que us sona Martí Faixó perquè són els de Can Rafa.
0: Clar.
1: De Cadaqués. Veritat, ara que us sona... Ara tots, ah, sí, doncs clar. Aquest.
3: Sí, estem a Can Rafa també i bueno, a Can Rafa estem amb tota la família també i és el restaurant aquest de producte que bueno, que de tota la vida, que van començar a estar. I després també tenim l'Enoteca, que és com un gastrobar on te podeu disfrutar de tots els productes que elaborem a Martín Faixó.
0: Mira, si us està interessant, és una altra recomanació com les que fem des d'aquí, per una bona escapada i per gaudir de l'enoturisme a casa nostra. Podeu entrar a martinfaixó.com i podreu descobrir tots els serveis que ofereix la vinya situada al Parc Natural del Cap de Creus, la producció de vins excel·lents, totes les possibilitats i l'oferta d'enoturisme amb visites guiades, amb tastos, allotjament rural, amb una masia tradicional, restaurant amb cuina de proximitat, gastrobar, com ens deia també el Rafael, esdeveniments especials, vull dir que jo crec que és també una molt bona proposta, sí. Més enllà d'aquesta participació que ha estat l'excusa, no?, en la People in Red per poder parlar amb tu, Rafael, però vaja, essència sí. Del Cap de Creus a través de la bona copa. Moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita, moltíssimes gràcies.
1: Petonets de picapoll.
3: Un petó.
0: Gràcies. Veus, ara ja, jo, quan cada vegada que tenim algú, que tu parles per telèfon, que els convides per telèfon, que jo començo a mirar aquí, que si les propostes de vins, entro al web, i m'adonen unes ganes sempre d'anar-hi...
1: Ja, ja.
0: Clar.
1: No, per cada que és. És que, per favor. Mola moltíssim. I ja
0: bueno,
1: dic...
0: Cotis.
1: Què va passar? De la gala. No, home, el que t'he explicat la Martina i l'Àlex estan molt enamorats, Són molt macos, aquesta
0: porten
1: gent.
0: Porten molts anys, no?
1: Sí. A més, jo tinc una teoria. Sí. No sé si me la compres. Ara seré la persona més odiada, però després del joc de cartes ja no ve d'aquí, Jo tinc una teoria que amb l'home de la teva vida no has de tenir fills.
0: Ah.
1: Llavors, l'Àlex i la Martina tenen una filla en comú. Llavors, clar, una mica dic, ui, que estrany.
0: Yeah.
1: Espera, Cotis, doncs, a veure, a mi les millors vestides és que, clar, bueno, també com vaig quedar molt, molt creguda en el joc de cartes VIP, ja no ve d'aquí. Jo crec que era amb la Cristina Brondo, que no era la Cristina Tamborero, amb una cua. Hi havia moltes cues en els outfits i després crec que és el cop
0: anava
1: que...
0: Bastant... Perfecte.
1: Sí, no, crec que és el cop que ha anat millor. Portava un Manu García, portava un vestit de núvia, realment que l'han tenyit de vermell, i, bueno, era escultòric i no sé...
0: Mira, a la galeria de la People in Red estic veient aquí la Brondo i la Falgueres, totes dues juntes,
1: sí,
0: fantàstiques... Mira, ara estic veient aquí la Cristina Puig al McLaren, estic veient aquí el Jefe, també nostre, que també hi va anar.
1: Sí, l'Oriol, sempre
0: la família Clotet,
1: mira l'Elsanca, vestida de set canòvies.
0: Guapíssima,
1: aquest vestit
0: també.
1: M'encantava també, però no m'entrava ja l'Elsa, li anava com un guant.
0: Bueno,
1: tota la família Clotet,
0: quins
1: que
0: gens,
1: sempre...
0: Quins gens.
1: Sí, quins gens, que bé envelleix com el bon vi. Sí, la Melero també anava de tothom superbé. La Judit Mascó, que anava taronja, però anava tan bonica. Bueno, és que també, o sigui, la Judit Mascó és una persona que diu, i què s'ha fet? No, no és que s'ha fet, és que és així. La Avellaneda, pobra, que s'havia fet un tratge vermell i no li va arribar a temps, però igualment sempre va amb aquests colors vins tan xulos. Has flipat o no amb el de la Mascó, comenta tu?
0: El de la Mascó és espectacular.
1: És espectacular.
0: És que ella, o sigui, es podria posar una bossa d'escombraries a sobre i estaria espectacular igual.
1: D'on fer.
0: Vull dir, hi ha gent que té un esquelet, una genètica, un porte, una
1: tot,
0: classe...
1: Tot. Ho té tot. Mira, d'on fer, perquè jo treballava amb ella a l'Obrim Fil, que estàvem en aquesta casa.
0: La Maribel Verdú, estic veient també la Marta Pons.
1: Sí, la Maribel Verdú la vaig veure... Però mira, va passar més desapercebuda, saps? Yeah. La vaig veure asseguda per allà, però no... Aquesta, veritat, que està amb l'Oriol, és la Nebulosa, la de la zorra.
0: La Maria Izaguirre, eh?
1: Clar, jo la vaig veure i dic, ai, és o no? Perquè és que hi ha anys que...
0: No, és la Nebulosa, la Maria Izaguirre.
1: Sí, que ha sonat la Vico, hi ha anys que ha trucat... Ai, que ha sonat
0: és,
1: el Serrat.
0: No, la Maria Izaguirre és periodista.
1: Ah, però jo crec que també estava, algun any.
0: S'assembla.
1: Hola, vaya cagada he fet. Vaya. Però jo també crec que algun any ha vingut.
0: Això és un tall per guardar per més moments d'apícies.
1: No, que no vull fer amics, que jo vull estar moltes temporades.
0: És la directora de comunicació aquí de Radio Televisió Espanyola.
1: Però m'ho compres o no, com a parecidos?
0: És la de zorra, diu.
1: Això ho traureu, no? Que... Això ho traureu, no? Ai, que no em saluda...
0: No, mira, el que anem a fer...
1: Jo volia un programa a la 2CAT, ja no.
0: El que...
1: No.
0: Vaig a buscar si tenim la cançó de zorra, perquè jo crec que serà la cluenda fantàstica.
1: Per favor. Això em passa per Nebulosa. Fer cotis. Això em passa per fer cotis. No riguis
0: És que no podria ser un millor final. O
1: perdoneu,
0: sigui.
1: Perdoneu. Jo com un any va venir la Vicó, un altre el Serrat, un altre...
0: No, és la directora pues, de comunicació.
1: Ai. Però escolta, molta gent m'ho deia.
0: La que anava amb l'Oriol Nolis.
1: Escolta, a mi m'ho va dir algú, eh? I vaig dir, sí, que ho és... Això no ha passat, això no
0: doncs,
1: ha passat.
0: Mira, si us ve de gust mirar aquests cotis i mirar si hi ha cert tipus de semblança, entreu a la pàgina de Pipoli. Consulteu la galeria de fotos de la gala d'enguany 2026.
1: No se'n pot treure de casa, i... Laura.
0: No.
1: González, no se'n pot treure
0: marxem,
1: de casa.
0: Marxem, Nebulosa, moltes gràcies. Arribem a l'informatiu, tornem demà.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Com cada cap de setmana a aquesta hora ja sabeu, de 2:45 a 3, aquí a Ràdio 4 arriba el Més que Esport. Avui amb l'Helena Ramos al control de so. I avui dissabte us volem acostar a un esport que en els darrers anys ha experimentat un gran creixement a casa nostra, fins a convertir-se en la quarta modalitat amb més llicències a Catalunya, la primera en categoria femenina. Estem parlant del vòlei. El que passa, però, és que aquest creixement no s'està produint de manera homogènia arreu del territori i amb l'objectiu de corregir aquest desequilibri, la Federació Catalana de Voleibol ha creat el projecte Vòlei Expansió, una ciutat, un club.
1: El projecte neix amb un repte clar, transformar l'actual augment de la pràctica del vòlei en un procés més equilibrat, estructurat i amb capacitat d'arrelament en aquells territoris on encara té poca presència. Des de l'inici del mandat de l'actual Junta Directiva de la Federació Catalana, l'any 2008, el nombre de llicències ha crescut de 2.500 a 25.000 al 2016. Tot i això, aquest increment no ha estat uniforme i encara hi ha un ampli potencial esportiu i social per desenvolupar en diferents zones de Catalunya. La iniciativa s'articula sota el concepte Una ciutat, un club, que planteja la implicació d'un club de referència a cada territori perquè actuï com a motor del desenvolupament local amb el suport de la Federació Catalana. L'objectiu és generar nous nuclis de pràctica, equilibrar la presència del vòlei, fomentar la creació de clubs i construir un model de creixement sostenible i replicable. El projecte no parteix de zero, sinó que es basa en dues experiències prèvies que la Federació considera l'embrió de la iniciativa, la impulsada a Lleida amb el Balàfia Vòlei i la de les Terres de l'Ebre amb el Club Vòlei Roquetes.
2: Més que esports. Amb Marc Lluc.
0: Doncs per parlar-ne, ens visita aquí als nostres estudis, ens acompanya ja la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, la Maribel Zamora. Què tal, Maribel? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, Marga.
0: Gràcies per venir, per tornar a venir a aquest programa, que ara mirava jo i deia, fa 3 anys que la Maribel va estar. Com passa el temps, no?
3: Passa molt ràpid, però ens passa ràpid perquè estem fent moltes coses, llavors.
0: Clar, és l'activitat aquesta frenètica,
3: exacte,
0: no?
3: Exacte, no ens adonem. Havíem d'explicar més coses.
0: Tens tota la raó. La Maribel va venir com a presidenta, doncs a parlar com a directiva i ens explicava aquest gran creixement del vòlei, ja parlàvem el 2023, i imagino que el vòlei ha continuat creixent, no?, en aquests 3 anys. El que passa és que voleu que creixi una mica d'una altra manera, no? O més en altres llocs, no?
3: Més en altres llocs, sí. Uh-huh. En realitat, jo crec que el vòlei per si mateix

0: amb aquesta experiència la manera de posar fil a l'agulla en ser proactius, no esperar el naixement de clubs de manera espontània, sinó que provoquem, analitzem el mapa de Catalunya i llavors treballem en municipis concrets i en comarques concretes per anar fent aquest efecte taca-oli comarcal i que realment doncs, pugui ser una realitat aquestes lligues de proximitat.
1: Mm-hmm. Ara parlem tant amb alguns responsables de Lleida com de les Terres de l'Ebre, perquè són aquest projecte pilot, no?, d'alguna forma, que la federació doncs, va aprovar primer i que ha estat una mica l'exemple pel que ve i ha de venir, no?
0: Correcte, vam començar amb la zona de Terres de l'Ebre perquè realment el Club Voley Roquetes és era l'únic club que teníem en aquelles quatre comarques i realment doncs, bueno, va ser una conversa amb el president del club i aquesta sensibilitat per solucionar, entre cometes, un problema. En aquell moment era per ajudar a solucionar un problema concret del Club Voley Roquetes. Esteu lluny fins i tot de Tarragona. Clar. Anem a veure si col·laborant entre el club i la federació aconseguim generar nous nuclis de vòlei en aquesta zona. No? La veritat és que han fet una feina fantàstica. Del primer any de treball doncs ja es van generar 5 nuclis de vòlei en aquella zona. Vam veure que, ostres, això potser ho hem d'implementar també a altres llocs. Va ser quan vam fer la proposta d'activar-ho també a Lleida, que eren com els dos nuclis com a molt clarament dificultosos que teníem i que els clubs havien de fer uns desplaçaments molt grans i, bueno, i el resultat, doncs, lògicament, quan les coses funcionen, doncs, s'han de continuar incentivant.
1: Doncs de seguida parlem tant amb Lleida com a les Terres de l'Ebre. Explicaves tu quan vas venir, Maribel, això que el voleibol és el quart esport, després d'esports que tothom coneix, no?, com el futbol, el bàsquet,
0: sí,
1: no sé si l'handbol...
0: L'handbol també, tot i que jo diria que l'handbol igual estem ja...
1: I esteu frec a frec?
0: No sé si estem frec a frec o fins i tot si
1: els
0: hem fregat una mica.
1: Sí, sí,
0: ja els hem passat.
1: Sí, podria ser el tercer esport amb més llicències. I després una altra cosa, que sempre parlem aquí i hi ha molts espais, no?, que moltes vegades falta esport femení, però el cas del voleibol és una mica a l'inrevés. Teniu més nois cada vegada?
0: Tenim més nois cada vegada.
1: Això també és important, veritat, també, no?
0: Al final hi ha diferents qüestions que també fan l'efecte d'incrementar llicències, diguem-ne, no? I han hagut diferents factors, la sèrie de dibuixos animats Haikyuu, vull dir, hi han hagut moltes coses que ens han ajudat també a potenciar el masculí. Però tot i així, continuem tenint un 75% de llicències femenines.
1: Un 75%?
0: Sí, 75% de llicències femenines envers el 25% de masculines.
1: Cal dir que la Maribel ha passat per tots els papers de l'AUCA, que ella va ser jugadora, entrenadora, àrbitre, dirigent
0: de club
1: sí, i presidenta ara de ja fa anys, des del 2008 de la federació. Per tant, suposo, no sé quan tu començaves, que si encara hi hauria molts més nois que jugaven a volei, no? O no?
0: Bueno, quan jo vaig començar, el volum de llicències també... Bueno, clar, quan vaig començar com a presidenta de la federació estàvem parlant de 2.500 llicències a tota Catalunya.
1: Això com a presidenta?
0: Això com a presidenta. Imagina't, quan jo vaig començar a jugar, que estem parlant, doncs, en tinc 49 anys i vaig començar amb 12, crec recordar, doncs imagina't, no? Realment el volum d'equips era... Molt discret
1: petit, molt
0: i
1: petit.
0: Realment, bueno, no, havia més equips femenins, però potser les diferències no es notaven
1: no
0: gaire.
1: No es notaven tant.
0: És veritat que amb la crisi, sobretot del 2008, els clubs, amb la retallada de subvencions i l'eliminació de part important de subvencions, i com es van mantenir les subvencions en femení, molts clubs que feien masculí i femení van eliminar la branca masculina. I vam tenir uns anys d'una mica de solar en tot aquest procés. Però bueno, després la veritat que s'ha anat recuperant i bueno, a dia d'avui la veritat és que estem molt contents perquè realment el masculí també va fent el seu camí, que
1: el
0: és
1: seu
0: com
1: camí.
0: Ha de ser.
1: Clar, un camí que va per darrere perquè ha començat, diguéssim, més tard. Doncs anem a introduir altres dos convidats. No.

0: deixar de caminar mai, i això la gent que fa esport doncs ho sap perfectament. I caminant van arribar, com us explicàvem, doncs, fins a les Terres de l'Ebre, al Club Voleibol Roquetes, en aquest projecte pioner d'alguna forma. I per parlar-ne estem en contacte amb l'Agustín Rodríguez, tècnic de la federació que ha liderat el projecte Volei Expansió a les Terres de l'Ebre. Què tal, Agustín? Bona tarda.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien.
0: Agustín, estábamos hablando ahora con la presidenta, con Maribel, que seguro que vol saludar a l'Agustín.
2: Hola, Agustín, buena tarde.
1: Hola, Maribel, ¿cómo estamos?
0: ¿Tú desde cuándo y por qué el volei?
1: Bueno, aquí yo empecé de chiquito el voleibol y ¿sí? toda la vida hicimos voleibol desde los 8 años, mis hermanos, toda la familia. Justamente un entrenador que ahora está en Cataluña también, fue el primer entrenador de la familia, Hugo Tuso, y nos fue metiendo a todos y empezamos con el voleibol y bueno, la verdad que muchos años metido en esto y después ya apenas fui dejando de jugar, ya me puse como entrenador de voleibol y ya empecé mi carrera como entrenador sabiendo que el voleibol al final es un deporte minoritario y hay que... Si queremos seguir en este mundo hay que pasarnos al otro lado y aquí estamos todavía.
0: Muy bien. Pues si me permites, si em permets, saludarem també la Vanessa Ortega. Ella és la presidenta del Club Balàfia Volei de Lleida, que seria el segon, no, Maribel? Primer vau començar per les Terres de l'Ebre.
2: Correcte.
0: I després el Club Balàfia de Lleida. Vanessa, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda a tothom.
0: Doncs encantada que estiguis amb nosaltres. Bé, aquí a Lleida, com teniu això dels nois i les noies al volei?
3: Bueno, el nostre cas és una mica paradigmàtic,
0: sí?
3: perquè el meu club només és masculí i està presidit per una dona.
0: Ah, molt bé.
3: També és una manera de canviar la història. I a Lleida, doncs, històricament, doncs, hi havia hagut molt volei, però, com diu la Maribel, doncs, el 2008 va desaparèixer sobretot la branca masculina i el 2011, doncs, nosaltres, valents, vam tornar a reeixir. Així que, bueno, no hi estem.
0: Molt bé. Escolta, i ja per saber-ho tot, quina és la teva història amb el volei? Per què arribes a ser presidenta d'un club de volei?
3: Bueno, una mica com la Maribel i jo som coetànies, les dues vam arbitrar juntes.
0: Ah, també eres àrbitra?
3: També.
0: També.
3: I la meva família, el meu germà era entrenador, el meu home actualment també va ser jugador de vòlei i és entrenador. Bueno, tota la família hem estat en aquest esport apassionant i aquí seguim, al peu del canó.
0: Maribel, és habitual això, que vagi per famílies, això del vòlei es transmeti de pares a fills, diguéssim?
2: Doncs una mica sí, eh? Sí, tenim nissagues completes.
0: Nissagues total,
2: sí, sí, sí, que realment... Bueno, també pot ser una mica lògic, no? Uh-huh. Pensem que al final hi ha jugadors que continuen jugant. El vòlei és un esport que permet i que la maduresa esportiva arriba tard.
0: Ah, sí, que
2: llavors
0: es pot
2: acaben
0: jugar
2: sent
0: fins grandet.
2: Papàs i mamàs, al final acaben sent papàs i mamàs que estan anant a jugar encara i que porten els fills al pavelló.
0: Clar,
2: amb la
0: clar,
2: qual cosa
0: clar.
2: Sí que és fàcil que hi hagi una continuïtat, no?
0: Doncs anem a que ens expliquen una mica aquesta experiència, començant per l'Agustín, perquè va ser allà on es va implantar per primer cop aquest projecte de la Federació. Agustín, ¿cómo llegó este proyecto y cómo lo asumisteis vosotros?
1: Bueno, a ver, yo vine, bueno, estuve un año aquí en Roquetes, estuve después, me fui un añito a Galicia y ahí cuando volví, un poco la idea era volver y generar un proyecto de creación de voleibol, digamos, en nuestra zona, porque, a ver, nosotros tenemos el peor panorama, digamos, a nivel competitivo, porque tenemos 5 horas de desplazamiento para jugar un partido.
0: Claro, ¿no? Entonces, estáis muy lejos.
1: Claro, para esta zona, ¿cuál era el problema más grave que teníamos? Era que ningún chico quería empezar siquiera, porque decía, yo no me voy a apuntar a un deporte si tengo que viajar 5 horas para jugar un partido. Entonces, cuando yo llegué a Roquetes, había un equipo infantil, que son los chicos que hoy pasan a Junior, que eran todos 2008,
0: ¿sí?
1: y había un equipo de senior. Y no había más entre medio de chicos del club porque es que no había chicos, habían perdido un poco la ilusión y cuando empezás a por ahí, si un año bajás el nivel, te cuesta convencer a un grupo de padres de que, bueno, vamos a ir todo el tiempo a Barcelona a jugar, porque el masculino en el año que yo vine, que fue hace 5 años atrás, había 16 equipos masculinos en todo Cataluña.
0: Ya, claro, había muy pocos.
1: Un nivel de infantil.
0: Ya.
1: Y ahora tenemos un montón de equipos, varios niveles, ahora ya tenemos tiras formadas que para nosotros jugar cadete y juvenil juntos es un alivio, porque imagínate, las 5 horas ya se transforman en 2 partidos, no en uno. Entonces, claro, estamos jugando, estamos compitiendo mucho mejor, y bueno, llegó como esa necesidad de decir, bueno, tenemos que hacer algo para que la gente de Terres de Libre empiece a jugar al vóley. Un poco fuimos como los primeros en empezar el proyecto sin por ahí una guía clara, porque el objetivo lo teníamos claro todos, pero la guía no. Entonces era como, bueno, ¿por dónde empezamos? Y junto con el presidente, que el presidente la verdad que es un soñador de...
0: El presidente del club, ¿eh?
1: Sí, sí, Benja es un soñador, sí, del vóley, y es una persona que un día me dijo, mira, este es el mapa de Terres del Ebre y quiero que haya vóley en todos lados, en todos los pueblos, en institutos, en... Y bueno, empezamos a contactar y empezamos a generar, y ya la primera temporada logramos tener un mínimo campeonato alevín que armamos entre un montón de extraescolares y llegamos a tener más de 100 chicos. Entonces dijimos, bueno, hay una posibilidad de, si vamos a todos los colegios y empezamos a promocionarlo, de que empiecen a surgir posibilidades. Y lo que hicimos después de salir a buscar gente y de generar actividades extraescolares y lugares donde se pueda jugar al vóley, fue generar una liga. Empezamos, bueno, a ver cómo hacemos una liga para que todos estos lugares que les fuimos a dar una clase y que les generamos la actividad extraescolar o mismo encontrar, fue un trabajo muy, muy, muy raro, porque era, bueno, a ver, un chico vino un día y me dijo, mi padre sueña con hacer un club en La Rápita. Y yo dije, dame el teléfono ahora
0: mismo. Y llamo ya, ¿no?
1: Claro, o sea, funcionaba así, era como, bueno... Hay un equipo escolar en Batea. Yo decía, Batea, 1.800 habitantes. Y ahora Batea tiene alevín infantil, cadete y juvenil femenino. Y compite y se federó con equipos y juega las ligas escolares y juega las ligas federadas. Entonces,
0: ya no hay que ir a Barcelona, ¿no? Ya no hay que ir a Barcelona para competir.
1: A ver, sí.
0: Sí, no.
1: En una parte más competitiva de los chicos que ya llevan muchos años. Nosotros en masculino, por ejemplo, estamos en nivel A y... Y en nivel A tenés Lleida, Tarragona, Roquetes, y después tenés que ir a Girona y casi todos los equipos son de Barcelona. Entonces, en esos niveles no te queda otra opción, pero ¿qué nos pasó ahora? Que nos encontramos que tenemos 80 chicos jugando vóley escolar, cuando el club no tenía escolar. Entonces hay gente que dice, uy, voy a jugar vóley escolar, voy a jugar vóley de cercanía. Nosotros ahora tenemos la liga de Tarragona, Terres del Ebre, con 14 equipos infantiles y... todos los equipos, en vez de hacer un equipo B, C y llevarlo a competir a Barcelona, ya es jugar entre nosotros, viajar menos, tener una liga para comenzar a jugar al vóley. Tenemos una liga alevín ya de 9 equipos, solo de La Rápita, Batea, Roquetes, Tortosa, Mora. Entonces ya se empezó a generar una dinámica donde el chico empieza y no es tan violento decirle mañana a Barcelona.
0: Claro, claro.
1: Eso era lo grave que teníamos en el club. Entonces... se fue generando toda esta actividad, fuimos proponiendo diferentes tipos de liga, empezamos con una liga escolar, después empezamos con ligas de cercanía, con el apoyo de la federación que nos fue diciendo, bueno, vamos a intentar hacer algo federado, adaptado a la realidad de Terres del Ebre, y bueno, hoy tenemos 20 equipos federados y 25 equipos escolares, y 5 años atrás era Roquete solo, entonces...
0: Ya, es que es increíble.
1: La verdad que estamos bien.
2: El model funciona.
0: A veure, Maribel.
2: El model funciona.
0: És al·lucinant, no?, com en tan poc temps es pot crear de zero, no?, pràcticament.
2: Bueno, és crear-ho de zero, però com explicava l'Agustí, al final és... Al final, ajuntar primer els interessos comuns, o sigui, posar en comú els interessos, les necessitats, i llavors veure què pot aportar cadascú. Per nosaltres és fonamental que hi hagi un club del territori que ens ajudi a activar la creació de nous clubs, perquè no té massa sentit...
0: Una ciutat, un club, no?
2: Exacte.
0: És el lema.
2: No té massa sentit, sinó activar, a intentar crear clubs en zones on igual encara el problema és pitjor, igual acabes... accentuant més el problema que no solucionant problema,
0: ja,
2: no?
0: Ja.
2: I el resultat, doncs, bueno, com dèiem al principi, doncs, el projecte de Roquetes es va iniciar d'una manera que vam anar veient a passos, com bé explicava l'Agustín. Era una mica ensaio-error,
0: clar.
2: Perquè no, perquè bueno, vam dir, hi ha voluntat de, per totes les parts, el Club Vòlei Roquetes necessita que generem vòlei en el seu entorn, la federació necessita... Hi ha altres problemes de la competició, no només pels esportistes. Hi ha problemes quan tens un club aïllat en un territori, hi ha problemes amb els àrbitres, el club té problemes...
0: Clar,
2: has d'enviar designacions arbitrals que valen un baston, perquè al final és un desplaçament molt gran que el club ha d'assumir. si no té àrbitres en el seu entorn, no? Vull dir, es multipliquen moltes altres qüestions que generaran aquestes lligues de proximitat, doncs realment racionalitzem bastant els recursos.
0: I ara parlem amb la Vanessa, deixem l'Agustín també amb nosaltres, però Vanessa, vosaltres vau començar després, no?, que veiéssiu, suposo, i que la Federació veiés, que funcionava les Terres de l'Ebre. Com va ser això?
3: Sí, doncs una mica la idea que tenia la Maribel era, com diu ella, embrionària, no?, de portar vòlei a llocs com Terres de l'Ebre o Lleida. Lleida, recordem que té una extensió territorial enorme. Sí. Cada territori té la temàtica, la nostra és territorial perquè abastem moltíssim, amb llocs molt poc poblats, exceptuant, evidentment, el Pla de Lleida, no?, seguiria així, però és veritat que, per exemple, el Pirineu, doncs encara tenen afegit, no?, el tema del desplaçament, però a part el tema de la mobilitat, no? Recordem que la mobilitat al Pirineu no és la millor.
0: Clar.
3: No? I aquest projecte que va plantejar la Maribel als clubs de Lleida, doncs en aquest cas nosaltres vam guanyar el projecte que vam presentar, va ser el guanyador, i crec que és molt important aquest projecte en el sentit més enllà de pròpiament el sentit que té el projecte, sinó que establir una mirada molt més territorial, més descentralitzada, no? I això és molt important que en aquest cas la Maribel com a presidenta i la federació aposti per fer un model que no sigui centralitzador en Barcelona, i això crec que és un model molt replicable a altres esports que també els està passant alguna cosa similar, no? I crec que, a part de tota la feina que estem fent tant a Terres de l'Ebre com a Lleida, crec que aquesta mirada, no?, que ha posat la Maribel en el territori és superimportant per a la gent que no tenim potser tantes possibilitats per accedir al món esportiu.
0: Una ciutat, un club, en aquest cas el vostre club, és una responsabilitat d'alguna forma de liderar aquest projecte a Lleida?
3: És una responsabilitat, però és veritat que quan ho fas amb cor, no?, i ho fas amb sentiment...
0: Amb il·lusió, no?
3: Sí, per recuperar el nostre esport, en el nostre cas a Lleida, no?, perquè Lleida torni a estar al més alt nivell, doncs és importantíssim començar per tenir una base, perquè la piràmide, si no, no funciona. Vull dir que al final és evident, no?, que molts nens o nenes acaben a l'alt rendiment, però és important tenir una base molt àmplia perquè tot això també passi. És important tenir esport per a tothom, és important que tothom pugui tenir accés a l'esport, en aquest cas al voleibol, i això crec que és l'ànima d'aquest projecte que ha plantejat la federació.
0: Maribel, satisfeta també de com estan les coses a Lleida? Ens deies que estaves molt contenta de les Terres de l'Ebre, també a Lleida?
2: Sí, bueno, per descomptat. És a dir, el model de... És a dir, les diferències principals, segurament, entre Lleida i Terres de l'Ebre, de la manera de plantejar el projecte. A Terres de l'Ebre teníem una zona... només un club. A Lleida hi han diferents clubs, hi havien diferents clubs.
0: És a dir, que l'inici és diferent.
2: L'inici és diferent, el volum de població també és diferent en una zona territorial que en l'altra. Nosaltres, a Lleida, el que vam plantejar va ser, vam fer una reunió amb els clubs amb tots els clubs de Lleida, vam explicar el que volíem plantejar, vam explicar el projecte de Terres de l'Ebre amb el Club Voleibol Roquetes i el finançament que fa la federació i com ho estàvem, doncs, justificant i caminant plegats, no?, amb el club, i llavors vam demanar als clubs de Lleida que presentessin projectes per postular-se a ser el club, diguem-ne, que activés
0: el capdavanter, no?
2: Exacte, que activés el projecte allà a Lleida, no? Balàfia, doncs, va presentar un projecte que ha complert absolutament fil per randa, amb una professionalitat exquisita, i per tant, doncs, bueno, vam tenir, si no recordo malament, en el primer any d'activació a Lleida, ja van sortir 14 nuclis de vòlei en diferents municipis que havíem tingut vòlei anteriorment, com Mollerussa, per exemple, que era un històric del vòlei.
0: Doncs, i que l'havia perdut.
2: I que s'havia perdut, ja. Havia desaparegut el club, doncs ara estan començant a aparèixer una altra vegada en zones on afortunadament abans teníem i ara doncs estan ressorgint gràcies a la feina que està fent el Balàfia, no?
0: Doncs ens queda molt poc temps ja, que aquí se'ns passa volant, Vanessa, però ara a partir d'ara... O sigui, quina és la situació ara i què és el que voleu aconseguir a partir d'ara?
3: Sí, ara nosaltres hem activat 12 nuclis nous. Com ha dit la Maribel, s'estan creant nous clubs, el Carràs, el Macelles, Puigverd, Albatàrrec, Mollerussa, Palau d'Anglesola, Balaguer, no? I ara estem activant també el Pirineu, en què també està sortint Volei, Sort, Esterri, Etrem, i una mica fer aquest seguiment també per acompanyar-los, no? Perquè part del projecte és acompanyar-los a la creació d'aquest club, no només en el tema esportiu, sinó també en el tema de gestió, no? Perquè això també, bueno, per a la gent se li fa un món a vegades, no? Constituir una junta, fer els papers, bueno, tot això requereix un acompanyament. I res, i seguir, també estem activant a escoles, hem arribat a aquest curs amb més de 3.000 alumnes, i per tant seguir en això i bueno, amb el suport de la federació i amb l'espenta que ens dona la Maribel, segur que serà un èxit.
0: Que la Maribel té una energia, que la transmet i la contagia d'alguna forma. Doncs Vanessa, felicitats pel que fet fins ara i que continuï el voler creixent a casa vostra.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, i encara amb l'Agustín, per fer-li una darrera pregunta també a les Terres de l'Ebre, una mica el que li deia jo ara a la Vanessa. A partir d'ara, Agustín, m'explicaves un poco cómo está la situación, ¿a dónde queréis llegar?
1: A ver, yo lo primero que quiero en este momento es, después de 4 años, generar un poco una independencia tanto de la parte nuestra de acompañamiento con los clubes ya formados y tratar de seguir armando diferentes lugares que se terminen de animar. Hay varias ciudades que tienen sus actividades extraescolares, pero no aparece ningún presidente nuevo, ninguna persona con ese ánimo de hacerse responsable. Es lo que nos faltaría como para terminar de darle el impulso. Y también estamos planteando un poco la posibilidad de hacer vóley para adultos, hacer ligas de... Empezamos a encontrar en pueblos mucha gente grande que juega al vóley. Más allá de los niños, hay gente que le gustan estas actividades de vóley mixto, de gente de todas las edades, y la verdad que también estamos tratando de impulsar eso, porque también esa es la gente que después creemos que se va a animar a hacer su club y a generar el vóley en los lugares. Creo que por toda la zona que nos estamos manejando, lo que más faltan es gente del vóley. Aquí no hay tradición de vóley en muchos lugares, entonces encontrar ese responsable, el que se tire a la aventura de decir, bueno, voy a hacer mi club y voy a seguir creciendo. Entonces, bueno, creo que el objetivo ahora es ese. Vamos a tratar de generar ahora, para terminar la temporada, una competición de adultos, de toda gente que quiera hacer vóley recreativo mixto, y a ver si de ahí, de los lugares que vamos a invitar y de los lugares que fuimos descubriendo que tienen gente que se junta a jugar al vóley para pasarla bien, ver si de ahí podemos que nos aparezca algún lugar nuevo y después que se mantenga lo que está.
0: Muy bien.
1: Con mantener lo que tenemos, eso ya sería un montón, y creo que el proyecto está muy bien.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por explicárnoslo y mucha suerte, Agustín.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Que vaya muy bien. Maribel, ens queda molt poc. Què vols afegir? Quin és el... Ara hem parlat d'aquests dos clubs, però ara s'està posant en marxa molts altres, suposo, no?
2: Sí, ara el full de ruta, nosaltres vam fer una anàlisi del mapa de Catalunya, comparativament, o sigui, a Catalunya hi ha 947 municipis, més de la meitat estan per sota dels 1.000 habitants. Vam agafar el mapa de Catalunya per comarques, municipi per comarca, i insertant si teníem club de vòlei o no. Amb això hem fet tot un estudi, tenint també com a referència que el municipi de Catalunya més petit en quant a volum d'habitants és Bordils, on tenim club de vòlei.
0: Sí,
2: llavors hem agafat aquesta referència, Bordils té 1.800 habitants, hem agafat aquest llindar dels 2.000 habitants per posar el focus en quines són les següents comarques que activarem el vòlei expansió, que en concret són el Bages, Girona, la Selva i el Tarragonès. Llavors ara hem obert ja una convocatòria amb els clubs, igual que vam fer a Lleida.
0: Clar, s'ha enviat perquè surti el club que va davanter de cada lloc, no?
2: Hem fet ara una convocatòria oberta, hi ha un termini per presentar els projectes, farem l'assignació de projecte i a partir del setembre aquests 4 nuclis, juntament amb Lleida i Terres de l'Ebre, doncs continuarem amb aquest vòlei expansió.
0: La idea que al final Catalunya sencera, doncs, tingui vòlei, no? Que no quedin llocs una mica aïllats, com dèiem abans, no?
2: Sí, sí, la veritat és que jo crec que és la manera real que hem trobat, la bona manera, treballant, de generar aquests nuclis de vòlei i nous clubs.
0: No sé si voleu... Ja serà difícil, si heu passat a l'handbol, passar el bàsquet i el futbol, ho veig complicat, no?
2: Home, jo ho veig molt complicat, però sí, és veritat...
0: Deieu que s'ha de somiar, deies.
2: Sí, és complicat, però és veritat també que l'estiu passat vam renovar mandat, i jo una de les dels objectius del nou mandat que hem iniciat ara és arribar en menys de 10 anys a 10 milions d'euros de pressupost i a 100.000 llicències. És a dir, estem a 25.000 llicències...
0: I voleu arribar a 100.000.
2: I 5 milions d'euros de pressupost. Vull dir que, bueno, ens estem posant els reptes. No serem al bàsquet, però intentarem apropar-nos sigilosament al màxim possible.
0: El que està clar és que l'espectacle continua. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. El The Show Must Go On de Queen, perquè recordo com el va demanar la Maribel quan vas venir fa 3 anys. I vam acabar amb aquesta cançó. Dic, mira, avui també, perquè el show continua a la Federació Catalana de Voleibol, no? I el voleibol de casa nostra continua el show.
2: I tant.
0: I esperem que arribi molt lluny. És aquest l'objectiu. Doncs ja ho sabeu, Volei Expansió, un club, una ciutat. Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana, moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. El show continua i el programa també demà diumenge. Adeu.

0: Ràdio 4.
1: Montse, quants anys té aquest penjoll?
2: Doncs des de l'any 92.
1: 92.
2: 34.
1: 34 anys, sí.
2: Més o menys, gairebé sí, perquè és una guitarra.
1: Sí, molt petiteta,
2: Molt petiteta, de plata, del barri del Mercat Francès de Nova Orleans, de quan vaig anar-hi, el primer viatge que vaig fer així llarg.
1: La primera vegada.
2: I, a més, jo havia deixat la feina, havia deixat una parella que tenia, un col·lega, i havia deixat també, moltes coses enrere. Em vaig tallar els cabells ben curts i cap a Nova Orleans amb dos amics, i va ser molt iniciàtic, tot plegat.
1: Diguem que va ser un temps complicat per tu. Després hi arribarem, però va ser complicat.
2: En aquell moment encara estava molt feliç i va tenir calés, el vaig gastar tots allà i vam anar...
1: No sabies el que venia, no?
2: No sabia el que venia durant uns anys després, però va estar molt bé i tinc aquest viatge al cor i la meva música sempre reflecteix el que va impregnar de mi, l'esperit en aquell moment, en aquell viatge tan maco.
1: No te'l poses, aquest penjoll?
2: Sí, me'l poso, me'l poso. De tant en tant me'l poso.
1: No sempre.
2: Sí, sí. Bueno, vaig canviant.
1: Avui la nostra irrepetible és la cantant Big Mama Montse.

0: Vic, mama Montse, benvinguda i Irrepetibles.
1: Hola, què tal?
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Cantant, compositora, guitarrista, una veu única, 22 discos publicats, centenars de concerts, vicepresidenta d'AICE, l'Associació d'Artistes, Intèrprets o Executants, també vicepresidenta de l'Associació Professional de Músics de Catalunya i membre de l'Organització Internacional d'Artistes. Quasi 40 anys... Quasi 40 anys, Montse, al món de la música i una pionera del blues al nostre país. Però no sé si t'agrada gaire que diguem que ets una pionera.
1: En el món del blues?
0: Sí. Pues
1: en el món del blues sí que hi havia molt pocs músics.
0: Clar,
1: en aquell moment.
0: Sí, molt poques dones.
1: I dones, sobretot, també. Llavors sí que vam ser dels primers en aquell moment.
0: O sigui, bueno, pionera
1: bé,
0: no?
1: O dels segons, però que eren molt poquets.
0: Ja. En què t'ha ajudat el blues, Montse? No només... al món de la música, a la vida.
1: A la vida m'ha ajudat a fer net.
0: Sí,
1: de moltes emocions negatives o de molta... del sofriment, del dolor. I m'ha ajudat també a fer amistats. He tingut molt bons amics i amigues a través del blues, uh-huh. Perquè hi ha... doncs la gent que sent emocions potents amb aquesta música, hem fet una família molt maca, però arreu del món. I llavors doncs això m'ha set molt positiu, també.
0: Hi ha hagut moltes vegades que has hagut de fer net?
1: Sí, moltes vegades, sí, perquè la vida va passant coses i llavors sempre queden forats a dintre, però
0: ja.
1: Els has d'anar omplint un altre cop.
0: I t'han ajudat les cançons?
1: Molt, sí, les cançons són de veritat. Les meves cançons totes expliquen coses viscudes i que tenen veritat i bueno, llavors doncs m'he sincerat molt amb la música. Uh-huh. Quan pujo a un escenari em relaxo molt, sóc molt jo allà a l'escenari, i a vegades a la vida, si no estic en aquest context d'amics, estic més amb tensió o més pendent. L'escenari és cantant, per mi és estic molt jo, sóc molt jo.
0: Uh-huh. El blues continua ajudant-te i just acabes de treure al mercat amb els Captain Brotherhood un nou treball discogràfic en format EP, un disc amb soul, blues, jazz, que es diu Senza Confine,
1: sí.
0: Volum 1.

0: chasing.
1: Aquest és un dels temes que s'inclouen, Soul Connections, que s'inspiren les protestes a Minneapolis. Sí. I les conseqüències de tot allò, eh? És aquella política horrible de Donald Trump.
2: Exacte, i també la reacció solidària de la gent, de sortir als carrers, de protestar, d'unir-se, i amb la veu doncs, i la unitat reclamar doncs, aquests drets humans per totes les persones, eh? I això em va inspirar aquesta cançó, que encara, malauradament, encara està
1: tant, sí.
2: vigent i en molts llocs. Eh? Mm-hmm.
1: Així que no només t'inspiren coses personals.
2: No, també altres coses que passen a altra gent.
1: Altres coses, sí. Per cert, el disc es va gravar en un sol dia.
2: Sí, el 12 de març.
1: Això és habitual?
2: Sí, els nostres discs, ja n'he fet diversos, que estan fets un sol dia perquè gravem tots alhora. I alguns hem gravat dos o tres dies, però ens agrada doncs això, recolzar-nos un a l'altre en les intencions, la pulsació...
1: O sigui, no es grava per pistes, un aquí, un allà...
2: Hi ha gent que sí, això és més un concepte...
1: No, però dic tu, eh?
2: Jo no, jo tinc aquest rotllo de tots a l'hora i que es noti el batec del grup, que és el que a mi m'interessa, que es transmeti aquesta emoció col·lectiva.
1: I cada cançó es grava tres vegades.
2: En aquest cas sí, gravem tres vegades, triem la millor i la que tots estem més contents.
1: A l'estudi Medusa.
2: Vam estar al Medusa, sí.
1: Per què aquest?
2: Perquè aquest me'l va recomanar el company Dani Nelo i volia provar. I és a l'estudi del Manu Guix i del Roger Rodés i vam estar molt a gust, la veritat, perquè tenen molt bon material. Jo m'agrada anar a un estudi...
1: I és gran, no? I que veu
2: tots. És gran. Tenien pianos, tenien bateria, tenien amplificadors i tenen espais on posar tot, cada cosa en el seu lloc. Aïllat, no? I després tenen també molt material vintage i molt material així analògic, que són amb amplificadors, amb vàlvules i permet fer aquest so orgànic que és el que buscàvem en el disc. Un so que tingués aquest ambient de música afroamericana del sud, del jazz, inclús hi ha una bossa nova i hem volgut jugar amb això.
1: Ara fa 3 anys, quan just començaves a celebrar els 35 anys al món de la música, et vas aliar a la formació Captain's Brotherhood. Per què? Com va sorgir això?
2: Primer va sorgir perquè del festival de Jazz Terrassa, que sempre em conviden a presentar els meus projectes, em van dir, per què no vens aquí aquest any? I vaig recordar que feia doncs, 35 anys de Big Mama. I havia tocat l'any anterior amb l'Hernán Friedman, que allà a Argentina li deien el capitán, perquè és un crac, és un baixista molt, molt potent. I ell va començar a treballar amb el Lorenzo Spinozzi i la guitarra, es van conèixer i van crear aquest duet Captain's Brotherhood. I llavors doncs, vam començar a agafar cançons meves, que jo deia, són com cançons desenterrades, que les estic tornant a recuperar, i els hi donàvem un altre aire, i va ser així. Va venir una mica arrel d'això, que m'hi van fer pensar els de Terrassa, i em vaig trobar amb aquests dos companys tan macos.
1: I vau publicar Smile, que està sonant ara de fons.
2: Després.
1: Per cert, jo no sé, Montse, si encara pateixes interpretant les teves pròpies cançons, perquè feia un temps deies que sí.
2: Sempre tens records, però a vegades doncs, el que passa és que cantant llavors els vas traient a fora, no? Els vas destil·lant perquè cada vegada doncs, en lloc d'un record negatiu vagi quedant una cosa com una ensenyança.
1: Yeah.
2: Una ensenyança de vida que he de treure-ne una cosa que puguis aplicar a la teva vida perquè no et passi més, o la dels altres. I llavors això sí que em passa. Jo quan canto encara i em passa això que em puc relaxar, que tot va bé, doncs si tinc els records i interpreto a partir d'aquí. Bussejo dins meu i busco això, que tinc aquest record i la cançó m'ho aboca. A vegades hi ha cançons que fins i tot canvien, no? A lo millor si és una cançó d'amor i en aquell moment tinc d'una altra, doncs llavors ja no penso en aquell que vaig escriure, sinó amb el nou. Però clar. Així va.
1: Per què es diu Sense Confine?
2: Aquest títol
1: en italià, que és Sense Fronteres.
2: Sense Fronteres. És el títol va sorgir el primer. Vaig estar com un any tenint el títol al cap i la idea era això, treure límits, treure límits tant a nivell estilístic com a nivell d'idioma, com a nivell personal, buscar una llibertat expressiva amb la música. I llavors també m'agradava la idea, però sin fronteres o sense fronteres o without borders, encara ho trobava lleig. I com que el guitarrista és italià, em va venir al cap aquesta bueno, la traducció en italià.
1: Que és meravellosa.
2: I em trobo preciós, sí, sí.
1: Suposo que hi haurà més volums. Perquè si
2: esperem
1: aquest és
2: sí.
1: El volum 1...
2: Vaig pensar, posar-hi volum 1 perquè n'hi hagi més.
1: O més obligada, no?, a que n'hi hagi més. Concerts. 7 de juny, Teatre Cursal de Manresa. Allà s'inicia la gira.
2: Ens fa molta il·lusió, perquè aquest ja van creure amb nosaltres, amb el Smile, i clar, com que ara hem tret aquest disc així perquè ha sorgit, perquè tenim aquests temes i ens ha vingut de gust, doncs afegirem la gira Smile a la gira Sense Confines. O sigui, l'anirem solapant i interpretarem temes dels dos discos. Bàsicament serà això, i algun altre plus també meu, però bueno, bàsicament això.
1: Tens moltes dates, eh? 26 de juny, Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona, 10 de juliol, Jazz a la Fresca de Terrassa, 30-31 de juliol, Festival de Blues d'Aracena a Huelva, també les Festes de Gràcia, en fi.
2: Sí, aquí al Museu Europeu estem amb la Sister Mariam, sí. Que és a duet, amb qui l'any que ve farem 15 anys de bona amistat
1: i de
2: col·laboració musical, també. Mm-hmm. I llavors també tenim alguns concerts macos, que anem al Festival de Blues de Vigo, a l'octubre, tenem també a Mataró, ja començarem a celebrar, però...
1: Sense parar. Els concerts són el present i el futur, però, Montse, tirem la vista enrere.

0: I clar, és molt probable que aquesta cançó de Los Pequeñiques, Loop de Loop, sonés al tocadiscos dels teus pares, perquè era una de les més populars a l'Espanya de l'any 1963. Ens situem en aquell any, perquè és quan vas néixer, Montserrat Prat de Saba Ribas, a Sant Quirze de Besora, a Barcelona, el 24 de maig de 1963, molt aviat el teu aniversari. Porta'ns allà, a la teva infantesa. Com la recordes, a Sant Quirze de Besora?
1: Doncs era una nena, allò que en diuen, de bona pasta. Bona nena. I tinc una infantesa que vaig viure molt feliç amb les meves cosines, els meus cosins, les meves tietes, els tiets a l'escola, a cases dels meus amics i amigues que tenia. Vaig començar això, a escoltar música.
0: Els encantava la música, no, a casa?
1: Els meus pares, la meva mare era una dona que havia, s'havia ella mateixa pagat la carrera, tenia dos carreres, va fer de llevadora i de practicant. I mentre estudiava anava treballant, i llavors era molt moderna, i ella ja quan va acabar estava a la maternitat i després a l'Hospital de Terrassa, i va decidir anar a un poble, però a ella li agradava ballar rock and roll, anava amb pantalons i anava amb una
0: vestida moderna, no?
1: Molt moderna. I llavors la meva mare doncs escoltava música, i quan jo vaig, el tocadiscos, encara quan jo vaig néixer no tenien tocadiscos ni tele, però després van anar progressant, pobres, ja està, la calefacció van tenir, i llavors doncs ella tenia els seus discos, jo també en tenia, però escoltava l'Elvis Presley, Albert Halley, Ray Charles i tot això, juntament amb cançonetes infantils per mi.
0: I el teu pare que es dedicava?
1: Meu pare era mestre d'obres.
0: Mestre d'obres?
1: Sí, que ell li agradava això, mestre d'obres. Va començar fent de paleta, però ell havia estudiat per capellà. L'havien fet estudiar per capellà perquè era sí, el monestir de Poblet, va estar allà a l'escola de Francolí, perquè a l'època que van néixer, bueno, van passar molta gana, i llavors els van fer anar amb ell, amb ell i el meu tiet, estudiar allà per capellà, però ell no volia passar. I quan va poder va marxar, i ha tingut una bona educació, escrivia molt ben català i li agradaven molt els números també. I llavors, doncs, dic també perquè a mi també m'agraden les matemàtiques i tot això. I llavors ell feia les cases, però també feia els plànols i feia càlculs dels materials, i per això li agradava, més de ser mestre d'obres, ai, paleta, i començar
0: deia
1: així.
0: Deia mestre d'obres, no?
1: Perquè
0: anava
1: feia
0: una mica més enllà.
1: Més enllà, i això.
0: Clar, i alguna cosa devíem veure en tu, perquè amb només 6 anys vas començar a estudiar piano i solfeig.
1: Sí, jo...
0: Què van veure?
1: Doncs això, que la meva mare veia que m'agradava molt la música, i jo volia estudiar música, ja ho demanava, i allà al poble hi havia només una senyora que sabia tocar el piano, i em va portar allà, i vaig estudiar amb ella a les Tercrosses, que sabia això. Bueno, ell era una senyora que havia estudiat piano, llavors em feia solfeig i piano, amb 6 anys. Però ja vaig després també, vaig tornar a estudiar amb 9 anys, vaig tornar després quan vaig anar al Pare Coll de Vic, vaig tornar a estudiar piano. O sigui, aquell primer de solfeig el vaig fer moltes vegades. I me'n recordo
0: molt. Si no ho tenies clar, no?
1: Vaig anar repetint.
0: Sí, i als 12 descobreixes la guitarra.
1: La guitarra, sí, allà al poble, amb una colla de nenes que ens van ensenyar a tocar la guitarra a l'escola.
0: Però d'aquella manera, no?
1: Sí, d'aquella manera, sense el senyor Cruells, que ens feia cantar, bueno, jo anava a cantar les caramelles, i aquest senyor era el director, i també tenia una coral allà a Sant Quirze que es deia Les Gavines del Ter. Sí. Que anaven a cantar a l'església i això, llavors, doncs va fer el projecte a l'escola d'ensenyar la mainada a tocar la guitarra, i em sembla que ho feia sense cobrar res, o sigui que ens ho feia perquè li agradava molt la música, i vam començar així. I després vam quedar només dues nenes, la meva veïna de sota i jo, la Jefa Esquerrà.
0: La Josefa Esquerrà.
1: Josefa Esquerrà.
0: Fins que arriba el Manel Fernández.
1: Sí.
0: Que ell ja és guitarrista.
1: Sí, bueno, també era guitarrista aficionat, però...
0: però en sabia una mica més, no?, que l'anterior.
1: Sabia una mica més, i tenia una guitarra de 12 cordes, i jo somiava aquella de guitarra acústica de 12 cordes, i al final vaig poder aconseguir una guitarra acústica, i fèiem les nostres cançons ja amb 13 o 14 anys, i vam anar a un concurs de un concurs de
0: cantautors.
1: De cantautors, que hi havia també els Esquirols i no sé. I vam quedar finalistes
0: bé,
1: en 14 anys i vam tocar Roda de Ter, un teatre.
0: Escolta, ens hem posat en contacte amb ell, amb el Manel Fernández,
1: sí?
0: I ens ha explicat com era aquella Montse preadolescent.
2: La Montse Prat de Saba era un alumne que tenia clar el que volia, molt aplicada i constant. No va fallar mai a classe. De seguida captava els acords i ritmes amb una facilitat tremenda. Fins i tot va fer alguna composició que, per cert, era molt bonica. M'atreveria a dir que el camí ja el tenia marcat. La música formava part d'ella i té una veu meravellosa. La Big Mama Montse està feta tot un artista.
0: Ell ja ho veia.
1: Que bo. I té un vídeo, el Manel, de nosaltres, de quan tocàvem allà. Estem allà a les muntanyes de Sant Quirze.
0: És meravellós. Fins que, amb 16-17 anys, descobreixes B.B. King.

0: I què passa pel teu cap, Montse, quan el descobreixes? Perquè no sabies ni tan sols què era el blues.
1: No, jo el vaig veure a la tele. Em sembla que era un programa de... No sé, bueno, un programa musical. No sé si va anar amb l'Àngel Casas o no sé, alguna cosa. Sí. O vaig veure a la tele i em va emocionar molt. Em va fer plorar.
0: Sí.
1: Llavors, però... No sabia ni qui era, o sigui, em vaig quedar amb el nom, però tampoc no coneixia l'artista. I en aquella època jo era més de... M'agradava més una mica el rock dur. I vaig descobrir molt... Jo feia classes en canalla, ja els ensenyava francès, matemàtiques, i amb aquells petits sou que teníem vaig comprar molts discos de Jimi Hendrix. I potser el primer contacte amb el blues que vaig tenir va ser a través d'aquells, el blues del Hendrix,
0: i,
1: però era una energia que jo tenia, una energia més, o sigui, anava més per coses més canyeres. El blues ja en aquell moment amb B.B. King em va emocionar
0: perquè
1: molt.
0: Crec que eres una mica rebel també.
1: Sí, llavors ja va haver l'època que jo ja era més... Recordo tenir molts problemes amb el meu pare perquè
0: sí.
1: Quan veia que ell deia que una cosa era blanca i jo la veia negra, o al revés, ho defensava, i fins que vaig tenir una època així d'autoafirmació, que és lo lògic també.
0: I tant, no? És lògic de l'edat. Hi ha un artista que trenca tots els teus esquemes, que és Elmore James.
1: Sí.

0: Aquí ja tenies 25 anys, més o menys.
1: Sí, més o menys.
0: Per què et va tocar tant?
1: És que, no sé, quan vaig sentir... Venia un músic a tocar, va venir un músic que es deia Johnny Mars, i va tocar temes de l'amor. Llavors jo, buscant en els discos, els originals, em va frapar molt, no sé, em va connectar com una altra època, un sentiment, una emoció molt potent, i després vaig descobrir que va morir el dia que vaig néixer jo.
0: Què dius?
1: Va morir el mateix any, el mateix dia. Jo vaig néixer a les 3:15 de la matinada, i el Borges també, més o menys, aquesta hora. I quan vaig saber això, dic, a veure...
0: Et va connectar més encara, no?
1: Encara vaig connectar, quina energia, si me va passar alguna energia de la seva.
0: Retrocedeixo de nou en el temps, perquè te'n vas a estudiar a Vic, després a Barcelona, però sempre amb la guitarra.
1: Sí,
0: Montse?
1: Sí, sempre amb la guitarra.
0: Ja
1: vaig anar a Vic, allà al Paracoll, ja estudiava piano, sí. Estudiava mecanografia també, però a les hores del pati sempre allà amb la guitarra, amb les nenes i tocant allà, i després quan vaig venir a estudiar a Barcelona, allà al pis d'estudiants, sempre amb la guitarra, llavors també vaig
0: descobrir... Eres la que animava les festes, no?
1: Sí, i les que animava les festes, i era una manera de fer més amics, saps?
0: Ja.
1: Potser era molt tímida, i tocant la guitarra després aconseguia entrar. I vaig fer també ja bones amistats.
0: I aquí a Barcelona vas descobrir el doctor Watson.
1: Sí, el doctor Watson era un bar que estava al carrer Camp, a la zona de dalt de tot de Montaner, darrere del Boccaccio.
0: Uh-huh.
1: I estava molt prop d'on jo vivia, perquè llavors ja anava a estudiar, vaig anar a estudiar a la Salle. Vaig fer telecos a la carrera d'imatge i so, i anava allà. Llavors hi havia, quan vaig descobrir el doctor Watson, ja va haver algunes assignatures que ja hi anava.
0: I allà és on va sorgir el nom de Big Mama.
1: No, va ser la cova del drac.
0: A la cova del drac.
1: Però arrel dels amics del doctor Watson. Perquè quan van tancar el doctor Watson no sabíem què fer, i vam anar a parar a la cova del drac gràcies a, bueno, diferents contactes i això.
0: Sí.
1: I allà... doncs amb la colla d'amics que volien que sortís a cantar allà a la cova, tocaven blues i això, doncs quan vaig sortir a cantar ja em van dir Big Mama, em van començar a dir Big Mama, i principalment en record a la Big Mama Thornton.
0: Clar.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Ho has dit molt de passada, però per què vas estudiar enginyeria de telecomunicacions?
1: Perquè volia ser cantant, però sempre trobava que la meva família em deien...
0: Has de tenir estudis.
1: Més val que estudis alguna cosa que et rendeixi més. I també ells em van fer el favor de pagar els estudis. Llavors vaig anar a la Politècnica, després vaig anar a la Salle, i jo volia ser tècnic de so. Dic, doncs, però no hi havia en aquells moments llocs on estudiar aquesta carrera, com ara hi ha, en molts centres. Sí. I havies de passar pel tubo dels telecos. I vaig estudiar molt a gust a la Salle.
0: I vas treballar 6 anys a Televisió de Catalunya.
1: Sí, perquè...
0: Què hi feies allà?
1: Era tècnic d'explotació. Primer vaig entrar a les unitats mòbils i feia... portava els vídeos, m'ocupava de totes les gravacions, a l'aparell de gravar, posar les cintes, que estigués tot ben ajustat, gravar, i quan anàvem a fer esports em tocava fer els replays. Però després, ja, quan vaig començar a cantar, que ja veia que ja anaven sortint bolos i això, aquesta era una feina, aquesta era molt de... Cobrava bé, perquè cobrava allò que en deien la disponibilitat.
0: Sí.
1: Però, clar, havia d'anar un dia... t'avisaven el dia abans. Però jo vaig buscar una mica més d'estabilitat per, si en sortia un bolo, poder-lo fer. I llavors vaig canviar platós. I platós vaig fer de tot. Vaig fer de control de càmeres, i estava platós, i estava fent programes, i a l'estiu anava a fer informatius. O sigui que potser de
0: TV3... Has estat a totes les àrees.
1: A totes les àrees vaig estar, sí.
0: Uh-huh.
1: I molt bé, tothom. Sí.
0: Clar, i tu, quan dius a casa que deixes una feina estable, ben pagada...
1: Mon pare encara se'n recordava, tota la vida m'ho va estar recriminant.
0: Vas agafar excedència.
1: Sí, al principi una excedència.
0: Però mai has tornat.
1: No, perquè li vaig agafar una excedència perquè m'ho va dir el cap tècnic, el Ramon Sangrà.
0: Uh-huh.
1: M'ho va dir, diu, millor agafa això, perquè si et passa que no va bé... Però, mira, ja després ja no vaig tornar.
0: Ja.
1: Encara que... no m'anessin molt bé les coses, però vaig vaig deixar la feina per una feina precària, perquè la música és molt complicada.
0: Clar, tu t'imaginaves que seria així?
1: No, perquè en aquell moment nosaltres teníem molt èxit, tocàvem, fèiem diversos concerts a la setmana, 3 o 4 bolos a la setmana, a sales, després...
0: Sí, tu veies que la cosa anava bé.
1: Anava bé, i tenim també... Ens va agafar The Project com a
0: la productora,
1: manager, sí. I vam fer molts festivals a nivell d'espanyol, però després es va desfer el grup. I llavors quan es va desfer el grup ja vaig quedar com a molt descol·locada, no sabia, no vaig poder reaccionar i vaig marxar de Barcelona perquè tampoc podia pagar el pis ni res.
0: El grup, et refereixes a Blues Messengers?
1: Sí, Big Mama and the Blues Messengers.
0: Sí, això és so del disc Big Mama and the Blues Messengers, any 1993.

0: aquest disc el vau gravar en directe a la sala de la Boat de Barcelona.
1: Sí, un altre que vam gravar. Aquest també vam estar tres nits.
0: Tres nits.
1: Sí, sí. I aquí al final ja estem a Fònics, però bueno, si el bo és la música, doncs...
0: Clar que sí, clar que sí. I clar, es trenca. Per què es dissol, aquesta formació?
1: Es va dissoldre... Mira, primer, l'Amadeu estava malalt. L'Amadeu Casas, el guitarrista, va passar un problema de salut que va haver d'estar de baixa bastants temps. Uh-huh. Llavors, hi havia un altre músic l'Alyosha Motic, que era de Croàcia, i la seva xicota era de Sèrbia. Llavors, tots dos volien anar, era la guerra de Bòsnia, uh-huh. la guerra, i va ser molt dur per ells. Llavors, aquells dies havien de marxar per anar allà amb la família, cadascú tenia un altre músic, tenia també un problema amb una dona, amb la seva ex, que tenia dos fills allà a Caen, i el coaccionava amb els fills. Bueno, va ser com una cosa molt del grup estirar les vides personals, cadascú tenia molts problemes.
0: Uh-huh. I tot llavors, queda sola.
1: De cop i volta tothom va tenir coses, i vaig dir, doncs, bueno, s'ha acabat, acabem, ja està.
0: Uh-huh. Que és llavors quan marxes de viatge.
1: Vaig marxar abans, el 92. Vaig marxar el 92, va ser quan vaig deixar TV3.
0: Sí.
1: Va ser a les Olimpiades, abans de les Olimpiades, i vaig, amb els estalvis que tenia, va anar a Nova Orleans. I el 93 ja no em quedaven recursos ni res, perquè anàvem molt al dia. Mm-hmm. En aquella època anaves molt al dia i el que podies... I llavors dic, bueno, doncs me'n vaig, i vaig tornar amb la cua entre les cames a Sant Quirze.
0: A casa dels pares?
1: Sí, allà a casa dels pares, però bueno, una altra casa que tenien que em van deixar estar. Allà. Mm-hmm.
0: Fins que el 1994 arriba el blues de la inflació.
2: Ei, senyor president!

0: Som a Ràdio 4 Irrepetibles, conversant amb la cantant i compositora Montse Prat de Saba, Big Mama Montse, intentant resumir en una hora quasi 40 anys de carrera musical, que és impossible, eh?
1: És que ho esteu ja fent molt acuradament, la veritat, estic molt sorpresa.
0: 1994, el blues de la inflació, Víctor Uris, Amadeu Casas i tu, què va significar?
1: Va significar un inici.
0: Un inici
1: de tot allò que m'havia sortit, bueno, tot tan inesperat, que no... Jo pensava tenir un futur diferent i amb aquells músics, un grup, de cop i volta tot es va desintegrar i... Sí. I vaig quedar sola, però em van recolzar aquests amics, l'Amadeu, quan es va posar bé de salut, uh-huh. I en Víctor Uris. Víctor Uris, que ara ja descansa en pau, pobre Víctor, però era tetraplègic, tocava l'harmònica, uh-huh. I la persona com més impedida de totes, podíem dir, dels amics, és el que més em va ajudar. Va ser un gran exemple per mi, i em va convidar a tocar amb l'harmònica coixa, a Mallorca, a les festes de Sant Sebastià, perquè això del grup que es va desfer era el novembre del 93.
0: Sí.
1: Doncs jo ja al gener ja estava tocant amb l'harmònica coixa allà a les festes de Sant Sebastià, i amb en Víctor vam dir, per què no quedem i fem, no sé, provem de tocar junts, i jo ja no tocava la guitarra, feia temps que no tocava, i provem de tocar una mica, fem una gireta, i... aquella bona energia que em va donar en Víctor, que em va dir, vine a casa, estigues uns dies a Mallorca, a mi, perquè ell era de Mallorca, i em vaig aixecar el cap, vaig dir, tinc un amic que m'està ajudant, doncs va, també anem endavant, i vaig composar aquestes cançons, ja vaig tocar la guitarra, i una altra persona que em va ajudar molt va ser la Gemma Romanyà, de Paper de Música, de Capellades, que la vaig conèixer, també en un casament d'uns companys, i em va oferir anar a veure la seva sala, i vam gravar allà la seva sala. I vam gravar l'Amadeu Casas, el Víctor Uris i jo, i el Ginés Melanchón, el tècnic de so, que també va venir... per la cara, pel morro, diguem, sense cobrar res, ningú. Sí. Vam fer una gravació i vam treure el blues de la inflació. O sigui, tinc el vídeo d'aquella tarda, el guardo, de com va ser. I vam provar el dematí nosaltres, va venir a la tarda l'Amadeu, i després al vespre vam acabar, i vam anar a sopar, i bueno, sí.
0: Quina rapidesa.
1: Sí, sí.
0: Escolta, i la Gemma també et va proposar escriure un estudi sobre el blues.
1: Sí, perquè llavors la Gemma em va convidar a anar a tocar allà el Paper de Música.
0: Sí.
1: El primer cop vaig anar amb l'Ignasi Terraza i ells presentaven uns fulletons. Bueno, allà feien música clàssica. La Gemma ha ajudat molt a la gent del clàssic, però em sembla que amb mi va començar a obrir portes a altres estils. I vaig convidar l'Ignasi i vaig preparar que el primer... recollet de blues que vaig, una primera història del blues per acompanyar les lletres de les cançons que hi havia, i era per informar la gent, perquè anaven allà a escoltar clàssic i que allò era una altra cosa, no?
0: Yeah.
1: I vam fer dos dies molt macos, que un dia va venir el Josep Maria Espinàs, el Jaume Cabré, van venir el Quim Monzó, va venir escriptors, i vam anar a dinar junts, va ser maco.
0: I al llarg de la teva trajectòria ja han sorgit uns quants noms. Montse, has col·laborat en formacions com la que hem esmentat, The Blues Messengers, però també The Crazy Blues Band, l'harmònica coixa Blues Band, com deies, la vella Dixieland i també la locomotora negra.

Montse, també has fet molta pedagogia, perquè entre 1999 i el 2004 va ser professora de cant a l'Escola de Músics Jam Session de Barcelona.

0: Ara és això, i és dels temes que bueno, que em van obrir moltes portes, perquè
1: clar,
0: es va publicar el disc a tot el món.
1: El 2013, quan celebraves 25 anys a la música, vas fer girar amb el taller de músics All Stars i un treball commemoratiu.

0: I no només aquest, perquè amb l'Original Jazz Orquestra del Taller de Músics, que estem escoltant, també vas gravar un disc, Blues in the Jazz, sobre les dones del jazz, sobre les dones del blues, justament.
1: Sí, les dones del blues i els músics de jazz que les van acompanyar. Llavors ja barrejàvem doncs, aquestes dones cantants potents amb els directors d'orquestra, Count Basie, Duke Ellington, i és un disc que és dels que més m'estimo.
0: Sí?
1: Aquest sí, perquè el trobo que va quedar molt bé. Tots eren estudiants d'allà del taller
0: de músics
1: que participaven a l'Original Jazz Orchestra. Uh-huh. I crec que vam gravar aquest disc primer, abans dels 25 anys de Big Mama, però va tardar un temps a sortir. I va tardar com un any o així, però vam fer una gira i el grup sonava molt bé. I el pianista era l'Alejandro de Constanzo, que després va tocar amb el meu des dels 25 anys. Va haver el Riqui Sabatés i el David Pastor, que era el director de l'orquestra. Bueno, vaig barrejar amb músics que em venia molt de gust tocar amb aquell disc, però la Big Band, aquest és un dels discos que més m'estimo.
0: I en fer 30, el disc Party Life...
1: Sí.
0: Amb els 30s Band, any 2018.

0: quina veu més impressionant, Montse.
1: Aquest instrument l'estimo molt, la veritat. Clar. Els músics que toquen...
0: Sí, jo sabia que en aquest et sents especialment representada, però clar, de tots els que estem escoltant,
1: sí,
0: en tens molta estima, no?
1: Ara també. Ja, tots sí, tinc molta estima, però els més últims són els que ara, per mi, són ja la meva obra, que ja, ja trobo més, que em representa més ara, i aquest disc amb la Sister Baron, el Matías Viga del Balta, el Xavi Nojosa, i aquí hi ha el Víctor Puertas, que toca el... em sembla que toca aquí l'harmònica, i hi ha un altre tema que toca el Hammond. És un gran músic, el Víctor Puertas.
0: Aquest disc el vas haver de fer amb campanya de crowdfunding, de finançament col·lectiu.
1: Sí, ho vaig provar, però no ho he tornat a fer més, perquè és molt dur. La veritat és que vaig pensar, mira, farem un concert de presentació, I vendrem l'entrada i el disc. I vaig pensar, bueno, vam llogar l'Aliança del Poble Nou,
0: sí,
1: perquè ja hi havia anat molt amb la locomotora negra, i era un lloc que m'agradava. Però va ser molt dur. És molt dur, els crowdfundings, la veritat.
0: Yeah.
1: També ho vaig fer perquè, clar, necessitava... Vaig pensar... Provo, necessites els diners i, i proves després.
0: Clar, però és molt representatiu de com, sí, de complicat és el món de la música.
1: Molt complicat, el món de la música és molt difícil. Mira, fa molt vaig estar en unes jornades que hi havia músics joves i ja parlaven del burnout. Si ja són tan joves, ja parlen d'això. Imagina't el que hem de tenir els...
0: Que estan cremats ja, no?
1: Sí,
0: i encara no han començat.
1: No han començat, és que és molt... Sí.
0: Perquè hi ha hagut moments de voler llançar la tovallola?
1: Sí, alguns sí. Sobretot ja quan pensava, bueno, els cantants es poden jubilar 60 anys, i pensava, ja em jubilaré, però després...

0: Vaig veure el que em quedava de jubilació i, i l'altra cosa que és que vaig pensar, no, perquè la veu, el cant, ho necessito, encara que sigués cantar a casa, però també amb el públic hi ha un feedback que és molt, bueno, s'agraeix, la veritat. I sí, en alguns moments sí que vaig pensar, o d'altres moments que no tenia feina, per exemple el moment aquest del Putumayo Ricos,
1: sí.
0: Era un moment també molt, molt dolent de feina, molt dolent, no tenia feina, i llavors, perquè clar, tu fas un concert i l'endemà ja estàs a l'atur. O sigui, has d'anar buscant, no tens una estabilitat mai.
1: Sí, que potser durant l'any cotitzes, no ho sé,
0: poc.
1: 40 dies.
0: Sí, bueno, s'han fet estudis i menys.
1: Menys, fins i tot.
0: Sí, i llavors, clar, o si ets autònom que cotitzes tot l'any, però no tens, has de fer ingressos doncs, com pots, no? Però... Bueno, doncs mira, va venir sempre a vegades quan he estat a punt pop, ha vingut una cosa que d'allò que m'ha dit no, no, endavant
1: la vida, sí. La vida. Perquè clar, tu dius que el que falta són llocs on actuar, que hi ha artistes i hi ha molt de talent,
0: sí, això
1: però
0: sí.
1: falten espais
0: i falten sobretot que es pugui tocar amb un grup gran, perquè en plan duets o trios, això, bueno, hi ha encara hi ha alguna coseta, però llocs que també, bueno, que es pugui treballar amb dignitat, que puguis viure d'això. Molts músics es troben que han de fer altres feines, sobretot si són músics que tenen fills i que han de pagar les escoles,
1: sí, sí.
0: Tot. I llavors, en el meu cas, com que, bueno, jo no en tinc, doncs he anat ajustar-me a vegades, fins i tot m'ha costat tenir diners per comprar pa, o sigui que és difícil, hi ha moments de molta crisi, i ara que estic aquí a la IE també, que ajudem els artistes, també és una entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual, però que té una part social important, veiem molts músics, sobretot quan es fan grans, que tenen això que, bueno, ja no interessen tant, que els costa molt trobar feina, i no tenen cotitzacions per cobrar ni una pensió contributiva.
1: Clar.
0: Llavors passa molt malament. I sí, bueno, jo crec que, clar, hi ha una perspectiva de molts músics, que és la del influencer, o d'aquests que arriben a triomfar tant a dalt de tot, on the top of the world, però la realitat
1: però
0: és que
1: menys,
0: hi ha una gran massa de músics que el dia a dia els costa molt, i ens costa molt, i fins i tot s'han fet estudis de que, no només aquí, sinó no fa molt n'ha sortit una a Anglaterra, que no s'arriba, aquí no s'arriba a venir el salari mínim professional, que eren el promig de músic eren 12.000 euros a l'any, de la majoria de músics, d'ingressos, no de sou net, sinó d'ingressos bruts. Llavors, clar, i tal com està tot
1: és
0: ara,
1: impossible.
0: És molt difícil.
1: És impossible.
0: S'han de fer, doncs, bueno, buscar altres feines, poder, que complementin, o això, doncs, bueno, si es poguessin, si poguessin haver-hi més ajudes perquè hi haguessin sales, que també, doncs, que fossin, ara he vist que estan lluitant perquè siguin considerats centres culturals, com de centres de cultura, no només d'entreteniment, perquè, clar, pot venir algú que, doncs, que li molesti la música o també que si es donen moltes ajudes, per exemple, pel teatre o les grans empreses de teatre o els grans festivals, però en el cas del teatre contracten els músics, els artistes, els actors i actrius, però en el cas dels festivals és de tant en tant que vas a tocar en un festival d'aquests grans.
1: I fins i tot els actors es considera feina els dies previs.
0: Sí,
1: és a dir, els assajos també compten, no?
0: En el cas dels actors que treballen per aquestes companyies grans, però també hi ha actors que no tenen aquest tipus de feina, que s'han de buscar la vida com a petites companyies, i tenen un problema similar al dels músics, no? Però... Clar, i nosaltres ens trobem que fins i tot en aquests casos de festivals grans que reben ajudes no ens contracten. Saps? Els ajuntaments tampoc ens contracten. D'alguna manera, bueno, tenim una precarietat també perquè això no ens ho acaben d'arreglar. No podem... Ni hi ha una inseguretat jurídica en el que ens contracta i en nosaltres mateixos. Vull dir que no... no acabem de d'això de poder tenir prou cotitzacions ni perquè està tot molt, és molt complicat.
1: I com ho fem als mitjans? Falta difusió?
0: Estaria bé, doncs, sí, entrevistar, anar a preguntar, a veure quina és aquesta problemàtica, fer-ne ressò, explicar que, bueno, sí, per exemple, hem estat molt treballant també amb el tema de l'estatut de l'artista,
1: sí.
0: Però tampoc s'acaba d'avançar, vull dir, ara fa molt temps que no s'avança. Sí, estaria bé fer una mica més de difusió d'aquesta problemàtica, perquè la gent també hi ha gent costa molt de que vagin a un club i a vegades tanquen perquè no hi ha prou públic, però en canvi vas a un concert de, no sé, de l'Eric Clapton i està super
1: ple,
0: i val, l'entrada val 200 euros. Llavors, explicar, doncs, que bueno, anar a un club és una experiència també de cultural, maca, i que no sé, fer com difusió també de la gent que són, o recolzar la gent que no tenim tanta visibilitat, la gent més que no podem accedir a campanyes de promoció, no? Per exemple, els músics petits, per dir-ho així, que també existim i necessitem tocar llocs. No sé, si s'ho poséssim a pensar ja se'ns acudirien idees, no?
1: I no hi ha músics petits, eh? Montserrat Prat de Saba, Big Mama Montse, gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles, i marxem amb un altre dels temes inclosos en el teu darrer disc, Senza Confine, volum 1, al costat de Cantine's Brotherhood. Aquest es diu You're My Angel. Moltes gràcies, Montse.
0: Moltes gràcies per la paciència d'escoltar-me i
1: va.
0: Per haver preparat aquesta entrevista tan
1: al contrari.
0: En detall. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies, Montse. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Bon dia i bona sort, són les 6 en punt del matí.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal? Molt bon dia, 6 del matí. Avui és 20 de maig del 2026. Arrenca el Bon Dia, Bona Sort. Al despertador de Ràdio 4 ens hi posem ja amb el programa 175. Que aviat s'ha dit també, eh? Avui és dimecres 20 de maig, el dia en què el sol sortirà, quan faltin 8 minuts per 6:45 del matí, i ens deixarà a 10:05 del vespre. Avui falten 55 dies clavats per les vacances d'estiu, en un dia en què Catalunya viurà un dia tranquil i estable, amb predomini del sol a gran part del territori. A primera hora hi haurà algunes boires a les zones interiors de Girona i Barcelona, però desapareixeran ràpidament. A la tarda creixen núvols al Pirineu i Prepirineu, tot i que només s'espera algun ruixat feble i puntual al Ripollès. La intensitat serà menor en els dies anteriors en aquests ruixats que estàvem dient. Per cert, entrem ja en dies de superanticicló. Això vol dir que preparem-nos perquè arriba l'estiu. Arriba l'estiu amb bones temperatures. Ahir ja es van tocar i fregar els 30 graus. Al cap de setmana podríem arribar als 35 graus.
2: Uau.
0: A alguns punts de Catalunya. Montse Vidal, bon dia, bona sort.
2: Molt bon dia i bona sort. Quins canvis de temperatura, tu. Ja, bueno, ja la primavera ja ho té, això, no? Ara fred, ara calor, però bueno, ja anem enfocats.
0: Doncs sembla que ara toca la calor.
2: Ara toca la calor.
0: Ja estàvem del fred i de la pluja.
2: Una tota mica, la veritat.
0: De tota manera, aquí estem amb un hivern perpetuat, eh? Fa fred aquí dins.
2: Déu-n'hi-do.
3: Tens fred?
0: Jo, sí, també estic destemplat.
3: Estem destemplats.
0: Bon dia, Teixidor.
3: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: M'agrada molt la teva dessuadora.
3: Sí, és xula. Sí, m'agrada.
0: Si hi ha alguna persona que té moltes dessuadores en aquest país, aquesta persona té nom i cognom i es diu Montse Vidal. Però l'Anna Teixidor té moltes. L'Anna Teixidor també en té moltes.
2: Té més.
0: Va, família, que tinc una cosa, aquelles que us agrada tant. Saps aquelles dades que dius, això sí? Doncs...
3: Sorprèn-nos.
0: Això sí. Ahir parlàvem dels ocells de la ciutat, que resulta que els impacta més les dones que els homes.
2: Sí.
0: Perquè està demostrat científicament. És a dir, un ocell de la ciutat, quan s'acosta una dona, marxa més ràpid volant, i quan s'acosta un home, doncs li dona més un marge de confiança.
2: Els hi fem més por a nosaltres, escolta.
0: Una miqueta. Diuen que potser és per l'olor, bàsicament.
2: Sí, no saben ben bé per què és, però sí, apunten a l'olor, a l'aparent... No ho sé ben bé.
0: Doncs no sé què passa, però ara tota la cosa va d'ocells de la ciutat.
2: Ah, sí?
0: I és que els ocells de les ciutats modifiquen el seu cant per fer-se sentir entre el soroll urbà. I té la seva lògica, eh? Investigadors en ornitologia han demostrat que les aus que viuen en entorns urbans adapten la seva manera de cantar a causa del soroll del constant trànsit i les activitats humanes. Per poder comunicar-se millor, aquests ocells tendeixen a emetre sons molt més forts i amb tonalitats més agudes. Els científics conclouen que aquesta adaptació és una resposta directa de la contaminació acústica de les ciutats que interfereix en la comunicació natural entre individus.
3: Tu imagina't, jo me'ls imagino anar dient «Què fas? On vas?» Tiro cap allà, jo vaig a Gràcia, i tu? Jo vaig a Horta, perquè no se senten. Llavors hem de cridar més. És el que acabes de dir, jo t'ho he escenificat.
0: Tan content de la teva aportació en aquest programa. Bé, les 6 i 4 minuts del matí, per cert, hi ha diferents temes de portada. Un és la imputació de Zapatero, l'altre és del Jonathan Antic,
2: que
0: avui en parlarem amb un monogràfic dedicat al que... Bé, monogràfic, sí. Una miqueta del que seria la cronologia dels fets des de que es va morir el pare fins a dia d'avui. Recordem que en Dic va pagar la fiança i evita la presó després de dipositar aquest 1 milió d'euros que s'hagi demanat per part de la justícia i està ara mateix amb llibertat provisional.
2: Exacte.
0: En parlarem d'aquí una estona en un espai que ha preparat la Montse Vidal. I avui també parlarem de futbol, no?
3: Bueno, jo prefereixo parlar de sexe, si et va bé avui.
0: Ah, sí? Avui és el dia mundial del futbol femení.
3: Exacte. Sí. Però avui t'he preparat un estudi, és que, clar, l'actualitat mane. Llavors ha sortit un estudi que ha donat molt que parlar. Llavors avui te'l desgrano una mica.
0: Va, però més enllà d'això, avui és el dia del futbol femení. I parlarem també de sexe perquè... es parla de diferents regions i diferents zones on el sexe és millor o pitjor. I resulta que una zona on des dels...
3: No avanci res,
0: no
3: avanci
0: res. Però una zona que és de les millors zones, doncs té una vinculació molt directa i molt estreta amb una col·laboradora d'aquest programa. Avui aclarirem moltes coses. Aquesta és més llum a la foscor que la d'emporta, eh? Avui, 20 de maig, el calendari ens porta un d'aquells dies on conviuen ciència, salut, cultura i abelles. Moltes abelles. Avui és el Dia Mundial de l'Abella. I és que avui les protagonistes són elles, les abelles, responsables d'una part enorme de la pol·linització mundial i absolutament imprescindibles per a l'ecosistema i l'alimentació. De fet, gran part del que mengem existeix gràcies a pol·linitzadors. I sí, fa bastanta por pensar que insectes tan petits siguin molt més importants per al planeta que segons quins humans. Avui també és el Dia Mundial de la Meteorologia.
3: Metro.
0: Em pensava que estava equivocat.
3: Sí, no, jo també vaig
0: estar... La meteorologia.
3: La meteorologia, que és el tema de les mesures.
0: Explica-ho.
3: No, però pot semblar molt tècnic, però en realitat literalment tot funciona gràcies a això. El pes, la temperatura, les distàncies, la medicina, la tecnologia... És a dir, les mesures exactes. Sense això, el món seria un caos bastant important, eh?
0: Doncs felicitats a aquests que es dediquen
3: a
0: les mesures, eh? A les provetes, a...
2: Sí, a les dades,
0: però
2: no?
0: Les mesures de tot, els mesuradors
3: sí?
0: També?
3: Sí,
0: es veu els de fer maionesa?
3: Pues sí, en realitat té cabuda tot el que és mesurir, sí.
0: Però tens indicis fehacientes?
3: No, però és que clar, jo quan vaig llegir, dic, a veure, primer que estigui ben dit en català, vaig confirmar que metrologia existeix, està ben dit en català. I lo següent, que pensava que era un error i que tenia a veure amb el temps. No, és la ciència de les mesures. Tot tipus de mesures. Parlem de sexe, però també aquestes mesures.
0: Avui és el Dia Internacional, també, gràcies, Ares, dels assajos clínics. I did my best to notice when the call came down the line. Avui també es posa en valor la investigació mèdica i els assajos clínics. Concretament, es commemora el primer assaig clínic modern de la història fet pel metge James Lind al segle XVIII. I gràcies a aquest tipus d'investigació, avui existeixen tractaments, vacunes i medicaments que salven milions de vides.

0: Aquesta, música, aquesta cançó és que m'aboca...
1: És tan bonica.
0: És que m'aboca
1: tan bonica.
0: A tantes coses. Un dia us explicaré... no poses la sintonia. Un dia us explicaré, entre les meves històries, una història que em va passar. És que en, en aquesta casa ve molt el Jaume Barbeta. El Jaume Barbeta havia estat el cap de política internacional. Bé, Jaume Barbeta va acompanyar durant molts anys el president Pujol a totes les seves... El president Pujol viatjava molt i el Barbeta era el periodista que estava, estava
2: allà. Que el seguia.
0: Que estava allà i sempre estava allà. És un home molt llegit, molt culte, és una eminència. I la gent que es dedica al periodisme doncs el té en molt bona posició, en el seu pensament. Doncs em va passar una història amb el Barbeta, que un dia l'explicaré aquí al programa, que va molt lligada amb aquesta música d'aquesta època, l'època del millor Barça de Guardiola.
2: I tant.
0: A la final de
2: Roma?
0: De Roma, on jo vaig coincidir amb el Barbeta a l'avió a l'anada i la tornada, i tant a l'anada com a la tornada em va destrossar. Jo us explicaré la història perquè és molt bona. Molt bona. O sigui, l'avió sortia a les 10 del matí des de l'aeroport del Prat. Jo acabava el meu programa despertador a les 10 del matí, però em van deixar marxar una hora abans i l'última la vam gravar. I jo vaig marxar i sentint des del meu cotxe, sentint el programa, i us explicaré què va passar en aquell moment que vaig agafar l'avió i en Barbeta
2: em
0: va dir...
2: Home, però ara ens estàs deixant.
0: En Barbeta em va dir, seu amb mi. D'entrada vaig seure amb ell i vam arribar a Roma, que no sé quants gintònics ens vam fotre, a les 10 del matí, des de l'aeroport del Prat, perquè anàvem a la final de Champions.
2: Mare meva.
0: Però després d'un dia que va passar absolutament de tot, on va ser vicepresident del Barça em va treure de Roma, perquè em vaig quedar tirat al mig de Roma
2: i tenia
0: que fer el meu programa despertador a les 6 del matí.
2: Mare meva, l'aventura.
0: Aquesta us explicaré un dia, però aquesta s'ha de fer amb calma. Això té una secció.
1: Això té una secció literal.
0: Això té una secció. Bé, avui també és el Dia Internacional de la Malaltia de Behçet. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Una altra jornada dedicada a la malaltia minutària i poc coneguda. La malaltia de Behçet és una inflamació crònica que pot afectar diferents parts del cos i que moltes vegades triga anys a diagnosticar-se. Això de les malalties rares, la gent que les pateix,
2: és un
0: autèntic drama.
2: Nosaltres, és un drama, si ho és.
0: Tenim la sort o la desgràcia, d'alguna manera, de que no tenim res, i almenys tu que pateixes diabetis, però la diabetis, com que és una malaltia que afecta moltíssima gent, doncs s'ha avançat molt amb la diabetis respecte a molts anys enrere. Però aquestes que són minoritàries, que no tenen...
2: Rares.
0: Que són rares, que no tenen un diagnòstic clar...
2: I que, a més, no s'investiguen prou, perquè com que són rares i no afecten a tanta gent, doncs de vegades els recursos, malauradament, no s'hi destinen tants.
0: Exacte. En fi, que si alguna persona ens està escoltant i pateix alguna de les malalties rares, des d'aquí tot el suport i tots els ànims del món. No li arreglarem la vida, però intentarem com a mínim que mentre ens escolti aquesta sigui molt millor.
3: Vinga. Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Vinga, d'aquí 4 minuts, no volia entrar, el jingle, no passa res. D'aquí 4 minuts arribem a 6:15 del matí, el dia que ens llevem sabent que Illa i Junqueras signen l'acord pels pressupostos al Palau de la Generalitat.
2: La signatura es va formalitzar ahir al matí gràcies a algun dels acords, com ara la línia orbital ferroviària, la inversió de més de 527 milions a l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana del Consorci de la Zona Franca o un pla de barris de 400 milions per a municipis petits. El govern i Esquerra Republicana han pactat també un pla de 160 milions... per impulsar la rehabilitació d'habitatges, 100 milions per la climatització d'escoles i 50 milions per reforçar el català a les xarxes socials.
0: Mentrestant, Jonathan Andic surt en llibertat del jutjat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros per no anar a la presó.
2: Jonathan Andic va ser detingut ahir al matí pels Mossos d'Esquadra, que el van portar a la comissaria de Martorell i posteriorment als jutjats amb manillat. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre del 2024, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Com a mesura cautelar, se li ha imposat una pena de presó eludible sota fiança d'1 milió d'euros, que va consignar ahir mateix a la tarda, i l'acusat també té prohibit sortir d'Espanya i se li ha retirat el passaport.
0: L'Audiència Nacional imputa Zapatero 3 delictes per liderar amb una trama de tràfic d'influència en el cas Plus Ultra.
2: L'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Tot plegat en el marc del cas que investiga si part del préstec aprovat pel govern espanyol per rescatar la companyia aèria Plus Ultra es va destinar a finalitats il·lícites. Zapatero ha estat citat per comparèixer davant el tribunal el proper 2 de juny, fet que suposa la primera imputació d'un expresident del govern en el que va de democràcia.
0: I avui tindrà lloc la trobada de negociació entre Educació i els sindicats de docents per desencallar el conflicte.
2: El Departament d'Educació va fer-los arribar ahir una proposta que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu, inclòs el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, així com millorar alguns complements salarials i incorporar 2.405 efectius més al curs vinent, una proposta que els sindicats consideren insuficient. Ahir es van manifestar en vaga al Maresme i al Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, i demà s'han convocat a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: Un home mata ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
2: Els fets van passar ahir, poc després de les 3 de la tarda. L'agressor, un home de 48 anys, va matar la dona de 33 amb una arma blanca i en ple carrer a la plaça Tarradellas del municipi de Figueres. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir el presumpte agressor, que tenia un ordre d'allunyament de la víctima en vigència, que havia incomplert en 2 ocasions. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista.
0: Anem pel temps! Des d'AEMET, una informació que ens acosta Noelia García. Noelia, bon dia i bona sort.
4: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant els pròxims dies i el divendres les màximes podran arribar als 30 graus a àmplies zones i fins i tot superar els 35 graus a Lleida. Avui serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Girona no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat al Pirineu. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Hem arribat a 6:45 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: 20 de maig.
1: 20 de maig, fort,
0: Hem passat una tardor, hem passat un hivern, estem passant una primavera i anem de cap cap a l'estiu. Això és una meravella.
1: Sí, sí, sí, però per altra banda, no trobeu que passa tot molt ràpid?
2: Increïblement ràpid.
1: Però molt ràpid.
0: Passa volant. Abans d'ahir li estava dient a la Montse, és dilluns, i no podem dir allò de demà... avui només podem dir, ens podem agafar de que demà és dimarts. Demà és dimarts, què passa amb dimarts? El guapo és quan és dimecres i demà és dijous.
2: Clar, tot arriba, tot arriba.
0: Ens agafem així. Home, quan dius dijous i demà divendres ja és el somni humit de qualsevol, de qualsevol humà.
2: Però, va, increixent.
0: Però quan dius dimecres, demà és dijous...
1: És que... Té el seu què.
0: Estem a la punta de dalt del Shambhala.
2: Sí, a la setmana...
0: Sí, sí. Això baixa.
2: Ja ara, està feta.
0: Només es queda la setmana, només es queda la baixada.
2: I tant.
0: També dic una cosa, Després d'un divendres, hi ha un dissabte. Però que després d'un dissabte...
1: Hi ha un diumenge tarda.
0: I aquest no ens estalviem. Vinga, va, 20 de maig i avui tenim aniversaris amb noms molt potents, futbol, música, actors de sèrie mítiques i fins i tot una figura política que va acabar convertint-se gairebé en símbol mundial. Avui hi ha gent amb molta personalitat, Ares.
1: Doncs sí, comencem per un d'ells. Avui fa 44 anys, Iker Casillas.
0: Aquí posa, en el guió, posa cinto futbolera. Si això és cinto futbolera, tu que viva el futbol, m'entens o no?
1: Sens dubte, una llegenda del futbol espanyol. Iker Casillas és història del Real Madrid i també de la selecció espanyola, campiona del món l'any 2010. Però més enllà dels títols, la gent el recorda per la imatge de noi tranquil, prudent i molt estimat pel públic. Evidentment, també per aquell petó amb la Sara Carbonero.
2: I tant.
1: Va ser boníssim aquell moment,
2: Sí, home, història de la televisió.
1: És que a mi m'agrada això del futbol, aquestes cosetes. Això és el que m'agrada a mi del futbol.
0: Com ens va agradar,
1: El cas és que avui fa 44 anys, Iker Casillas, felicitat quede des del bon dia i bona sort.
0: Vinga, avui en fa 79...
1: 79 que... fa la Cher! Sí.
0: Xer, que sembla més jove que en David, el nostre productor, eh? I mira que és jove el David, eh? Bé, és que, evidentment, sembla molt més jove que nosaltres, però que el David, que és un nen, eh? La Xer, que està... Té el malic a la planta dels peus.
2: És increïble, aquesta dona.
1: Dèiem que el temps passa ràpid. Per la Xer també han passat els anys. 79 anys, aquesta icona absoluta. Ella ha aconseguit una cosa molt difícil, eh? Ser rellevant durant dècades i dècades i dècades. Música, cine, tele, moda, ho ha fet de tot, aquesta dona. Va guanyar l'Oscar per Monstrac, però també ha deixat himnes immortals, com aquest que et sona, o Beliefs. Va revolucionar el pop amb aquell efecte vocal que tant s'ha copiat després i, sens dubte, continua sent referència estètica i artística avui en dia.
0: I avui en fa 39...
1: Ion González.
5: Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie...
1: Aquest és un dels actors que hem vist créixer, eh? A la tele. Molta gent el vam descobrir a l'Internado, aquella sèrie d'adolescents del 2000, i després ell ha consolidat la seva carrera en ficcions com El Gran Hotel o Les Chicas del Cable. Ell té aquest perfil d'actor molt discretet fora de càmera, però molt efectiu en pantalla. I, sens dubte, continua sent una de les cares més reconeixibles de la ficció espanyola. Però no és l'únic, avui...
0: En fa exactament 47...
1: 47 anys, el nen de Castefa, d'un sota!
6: Open Gangnam Style! Gangnam Style! Open Gangnam Style!
0: Per cert, sortia amb una molt col·lega meva.
1: Ex-col·lega teva, perquè també una meva.
0: No, ex-col·lega, serà ex-parella d'ell, però segueixen col·lega meva, no és ex-col·lega meva.
1: Ah, bueno, doncs hi ha una altra, que també és la ex d'una ex-col·lega teva, també meva.
0: Una ex d'ell...
1: Una ex d'ell, que és ex-amiga meva.
0: Ex-amiga?
1: Ex, que també és teva.
2: A veure si és la mateixa.
0: Ah, sí?
1: No, però no parlem de la mateixa, perquè no crec que sigueu amics amb aquesta.
0: Ah, no, jo tinc una amiga que no és ex-amiga... Ah, tinc una ex-amiga que també és ex del sota, i és ex-amiga teva, també. Quina gràcia!
2: Veus quines coses estan assabentes en directe al programa?
1: Què et sembla? L'Edu Soto, és que clar, és un dels grans showmans de la tele. Ell va explotar una fuente amb personatges absolutament surrealistes com el nen de Castefa, i des d'aleshores ha fet de tot aquest nano, eh? Teatre, musical, televisió, comèdia... Té una energia escènica brutal, l'Edu, i una capacitat d'improvisació espectacular. Així que 47 anys molt ben complerts.
0: Felicitats! I avui a Sant Marca...
1: Bueno, no,
0: Sant Marca,
1: ja
0: recordem,
1: no, ja no.
0: Recordem una de les figures icòniques del cinema, des del 1908 fins al 1997.
1: Exacte, estem parlant de James Stewart.
7: Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia...
2: Aquest no és James Stewart,
1: que no quadra. Clar, és que el Vado ha sigut culpa del Vado. Aquesta anava per una altra persona, una altra efemèride del dia, però...
0: José Mújica.
1: Exacte. Però ara anem per James Stewart. És un dels grans cavallers del Hollywood clàssic que ens va deixar l'any 97. Va protagonitzar pel·lícules mítiques com Que bellos vivir o La ventana indiscreta amb Alfred Hitchcock. Tenia aquesta imatge de tio honest i proper que el va convertir en un dels actors més estimats del cinema clàssic americà. I també recordem en un dia com avui a José Mújica.
7: Tú no puedes comprar el...
0: Ara sí.
1: Ara sí.
0: El que està clar és que no puede comprar, eh?
1: No puede. No, ex-president de l'Uruguai es va convertir en una figura admirada arreu del món per la seva manera de viure i d'entendre la política. I un dels luxes, vivint de manera austera i parlant sempre amb una sinceritat molt poc habitual en la política, eh? Amb els anys, bueno, va acabar convertint-se en una mena de referent filosòfic per molta gent.
0: Gràcies, Ares.
1: A tu sempre, Badó.
0: Va, que anem a les notícies. Plus, sabeu que Michael Jackson utilitzava disfresses per intentar passar desapercebut en diferents moments i fer vida normal? És a dir, de cop i volta, volia anar al súper i es disfressava, però es disfressava, es maquillava, com si estigués a punt de fer el vídeo de Thriller.
2: El que passa és que és difícil, devia ser difícil, per ell, passar desapercebut, perquè tenia un look com molt...
0: Però passava impactant. Desapercebut, eh? Passava
2: ara explico,
0: desapercebut.
2: Ara
0: thank you.
2: Doncs sí, així és. Durant el període de màxima popularitat, Michael Jackson va viure una pressió constant a causa de l'atenció mediàtica que generava i dels fans que sempre el volien veure i que sovint feien difícil qualsevol aparició pública tranquil·la. Per això, segons testimonis del seu entorn, va recórrer en diverses ocasions a disfresses elaboradíssimes per intentar passar desapercebut. Utilitzava elements com ara ulleres fosques, perruques, roba completament diferent de l'estil que ell portava habitualment, fins i tot personatges ficticis per poder moure's entre la gent sense ser reconegut. Aquesta estratègia no era només una excentricitat, sinó també doncs, una manera de buscar moments de normalitat, com per exemple anar a botigues o anar a passejar sense generar grans aglomeracions. En definitiva, doncs, unes accions que reflectien la necessitat de trobar una certa privacitat, una certa normalitat dins una vida marcada per la
1: però
2: fama.
1: Però tu creus que li funcionava?
2: A veure, no, no, a mi no, em sembla difícil, no, però no, sí, per... pot ser.
0: A veure. Funcionava. O sigui, hi ha les fotos que es veu Michael Jackson caminant entre comerços, caminant pel carrer, caminant per tot arreu...
2: Tranquil·lament.
0: Amb els disfresses que feia, que portava, que feia que passés desapercebut. Vull dir, no és això que de... Funcionava, no funcionava, no, va funcionar.
1: Va funcionar.
2: Ho va aconseguir,
0: No només va funcionar, sinó que hi ha les proves de que va funcionar. Uh-huh. Per cert, en una búsqueda d'informació sobre aquest tema... Vaig començar a veure vídeos de Michael Jackson. Michael Jackson, hi havia moments que era un cachondo, però un cachondo a nivell de era un tio còmic, era el que deixava anar la tonteria, que no ho semblava, però...
2: No ho semblava, eh?
0: No ho semblava, doncs sí que ho era. Surten imatges de dins un cotxe enfotent-se'n de gent que l'imitava al mig del carrer, després pujava a la finestra, es fotia amb aquelles persones, al mig d'entrevistes també liava uns pollos. Li van fer una entrevista a la Xina que no va poder acabar l'entrevista, la va tenir que anul·lar, perquè li va agafar un atac de riure.
2: Ah, sí?
0: I es va estar descollonant durant una hora. En fi, que era un tio que era... Bueno, que era un tio...
1: I això no es veu el biòpic, veus?
0: Això hi ha moltes coses que no es veuen. Va, Escòcia obliga a construir edificis amb espais per a nius d'aus i protegir els falciots. Sabeu què són els falciots?
1: Què són els falciots?
0: Sabeu què són els vencejos?
1: Tampoc ho sé.
0: Doncs són els falciots.
1: El cas és que Escòcia ha aprovat una normativa que exigeix que els nous edificis incorporin els anomenats Swift Bricks, uns blocs buits i econòmics integrats a les façanes que serveixen com a espais de nidificació per als ocells urbans. Aquesta mesura té com a objectiu frenar la forta disminució de les poblacions de falciots, els vencejos, o sigui, els falciots, unes aus que han perdut prop d'un 60% dels seus individus des de l'any 1995. Amb aquesta adaptació en la construcció, el que es busca és oferir els i llocs segurs per reproduir-se dins dels entorns urbans. Doncs escolta, molt bé per a Escòcia.
0: I atenció, perquè una teoria planteja que els somnis podrien ser experiències en realitats alternatives. Això dona un mal rotllo.
1: Quin mal rotllo.
0: És a dir, que quan estem somiant, resulta que tot això pot formar part d'una realitat...
1: Ai, no.
0: Sí. No. Una realitat alternativa...
2: Però us dona mal rotllo, això? A mi m'encanta.
1: A mi moltíssim, molt mal rotllo.
0: A veure, tot i que no hi ha proves científiques.
2: Aquesta teoria m'encanta. Mireu, algunes hipòtesis sobre la consciència suggereixen que els somnis podrien anar més enllà de ser simples activitats aleatòries del cervell. Segons aquestes idees, per què tinc rever?
0: Perquè s'ha donat
2: rotllo. Val. La ment podria connectar amb altres estats o realitats mentre dormim. Aquesta teoria es relaciona amb conceptes com la consciència quàntica i amb observacions com el fet que en alguns somnis es repeteixen llocs o personatges, cosa que alguns interpreten com una continuïtat de les històries d'aquests mons. També es creu que durant la fase REM el cervell té una activitat molt elevada i que en els somnis lúcids les persones poden arribar a controlar parcialment el que passa. Us ha passat mai això de poder dirigir el vostre somni?
0: Sí, m'ha passat.
2: A mi molt poquet, però...
0: Bastant. És més...
2: Però és una experiència.
0: Quan caus per un...
1: Precipici o alguna cosa així.
0: Que et fa aquella sensació de...
1: Sí.
0: Aquest això amb... Era conscient d'això en els somnis, això em passava molt quan era petit, i anava a buscar precipicis per tirar-me.
2: Ai.
1: Ai, Vado,
2: anaves a buscar precipicis a la vida?
0: Tu també, Gorka, també?
1: Gorka,
0: sí.
1: De veritat.
0: No, anava a buscar llocs i em tirava perquè em fes aquest efecte de...
2: Ai, per favor, quin mal rotllo. Ahir em va passar una cosa similar, ahir estava fent la migdiada...
0: I em vas tirar per...
2: No era precipici, era... Estava a punt de dormir, allò, aquell moment que dius, encara estàs conscient, i vaig com mig somiar que havia de saltar per esquivar com una barra, per saltar, per no caure, no? Per no ensopegar amb una barra o amb alguna corda, no sé què era. Llavors vaig fer el moviment físic.
0: Del salt.
2: Però del salt. I em vaig dir, però què estàs fent? Vaig dir, mora meva. Aquí.
0: Això a la migdiada, eh?
2: Això a la migdiada. Sí,
0: la fassola, sí, sí. No? La migdiada. Sí, sí. Molt bé, menys mal.
2: Menys mal. Bé, us acabo d'explicar, mireu. Ah, doncs menys això.
0: Mal, perquè si no, igual, acabaràs fent la resta de la vida.
2: Sí, sí, una patada, hagués fotut un cop de peu, que déu-n'hi-do. Bé, durant la fase REM, el cervell té una activitat molt elevada i els somnis lúcids, les persones poden arribar a controlar parcialment el que passa, el que dèiem, eh? Fet que el fenomen sigui molt més complex. Tot i això, la ciència encara no ha trobat aquelles evidències que puguin confirmar que els somnis siguin realitats paral·leles. És només una teoria, eh? Una de les moltes hipòtesis que hi ha, doncs, en referència a les coses que passen al nostre cervell quan dormim.
0: Bé, és a dir, que mentre estem dormint i estem somiant, tot això es pot traslladar en una vida paral·lela que nosaltres no controlem.
1: Lo que em falta, no tinc prou amb la meva vida com per controlar la vida paral·lela dels meus somnis.
0: I atenció, perquè un treballador humà supera lleugerament un robot humanoide en una marató de classificació de paquets. Mentre estem guanyant la partida als robots. Bé, ja sabem que dies enrere va haver una marató on els robots van guanyar per golejada.
2: Sí, aprofitem ara que podem.
1: El cas és que l'empresa Figure A va organitzar una prova de rendiment de 10 hores en què un treballador humà i un robot humanoide competien classificant paquets en un entorn logístic. Fins aquí bé. Al final de la jornada, l'humà va aconseguir 12.926 paquets, mentre que el robot en va classificar 12.738. És a dir, es van quedar 188 unitats de diferència.
2: Quina màquina, no?
1: Els resultats mostren que, de moment, el rendiment humà encara pot superar lleugerament el de la robòtica en tasques repetitives, tot i que la diferència és petita, sí, però indica una gran competitivitat entre els dos.
0: També us dic una cosa, eh? O sigui, quan va acabar, després de 10 hores, classificant paquets, que un en va fer 12.926, que era l'humà, i que el humanoide, el robot, en va fer 12.738, us dic una cosa, l'humà devia caure rebentat durant dos dies, i el robot li van posar una mica d'oli a les aixelles...
1: I a tornar a començar.
0: I tira milles.
2: I dame más.
0: Vinga, va, arribem a 6:45 del matí, ho farem parlant d'esports.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Fermín López es perdrà el Mundial. És una patacada per aquest nano. Es perdrà el Mundial després de ser operat amb èxit del peu dret.
2: Sí, Fermín López ha estat operat amb èxit de la lesió al cinquè metatarsi del peu dret que va patir en el partit contra el Betis. El jugador del Barça estarà entre 2 i 3 mesos de baixa i no podrà disputar el pròxim Mundial. El migcampista era un dels futbolistes que entraven en els plans de Luis de la Fuente després del seu gran rendiment amb la selecció. Fermín havia destacat especialment als Jocs Olímpics de París 2024, on va ser una de les figures d'Espanya. Ara el seu objectiu és recuperar-se completament per començar la nova temporada amb el Barça.
0: Doncs res, molts ànims. Ahir, en un acte publicitari, Pedri va parlar precisament de Fermín i de com està, i està destrossat. Està destrossat.
2: Home, perquè, normal, clar.
0: Home, una cosa és perdre's el Mundial, però clar, per arribar al Mundial, primer, necessites fer una bona temporada. Segon, que el seleccionador nacional et posi l'ull i que vegi que ets una garantia pel seu equip. I tercer, que finalment et convoqui. Eh?
1: Pinta és una recuperació lenta, això, o no?
0: No, estarà la propera temporada, però espera el Mundial.
1: Clar,
0: un nano tan jove poder anar a un Mundial, clar. És que és un regalasso. Eh? Clar, és que el Mundial, al final, és la crem de la crem, l'elit de l'elit del futbol, on es reuneixen els millors jugadors del planeta.
2: Clar.
0: I atenció al possible retorn de Mourinho i l'interès de Rodri al Real Madrid.
2: El retorn de José Mourinho al Real Madrid podria estar cada vegada més a prop, pendent de la decisió final després del període electoral del club. El tècnic portuguès ja hauria tingut contactes amb l'entitat i podria liderar una nova etapa esportiva. Un dels grans objectius seria el fitxatge de Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City seria vist com una peça clau pel projecte. La seva operació seria complicada pel seu contracte i valor de mercat. També es valoren altres noms com Bernardo Silva i Enzo Fernández.
0: Bé, de seguida parlarem del City perquè ahir va dir adéu a les seves aspiracions a guanyar la Premier i parlarem també de Pep Guardiola, que no sabem si es queda o marxa, però encara hi queda un any de contracte. Mentrestant, el Barça de bàsquet busca nou entrenador després de la possible sortida de Xavi Pascual.
2: El Barça de bàsquet s'estaria preparant per un canvi important a la banqueta després de la possible sortida de Xavi Pascual. Les diferències entre el tècnic i el club haurien fet difícil la continuïtat del projecte. Davant d'això, la directiva ja estudia possibles substituts per liderar una nova etapa esportiva. Entre els principals candidats, doncs, destaquen Ivon Navarro i també Vasilis Spanoulis. També es considera opcions internes, com ara Òscar Orellana. El club, però, encara no ha pres ni s'ha pronunciat amb una decisió definitiva.
0: És que Xavi Pascual, ara, si no recordo malament, guanya un milió o poc més o poc menys d'un milió d'euros anuals. Li ofereixen més de 2 milions a la seva nova proposta de Dubai. I el Manchester City, el que estàvem dient, perd la Premier i Guardiola deixa en dubte, deixa a l'aire el seu futur.
2: El Manchester City s'ha acomiadat definitivament de la lluita per la Premier després de l'empat contra el Bournemouth, fet que ha donat el títol a l'Arsenal. Pep Guardiola, que podria viure les seves últimes setmanes al club, va evitar confirmar ni dir res sobre el seu futur, però va assegurar que primer parlarà amb el president de l'entitat. Tot i els rumors sobre la seva possible sortida, el tècnic català va destacar que ell és feliç al City. Guardiola també va felicitar Mikel Arteta i l'Arsenal pel títol aconseguit. El City tancarà la temporada davant l'Aston Villa.
0: I per acabar, Carlos Alcaraz es perdrà Wimbledon per una lesió al canell que continua preocupant.
2: Sí, Carlos Alcaraz ha anunciat que tampoc no podrà disputar la gira d'herba ni jugar a Wimbledon a causa dels problemes al canell que arrossega des del Barcelona Open. El tenista murcià assegura que la recuperació evoluciona bé, però encara no està preparat per competir al màxim nivell. Aquesta serà la primera vegada que es perd dos grans slams seguits per lesió. La situació preocupa especialment perquè les lesions al canell poden ser molt delicades per als tenistes. Ara el gran objectiu, però, és arribar recuperat a l'US Open.
0: Gràcies, Montse!
2: A tu!
0: Hola, Montse!
2: Hola, què tal?
0: Anem a posar la música, el Bon Dia, Bona Sort. Avui, precisament, homenatjant una de les veus icòniques de la música pop, eh?
2: I tant, de la història de la música des dels anys 60 que escoltem aquesta dona que avui fa 80 anys. No és una altra que Cher i la seva The Shoop Shoop Song.

0: compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: Dos quarts i set minuts, ara mateix de 7 del matí. Anem a la premsa, avui ens llevem amb diferents titulars i molts d'ells unànims. Comencem amb La Vanguardia, Montse.
4: Sí, ja que ho dius, Badó, avui crec que és el primer dia que tota la premsa escrita que tenim avui per citar el programa coincideix amb el mateix tema, destacant a la seva portada la imputació de Zapatero. La Vanguardia diu, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. El periòdico destaca, el jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions. El País diu, Zapatero imputat. El Mundo avui destaca casat el comissionista internacional Zapatero. El diari Ara diu Zapatero, imputat com el líder d'una xarxa de tràfic d'influències. La Razón destaca Zapatero, entre paraules textuals, vaja, mai vaig fer cap gestió per al rescat de Plus Ultra. I el diari ABC diu Zapatero va liderar una trama criminal.
3: Bé, a veure, el que deies de La Razón, per exemple, que diu mai vaig fer cap gestió per al rescat de Plus Ultra, tot això arriba després de la declaració que ha fet a les xarxes socials on, evidentment, ell s'exculpa de qualsevol responsabilitat d'aquest rescat de Plus Ultra i d'haver rebut comissions a través precisament d'aquest rescat. Eh? Anem a la premsa esportiva, comencem pel diari Esport.
4: Que titula Via Lliure per Joao Pedro.
3: I Mundo Deportivo.
4: Que titula Garret Gavi.
2: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: Dos quarts i nou minuts ara mateix, de 7 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort, el despertador de Ràdio 4. És 20 de maig del 2026. Estigueu atents els propers dies perquè la feina al final té recompensa. I nosaltres el que fem és treballar perquè la recompensa se la puguin emportar als oients del Bon Dia i Bona Sort. Perquè tenim uns trossos de regals pels propers dies.
4: Ai, sí, per favor. Però
3: venen allò que dius, què podem fer aquest cap de setmana, doncs? Patapam.
5: Planasso.
3: El Bon Dia Bona Sort porta plans, però plans de veritat.
4: Que val la pena.
3: Dels guapos, però dels guapos de veritat. No els normals, no. Els guapos, els més guapos. Us anem, estigueu atents a l'antena del Bon Dia Bona Sort i de Ràdio 4. Bé, l'Ares avui ens porta un estudi sobre sexe a Espanya, que és una autèntica barbaritat, perquè hi ha rànquings, percentatges i províncies que avui no podran mirar els veïns a la cara. O si els miren, bueno, els miraran d'una altra manera.
5: Exacte, diferent. Atenció, perquè és un estudi que ha fet una empresa que ven joguines sexuals, una empresa alicantina. Ho ha fet amb més de 5.000 espanyols i és, efectivament, sobre hàbits sexuals. I on, a més, es descobreixen quines són les províncies, diríem, més fogoses de l'Estat. Aviso que hi ha sorpreses fortes. Però comencem amb una dada que és prou impactant, o no, que revela aquest estudi, i és que diu que la mitjana espanyola és de 5,9 relacions sexuals al mes.
4: Mhm, val.
5: Poc?
4: 5,9 són gairebé 6, no?
5: 6 al mes.
4: 6 al mes. Bueno, mitjà, no? Estàndard, no?

0: Que sí, com a nou, no ho firmes?
1: No, jo no.
0: No ho signes per res,
1: eh? No, però ho he signat, bueno, he signat menys durant molt temps. O sigui, depèn del moment, depèn, de la clar. persona, en el moment en el que estiguis. Si tens parella, si no la tens, si estàs vivint una solteria, pues gaudint-la a la teva manera. Si no, si, és que depèn de tants factors que no ens donaria temps d'analitzar-los. Però anem a l'important.
2: Sí, vinga, va.
1: Tu vas fer números perquè vull que preneu atenció, perquè porto el top 5, que porta aquest estudi, de les ciutats que més sexe practiquen. Comencem en el número 5, que es troben Ávila i Toledo, amb 6,7 dies al mes.
0: Mm-hmm. 6,7, número 5.
1: Exacte, en el número 5.
2: Tot és per sobre de la mitjana, clar.
1: Sí, clar, clar, clar. Ja, però són les ciutats que més sexe practiquen.
0: Perdona, em sembla sorprenent que amb 6,7 ja estiguis en el top 5.
1: Ja estàs amb el top 5, imagina't, imagina't com va la cosa.
0: Per cert,
1: com,
0: allà dins, us sembla molt o poc 5,9? Poc, el David diu poc, què diu el Gorka? El Gorka calla i l'Uri que diu... Ah, està bé!
1: Bueno.
0: L'Uri és del club dels quatre, ja t'ho dic ara. Dels quatre
1: en
0: al mes.
1: En el número 4, precisament, estem parlant de Terol. A Terol practiquen sexe 6,8 vegades al mes. En el número 3...
0: Però què passa, Terol?
1: Bueno, Terol existe. Terol existe.
0: Que no hi ha teles a Terol.
1: En el número 3, Múrcia. 6,9 vegades al mes.
0: Ojo a Múrcia.
1: Ojo, ojo. En el número 2...
0: Ara anem a fer una comparativa bastant absurda i que no...
1: Ja tindràs temps per fer-les, que venen, venen comparatives.
0: Qui és el murcià? Qui és el murcià? Qui és l'esportista murcià?
2: Alcaraz, no?
0: Alcaraz. Què li passa a l'Alcaraz?
2: Home, a veure, perdona, que està relacionant la seva lesió de canell, no? amb alguna cosa?
0: Va, continua, continua.
1: En el número 2 trobem Càceres, amb 7 dies clavats...
0: Què passa, Càceres?
1: ...que practiquen sexe a Càceres...
2: Mira, tu.
1: ...durant tot el mes, 7 dies. Però espera't, que arriba el moment.
2: Aguanta'm el cubata.
1: La província que més sexe practique.
0: Perdona un moment, aquestes dades són dades que han sortit publicades, vull dir.
1: I clar, clar, és una...
0: No, però és que és molt curiós.
1: És un estudi publicat fa uns dies.
0: És molt curiós que hagi caigut aquí a les mans de la terrible Àlex. Per cert, ho del Carat és una lesió que va començar en el Open Bank Sabadell,
2: sí,
0: i que pobre l'està apartant de totes les grans competicions.
2: Sí, ho comentàvem abans,
0: on ell precisament aspirava a guanyar-les. I a veure si torna ben aviat al US Open, perquè ens encanta veure el Carat. Digues.
1: Lo important, la província, Badó, que més sexe practique de tota Espanya és... Lleida! Amb 7,2 dies al mes!
2: Com?
1: Sí, senyora, Lleida, la meva terra, la capital espanyola de... Escolta, què fas després, a casa teva o a casa meva? Doncs estem per hòsties, allà.
0: Com van les converses a Lleida?
1: Jo crec que això explica moltes coses,
0: tu te'n vas a comprar pa a Lleida, i què passa?
1: Bueno, pues no t'ho explico. No t'ho explico perquè està passant. Està passant, la gent ho comenta pel carrer. Home, és que alguna cosa ens havia de tocar. Som els fogosos de l'estat. El cas és que s'expliquen moltes coses. El nostre caràcter alegre, la fruita dolça, la gent hidratada... Tot encaixa, però espera't, que aquest cap de setmana és la plec del cargol.
2: Uf. Ai.
1: Podem multiplicar, és com el teu cap de setmana sense nens. Aquest cap de setmana, Lleida, aquesta mitjana, ens la petem.
2: Puja, no?
1: Hombre, t'imagina't, Montse, és que Lleida és molta Lleida, eh? S'acaba aquí, eh? Seguim amb més dades que ens porta aquest estudi. Salamanca és la que menys sexe practica, 4,2 dies al mes, però espera, que hi ha una dada que m'ha semblat molt curiosa, i és que Salamanca després remunta fortíssim perquè, atenció a la dada, que és la província amb més orgasmes de tota Espanya.
2: No,
1: analitzem-ho. Això m'encanta, analitzem-ho.
0: Pocs, però de qualitat.
1: Exacte, és a dir, menys sexe, però escolta, excel·lent servei. Salamanca és com aquell restaurant caríssim, on menges poc, però surts emocionadíssima.
0: Però que acaba d'arribar en Joan de les Tres Alzines, no sé si és un expert en el tema, però ara li comentarem. Joan, bon dia, bona sort.
3: Molt bon dia i bona sort.
0: Què tal, com estàs?
3: Fantàsticament.
0: Per cert, avui en Joan ens explicarà com saber si un tros d'una carnaca està feta o no està feta, o s'ha de treure o no de la barbacoa. En el moment en què...
1: També podria ser sexe, això, perfectament.
0: Estigui en el punt òptim.
3: Ho és.
0: A veure...
1: Exacte. Continuem, en canvi
0: Zamora. Perdona, un moment, que han sortit. Posem un antecedents amb ell. Ha sortit un estudi que diuen els llocs on es practica més sexe a l'estat.

0: Puebla, número 5, Terol 4, Múrcia 3, Càceres 2, i el lloc on es practica més de l'estat és a Lleida.
1: Exacte.
2: A Lleida, hombre.
1: Com havia de ser. Com
2: ja m'ho semblava, ser. Ja m'ho semblava.
1: Va, anem ara a la part dramàtica de l'estudi. Tenim sexe sexy, sap per la difícil, crec que té qual èxit, jo... Quiero sexo sexy. I és que diu que gairebé el 80% arriba habitualment a l'orgasme en parella. Això diu aquest estudi. És a dir, quan ho separes per gènere, els homes un 88% i les dones 66%.
3: Oi, oi, oi.
1: Entenem
3: oi,
1: la dada?
3: Malament, és a dir, aquí.
1: Clar, clar, clar, malament.
0: Mal fet.
1: Exacte.
0: Mal fet.
1: Ah, bueno, bueno, mal bueno, fet. Ja ho tindríem.
0: Espera que veig una mica d'aigua.
1: Sí, veu una mica, veu una mica. Va, seguim amb més dades. El 31% dels espanyols reconeix haver estat infidel alguna vegada.
3: Quan? El 30?
1: Un de cada 3, Montse, bàsicament. Un?
3: 33?
1: Ara, sí, meva. Ara mateix, mig país està mirant de reull a la seva parella al cotxe, cosetes. I aquí també bueno, tenim rànquing,
0: eh? Cotxe...
1: Aquí tenim, tenim un rànquing que és curiós també, perquè la província més infidel és Burgos. Què tu dius? Jo pensava que a Burgos...
0: Fa molt fred a Burgos a l'hivern,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però bueno, tu t'imagines catedrals... Catedrals, morcilla, gent seriosa...
0: No, amb Burgos, com es deia... Armstrong. Armstrong.
1: Correcte, sí.
0: No, no, no, és que a Burgos hi havia dos grans coses. Una era la catedral de Burgos i l'altra era Armstrong. És que és una discoteca que vaig fer una presentació i era una meravella.
1: A Armstrong hi ha molt...
0: Era una meravella. Armstrong,
1: allà
0: Armstrong.
1: Allà segur que hi ha hagut adulteri i passions prohibides perquè a Burgos aquestes coses passen. I ojo, perquè la més fidel és... Cuenca. Tu saps allò de te voy a poner mirando pa, ponme, ponme, perquè això vol dir que és una persona fidel. Els de Cuenca, alguna cosa els havia de dir de Cuenca, ja està, tota la vida.
0: O sigui, l'expressió te voy a poner mirando a Cuenca...
1: Bueno, no ho sé, jo m'ho acabo d'inventar, però...
0: Per reforçar la fidelitat.
1: M'ho acabo d'inventar, però jo he lligat caps, abans d'enganyar algú, allà has de pujar i baixar aquelles cases penjades, no? Tu imagina, no compensa tot això. Llavors, ara, pues, una cosa bona que els ha tocat a la gent de Cuenca. Molt bé per Cuenca, per ser els fidels.
3: Vull saber d'on ve l'expressió, eh? Ho estic buscant, que ho sapigueu, eh?
1: Va, doncs, mentre la Montse ho busque, parlem ara. En l'estudi hi ha un apartat on parla de fantasies sexuals. Aquí a Espanya s'uneix com a nació perquè la fantasia més comuna és una bàsica, fer un trio. Bueno, bàsica, perdó, no, això és... No...
0: Com una bàsica?
1: Bueno, no ho sé, pensa, que absurds, no?
2: Quina
1: forma de fantasejar. No,
0: bueno, m'encanta... Una bàsica, un estàndard, no?
1: No, bueno, però és que no, és que a mi em fa gràcia, perquè després la gent no sap ni coordinar un sopar de grup per WhatsApp i ara, venga, ara us veieu capaç de gestionar lo que ve siendo tres persones despullades. Pues molt bé per a vosaltres. Atenció, les províncies més fantasioses, estem parlant de Palència, Sòria, Ávila, la Saragossa i Valladolid, que lideren aquest desig de fer trios. En canvi, Navarra, Lleida, en aquest cas, i Girona són de les que menys. Que això també m'encanta, eh? A Lleida no tenim fantasies, anem directament per feina. Ja les hem complert, les fantasies. Nosaltres anem per feina, sí o no?
0: No, ja, què et dius, no, si
1: no
0: soc del Maresme?
1: No, no estàs dient res. Més dades. Els espanyols dediquen 20 minuts de mitjana a pràctiques sexuals sense penetració. És a dir, això és molt important perquè encara hi ha gent que pensa que els preliminars són obrir el preservatiu amb les dents i no, carinyo. No, no, no, no, això no són preliminars. 20 minuts, correcte. El sexe oral és la pràctica més comuna, 92%. I després hi ha els trios o els intercanvis de parelles reals, que només els practiquen 4,5% de la població. O sigui, molta fantasia, però després ens fa bastanta mandra. I el lloc preferit continua sent el dormitori. Normal, perquè Instagram ens ha venut molta fantasia, però escolta, fer-ho a la dutxa és un risc laboral. I ja acabem, eh? Atenció, perquè el 59%... Pues m'he deixat dades, eh? Les del porno les he tret, que
0: ja
1: em feien manier.
0: Ja està, sí, sí. Clar, no, no, no, no, ja està, ja està.
3: Un altre dia, un altre dia.
0: A veure, un moment, un moment. Us heu donat compte d'una cosa? És a dir, fa 4 dies la Montse estava mirant aquí a les agències que ens diuen de notícies, que diuen de la nau que estava d'això, que diuen de l'estret d'Ormut, i ara està buscant què vol dir l'expressió.
3: Sí,
0: et posaré mirant a Cuenca.
3: Sí, la tinc, la tinc.
1: Ah, vull saber-ho.
3: Ho voleu saber?
0: No, no,
3: sí?
0: acabem.
1: Vale, vale. Doncs acabo amb aquesta dada. Atenció, perquè el 59% diu que les aplicacions de cites són el principal canal per lligar. Mm-hmm. És a dir, ja no lliguem al bar, és una obvietat, ara lliguem fent swipe up mentre caguem al lavabo, això també que ho sapigueu.
0: No cal.
1: De vegades, sí, tu ho has fet també. Ja
0: no, però no cal, no cal. Bueno, pots dir, mentre fem les nostres necessitats...
1: Sí, claro.
0: Mentre anem a plantar un pi...
1: Barreges necessitats, necessites conèixer amb algú i, bueno, el cas. Un 74% creu que avui és més fàcil trobar parella sexual. Sí, evidentment, trobar-la potser és més fàcil. El difícil és que no et faci ghosting després de dir-li allò de bon dia, princesa.
0: Gràcies, Ares.
1: A tu sempre, Badó, i gràcies, Lleida. Gràcies per estar sempre al capdavant dels estudis importants de la vida.
0: Molt bé, per cert, aquesta setmana parlarem també de la plec de Lleida, parlarem dels cargols.
1: Sí.
0: Els cargols, la velocitat... No, no és broma, eh?
1: No ho és.
0: La velocitat, el volum de bava... Dels cargols...
3: El món cargol, vaja.
0: L'univers del cargol, eh?
3: Te voy a poner mirando a Cuenca, val? És l'expressió que hem dit abans i ja tinc la seva procedència. Ve d'una llegenda popular que es remunta a l'època dels Reis Catòlics. Es diu que Felip l'Hermós, conegut per ser molt faldiller, tenia un observador astronòmic o mirador a dalt de tot, a l'Alcázar de Toledo, des d'on es veia Cuenca, val?
0: Home, aleshores, pujaven allà.
3: Per despistar a Juana la Loca,
1: sí,
3: el rei li deia que portava aquestes noies que anaven a l'Alcázar a veure Cuenca des del mirador.
1: Vaya.
3: Per ensenyar-les Cuenca o per mirar cap a Cuenca, i d'aquí doncs dona... D'aquí té procedència la frase.
0: Te voy a poner mirando a Cuenca.
3: Correcte. Ah, doncs d'aquí una de les teories que té més força.
0: De les que té més força, que n'hi ha d'altres.
3: Sí, n'hi ha d'altres. Sí,
0: ah,
3: sí.
0: Molt bé. Ara direm les altres.
3: Vale.
0: Vinga, va, amb 7 minuts, les 7 del matí.
4: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Digues, dades que et deixaran atònit. Digo.
2: Dades que et deixaran atònit.
0: Perfecte, ja està la careta. Ja la... Amb quina intensitat. Podem fer-ho amb una mica de rever? Dades que et deixaran atònit.
1: I actitud, home, actitud, Joan.
0: Una mica actitud. A veure, digues, dades que et deixaran atònit.
2: Dades que et deixaran atònit.
0: Molt millor, però podem superar. Deixa't anar una mica. Desmalena.
3: Una mica més a poc a poc.
2: Dades que et deixaran atònit.
0: No, allarga més. Atònit! A veure.
2: Dades que et deixaran atònit.
3: M'ha recordat la fira.
2: M'he collonit a
3: la tòmbola.
0: Vinga, va. Primer, Júpiter... Diu, m'he collonit, està jo. Júpiter és tan gran que hi cabrien més de 1.300 planetes Terra a dins.
3: Oh.
0: Tot això és un planeta format principalment per gas i no té una superfície sòlida com la Terra. La segona, el tren d'alta velocitat més ràpid del món pot arribar a 603 km per hora en proves. Aquesta velocitat podria recórrer els 600 km entre Madrid i Barcelona en menys d'una hora. I el cervell humà pesa només 1,3 quilos.
2: No tothom, crec.
0: Però presumeix aproximadament... però consumeix aproximadament el 20% de l'energia del cos en repòs, tot i representar una fracció molt petita del pes corporal. 1,3 quilos. 1,3. Hi ha gent que jo crec que hi hauria de passar una mica més, eh?
4: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
0: Ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. A veure com tenim aquesta hora del matí la xarxa viària catalana. Ferran Aràndiga, bon dia, bona sort.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb una avaria a la AP7 cap a la Jonquera que talla la sortida número 6 en sentit sud cap a la capital catalana i als seus voltants. De moment no hi ha incidències destacables, però sí que parlem ja doncs, de retencions habituals ben formades, sobretot cap al vessant Besòs, cap al nus de la Trinitat. Ara es troba amb molta intensitat en tota la via de la B20 des de Santa Coloma de Gramenet, també unes retencions que arriben amb intensitat per la C58 des de Ripollet, que tot plegat deixa afectacions als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també es forma molta densitat de vehicles ja al tram de la AP7, concretament a Barberà del Vallès, en direcció Tarragona. També trobem un quilòmetre de lentitud a la C17 i a la C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, l'entrada des del Llobregat continua també a hores d'ara amb retencions a l'altura del Papiol en l'enllaç entre la AP7 i la B23, també des de Pallejà per l'A2, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des de RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
6: Ha muerto el fundador de la firma de moda Mango, Isaac Candic, en un accidente de montaña. El empresario de 71 años de origen turco figura como la quinta persona más rica de España, con un patrimonio de más de 4.500 millones de euros, según la revista Forbes.
0: Ahir els Mossos d'Esquadra van detenir Jonathan Andic, fill de l'empresari i fundador de Mango, Isaac Andic, en relació amb la mort del seu pare al desembre del 2024. Anem a repassar les claus d'aquest cas tan mediàtic com sorprenent, Montse.
3: Ahir mateix va declarar el jutge número 5 de Martorell en qualitat d'investigat per presumpte delicte d'homicidi. La fiscalia li demana presó eludible sota fiança d'un milió d'euros, que ahir mateix es va consignar a la tarda, també compareixences setmanals al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortir d'Espanya. Anem al principi de tot plegat, perquè fa molts mesos que se'n parla d'aquest cas i que això era una possibilitat que podia passar. Ens remuntem al 14 de desembre del 2024, quan el fundador de Mango, Isaac Andic, de 71 anys, mor en caure per un barranc de 150 metres a Montserrat, a Collbató, en una excursió en què anava acompanyat pel seu fill, Jonathan Andic. Segons el relat del fill, quan Isaac Andic cau pel barranc, ell, en Jonathan Andic, avisa emergències.
7: Un fan familiar del empresario Isaac Andic, de 71 años, quien ha dado la voz de alarma y quien ha llamado al 112 para avisar de que Andic, el fundador de la multinacional española Mango, ha caído de un barranco de unos 150 metros de altura en una zona de difícil acceso.
3: Després es va saber que no va ser la primera trucada que va fer, la d'emergències, però recordem que ens estem remuntant al dia en què van passar els fets. Aquí hem de destacar una cosa molt important, i és que és un fet que s'ha anat, una informació que s'ha anat repetint aquests mesos, i és que el lloc per on va tenir lloc precisament aquesta caiguda no és un lloc de difícil accés, no és un lloc complicat de passar, i és un lloc que no és perillós,
0: un
3: i així s'ha comprovat, és un lloc de pas normal, que tampoc no s'ha barrat i que tampoc no s'ha assegurat després d'aquest accident, perquè es considera que no és un lloc que sigui especialment perillós perquè passin coses com aquestes.
0: Per tant, això fa intuir d'alguna manera que caure per allà no seria...
3: No seria fàcil.
0: Exacte.
8: La ruta, de dificultat tècnica baja, según los expertos, conecta unas cuevas con el monasterio y la practican decenas de personas cada día. A media mañana ya estaban de vuelta. Fue en este punto un camino sin protección lateral y con poco menos de un metro de ancho donde el fundador de Mango muere tras caer 150 metros. Un accidente lleno de dudas.
3: Al gener del 2025, tan sols poques setmanes després dels fets, la justícia arxiva inicialment el cas perquè ho considera que és un accident fortuït de senderisme. Però dos mesos després, al març de l'any passat, la jutgessa de Martorell reobre la causa perquè vol incorporar noves proves pericials i resultats de proves de laboratori que requerien més temps de processament. Considera que allà hi ha unes proves que s'han de valorar, que s'han de fer i que s'han d'incloure dins la causa. Quines són aquestes proves? Doncs, d'una banda, les proves de laboratori que van determinar que Isaac Andic no va patir cap desmai, cap infart, cap mareig, que expliqués que ell hagués pogut caure per si sol. Llavors, aquest fet va obligar els investigadors a buscar una explicació externa, doncs, que el fes caure, no? Per tant, havia de ser o bé una relliscada o bé alguna empenta directament, ja que el cos estava doncs, en perfectes condicions per mantenir l'equilibri segons els resultats d'aquestes proves. D'altra banda, també es va analitzar la mecànica de la caiguda, la biomecànica. Van trobar que el cos d'Andic no presentava les ferides habituals d'una caiguda accidental, com, per exemple, les esgarrapades a les mans, als braços d'algú que intenta agafar-se les roques mentre...
0: La reacció espontània al moment en què caus i que tu tens control de què estàs caient.
3: Exacte, l'instint d'agafar-se alguna cosa. Doncs el fet que no es trobessin aquestes lesions suggereix doncs, que la víctima o bé no va tenir temps de reaccionar, la caiguda va ser tan ràpida que no va tenir temps de reaccionar, o bé que la caiguda va ser sobtada i vertical, és a dir, no relliscant, sinó d'una manera molt més vertical, amb els peus, diguem-ne, primer, no? Tot això, sumat a diverses contradiccions en el relat de Jonathan Andic, doncs va fer que l'octubre del 2025 el jutjat canviés la condició jurídica de Jonathan Andic de testimoni a investigat. El possible homicidi es comença a posar sobre la taula i se'n decreta el secret de sumari.
8: La jueza que instruye la causa y que ha provocado ese giro en la investigación. Todo tras localizar fotos, imágenes, llamadas que Jonathan hizo ese mismo día, pero que no había detallado en anteriores declaraciones. Tampoco quedó claro en qué posición se encontraba cuando su padre fallecía, cuando sucedían los hechos, ni tampoco dónde habían aparcado el coche.
3: Aquestes són algunes de les contradiccions que fan doncs, que, juntament amb el resultat de les proves, doncs, passi d'investigat a testimoni. Què vol dir? Perquè aquí hi ha una diferència molt, molt important. Investigat té unes condicions molt diferents al testimoni. D'entrada, té dret a no declarar i a no confessar-se culpable. D'altra banda, no té l'obligació de dir la veritat com a estratègia de defensa, així com un testimoni sí que està obligat a dir la veritat. En el cas dels investigats, no estan obligats a dir la veritat perquè pot formar part de la seva estratègia de defensa. I, d'altra banda, ser investigat implica que existeixen indicis suficients com perquè s'hagi pogut tenir participació en un fet delictiu. Quins factors apunten a la sospita? Com deien, contradiccions i les proves, com per exemple, que Jonathan va afirmar que anava unes passes per davant i que només va sentir el soroll del seu pare
0: caient.
8: Nunca llegó a explicar con exactitud dónde estaba en el momento de los hechos. Aseguró que iba por delante cuando escuchó un desprendimiento de piedras a su espalda y su padre cayó al vacío. Pero no es la única declaración que no encaja. En un principio dice que lo primero que hace es llamar al 112, pero en su móvil aparece una llamada previa a su madrastra, a la mujer de Andic, que aparece en el lugar de los hechos un poco más tarde. Además, la policía comprobó que el coche nunca estuvo aparcado donde Jonathan declaró la primera vez. Y otra prueba radica en su móvil. Defendió que nunca había hecho fotos durante la ruta, aunque en el teléfono encontraron imágenes de aquel día.
3: El seu telèfon va ser una de les claus importants, ha estat, vaja, una de les claus importants de la investigació. També ho ha estat el terminal d'Isaac Andic, perquè, tot i que va quedar molt malmès pel cop, el van recuperar i van reconstruir el seu itinerari precís, també la zona on havien aparcat el cotxe, llavors van veure que aquí també hi havia contradiccions amb el que deia en Jonathan, amb el que realment les dades del telèfon. Aleshores, ahir, ens situem en el 19 de maig del 2026, ahir mateix la jutgessa va enumerar una sèrie d'indicis que mantenen la sospita sobre l'acusat, que fan creure o que fan, diguem-ne, sospitar que pot haver estat, ja es veurà, un homicidi amb premeditació, és a dir, que podria ser un assassinat, però de moment es manté com a homicidi. I els indicis són els següents. Doncs, d'entrada, l'estranya desaparició del telèfon del sospitós, de Jonathan Andic. Ell, quan es va començar a investigar la causa i es va reobrir la causa, va dir que el telèfon li havien robat a Ecuador en un possible o presumpte intent de que les dades del seu telèfon doncs, no, no fossin trobades per la policia. D'altra banda, les petjades a la zona on va caure Isaac Andic han estat reconstruïdes diverses vegades pels Mossos d'Esquadra i han vist que no, és a dir, semblen unes petjades forçades, no semblen
0: fetes
3: unes petjades naturals.
0: Després de la caiguda.
3: D'alguna manera com per fer veure doncs, que allà hi havia hagut una relliscada quan en realitat no, directament. I d'entrada un altre indici és que l'acusat va anar diverses vegades al mateix camí dies abans.
0: Jo crec que l'acusació rau bastant en això, en això que diràs ara.
3: Sí, sí, que l'acusat va visitar el mateix lloc on van produir-se els fets dies abans.
9: És que és estrany.
3: En diverses ocasions, en solitari, i llavors, clar, és estrany. Perquè el seu telèfon...
0: A veure, també cal saber si era una cosa que feia de forma habitual anar per allà.
3: Per
0: si
3: sol no apunta a res, és a dir, és un indici. És un indici que, sumat als altres indicis, fan creure a la jutgessa que aquest home doncs, ha d'estar en llibertat provisional de moment. I després, un altre tema important és que la relació entre els dos no era gaire bona. Això per si sol també tampoc, evidentment, no diu res, perquè hi ha moltíssimes famílies, hi ha molts pares i fills que no es porten bé, que tenen mala relació, però la jutgessa sí que destaca un possible mòbil econòmic, perquè diu que Andic sembla tenir obsessió pels diners. Andic fill sembla obtenir obsessió pels diners i també hi ha una dada important i és que el seu pare anava a modificar el testament per donar una part a una fundació per a persones vulnerables i coincidint doncs, justament amb poques setmanes abans dels fets. L'acusat nega la seva culpabilitat, la família el recolza i ara cal esperar a la causa, al judici i a veure doncs, què decideix en aquest cas la justícia.
0: Sí, sí, la família tanca files amb el Jonathan Andic i Jonathan Andic, recordem que ahir va fer efectiva la fiança del 1 milió d'euros per poder estar amb llibertat.
3: Georgina,
0: bon dia.
10: Bon dia, com
0: Ui, no tenim... A veure, ara sí, eh?
9: Hola, bon dia, com esteu? No, vull fer cullerada molt ràpid i és que tinc una amiga que va treballar com a dissenyadora a Mango i precisament això que diu la Montse, això últim és clau i és que ella mateixa deia que hi havia hagut molt mal rotllo entre el fill i el pare perquè precisament el fill va ser director des del 2014 fins al 18, van haver-hi pèrdues milionàries i el pare aquí va dir, escolta, em torno a posar jo i també potser per això aquest canvi de testament i el fill jo crec que ja la tenia ja posada, es veurà. No podem afirmar res, però té mala pinta.
0: Gràcies, Montse. Gràcies, Georgina. A les 7 i 6 minuts del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: De fet, és un dels temes de portada del dia, sí, sí, juntament amb Zapatero, l'altre és Jonathan Andic. Déu-n'hi-do, ja veurem com acaba tot plegat. Vinga, va, anem a la pregunta del dia. Sabeu quina és la substància més dura coneguda a la Terra? El quars, el diamant o el titani?
3: El quars.
0: El quars.
3: Va, el diamant.
0: El diamant, Joan.
10: El quars.
0: El quars.
1: El titani?
0: El titani. Bé, la resposta de seguida. 20 de maig del 2026, el dia que ens vam sabent que Illa i Junqueras signen l'acord pels pressupostos al Palau de la Generalitat.
3: La signatura es va formalitzar ahir al matí gràcies a alguns dels acords, com ara la línia orbital ferroviària, la inversió de més de 527 milions a l'Agència Tributària de Catalunya o la majoria catalana del Consorci de la Zona Franca. També un pla de barris de 400 milions per a municipis petits. El govern i Esquerra Republicana han pactat també un pla de 160 milions per impulsar la rehabilitació d'habitatge, 100 milions per la climatització de les escoles i 50 milions per reforçar el català a les xarxes socials.
0: Jonathan Andic surt en llibertat del jutjat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros per no anar a la presó.
3: Jonathan Andic va ser detingut ahir al matí pels Mossos d'Esquadra, que el van portar a la comissaria de Martorell i posteriorment als jutjats en manillat. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre del 2024, mentre tots dos sols feien una excursió per Montserrat. Com a mesura cautelar, ho dèiem, se li ha imposat una pena de presó eludible sota fiança d'1 milió d'euros que va consignar ahir mateix a la tarda, i l'acusat també té prohibit sortir d'Espanya i se li ha retirat el passaport.
0: L'Audiència Nacional imputa a Zapatero 3 delictes per liderar una trama de tràfic d'influències en el cas Plus Ultra.
3: L'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, tot plegat en el marc del cas que investiga si part del préstec aprovat pel govern espanyol per rescatar la companyia aèria Plus Ultra es va destinar a finalitats il·lícites. Zapatero ha estat també citat a comparèixer davant el tribunal el proper 2 de juny, un fet que suposa la primera imputació d'un expresident del govern en el que va de democràcia.
0: Això avui, el dia que tindrà lloc la trobada de negociació entre Educació i els sindicats de docents per desencallar el conflicte.
3: El Departament d'Educació va fer-los arribar ahir una proposta que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, així com millorar alguns complements salarials i incorporar 2.405 efectius més al curs vinent. Una proposta que els sindicats consideren insuficient. Ahir es van manifestar els docents en vaga al Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, i demà estan convocats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: I un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
3: Els fets van passar ahir poc després de les 3 de la tarda. L'agressor, un home de 48 anys, va matar la dona de 33 amb una arma blanca i en ple carrer a la plaça Terradelles del municipi de Figueres. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir el presumpte agressor, que tenia un ordre d'allunyament de la víctima amb vigència, que havia incomplert en 2 ocasions. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista.
0: Gràcies, Montse.
3: A tu.
0: Anem pel temps des d'Emet, la informació que ens acosta. Noelia García. Noelia, bon dia i bona sort.
11: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant els pròxims dies i el divendres les màximes podran arribar als 30 graus a àmplies zones i fins i tot superar els 35 graus a Lleida. Avui serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Girona no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat al Pirineu. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia, i molt bon dia.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Va, tornem-hi. Quina és la substància més dura coneguda a la Terra? Quarts, diamant o titani, Montse?
3: Quarts mateix.
0: Georgina.
9: Diamant.
0: Joan.
2: Quarts.
0: O m'ho dius amb més força...
2: Quarts, quarts.
0: Que estem parlant d'una cosa dura.
2: Quarts, quarts. Ara. Molt dur, eh?
9: Titanic.
2: Titanic. Leonardo DiCaprio.
9: Més dur que el vaixell, no hi havia res. És això el que m'ha sonat més dur, més fort. Titanic.
0: Doncs era el diamant.
4: Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Comencem, nova hora, estem immersos ja des de fa estona, nova hora del bon dia, bona sort, d'aquí a 4 minuts ens plantem a un quart de 8 del matí. La setmana passada vam aprendre a insultar en català.
9: Ai, sí.
0: I mira, que ens pensàvem que n'hi havia pocs d'insults. Jo em vaig quedar amb Galifordeu.
3: Ai, jo també, el meu preferit.
0: No, amb aquest espai hem guanyat amb dues coses. Primer, ens hem tret de sobre ja la sintonia, els crits de la...
9: De
0: la Georgina Penedès.
9: Estic tan trista.
0: És una aportació, jo crec, a la radiodifusió catalana, això per un costat. I per un altre costat, doncs, aprendrem a insultar en català, que...
9: Tots són bones notícies, eh?
0: Entens?
9: Sí. És que aquesta secció ha fet un gir.
0: Ara
9: ja deixem el Crazy Love de la Beyoncé i els crits, com deies, i ara passo a ser la catalaneta.
0: La catalaneta.
9: Ara us portaré coses del català.
0: Per cert, ara si esteu caminant tranquil·lament per un qualsevol... No diré cap ciutat, perquè no, després no diguin... No, és que sempre...
9: No has dit la meva! No.
0: Doncs esteu caminant per una nit fosca i passa una persona i et roba la cartera, ara ja li podeu dir amb total impunitat: què has fet? Galifardeu! Galifardeu! Torna'm la cartera, Galifardeu! Bé, per cert, avui, aquest 20 de maig, hem de ser feliços per...
9: Doncs mira, avui hem de ser feliços per adonar-te que ja no necessites l'aprovació de tothom.

0: sufriendo porque mi alma...
1: L'Ares és que fa un programa paral·lel, eh? El bote de bona sort.
2: Una guerrera. Arriba un moment a la vida que et canses, Badó, que estàs cansada, que dius, ja estaria, et canses d'explicar-te constantment, de voler encaixar, és esgotador viure pendent del que pensaran, de si ho estàs fent bé, de si decebràs amb algú. Perquè quan necessites l'aprovació de tothom acabes deixant de preguntar-te què és el que vols tu. I el més fort és que moltes vegades ni ens n'adonem, vas adaptant-te, cedint, calles coses, fas veure que sí, només per evitar conflictes o perquè et validin. Fins que un dia passa alguna cosa molt alliberadora i és que deixes de necessitar-ho.
3: Ai, que bé.
2: Fins aquí. No perquè et doni igual el món ni perquè t'hagis tornat freda. Simplement perquè entens que no pots agradar a tothom. Que no, que de fet intentar-ho és una batalla perduda des del principi. I escolta, quin descans. El dia que prens decisions sense buscar res, ni aplaudiments, ni opinions, ni res. El dia que deixes de justificar-te tant, el dia que entens que hi haurà gent que mai t'entendrà. Perfecte, no passa res. Escolta, jo segueixo la meva vida, perquè al final madurar també és això. Deixar de construir-te segons la punyetera mirada dels altres. I és així, és curiós, perquè és quan més tranquil·la vius.
3: M'encanta.
2: Així que siguem feliços per això, companys, perquè aquest moment en què deixem de necessitar l'aprovació de tothom és segurament una de les formes més reals de llibertat que existeixen.
1: No, no, és que no puc entendre...
2: Tota la raó.
3: No, sí, senyora, sí, senyora, bravo.
1: Però no puc entendre que no puguis... tu a agradar a tothom.
2: És que no, de vegades passa. És que no, de vegades passa.
1: No m'entra, no m'entra al cap. Eh?
3: A qui no li agradi que s'hi foti fulles, escolta, clar. home, és que problemes en tenim tots i uns quants menys.
1: Exacte. Vinga, va, hem arribat, i si les fulles són d'ortiga, millor.
2: Anem forts, eh?
1: Hem arribat a 7:45 del matí. 20 de maig del 2026, tal dia com avui, però del 1932...
3: La nord-americana Amelia Earhart es convertia en la primera dona a realitzar un vol transatlàntic en solitari des del Canadà fins a Irlanda.
4: Ocurrió en 1932. L'estadounidense Amelia Earhart fue la primera mujer en hacer un vuelo en solitario sin escalas atravesando el Océano Atlántico. Se convirtió en una celebridad que aprovechó para impulsar la Organización Internacional de Mujeres Aviadoras, de la que fue presidenta.
1: I tal dia com avui, però del 1989...
3: Arribava la primera sentència del cas de l'oli de colza. L'Audiència Nacional condemnava en un primer judici 13 productors d'oli per delicte contra la salut pública i imprudència temerària. 3 anys després, el Tribunal Suprem elevava les condemnes.
5: Un niño de 8 años que murió en Torrejón de Ardoz, en Madrid, fue el primero de los 5.000 fallecidos y alrededor de 25.000 afectados por culpa del aceite tóxico. Muchos de ellos siguen sufriendo a día de hoy las secuelas.
1: I tal dia com avui, però del 1992...
3: El Barça guanyava per primera vegada la Copa d'Europa de Futbol en vèncer per 1-0 la Sampdoria de Gènova a l'estadi de Wembley, a Londres.
6: Ara Sosco parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman, toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
1: Us en recordeu on vau veure aquesta final? Te'n recordes tu, Joan? Estres,
7: no,
1: te'n recordes. En sèrio?
8: És que no soc gaire futbolero.
1: No,
2: jo si és que la vaig veure, també, o sigui que...
1: La vas veure?
2: No, dic, si és que la vaig veure, que el tampoc ho tinc clar.
1: El 92, quina edat tenies tu?
2: Ah, que ja, el 92, no havia nascut. Llavors no. M'estaven fent. Potser per celebrar-ho m'estaven fent.
1: Ah, que no fos això, eh? I tu, Montse?
3: No me'n recordo, la veritat. No, tinc malaura, m'agradaria recordar-me'n, però no me'n recordo gaire.
1: Ai, jo vivia a Andorra. Vaig veure això al 92. Sí.
3: Ostres.
2: Això t'has d'explicar, eh?
3: Estava a Canaletes.
1: Estava en el meu apartament de... Vivia allà.
2: Per què foties tu a Andorra?
1: Treballava a Ràdio Valira, feia ràdio... Vaig començar, de fet, la meva carrera professional allà.
2: Hosti, que bo.
1: Sí. I ho vaig veure... Bueno, va ser una explosió de felicitat. Jo sol, perquè vivia... Vivia amb un amic, però l'amic treballava, que estava a la recepció d'un hotel i jo estava a la ràdio. Ens vam anar els dos a fer l'aventura andorrana. I res, hi va marcar el Barça i allà celebrant-ho i tirant petards jo sol.
3: Però hi havia molt culer a Andorra, no? Ho van celebrar a Andorra o van passar una mica del tema?
2: Hi ha culers arreu del món, Montse, arreu del món. Allà
3: està, home, mira.
1: Sí, va, però no, t'asseguro que no era Canaletes, ja t'ho dic ara. Va, és 3:15 d'8 del matí.
2: Jo tenia 5 anys i ho vaig veure amb mon pare. Com que no m'has preguntat...
3: Gràcies. Però te'n recordes?
2: Agraeixo. Clar que me'n recordo. Tot el que tingui a veure amb mon pare, Georgina, amb disfrutar, gaudir del futbol, amb mon pare del Barça, del futbol.
1: Saps el que has dit? Saps el que t'he dit abans? No puc entendre... Saps el que he dit abans? No puc entendre que no puguis agradar a tothom?
2: Pues mira...
1: Doncs, perdona, doncs ara ja ho entenc. Va, anem a la cançó, anem a la cançó, que és tard.
3: Vinga, va, un WOT a càrrec de One Direction, una banda que va marcar intensament les anteriors dècades i que d'aquí en van sorgir doncs, grans cantants en solitari. Anem a recuperar un dels grans clàssics, Story of My Life.

0: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom. Magalí Sare. Masoni. Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Anem a les portades de la premsa escrita d'aquí a 7 minuts. Seran 8:15 del matí. Comencem amb La Vanguardia.
3: Unanimitat amb el tema. En aquest cas, La Vanguardia diu el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. El periòdico destaca el jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions. El País, llegim Zapatero imputat. El Mundo diu cassat el comissionista internacional Zapatero. El diari ara titula Zapatero imputat com el líder d'una xarxa de tràfic d'influències. La Razón destaca, en paraules de Zapatero, mai vaig fer cap gestió per al rescat de Plus Ultra, i el diari ABC diu Zapatero va liderar una trama criminal.
2: Anem per la premsa esportiva, comencem amb el diari Esport.
3: Que en aquest cas avui diu via lliure per João Pedro.
2: I el Mundo Deportivo.
3: Que destaca Garret Gavi.
1: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
2: A veure, d'aquí 5 minuts seran 8:15 del matí. No, no, no té més. Com que tenim a la Georgina, que anem a la catalaneta...
4: Ara.
2: Tenim dues sintonies i decidirem ara i aquí quina sintonia és la que ens volem... la que volem posar en la...
4: Perfecte. Heu de votar la meva, bàsicament.
2: No, és per curar-nos en salut, perquè si no ens cola aquí unes...
4: Jo puc cridar en qualsevol moment, eh? No, no, no.
2: A veure...
4: No us estalviareu els crits. Veure, no, si de l'emoció, no.
2: Si és catalaneta, si hem de tirar el que seria festivitats quilòmetre zero, insults quilòmetre zero, etcètera, etcètera, doncs hem de buscar música que s'avingui això.
4: Clar.
2: Per exemple, tenim aquesta primera sintonia. Què dius?
4: Aquesta és la del Badó. No. Està bé, però la meva encara millor.
2: A veure la segona.
3: Veure.
4: No, espera, para la marca.
2: Què passa?
4: No me l'heu tirat bé.
2: Com que no te
4: l'heu tirat? No, que me l'havien de posar des del principi que fa...
5: Ella s'ha posat exquisita, ara.
4: M'he posat exquisita, sí. Perquè no és el mateix efecte. L'efecte impacta molt més si la posem des del segon 0-0.
2: Bueno, però igual avui no ho tenim, això, eh?
4: Bueno,
2: tira la segona.
6: Com ha canviat?
2: Vinga, va, entrem en matèria.
4: Doncs això, abans dèiem que la setmana passada vam repassar alguns insults, perquè recordeu, un insult s'oblida només... No, perdó, un insult tarda en oblidar-se, exacte, 20 anys. I en canvi, un elogi en 30 dies. Llavors vam estar repassant uns quants insults i avui portem la segona part perquè aprengueu a dir-la grossa en català. Comencem amb el primer que m'agrada molt. Penques. Ets un penques. O, àlies, el Baligabalaga. És a dir, el qui és el rei de la barra de tenir més cara que esquena, que no fon ni brot, i que és un bala perduda.
3: Baligabalaga, m'encanta.
4: Oi que és bo?
3: Boníssim.
4: No és molt potent, trobo que és més potent penques, però escolta, està
3: molt
4: bé.
3: Molt elegant.
4: Per definir millor. Una persona...
6: Sona millor que penques, eh?
2: Baligabalaga.
4: Sí, sí, no?
5: Jo em trevaria. Posa'm molt més fàcil. Mira, ets un baligabalaga.
4: Penques.
2: Ets un baligabalaga.
6: És l'Alibaba, és l'Alibaba.
4: És que no, m'ha fa ràbia, tio, perquè jo he d'insultar i no... Jo no han de sortir per la boca bé, no es pot...
6: Imbècil.
3: Han de ser curts i ras.
4: Sí.
2: A veure, un moment.
4: No m'ho facis dir, perquè no em surt.
2: Ja, sempre hi haurà el comodí del galifardeu.
4: Ara,
2: Vale per 10.
4: Doncs bé, un penques on va ligar balaga, un exemple seria el David de Plats Bruts, que era el que et deia, ah, tot tranquil, però feia explotar tot, no? Doncs ja ens ho imaginem. Seguim. Ara ve una selecció catalana de la gent que té poca llum, eh? M'agraden molt tots aquests que venen. Gamarús, Sòmines, Tanoca, Curt de Gambals i Pallús. O sigui, és que són boníssims.
5: Curt de Gambals m'encanta.
4: Jo la tinc molt, aquesta. És bàsicament per gent que és babau, innocent, manipulables, que necessiten un GPS fins i tot per trobar les seves pròpies idees. Gent que no hi és tota, no? Jo havia posat que una mica alguns ex-col·laboradors de Sálvame m'ho havien semblat. M'ho havien semblat, ahí lo dejo. Seguim. Llardós. O dir-li a algú que és púrria.
5: Oh,
4: mare meva, púrria. Mira, és que se t'omple la boca.
2: Púrria sona, és dur, púrria.
5: És bo, aquest és bo.
3: És quan estàs molt emprenyat.
5: Jo, val una mica la part d'ets, escòria,
4: m'encanta.
3: Sí, sí. Púrria, escòria.
2: Però púrria és com un menyspreu, en plan, molt a sac.
4: Molt fort, molt fort. Per definir algú que és gentussa, xusma premium, una persona a més que bruteja. Una mica el Joker, no? En pressupost Hollywood, però el Joker. Després seguim. Aquesta també jo crec que us agradarà. Ganàpia.
2: Ganàpia.
4: Ganàpia és boníssima. És bàsicament la persona adulta, però amb actitud de nen petit, que idea aquelles coses més esbojarrades i jocs absurds. I, escolta, aquí no tenim ningú millor que Ibai Llanos, que... Bueno, és que jo, és que quan ho vaig llegir, dic, hòstia, dic, és que és veritat, aquest tio va crear el Mundial de los Desayunos.
2: Per cert,
4: i està forrat, és que no m'ho explico.
2: Perdona, va guanyar un esmorzar, que si no recordo malament era de Perú,
5: de
2: que
5: sí? De Perú, sí.
2: Eh, sí?
3: Sí, sí, sí, sí, és veritat,
2: sí.
3: És veritat.
2: Eh, sí?
3: Sí, sí.
4: Seguim.
2: Oh, boníssim aquest.
4: Trosdasa, o Enza, que ma mare m'ho va dir, apunta Enza.
2: Trosdasa.
4: Això ho deia de petita, Trosdasa. Trosdasa o Enza és el mateix, que és bàsicament una persona que és un burro, una persona que tropeça, bueno, ens ho pega més d'una vegada, amb la mateixa pedra, no?
7: Molts Julio Iglesias, no?
4: Sí.
7: No diu així?
2: El què, el què?
7: Julio Iglesias no diu que s'entrebanca amb la mateixa pedra o alguna cosa així?
2: Qui ho diu, això?
4: Aquell que és un cara dura. No?
5: És un molt d'entrebancar-se, aquest senyor.
4: No, jo diria, bueno, els concursants de la Isla de las Tentaciones, que no entenen, ai, no m'he salido bien, cariño, però si és que ho estem veient tots, que amb aquesta persona tot anirà malament. En fi, seguim. Bandarra. Oh, dir-li
7: Bandarra,
4: a
7: Bandarra.
3: Sí que està bé. Bandarra, és maco,
7: maco. Il·lusió,
4: sí.
7: Això.
4: A part que hi ha un vermut que es diu així, no sabeu el vermut que es diu Bandarra?
3: Sí.
4: No. Sí. Doncs és per definir el brètol professional, la persona simpàtica, però que és capaç de robar-te el carregador, la nòvia i la contrasenya de Netflix.
3: Però aquest té un punt entranyable, no? També,
4: sí,
3: Bandarra.
4: Perquè és carismàtic, és simpàtic, una miqueta ja que és parro, no? Però no li deixis la motxilla,
3: no, perquè per si de cas,
4: no
3: ja,
4: la
3: ja,
4: trobaràs
3: ja, ja.
4: Com si la deixes al Raval. Després seguim, el soca o el talós, aquella persona lenta d'enteniment, que no pilla cap indirecte, que avui fas un acudit i fins dissabte no s'està rient. Bueno, de fet, molts futbolistes a la roda de premsa havien sigut molt soques. Sergio Ramos, sense anar més lluny. Home! Seguim. Aquesta m'agrada molt, que jo a vegades la dic, i se t'omple també la boca, merda seca.
5: M'encanta.
4: Ets un merda seca, home! Insulta molidor, eh? A més, és per dir-li a algú que és un zero a l'esquerra, que tot ho fa malament, que no serveix per res, i molts pretendents del mític programa del seu moment, de Mujeres y Hombres y Viceversa, jo crec que molts ho eren, em sap greu. A més, duraven menys que una story, o sigui que... En fi, seguim.
2: Aquesta el que ve ara, el que ve ara. Jo he estat un professional d'això molts anys.
4: Mira que la vaig escriure i vaig pensar, dic, li agradarà el Badó?
2: Sí, sí, sí.
4: Torra collons o toca collons?
5: M'encanta.
4: Jo conec algú passat que... oficial.
2: El passat oficial. Sí, sí.
4: El que t'envia àudios de 4 minuts per dir-te ok, o el que t'està atossigant, escolta, ja ets aquí, ja estàs de camí, quan tardes, tal, mira, deixa'm, torracollons. Qui seria torracollons? Mig LinkedIn, els passats motivacionals que t'ensenyen tot el que fan, o el que et truca un diumenge a les 10 del matí. Mira, no molestis.
2: Però això passat... jo no ho faig. Jo, a torracollons ho veia com més el que sempre està incordiant, saps?
5: Burxant,
4: sí,
5: no?
4: Exacte,
2: burxant.
4: Sí, sí. Seguim, aquesta també. Mare meva, amb les meves amigues, si no l'hem dit. Aquesta és una gatamaula. Boníssima. Bàsicament, la persona aquesta que... Veus, ja he fet un crit, veus? Veus que no em puc evitar? Soc catalaneta amb crits. Doncs és bàsicament la persona dolça, prudent, innocent, que ens sembla que no hagi trencat un plat, però ha trencat la vaixella sencera.
5: Gatamaula,
4: gatamaula.
5: Déu, és bona aquesta, és bona.
4: I és, bàsicament, una persona més manipuladora que un productor de reality.
2: I acabem amb dos més.
4: Vinga, llepafils, el maniàtic professional... com per exemple Jordi Cruz, d'aquestes persones que és intolerant a cada 7 minuts i que et diu Vull una hamburguesa poc feta, però tampoc massa, que dius, home, xato, aclarim-nos. I, a veure, va, última. Aquesta jo no la coneixia, però què us sembla? El afaitapagesos.
5: Ui, què?
4: Que l'afaitapagesos és el buscavides estafador que t'enreda en males arts. Bàsicament, la persona que diu, ei, fes aquest curs i aprendràs a vendre, automatitzar vídeos per YouTube, et farà ric, et ven la moto. Deixa'm afegir una molt ràpida. Borinot. Borinot, els passats xerraires, que seríem tots nosaltres.
2: Gràcies, Georgina.
4: Els altres.
2: Vinga, jo em quedo un galifardeu. És que galifardeu! Galifardeu! És que es pot dir, estan de festa, galifardeu! Es pot dir, estan tenint galifardeu.
5: Sí, qualsevol. Entre de qualsevol de les maneres.
3: És preciosa, és una paraula preciosa, tu.
2: Són 2:45 de 8 del matí.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
2: Atenció als amants de la gran música, perquè avui portem un premi de luxe a l'Auditori de Girona que porta una programació espectacular pel seu 20è aniversari. Ja podeu trucar al 900-630-630, 900-630-630, el telèfon del directe del Bon Dia i Bona Sort. Regalem dues entrades per un concert exclusiu i històric, el de la soprano noruega Liss Davidsen, considerada per la crítica internacional com una veu entre 1 milió en el seu únic concert a Catalunya. Oferirà un recital íntim i extraordinari dedicat a Schubert, que ja té les entrades pràcticament exaurides. Avui les pots aconseguir al Bon Dia, bona sort, trucant al 900-630-630. De seguida recollim la trucada. El David està parlant amb la trucada, amb la persona que fa la trucada. Recordem que estan en el seu 20è aniversari l'Auditori de Girona. Des d'aquí els volem felicitar, no només pel 20è aniversari, sinó per el tros de programació que fan des de la capital dels gironès. Va, 3:45. Bon dia i bona sort. Hola.
8: Hola, bon dia.
2: Amb qui parlo?
8: Josep.
2: Com estàs, Josep?
8: Bé, anant a la feina.
2: Escolta'm, Josep, tu alguna vegada has fet servir algun dels insults que ha dit la Georgina o no?
8: Torracollons.
2: Torracollons. Sí, aquesta és nostrada, aquesta és nostra.
5: És la bona, és la bona.
2: És la bona de veritat. Amb qui aniràs a l'Auditori de Girona?
8: Amb la meva dona.
2: Com es diu la dona?
8: Roser.
2: La Roser, molt bé, veus que bé, la Roser. Escolta'm, d'on ets tu?
8: De Banyoles.
2: De Banyoles, ho tens al costat,
3: de
2: això.
3: De vora, a tocar, molt bé.
2: Del Pla de l'Estany, molt bé. Doncs escolta'm, forta abraçada i que ho gaudiu molt. És un regal molt guapo aquest que t'emportes, eh?
8: Sí, sí, espero que sí. Moltes gràcies, Badó.
2: A tu per escoltar-nos. Bon dia, bona sort, rei.
8: Molt bon dia, adéu.
2: Adéu, maco. Adéu.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
2: Vinga, va, hem arribat a 4:05 d'avui del matí. Sabies que...
5: El dimecres és el dia considerat per molta gent més estrany de la setmana. Els experts en productivitat expliquen que és el punt exacte on desapareix l'energia inicial del dilluns, però encara veiem el cap de setmana molt lluny. Per això moltes persones noten una baixada de motivació just aquest dia, el dimecres.
2: Veieu com no tothom se la pot estimar de la mateixa manera?
5: Clar.
2: Vinga, ja, la segona. I sabies que...
5: Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps passi més lent quan tens por. En situacions de perill, el cervell processa més informació del normal i això ens dona la sensació de que tot va a càmera lenta.
2: És veritat, i s'eternitza tot més.
5: Es fa tot etern.
2: Un moment de por. Recordeu algun moment de por?
5: Sí.
2: Recordeu un moment de por a la vostra vida? Però
5: sí,
2: de por, de veritat.
4: Ui, sí.
2: Què?
4: Quan vaig pensar que havia entrat a casa un lladre i era que havia patat un armari de tantes sabates que hi havia.
2: I tu, Montse?
3: Sí, alguna cosa similar, eh? Quan va soltar l'alarma de manera inesperada la matinada, sí.
2: Tu no has tingut mai por.
7: Jo no tinc por de ningú ni de res.
2: I tu, Ares?
5: Sí, algunes sí, sí.
2: Algunes sí, però no les recordes, no?
5: Sí, home, sí, no la vull recordar, és el cas.
2: Molt bé, i sabies que...
5: Els corps poden guardar rencor durant anys. Són capaços de recordar cares humanes que les han tractat malament i avisar altres corps perquè també les identifiquin. I jo en una altra vida...
4: Ara vas tu mateix!
2: Jo en aquesta.
5: En aquesta vida
4: hem sigut corps.
2: I sabies que...
5: El teu cervell pot omplir silenci sense que te n'adonis? Quan escoltem una frase interrompuda per un soroll, moltes vegades el nostre cervell reconstrueix automàticament les paraules que falten i creiem que les hem sentit completes, però en realitat no.
2: Gràcies, Montse. Ai, gràcies, Ares.
5: A tu i no, a la Montse, gràcies.
2: Ara, Montse, gràcies, que ens anem, va, que ens anem a l'informatiu. 20 de maig del 2026, el dia que ens devem sabent que... Caïlla i Junquera signen l'acord dels pressupostos al Palau de la Generalitat.
3: La signatura es va formalitzar ahir al matí gràcies a alguns dels acords, com ara la línia orbital ferroviària, la inversió de més de 527 milions a l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana del Consorci de la Zona Franca o un pla de barris de 400 milions per a municipis petits.
2: També el dia que sabem que Jonathan Dick surt en llibertat del jutjat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros per no anar a la presó.
3: Sí, en Dick va ser detingut ahir al matí pels Mossos d'Esquadra, que el van portar a comissaria a Martorell i posteriorment als jutjats han manillat. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare al desembre del 2024, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. Com a mesura cautelar, se li ha imposat una pena de presó eludible sota fiança d'1 milió d'euros que va consignar ahir mateix a la tarda. L'acusat també té prohibit sortir d'Espanya i se li ha retirat el passaport.
2: Mentrestant, l'Audiència Nacional imputa a Zapatero 3 delictes per liderar una trama de tràfic d'influències en el cas Plus Ultra.
3: Concretament, organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, tot plegat en el marc del cas que investiga si part del préstec aprovat pel govern espanyol per rescatar la companyia aèria Plus Ultra es va destinar a finalitats il·lícites. Zapatero ha estat citat a comparèixer davant el tribunal el proper 2 de juny, fet que suposa la primera imputació d'un expresident del govern en el que va de democràcia.
2: I avui tindrà lloc la trobada de negociació entre Educació i els sindicats de docents per desencallar el conflicte.
3: El departament va fer-los arribar i una proposta que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu, inclòs el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, així com una millora dels complements salarials i més incorporació de efectius al curs vinent, una proposta que els sindicats consideren insuficient. Ahir es van manifestar els docents en vaga al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental i demà està convocats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Acabem, un home mata ganivetades la seva parella en ple carrer a Figueres i la policia deté al mateix lloc dels fets.
3: Els fets van passar ahir poc després de les 3 de la tarda. L'agressor, un home de 48 anys, va matar la dona de 33 amb una arma blanca i en ple carrer a la plaça Tarradellas del municipi de Figueres. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir el presumpte agressor, que tenia una ordre d'allunyament en vigència de la víctima, que havia incomplert en 2 ocasions. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista.
2: Gràcies, Montse. Temps i trànsit. El temps que ens porta des d'AEMET, Noelia García, bon dia i bona sort.
9: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant els pròxims dies i el divendres les màximes podran arribar als 30 graus a àmplies zones i fins i tot superar els 35 graus a Lleida. Avui serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Girona no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat al Pirineu. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Noelia. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
10: Bon dia. Comencem el dimecres amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. Perdem l'atenció, però als voltants de Barcelona ara mateix tenim moltes retencions. Cap al nus de la Trinitat, totes les vies a hores d'ara pateixen aturades de més de 4,5 km. La C58, de manera intermitent, ja pateix retencions des de Sant Quirze, la C33 des de Montcada o la B20 amb tots el tram de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat ens deixa congestió a les 2 rondes de Barcelona en sentit Llobregat. La ronda litoral també rep moltes retencions per la C31 en tot el terme de Badalona des de Montgat. Pel que fa al Vallès, també es forma molta densitat de vehicles a la AP7 entre Montornès i Barberà, en direcció Tarragona, i des de Sant Cugat fins a Cerdanyola, en sentit nord. Des del Llobregat tenim retencions també cap a la capital catalana, des del Papiol i Pallejà, per la B23 i la A2, també per les vies costaneres, des de Cavall al Prat, amb 2 km de lentitud, en sentit nord. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia.
2: Gràcies i molt bon dia i bona sort.

0: Així no puc dir, no? No puc dir.
1: No, és que...
2: Ho saps tu o no?
0: Jo sí.
2: Digue-li, Clementelí, digue-li, digue-li.
0: 12 tones.
1: 12 tones, sí.
2: 12 tones, 12 tones.
1: Encara no ho havia preparat, no, de demà, però portaré dades molt interessants del món dels cargols, eh?
0: Molt.
1: Prepareu-vos. Jo no m'ho perdria, perquè donaré aquesta dada i moltes més, eh?
0: Ai, tant, i tant.
1: Cargols, quina meravella, de Déu.
0: Jo tinc un amic... Ho sé perquè tinc un amic que fa molts anys em va dir, per què no fem un record Guinness? Que tu en tens un. Sí. Per què no fem un record Guinness?
2: Dic, va, que fem? El dia us explicaré el meu record Guinness.
0: Diu, sí, i em diu, cargols. Dic, cargols? Dic, sí. Bueno, dic, vale. I em començo a mirar el record Guinness de cargols. Dic, hòstia, tu, dic, ens hem d'oblidar els cargols, eh? Dic, per què? Dic, perquè són 12 tones. I el vam fer d'escarxofes.
2: I vau fer record Guinness?
0: Sí, sí, sí, a Pineda. Ah, sí? A Pineda.
3: Ah, que bo! Perdó, parèntesis. Badó, jo, l'audiència i tothom vol saber de què
4: ja és. Deu ser l'única persona que no sap, eh?
2: Sí, sí, ja ho he explicat mil vegades.
3: Sí. El record Guinness del Badó.
2: Vaig fer el record Guinness de...
1: No.
2: Vaig fer el record Guinness del programa d'entrevistes més llarg de la història.
3: Ah, ara que ho dius, sí que em sona.
2: El llibre record Guinness del, 2000, del 2002 surto allà.
1: Ara.
2: Amb el que em va costar, també, és petit, eh? Surto allà, que una mica més i no em posen, eh? De veritat,
1: escolta,
2: eh?
1: Escolta, estic pensant que potser la Georgina no sap que tens un llibre, també.
2: Tinc 4 llibres publicats, 2 d'ells guanyadors del Gorman Award del 2012 i 2013, i van competir per ser els millors del món al Louvre de París i a la Xina.
3: Però això és broma o no és broma?
1: No,
3: però això
1: és
3: ja no pillo.
2: És veritat.
3: Els vados, estic flipant.
2: Això és veritat, això és veritat.
1: Si és que riem, perquè ho hem sentit tantes vegades, que és com si ho haguéssim viscut nosaltres.
3: Que
1: a Montse i jo anem per la vida dient que tenim un record Guinness.
3: Ara només em falta un premi Nobel.
2: Va, escolta, va, no ens desviem del tema. Tornem al Joan, tornem al Joan.
0: A veure.
2: Va, avui anem a parlar de xuletón, eh?
0: Sí, sí, com que em veu dir fa uns dies que us agradaven molt, a vosaltres, dic, hòstia, doncs vaig explicar-vos-a com es fa i, sobretot, com es tria un bon xuletón per fer-lo a la brasa.
2: Com es fa?
0: Lo primer, hem de fugir d'un altre fals mite, que la carn no hi volem greix. Un bon xuletón té que tenir greix. Sobretot el greix que va per dintre la costella. És un greix que ens identifica que aquest animal ha menjat molt bé i ha viscut molt bé, almenys els últims anys de la seva vida. No? Al principi no sabem com va néixer. Dit això, si un xuletón és molt, no té proporció de greix, no tenim la garantia, sinó tot el contrari, de que no és el millor de lo millor. Vale?
3: A nivell del paladar, eh? Vull dir...
0: No, i com a nutrient.
3: Com a nutrient.
2: És
3: nutrient,
2: a nivell saludable.
0: Sí, és un animal doncs, molt més saludable. Els greixos no vol dir que t'engreixin, perquè són insaturats, i sobretot els que van per dintre les costelles. Aporta molt de sabor, fa que la carn t'està proporcionant una informació que la carn serà més tendra, més melosa, segur. I, ja no, i no parlem de l'infiltrada, sinó només el greix que només hi ha intercostellar o per fora, la capa que hi ha per fora. És a dir, que un xuletón bo, senyors, té que portar greix, vale?
2: Molt bé.
3: Vale.
2: Dit, vinga, això.
0: Dit això, que vagi molt bé, moltes gràcies.
3: Com s'ha quedat amb nosaltres,
0: no,
3: ara, eh?
0: No, un xuletón. Mira, un xuletón d'aproximadament d'un quilo i mig, que pot fer entre 4 i 5 centímetres de
1: gruix. Me sembla petita, Joan, un quilo i mig.
0: Dos quilos i mig per tu.
2: Aquest què?
0: L'hem de tenir a temperat, fora de la nevera,
2: sí?
0: Entre mitja hora, 40 minuts, que agafi la temperatura ambient. El cor de producte, que agafi la temperatura ambient. Un cop el tenim a temperat, tenim les brases perfectament, el fiquem a sobre la brasa. Important, sal gruixuda, quan el posem. Què fa? Fa l'efecte osmosis, tira dels sucs i ens queda la carn sellada amb sucs de dintre, el qual farà que la trobem molt més tendra.
2: Oh. La sal es posa sempre abans.
0: Sí.
2: Ah, sempre.
3: Sí.
0: Amb la carn vermella. Amb la carn vermella es fica abans. Uns 4 o 5 minuts, perdó, uns 6 o 7 minuts, volta i sal un altre cop. Perquè faci la mateixa opció, la mateixa acció a l'altra banda. Un cop ja l'hem fet, que són entre 14 o 16 minutets, més o menys, l'apartem, l'expulsem d'aquesta sal, el deixem a sobre la fusta, dada important i molt important. Hem d'esperar uns 4, 5 o 6 minutets a tallar-lo, filetejar-lo. Per què? Perquè està molt calent i quan es refreda, contrau, tanca fibres i evitarem que quan tallem... No us passa a vegades que tallem un tall de carn i deixa anar molt de suc?
2: Sí.
3: Sí,
2: sí,
3: sí.
0: Doncs perquè hem anat massa ràpid a tallar. A
2: bona!
0: Tallar.
3: Que bona, aquesta!
1: Ja ho sabem.
0: Tots els secrets, t'explico, no sé com quedarà pel dia de demà.

0: em parteix saviesa. Clar.
1: Ostres,
0: que sí.
1: Què més?
2: 4-5 minutets. Filetegem, el col·leguem amb un plat, la guarnició que ens doni la gana, uns pebrotets escalivats pot ser molt bo, i a degustar-lo, tu, amb els companys.
3: Ai, que bo, Mira que és d'hora, però sí, me'n fotia un tall.
4: M'encanta, m'encanta. No, no, sí, escolta, si hi ha una persona que en sap en aquest país de barbacoes, aquest és el Joan Valls.
3: No n'hi ha un altre, no n'hi ha un altre.
4: Joan, moltes gràcies.
2: A vosaltres,
4: perdó,
2: sempre.
4: Perdó, pebrotets escalivats i uns alls, també, o no?
2: Home, uns allets amb una mica d'oli, sí. I es deixen, mentre vas fent el xuletó, la fiques al costat, amb una cocot, amb una cassoleta, que vagi bullint lentament, fins que surt la bromera, que són els sucres naturals del pebrot. O sigui, això és important, també, eh? Quan surt aquella bromereta, allò és brutal per menjar-te amb un trosset de carn.
3: I unes patates, doncs, que ja el rematem.
4: Doncs, bé, ja, doncs ja el tindríem. Vinga, va, anem, avui anem bé de temps.
0: Oh, no m'ho puc creure. Va. No ho diguis ben alt, eh?
4: Anem a l'estop de l'any, Montse.
0: Va, cançons que enguany fan 10 anys, que és el seu 10è aniversari. Us en recordeu de Drake, aquesta One Dance?
3: Oh! M'encanta.
0: No. No. Boníssima.
2: Jo estava al bar aquell dia.
0: No, trobo,
4: no, li trobo.
0: No li trobes, a Drake?
4: Falta. És com apagada.
0: Ara fa temps que no sabem res de Drake. Bé, la següent. Aquesta és més animada. Segur que t'agrada més. DNC amb Cake by the Ocean.
2: Home, on vas? Sí, senyora.
4: On vas a parar? Molta més alegria aquí.
0: T'ha canviat la cara, t'ha canviat la cara. Recuperem també a DJ Snake i la col·laboració amb Justin Bieber amb Let Me Love You.

0: I també el canadenc The Weeknd, que estava en procés de ser l'estrella mundial que és avui dia. I feel it coming. I per últim, Charlie Puth, el canadenc que destacava amb aquesta We Don't Talk Anymore.
1: Boníssimes. Va, anem marxant. Per cert, que estic veient a Televisió Espanyola que retransmetrà el Mundial de Futbol d'Estats Units. Hi havia Felipe Alcampo, que ha estat company nostre durant molts anys.
2: Cert.
1: I que ara és qui encapçala els esports a Televisió Espanyola. Des d'aquí que tinguin tota la sort del món, eh? Una forta abraçada a la Montse, a la Georgina, al Joan, a l'Ares.
2: Fins demà.
1: I a tots els oients del Bon Dia, Bona Sort. I al Gorka, que avui està debutant com a tècnic, portant els comandaments del Bon Dia i Bona Sort. Gràcies, família. Demà us deixem amb el Cafè Idees, amb la Gemma Nierga. Demà, quan siguin les 6 en punt del matí, i tornarem com si cada dia fos estiu. Estem amb super anticicló. Per tant, traiem les bermudes. Bon dia, Catalunya!
3: 2... Hola, molt bon dia. Obrim el Cafè d'Idees d'avui dimecres 20 de maig, disposats a analitzar les tres notícies que marquen l'agenda des d'ahir. La imputació de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat ha suposat un autèntic terrabastall polític. El jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar comissions il·legals per haver influït en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i amb la imputació trontolla un dels símbols de l'esquerra que va ser determinant perquè Pedro Sánchez governés de nou aquesta legislatura. Feijóo demana la dimissió de Sánchez i Vox una moció de censura. A Catalunya, la notícia judicial és la detenció de Jonathan Andic com a presumpte responsable de la mort del seu pare, el fundador de Mango, i la seva posterior posada en llibertat després de pagar 1 milió d'euros de fiança. I amb tantes notícies d'impacte, l'acord entre Salvador Illa i Oriol Junqueras ha quedat en un segon pla, però avui torna a la primera línia perquè se celebra la comissió bilateral amb l'Estat que farà possibles alguns dels pactes. Per cert, si no l'han fet ja, preparin el canvi d'armari, perquè ve la calor. Comencem.

0: jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España.
1: El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero nega haver fet de mitjancer per salvar la companyia aèria Plus Ultra, un cas pel qual l'investiga l'Audiència Nacional. La policia ha escorcollat el seu despatx i les oficines de tres empreses, entre elles l'agència de màrqueting de les seves filles. Lorena Amo, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Gemma. La policia busca documentació sobre les tasques que va desenvolupar per a la consultora contractada per Plus Ultra, Anàlisis Relevante, i que és el centre de la investigació. El jutge José Luis Calama l'investiga per delictes de tràfic d'influències i estima que l'expresident hauria cobrat 1,5 milions d'euros i les seves filles 500,000 més amb comissions il·legals. En una interlocutòria de 85 pàgines, el magistrat situa Zapatero al capdamunt d'una trama presumptament corrupta que aprofitava la seva influència davant d'institucions públiques i ho faria, diu, des del seu despatx al carrer Ferraz. Aquest seria el centre d'operacions d'una estructura organitzada i estable que actuaria a Espanya i altres països com Venezuela, Xina o els Emirats Àrabs. Zapatero declararà davant el jutge el 2 de juny.
1: És el primer cop que un expresident del govern es troba sota una investigació judicial i ha generat un autèntic terratrèmol polític. D'aquí una hora hi ha sessió de control al Congrés i serà molt interessant saber què en diu Pedro Sánchez.
2: Sí, Gemma, i les reaccions a la imputació de Zapatero no s'han fet esperar. Des del PP, la seva portaveu Esther Muñoz apunta directament a Pedro Sánchez, de qui demana la seva dimissió. Vox també assenyala el president i demana als populars que li facin una moció de censura. Els socis de govern, en canvi, demanen prudència i apunten, com el republicà Gabriel Rufián, directament als jutges. El Partit Socialista, en xoc, creu que tot plegat forma part d'una estratègia de la dreta per desgastar l'executiu. Un govern que no es mou de la presumpció d'innocència i de la defensa del llegat polític de l'expresident. Ho deia la portaveu Elma Saiz.
3: La tranquil·litat, la confiança i el respeto fundamental a un principi que és la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Desde el punto de vista personal, yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha.
4: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
5: El PP ya gana elecciones, no hace falta que hagan política, ¿eh?
1: Jonathan Andic, imputat per l'homicidi del seu pare, ha quedat en llibertat provisional després de pagar 1,000,000 d'euros de fiança. En la interlocutòria, la jutgessa veu contradiccions en la seva versió i assenyala les desavinences entre pare i fill. Ens ho explica el Frank Recio.
6: En pocs minuts, Jonathan Andic va pagar la fiança d'1,000,000 d'euros per eludir la presó provisional, però es manté, per exemple, la retirada del passaport o l'obligació de personar-se setmanalment als jutjats. Entre els indicis que s'exposen en contra seva estan les diferències en les versions, les incongruències en les seves declaracions amb els serveis d'emergència o els Mossos d'Esquadra. També que va visitar en tres ocasions, els 7 dies abans dels fets, el lloc on va morir el seu pare. L'escrit és contundent en contra del Jonathan Andic, parla d'una persona obsessionada amb els diners i amb una mala relació amb el seu pare. La família ho ha negat i en un comunicat ha defensat la seva innocència. Sostenen que no hi haurà proves legítimes en contra del Jonathan Andic.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva exparella de 33 a Figueres.
2: Els fets van passar ahir a la tarda en una plaça del centre quan l'home hauria atacat amb arma blanca la seva exparella. Els veïns van aconseguir retenir-lo fins que van arribar els Mossos. Tenia una ordre d'allunyament i no era el primer cop que se l'assaltava. Aquest mateix dilluns l'havien arrestat per trencar-la. La investigació continua oberta i s'ha decretat el secret de les actuacions. L'Ajuntament de Figueres ha convocat un minut de silenci aquest matí a les 11.
1: I els sindicats de docents continuen amb les mobilitzacions. Avui és el torn de l'educació de 0 a 3 anys que surt als carrers per tercer cop aquest any. Es manifestaran a les 12 del migdia a la plaça Universitat de Barcelona.
2: I recordem, Gemma, que a la tarda, a 6:15, els sindicats es reuneixen de nou amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. El departament ha presentat una proposta de negociació. El govern proposa escurçar la pujada salarial i aplicar-la en 3 anys en comptes d'en 4. Augmentar també el personal en més de 2.400 efectius, la majoria per a l'escola inclusiva, i una petita millora dels complements de tutoria. Usted creu que falten concrecions i la CGT no veu acceptable la proposta salarial. El sindicat professors de secundària ja ha dit que no anirà a la mesa perquè considera aquesta oferta insuficient. I el conflicte educatiu se suma una nova vaga de metges, l'onzena aturada laboral des del passat mes d'octubre. El sindicat Metges de Catalunya demana al Departament de Salut i a les empreses del sistema sanitari que s'obri a negociar millores laborals per donar, insisteixen els metges, una atenció de qualitat. Volen acabar amb les guàrdies de 24 hores, augmentar les plantilles i reduir la sobrecàrrega de pacients.
1: Per denunciar aquesta càrrega assistencial de pacients, Metges de Catalunya impulsa la campanya Ni un minut més. Demanen aturar els doblatges de torn, guàrdies afegides i no assumir més pacients dels que toca. Saludem Irene Vermell, és vicesecretària general de Metges de Catalunya. Bon dia, doctora Vermell, gràcies per atendre'ns.
7: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ja porteu 11 vagues en només 8 mesos. Quina és la relació amb el govern? Espereu poder negociar?
7: Nosaltres sempre esperem poder negociar. De fet, per això fem les mobilitzacions. El que passa és que tenim un problema afegit. Almenys amb els sindicats de docents, la seva consellera s'hi reuneix. No és el cas de la sanitat. No hem aconseguit cap reunió fins al moment.
1: Les guàrdies de 24 hores és un dels fronts que teniu oberts. Mm-hmm. El sistema sense aquestes guàrdies seria inviable?
7: Bueno, el sistema és inviable sense molt de l'esforç laboral que fem les facultatives de la sanitat pública. No tan sols les guàrdies de 24 hores, que per definició tenir una persona treballant tantes hores seguides és impensable al segle XXI, sinó tota la sobrecàrrega del sistema. Tenim un sistema calculat perquè sense aquest sobreesforç de les facultatives, sense que donem el 125 o el 130% de la nostra temps de feina, les xifres no surten.
2: Per això també feu aquesta campanya Ni un minut més, no? Ni una hora extra més per sustentar aquest sistema.
7: Exactament, per demostrar que hi ha una manca flagrant de facultatives al sistema i que no podem fer els càlculs per atendre tota la població de Catalunya donant per fet que hi ha un cert grup de professionals que per defecte farà una sèrie d'hores extraordinàries afegides.
1: Molt bé, doncs, doctora Irene Vermell, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí. Que tingui molt bon dia.
7: Igualment, gràcies.
1: I aquesta tarda, a Madrid, a 4:45, es reuneix la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per validar una part dels acords del pacte de pressupostos.
2: A l'ordre del dia hi ha el finançament estatal íntegre de la nova línia de tren orbital i l'acord perquè la Generalitat tingui la majoria en el Consorci de la Zona Franca. La comissió estarà encapçalada pels consellers Albert Dalmau i Alicia Romero i el ministre territorial Ángel Víctor Torres. La bilateral també té previst la creació del Consorci d'Inversions, la cessió de competències a la Generalitat en la gestió del litoral i l'impuls del català entre els funcionaris de l'Estat a Catalunya.
1: La d'avui és una comissió bilateral que arriba l'endemà de la signatura del pacte de pressupostos entre govern i Esquerra. Junqueras ha tret pit del pacte i confia en recuperar la recaptació de l'IRPF a través de la tramitació al Congrés. Albiach, de la seva banda, avisa que els comuns són imprescindibles per tirar endavant els comptes.
8: Són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
9: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove el Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord. Crec que seria un error.
2: Un acord que ha aixecat les crítiques de l'oposició. Vox creu que són una traïció. La CUP dubta que la militància d'Esquerra hi estigui d'acord i Salvador Vergés de Junts defineix l'acord com engrunàs.
8: Són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
10: Gestió del 100% de l'IRPF, això era una línia vermella, doncs d'aquesta línia vermella hem passat a la línia orbital i hi ha un parell d'engrunes més. És una traïció absoluta a los trabajadores de nuestra región, a los maestros, a los médicos, a los policías, a la gente de campo.
11: Que les bases d'Esquerra Republicana, com a defensors de l'educació pública, se'n fan creus amb aquest acord de Junqueras.
9: El que jo sí que li demano...
1: També us hem d'explicar que a Barcelona avui hi ha previst un desnonament polèmic. És el cas de l'Olaia i els seus tres fills, una família vulnerable. Viuen en una finca que ara és propietat d'un fons voltor holandès que es dedica als co-livings, és a dir, al negoci de dividir els pisos per fer-hi lloguer d'habitacions. Allà hi ha la Maria Rubio, on hi ha convocada una manifestació per aturar el desnonament. Maria, quina és la situació ara mateix?
12: Bon dia, Gemma. Sí, com explicaves, aquí hi han concentrades una cinquantena de persones des de primera hora del matí per provar d'aturar aquest desnonament al carrer Buenos Aires de Barcelona, a tocar de l'Avinguda Diagonal i molt a prop de Francesc Macià, una zona que ens té poc acostumats a cobrir desnonaments. Es tracta d'una família vulnerable amb tres fills menors d'edat que viuen en aquesta finca propietat del fons New Amsterdam Developers, un fons que es dedica al negoci dels co-livings. Es tracta de comprar pisos i trossejar-los per poder llogar per habitacions i treure al màxim partit. De fet, en aquesta finca hi ha anuncis d'habitacions per més de 900 euros, una pràctica que el sindicat de llogateres denuncia que és il·legal i que no s'adiu a l'actual topall de preus. El cas de l'Olaia i els seus fills, a més, és especialment delicat perquè un tribunal doncs, els ha condemnat al deute acollint-se a la llei de segones oportunitats. Tot i així, la propietat segueix demanant que s'executi aquest desnonament que molt probablement, Gemma, s'executarà durant aquest matí.
1: Molt bé, gràcies, Maria. I una notícia molt rellevant. El Tribunal Suprem obre la porta a que persones amb una vinculació molt estreta puguin recórrer davant la justícia l'autorització d'una eutanàsia.
2: És una decisió que s'adopta en estudiar el cas del Francesc, un barceloní de 56 anys, que en porta dos esperant la mort digna després que el seu pare l'hagi recorregut. Amb 23 vots a favor i 9 en contra, l'alt tribunal fixa així criteri. La resolució arriba un mes després de l'eutanàsia d'un cas polèmic, el de la Noelia. Aquesta sentència crea jurisprudència.
1: Saludem a Glòria Cantarell, és vicepresidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya. Senyora Cantarell, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Com valoreu aquesta decisió del Tribunal Suprem?
13: A veure, ens sap molt greu i ens enfada una mica realment que hagin pres aquesta decisió, perquè de la mateixa manera que una persona, ningú pot demanar per una altra l'eutanàsia, nosaltres creiem que és una decisió personalíssima i que ningú hauria de poder aturar-la. Però la justícia... El fet és que, com que està tot emparat en una llei administrativa, no? La decisió final de la Comissió de Garanties és una decisió administrativa, doncs entra dintre de la cobertura, per dir-ho d'alguna manera, del contencioso administratiu.
1: El Tribunal Suprem parla de vinculació particularment estreta. Sí. Glòria, creieu que és un concepte ambigu?
13: Totalment, perquè com ho demostres això? No? Vull dir, és una vinculació especialment estreta. Què vol dir? Que un pare, encara que no s'estimi el fill, té una vinculació estreta? O realment... algú ha de demostrar quelcom que és complicat de demostrar, no? És difícil. S'entén. Estem esperant de llegir la lletra petita, perquè això només és el que va votar el tribunal, però aquestes lleis sempre van acompanyades.
2: Són excepcionals aquests casos, com el de la Noelia i el Francesc, o és quelcom habitual?
13: No, són molt excepcionals, d'acord? O sigui, ara a Catalunya es van demanar més de 800 eutanàsies, s'han fet més de 400 en aquest temps, i són dos casos, no? I que en altres llocs tampoc la resta de l'estat espanyol no s'havien donat. Vull dir que són mínims casos, però, a veure, poden enterbolir molt quan es donen.
1: A més a més, Glòria pensava que potser pot haver-hi persones que renunciïn a iniciar el procés per por haver de passar anys davant dels tribunals.
13: Mira, esperem que no. Esperem que no, perquè són persones... Les persones que demanen morir per eutanàsia són persones que estan patint molt. No, ningú demana l'eutanàsia perquè sí. Llavors, quan ho demanen i tenen dret, no esperen que algú interposi una al·legació, no? Vull dir, habitualment les famílies estan tristes, es poden sentir, bueno, pues, molt afectades, però respecten la decisió de la persona. Si algú estima un altre, el que pot fer és respectar. El que ha de fer és respectar.
2: Senyora Cantarell, van enviar des del Parlament de Catalunya una proposta al govern i al Congrés per modificar precisament la llei i que no passés això. Com està aquesta situació?
13: A veure,
2: com està aquest punt?
13: Nosaltres sempre diem que creiem que ningú pot aturar una eutanàsia, si no sigui la pròpia persona, però com que ja coneixem una mica com van les coses, els nostres juristes i incidència política van fer una actuació, diguem-ne, per pal·liar si això es produís. Què vol dir? Que es va presentar una proposta de llei perquè si això es donava, simplement el tribunal, el jutge, hagués de decidir en un màxim de 20 dies. No pot ser que es passin 2 anys, no?, amb una persona patint. Llavors, això aquí a Catalunya ja s'ha aprovat i ara esperem que el Congreso de los Diputados, no?, que el govern ho presenti i que el Congreso de los Diputados decideixi ràpidament per, si més no, escurçar aquest temps de patiment.
1: Doncs Glòria Cantarell, vicepresidenta de l'entitat Dret a Morir Dignament, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: I ara expliquem en format de notícies breu diferents protestes. D'una banda, la dels agricultors contra l'abaratiment del cost dels fertilitzants i d'altra, la de la plantilla de Nissan contra l'ERO de la companyia.
14: Els treballadors de Nissan tallaven la Diagonal en protesta contra l'ERO de la multinacional. Qüestionen els arguments de l'empresa i la consultora per justificar l'expedient i atribueixen la baixada de vendes a una mala gestió. L'acomiadament afectarà 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que l'automobilística té a Catalunya.
15: Milers d'agricultors de tota Europa s'han concentrat davant el Parlament Europeu a Estrasburg per protestar per l'increment del cost dels fertilitzants. Una de les raons de l'encariment és el bloqueig de l'estret d'Hormuz que abans de l'esclat de la guerra a l'Iran canalitzava el 34% del comerç mundial del fertilitzant més comú. Els agricultors reclamen més ajudes i alerten que la pujada del preu dels adobs acabarà repercutint la cistella de la compra.
1: I en plana internacional, la imatge del dia és la reunió a aquesta hora de Vladimir Putin amb Xi Jinping. La trobada de presidents de Rússia i la Xina ha de servir per reforçar la coordinació estratègica, però també està marcada per les guerres.
2: De fet, a l'inici de la cimera, el president xinès ja s'ha referit al moment crític que diu viu l'Orient Mitjà i ha advertit que la represa del conflicte seria inacceptable. Sense mencionar la guerra d'Ucraïna, Putin ha assegurat que Rússia i la Xina defensen un ordre internacional just i ha convidat Xi a visitar Rússia l'any vinent. El Kremlin intenta desvincular la trobada d'avui de la visita de Trump a Pekín fa només 6 dies, encara que hi ha similituds en la pompositat de la rebuda a la plaça Tiananmen. En menys d'un any, el president xinès ha rebut tots els membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
1: I ho acaba de dir el president xinès, l'Orient Mitjà viu un moment decisiu entre la guerra i la pau, i Trump es manté obert a les dues opcions. Assegura que l'acord pot ser qüestió de dies i amenaça amb més atacs si no és així.
2: Unes amenaces que, almenys de cara enfora, no atemoreixen l'Iran. El règim dels ayatollahs respon que si l'exèrcit dels Estats Units reprèn el conflicte, es trobarà amb més sorpreses. A Teheran són conscients que els impactes econòmics, principalment la inflació, preocupen el G7 i, sobretot, Trump, que pateix en les enquestes la impopularitat de la guerra. Per això la Casa Blanca pressiona per un acord i marca com a línia vermella el programa nuclear. J.D. Benz n'és el vicepresident.
16: What I think. El que crec és que els iranians volen arribar a un acord. Crec que reconeixen que una arma nuclear és una línia vermella per als Estats Units i crec que ja ho han interioritzat, però no ho sabrem fins que es firmi l'acord.
1: I mentrestant, Trump confirma que retirarà 5.000 soldats d'Alemanya i retrassa els 4.000 que havia d'enviar a Polònia. L'OTAN afirma que no afectarà la seguretat europea.
2: I segons els oficials de l'Aliança Atlàntica, haver reforçat el pilar europeu de l'Aliança permet que els Estats Units limitin la seva presència a les capacitats que no tenen els aliats del vell continent. La Casa Blanca evita parlar de càstig per les crítiques d'Alemanya a la guerra de l'Iran i argumenta que vol promoure la independència europea. La cap de la diplomàcia dels 27, Kaja Kallas, afirma que la retirada obliga a Europa a una major responsabilitat en defensa.
17: Necessitem fer més per la nostra defensa i per la nostra seguretat a nivell europeu. Així que estem treballant en això.
1: I aquesta matinada la Unió Europea ha anunciat que hi ha consens entre els 27 per aplicar l'acord comercial amb els Estats Units.
2: Després de diverses rondes de converses, la Unió Europea aconsegueix el consens intern per desbloquejar l'acord comercial amb els Estats Units. Trump havia posat com a límit el 4 de juliol per executar el polèmic tractat comercial signat el passat estiu. El nou marc suposarà obrir el mercat europeu a productes nord-americans a canvi d'un aranzel del 15% als productes europeus. Israel ha interceptat tots els vaixells de l'última flotilla que es dirigien a la Franja de Gaza amb ajuda humanitària. Hi ha més de 400 activistes detinguts, entre ells diversos espanyols. Tots han estat traslladats a territori israelià. L'organització ha denunciat que l'exèrcit ha disparat contra 5 embarcacions abans de ser interceptats. Israel ho nega.
1: El jugador del Barça, Fermín López, va ser operat ahir de la fractura al cinquè metatarsià del peu dret, que li farà perdre's al Mundial. El temps de baixa serà d'entre 2 i 3 mesos i podrà iniciar, això sí, la temporada vinent a les ordres de Hansi Flick.
2: El jugador, Gemma, ha rebut mostres de suport dels seus companys del Barça i a la selecció. Un d'ells, Pedri, va dir ahir en un acte publicitari que Fermín està molt afectat, però que seguirà sent un jugador molt important en un futur. El migcampista canari, que també va celebrar la renovació de Hansi Flick a la banqueta blaugrana, explica com va veure Fermín abans de l'operació.
18: Como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión. Sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro. Ya nos lo está dando en el Barça y en la selección. Y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ara toca recuperar-se.
1: I el Barça viatja avui cap a Oslo per continuar preparant l'assalt dissabte a la final de la Lliga de Campiones. L'objectiu és aconseguir la tercera orelluda i poder acabar la temporada perfecta guanyant els 4 títols en joc.
2: Després de guanyar la Supercopa, la Lliga i la Copa de la Reina, les blaugranes volen al pòquer davant l'Olímpic de Lió. Pere Romeu podrà comptar amb Graham Hansen i també amb la capitana Irene Paredes per jugar contra l'equip que ara dirigeix Jonathan Giraldez, exentrenador del Barça. Un fet que, segons la portera mallorquina, quina catacoll les motiva encara més. L'escoltem.
19: Òbviament, coneixent el Lyon i coneixent també a Jonathan, pues, sabem que aniran a guanyar, aniran a competir, aniran a mort. Això s'ha de tenir clar, però també nosaltres també. Som el Barça, volem guanyar, no volem perdre, volem aixecar quants més títols millor. I és aquest objectiu, i anirem per totes. Sabem que una final és 50-50, però és futbol i crec que nosaltres som els d'anar millor a jugar a futbol.
1: Carlos Alcaraz ha confirmat que no podrà jugar a Wimbledon per la lesió que es va fer al godó. El murcià ja es va perdre els tornejos de Madrid, de Roma i tampoc no disputarà el de Roland Garros.
2: I en tenis taula, històrica medalla de bronze de Vladimir Mayorov, amb només 12 anys en el seu debut internacional absolut. Ha estat a una prova de dobles del circuit mundial a Lagos, Portugal, juntament amb Albert Vilardell, també del Club Natació Mataró. D'aquesta manera, Mayorov es converteix en el jugador més jove en aconseguir una medalla al circuit mundial absolut. L'any passat ja es va proclamar campió d'Europa individual en menors de 13 anys.
1: Desenfoca't, una altra visió de l'art. És la nova exposició que arriba al Caixa Fòrum de Barcelona. Una setantena d'obres de 58 artistes proposen un recorregut pel desenfocament com a proposta artística.
20: A partir de la sèrie de pintures dedicades als nenúfars de Claude Monet, l'exposició es pregunta com va influir l'estil desenfocat típic de l'impressionista francès en diversos artistes del segle XX. Emilia Philippot, comissària de l'exposició.
21: L'exposició es pregunta per què aquests artistes han emprat aquesta noció estètica i com ho han fet.
20: La mostra comença amb un dels nenúfars de Monet i amb un oli inacabat de Turner on retrata la llum sobre l'aigua. També destaquen obres de Mark Rothko i una escultura de Giacometti que té la seva rèplica en una pintura de Sugimoto. La tendència cap al desenfocament s'accentua a mesura que avancem en el segle XX. Les imatges es tornen cada cop més complexes i inquietants.
2: I pel que fa a aquesta casa, estem d'enhorabona.
22: El Premi Nacional de Comunicació Televisiva és Parlados Cat. Un aplaudiment.
2: Ràdio Televisió Espanyola Catalunya ha recollit el Premi Nacional de Comunicació Televisiva per la contribució sostinguda a la promoció de la llengua catalana durant més de 60 anys. És el màxim reconeixement de la Generalitat a l'excel·lència de la comunicació en català. El president de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, valorava el preuat guardó.
23: És un premi col·lectiu, és un premi per moltíssima gent que des de fa més de 60 anys ha estat al capdavant de la televisió en català. Permeteu-me dir-ho amb claredat. Aquest premi té una dimensió històrica. Són programes que han connectat generacions senceres, clau per transmetre llengua, valors i imaginació.
1: Anem ja amb el temps. Sergi Lores, bon dia. Aquests últims dies de maig ha fet de primavera amb ruixats, molta suavitat, però això s'acaba, Sergi?
24: Molt bon dia, Gemma. Doncs hi diem adeu al temps de primavera i a partir d'avui encarem un període de temps estable i fins i tot estiuenc. Ho notem ja a hores d'ara amb un ambient fins i tot suau. A punts de la costa del prelitoral cap a l'Ebre, ponent la temperatura que ja es queda per damunt dels 15-18 graus. En altres punts a l'interior, com a molt baixa, entre els 10 i els 15 graus i també en àrees del Pirineu, però són valors que han pujat respecte als que teníem a primera hora d'ahir al matí. Tot plegat després del ruixat i les tempestes que ahir van afectar el Pirineu, sobretot oriental. A hores d'ara, el que treu el nyas ja és una dorsal anticiclònica que durant el dia d'avui i aquests pròxims dies mantindrà ben allunyades les borrasques i els fronts cap al nord d'Europa. I avui haurem de fixar-nos amb l'entrada d'una massa d'aire caliente que farà pujar les temperatures. Així doncs, al matí, amb alguns núvols cap al nord-est, també núvols baixos cap al sud, tot plegat s'anirà desfent, el sol s'acabarà imposant i abans del migdia creixeran nuvolades en zones del Pirineu, sobretot oriental, on a la tarda descarregaran alguns ruixats dispersos. També creixeran nuvolades en zones del nord-est, del Prepirineu i cap al nord de la Catalunya central, i a la resta el sol s'acabarà combinant amb alguns núvols prims. Avui la temperatura puja, sobretot cap al nord, amb màximes doncs que s'enfilaran fins als 23 a 27 graus, fins i tot s'acabaran assolint els 30 graus cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, Gemma, un dia més parlarem d'aquests valors entre 3 i fins a 8 graus superiors als habituals.
2: I Sergi, sembla que hem d'anar preparant ja sí, màniga curta, ulleres de sol, canvi d'armari, tot el que proposes.
24: Doncs sí, Lorena, perquè de fet arriba una calor estiuenca que arriba amb força i arriba a més per quedar-se durant ja aquest mes de maig. Ho notarem, com bé deia, en les nits i matinades, sobretot ja durant el cap de setmana, quan podríem arribar a tenir cap a la costa les primeres nits tropicals de la temporada. Per tant, aquí la mínima quedaria per damunt dels 20 graus, sobretot en grans ciutats com Barcelona. Però sobretot ho notarem als migdies, amb màximes per damunt dels 23 a 27 graus a molts sectors de la costa. Cap al prelitoral i cap a l'interior acabarem assolint els 30 graus i fins i tot cap a les valls del Prepirineu, cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre, els 35 graus durant aquests pròxims dies. Per tant, ens plantarem el cap de setmana amb valors entre 5 i fins a 12 graus superiors als habituals per l'època. I això per què? Doncs perquè s'instal·la una glopada d'aire càlid al damunt de la península que s'anirà regenerant dia rere dia amb valors pròxims als 16-18 graus a uns 1.500 metres d'alçada. I sembla ser que aquesta calor atípica quedarà perllongada durant bona part de la setmana que ve. Per tant, arriba per quedar-se una calor doncs, que serà força perllongada en el temps, però també extensa en el territori, perquè ens deixarà temperatures clarament superiors a les habituals per l'època a bona part del continent europeu. Tot plegat com a conseqüència de l'estabilitat i de la forta radiació solar associada a aquesta dorsal anticiclònica que s'instal·larà durant aquests pròxims dies a damunt d'Europa i també de la península, però també tenim alguns matisos, perquè fruit d'aquesta calor creixeran nuvolades en àrees de muntanya i del Pirineu i del Prepirineu que podrien acabar deixant fer créixer nuvolades i acabar deixant alguns ruixats dispersos. Però també tenim una altra excepció, que és fruit que d'aquesta massa d'aire càlid que tindrem al damunt, en combinar-se amb un mar encara relativament fresquet i a uns 20 graus de temperatura, acabarà afavorint la formació de núvols baixos i boires marítimes que de forma local podrien fregar alguns trams de la costa. Aquí, per tant, aquests núvols baixos podrien acabar fent la guitza durant aquests pròxims dies. Però vaja, se'ns presenta una setmana, Gemma, amb sol, amb temps molt estable i, per tant, domini d'aquest temps estiuenc que ens obligarà a tots i a totes a treure doncs, la màniga curta i anar amb ulleres de sol durant aquests pròxims dies.
1: Molt bé, gràcies. Sergi, 8 i 22 minuts. Sergi Molera, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Avui els diaris respiren l'impacte que van generar les dues notícies, que van canviar completament l'agenda informativa del dia d'ahir. La detenció de Jonathan Andic i la imputació de l'expresident Zapatero.
0: Sí, comencem, per exemple, pels diaris catalans, que combinen una mica les dues notícies. Els titulars són per Zapatero i la imatge és per Andic. El que passa que, per exemple, La Vanguardia i l'Ara veiem una certa diferència en com tracten aquesta imatge. La Vanguardia decideixen posar-lo caminant al costat dels Mossos d'Esquadra. En canvi, l'Ara sí que el posen emmanillat en una imatge una mica diferent ahir de Jonathan Andic. El periòdico, per la seva banda, sí que posa el punt de mira en els pressupostos, que era la notícia que havia de marcar el dia abans que saltessin la de Zapatero i la de Jonathan Andic.
2: Sobre la imputació precisament de Zapatero, moltes maneres d'explicar la mateixa informació.
0: Sí, per exemple, hi ha uns diaris que aposten per explicar els fets, com per exemple El País, que posen nom al que ha passat i que és que s'ha imputat a José Luis Rodríguez Zapatero per aquest cas Plus Ultra, i la investigació, ens diu el diari, sosté que l'exdirigent socialista doncs, hauria cobrat prop de 2 milions a través d'aquesta trama. Altres rotatius ja donen per fet la seva culpabilitat, diguéssim, que no es respecta aquí en aquest sentit la presumpció d'innocència. El Mundo diu directament que ha estat cassat el comissionista internacional i en petit apareix el que potser sí que hauria de ser el titular, que és que la justícia investiga per primera vegada un expresident per corrupció, que això sí que és un fet. I un altre diari, com és l'ABC, en la mateixa línia, diu que Zapatero va liderar una trama criminal amb una imatge de l'expresident amb cara de circumstàncies i el color vermell socialista de fons.
1: Sergi, hi ha un article interessant que ens fa un perfil del jutge que investiga Zapatero.
0: Sí, el trobem al diari Ara, que comença l'article dient que no és fàcil trobar una fotografia d'ell a Google, però que la seva discreció contrasta amb l'envergadura dels casos que ha tingut entre mans. És José Luis Calma Teixeira, que avui precisament fa 67 anys, i que, per exemple, al setembre del 21 va rebutjar prohibir una manifestació en homenatge a l'ETA Henri Parot, pel qual els partits de dreta i associacions de víctimes i sindicats policials doncs, havien posat el crit al cel, i el 2024 Calma va demanar al Suprem que imputés l'eurodiputat Luis Pérez, més conegut com el vice, per un delicte electoral i de finançament il·legal del partit.
2: Deixem Zapatero per parlar de l'Organització Mundial de Salut, que alerta molt sobre el brot d'Ebola que hi ha al Congo.
0: Sí, ho llegim a La Vanguardia. L'epidèmia suma ja 500 casos i hi ha 131 morts. S'ha expandit també cap a Kampala. Des de l'OMS expliquen que els principals motius d'aquesta expansió és que estava en una zona fronterera on hi ha molta mobilitat, que a més és una variant que no té vacuna, i que es va tardar molt a localitzar els primers casos. La notícia positiva dintre aquest cas és que el cas que sabia que s'analitzava a Kinshasa, que és la capital del país, doncs finalment ha donat negatiu.
1: La intel·ligència artificial, n'hem parlat molt, i que afectarà llocs de feina, això ho diem de fa temps, però afectarà més a les dones que als homes, que ho podíem intuir.
0: Sí, ho diu la Cambra de Comerç de Barcelona, que publica avui un article al Periódico, és un estudi que ha fet la Cambra de Comerç de Barcelona, que ens diu que la irrupció de la intel·ligència artificial transformarà i automatitzarà moltes feines, però en concret en sectors on les dones són majoria, com per exemple els administratius, el personal d'atenció al públic, comptables i les agències de viatge.
2: I ara, Sergi, per què vols fer sonar la música de Jurassic Park?
0: Doncs perquè avui a La Vanguardia hi ha una notícia que ens posa en una situació similar a la de Jurassic Park, que és que s'està investigant la manera de desextingir espècies. No sé si recordeu allò del mosquit,
1: posant
0: dins un fòssil que havia ingerit sang d'un dinosaure i a partir d'allà en feien un de nou. Doncs ara volen crear ous artificials per fer sortir aus ja extingides, com per exemple el moa gegant. De moment ha nascut un petit pollet, no de moa gegant, sinó d'un altre ocell que no està extingit, que el que han fet és simular un ou artificial i a partir d'allà han demostrat que podrien intentar posar-hi una espècie d'aquestes a partir d'un embrió d'una espècie que sí que existeix, que és l'emú d'Austràlia.
1: Però això és completament Jurassic Park.
0: És completament Jurassic Park.
1: Sergi, quina por. Escoltarem el Festival de Cannes perquè la pel·lícula d'Almodóvar ha rebut una gran ovació.
0: Sí, fins a 8 minuts d'aplaudiments va rebre Almodóvar ahir, ho veiem avui publicat al diari ABC, que ens diu que ell va rebre els aplaudiments molt i molt emocionat. Va dir que li costava molt parlar en una intervenció molt breu que va fer primer en castellà i després en anglès. Hi havia més de 2.000 persones a la sala on es va projectar aquesta pel·lícula i ell va dir que sempre era una sensació molt gran trepitjar aquella sala i que tothom l'aplaudís per la pel·lícula que havia fet. Veurem si el jurat també considera que la pel·lícula es mereix la Palma d'Or.
2: I abans de parlar d'esports, un aniversari.
0: Sí, el de Cher, que fa 80 anys, i avui La Vanguardia diu que és una jove eterna, aquesta cantant que va debutar el 1965 i que des d'aleshores no ha parat de transformar-se, perquè de fet ha aconseguit col·locar el número 1 de les llistes Billboard, un hit, que en 7 dècades diferents.
2: De transformar-se en... De totes maneres,
0: eh?
1: 80 anys. Sí, va, ràpidament, anem als esports, que ens està esperant el Falgàs. Sí. L'Arsenal.
0: Arsenal campió de Lliga.
1: Guanyarà la Lliga. Bueno,
0: ja l'ha guanyat.
1: Matemàticament sí, sí. Ja l'ha guanyada.
0: Ahir va empatar el Chelsea, el Manchester City. I, per tant, l'Arsenal ja és campió 22 anys després. Avui hi ha un article interessant al País que explica tota l'evolució del club en aquests últims 22 anys. Això, a més, suposa un canvi de paradigma perquè marxa Guardiola de la Premier, però aquí a Espanya arribarà Mourinho.
1: Ja ho dones per fer,
0: Si mires la portada de l'As d'avui, apareix Mourinho, a més, posant-se el dit així a la boca en senyal de fer callar algú.
1: Però, Sergi, com no m'has dit això només d'arribar al matí? És el primer que ens havíem de dir.
0: Perquè t'ho guardava per sorpresa, que veiessis aquesta fotografia.
1: És que tu i jo, parlant de sopa de cabra, que per cert avui ve, ve
0: El
1: Gerard Quintana i l'entrevistarem junts, però això és una mega notícia, bé.
0: Sembla que sí, l'As ho dona per fet, diu que signarà per 2 anys més un d'opcional si guanya la Champions i que portarà tot el seu equip del Benfica.
1: Molt bé, doncs deixeu-me anar al Parlament perquè Salvador Illa s'enfronta avui a les preguntes dels grups a la sessió de control al Parlament amb els pressupostos ja encarrilats després de la signatura ahir del pacte amb Junqueras. Lluís Falgàs, molt bon dia. Ja has vist que et respecto i no parlo del Girona, eh?
3: Ja ho veig, però tots els ulls, totes les mirades estan posades a les 9 del vespre a Montilivi, dissabte, 9 del vespre, Montilivi. Sí. Girona, Elx. Elx, que té d'entrenador en Saràbia. I cuidado amb aquest tema.
1: Ho comentarem i et desitjo tota la sort, Lluís. Però, escolta, l'acord de pressupostos marcarà...
3: Gràcies.
1: Suposo tota la sessió de control i les preguntes de l'oposició.
3: Sí, efectivament, perquè estem ja davant d'un acord, dels socialistes, del govern amb Esquerra Republicana. Falten els comuns encara no han dit que sí, Aquesta seria la informació, però en canvi la sensació és d'una immensa tranquil·litat perquè hi ha temps. Els comuns poden dir que no, avui a la sessió de control, poden dir que no tota aquesta setmana, però pel que sembla i per la informació que tenim, la setmana vinent, i encara hi hauria temps per aprovar el pressupost al mes de juliol, donarien el vistiplau. Els comuns estan preocupats de diversos temes i ara se'ls ha afegit la preocupació del tema de l'educació, que creuen que hi hauria d'haver-hi més diners per apaivagar el malestar que hi ha en aquests moments a l'educació. Però, com deia, veurem què passa, però tot sembla que va encarrilat a aprovar aquest pressupost de l'any 2026, que seria l'únic pressupost de Salvador Illa, perquè hi ha compte que ni l'any que ve ni l'altre hi hauria eleccions al Parlament de Catalunya l'any 28, no hi haurà més pressupostos i no es podran fer més comptes i s'haurà de viure amb els comptes que s'aprovaran probablement, dic probablement perquè també pot passar el que sigui, també va passar el mes de febrer.
1: Jo et deia que marcarà les preguntes de l'oposició, però també podem veure, Lluís, que Junts critiqui Esquerra Republicana per haver signat aquest acord, un acord que ha tingut l'aprovació d'Esquerra, falten els comuns, i dit tot això, Lluís, el calendari, quin és el calendari per tenir pressupostos ja aprovats definitivament?
3: Bé, per aprovar-los el mes de juliol s'haurien de portar en els pròxims dies el pressupost en el Parlament de Catalunya després d'un Consell Extraordinari de l'Executiu, que probablement serà aquest mateix divendres. Després començarà la feixuga tramitació, dic feixuga perquè ja la vam veure el mes de febrer, de comissió per comissió, conseller per conseller, explicant els seus comptes del departament. I finalment s'aprovarien el mes de juliol, quan o la primera setmana o bé a meitat del mes de juliol. Aquesta és la previsió, si no es trenca res més enllà d'aquesta sensació en aquests moments de que avui precisament els comuns encara no donant el seu vistiplau i avui que precisament a Madrid hi ha aquesta bilateral entre l'Estat i la Generalitat, una reunió bilateral per tal d'encarrilar la majoria de temes d'aquest pressupost que depenen en bona part de molts dels diners que ha d'otorgar Madrid, l'Estat, el govern espanyol.
1: Molt bé, doncs Lluís Falgàs, director del programa Aquí Parlem de Televisió Espanyola a Catalunya. Gràcies, Lluís. Una abraçada.
3: Adéu-siau, que tingueu molt bon dia.
1: Adéu-siau. Doncs ja s'han assegut a la nostra taula el conseller editorial de La Vanguardia, Màrius Carol, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I també el delegat del Mundo Catalunya, Iñaki Acuria, bon dia.
5: Bon dia.
1: De seguida parlarem del que és una de les la gran notícia del dia, la impactant notícia, que és aquesta imputació de Zapatero. Però ja que el Lluís Falgàs ens parlava de pressupostos, Màrius, et vull preguntar, és un acord que dona estabilitat a la legislatura, evidentment, però com llegeixes el moviment de Junqueras? Per què Junqueras decideix llançar aquest salvavides a Salvador Illa?
4: Suposo perquè també dintre la pròpia estratègia d'Esquerra, Esquerra s'ha donat compte que a les enquestes aquest esperit, diguem, de col·laboració i tal, no li porta, en un moment que està molt radicalitzada Junts, el paper aquest de sensatesa d'Esquerra sembla que la gent ho percep en positiu. Amb la qual cosa, jo crec que estem veient una Esquerra que no recorda l'Esquerra del passat, no? Mm-hmm. Que sempre dic del passat perquè jo recordo que una vegada, ja fa uns quants anys, parlant amb el Junqueras, jo li deia, escolta una cosa, però és que Esquerra és un partit que, com deia ja el Gaziel, cada vegada que es troba en una corilla de camins agafa el camí equivocat, no? I quan et passa això, no és que t'hagis despistat, és que si sempre t'equivoques és que has de canviar de brúixola.
1: I ara ha agafat el camí correcte, tu creus?
4: I Junqueras sempre ha dit que amb ell Esquerra tornaria a anar pel camí correcte. Jo crec que el que ha fet, en el fons, està tornant al favor que li va fer el Partit Socialista Esquerra quan governava. Una altra cosa és que els comuns al final doncs, es van posar estupendos i es van carregar. Però vull dir, portem 3 anys sense pressupostos. Mm-hmm. És molt difícil portar endavant un país amb aquestes característiques. Què ens passa? Que tenim la sanitat al carrer, que tenim l'escola al carrer, que cada vegada doncs, tot el que són serveis socials cada vegada estan més fràgils. Vol dir que Catalunya necessita aquests pressupostos.
1: Iñaki Acuria, Catalunya necessita els pressupostos, però aquesta Esquerra és la que fa molt poc, Oriol Junqueras, deia allò de si he pogut anar a la presó, podré aguantar i demanar el traspàs de l'IRPF. Finalment no ha estat així. No, jo crec que això se li criticarà, suposo, per, o se li està criticant per part, sobretot, de Junts.
5: Sí, alguna, hi ha una part del, del Consell Nacional d'Esquerra, sí, li va demanar... Que ta... Però a el que diu el Màrius, que té raó, jo li afegiria dos elements. Un, que és la reconfiguració del mapa polític a Catalunya i Espanya. A Catalunya, els sondejos, veiem que la irrupció d'Aliança Catalana a la llarga pot fer que l'única suma on no estigui Silvio Oriol sigui PSC, Esquerra i els Comuns, que és la suma natural, un govern progressista, sobiranista. Mm-hmm. Per tant, aquests... diguem, reforça aquesta idea i Esquerra dona un pas més, no? Que és el que ha passat a Barcelona amb el PSC, uh-huh, etc. I després l'altre és, en un escenari d'eleccions generals que pot perdre el govern Sánchez, ja veurem, jo crec que Esquerra necessita tenir protagonisme a Catalunya. Ella havia apostat molt per la seva relació amb Pedro Sánchez, de treure-li concessions, i, però si això canvia, no?, amb els pròxims... ell de tenir, a Catalunya no pot fer això de et dono suport i no ho rentabilitzo. Mm. Jo crec que és un canvi d'estratègia paulatina perquè Esquerra tingui una mica més de protagonisme i no dongui tot de manera gratuïta, que no tenia això, molt de sentit.
1: Això indicaria que aquesta aliança és una aliança de llarg recorregut, perquè fixa't, Iñaki, que molts dels projectes que han acordat són projectes a llarg termini o que no depenen ben bé de la Generalitat. No. Que depèn de la voluntat de l'Estat.
5: Ja va haver-hi el seu moment al tripartit, i jo crec que si el discurs d'Esquerra és d'Esquerra Republicana, no?, que té diverses ànimes, segueix sent progressista, i és un discurs Junqueras, inclús Rufián, no?, de col·laboració amb el PSC, i els socialistes és l'aliança natural. Mm-hmm. Com s'articuli, si amb un govern de coalició o no, això ja es veurà. Però el que no tenia sentit és, si està governant el PSC, en teoria ets aliat, quedar-te fora, posar traves, no donar-li un pressupostos, que era una cosa... és inassumible governar ell, amb els pressupostos de Pere Aragonès.
4: I jo crec que ells el que veuen és que Aliança Catalana, sobretot, a qui li està restant vot és a Junts. Sí. Vol dir que el seu camí el poden anar traçant sense masses dificultats. És a dir, el partit de la... Això, voler aparèixer avui com el partit de la responsabilitat de Catalunya, jo crec que és una bona marca.
1: Doncs vinga, a les 8:37, m'agradaria que abordéssim amb vosaltres el que és la notícia del dia. N'hi ha diverses, però una notícia de gran impacte, que és aquesta imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Jo recordo, Màrius, que tu vas publicar fa 2 anys amb Zapatero, sí, el llibre Crònica de l'Espanya que dialoga.
4: Sí.
1: Per això deixem que apeli primer la teva part més personal. Com vas rebre ahir la notícia?
4: Home, al final, quan tu estàs durant, en fi, un cop a la setmana, durant 2 mesos, veient amb una persona i dinant i tal, i no sé què, creus que la coneixes, no? I llavors et sorprèn molt més això, perquè a mi, tu diries, Zapatero és un home que li interessi els diners? No ho sé. Per exemple, per portar els Ábalos, per poder, diguem, tenir, en fi, no sé, 4 fills de 5 dones i una vida bastant dissoluta i tal, això costa diners. O sigui, això amb un sou de ministre no te'n surts. Però Zapatero era un home, diguem, bastant auster. Vull dir, no és un tipus que el vegis, doncs, en festes, celebracions, i que vagi a comprar, doncs, al carrer Ortega y Gasset, no?, roba cara. Vull dir, és un home, diguem, de tarannà,
1: o sigui,
4: molt normal.
1: Et va sorprendre i no et quadrava amb la imatge que tu tens de Zapatero.
4: No em quadra, i vull veure les explicacions. És a dir, el que hem vist ara és el que... són 85 folis, no els hem llegit, hem llegit resums. Són 85 folis d'acusació per part del jutge, no? I algunes coses sorprenen, perquè al final... Clar, acaben parlant d'una empresa boutique. Bueno, l'empresa boutique, entre altres coses, perquè, en fi, qui imputen del món del Zapatero? 2 filles, la seva secretària de tota la vida, que és una senyora superprudenta...
1: La Gertrudis.
4: Mm-hmm. Clar, no sembla que això sigui una trama criminal, com titula avui l'ABC, que l'ha
1: matat... Zapatero lidera una trama criminal.
4: Que l'ha matat abans d'hora, no? Però vull dir-te, no ho sé...
1: El teu diari, Iñaki, titula Cazado el comisionista internacional Zapatero.
5: Sí. Si comissionista no és delicte.
4: Jo crec que han corregut molt els 2 diaris, eh? Jo, que escolta, cada diari que faci el que cregui que ha de fer.
5: Nosaltres el 19...
1: O si no és cap delicte, dius, llavors per què poseu Cazado?
5: No, és un delicte. Ser comissionista, no, però ser comissionista i cobrar de forma il·legal sí que és un delicte. Mm-hmm. Cobrar comissions de manera legal no és delicte. Per tant, aquí no hi ha. A més, ell ha reconegut, perquè jo crec que abans de dir que no respecten la presumpció d'innocència, primer ens hem d'informar. Nosaltres el 19 de gener publiquem del 2026, Zapatero cobró cantidades de l'amigo este, el Julio Martínez, de Plus Ultra. Nosaltres parlem amb ell i ho posem en portada. No reconoce que cobró estas comisiones, però tant és comissionista. Una altra cosa, que això és el que ha de demostrar la investigació i el jutge i la presidència, que aquestes comissions siguin il·legals. El problema del Zapatero és que ell ja ho ha dit, i ha dit que cobrarà comissions d'informes orals, on no hi ha factures.
1: Sí, fent la feina de lobista, no?
5: Sí.
1: Clar, ell ha reconegut però que aquesta feina
5: clar,
1: la feia.
5: Tu pots ser lobista legal o lobista il·legal. Pots cobrar comissions legals o de manera il·legal. I després hi ha una part moral. Si tu estàs cobrant comissions per ajudar o vinculat al règim de chavista de Venezuela, amb la Delcy Rodríguez, etc., home, t'estàs enriquint, ja ho veurem, s'ha de mostrar, col·laborant amb una dictadura, que té molta gent a la presó, etc. Llavors, jo crec que amb el Zapatero també he tratat, menys que tu, és veritat que no té aquest perfil, però sí que ha tingut un protagonisme amb els últims, des del 2023, molt important, per exemple, amb Xina. És el gran lobista de Xina-Espanya, és el que porta el govern d'Espanya i a Sánchez a Xina.
4: Però això no és un delicte, tampoc.
5: No, no,
4: eh?
5: No.
4: És a dir perquè se sap, perquè hi ha una entitat, sempre...
5: Que els diners li venen per allà.
4: Bueno, no ho sé,
1: que s'ha de demostrar si els cobraments són il·legals, no?
4: Bueno, entre
1: estem d'acord, s'ha de demostrar si els cobraments són il·legals.
4: Entre altres coses, el jutge diu...
5: que molts eren orals i no tenia factura.
1: Ahir va parlar Zapatero, va negar-ho tot, va assegurar que ell sempre ha desenvolupat la seva activitat pública i privada dins la legalitat, ho deia així.
6: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Li hem demanat que avui ens acompanyés l'advocat i doctor en dret penal Marc Molins. Marc, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: A veure, agafem un aquest punt que estàvem ara tractant. És a dir, Zapatero ha reconegut la seva tasca com a consultor, però clar, és una tasca que exerceixen molts expolítics.

0: que el lobbyisme lícit és transparent, acostuma a tenir una certa vocació col·lectiva, és perfectament traçable i normalment, en alguns àmbits, és objecte d'un previ registre, en sentit que hi ha un registre de grups d'interès. Insisteixo en la idea de la transparència. El tràfic d'influències està just a l'altre cantó de l'equació. I el que castiga, perquè el tràfic d'influències és delictiu, és quan una persona que té una influència, per raons personals, polítiques, orgàniques, la posa al servei d'algú, per això anomenem tràfic, la posa al servei d'algú per tal d'aconseguir torçar el sentit natural, en aquest cas, d'una decisió administrativa. No?
1: I a la vegada cobrar per aquest servei.
0: Efectivament.
2: No? Però la frontera és molt petita, eh? La frontera...
0: La línia és extremadament... I és interessant perquè la pròpia interlocutòria del jutge Calama se'n fa ressò. Ella sent amb la necessitat intel·lectual, en aquestes 87 pàgines, d'endinsar-se i reconeix l'extrema fragilitat d'aquesta línia que separa, insisteixo, un lobbisme com a actitud professional lícita del tràfic d'influències.
2: Sí, però després ell especula en que si té un compte a Dubai, estaria bé. És veritat que Dubai és pràcticament un dels pocs països del món que hi ha secret de veritat, secret bancari. Això a Suïssa ja no és el que era, i en canvi, en fi, personatges il·lustres tenen compte a Dubai perquè allà ningú hi posa el nas. Però vull dir, entra amb coses que encara no estan provades. També és veritat, estem en una fase d'instrucció. Però clar...
1: És una hipòtesi, això de Dubai, és que ho estava llegint a la interlocutòria. Ell diu que la hipòtesi és que van crear aquesta societat per rebre fons a l'estranger i evitar la traçabilitat en territori espanyol.
2: Clar, sí, per això, en fi...
3: Però aquí hi ha coses...
2: Tothom que sap una mica d'economia sap que si vols anar a mirar on hi ha diner ocult o diner negre, en aquests moments quasi sempre la traça ve per...
1: Advocat Molins, jo li vull fer una pregunta abans
2: Clar, parla't de què és un... tot això que sembla que sigui, en fi, quan tu veus que i sembla ser que també està en negocis d'or, de petroli, de no sé què, bueno, és que sembla que sigui...
1: Marc...
2: I després va dient que això és una boutique, que el terme boutique em sembla, en fi, és molt sofisticat. Sí, amb
1: Marc,
2: això, o és un negoci o no és un negoci.
1: Si vostè
2: no?
1: fos l'advocat de Zapatero, estaria preocupat? Li sembla que el jutge té indicis sòlids?
0: Estaria ocupat. La preocupació és subjectiva, però és evident que hi ha una sèrie d'indicis. La interlocutòria del jutge Calama defineix una sèrie de paràmetres que identificava molt bé el Màrius, i evidentment cal donar una resposta. Per aquest motiu el cita com a investigat, és a dir, cal tenir en compte que la investigació fins a aquests moments s'ha portat en alguna bona mesura en secret. Quan es produeix un secret d'actuacions, el que s'estableix és una enorme asimetria, és a dir, són les acusacions qui plantegen les hipòtesis i ho fan sense possibilitat defensiva, per això la causa està secreta, i quan s'aixeca el secret parcialment, en aquest cas, el que es fa és citar, en aquest cas, a l'investigat perquè doni una explicació. Per tant, estaria francament ocupat, més que preocupat, perquè ara és quan toca donar una resposta als indicis que planteja.
3: Jo crec que en l'anàlisi és important centrar-ho, no? Perquè estem parlant de comissions, sinó, però és que és comissions amb un rescat, que és plus ultra, que està sent investigat, que aquí sí que seria un rescat posat en qüestió i que podria ser delicte. I en el que apareix Ábalos, aquí ho expliquem, no? S'explica que hi havia... És que, clar, hi ha moltes converses. El problema que on diu Zapatero que no ha participat... Però és que després surten 15-20 persones implicades que parlen de Zapatero com ha participat. Llavors, o tots tenien al·lucinacions, és una mica estrany. Però aquí hi ha dues vies. Dic, intentem, per la via Ábalos, aconseguir el rescat de Plus Ultra i intentem per la via Zapatero. I ells diuen que ho han aconseguit per la via
1: Zapatero. I guanya la via Zapatero.
3: Ells és el que diuen. Presumptament. Però vull dir que el fet de ser comissionista o lobbyista en aquest cas jo crec que és important centrar-ho en jo i altres temes que, escolti, pues, ha cobrat, pues, perfecte, ha cobrat.
2: Escolta.
3: Però que és un rescat que està sent investigat. I que està
1: és un rescat que va fer, recordem-ho, el govern de Pedro Sánchez. No sé si en la interlocutòria hi ha indicis sobre a quins polítics va influir o sobre quins funcionaris va influir.
2: A mi em sorprèn perquè durant els set anys que va estar...
1: Suposo que era influint
3: el ministeri.
2: Durant els set anys que va estar al poder Zapatero no va haver-hi un sol escàndol de corrupció, cosa que no pot dir cap altre president de la democràcia. I l'únic que empaperen és... L'únic president de la democràcia que empaperen és Zapatero. Això sorprèn. Jo crec que hi ha coses que són interessants. Per exemple, hi ha converses en què algú parla

0: La de Zapatero. No hi ha una sola conversa en què apareixi Zapatero.
1: Això és clau.
0: Això et deixa bastant indefens, no? Perquè algú pot dir de tu, de mi, del que sigui, escolta, jo parlo amb Màrius Carol i segur que aconsegueixo no sé què, eh? Vull dir, però escolta, estan utilitzant el teu nom en va. Que amb totes aquestes converses, que amb tot aquest tràfic i tal, no hi hagi gravat ningú, o sigui, pensa que han punxat telèfons per un tubo, i no hi ha cap telèfon en què a l'altre costat apareixi Zapatero.
2: Hi ha un element que hi reconeix, això ho ha dit Zapatero, que ell cobra pel rescat de Plus Ultra, cobra una comissió via Julio Martínez, i això està, i ell ho diu, ell ho admet, jo vaig cobrar, per tant, alguna gestió va fer. No pot dir que no ha fet cap gestió, perquè, com a mínim, l'empresa aquesta, de, com es diu, Relevantes.
3: Anàlisis Relevantes.
2: Ja, dius, quan tanta gent parla de Zapatero, home, no és una persona, allà, no?
0: Perquè hi ha dos socis que són veneçolans, que aquests, com que Zapatero circula per allà, què fan? Diuen, jo conozco un vicepresidente que conoce a Zapatero. No ho sé, jo trobo...
3: Però de moment no hi ha converses, Marc,
1: no,
3: això és així. No hi ha converses, no hi ha proves de que Zapatero hagués influït sobre funcionaris o sobre personal del Ministeri.
1: I la premissa amb la que ens acostem a l'anàlisi, com a mínim al jurídic, és invariable, és la presumpció d'innocència. És a dir, la influència òbvia que té un expresident del govern...
0: Presumpció d'innocència, dit amb tot el carinyo, i estàs mort, socialment mort.
1: Sí, sí.
3: Iñaki s'ha molestat perquè hem dit que no respectava la presumpció d'innocència, però...
0: Ell ha fet un matís que és interessant, però és igual, aquí l'estàs matant.
2: Llibertat d'opinió.
1: Sí, evidentment, i d'informació.
2: Quanta gent està matant avui a Jonathan Andic?
0: Ja, sí, no, bueno, i en canvi...
2: I en canvi té la presumpció d'innocència.
0: I en canvi, la justícia espanyola, quan veu M. Rajoy, no li surt res a la gent.
2: Ahir va sortir un batalló de defensors de Zapatero, a les televisions i a Twitter i això. I quan van veure l'auto, molts van dir és indefendible. És indefendible. I el mateix, un periodista que jo respecto molt, Javier Casqueiro, del País, va dir, home, que coneix molt a Zapatero perquè hi va fer informació del govern, diu, a mi no, ara, quan he llegit l'auto, començo a tenir molts dubtes. És que tu el llegeixes als 90 i hi ha molta... Si no és una invenció, jo crec que quan tu imputes a un president del govern d'Espanya, algo has de tenir. Després s'ha de demostrar. Jo no dic que no sigui innocent, que potser era una comissió... No? S'ha de demostrar i ell tindrà els seus arguments i les seves proves i ja veurem. Però l'Audiència Nacional no es tira a la piscina així. I l'auto, home, com a mínim hi ha molts indicis i quasi proves de que alguna gestió va fer.
3: Advocat Molins, diu l'Iñaki, l'Audiència Nacional no es tira a la piscina així.
0: Quasi proves és una cosa molt rara.
2: Proves. Evidentment. Proves perquè, jo no soc jurista.
1: Aquesta és la nostra dialèctica. És a dir, la dialèctica es construeix amb una sèrie d'indicis que només són indicis, no són proves, només ho seran en el judici. Aquesta serà la primera ocasió, quan ha sigut citat, si no recordo malament, el dia 9 de juny, serà la primera ocasió en la que tindrà l'oportunitat de donar aquestes explicacions.
3: 2 de juny.
1: 2 de juny, perdó.
3: No dic, perquè encara té menys dies per preparar la seva defensa.
1: I en mèrits d'aquesta dialèctica s'acabarà decidint, però forma part d'una normalitat processal, no a la causa de Zapatero, sinó en qualsevol procediment, que el primer embat, no? Quan veus la demanda, quan veus la querella, quan veus la denúncia, sembla que allò no tingui cap possible explicació i que sigui un niu de fraudulència, i en acabat, quan sents la resposta, es relativitza, es contextualitza, es donen explicacions, i és aquesta dialèctica característica
2: d'un procés penal. Té un bon advocat, també, és Zapatero, no?
1: Evidentment.
2: És un bon advocat.
3: Qui és?
2: Catena, no?
1: Com es diu el... Moreno Catena, sí, efectivament.
2: És un bon advocat i jo estic convençut que... Dius tu, és que és un procés.
1: És un procés i és la dialèctica característica.
2: Tu que has llegit l'auto... No és el juez Peinado...
1: No, que la mateixa...
3: I aquí, quan ahir es deia... primera vegada... Bueno, està escrit avui a tots els diaris. Primera vegada que un expresident del govern acaba imputat. Però fixa't com... Ahir eren arguments dels que sortien a defensar Zapatero, però quan es deia Rajoy pel cas Kitchen o González pel cas Gal, no sé si hi havia un pacte no escrit de que no s'imputava a expresidents del govern, Iñaki.
2: Senyor Urdangarín ha anat...
3: Perquè casos greus n'hi ha hagut,
2: Sí, bueno, però tenim ministres del PP i del PSOE que han anat a la presó...
3: No, dic presidents del govern.
2: Sí, però vull dir que han anat...
3: Expresidents del govern.
2: La història d'Espanya, sí, per mi és greu. Ahir m'agradaria que no fos culpable. Per què? Perquè que un expresident del govern d'Espanya fos culpable de tràfic d'influències i d'això, doncs pel sistema, per la salut democràtica, no és positiu. Ara, també és positiu que si ho ha fet se'l pilli, però que hem vist Urdangarín entrar a la presó. Qui s'imaginava? Hem vist el senyor Jaume Matas, expresident de Balears, ministre importantíssim de la...
1: Si em permeteu una reflexió que pretén aportar un input al debat, tenim una singularitat a nivell col·lectiu i és la mancança d'una norma que reguli el lobbisme. És a dir, hi ha una singularitat i, a més, és important també subratllar, penso, que Catalunya n'és l'excepció. És a dir, nosaltres tenim una llei de transparència de l'any 24 en el que els grups de pressió, els lobbistes, per antonomàcia, insisteixo, activitat empresarial lícita, s'han de registrar, identifiquen quin és qui els contracta, quin és l'àmbit de treball, i és absolutament transparent. A nivell estatal no hi ha norma. A nivell europeu hi ha norma. Per tant, és una evidència, em sembla empírica, el fet d'aquesta anòmia, d'aquesta carència d'una norma que reguli una activitat que és necessària per promoure canvis de polítiques, per promoure modificacions
3: legislatives... I important, Marc, perquè jo ho entengui, si el senyor Zapatero hagués rebut la petició de Plusultra d'intentar ajudar-nos a que ens rescatin, i ell, fent servir els seus contactes, pressiona perquè rescatin a l'empresa, això seria legal.
1: Estem just en el límit, és a dir...
0: És que en el moment en què tu truques... En el moment en què tu truques a qui tens proper políticament o ideològicament, etc., això es complica. Una cosa és que facis un informe, i l'altra cosa, diguem...
1: Fixeu-vos en la diferència.
2: Té que veure que el rescat està posat en qüestió. Si el rescat hagués sigut...
3: Sí, però Iñaki, el rescat en si és una decisió del govern.
2: No, però és una
3: decisió que aquí ell només pressiona perquè...
2: Però és que s'està jutjant i hi ha una investigació judicial sobre si ha sigut un rescat fraudulent.
3: Un rescat fraudulent.
2: Això també afegeix, perquè, a veure, si tu pots ajudar amb una cosa, anem a rescat aquí, no?
1: Però,
3: Marc, digues.
1: D'entrada, el mecanisme, la pròpia interlocutòria descriu molt bé el mecanisme de concessió d'aquest rescat, i a priori el rescat no el dona, no el decideix, evidentment, Rodríguez Zapatero ni el president del govern. Hi ha la SEPI amb una sèrie d'experts, amb una sèrie de paràmetres. Per tant, la sospita sobre la bondat o no del rescat...
0: Hem de recordar que és una companyia aèria...
1: Efectivament.
0: Hi ha llocs de treball
1: a més,
0: li agafa la Covid pel
1: just,
0: mig, i de cop i volta, clar, la companyia se'n va a l'aigua.
1: Però la pregunta per mi, la punyent, la complexa, és aquesta, no? És a dir, quina diferència hi hauria entre contractar amb una persona per tal de que promogui, m'ajudi a la concessió del rescat, i al tràfic d'influències? Normalment ho serà la transparència, el mètode, els intercanvis. És a dir, jo puc contractar una persona perquè m'ajudi? Sí, és un contracte professional, l'anomenarem lobbisme o representació, a priori no es pot fer cap retret. El tràfic d'influències comença quan, en un escenari normalment de clandestinitat, d'opacitat, aquest contracte s'acaba traduint en un intercanvi d'influències. Jo tinc poder polític, tinc poder personal, jo et puc garantir... Aquí està la línia. I una norma transparent ens ajudaria moltíssim. En el cas de Begoña Gómez estem en una situació molt similar. És a dir, quins són els límits, fins a on arriba la natural influència que té ella en la seva condició, fins a on és una activitat lícita. Insisteixo que l'absència, la carència d'una norma que defineixi d'una forma objectiva els paràmetres de distinció... contribueix a generar aquesta situació.
3: Marc, abans l'Iñaki ha dit, a mi m'agradaria que fos innocent per la gravetat que suposaria un expresident. La part política ara la comentarem, Iñaki, Màrius, perquè de seguida connectarem amb la sessió de control al govern, que imagineu, aquest tema segur que es tractarà. Però jo, aprofitant els últims 4 minuts que tinc amb el Marc Molins, sí que vull, Marc, que si et preguntés de l'auto, què és el que veus més sòlid i què és per on fa aigües? Què és el que veus més dèbil de les acusacions del jutge?
1: Em permets, tot i que no és el meu negociat, d'acord, també desitjo la innocència de Rodríguez Zapatero. Penso que en el seu mandat la legislació d'aquest país avança diverses dècades, no? Ell té un cos legislatiu, promou una legislació en termes d'igualtat de gènere, de protecció, d'estímul del feminisme. Penso que és un període especialment falagador per la democràcia i pel que representa Espanya a nivell social. Dit això, la interlocutòria en aquests moments penso que no té espais, no té fortaleses i debilitats. La interlocutòria planteja una hipòtesi que es suporta en uns indicis. El jutge Cala Mateixeira, que coneixo bé perquè he tingut ocasió de treballar en diverses ocasions al seu jutjat, és un home extremadament treballador, curós, prudent i brillant, afegiria, I el que fa, precisament, és no prejutjar. Ell planteja una hipòtesi basada en uns indicis i, a partir d'aquí, obre el procediment a partir del proper dia 2 de juny, que haurem d'escoltar la versió de Descarra que vulgui donar davant del jutge el president Zapatero.
2: Jo no volia fer una cosa, el tema de la regulació i la regulació dels expresidents. Perquè jo fa un mes vaig estar a Madrid amb un alt càrrec del PSOE, que no diré quin càrrec, per si no sabríeu qui és, que va dir no s'ha regulat l'activitat dels expresidents i vamos a tenir un problema grave con eso.
1: Evidentment. Evidentment.
2: Això és tots els presidents, com la dona del president. O sigui, molts països està regulat per evitar...
3: Sí, sí.
2: Marco, o errors, o que traspassin línies, al millor, involuntàriament.
3: Una cosa més vull preguntar, les pròximes passes, és la declaració aquesta del 2 de juny, de Zapatero, com dèiem, té 12-13 dies per preparar la defensa. El jutge pot decidir mesures cautelars com una presó preventiva?
1: La facultat legal hi és. La presó preventiva és l'única possibilitat que no té a disposició el jutge. Alguna acusació li ha de demanar. La resta, les retirades de passaports, fiances, aquestes alternatives sí que les té de motu propi d'ofici. La té en abstracte, no crec que sigui un supòsit en aquest cas que es tingui en compte, perquè no crec que hi hagi una necessitat d'assegurament personal, no? Que es pugui plantejar un risc de fugida o de destrucció.
3: Però s'estava recordant el cas de Santos Cerdán, recordeu que va entrar com a investigat a declarar al Suprem i va passar aquella nit ja a Soto del Real.
1: La possibilitat legal hi és. Real,
3: possibilitat real?
1: Real penso honestament que no. La situació és francament diferent. Al meu entendre, la lectura de les dues interlocutòries, com vaig poder fer, no? En cas de Santos Cerdán i de Zapatero, de Rodríguez Zapatero. Penso que no és la hipòtesi en aquest moment, penso, amb la que es pugui estar treballant el jutge d'instrucció.
3: Ens deies que has treballat amb José Luis Calama, que el coneixes bé, aquest jutge. T'ha tocat treballar amb ell i ens deies que era un home molt curós.
1: Molt curós.
3: I molt treballador.
1: Un home molt exhaustiu, és un portent intel·lectual, és un home que té... jo li he vist passar declaracions de 2 i 3 hores en temes econòmics d'una extrema complexitat, sense pràcticament suport documental, és a dir, ho té al cap, té les causes, és molt treballador, té les causes, les porta de memòria, les coneix molt bé, no toca mai d'oïdes, és un home que a més és un instructor que venia de Plaza Castilla, és a dir, que està bregat amb l'anàlisi de causes pues, més de bagatela, però amb el mateix rigor que feia servir a Plaza Castilla, ara està en un central d'instrucció. Penso que hem de confiar, a pesar del descrèdit fonamentat que en ocasions ens mereix l'alta magistratura, són una part essencial de la democràcia. No hi ha democràcia sense la seva funció i jutges com aquest ens han de fer recuperar la confiança en el que fan.
3: Dius recuperar la confiança, ja sabeu que ahir sortien veus dient que estàvem davant d'una operació política
1: sempre,
3: en aquesta investigació, i recordant aquell Aznar dient el que pueda hacer que haga.
1: El que m'agradaria veure, és a dir, sempre que hi ha una causa, perquè les causes polítiques acaben al central d'instrucció, quan és una meitat, i sempre és la mateixa meitat, i més igual si és la d'un cantó o la d'altre, la que critica per politització, és que probablement no sigui politització, que sigui desencís, no? És a dir, quan hi hagi una unanimitat, en aquell moment començarem. Això és com quan veiem un partit de futbol, quan els d'un equip critiquem a l'àrbitre, normalment, i els encàmils de l'altre consideren normalment el que hi ha és parcialitat en l'anàlisi del jutge. Aquesta és la funció, és una funció discreta, és una funció constant, que al meu entendre avala una trajectòria jurisdiccional.
3: Doncs Marc Molins, t'agraeixo molt que hagis estat aquí amb nosaltres. El Marc Molins és advocat doctor en dret penal i ens ha ajudat a analitzar aquesta interlocutòria. Gràcies, advocat Molins.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Que tinguis molt bon dia. A les 9 i un minut, de seguida ens anirem al Congrés dels Diputats, perquè saben que els dimecres, la majoria de dimecres, hi ha sessió de control al govern, i aquest primer cara a cara entre Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, i el president del govern, ens agrada sentir-lo aquí en directe, i comença ara, en aquest moment, Núñez Feijóo.
4: Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral al expresidente del gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente, le voy a formular 3 preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España? Muchas gracias, señoría.
3: Amb aquesta primera intervenció del líder de l'oposició, Núñez Feijóo, no podíem esperar una altra cosa perquè realment tenim aquesta imputació del president Rodríguez Zapatero i com li ha dit Feijóo a Pedro Sánchez, el seu faro moral, i li ha formulat aquestes tres preguntes. Anem a veure si Pedro Sánchez decideix o no contestar-les. Ara és el torn del president del govern.
5: Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
6: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Mire, presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que... supuesto que sí. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
3: La resposta de Pedro Sánchez, una gran defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, però una defensa atacant els que han estat fins ara presidents del govern. Això és el que ha fet, fent al·lusió que no havia ficat a cap guerra il·legal, fent alusió als altres presidents. Torna a preguntar Núñez Feijóo.
4: Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es, ¿por qué usted no? Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente, solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría.
3: Doncs aquesta és la intervenció de Núñez Feijóo. Continua amb el to duríssim cap a Pedro Sánchez i amb aquest titular de En su gobierno, quien pueda robar, que robe. I constantment Núñez Feijóo el que està intentant és saber fins a quin punt podria estar implicat el Consell de Ministres de Pedro Sánchez en aquest suposat delicte que se li està imputant a Rodríguez Zapatero. Són les tres preguntes que abans formulava de com exercia la influència Zapatero en aquest govern i això no ho ha contestat. Veurem ara, després d'aquests aplaudiments de la bancada del Partit Popular, què contesta el president.
5: Por tanto, ruego el mismo silencio. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. Silencio, por favor.
6: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo o recuerde las fotos que tiene de su pasado. El 12 de mayo, señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. Sí. ¿Qué información le pasan a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes. Pues yo le digo una cosa, señor Feijóo. Palante, lo que va después de 8 años de gobierno de coalición progresista es el crecimiento, la creación de empleo y los avances sociales. Lo que va para atrás son sus acuerdos con la ultraderecha allí donde dan mayoría en los territorios. Y le digo una cosa, señor Feijóo. Le digo una cosa, señor Feijóo. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Exactamente, exactamente. Habrá elecciones en 2027. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
3: I 8 minuts del matí, fins aquí aquest primer cara a cara entre Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. Us en demano una primera valoració. Màrius?
0: Com sempre passa, un pregunta i l'altre contesta el que vol. És a dir, i Tomàs, no? Aquests cara a... Estan bé aquests cara a cara per veure una mica la capacitat que té un i l'altre, un i altre líder, de respondre, d'intentar, doncs, amagar l'ou i com vaig posar el dit a l'ull de l'altre.
3: I que Pedro Sánchez segueix amb la idea de 8 anys més,
0: Bueno, és que se li ha escapat. Se li ha escapat. Diu, no, seguiremos 8 anys més. I no he pensat, hosti, serà molt gran ja. Bueno, dit això, crec... Va, no deixa de ser una mica un espectacle de retòrica, no? A mi m'agradaria, diguem, que amb aquestes preguntes el govern contestés i l'oposició fes preguntes que d'alguna manera tinguessin que veure amb el que és la preocupació de la gent, no?
3: Cito el Confidencial, vull citar el Confidencial perquè és qui dona aquesta informació, però la volia posar sobre la taula, Iñaki, l'has vist?
2: L'avió.
3: Zapatero tenia billete para irse a Caracas a las 16:10 con Air Europa por motivos privados. La UDEF se adelantó a este viaje, se adelantaron a la marxa amb la imputació. No podem contemplar un risc de fuga, no, Iñaki? No ho sabem,
2: bueno,
3: no especulem.
2: Viatja molt fora. Però
3: ahir tenia previst anar-se'n a Venezuela
2: en el sentit
3: a les 4:10 de la tarda.
2: No tan risc de fuga,
3: però
2: si ja estava això, doncs igual de treure-ho el dijous, doncs una mica abans. D'aquest cara a cara jo sí que veig que el Sánchez, com defensa el Zapatero, reivindicant la seva part política, no? El seu mandat, que ben has dit, Màrius, no està atacat per la corrupció, el seu llegat polític. Canvi l'altre, ho deixa una mica, diu, ja es veurà, col·laboració amb la justícia. Això és important perquè jo crec que també, no? Diu, bueno, nosaltres hem donat suport al Zapatero polític, però si té una altra activitat, i després el Feijóo jo crec que sí que assenyala una cosa que és clau, és clau. Si ha fet aquestes gestions, si ha fet amb qui del govern d'Espanya està parlant, està negociant.
3: Que això és el que no surt a la interlocutòria, no, Iñaki?
2: No, bueno, no queda clar.
3: No queda clar.
2: Recordem el paper que ha tingut Zapatero, perquè Zapatero, de repent, per exemple, ha sigut el mediador de Sánchez amb Artur Mas, amb Puigdemont, amb Boye, del pacte de l'amnistia. O sigui que ha tingut un paper a partir del 2023.
0: No, i en el moment en què Santos Cerdán doncs queda fora de joc...
2: Va Zapatero. Vull dir que ha tingut un vincle molt directe amb aquest govern, en el sentit que després del 2023, que Zapatero ajuda molt a Sánchez, quan tothom deia Feijóo guanya majoria absoluta, i les eleccions no van ser majoria absoluta, el Zapatero, i això ho explica Sánchez en el seu llibre, diu, em va trucar Zapatero, dic, quiero ayudarte, quiero ir a mítines. I a partir d'aquí, Zapatero té una influència política i, per exemple, en temes de Venezuela, doncs, també ha fet gestions... No? Polítiques, no vull dir...
0: En el
2: de
0: cas...
2: negocis. Per tant, sí que jo crec que un dubte que hi ha, que és raonable i que s'ha d'explicar, i que el Zapatero és si feia aquestes gestions, amb qui del govern, si és que ho feia, de Sánchez, tractava Zapatero.
3: Si permeteu una miqueta de broma, ningú s'atrevirà a parlar amb Puigdemont.
0: De totes maneres... De totes maneres, vull recordar...
3: Qui va parlar amb Puigdemont, ahir ho va dir algú en aquest programa, va dir, és que és radioactiu, no? Benedit Cerdán, Benedit Zapatero...
2: Sí, bueno, però hi ha altres que
3: no podem establir cap relació. Bon
2: anys,
3: vam
2: anar... Bon anys,
0: hi ha una cosa que és interessant i és que Zapatero és la persona que en un moment donat, quan Puigdemont demana un organisme i tal que d'alguna manera tuteli aquestes converses, en el primer moment, Zapatero ofereix una entitat que hi ha a Suïssa que és la que va ser clau amb el tema d'acabar amb ETA. És a dir... té una autoritat moral amb una gent que se'n va poder refiar amb un tema, en fi, molt més important, perquè pel mig hi havia vides humanes.
3: A passadissos del Congrés han parlat dirigents polítics, els hem reunit en aquest bloc de totals, sentirem Patxi López, sentirem Gabriel Rufián i també Àgueda Micó.
7: Vuelvo a decir lo mismo y no me vais a sacar de ahí. Cuando la cosa está en los tribunales, que la justicia investigue, que vaya hasta el final y que ponga las pruebas encima de la mesa. Y mientras tanto, presunción de inocencia y por la vivencia personal mía con Zapatero, yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario.
8: Quiero saber la opinión del presidente del gobierno ante lo que describe el auto.
9: ¿Su opinión sobre el auto?
8: Que está muy bien escrito.
9: Siempre lo hemos dicho, en estos casos, prudencia, que él se pueda defender en el proceso judicial y si hay corrupción, todo el peso para esta persona, para cualquiera, venga del partido que venga.
10: No pinta bien el auto.
3: La última paraula, la última intervenció era la de Ione Belarra. Gabriel Rufián ha dit està muy bien escrito, Ione Belarra ha dit no pinta bien el auto. Introdueixo a la conversa la periodista Pilar Velasco des de Madrid, des de Torre España. Pilar, hola, bon dia, buenos días.
11: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días. Buenos
3: ¿Qué
11: días
3: tal? ¿Has podido escuchar el cara a cara, Pilar?
11: He escuchado el cara a cara, que a ver, hoy es un día difícil, Gemma, para el gobierno, pero destacaría dos cosas. Fíjate que Pedro Sánchez ha dicho eso de defensa, presunción de inocencia, respeto a la justicia, pero mantiene el apoyo incondicional al presidente Zapatero. Feijóo le ha dicho, ya lo hizo con Ábalos, ya lo hizo con Santos Cerdán, y no es cierto. Recordar que Ábalos, el gobierno, le fuerza a abandonar su escaño y a irse al grupo mixto, no con su imputación, sino con la detención de Koldo García. Detienen a Koldo García, febrero de 2024, y da esa rueda de prensa tan épica, ¿no? Tan teatral de Ábalos, diciendo se me echa, no tengo secretaria, no tengo despacho, pero no estaba imputado, solo había menciones. Y lo mismo pasó con Santos Cerdán. El día que se conoce el informe de la UCO, que dejó esa imagen de Santos Cerdán leyendo su propio informe y las conversaciones en el escaño, salió Santos Cerdán y al día siguiente dejó el escaño. En este caso hay un apoyo total, ¿no? Después incluso de leer ese auto de 80 páginas, ¿no?
3: Tú que te mueves bien ahí en Madrid, en los círculos políticos, ¿cuál es el estado de ánimo entre las filas socialistas? Porque hay un artículo hoy en El Mundo muy interesante que dice esta imputación deja huérfana a una izquierda para la que Zapatero era todo un referente. Es un artículo interesante de leer. ¿Cómo influye esto en el estado de ánimo tanto en Moncloa como en Ferraz, Pilar?
11: A ver, es que Zapatero trasciende el sanchismo y el antisanchismo. Oye, Zapatero es el presidente más importante de los socialistas, ¿no? Es el puente de Felipe González y Pedro Sánchez, ¿no? Es el único presidente que se ha remangado y que ha apoyado al presidente actual. Estaba recordando en Mesia, lo hacía Marius, la parte esta de influencia de Zapatero. Primero es el artífice de toda una generación del no nos falles. Los que tienen ahora 40, 45, la generación de Eduardo Madina, de Juan Lobato, que no son precisamente los más cercanos al gobierno, ayer estaban en shock, estaban demolidos, ¿no?, emocionalmente. El gobierno igual, pero Pedro Zapatero es muy importante en las dos legislaturas. Recordar que la primera fue el mediador de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, más en la mesa Ojo de Podemos que en la de Pedro Sánchez, y después en la segunda ha sido el interlocutor, ¿no? Hay fuentes del PSOE y las que conocen a Zapatero me recordaban que cuando vuelve Zapatero a estar en la primera línea de influencia de Sánchez fue, me decían, 2022, julio, un año antes de las elecciones, caso Pegasus, recordar espionaje a Pere Aragonés como presidente. Zapatero, que es un federalista convencido, llama a la puerta de Pedro Sánchez y le dice, ojo, que esto no va bien con los socios, Esquerra te tumba la reforma laboral, medida estrella de la legislatura, esto hay que recomponerlo, ¿no? O sea, ha sido, y ahora, bueno, con los viajes a Waterloo, de los que no hay foto, pero todos sabemos que ha sido una influencia muy relevante y esto les deja sin referente ético y político, ¿no?
3: Abans hem analitzat la interlocutòria del jutge Calama, ho hem fet amb Marmolins, us deia la part política. Iñaki, què passa a partir d'ara? És a dir, com ha reaccionat el Partit Popular? El Partit Popular ahir demanava la dimissió de Sánchez, però Vox va anar una mica més enllà, demanava la moció de censura. Això no creieu que la veurem?
2: No sé si ho demana per fastidiar el PP.
0: Clar, això li està dient que sois...
3: Veus alguna possibilitat que Feijó presentés una moció de censura? No sé, o quin escenari? Quin escenari?
2: Era un 3 en presó provisional el dia 2 de juny, no? Hi hagués més proves de vinculació amb el govern, llavors sí que podries, no? Es va confirmar una vinculació. Llavors sí, de moment no ho veig.
3: El que deia, però si es va confirmar una vinculació, sí, que no descartes que aquest govern de Pedro Sánchez li quedin 4 dies.
2: És que, a veure, ja... No, si ara ho descarto, perquè el que passa avui en dia, que els governs no tenen pressupostos i ja tal, però clar, quan tens els dos secretaris d'organització, el ministre, el teu expresident, al final jo crec que sí que seria una situació... Però jo volia dir una cosa...
3: Sí, de la Pilar.
2: Sí, política, i això ho escric al meu article al Mundo, avui. Per mi Zapatero, o sigui, la imputació seva, llavors, tanca el que és el cercle, perquè si Ábalos, Cerdà, Nicoldo, era el sanchismo inicial, era el seu nucli dur, a partir de 2023... el nou sanchisme, el nou Sánchez, es recolza molt amb Zapatero. Té molta influència. O sigui, la decisió de Zapatero, per exemple, de ser tan, en política internacional, segueix molt les de Sánchez, de liderar el sur global, d'enfrontar-se als Estats Units, recorda molt a Sánchez quan s'aixeca amb la, a Zapatero quan s'aixeca amb la guerra d'Iraq. Té molta influència.
0: Feijó, la Feijó defineix de faro moral.
2: És que, sí, és que la idea de l'Espanya plurinacional que Sánchez recupera, sobretot, els últims anys per la investidura, ve de l'Espanya plural de Zapatero. Per tant, sí que hi ha una relació política evident.
3: O sigui, tu acabes dient que si Zapatero no s'entiende a Sánchez, igual que és inexplicable la imputación por corrupción de Zapatero sin su estrecha relación con el presidente.
2: Bueno, perquè està... La imputació es deu perquè està manegant, suposadament, el rescat i amb influència en aquest govern. Si no estigués Sánchez, no tindria aquesta influència.
3: Políticament, Màrius, què pot passar a partir d'ara?
0: Bueno, és que no ho sabem.
3: És que estem especulant i tampoc...
0: Perquè cada dia hi ha una notícia que ens trasbalsa, no? No sabem. És a dir, jo crec que serà molt important la declaració de Zapatero per veure fins a quin punt doncs ell pot desmuntar aquesta hipòtesi o realment doncs genera encara més dubtes, no? Jo crec que ens queden uns dies per veure... Aviam com sortirà d'aquest atzucac, no?
3: Pilar?
11: Sí, hoy es el día de la resaca, un poco del reposo, ¿no?, de la lectura de este auto, y hemos escuchado ahora las declaraciones de Micó, de Compromís, de Rufián. Han cambiado ligeramente y lo mismo pasaba ayer en el gobierno. Pero se lo tomaron como al principio, por esa influencia que decíais, como esto es caza mayor al presidente Zapatero. Os ganó las elecciones, ahora en 2023 estaba la broma de Zapatero ha ganado las elecciones cuando entró tan fuerte en campaña, pero al final del día había cierta contención, habrá blindaje, presunción de inocencia, y como dice Mario, es muy importante esa declaración de Zapatero. Yo llevo a apuntar también que preguntando así dentro del gobierno, que son gobierno, pero también son cargos socialistas que han estado también en su gobierno, que están en el de Sánchez, y la línea roja la ponen en esa empresa en Dubái. Fíjate, dicen, si el presidente Zapatero tiene una estructura offshore para cobrar y ocultar dinero, eso que deja, que describe un poco el auto, de lo que no hay pruebas, pero bueno, que se quiere investigar sobre ese indicio, esa línea roja sí la ponen, ¿no? Y de momento dicen, bueno, pues veremos en qué quedan estos indicios, cómo se defiende Zapatero. Yo no veo moción de censura, Gemma. Esquerra, Junts, PNV, no veo que den ese paso adelante con el Partido Popular y a la espera de ver cómo evoluciona, ¿no?
3: Zapatero siempre ha dado muchas entrevistas. No sé si contempláis que lo podamos leer en prensa. ¿Y si creéis que sería inteligente por su parte?
11: Su abogado dirá que no, Gemma, que no es inteligente dar entrevistas cuando tienes un...
3: Y Marius también ha hecho un gesto como que no llegirem en premsa. No,
11: pero ojalá, porque no, oye, él se comprometió ayer a dar explicaciones.
2: Sí, pero ahora no. Ayer ya hizo un vídeo. Sí. Ya hizo un vídeo. Yo creo que cuando tienes la declaración del juez, primero habla contra el juez y luego ya haces...
3: Oye, fíjate, Pilar, que es que esta noticia que nos llegó ayer cambió toda la agenda informativa y de Andalucía ya prácticamente ni nos acordamos y hace 3 días de las elecciones. No, lo digo porque ayer Moreno Bonilla me pareció que lanzaba un mensaje duro cuando se atrevió a pronunciar la palabra bloqueo es un mensaje directo a Vox. Quien juega al bloqueo lo acaba pagando. ¿Qué le está diciendo?
11: Le está diciendo que le apoye desde fuera, que no quiere que entren en el gobierno, que tienen un diputado más, solo han subido un 0,4, que ellos prometieron proporcionalidad y que, por tanto, cabe un apoyo externo con pactos, eso sí, con compromiso. La prioridad nacional la dan prácticamente por hecho. A ver cómo la justifica Moreno Bonilla, que fue muy duro con Vox con eso. Es lo que está diciendo Moreno Bonilla, pero Vox, silencio de cara afuera las declaraciones. Parece que Gavira, el candidato, fue más suave que en otras ocasiones, pero tú preguntas en Vox y off the record te dicen que lo hemos dicho, primero las políticas y luego veremos que, desde qué consejerías. Es decir, no aclaran, no se mueven y no aclaran si van a querer entrar o no en el gobierno, que va a depender de Vox, no de Moreno Bonilla.
3: Uh-huh. Iñaki.
2: Yo creo que no, depende mucho menos de Vox de lo que se dice. Tú, ¿sí?, cuando ganas con un 43%, sí, es que el PP está complejado. Cuando guanyes amb un 43% en les, sí, eleccions, i ja ha governat amb 28%, en solitari.
0: Sí, però tenia possibilitats de tenir socis alternatius. És a dir, en aquests moments...
2: Pues que Vox no aprovi l'investidura.
0: I Vox els retorçarà el braç perquè els estan retorçant a totes les comunitats autònomes.
3: No. Moreno Bonilla se li va preguntar per l'abstenció del Partit Socialista i ho va descartar completament.
0: Vox, és que és impensable, tal com està el panorama polític.
2: La negociació, amb 43%, tens molt de marge i molta capacitat i molta legitimitat per no assumir algunes coses que va assumir Guardiola i algunes coses que va assumir Azcón. Entre altres coses perquè la gent que ha votat a Moreno Bonilla a Andalusia era amb un discurs molt diferent al de Vox. Per tant, el que ha de ser conscient Moreno Bonilla és que ha guanyat amb un discurs dient nosaltres no volem pactar amb Vox.
0: Sí, sí, però, escolta, també ho deia fa 2 anys Feijó, que no pactaríem mai amb Vox, i ara ja es dona per fet i forma part, diguem, de l'aritmètica amb la que calculen que un dia arribarà al govern.
2: Una cosa és que et votin la investidura, que et votin, i l'altra cosa és assumir coses que Moreno Bonilla ahir va dir que no assumiria, per cert, ho va dir. No.
3: Però també Maria Guardiola ho va dir. Te'n recordes quan Maria Guardiola va dir jo con estos machistes no voy a governar?
2: És la culpable de tots aquests líos, ja va fer perdre les eleccions a Feijó el 2023.
3: És la culpable de tots aquests líos, per què?
2: Perquè el 2023 va fer amb els pactes amb els Vox, sí. I va pactar amb Vox abans de les eleccions generals i li va trencar el discurs a Feijó. I aquí va estar un mes i mig escenificant, sí, mai amb Vox, sí, i després, sí, li compra una cosa tan evident que no es podria acceptar com la prioritat nacional, que és un concepte que en el primer moment has de veure que ve del lepenisme, sí, pots dir, puc endurir les polítiques d'això, i li va fotre un gol al PP des d'Extremadura, al PP Nacional, que l'únic que ha fet és revitalitzar a Vox quan està mort per Orban i la crisi interna de les expulsions dels seus dirigents y para la seva vinculación en Trump.
3: Pilar, ha dicho Iñaki que el PP está complejado delante de Vox. ¿Estás de acuerdo? Y que con María Guardiola empezó todo.
11: Con María Guardiola. Empezó en Valencia, acordaros. Y con María Guardiola. En Valencia, cerrando un gobierno de coalición sin avisar a Feijóo, o si se le avisó no lo contó, y María Guardiola pues diciendo una cosa, y las declaraciones de María Guardiola son demoledoras. Yo creo que han debilitado mucho su perfil político, ¿no?, del principio, a una María Guardiola que ahora, bien que ha colgado la bandera LGTBI en Mérida, pero aún así les compra casi toda la parte del discurso. Y sí, está complejado porque tienes a Miguel Tellado, por ejemplo, o a la portavoz en el Congreso, que defienden unos gobiernos con Vox sin complejos, pero luego tienes a Feijóo, que le cuesta mucho reconocer que cada vez que convoca elecciones, quien al final mete a Vox en los gobiernos porque no le queda otra, ¿no? Moreno Bonilla era la única opción que tenía Feijóo de, oye, voy a las generales presumiendo de una mayoría absoluta, pidiendo yo mi propia mayoría, y lo cierto es que de 4 elecciones, 4 gobiernos, ¿no?
3: Pilar,
11: veremos lo que pasa en Andalucía, pero es que yo creo que es pronto para decir qué va a hacer Vox, porque tampoco Vox lo tiene fácil, ¿no? Regalarles una abstención, Vox no regala nada. ¿En qué condiciones va así a las generales Vox también?
3: Pero desde luego el Partido Socialista, que decíamos lo tiene difícil, imagínate ahora digerir el impacto del caso Plus Ultra, y tienen por delante el reto de de animar a la tropa, es decir, de apaciguar a alcaldes, a presidentes, de cara a los nuevos comicios que en teoría serán en 2027, si no hay un adelanto electoral. Pero termino contigo, Pilar, con una comparecencia que hubo ayer en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso. Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la Dana, evitó responder a muchas preguntas y además rompió a llorar.
12: Tot el que sabia, tot el que podia dir i tot el que vaig explicar allí durant la declaració està ahí. O sea, no sé res més. És que per molt que intente o per molt que buiga o per molt que se puga inclús fins i tot especular o insinuar, és el que hi ha, no hi ha res més, no puc aportar res més i per descomptat jo no puc contestar per boca d'una altra persona. No tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
3: Pilar, ¿qué opinas? ¿Crees que está intentando explicar todo lo que sabe o realmente es que no tiene nada que decir?
11: En su descargo, Maribel Vilaplana es una periodista, no tenía ninguna responsabilidad, fue a comer con Mazón y su profesión no tiene ninguna responsabilidad, pero los hechos son que tardó muchísimo, tardó meses en esclarecer, llegó a cambiar de versión, en esclarecer una comida que era clave para dilucidar responsabilidades, para saber por qué había empezado la reunión del CECOPI tan tarde, por qué se manda una alerta cuando había... Se manda una alerta cuando ya prácticamente todos los más de 200 fallecidos habían fallecido. Lo que podía aportar como testigo lo aportó muy tarde. Bueno, no ha cambiado. La declaración de ayer va un poco en esa línea, ¿no? En intentar ponerse de perfil, que no le salpique y salir de este tema cuanto antes.
3: A Pilar Velasco, lo dejamos aquí. Compañera, muchísimas gracias.
11: Adeu. Gracias, Gemma. Adeu, buena semana. Día.
3: L'altra notícia de la setmana té a veure amb el cas Andic, de seguida en parlarem, però abans, Lorena Amo, bon dia, actualitzem les notícies.
13: Gemma, hem de començar la sessió de control al govern amb la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra al centre del debat. Pedro Sánchez ha hagut de respondre a les preguntes incòmodes del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i ho ha fet amb el llegat polític de l'expresident.
4: ¿Cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional? Y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España?
14: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak i acabó con ETA.
13: Davant una bancada popular en peu aplaudint el seu líder, Sánchez i Feijóo han elevat el to, increpant-se amb un i tu més en casos de corrupció, l'ús de la justícia, amb fins polítics i postulant-se com a solució per les generals del 2027.
4: Es un momento muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría.
13: Rufián, que hi va ser molt beligerant defensant Zapatero, ha dit que després de llegir la interlocutòria del jutge està compungit i acaba de preguntar a Sánchez com pensa seguir.
15: ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tiene?
14: Yo creo que el plan es continuar gobernando porque...
15: ¿Que existe una cacería judicial? Sí. Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. No 88, sino 188.
13: I anem també al Parlament, on Salvador Illa s'enfronta a la sessió de control, ja amb els pressupostos encarrilats, després del pacte amb Junqueras. La portaveu de Junts, Mònica Sales, qualifica l'acord de cortina de propaganda i Illa retreu als juntaires que no celebrin els comptes. Josep Maria Jové d'Esquerra avisa que mantenen la voluntat que Catalunya recapti l'IRPF.
16: Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Res de res.
17: L'acord que hem arribat a pressupostos ahir amb Esquerra Republicana de Catalunya és una bona notícia per Catalunya i no hauria de ser una mala notícia per Junts per Catalunya.
18: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir.
13: I continuem molt pendents del desnonament del cas Olalla i dels seus tres fills. L'última hora ens la dona des d'allà la Maria Rubio. Maria, què està passant? Bon dia.
19: Bon dia, Lorena. Doncs si fa pocs minuts s'executava aquest desnonament, tot i la cinquantena de manifestants que han provat de bloquejar la porta de l'edifici des de primera hora. Els Mossos d'Esquadra han anat apartant d'un en un els manifestants en arrencar seves quan s'han viscut moments de tensió. Alguns manifestants han denunciat haver rebut cops de puny durant l'operatiu dels Mossos d'Esquadra. Recordem que es tracta del desnonament d'una família vulnerable, d'una mare monomarental amb els seus tres fills menors d'edat per impagament que viuen en aquesta finca, de propietat del fons New Amsterdam Developer, un fons que es dedica al negoci dels co-livings, és a dir, comprar pisos per trossejar-los i poder-los llogar per habitacions per treure-li el màxim rendiment. És el mateix fons que el mes de març ja va provar d'executar, de demanar l'execució d'un desnonament d'un veí del bloc Sant Agustí a Gràcia. En aquella ocasió, els tribunals van aturar el desnonament per les mobilitzacions que es van produir, una imatge que avui no s'ha pogut repetir.
13: Gràcies, Maria, i nosaltres ho deixem aquí. De moment, Gemma, ens tornem a actualitzar a partir de les 10.
3: Molt bé, gràcies, Lorena. 9:33 minuts. La Isabel Palacios, la nostra companya experta en tribunals, torna a ser avui al Cafè d'Idees. Isabel, bon dia. Bon dia. Ahir ens va agafar aquí juntes la notícia de la detenció de Jonathan Andic. Va ser detingut ahir sota la sospita d'homicidi, però va trigar poc en abonar la fiança d'un milió d'euros que li va permetre sortir dels jutjats de Martorell. Tu vas passar-te tot el dia a Martorell. A banda de la fiança, quines altres mesures dictamina la jutgessa?
20: A veure, primer, és la Fiscalia qui demana aquesta presó eludible sota fiança d'un milió d'euros. Ell la consigna, jo crec que ara estava repassant les notes, jo crec que poc més de mitja hora des que li comuniquen la consigna, és normal. La jutge és normal, vull dir, per la seva capacitat econòmica i que ja estaven preparats.
0: Amb un quart d'hora van tenir l'aval.
20: Sí, sí. Jo
3: crec, estava preparat al milió d'euros.
20: Jo crec que sí que estàvem preparats per això. Llavors la jutge el que fa és que ella considera, hi ha tres condicions per dictar una presó provisional, que és el risc de reiteració de delicte, en aquest cas no. Esperem que no. El risc de destrucció de proves, amb tot el material que ja tenen els Mossos, seria difícil que destruïs proves, i el risc de fugida. El risc de fugida, la jutge se considera que sí que hi ha un risc patent, per la capacitat econòmica, però que és veritat que, durant tot aquest temps ella ha estat sempre a disposició de la judícia, justícia. Llavors fa una ponderació, diu, bueno, doncs presó provisional amb fiança. Si la pagues, no vas a la presó. I va poder pagar-la per la tarda, que moltes vegades no passa. Recordeu, en el cas del procés del Santi Vila, va quedar en presó eludible de fiança de 50.000 euros, com no es tenen en aquell moment.
0: Es va haver de reunir. Va tenir que trucar bastantes persones.
20: Doncs va estar una nit a presó. Llavors, les altres mesures, perdona, ara, que va quedar en llibertat provisional, però investigat per l'homicidi del seu pare, ara, unes mesures bastant normals, que és personacions cada setmana al jutjat, li han tret el passaport, no pot sortir d'Espanya, no hauria de sortir d'Espanya, i a més sempre que el cridi el tribunal ha d'estar a disposició.
3: Isabel, la resolució de la jutgessa, què diu? És contundent contra Jonathan Andic? Quins indicis ha trobat?
20: Doncs recull tots els indicis que han anat aportant els Mossos durant tot aquest temps, perquè recordem que al principi, el mes d'haver mort l'Isaac Andic, s'arxiva la causa, en considerar que és un accident, però els Mossos continuen fent les seves investigacions al lloc dels fets, al vehicle, li demanen el mòbil al Jonathan Andic, perquè la primera declaració ja no els hi quadra.
0: Hi ha contradiccions.
20: Sí, exacte, ja és la primera declaració. I llavors, tota aquesta investigació, i a més, tampoc teníem molt accés al que estava passant, només podíem tirar i ens deien contradiccions, geolocalització, el que explicàvem el dia que vam sobre la notícia, no? Ahir, per cert. Però clar, els Mossos ahir, i la jutgessa posa negre sobre blanc, tots aquests indicis que ja consideren que ell pot ser l'autor de l'homicidi, que no hauria estat una mort accidental. És més, ella arriba a parlar de planificació, premeditació i d'un mòbil econòmic. Per què? Vols que et digui les claus? Mm-hmm. Els fets els coneixem, no repetirem, però, per exemple, les declaracions de Jonathan han dit que el recull aquesta resolució, que és 17 pàgines i està molt ben argumentada, és que ell ha declarat en tres ocasions. A la primera, l'última en seu judicial, a la primera diu que el seu pare anava davant d'ell, que anava davant del seu pare,
0: que anava davant,
20: que escolta un soroll, veu un cos rodolant pels matolls, A la segona també anava davant, però diu que ells acostumaven a passejar junts. La pregunta és, si no passejau junts, com no vas veure que queia? I l'informe forense, a més, descarta que fos una relliscada. Diu que ell cau com un tobogán perquè té les ferides.
0: Però és que, a més, hi ha una cosa, que és que en Dic portava el mòbil a la butxaca. Exactament. Quan cau, porta el mòbil a la butxaca. Amb la qual cosa li poden treure el mòbil, els forenses tecnològics li treuen, o sigui, saben exactament en quin punt estava. I encara que en Dic va perdre en un viatge...
20: Sí, ara explicarem.
0: El fill, Jonathan, va perdre el mòbil en un viatge a Equador, casualment, al final hi ha molta informació al núvol, que no és tota la informació, però que és una part important, amb la qual cosa es veu en la geolocalització... Que anava davant. Perdona, que anava al darrere, que no anava davant. Sí, que és una dada
20: important.
0: Sí,
20: el mòbil ja anava, diu, però en les contradiccions encara hi havia una, i també té a veure amb el mòbil del Isaac, en Dic, en el sentit que ell, en la primera declaració, el fill, diu que el seu pare fins i tot havia estat fent fotos en allà, i després es comprova que no va fer fotos, que el mòbil
0: que no
20: el tenia a la butxaca, perquè de fet quan recullen el cadàver, el mòbil estava a la butxaca. No havia... Si tu estàs fent una foto, en el moment que caus és molt difícil que doni temps a posar-te el mòbil a la butxaca, no? Més o menys això. Uh-huh. Després hi ha uns informes tècnics i fotogràfics de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos, que diuen que la petjada que va deixar la bamba o la sabata que portava Isaac Andic no és fortuita. És a dir, ells troben una petjada, segons els informes, que per haver estat aquesta petjada real,
0: no preparada... Que no és una relliscada.
20: Havia d'haver-se fet com 4 vegades. No és la típica trepitjada d'una caiguda.
3: Sí, voldria dir que és una petjada feta...
20: Es podria interpretar, sí, a més ells diuen que és un camí molt accessible, que l'Isaac Andic el coneixia, i que és veritat que la zona en la que estaven era potser la més perillosa, però que si tu l'has fet, l'hauries de conèixer. Més indicis, sempre indicis, eh? El cotxe. El cotxe també, que és el que comentava mai que se sabia, va estar al lloc dels fets el dia 7, el dia 8 i el dia 10 de desembre. I la mort es produeix el 14.
3: Mor el 14.
20: Mor el 14.
0: Va pujar 3 vegades.
20: I ell, sí. I ell havia dit que havia estat 2 setmanes abans per veure el camí. Llavors, o has estat 2 setmanes abans o has estat aquestes 3. No una, sinó 3, segons la geolocalització. I el telèfon mòbil que introduïa en Màrius és el 25 de març de 2025, Isaac Antic canvia de telèfon mòbil. Quan li pregunten el per què, i a més esborra la informació, o intenta esborrar-la. I ell ho justifica perquè ha fet un viatge llampec a Quito, Equador, se'n va el 24 i torna el 26, i que allà li han robat, en estranyes circumstàncies. I llavors coincideix això en què just es va saber que reobria la causa. Bueno, un altre indici. Un altre indici més potent...
3: Un altre és que el dia aquell 14, ja ho hem dit alguna vegada, Isabel, que el fill demana a l'escorta...
0: Que es quedi a baix.
3: Que es quedi a baix,
20: sí.
3: Que no hi vagi.
20: Volien passejar sols... acabo amb la relació del pare, que jo crec que sí, ho entendré millor, perquè és l'indici, jo crec que més potent, perquè la jutge parla d'un Jonathan Andic obsessionat amb els diners. Per què?
3: I per què, en què es basa per dir això?
20: Es basa en que, Jonathan sempre ha dit que té una bona relació amb el seu pare, però el seu pare el va anomenar el responsable de l'empresa, el va destituir quan ja s'havia jubilat i el va substituir. Mentre que ell diu que no li va afectar, testimonis que han declarat a la causa diuen que sí, que la relació va canviar moltíssim. La jutge diu que tenen desavinences i que això ho pot dir o certificar després d'haver recuperat els whatsapps entre ells, els missatges que es passaven, i diu, siendo el motivo de la mala relación, la obsesión de Jonathan por el dinero hasta el punto de pedirle una herencia en vida. Llavors, ja han escrits del Jonathan Andic, on verbalitza odi, rencor, idees de mort cap al seu pare. I llavors...
3: Escrits de WhatsApp.
0: Sí, de WhatsApp.
20: Escrits, sí. I llavors, també, hi ha el tema de que Isaac Andic volia canviar el testament i donar diners a persones necessitades.
3: A una fundació.
20: Exacte, que no es va arribar a crear. Aquí és quan diuen que el Jonathan canvia d'actitud vers el pare, intenta refer pols, i és quan li proposaria anar a Montserrat a passejar els dos sols. Això la jutja és el que veu...
3: El clan antic manté un tancament de files absolut, no? Entorn a Jonathan, han fet ja tres comunicats, no?
20: Tancament de files, sí. Ahir quan estàvem... Mira, jo sortia de plató, que anava cap a Martorell, van enviar un primer comunicat dient que confiaven en la seva innocència i que ja estava declarant i que no podien dir res perquè hi havia secret de sumari, en aquell moment encara hi era. Després, quan ja està Jonathan Andic davant la jutja, emeten un segon comunicat on afirmen contundents no existen ni se harán pruebas de cargo legítimas contra él. El convencimiento sobre su inocencia es absoluto. I el tercer comunicat ens arriba perquè no van fer... Van venir portaveus, no? No, familiars. Uh-huh. No van voler fer al final cap declaració en micro. I llavors ens envien un comunicat ja passades les 7, quan ja teníem aquesta resolució de la jutja...

0: mundo manillat per davant. Crec que quan va entrar Isabel...
1: Per darrere, per darrere.
0: Aquest és un procediment normal? I aquí ha qüestionat que se l'hagués d'emmanillar? Us va sorprendre que fos així?
2: No.
0: Creieu que es podia haver evitat aquesta imatge?
2: És que el problema d'ahir...
1: El protocol ho marca.
2: No, hi ha jutjats que tenen entrada en pàrquing. Hi ha jutjats que, si no estàs dintre, no el veus passar. En aquests jutjats, el vam estar mirant ahir, és que era l'única entrada possible, aquesta. Si havia d'anar amb les manilles davant o al darrere, no ho sé. Que tots els detinguts que estan investigats per la mort d'una altra persona, sigui homicidi o assassinat, van amanellats sempre. Pena de telediario, jo crec que no es va poder fer res més que això. A veure, sí que és veritat que la primera vegada entra, i potser ja no calia que sortís la segona, que en comptes d'esperar-se als calabossos la resolució de la jutja, perquè després ha de tornar a entrar amanellat i finalment ja surt sense manelles, potser sí que es podia haver esperat a dintre, això va passar, sempre estic amb el procés, però que... Uh-huh. Això va passar amb els detinguts del procés, no? Que estaven en els processats. Estaven a dintre esperant la resolució del jutge a la Mela i finalment marxen.
0: Ho deixem aquí. Isabel Palacios, moltes gràcies, companya. 9:45, fa setmanes que venim explicant el conflicte de l'educació, del sector de l'educació catalana, que està enrocat, però avui, 6:15, la Mesa Sectorial d'Educació es torna a reunir amb la Conselleria. La Generalitat sembla que ha presentat la primera proposta de negociació als sindicats. Per això volem saludar Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. Bon dia, senyora Segura, gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
0: Aneu a la reunió, oi?
3: Sí, nosaltres hi anirem, malgrat la proposta no és una proposta digna i evidentment, no està plantejada la manera que nosaltres vam demanar en la darrera mesa que ens vam reunir amb la que hi havia la consellera, però igualment situa, encara que insatisfactòriament, el punt dels salaris. Avui anirem a veure si aconseguim arrencar una proposta de negociació millor i, evidentment, doncs, millorar aquestes propostes. Per altra banda, tampoc ens han traslladat quina és la proposta sobre inclusiva. Una cosa que hauria estat bé perquè també nosaltres la poguéssim valorar i anar amb els deures fets també doncs, a aquesta reunió, no?
0: Yolanda, manteniu la demanda dels 400 euros mensuals? És aquesta la vostra línia vermella?
3: És que en cap cas vaig donar aquesta xifra com una xifra a defensar, diguéssim, no vaig dir en cap moment l'USTEC defensarem 400 euros i amb això signarem i desconvocarem les vagues. Això va ser un titular que va posar una periodista, però el contingut de l'entrevista no va en aquesta línia. Nosaltres el que defensem és un augment salarial que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que es reflecteixi en el salari base perquè així totes les persones treballadores en puguin gaudir i si s'ha de fer, si s'ha de fer a través d'un complement addicional que sigui un complement lineal que reflecteixis en el sou de totes les persones, no acceptem doncs com ara en aquesta proposta que ens venen amb càrrecs, no? amb millorar doncs, uns complements que no tothom cobra, perquè això, evidentment, doncs, no tothom el cobra, com ja he dit, i no afecta el salari base de totes les persones treballadores. Les xifres sortiran en un procés de negociació, que és allà on es posen totes les fórmules a sobre la taula, es diu doncs, què seria el necessari doncs, per revertir aquesta situació, i aquesta xifra serà doncs la que proposarem al col·lectiu per veure si el col·lectiu considera que és suficient o no és suficient.
0: Val. Però veig que es penedeix d'haver dit potser aquesta xifra de 400, perquè diu...
3: No
0: la vaig posar de titular, però vostè ho diu a l'entrevista, vostè diu...
3: No, a l'entrevista, permeteu-me, si es llegiu l'entrevista, dic que quan negociem, no?, les dues parts porten la seva proposta. Nosaltres anem amb una proposta de màxims, perquè si tu ja vas amb una proposta de mínims, aconseguiràs els mínims dels mínims, i que en un procés de negociació no, pues, intentes acostar postures i arribar a un punt intermig. Això és el que vaig dir. Llavors, bueno, un punt intermig, què pot ser? 500, 600... Però, bueno, com exemplificant? No vaig dir la xifra com dient és aquesta i aquesta serà la que nosaltres defensarem i aquesta serà la que desconvocarem les vagues. No vaig dir...
0: Yolanda Segura, t'estan escoltant el Màrius Carol i l'Iñaki Llacuria.
1: No, jo entenc, entenc el que diu perfectament, però vull dir, aquí... La periodista que titula així està donant una bandera. O sigui, al final, què és el que ens ha quedat a tots? Sembla que aquesta sigui la bandera, no?
0: Que amb 400 euros s'acabava les protestes.
3: Jo he parlat amb la periodista i ella reconeix que no... O sigui, aquest titular no recull el contingut de l'entrevista.

0: perquè sí, vaig
1: per
0: parlar
1: d'això de
0: sacrificant, clar, és, doncs aquí, aquí està la cosa, que s'ha posat aquest títol una mica també per condicionar una mica la lectura. No em sembla bé. A mi em sembla que si tu fas una entrevista, parles de tots els elements, el títol com a mínim ha de recollir una mica l'essència d'aquesta entrevista, no dirigir-la cap a un punt que no va ser el punt principal. De fet, vaig parlar molt més d'inclusiva que no pas de salaris. Però, bueno, igualment, nosaltres defensem els salaris de la mateixa manera que defensem la inclusiva. I per això anem a les negociacions a posar en valor la negociació sobre salaris. Volem que no quedi doncs, aquesta negociació al marge. I hem de buscar doncs, aquella xifra que realment reverteixi doncs, una situació d'injustícia salarial que portem patint des de fa moltes dècades. Per tant, jo ja no tornaré a parlar de xifres perquè no es torni a donar aquest equívoc, però sí que està molt clar que, evidentment, som conscients i realistes de que 700 euros és difícil d'aconseguir, vale? Però hem de buscar aquell punt intermig que es pot, no? Que es pot assumir per part de la conselleria.
2: Val,
0: no,
2: això es fa avui.
0: Si no volen entrar és perquè no tenen voluntat, però sí que es pot assumir i que realment doncs, ens situï en una situació salarial òptima perquè cobrem el salari que ens pertocaria, que ens pertoca cobrar.
2: Iñaki, vols preguntar alguna cosa?
3: No, és evident que hi ha, no?, la situació dels professors i de l'educació en general i la falta d'inversió, però volia preguntar si jo tinc la sensació de que aquest govern, aquesta conselleria, és molt més dialogant i ha fet uns intents d'aproximació més que governs anteriors. Més que governs anteriors, que inclús no els van sentar a parlar.
0: Nosaltres creus... sempre ho hem reconegut, això,
3: Sí, no, però
0: nosaltres
3: això dic que hi ha la doble voluntat, encara que hi hagi... Creus que és possible aquest acord? Perquè jo recordo anteriors governs que és que ni parlaven amb els professors.
0: Sí, aquí el problema ha estat en que nosaltres confiàvem en les, aquestes negociacions que estàvem portant a terme doncs, abans de que s'assignés l'acord, i per nosaltres l'acord va ser una gran decepció. Precisament amb un govern que semblava disposat a dialogar, a negociar i a escoltar el col·lectiu, el professorat, el personal d'atenció educativa, i de cop i volta fan un moviment per la porta del darrere, inesperat, trencant les negociacions. I clar, això és el que no perdona el col·lectiu. Val?
2: I parles ara, de l'acord amb Comissions UGT. Parles de l'acord amb Comissions UGT.
0: Correcte.
1: Que ho interpreteu que... com una pressió, això, no?
2: Per què van signar aquest acord? El Màrius et diu, l'interpreteu com una pressió cap a vosaltres. Us van voler ningunejar? Iolanda, creieu que us van voler ningunejar?
0: Això va ser un acord que van fer Comissions UGT més enllà d'educació, perquè fixeu-vos, ho van signar els secretaris generals de Comissions UGT, no els secretaris d'Educació, generals d'Educació, no. Ho van signar els secretaris generals de Comissions UGT amb el president de la Generalitat. Això és inaudit, no ha passat mai. Mai s'ha signat un acord d'un sector amb, no l'ha signat el president de la Generalitat. Per tant, és un acord que va més enllà d'educació. Val? Per què l'han signat? Ells sabran. Aquí tenim les nostres teories...
2: Quines teories? Home, quines teories?
0: És igual, no vull entrar en aquesta qüestió perquè no em correspon entrar i no pertoca en aquest debat. La qüestió és que es va signar aquest acord, un acord que no s'hauria d'haver produït en cap moment i que fa que ara no puguem avançar realment perquè estan lligats a mans i peus per aquest acord i no volen sortir dels marges d'aquest acord. I aquí està el greu problema que tenim en aquest cas. Si no haguessin signat aquest acord, segurament aquelles negociacions haguessin prosperat, haguessin anat bé, haguéssim arribat a un acord que l'hagués assumit tot el col·lectiu i no estaríem en la situació que estem ara. I això és així. És així. Aquí van cometre un error que no volen reconèixer. De fet, a portes endins, la consellera ens va arribar a dir bueno, sí, potser va ser precipitat. Ens ha reconegut això, però evidentment, de cara a la galeria, volen salvar els mobles d'aquest acord per no perdre ells credibilitat ni bueno, intentar no perdre-la, perquè per nosaltres sí que l'han perdut, i també salvar doncs, la Comissions UGT.
2: Iolanda, el fet que no vagin professors de secundària a la reunió d'avui, com ho valores? Us preocupa que hi hagi una divisió en el vostre bloc sindical?
0: No, perquè no. Igualment ells tenen la seva raó, els seus motius, jo els hi respecto, no em posaré a valorar aquesta qüestió. Nosaltres hi anem perquè volem intentar arrencar doncs, una millora, i si no l'arrenquem, doncs, evidentment no cal, no continuarem, però sí que volem anar amb aquesta voluntat. Professors de secundària han decidit que no, respectable, però nosaltres no. Seguim en contacte igual i seguim decidint, doncs, sobre les jornades de vaga i qualsevol acció que es tiri endavant al llarg d'aquests dies. No es trenca la unitat per això.
2: Doncs, Iolanda Segura, portaveu d'Usted, gràcies per atendre'ns i sort a la reunió d'avui. Sort, de veritat, per vosaltres i pels que han de negociar amb vosaltres, perquè crec que molta gent està desitjant que s'arribi a un acord i es puguin acabar d'una vegada les protestes. Gràcies, Iolanda Segura, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bon dia. Escolteu, ja acabant quasi aquesta hora de les 10, volem parlar de que aquesta setmana Barcelona desperta el nostre olfacte perquè celebra la Barcelona Olfaction Week. Es tracta d'un esdeveniment que situa la capital catalana com a capital mundial de la cultura del perfum. La Marina Sala ha visitat un d'aquests espais de la ciutat que aquests dies fan com una olor diferent.
4: 20 espais emblemàtics de la ciutat fan olor a ser referent mundial del sector del perfum i de les fragàncies. Són museus, palaus modernistes, racons urbans i jardins que acullen aquesta setmana dedicada a l'art, la ciència i la memòria col·lectiva que envolta tot aquest univers de l'olfacte. Com, per exemple, aquest jardí de Cervantes, al barri de Pedralbes, on està ple de rosers i on fan visites i rutes per ensenyar les més de 2.000 espècies diferents de rosers que hi trobem aquí. Tot plegat, el que es vol és ensenyar les aromes de Barcelona i com ha olorat Barcelona al llarg de la història des de l'època romana. Tot en la Barcelona Olfaction Week. Tenim a la seva organitzadora, la Patrícia Gisbert. Molt bon dia, Patrícia. Què ens pots explicar d'aquesta iniciativa, d'aquesta cita cool ara també?
5: La Barcelona Olfaction Week és la Setmana Internacional del Perfum de Barcelona que organitzem des del Beauty Cluster com a associació privada amb més de 250 empreses de cosmètica i perfumeria amb el propòsit de donar visibilitat a aquest univers del perfum i acostar-ho a la ciutadania, a més de crear punts d'encontre per als professionals de la indústria de la perfumeria.
4: Si pensem en aquesta indústria, se'ns ve al cap, per defecte, França, no? Però és que és així, però és que Espanya també, déu-n'hi-do, Som el segon país exportador, gran potència mundial. Només l'any passat, més de 10.100 milions d'euros en exportacions. Per tant, Patrícia, et voldria preguntar també que per aquestes xifres, no?, per aquest motor econòmic que suposa la indústria.
5: Sí, de fet, exportem més perfums i cosmètics que oli d'oliva, vi o calçat, que són indústries molt emblemàtiques del nostre país. Aquest últim any van créixer un 9,8%, el perfum va liderar el creixement, sobre el mercat beauty, que va créixer un 5,8%. Per tant, són dades que reflexen el gran valor i que té aquest sector.
4: I per crear una fragància hi ha molt de valor, perquè hi ha matèries primeres, olis essencials, innovació. Què ens pots explicar de les fragàncies que tenim aquí?
5: Aquestes fragàncies són del concurs internacional de perfumeria que es celebra cada any. Cada any 140 perfumistes de tot el món ens envien perfums amb una nota concreta. Aquests que veus aquí són, per exemple, de violeta o amb nota de pebre. I són perfums que on els donem veu a cada família olfactiva. Els perfums es classifiquen segons siguen florals, segons siguen cítrics, més frescos per a l'estiu, més verds, més fuller, que són els que caracteritzen els perfums masculins. O sigui, cada perfum té tota una història al darrere on li donem veu en aquest concurs dins de la Barcelona Olfaction Week.
4: Aquest pebre m'agrada, i aquest?
5: Aquest és una nota de violeta, que és una nota més de centre, més de cor dels perfums.
4: M'estic recordant que jo a segon de batxillerat vaig fer un treball de recerca sobre perfums, a veure si puc olorar aquest, perquè és que olora tan bé. Oh, però el de pebre m'ha encantat. Tot plegat, per què? Per ser Barcelona, capital mundial de la cultura del perfum aquesta setmana.
2: I així volíem celebrar. Marina, gràcies. I per cert, no vull que marxi l'Iñaki Llacuria sense donar-li l'enhorabona pels bons resultats de l'Espanyol. Iñaki, us heu salvat a primera després de patir molt,
3: Bueno, una gran primera volta. No sé, una volta incomprensible, però encara podem quedar entre els 10 primers, o sigui que...
2: O sigui, encara hi ha opcions d'Europa,
3: Petites, un 4%. És que aquest any ha passat una cosa que tota Europa va dir, hòstia, és divertidíssim això, perquè del vuitè al dinouè, o sigui, podia baixar a segona, sí. L'Osasuna fa tres setmanes semblava que anava a Europa.
1: S'ha salvat, sí.
3: Potser baixa a segona.
6: Sí, sí, sí, sí.
3: No? D'aquesta igualtat, i ja que la Lliga, el Barça havia guanyat amb tanta claredat, sí. La gent s'estava i Europa anaven fent i les apostes.
2: I aquí tu confies en l'entrenador?
3: Sí.
2: És l'entrenador que necessita el teu equip?
3: No, sempre hi ha millors o no, però ell té una cosa que jo crec que el futbol actual, que per mi hi ha una part de tàctica, és una mica, que és fa equip, uneix, i els jugadors van estar bé. Sí. I quan un equip no guanya durant sí. 18 partits i els jugadors no et fan el llit,
2: sí, sí.
3: Això demostra que suma. Bueno,
1: és
3: bon
1: molt
3: xic.
1: Raro que estan 18 partits sense guanyar, diguem, no moguis res. Jo t'ho dic, vaja, no sé si jo hagués sigut, que no sóc perico,
3: però...
1: Això
3: va ser Monchi, però, eh?
2: Tu canviaries
1: l'entrenador de l'Espanyol. Has de canviar, ha de passar alguna cosa, o sigui, però de cop i volta...
3: Bueno, saps quin va ser el canvi? L'arribada de Monchi, a la direcció tècnica. Va arribar Monchi, va enviar un missatge, va baixar al vestuari, va parlar amb el Manolo, o sigui, va ser disruptiu, allà van ser... Va ser abans de l'Atleti de Bilbao.
1: El debat ara és, Monchi, què fa? Bueno. Si porta l'entrenador del Getafe, o si porta...
3: Valverde també sona, que ja havia sigut entrenador de l'Espanyol i jugador.
1: No ho sé.
2: Doncs, Vigueña, aquí et desitjo sort, eh? Que us col·loqueu.
3: I el Girona, no?
2: I el Girona sí, juguen molt. Sí, sí, això ho dèiem abans amb el Falgàs. Deixem aquí aquesta part del programa. Marius Carol, gràcies.
1: Vinga,
2: aquella curia. A partir d'ara, Ràdio 4 es queden amb el Xavi Freixas i després continuem amb més Cafè d'Idees. Ara anem a les notícies.
7: Són les 10.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. La imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero marca la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, li ha donat suport, mentre que el líder del PP demana al president que abandoni el càrrec. Més detalls des de la cambra baixa, Rosa Carreño.
10: Bon dia, sí. Pedro Sánchez defensa la innocència de l'expresident Zapatero davant un Feijó que li demana la seva marxa.
11: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
12: Mire, señor Feijó, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
10: Santiago Abascal está convencido que el presidente es el número uno de la trama.
13: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
10: Rufián demana al presidente explicaciones y reconeix que es un cop molt fuera a las esquerras.
14: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. Que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta.
10: Sánchez, disposat a esgotar la legislatura, recorda que el govern de Zapatero, a diferència d'altres de la democràcia, no ha estat mai salpicat per la corrupció.
9: Gràcies, Rosa. I aquí al Parlament, primera sessió de control després de l'acord entre govern i Esquerra per als pressupostos i pendents de la negociació amb els comuns per acabar de tancar els comptes. Lorena Enns.
15: Bon dia. Si l'endemà de tancar l'acord amb Esquerra Republicana pels pressupostos, el president de la Generalitat, Salvador Illa, emplaça la reconducció del conflicte amb els docents a la reunió que hi ha avui entre Educació i els sindicats. No obstant això, el cap de l'executiu s'ha obert a incloure més recursos en els pressupostos si fos necessari. Ho ha evitat resposta amb els comuns, soci amb el qual encara no han tancat l'acord pressupostari, i davant la demanda també d'Esquerra Republicana. Jessica Albià, Comuns, Josep Maria Jové, Esquerra i Salvador Illa.
16: I necessita més recursos. Per a fer-ho possible, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
17: Negociïn i arribin a acords satisfactoris. Esquerra Republicana serà garantia i vetllarà perquè tinguin l'encaix en la tramitació pressupostària.
18: El govern està en una posició de mà estesa i celebro també la flexibilitat que vostè ha expressat per, si fessin falta més recursos, poder-los trobar amb l'ajut del seu grup. Moltíssimes gràcies.
15: El president ha reiterat les bondats de l'acord educatiu tancat amb Comissions Obreres i UGT, una defensa aferrissada que ha fet també davant les crítiques de Junts, el Partit Popular i la CUP.
9: El personal mèdic i facultatiu de la xarxa de salut pública i concertada està cridat a una nova vaga aquest dimecres, convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. Els serveis mínims decretats garanteixen les intervencions quirúrgiques inajornables i les emergències. La resta de servei funciona com en un dia festiu a Navanyeres.
6: Onzena aturada en 8 mesos per denunciar la incompareixença i la desatenció de la consellera de Salut, Olga Paner, en el conflicte obert amb el col·lectiu mèdic que reclama una millora de les seves condicions laborals. I en l'objectiu que el govern assumeixi la seva responsabilitat, avui els metges i metgesses de la sanitat pública i concertada es concentraran a les 11 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per interpel·lar directament el president Illa que assumeixi les negociacions com està fent amb els docents. Doctora Irene Vermell, vicesecretària de Metges de Catalunya, a Ràdio 4.
19: Nosaltres sempre esperem poder negociar, de fet, per això fem les mobilitzacions. El que passa és que tenim un problema afegit, almenys amb els sindicats de docents la seva consellera s'hi reuneix. No és el cas de la sanitat. No hem aconseguit cap reunió fins al moment.
6: El sindicat també aprofitarà la concentració per presentar la campanya Ni un minut més. Volen demostrar que si només es limiten a l'horari ordinari, el sistema de salut públic col·lapsarà.
9: I els Mossos d'Esquadra han desnonat l'Olalla i els seus 3 fills que viuen a l'edifici número 60 del carrer Buenos Aires de Barcelona. Àlex Eloi, bon dia.
20: Bon dia. Un desnonament que ja estava previst per la setmana passada, però que es va haver d'aturar. Des dels jutjats havien tornat a convocar per avui el llançament a petició dels propietaris de l'edifici al fons New Amsterdam Developers. Aquest fons vol transformar els pisos en co-livings. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de Llogateres.
21: Una mare que viu al carrer Buenos Aires 80 amb els seus 3 fills perquè New Amsterdam Developers vol fer-los fora per cobrar cada habitació el preu que ells paguen pel pis sencer. El PSC, Jaume Colluana, Salvador Illa, en comptes de multar aquesta empresa holandesa que es dedica a saquejar la nostra ciutat i a fer co-livings il·legal, el que fa és enviar els Mossos d'Esquadra per fer fora a famílies i per multar a tota aquesta gent que posem el cos per defensar el dret a l'habitatge. És una autèntica vergonya.
9: I encara un apunt, el govern ha condemnat com a feminicidi la mort d'una veïna de Figueres ahir a mans de la seva exparella. L'agressor va ser detingut després d'assassinar-la a ganivetades, trencant l'ordre d'allunyament que estava en vigor. El Departament d'Igualtat i Feminismes ha expressat el seu condol i escalfa l'entorn de la víctima. Escoltem la consellera Eva Menor.
22: Condemnar rotundament aquest nou feminicidi i expressar el nostre condol i tot l'escalfa a la família i l'entorn de la dona assassinada. Ahir a Figueres ens tornem a trobar davant una realitat intolerable, que és la violència masclista, que continua assassinant dones pel fet de ser dones.
9: D'aquí una hora a les 11 el municipi ha convocat un minut de silenci per condemnar els fets. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
8: Ràdio 4.
23: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
23: L'actualitat té 2 noms propis, Jonathan Andic i José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest matí, sessió de control al Congrés amb un cara a cara entre Feijó i Sánchez, just després de la imputació de Zapatero. Sánchez, ara ho hem sentit, dona tot el seu suport a Zapatero i Feijó acusa el govern espanyol de robar. De seguida hi anirem en directe i els tornarem a sentir a tots dos. També connectarem amb el Parlament de Catalunya. Està en marxa també la sessió de control just després de l'acord del PSC amb Esquerra pels pressupostos. I avui molt pendents de la reunió aquesta tarda a 5:45 entre els sindicats i el Departament d'Educació. Aquest dimecres, per cert, vaga a les escoles Bressol. De seguida parlarem amb els sindicats que assistiran a la trobada d'aquesta tarda i sabrem com veuen l'última proposta que els ha posat damunt la taula el Departament d'Educació. I avui, vaga de metges, també. 11è dia de vaga des del passat mes d'octubre. Salvador Cot, Gonzalo Bernardos, Anna Sáez, com esteu? Bon dia a tothom.
24: Bon dia.
25: Bon dia.
23: Déu-n'hi-do com està el pati, Gonzalo.
24: Mira, realment és sorpresa darrere sorpresa. Tenim el tema de Zapatero, que no és gaire sorpresa, el tema de Jonathan Andic, que a mi sí que em sembla una gran sorpresa, perquè pot ser que hi hagi indicis, però jo no el veig concloents, i a Catalunya vaga darrere vaga i vaga perquè en toca.
23: Anna Sáez.
25: Sí, la veritat és que està sent una setmana interessant, informativament parlant.
23: Què dius, Cot?
26: Sí, no, sorpresa, això del Jonathan Andic.
0: potser no tanta, no? però el Zapatero sí que és un fet major. És un fet major que portarà cua.
1: Doncs ara de seguida en parlarem. Abans deixeu-me saludar un moment al Marc Silvestre, perquè està a punt de passar una altra cosa en aquest país, i és que arriba la calor, Marc. Pararem bojos aquí. Fa quatre dies feia fred. Sí. Ara què passa i què passarà, sobretot aquests propers dies, meteorològicament parlant?
2: Doncs sí, molta tranquil·litat. Tanquem la carpeta de les tempestes i de la fresqueta, que vam tenir una petita entrada polar el divendres passat, i ara ja toca posar-se la vestimenta d'estiu, perquè aquests pròxims dies arriba un anticicló, un superanticicló, de fet, que ocuparà tota Europa i que ens deixarà unes temperatures molt altes per l'època de l'any. No farem rècords de calor, com potser el maig del 22 o el 25, però bé, la temperatura ara s'enfilarà de valent.
1: Però de quines temperatures estaríem parlant? Que podem arribar l'altre dia al Picó? L'Alfred ens deia, prepara't, perquè cap a l'interior, no sé, dijous, potser divendres, sobretot també, no? Dissabte, 32, 33? Tant?
2: Sí, a partir de dijous, divendres, és quan es dispararan més els termòmetres. Arribarem als 30 graus a molts pobles i ciutats del prelitoral i de l'interior. I jo m'atreveria a dir que a Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre podríem arribar a fregar els 35 graus.
1: Cinc,
2: o
1: sigui, potser, mare meva, 35.
2: Encara si anem una mica més enllà. Buah. Per tant, podríem dir calor ja gairebé de ple estiu, que vindrà de cop aquests dies i que ara mateix tampoc té data de caducitat. De fet, aquest anticicló podria allargar-se força tot el mes de maig i, per tant, ara tindrem una finestra de 7-10 dies sense pluges i amb aquesta caloreta.
1: Per tant, aquest cap de setmana a la platja, no? O què?
2: Sí,
1: què farem?
2: Estàvem pendents...
1: O a la piscina, a la Saez, on vulguis. Sí. On puguis. Què dius, Marc?
2: Estàvem pendents d'una dana, d'una gota freda, però finalment quedarà cap a Portugal, no ens afectarà Catalunya.
1: Llàstima.
2: I sí, per tant, si volem anar a la piscina o a la platja, doncs ja començarà a ser època.
1: A mi m'agrada això.
24: Però freixes...
1: Plogui, tempestes...
24: Encara vols més pluja?
0: Tu
1: fresca...
0: Tu eres un home del temps pervers. Sí, això.
24: No, ell vol que el temps sigui notícia.
1: Home,
24: i
1: clar.
24: Si hi ha bon temps, no és notícia.
1: No, home,
24: per tant, vol que plugi...
1: I no tinc cap pressa amb que arribi la calor.
3: A jo mi, tampoc.
1: Que no, Anna?
3: No.
1: Això que puguem fregar els 35
3: jo,
1: graus a Ponent, no
3: quan,
1: cal.
3: Quan algú diu, comença el bon temps, dic, perdona, serà bon temps subjectivament per tu.
1: Per tu.
3: Diguem, per mi, el bon temps era la setmana passada, que podies posar-te una jaqueta. Ara et diré una cosa del bé que funciona el temps amb aquest programa. L'altre dia, no recordo el dia de la setmana que era, però vaig coincidir en un acte amb el Francesc Guillaumet. Jo anava pràcticament d'estiu, tremolant, tothom al meu costat estava igual, i el Francesc Guillaumet portava una americana de pana. I li vaig dir, tu sí que vas preparat. I diu, és que ahir vaig ser a la tertúlia i van dir que faria un dia de febrer. I dic, cosa, pues, haver avisat. Perquè és un dia que jo no us vaig poder seguir. I realment ell, que sí que havia estat aquí, doncs va sortir protegit.
1: Sí, sí, ho va dir el Picó, eh? Diu, atenció, perquè tindrem una matinada amb temperatures pròpies de finals de febrer, primers de març, i la va clavar. Com sempre.
3: La va clavar, sí.
24: Però Xavi, Xavi i Anna, sou de Lleida. La boira, el mal temps a l'hivern, la primavera arriba més tard... I
3: més tard,
24: us queixeu
3: al final...
24: del calor?
3: És que, és que la calor és insuportable. Sí, contra el fred pots fer moltes coses, però contra la calor en pots fer molt poques.
1: Bé, Marc Silvestre, un milió de gràcies, com sempre. Que vagi bé, Marc.
2: Gràcies, que vagi bé, adéu.
1: Fins ara. Doncs au, a suar la cancel·lada, nois. Aquest cap de setmana, nois i noies, què hi farem? És el que hi ha.
3: Sí.
1: Mira, deixa'm parlar un segon de la vaga dels metges de la Sanitat Pública i Concertada de Catalunya, que avui tornen a protestar per rebutjar l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat i reclamar millores salarials al Departament de Salut. Xavier Llaunart, secretari general de Metges de Catalunya. Com estem? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Parlem ara perquè d'aquí a poca estona te n'has d'anar cap a la concentració, sí? Que fareu a la plaça Sant Jaume, justament...
4: Correcte.
1: D'aquí a pocs minuts, de fet, a tres quarts d'hora, sereu tots allà. Al capdavall, què? Esteu com estàveu, no, Xavier? Onzena convocatòria de vaga des del passat mes d'octubre i, segons dieu, el més calent a l'aigüera.
4: Bé, les reivindicacions segueixen sent les mateixes. Tenim una consellera que ni està ni se l'espera i en aquests moments ja hem decidit que la reivindicació no ha de respondre a la conselleria, sinó directament al president de la Generalitat. Per això anem a la plaça Sant Jaume.
1: Bé, per tant, objectiu, reunir-vos amb el president Salvador Illa. Dius, la consellera ni està ni se l'espera. Què vol dir això? És a dir, de veritat, continueu sense poder parlar amb el Departament de, de Salut? No aconseguiu seure amb ells i parlar? I com justifiquen aquesta negativa? Què us diuen?
4: Doncs diuen falsedats, bàsicament, perquè diuen que, per exemple, el conflicte que nosaltres estem denunciant és amb el Ministeri de Sanitat i que ells no són competents. I això tots sabem que és fals, perquè, com podreu saber, s'han donat notícies en les darreres setmanes de pactes entre conselleries de salut d'altres comunitats autònomes i els sindicats mèdics per posar final a les vagues autonòmiques. Per tant, si hi ha voluntat, hi ha possibilitat d'entesa i aquests conflictes se solventen, i si no hi ha voluntat, com és el cas, doncs els conflictes s'enquista, es cronifica i a més anirà més.
1: Bé, què ha de passar perquè deixeu de fer vaga a Catalunya?
4: Doncs que s'asseguin, que tinguin voluntat política i que posin solució a tot allò que és competència seva i que poden reformar.
1: Bé, les principals reivindicacions, recordem-les, quines són? Perquè sí que rebutgeu l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat, sí. Però també, per exemple, sí, reclameu millores salarials al Departament de Salut, al Govern de Catalunya.
4: Però el rebuig a l'Estatut Marc és la caixa de Pandora que ho ha obert tot. De fet, els metges i metgesses d'aquest país portem més de 20 anys amb una situació de precarietat que ve facilitada per l'Estatut Marc, però que ve corroborada per les normatives que del govern de la Generalitat, amb la qual cosa coses com, per exemple, posar coto a les agendes infinites dels metges de primària en aquest país, amb 40, 50 o 60 visites en un sol dia, o limitar el fet de que es pugui obligar els metges de tot el país a fer jornades de fins a 48 hores setmanals, cosa que no hi ha cap altre treballador, cap altra categoria professional que se li obligui a fer això, doncs això és abstrictament potestat del govern de la Generalitat.
1: Però és veritat que cada cop tenen un seguiment més baix les vagues? Perquè ara em comentava el company Jordi Vila, que ha preparat justament el guió, diu: la mobilització del 26 d'abril passat a Barcelona va mostrar signes de cansament. Tot just 500 metges es van mobilitzar als carrers de la capital catalana. La vaga va ser seguida només pel 5,2% dels facultatius, segons el departament, un 31%, segons el sindicat convocant, segons vosaltres, metges de Catalunya. No sé si teniu dades o alguna pista sobre el seguiment de la vaga d'avui, Xavier.
4: Bé, per començar, nego la major. No és una qüestió de claudicació, és una qüestió de que en els darrers mesos portem 11 convocatòries de vaga, sí, que és la seqüència de vagues més gran de tota la història de la democràcia, i per tant diguem que no s'ha la convocatòria de vaga no s'ha convertit en una mera convocatòria de vaga, sinó en un exercici de resistència, i per tant és lògic que en una situació en la qual es cronifica i s'enquista un conflicte, doncs hi hagi una situació en la qual doncs el seguiment doncs es manté amb una situació estable, tot i que pugui baixar per una qüestió d'això, de que vostè demani-li a qualsevol persona treballadora que vagi renunciant a dies a retribucions per dies de feina. Per cert, retribucions per dies de feina que es fan aquestes vagues bàsicament no pas per cobrar més necessàriament, sinó sobretot per millorar les condicions en les quals prestem assistència a la població. Ja. És d'un nivell d'altruisme que no es veu en molt pocs col·lectius. Ja. Per tant, en aquests moments sí m'acaben de passar les dades. Tenim unes dades semblants a les del mes d'abril, amb un seguiment aproximat del 30%, i això per mi és un signe positiu, és un signe de que el col·lectiu és resilient, manté el pols, manté la pressió i no baixarà els braços. És més, nosaltres aquí hem afegit una mesura de pressió més, que és: volem posar en evidència que els metges i les metgesses, la dimensió de les plantilles és absolutament insuficient per la feina que s'ha de fer. I en aquest sentit hem posat en marxa la campanya Ni un minut més per posar això en evidència. Estem dient als nostres companys i companyes que, més enllà d'allò que els obliguen a fer per contracte, no facin cap activitat voluntària, ni peonades, ni escreixos, ni doblatges. Per què? Perquè el sistema està acostumat a que fem tota aquesta activitat extraordinària per funcionar, i si la deixem de fer, el sistema col·lapsarà.
1: Molt bé, i avui, per onzena vegada, els que tinguin hora al metge es poden trobar que el metge no hi és a la consulta.
4: Correcte. Sí? Malauradament, i a despit nostre. Però això poden anar al Departament de Salut a demanar raons.
1: Ah, bé, però hi ha serveis mínims, lògicament, i tractaments com ràdio, quimio, efectivament tot això no canvia absolutament res, només faltaria. Molt
4: de
1: breument,
4: fet,
1: Gonzalo.
4: Serveis màxims.
1: Sí, què dius? Serveis màxims, diu Xavier.
4: Sí, sí, perquè normalment els serveis mínims serien els equivalents a un dia festiu, i tots sabem que els serveis mínims dictats estan molt per sobre d'un dia festiu.
1: Bé, què dius, Gonzalo?
24: Sí, dos assumptes molt ràpids. El primer, Salvador Illa sempre ha dit que el seu era un govern de gestió. És increïble com no agafen i no li donen cita. I segon, el PSC ha repetit des de principis d'any que hi ha una pòcima màgica per arreglar tots els problemes de Catalunya. Els pressupostos. N'hi ha pressupostos ara. Sortirà beneficiada la sanitat?
4: Doncs si és una pregunta, pel que he pogut llegir fins ara, crec que sortirà beneficiat a l'Agència Tributària de Catalunya, sortirà beneficiat el Consorci de la Zona Franca, però a mi no em consta que hi hagi cap història per sanitat que sigui una millora de les condicions assistencials dels metges i metgesses. Per tant, tinc poca esperança. És un govern de molta proclama, de molta soflama i de molt anunci de coses que segurament ells no veuran i potser nosaltres tampoc.
1: Ah, Xavier Lleonart, no t'entretinc més perquè sé que has de tirar ja cap al centre de Barcelona per aquesta concentració que arrenca a les 11 a la plaça de Sant Jaume, i que lògicament seguirem en directe també des d'aquí, des del matí de Ràdio 4. Connectarem amb els companys dels serveis informatius perquè ens diguin quan sou finalment aquesta convocatòria. Gràcies, Xavier, secretari general de Metges de Catalunya. Bon dia, que vagi bé.
4: Bon dia, moltes gràcies.
1: Fins ara. Més coses, en aquest programa. Sabeu que parlem de molts temes cada dia del món. Atenció, perquè els gossos i els gats també tenen depressió. Jordi Vila, aquest matí sabrem quins símptomes ens han d'alarmar, perquè de vegades diu que estan cansats i es pot confondre amb depressió o al revés.
5: Doncs en parlarem amb l'Ingrid Ramon, ensinistradora i educadora canina. També...
1: Home, sabeu qui és l'Ingrid Ramon, no?
0: No.
1: La propietària del Blat, de l'únic gos que, conjuntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona, durant anys detectava el càncer de pulmó amb l'alè de les persones, dels pacients. Ara està jubilat el Blat, és propietat de l'Ingrid, a més amb una fiabilitat altíssima, i permetia detectar el càncer de pulmó en una fase molt inicial, molt precoçment.
24: Mira que això és un problema greu,
1: doncs
24: perquè
1: sí,
24: moltíssima gent, fins i tot els que no fumen...
0: Sí, molts no fumadors.
24: Bé, tenen problemes perquè els detecten quan ja està avançat.
1: Sí, i l'Ingrid sempre ens diu el mateix, és a dir, es veu que no hi ha calés per ensinistrar altres gossos que puguin fer aquesta feina tan important, que dius, com s'explica això, si hauria de ser una prioritat?
24: Jo no arribo a entendre, perquè...
1: Càncer de pulmó i altres malalties,
24: perquè
1: també, però...
24: ensinistrar gossos és complicat, però hi ha persones que ho saben fer molt bé i que no costen cares.
1: Bé, amb l'Ingrid parlem de moltes coses, per exemple, quantes hores podem deixar un gos sol a casa... Per llei 24 en aquest país, que em semblen moltes, segurament potser masses, no? S'aconsella deixar-los la ràdio o la tele posades, per exemple, al matí de Ràdio 4, el gos i el gat, sí o no, i per què? Quines són les millors i les pitjors races de gos? Per què els gossos ens llepen les cames quan sortim de la dutxa? I quan ens llepen, són petons, com sempre diem? Em sembla que no. Tot això ens explicarà d'aquí una estona l'Ingrid. Hi ha més gossos i gats que canalla, Anna Sáez.
24: És el que t'anava a dir.
25: Sí, sí. Realment, els gossos aquests que tenen aquestes habilitats sorprenents és una cosa fascinant, no? Com ho poden fer i poden detectar, és que mil coses, una pujada de diabetis, és que saben fer coses increïbles.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, importantíssima la feina que fa l'Ingrid Ramon. Doncs d'aquí una estona serà aquí al matí de Ràdio 4. Per cert, Anna, què passa amb els ossos a la Vall d'Aran? N'hi ha que diuen que protegim més la fauna salvatge que les persones en aquest país.
25: Sí, bueno, hem d'aprendre a conviure, no? El tema és que si alliberem fa 30 anys justos, ara fet aquesta primavera, 30 anys que es va alliberar quan només quedava, crec recordar que només quedava la canel, l'última ossa autòctona, es va alliberar un parell de mascles i una femella, o al revés, dos femelles i un mascle, i va començar la reintroducció. Amb aquests 30 anys, evidentment, la comunitat d'ossos ha crescut molt. El que passa és que, clar, tot això ha d'anar acompanyat d'eines per quan els ossos ataquen ramats o provoquen algun tipus d'incidència, doncs no deixar desemparats els ramaders. És a dir, perquè convisquin també hi ha d'haver, igualment que es fa tot l'esforç d'alliberar un os, doncs ha d'haver l'esforç de fer aquest acompanyament, no? Que és el que pot ser coixegem una mica.
1: Ramon Arnó, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, molt bé, avui presencialment amb vosaltres.
1: Sí, noi, Anna Sáez, només faltes tu en aquest estudi, eh?
25: Exacte.
1: No acabarem la temporada sense que baixis, eh? Si no, vindrem nosaltres a Lleida, eh? Per cert, aquest cap de setmana plec del Cargol, no?
25: Plec del Cargol, sí. Buah, sí.
1: I amb una calor que us fregireu per allà.
25: No crec que es noti gaire, diguem.
1: Protecció solar. Diu que sí. No crec que es noti gaire, això. Cot, què rius?
0: Es moriran els ossos de calor.
1: Ai, senyor. Escolta, el Ramon és advocat especialista en entorns digitals i parlem d'aquí una estona. Tema trucades spam, això que és un no parar. Sí. Són insuportables. Però es veu que penjar... Ramon, tu em diràs si sí o si no. Si pengem aquestes trucades i una altra vegada pesats, penjo. És pitjor.
7: És pitjor, sí.
1: Per què?
7: Perquè saben que el telèfon no és actiu, el millor és contestar i escoltar i enviar un missatge dient m'ho poso i donar-me de baixa i gravar-ho.
1: Però són molt pesats i els hi dius i moltes vegades no et donen de baixa, no?
7: Bueno, però legalment t'han de donar de baixa, però si tu deixes rastre de que t'has oposat i que no vols que continuï la trucada, ja tens un element per presentar una denúncia, perquè si no després...
24: Jo tinc una altra mètode. Si és un telèfon fix o que no és mòbil, no l'agafo i punt.
7: De fet, està prohibit que hi hagi trucades des de telèfons.
1: Sí, però mòbils. No hi ha manera.
7: Hi ha una codificació específica, que és la 400, no? Que tu hauries d'identificar que ningú rep trucades encara amb aquest codi 400. Ah. Però hi ha mecanismes, i a més hi ha moltes multes imposades, l'última de 5.000 euros per una trucada telefònica.
1: Ah. Però és millor, diguéssim, deixar que soni, en cas que no vulguem contestar, fins al final, o penjar? O cap de les dues opcions seria aconsellable.
7: Jo aquesta idea de deixar que soni, o per exemple, en l'àmbit legal, no? M'ha arribat una carta certificada i no l'obro, no la vaig a buscar, perquè així sembla que no deixo, no? És a dir, no tinc conseqüències.
1: Yeah.
7: Crec que és un error, és a dir, les coses s'han de contestar, les cartes s'han de recollir, perquè si no saps...
1: Sí, però són molt pesats, no pots estar una hora cada dia parlant amb 25 operadors d'aquests.
7: No, però tu escoltes el missatge, però és un missatge urgent, però és un missatge important, i si veus que és spam, doncs tu dius expressament, perquè el missatge és grave, que t'oposes a que continuïn tractant les teves dades, demanes la baixa i allò ja et dona un peu per presentar una
24: llista. Ramon, hi ha molta gent que vol suprimir el telèfon fix per la senzilla raó de que no serveix per res. L'únic que serveix és perquè truquin aquestes persones oferint-te
1: també cosa. Truquen al mòbil, a Gonzalo.
24: Sí, i després una altra cosa. Et trucaran cada vegada més, perquè ara comença a utilitzar-se la IA, la majoria IA macarrònica, perquè es nota de seguida, i per tant les costa molt menys fer trucades.
1: Escolta, d'aquí una estona el Ramon Arnó ens explicarà com ho hem de fer per deixar de rebre aquestes trucades tan pesades, sí? Que ens fan una mica la vida impossible dia sí, dia també. Fins ara, Ramon, i gràcies. Vindrà el Jordi Vila 2 avui, o l'1. No sé qui és l'1 i qui és el 2. És que tenim un Jordi Vila, que és aquest a l'equip, Ramon. I n'hi ha un altre, que és el que va inventar la Vileda i no sé quantes coses més, la Fregona.
5: Sí, sí, és l'inventor de la Fregona Vileda i del cubell d'aigua sempre neta. Ja l'hem tingut aquesta temporada dues vegades i vindrà avui una tercera per repassar amb ell els invents catalans de la història. I amb ell també farem un cop d'ull als invents més actuals a nivell mundial i com han canviat les coses, no? Farem una comparativa entre els invents d'avui, els més nous i els que han marcat doncs, un abans i un després a la història.
1: 2026 ja s'han registrat desenes d'invents, alguns o bastants també a Catalunya, els repassarem tots plegats d'aquí una estona i regalarem als oients avui.
5: Vindrà acompanyat de 3 o 4 cubells d'aigua sempre neta i res, si voleu un d'aquests cubells, us farem la pregunta de quin és l'invent que us agradaria que desaparegués del món?
1: No? Una mica, com ho has dit,
5: sí,
1: això?
5: Sí, quin és l'invent que no us agrada?
1: Que no hauria d'haver estat.
5: Sí, correcte. Un invent que...
1: Compliques la
5: vida. Que no us agrada.
1: O Jordi Vila.
5: Obrim el ventall. O un invent que per vosaltres sigui molt positiu.
24: Digues, els catalans...
1: I que els donaràs una galleta d'aquest? aquestes?
5: Una galleda d'aigua sempre neta. Jordi Vila, que és el meu tocallo, vindrà ben carregat.
24: Els catalans fer negoci amb els pals l'han fet de meravella. Un és el Jordi Vila, en la Vileda, i dos és Xupa Xups.
5: Sí. En parlarem d'aquest, perquè aquest invent, el xupa-xup, serà un dels primers que repassarem amb el
1: Llavors,
5: Jordi Vila.
1: Llavors tu, caramel amb un pal.
0: Sí.
1: Podríem
0: haver
1: caigut nosaltres abans, però no hi érem encara. Cot.
24: Però no és només fer un caramel amb el pal, és popularitzar-lo. Perquè el que va fer la família Bernat va ser espectacular. I no només és el caramel amb el pal, és com d'una atracció turística treure-li tant profit. Casa Batlló és un èxit bestial.
5: Bé. Llàstima que des de fa 20 anys aquesta empresa ja no és catalana. Hasta aquí puedo leer.
1: Escolta'm, fem una cosa. Aclarim cap al tema aquest de les galledes. Els oients haureu de trucar d'aquí una estona, encara no.
5: D'aquí una estona, sí.
1: Diu la Sílvia García del Pozo que estan trucant ja al 900-454...
5: Això vol dir que la gent té casa seva molt bruta?
1: 455.
5: Què passa aquí?
1: Escolta'm, el que sí podeu fer és trucar pel dinar o sopar, per endevinar. Això sí que es pot demanar tanda des d'ara mateix, el so del dia. Avui, atenció, perquè estem parlant d'un dinar o sopar en un dels restaurants preferits de l'actriu Loles León. Truqueu, 900-454-455, i el soroll d'avui quin és? Aquest, sentim-lo. Doncs au, ja podeu anar trucant.
24: Però escolta,
1: el dinar o sopar, sí.
24: Això sembla algú que plora. Més que...
25: És que no m'atreviria ni a dir l'espècie. Mira
1: jo, jo tampoc, eh? Si vols que et digui la veritat, no sé el que és i no sé què heu fet. No sé què heu fet aquí. Anna Córdoba, la culpable ets tu.
10: Sí, va ser idea meva.
1: Sempre, sempre és tot culpa de l'Anna en aquest programa.
10: Vinga, ja m'ha tocat el rebre, us
5: n'adoneu? No, Xavi, les culpes compartides sempre entre tot l'equip, eh?
1: Ui, ell, què faríem sense l'Anna Córdoba, Jordi? Salta per la finestra.
5: És veritat.
1: Escolta'm, qui vindrà d'aquí una estona serà el Cesc Sant Salvador.

0: I lo Pau de Pons?
1: Lo Pau de Pons vindrà divendres. Cada dia no pot ser, home. El Cesc, que no t'agrada el Cesc. Si
0: sí, però
1: del
0: jo,
1: món.
0: Jo estic acostumat sempre a coincidir amb lo Pau de Pons.
1: Perquè habitualment vens els dilluns.
0: No, no, perquè sempre està lo Pau de Pons. No,
1: sempre que vens tu, ves, coincidiu, que vols que et digui.
2: És inversió, inversió de ponents.
3: El Cesc i el Pau s'han canviat el dia aquesta
1: setmana. Sí, sí, el Pau tornarà, no pateixis, Gonzalo Bernardos. Ja sé que t'agrada molt,
0: també. Anirà
1: al
0: Mundial o no anirà al Mundial?
1: Ah, no sé, pregunto-li amb ell, això. Va, que són 2:15, nois.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I a aquesta hora marxa sessions de control al Congrés, al Parlament de Catalunya, vagues, un dia més, Ana Córdoba, de seguida anirem en directe, seguirem en directe aquesta sessió, sentirem el president Pedro Sánchez, a Feijóo, també sabrem què passa i què es diu ara mateix al Parlament. Abans, però, hem de parlar del fill del fundador de Mango, que ha passat la nit a casa després d'haver pagat el milió d'euros de fiança. La jutgessa de Martorell, atenció, que investiga la mort d'Isaac Andic, ha fet pública una interlocutòria. I atenció a les contradiccions de Jonathan Andic. Ens ho explicarà més i millor l'Anna Córdoba, això.
5: Sí, aviam, per començar, aclarir que, segons la interlocutòria, hi ha diferents proves que apunten a Jonathan Andic. Cal aclarir, però, que cap prova per si sola es considera definitiva, d'acord? El que s'hi passa és que, combinades, creen un relat que la jutge troba prou convincent. Vinga, comencem. Són les següents. La primera és la mala relació entre el pare i el fill. Tot i que Jonathan Andic ho nega, els missatges de WhatsApp del seu pare es desprèn que hi havia desavinences entre tots dos, d'acord? Segons la resolució judicial, la mala relació ve de, i cito textualment, l'obsessió del fill amb els diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida al seu pare, herència que el pare es va veure obligat a acceptar per continuar tenint relació amb el seu fill. Aquest seria el primer punt.
1: Ah, Salvador Cot.
2: Sí, quan acabem els punts, a mi el que m'ha cridat l'atenció...
1: Anirem fent.
2: El que m'ha cridat l'atenció és que del conjunt, si això ha estat així, aquest noi no és gaire llest. No, vull dir... No sé.
1: Anna Sae.
6: Sí, sí. Home, a veure, jo, diguéssim... Evidentment no tenim la informació que tenen els Mossos, però d'entrada sembla... No sé, tots els indicis apuntaven cap aquí, no? Seria una mica el cas de Elena Jubany i Santa la Iglesia. Vull dir, no tenim tota la informació, però vaja, la informació que tenim sona tot malament. I ara a sobre es veu que aquest noi havia estat diverses vegades abans del dia de la passejada per aquella zona, no sé.
1: Bé, de seguida el Gonzalo Bernardos, abans, però
5: sí.
1: Què més diu la interlocutòria?
5: Mira, aclareixo
1: Córdoba.
5: Això que ens deia ara l'Anna, d'acord? Sembla, segons la jutge, que hi va haver una planificació i estudi previ del lloc dels fets, d'acord? Jonathan Andic va dir que havia fet el mateix recorregut 15 dies abans dels fets, però el seu vehicle va demostrar que havia estat allà fins a 3 dies, els dies 7, 8 i 10 de desembre, és a dir, la mateixa setmana de la mort del seu pare. A més, també s'apunta un possible mòbil econòmic perquè dels mateixos missatges de WhatsApp se'n desprèn que a mitjans de 2024 el fundador de Mango volia canviar el testament per crear una fundació benèfica. Segons la resolució, va ser en aquell moment quan el fill va canviar d'actitud cap al seu pare, va voler reconciliar-s'hi i d'aquí hauria sortit la idea d'aquesta excursió plegats. Què més? Aviam, una altra de les evidències es troba en una petjada que va deixar Isaac Andic al precipitar-se. Després de fer diferents simulacions de la caiguda, els Mossos d'Esquadra conclouen que la petjada era massa profunda per tractar-se d'una caiguda accidental o una relliscada. D'altra banda, per què Isaac estava al davant d'aquell barranc? Doncs, segons el fill, s'hauria aturat a fer-hi fotografies. Ara bé, l'autòpsia revela que tenia el mòbil a la butxaca i, segons la interlocutòria, només l'havia fet servir a l'inici de la ruta. A més, el fill va explicar versions diferents en les seves declaracions sobre per què no era amb el seu pare en el moment de la caiguda. El que assegura és que s'havia avançat uns 4 metres i que només va veure un cos que aquella rodant, però segons l'informe tècnic, aquella distància, basant-se en les condicions de l'espai on es trobaven, hauria d'haver vist perfectament la caiguda.
1: Gonzalo.
0: Tot això a mi em semblen proves circumstancials. Que possiblement el conjunt d'aquestes proves generin un judici, sí, però aquí l'acusació, que suposo que serà del fiscal, ho tindrà molt difícil de provar-ho. Perquè en primer lloc no hi ha testimoni, en segon lloc no hi ha cap prova que sigui definitiva, perquè dir, tenien una mala relació. Ostres, això hi ha molts, malauradament, molts pares amb fills que tenen mala relació. Que tenia un gran amor pels diners, i d'això d'on le dedueix? Tercer, ha anat prèviament. Ha canviat de telèfon mòbil. Sí, que tot això pot donar lloc a sospites, d'acord, però que d'això sigui fàcil aconseguir una condena, jo el veig molt difícil, entre altres coses, perquè hem de recordar que una persona és sempre innocent i l'acusació ha de demostrar que és culpable i l'acusació ho tindrà difícil.
1: Bé, i l'autòpsia apunta que les lesions no es corresponen amb una caiguda accidental, Anna.
5: Sí, més aviat el que explica aquesta autòpsia és que sembla com si s'hagués lliscat per un tobogan amb els peus pel davant. Clar, aquestes són les informacions que vam conèixer al llarg del dia d'ahir. Avui tothom en parla, però, evidentment, com diu el Gonzalo...
0: Però, Anna, això som un expert que diu això. Però Cristóbal Martell trobarà un altre que dirà el contrari.
1: Bé, la família en dic que, subratllem-ho, defensa la innocència del Jonathan. No existeixen ni trobaran proves contra ell, assegura la família. De moment, però, la pena del telediario ja la té, Salvador Cots.
2: Això està clar, sí, sí, sí. Tots s'ha pogut fer això. Normalment s'hauria d'evitar, Però en el cas dels jutjats de Martorell, doncs això no és possible, no hi ha una entrada en vehicle i la pena aquesta del telediario, de fet, es podia haver evitat. De tota manera, si suposo que molts oients aquest camí l'han fet, no? Aquest de les Coves del Salnitre, Collbató i tal, i oient, jo què sé, jo el de que haver fet 5 o 6 vegades. I costa molt d'imaginar que pugui haver un accident d'aquest tipus, perquè és un camí de dificultat baixa. O sigui, que no necessites ni un equipament especial, ni res.
0: Tot els anys hi ha com a mínim un.
2: Poden haver-hi accidents, però que és de dificultat molt baixa, que el pot fer qualsevol ciutadà, i hi ha famílies que el fan amb nens i tal. Vull dir que no és tan fàcil de caure per allà.
1: Bé, 11:15, de seguida pendents de les sessions de control al Congrés i al Parlament de Catalunya. Madrid, Sánchez reivindica Zapatero i Feijóo li demana que dimiteixi per la corrupció.
7: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
8: Bon dia i bona sort.
7: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
9: Podríem llevar-nos a les 8.
7: Però per què, si ens encanta?
10: Badó, no puc més.
11: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
12: Badó, em passo el programa de tardes.
13: Ei, Badó, que tinc molta tos,
7: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
14: Bon dia i bona sort.
15: Bon dia i bona sort.
14: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
16: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Aquest matí a la tertúlia, Salvador Cot, editor del grup Món, Anna Sáez, directora del diari Segre de Lleida, i el Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona. Ara de seguida anem a la sessió de control. Primer al Congrés. Abans, però, Ramon Arnó, volies afegir alguna cosa?
17: Sí, volia comentar una qüestió de dret successori, que és que atemptar contra un progenitor o un familiar és causa de desheredació. Crec que és un argument a tenir en compte.
1: Doncs sí.
0: Però fixa't, les dues germanes i el germà d'Isaac Antic es creuen totalment al Jonathan Antic i li donen suport total.
2: En el supòsit que tingués una condemna, l'herència es repartiria entre els altres germans? Sí. Pregunto.
17: Bueno, s'hauria de veure el testament, evidentment, de la persona que ha mort i s'han contemplat causes de desheredació.
1: Ah. Bé, escolteu, a Madrid, Sánchez reivindica Zapatero, com dèiem. Feijóo li demana que dimiteixi per la corrupció. El cap de l'executiu assegura que no avançarà les eleccions, tot i la imputació de l'expresident. I Rufián acaba de denunciar al Congrés una cacera judicial contra Zapatero. Qui està seguint molt de prop aquesta sessió de control al Congrés és el nostre company Jordi Vila. Ara sentirem la veu dels protagonistes. Jordi.
8: Sí, el jutge de l'Audiència Nacional imputa l'expresident del govern, Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra, pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. El jutge José Luis Calama el cita a declarar el proper 2 de juny pel presumpte cobrament de mossegades il·legals en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Es tracta de la primera vegada en democràcia que un expresident del govern és imputat per la justícia. Aquest tema ha monopolitzat completament l'inici de la sessió de control al govern que s'està fent aquest matí al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez ja ha expressat el seu total suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
15: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: I de la seva banda, el líder del Partit Popular, Alberto Feijóo, ja ha demanat la dimissió del president del govern.
18: ¿Cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
1: Salvador Cot.
2: Varies coses. Una, si hi ha un militant del PSOE disciplinat com ningú, és el Gabriel Rufián. Això és una evidència, no? En segon lloc, jo era molt escèptic amb aquesta cacera al Rodríguez Zapatero perquè els jutges espanyols tenen una tradició de lawfare espectacular, no? I més, i ho sabem a Catalunya i tal. Ara bé, el sumari, les dades que s'han conegut són molt, molt lletges, molt lletges. Indissimulables, jo crec.
0: Ah. Mira, lawfare és la canció de l'estiu, és una excusa absoluta. Mira, primer lloc, el jutge agafa i fa l'escrit d'acusació després de les eleccions autonòmiques andaluses quan el té fet des de fa temps. En segon lloc, aquí no surt a la tele exposat. No ni tan sols li ha detingut. Si no fos president del govern, i això ho diu en el seu escrit, l'hagués detingut. En tercer lloc, les proves són palmàries. Sembla que hi havia dos xarxes de corrupció relacionades amb Venezuela. Una xarxa relacionada amb Ábalos i una altra amb Zapatero. El Zapatero li va guanyar la partida a Álvaros, a Ábalos, segons aquesta suposició, i el president del govern li va treure del govern a Ábalos.
1: Ana Sáez.
6: Doncs mira, Rufián ha dit una altra cosa que comparteixo bastant. Ha dit que si realment era un cas de lawfare, era una merda. Crec que literalment ha dit això. Però que si era veritat tot el que està sortint, i com bé deia ara el Salvador Cot, doncs el que estem llegint és una mica preocupant, encara és una merda més grossa, no? I crec que és un d'aquells cas que ens ha impactat tant perquè en els últims temps no hem d'oblidar que Zapatero era una mica una figura moral. Recordem que igual que

0: justifica d'una manera impressionant el règim chavista de Venezuela. Dona el vistiplau a unes eleccions absolutament tramposes. I fixa't que el que diuen és espectacular, que si un volia tenir petroli gratis o molt baix de preu, havia de donar-li una carta d'intencions a Zapatero. Impressionant.
1: Jo, de tota manera, crec que aquí hi ha un problema molt gruixut de cultura democràtica, que és que els expresidents espanyols... jo crec que potser amb l'excepció només de Mariano Rajoy, però el Felipe González, l'Aznar, i ara sembla que el José Luis Rodríguez Zapatero s'han dedicat a fer negocis posteriorment de sortir de la seva presidència. Això és de República Bananera, eh? Com també és de República Bananera que a Catalunya alguns expresidents, o sigui, el Pere Aragonès, amb 41 anys, ja va ser expresident, i s'ha dedicat als seus negocis privats de la seva família hotelera, no? I això no és propi d'una democràcia avançada.
0: I va prohibir els pisos turístics. El Pere Aragonès. No passa res.
1: No pot ser algú expresident amb 41 anys. Ja per punt de partida.
2: 3:15.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Ai, senyor, i avui pendents de la reunió aquesta tarda, 6:15, sindicats, al Departament d'Educació, a veure què passa. Avui, per cert, vaga a les escoles Bressol. Saludem aquesta hora a Ingrid Xavarria, secretària general de CGT Ensenyament. Ingrid, bon dia i bona hora.
4: Hola, bon dia, què tal?
2: Teniu damunt la taula una proposta d'educació, sí? Pujada de sou, pujada de sou en 3 anys en comptes de 4. Recordem que això havia de ser progressiu d'aquí al 2029. Doncs, finalment, no caldrà que passin 4 anys, sinó que amb 3 ja s'hauria completat aquesta pujada. Més retribució per tutoria. Augment de personal de 2.405 efectius, la majoria més de 1.300 incorporacions per l'escola inclusiva. Què, podem ser optimistes amb aquesta proposta?
4: Doncs em sap greu, però no. Encara no podem ser optimistes, o sigui, som optimistes perquè veiem que sí que es pot millorar aquest acord, o sigui, hi ha certa millora, però estem en una situació d'emergència educativa molt gran, on la gent s'ha mobilitzat i està molt mobilitzada, i això la gent no ho acceptarà encara. 3 anys, doncs, continua sent un insult, sincerament, perquè amb el cost de la vida que s'incrementa cada any, doncs ens quedarem igual d'aquí 3 anys. Ah. Continuarem perdent el mateix poder adquisitiu. Nosaltres el que seria una línia vermella per nosaltres, que per altra banda amb molts convenis existeix, és una clàusula de garantia salarial perquè s'equipari, perquè es vagi incrementant el salari segons el cost de la vida, segons l'IPC.
2: Això
4: és el que ens faria, doncs, poder replantejar-nos la qüestió a banda de les dotacions que estan donant, que són totalment irrisòries per reduir les ràtios. O sigui, reduir ràtios suposa incrementar el personal. Nosaltres hem calculat que per arribar a les ràtios que volem són necessàries 30.000 dotacions, no 700.
2: 30.000?
4: Sí.
2: Ah. I la pujada de sou, perquè s'havia parlat del que es va titular a partir d'una entrevista al diari Ara a Yolanda Segura, que habitualment també parla en aquest programa, de fet aquest matí està al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga, d'aquells 400-500 euros mensuals. Seria això, en resum, el que també i sobretot faria falta per aixecar les protestes?
4: A veure, per la CGT no és el punt principal, el salari, per la CGT.
2: Quin és el punt principal per la CGT?
4: Per la CGT el punt principal és arreglar el problema que tenim amb l'educació pública. És que es deixi d'invertir en segregació escolar, que és l'escola concertada. És que es deixi d'invertir en repressió, que és infiltrar Mossos d'Esquadra. És posar solucions reals al que estem demanant al personal educatiu.
2: Bé, però es podria... La CGT, per exemple, podria dir aixequem les vagues, deixem de donar-los suport si compleixen amb tot això que ara demanes i no us apugen un euro més al sou, diguéssim, només que s'acabés complint el que diu l'acord, el que va arribar al departament amb Comissions Obreres i amb la UGT?

0: No m'atreveixo perquè la CGT, no m'atreveixo a dir això perquè la CGT som assemblearis i encara no hem fet assemblea per posar les línies vermelles de veritat, perquè realment aquesta proposta pensem que està molt lluny d'haver de posar les línies vermelles encara. Llavors, jo no m'atreveixo a dir això, però em fa l'efecte que el sentir de la gent és anem a arreglar l'educació i si ens hem d'esperar una mica pel salari, ens hi esperem.
1: D'acord.
0: Això com a CGT.
1: Per tant, amb la proposta d'educació als sindicats, aquesta última proposta, pujada de sou en 3 anys en comptes de 4, més retribució per tutoria, etc. Amb això tot apunta a que el calendari de vagues tirarà endavant, tal com està previst, fins a primers del mes de juny. No té pinta que hi hagi acord aquesta tarda, Ingrid?
0: A mi em sembla que no. O sigui, per part de CGT, des de luego, hi ha un avenç i una calendarització, perquè a més també es fan una sèrie de calendari que ens força a continuar amb les vagues fins al juny, perquè és un calendari que s'estira fins al juny. Tan difícil és portar ja una proposta ja feta?
1: Bé.
0: Per què anar gastant tant de temps i forçar a les vagues? I que ara hi ha la selectivitat. És el departament que ens està forçant a fer això.
1: Bé, a tot això recordem que el sindicat de professors de secundària ja ha dit que no assistirà a la reunió, a la trobada d'avui, perquè consideren totalment insuficient les propostes de millora que els ha plantejat, que els planteja, de fet, aquestes que ara dèiem, el Departament d'Educació. A veure, Ingrid, tenim el Gonzalo Bernardos aquí amb la calculadora. Què fas, Gonzalo?
2: Sí, he escoltat bé que vostè diu que seria necessari contractar a 30.000 professors nous?
0: Sí, això és el que tenim.
2: Doncs senyora, o ens cau un manà del cel o ho tenim clar, eh? Són 1.500 milions d'euros.
1: Bé.
0: Bueno, aquí està la negociació, no? Si s'ha de negociar, doncs anirem...
2: És a dir, que es conformen amb menys,
0: no?
1: Mira, fem una cosa, si m'ho permeteu.
0: 700, el que diem és que 700 no són suficients per arribar a les ràtios que necessitem en la complexitat que tenim a les aules. Ens continuen semblant poques dotacions. I a més que no està... Aviam què ens expliquen aquesta tarda, però és que no està desglossat en base a quins nombres donen aquestes dotacions.
1: Ingrid Xavarria, fem una cosa, si et sembla i m'ho permet, secretària general de la CGT Ensenyament. Espiem un moment a la sessió de control a Barcelona. La sessió de control que tenim també en marxa al Parlament de Catalunya, perquè primera sessió de control, per cert, després de l'acord del PSC amb Esquerra pels pressupostos. Entenc, però, Lorena Enns, que també s'ha degut fer alguna referència, no?, a les vagues de mestres i professors. Què ha dit el president Salvador Illa? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia, Xavi. Doncs sí, com dius, la sessió de control al president s'ha parlat de pressupostos, evidentment, i també d'aquest conflicte obert entre el govern i els docents del que esteu parlant ara mateix. L'endemà de tancar l'acord amb Esquerra Republicana pels comptes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha emplaçat la reconducció del conflicte amb els mestres a la reunió que hi ha aquesta tarda entre Educació i els sindicats. No obstant això, el cap de l'executiu tampoc ha tancat la porta a incloure més recursos en els pressupostos si fos necessari. Ho ha dit a resposta amb els comuns, soci amb el qual, recordem, encara no han tancat l'acord pressupostari, i davant la demanda també d'Esquerra Republicana, Jéssica Albià Comuns, Josep Maria Jové, Esquerra i Salvador Illa. Els escoltem.
4: I necessita més recursos. Per a fer-ho possible, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
5: Negociïn i arribin a acords satisfactoris. Esquerra Republicana serà garantia i vetllarà perquè tinguin l'encaix en la tramitació pressupostària.
6: El govern està en una posició de mà estesa i celebro també la flexibilitat que vostè ha expressat per, si fessin falta més recursos, poder-los trobar amb l'ajut del seu grup. Moltíssimes gràcies.
3: Una demanda que també han fet des del Partit Popular. Junts, a la seva banda, ha criticat que l'acord de pressupostos amb Esquerra és un engany i que diu no taparà la incompetència del govern. Escoltem a Mònica Sales.
7: Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Res de res. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es tracta d'un acord pressupostari que no és un punt d'arribada, sinó de sortida, i ha cridat Esquerra a col·laborar 4 anys més. Els republicans han demanat a Illa que no es relaxi i que compleixi amb l'IRP. Fa un acord pels comptes que, recordem, encara requereix del vistiplau als comuns.
1: Moltíssimes gràcies, Lorena, gràcies, que vagi molt bé.
3: Gràcies bon dia. A vosaltres, molt bon dia.
1: Bon dia, companya. Ingrid Chavarria, hem sentit el que ens explicava la Lorena, la veu també dels protagonistes a la sessió de control al Parlament. El president Illa emplaça la reconducció del conflicte a la reunió que teniu aquesta tarda i no tanca la porta a incloure més recursos amb els pressupostos, que previsiblement s'han d'aprovar de manera definitiva al Parlament de Catalunya el juliol i, per tant, entraran en vigor a partir del mes de juliol, just abans de les vacances d'estiu. No sé què et semblen les paraules del president Illa i no sé si et fa ser més optimista, si ets més optimista, tenint en compte que Catalunya finalment sembla que tindrà nous pressupostos després de 3 anys.
0: Doncs no ens queda un altre que ser optimistes, perquè si no seria molt difícil viure, diguéssim. Això esperem, per això nosaltres sí que anirem a la reunió a escoltar el que ens ha de dir la consellera, esperant doncs, que les paraules d'Illa siguin reals i no siguin una qüestió de màrqueting com ha sigut fins ara.
1: Bé, doncs mira, ja saps el que s'ha comentat sobre el tema que ens ocupa, diguéssim, a la sessió de control al Parlament de Catalunya. Salvador Cot, editor del Grup Món.
8: Jo crec que això que deia el Bernardos, no, si són 30.000 mestres, són 1.500 milions, això ja té una solució molt fàcil, que deixin estar el tren orbital i que inverteixin en... No? Seria si facilíssim, si hi ha 5.000 euros pel... 5.000 milions...
2: Mira,
8: el tren orbital,
2: seria un increment del... No? Només aquests 1.600 milions és un increment del pressupost de la Generalitat aproximadament del 3,2%.
8: Però si el tren orbital costa 5.000... O és que no t'ho creus? Ah, podria ser que no t'ho creguessis.
2: No, tampoc. És que no me'l creu, el tren orbital.
8: Ah, vale, vale.
0: Quant temps fa que està planificat? Jo
8: em crec més el tren de la bruixa del Tibidabo és més realista que el tren orbital.
1: Què dius, Ingrid?
0: Jo també. Que recordo al senyor Gonzalo que el pressupost d'educació hauria de ser del 6% segons la pròpia llei que s'ha aprovat al Parlament.
2: Això té raó. Això té raó que aquí som de les autonomies que gasten menys en educació pública.
1: Bé,
2: el que passa que de cop i volta el 30.000 estarà d'acord amb mi que és una mica excessiu.
1: Anna Saez, directora del Segre.
9: Sí, és que el problema és que s'ha deixat caure moltíssim l'ensenyament i, clar, evidentment, tot sembla poc perquè tot és poc el que es faci. Crec que per les dues bandes haurà d'haver una mica de bany de realitat i dir, bueno, on podem arribar i què fer, perquè és evident que la situació és insostenible per als docents, però, evidentment, és difícil creure que es pot eliminar l'escola concertada i reconvertir totes aquestes escoles en escoles públiques per no deixar els alumnes sense ensenyament. Això val una fortuna. Es pot tendir a anar cap aquí, però no es pot fer radicalment.
1: Ingrid Chavarria, secretària general de la CGT sí. Ensenyament Barcelona, moltes sí. Gràcies. No sé si breument vols afegir alguna cosa més abans d'acabar.
0: Res, només fer una crida a tothom que aquesta lluita que estem duent a terme des dels centres és molt important, que gràcies per donar-nos suport i per donar-nos veu i que el que estem fent és per aconseguir un país amb futur.
1: Gràcies, Ingrid Chavarria. Estarem pendents, lògicament, del resultat de la trobada que tindreu aquesta tarda a 6:15 al Departament d'Educació. Gràcies, bon dia. Que vagi
0: bé,
1: Ingrid.
0: A vosaltres. Mira, adéu, adéu.
1: Poc menys de 2 minuts per les 11. Passa volant, això, Gonzalo Bernardos.
2: I tant. Aquí és que el temps, pràcticament, una hora que semblen 10 minuts.
1: Mira, amb el tall del Rufián, obriu el món.cat. Cot, Rufián salta en defensa de Zapatero i assegura que pateix una cacera judicial. Just les paraules que deia jo fa una estona que havia dit el senyor Rufián en aquesta sessió de control al Congrés, lògicament, en aquest cas.
8: Sí, jo crec que si el Rufián fos militant del PSOE, no s'atreviria tant.
2: Cot, jo crec que el Rufián és tan independentista com jo. però és un bon negociant. Allà on, jo... on ve un negoci, ell s'adreça.
10: Uh-huh. Jo diria que és igualment periquito i fins i tot et diria que tu ets més catalanista.
2: És possible, és possible.
1: Edició digital del Segre, del diari que dirigeix l'Anna. Aquesta hora obren amb aquest titular. 4.000 nascuts a Lleida de pares migrants aconsegueixen la nacionalitat, Anna.
9: Això és important perquè hi havia una sèrie de... Bueno, una sèrie moltíssima gent que s'havia quedat amb un llim legal en el qual doncs, eren gent que no tenia la, no li concedien la nacionalitat automàticament, però tampoc tenia la dels seus pares. I s'ha pogut resoldre això, que sempre és una bona notícia per a aquestes persones, encara que elles no en siguin conscients ara mateix.
1: Molt bé, Anna Sáez, moltes gràcies.
9: A vosaltres.
1: Guarda't de la calor, eh?
9: Sí.
1: Apretarà això. Cot.
8: Bon estiu.
1: Fins la setmana, com que bon estiu? Tornes.
8: No, comença.
1: Bon estiu avançat.
8: Avançat, sí.
1: Bon estiu a la primavera. Què dius tu, Gonzalo?
2: Doncs a la facultat.
1: A la facultat. També, home, que hi vagis de tant en tant.
2: No, i tant que vaig, hosti. No, ni t'explico la quantitat d'exàmens i temes que tinc. Mare meva.
1: Fem una cosa. Mare sentim meva. Les notícies de les 11 i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
11: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. Minut de silenci a Figueres per condemnar el crim masclista d'aquest dimarts en què un home de 48 anys va presumptament assassinar la seva exparella de 33 en ple carrer. Allà hi és la Gemma Esteve.
12: Sí, minut de silenci en el que assisteixen veïns commocionats per aquest crim. Encapçala l'acte l'alcalde Jordi Masqueva amb la resta de representants municipals, tots visiblement afectats, i és que avui aquí tothom es pregunta què ha pogut fallar, com s'ha pogut produir aquest fatal desenllaç, tenint en compte que l'agressor, hores abans del crim, acabava de quedar en llibertat per maltractar la víctima i havia trencat l'ordre d'allunyament que tenia vigent dues vegades en poques hores. La consellera de Feminismes, Eva Menor, ha assegurat que seguiran treballant per reforçar la protecció de les víctimes de violència masclista.
13: Continuarem treballant amb inconformisme, amb contundència, millorant la coordinació amb la resta d'institucions i serveis, perquè tota la societat, totes les institucions han de posar el focus en la seva responsabilitat per erradicar les violències masclistes.
12: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra intenten esclarir les circumstàncies d'un crim que ha consternat la població de Figueres. L'home es troba encara detingut a la comissaria dels Mossos i avui no està previst que passi a disposició judicial.
11: Gràcies. I la Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona un home buscat per les autoritats espanyoles i franceses, segons han informat en un comunicat. L'home, de 29 anys i nacionalitat albanesa, anava armat quan l'han detingut i tenia en vigor tres ordres de detenció per narcotràfic i pertinença a grup criminal, entre altres delictes. I a aquesta hora ja ha començat la concentració de facultatius catalans a la plaça Sant Jaume de Barcelona, coincidint amb l'onzena jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. Més detalls, Anna Banyeres.
14: Bon dia. De moment, més turistes que metges en aquesta nova mobilització davant el Palau de la Generalitat per interpel·lar directament el president Illa, que s'assegui a negociar la millora de les condicions laborals, perquè la consellera de Salut, Olga Pané, està defugint el diàleg. Remarquen que amb aquesta actitud només aconseguiran col·lapsar un sistema sanitari públic ja molt tibat, però amb tot entenen que han de continuar.
15: Continuarem reivindicant-nos fins que tinguem un interlocutor que ens escolti i que cregui que allò que nosaltres estem defensant és suficientment important per la societat en la que vivim per poder-ho arreglar.
16: Com amb els Mossos, no els hi va caldre ni negociar ni res, ja van obtenir de seguida tot el que volien. Els docents estan obtenint cosetes, encara que no estiguin contents, però estan poc a poquet. I a nosaltres no se'ns passa de nosaltres. Perquè compten en que una cosa que és vocació. I un dels nostres lemes és vocació no és explotació.
14: L'aturada ha començat a les 8 del matí, finalitzarà demà també a les 8. Els serveis mínims garanteixen el funcionament de les urgències i les unitats especials.
11: Gràcies, Anna. El secretari general de Metges de Catalunya ha dit al matí de Ràdio 4 que el seguiment de moment està sent del 30%, una xifra similar a la de l'anterior convocatòria. Xavier Llona reconeix que és normal que hi hagi professionals que es vagin despenjant de les protestes.
17: És lògic que en una situació en la qual es cronifica i s'enquista un conflicte, doncs hi hagi una situació en la qual doncs, el seguiment doncs, es manté en una situació estable, tot i que pugui baixar.
11: Encara relacionat amb la salut, perquè la Comissió de Salut Pública ha aprovat una proposta per ampliar la població diana dels cribratges de càncer de mama bianuals a dones d'entre 45 i 74 anys. La implantació serà progressiva i a les comunitats autònomes disposaran ara de fins a 6 anys per assolir una cobertura propera al 100% als nous grups d'edat, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Fins ara, el Sistema Nacional de Salut establia una mamografia cada 2 anys per dones d'entre 50 i 69 anys. I nova jornada de mobilitzacions també del personal educatiu. Avui estan cridats a la vaga els docents de les escoles Bressol i els professionals de lleure. A Barcelona, una quarantena de docents s'han concentrat davant la seu del PSC i alguns d'ells, Àlex Aloy, han arribat a entrar-hi.
18: Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins allà i han obligat els manifestants a abandonar l'edifici, tot plegat amb la mirada posada en la reunió sectorial d'aquesta tarda, amb una nova proposta del Departament d'Educació sobre la taula que els sindicats convocants de les vagues consideren insuficient. La portaveu del sindicat majoritari dels docents i Yolanda Segura al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
19: Avui anirem a veure si aconseguim arrencar una proposta de negociació millor i, evidentment, doncs, millorar aquestes propostes. Per altra banda, tampoc ens han traslladat quina és la proposta sobre inclusiva. Una cosa que hauria estat bé perquè també nosaltres la poguéssim valorar i anar amb els deures fets també, doncs, a aquesta reunió, no?
11: I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 12.
20: Ràdio 4.
21: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
20: El Pla B, amb Toni Marín.
21: Compromesos amb la bona informació.
22: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare.

0: Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2025. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: És mig quart de 12, ara mateix, de seguida sabrem què hem de fer perquè no ens molestin tant amb aquestes trucades dia sí, dia també, amb el Ramon Arnó, que ens acompanya des de fa una bona estona ja aquí a l'estudi del matí de Ràdio 4, advocat especialista en entorns digitals. Anirem també en directe a Barcelona, a la plaça Sant Jaume. Sí, perquè tenim aquesta concentració dels metges que arrenca just a aquesta hora, a les 11 del matí. Volem saber quants són en aquesta 11a jornada de vaga dels metges de la sanitat pública i concertada a Catalunya des del passat mes d'octubre. I vindrà l'Íngrid Ramon, ensinistradora i educadora canina, la propietària del Blat, del gran Blat, el que estimem i admirem moltíssim, el gos que detectava el càncer de pulmó amb l'Alé, conjuntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Està jubilat, però està bé, el té a casa. Li preguntarem com està també i ens explicarà que els gossos i els gats també pateixen depressió. També ens explicarà per què els gossos ens llepen les cames quan sortim de la dutxa i si quan ens llepen són petons o no, perquè em sembla que no, tot i que molts donem per fet que sí. Quantes hores es pot deixar un gos o un gat sol a casa? No sé.
3: Tot això està canviant ara amb la nova normativa.
2: Aquí diuen 24 hores. Hi ha països on són moltes menys les hores en què pots deixar la mascota
3: a casa. Ahir llegia que els gats màxim 3 dies.
2: Oh, 3 dies, déu-n'hi-do, també un gat. Pobre gat, tu. No ho sé, per tenir un gat i deixar-lo 3 dies, què vols que
3: digui? Ho vaig llegir, potser no és correcte,
2: Ara en parlarem amb l'Íngrid. Quines són les millors i les pitjors races de gos i per què? Sí? Quan els deixem a casa els hem de posar al matí de Ràdio 4, la ràdio, la tele... O música, no ho sé. A veure què ens explica d'aquí una estona. Què més farem avui? Home, ve el senyor Vileda, el de la Fregona, l'inventor de la...
3: Sí, parlarem d'invents. Sí. Parlarem d'invents d'abans i d'ara. Com ha canviat una mica tot això? Perquè ara les coses que s'inventen no s'assemblen gaire al que hi havia abans. Ara tot és com molt més abstracte, més digital.
2: Sí. I regalarem aquestes galledes per fregar. Sempre amb aigua neta, però és una porcada el que fem ara mateix. És l'aigua bruta i tornes a remenar, i vinga.
3: D'aquella olor i el terra queda brut.
2: Doncs ara el Jordi Vila ha inventat, diguéssim, aquesta galleda que separa l'aigua, la neta de la bruta, i sempre freguem el terra amb aigua neta. I a més, hi ha un restaurant que encanta a l'actriu Loles León.
3: Sí, però no te'n puc donar més pistes, no? De moment en parlarem després, d'això.
2: Sí. I regalarem un dinar o sopar en aquest restaurant preferit de la Loles León a l'oient que endevini el so del dia que avui, Marta Inglés, quin és? Aquest? Doncs au, Anna Córdoba, no sé si cal donar alguna pista.
3: Vols dir?
2: No cal?
3: No ho sé, doncs calen pistes? De moment esperem.
2: Aneu trucant, oients, al 900-454-455. Falten 4 minuts per un quart de 12.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Ramon Arnó, estic fart. Mira, he de fer el programa amb el mòbil silenciat, perquè és un no parar, això. És un no parar de trucades. Què he de fer jo per acabar amb aquesta història?
4: Home, un conjunt de coses. El que hem de fer és no fer res, diguéssim. No fer-nos això en plan passiu i no contestar ni actuar, sinó que tenim tot un conjunt d'eines que depenen dels ciutadans. I algunes, diguéssim, del BOE, no? L'any passat, per aquesta època, es va aprovar una norma que prohibeix fer trucades telefòniques des dels 600 o 700, és a dir, no et poden trucar des d'un mòbil...
3: Però això a la pràctica ha canviat poques coses, perquè continuem rebent un munt de trucades, no?
4: Teòricament, només es poden rebre trucades des dels 400, teòricament. No es poden trucar des de telèfons ocults ni de telèfons fixes. I... Hi ha diverses opcions. La primera, jo crec que s'ha de contestar. Primer s'ha de contestar per saber qui et truca, no? Perquè, a més, aquí hi ha dues qüestions. una trucada és aquella d'algú que vol vendre gas o llum o aigua, sí, o un vehicle que no és legítima, no? Però hi pot haver un interès comercial. Després hi ha un segon tipus de trucada que van directament a enganyar-te, a obtenir dades personals fetes amb intel·ligència artificial.
2: Mare meva.
3: Sí, aquestes són les pitjors. Que són com automàtiques, no? Són com contestadors automàtics.
4: Són les pitjors perquè són, diguéssim, trucades dirigides. Abans et trucaven de forma aleatòria, no? Però ara amb tota, sí, la informació que hi ha a la dark web podem crear un perfil molt clar teu, no? Si tu ets client d'un determinat banc que ha tingut un incident de seguretat, un client d'una empresa telefònica que ha tingut un incident de seguretat, etc, etc, etc, aquestes dades teves estan a la dark web. I pot haver algú que busqui dades d'algú, no?
3: Aquestes trucades de...
4: Te llamo de recursos humanos. Sàpiga el teu nom, la teva adreça, el teu vehicle, el teu extracte bancari, i et fas una trucada molt adreçada. O la tal que et dius tal, que vius a tal lloc i que treballes en aquest banc, sóc el teu nou director i vist que has comprat un vehicle, wow, mira, l'assegurança que pagues de 600 euros, si vols, apreta aquest enllaç. Ah. Aquestes són les problemàtiques, les dirigides, les adreçades.
2: I què ens pots aconsellar en aquest sentit? Com ho detectes, això, i què fas?
4: Exacte. Home, no donar mai dades personals, primer per telèfon amb ningú,
2: cap ni una.
3: Però contestar hem de contestar, eh? Això queda clar, hem de respondre, tot i que ens estem exposant, perquè si agafem el telèfon a un número que no coneixem...
4: Ja, però si un percentatge de trucades són legítimes, perquè és que al final estem perdent una part de trucades legítimes.
2: Però
4: perquè...
2: hi ha gent al carrer que et diu, per exemple, si contestes alguna d'aquestes trucades, no diguis mai sí.
3: Això és cert.
2: Això a peu de carrer es comenta molt. No diguis sí perquè et graven, ho poden editar i poden muntar-ho de manera que tu has dit sí a l'oferta de no sé què.
4: Imagina't tu quantes vegades dius sí dins una frase llarga, no? Si tu i estem parlant, segur que al finalitzar l'entrevista d'avui em dit sí amb alguna frase i la van trobar de contacte. No, la idea del sí és que teòricament et graven el sí per concertar o per contractar un producte, també en un missatge dient vostè ha contractat doncs un crèdit, uh-huh, i quan dius jo no vull el crèdit, no, i vull oposar-me, és quan capten les teves dades. Ah, no vol el crèdit? Doni'm el nom, doni'm el cognom, doni'm el DNI, doni'm la targeta de crèdit, doni'm l'adreça, que el donaré de baixa. Aquesta s'està fent.
2: No,
4: primer sí,
2: que et contracti automàticament. Però si són dades que jo no he donat mai...
4: Efectivament.
2: No? Sí. Perquè les has de donar per donar-te de baixa, més enllà del nom i el DNI.
4: Això hem de ser molt prudents, no hem de donar mai el DNI, i a més ja, de vegades altres som responsables en
2: el
4: part.
2: El DNI no donar-lo mai, eh?
4: Ni el DNI, ni el telèfon,
2: res,
4: ni cap dada que sigui necessària.
2: Res.
4: I, a més, si tu em truques d'un banc o d'una entitat...
3: Ja tenen les teves dades.
4: Efectivament. Vostè m'ho truca. Em truco de l'empresa X, el que sigui. Doncs penses el telèfon, truques tu a l'empresa X i preguntes si t'estan demanant dades, que mai te les demanen.
2: Ja.
4: I després, de vegades publiquem el nostre número de telèfon en text pla a internet, en una web, i això és un error, no? Si nosaltres hem de publicar el telèfon per una qüestió comercial, perquè volem que algú ens truqui, en lloc de fer un text, ho hem de fer tipus fotografia. Mm-hmm. Perquè els programes, diguéssim, que capten números de telèfon, igual que els correus electrònics, mm-hmm, és a dir, les empreses que fan spam, el que fan és llegeixen tot el que troben a internet. I quan veuen una arroba, copien el de davant i el de darrere. Clar, llavors, si tu vols publicar el teu correu a internet, no has de posar arroba el dibuix, has de posar arroba amb text. O una fotografia del teu correu electrònic, perquè aquests programes no ho detecten.
3: Si
4: compleixes aquella finalitat d'anunciar el teu correu o el teu telèfon, però amb una imatge que no es detecta i no entres en aquestes bases de dades.
3: I és veritat que, per exemple, quan ens truquen, jo despenjo, i això típic que fem tots, que a la que veiem, que és hola, te llamo de recursos humanos, penges. Mm-hmm. Això és una errada? Això acaba provocant que rebem més trucades?
4: Segurament sí, perquè ha contestat algú que pot tenir interès, però, home, jo, sense allargar-me massa amb la conversa, sí que crec que s'ha d'escoltar qui truca,
2: sí, no,
4: i clarament oposar-te.
2: Dius que no puc, que no m'interessa. No, però escúchame, perquè no sé què, no sé què. Que em deixis estar, home.
4: Clar, clar, clar. Però si tu una vegada dius, mira, jo m'oposo que vostè em truqui i donguin de baixa, sisplau, i això quede enregistrat, perquè aquestes trucades queden enregistrades, el dia de demà tu pots presentar una denúncia, perquè si no saps quina empresa t'està trucant, com presentaràs denúncia contra algú que no saps qui t'està trucant?
3: És a dir, escoltem.
4: Jo escoltaria, gravaria la conversa, jo despenjaria, escoltaria la conversa, que pot ser legítima, en part, i si no és legítima, perquè ens estan venent un servei i un producte, enregistrar la trucada i dir, miri, m'oposo que vostè em truqui i donguin de baixa, sisplau. I amb això ja tenim una eina per presentar una denúncia. Una de les últimes multes que s'han posat són de 5.000 euros per una trucada sense consentiment.
2: 5.000?
4: 5.000. I a més ja, el tema de la llista Robinson, que és molt important que ens donem d'altes gratuïta.
3: Aquí volíem anar, com es fa això de la llista Robinson?
4: Bueno, per internet, et dones d'alta.
2: No? Com s'ha de fer? Com es busca això?
4: No, listarobinson.es, és una llista totalment legal, que depèn, està controlada per o gestionada per l'Agència de Protecció de Dades Espanyola, no? És una empresa important. Llavors tu et dones d'alta allà i tu decideixes quin tipus de publicitat no vol rebre. No, mira, jo vull rebre només publicitat bancària o publicitat del sector audiovisual o cap publicitat per cap mitjà, ni per SMS, ni per WhatsApp, ni per correu, ni per telèfon. Uh-huh. Costa 3 o 4 mesos. Si jo sóc una empresa que vull fer publicitat a vosaltres i no us conec perquè no sou clients meus, he d'entrar a la llista Robinson, pagar una taxa, descarregar-me les dades de les persones que han dit que no a les que jo no puc trucar. És a dir, si vull fer un milió de trucades, val, em descarrego la llista Robinson, i si d'aquest milió de trucades hi ha 300.000 persones que han dit que no volen rebre trucades perquè estan a la llista Robinson, del milió de trucades em puc fer només 700.000. Les 300.000 ja les deixo fora.
2: D'acord.
4: Si no ho faig així, és motiu d'una multa molt més greu. Per
3: i això no funciona? Realment
4: funciona,
3: deixen de trucar-te?
4: Hi ha sancions cada setmana, evident. No, és que deixin de trucar, diguéssim, és una alternativa que disminueix la quantitat de trucades que hi ha, però el problema són les trucades, diguéssim, no adreçades, no? Sinó amb un número de telèfon totalment aleatori, no? A veure qui contesta, no? Perquè a la resta, insisteixo, tu has de contestar, has d'enregistrar i t'has d'oposar, perquè amb això tens una base per presentar una denúncia, yeah, perquè si no, contra què denunciaràs? I aquesta autoprotecció de no donar mai telèfons, mai dades personals, per molt urgent, per molt necessari...
3: És que hi ha estafes que són molt verídiques. N'hi ha algunes que sóc el teu veí.
4: Jo li truco de l'empresa no sé qui. Pues tu penges ara, no? Busques per internet el número de telèfon d'aquella empresa i truques tu a l'empresa, per exemple. O li truquen dels Mossos d'Esquadra, o li truquen de la policia. És molt habitual, clar. I sobretot, el preocupant és la gent gran. No? Hi ha moltes estafes de... Senyora Maria, vostè està fent transferències en aquest moment al seu compte? No, si estic aquí a casa tranquil·lament, doncs algú entra al seu compte. Ah, i què fai? El número de telèfon que t'apareix al mòbil de la senyora Maria és el telèfon del seu banc. Mm-hmm. No és un 973 ni un número ocult. No, doncs miri, entre vostè al banc un momentet, posi aquesta contrasenya, rebrà un SMS o un enllaç al seu mòbil, vostè el pitja i tranquil·la que li sonem. Oh, quin noi més amable. Doncs el noi més amable és un...
3: L'està estafant.
4: Que et parla en català amb el teu idioma, que et coneix. És el problema de la intel·ligència artificial. Que són... Per això no hem de compartir informació a internet ni hem de deixar rastre.
2: Quin perill.
4: Tota aquesta informació recopila, es creen perfils. Som tan públics, no?
3: Sí.
4: Les trucades són molt personalitzades. Si tu ets molt prudent i no comparteixes informació més que la mínima, evidentment, no? Doncs no es personalitzarà i detectaràs molt.
2: El problema és que per mandra no fem res.
4: Efectivament.
2: Jo crec que la gent escoltem tots amb atenció i diem que bo, tot això que ens explica el Ramon Arnaud, i important seria fer-ho. Sí que ho faré, calla que ho faré.
4: No, utilitzar una cosa que es diu
2: no farem,
4: un agent d'intel·ligència artificial, que és cap a on anem, cap al futur. És a dir, tots nosaltres tindrem un vessó digital entrenat per nosaltres.
3: Sí.
4: Les teves idees, creences, ideologia, qüestions personals, entrenaràs una eina, un agent, que farà moltes d'aquestes coses. De fet, ja existeix, eh? Hi ha eines del tipus contracta amb un viatge d'avió per anar d'aquí a no sé on, contracta amb un taxi a tal, entra al meu Outlook i posa'm a l'agenda que avui tinc un sopar, que demà tinc una reunió. És a dir, són agents que tu entrenes. El futur va cap aquí, eh? És com un vessó digital i aquest farà aquestes feines que ens fan tanta mandra. Escolta, vessó digital, dona'm d'alta a la llista Robinson, quan em truquin, dius que no, envia aquest missatge pregrabat, és a dir, que tecnològicament també hi ha solucions.
2: Bé, però... i ara els operadors de telèfon també cada vegada ofereixen, en teoria, més sistemes de protecció, no? I moltes vegades ja et surt spam quan
4: rebes
2: una
3: trucada. Sí, això com ho hem d'activar?
4: No, ho fan ells automàticament perquè és una obligació legal d'ells. És a dir, hi ha una base de dades de telèfons que fan spam i aquests operadors creuen la base de dades, no? I quan entra alguna dins de la base de dades ja te la bloquegen automàticament. És un sistema que està ben pensat. Igual que el correu electrònic, no? Perquè hi ha correus electrònics que van a spam
3: van
4: i altres
3: spam.
4: Que no. Doncs perquè tenim una intel·ligència artificial al nostre sistema, al nostre Outlook, que els identifica. Hi ha bases de dades, no?, d'empreses que envien spam i que quan reps un correu d'aquelles empreses, el sistema t'ho detecta i te la posa a la bústia automàticament.
2: Perquè, de veritat, a veure, sincerament, tu creus que algun dia, imagino, que eliminarem del tot les trucades i els missatges de spam?
4: Ho farem, sí. Es farà
2: però ho farem...
3: Quan ho veurem?
2: De quan podríem estar parlant aquí?
4: Clar, no ho sé. A base de presentar denúncies i de queixar-nos i de ser actius i de no compartir informació, perquè si el teu telèfon està publicat por ahí amb el teu nom i el teu cognom, això és una mina.
3: És que és per desconeixement.
4: Saben qui ets, possiblement el que cobres, on treballes, però on et mous, i clar, si en funció del teu perfil ets un objecte de desig per vendre productes i serveis.
2: Yeah.
4: O, pitjor, insisteixo, per cometre una estafa, no? Perquè si la trucada és tan personalitzada amb dades que només coneixes tu, però que potser estan publicades a la dark web, no? Per un error o per un incident de ciberseguretat, hi ha algú que ha creat un perfil, imagina't tu, no? Que poden arribar a enganyar, són molt seductors.
2: Sí, clar. Sí, i moltes trucades aquestes arriben des de l'estranger, Anna Córdoba, que dius...
3: Sí, com ens hem d'imaginar que hi ha al darrere d'això un macro call center d'aquests on tothom està dedicant-se a fer aquestes estafes?
4: Segurament, si penseu que la ciberdelinqüència és la tercera economia mundial, és a dir, si la ciberdelinqüència fos un país, seria el tercer país amb més PIB del món.
2: Imagina't.
4: És a dir, hi ha una indústria de ciberseguretat, és a dir, de delinqüència. Què vol dir? Que hi ha algú que fabrica sistemes, que ven sistemes, no? que et donen accés. A tu t'interessa accedir a les dades o a la comptabilitat d'una empresa X de l'IBEX, no sé quants, i tal, doncs això val tants diners, aquí tens l'enllaç i tu vaig. És ja una indústria, igual que una indústria agroalimentària, no? Del pagès que planta, sembra, cull, envase, ven, i nosaltres ens mengem els tomàquets a casa nostra, hi ha una indústria de la cibercriminalitat.
3: I això està sobretot a l'estranger, o també n'hi ha aquí d'aquests call centers?
4: No, fora, sobretot a fora, paraïsos.
3: Perquè està menys regulat.
4: Podem imaginar fora de la Unió Europea, per exemple. No, sí? Per això es queixen molt, no? Els xinesos i els nord-americans, la normativa europea, que som, que estem en contra de, no, de la innovació, i per tot aquesta normativa ens protegeix a nosaltres com a ciutadans. La normativa de protecció de dades, intel·ligència artificial, hi ha coses que la resta del món es poden fer amb intel·ligència artificial, no? Per exemple, el bo social xinès, no? Aquest projecte que ha arribat a la pràctica de puntuar, de donar punts a tots els ciutadans xinesos, no? En funció de si tu arribes a la feina de forma puntual, no passes un pas de zebra fora de lloc, no et posen multes de trànsit, tens un conjunt de punts positius, i si tu ets un periodista crític amb el govern, per exemple, no?
3: Tens molts punts negatius.
4: Vas baixant els punts. Doncs hi ha un vídeo molt interessant, no?, que ho explica, on es veu un periodista al final del vídeo que vol agafar un bitllet de tren per anar-se'n a on, no?, l'identifica biomètricament el govern xinès i diu, tu ets el periodista aquell, no tens bitllet.
3: Clar,
4: això a la Unió Europea està prohibit pel reglament d'intel·ligència artificial del 2024, que anem en contra de la innovació, que només pensem en regular, bueno, pues ja, o tot el que va fer el senyor aquell de color taronja que dirigeix un país molt important i que tot el dia està en guerra, no? Les primeres eleccions amb el Cambridge Analytics, com ho va guanyar? Doncs amb un sistema que a la Unió Europea està prohibit. Pel reglament d'intel·ligència artificial, no? És a dir, crec que hem de posar en valor també tot el repositori ètic, no?, i els valors que tenim a la Unió Europea, algunes bones, les altres dolents, però que tota aquesta normativa ens ajuda i ens protegeix, i crec que li hem de posar valor.
3: Parlaves a l'hora de protegir-nos, denunciar-ho. On ho hem de denunciar? És a dir, si jo sóc víctima d'una estafa, he de trucar als Mossos? Aquí he de trucar?
4: Efectivament. Sí, sí, clar, si l'estafa és econòmica, els Mossos volant. No, és que em fa mandra, el que deien, no, és que ho has de fer.
3: I si no t'han arribat a estafar, però tu veus que allò era una potencial estafa,
4: denuncia.
3: També
4: sí,
3: a Mossos.
4: És que hi ha moltes presentacions d'identitat. Avui en dia, amb una fotocòpia d'un DNI, una fotografia i un número bancari teu, que es pot accedir, no d'una forma molt complicada, però que es pot accedir, et poden demanar un crèdit a nom teu. Jo he tingut una amiga a Lleida que li va passar, és a dir, que la seva filla va anar a estudiar a Madrid, no? I el llogater li va dir, dona'm el DNI de la mare, la nòmina, la renta i un número de compte. No va llogar al pis, al cap d'un temps, de casualitat, li va arribar una demanda de 20.000 euros.
5: 20.000
4: euros per un crèdit que no havia demanat. Clar, el delinqüent no va posar l'adreça d'Envella, ni el telèfon d'Envella, ni el correu, perquè no li arribessin les notificacions del banc. I clar, llavors se'n va assabentar de casualitat.
5: Va
4: presentar denúncies, ho vam aturar, però si no arriba a aturar, imagineu-vos, és a dir, o enviar informació per internet o per WhatsApp. Passa'm el DNI, passa'm la targeta. En cap cas.
3: Si no,
4: envies, envieu encriptat. Encriptat vol dir arxivo guardar com el document de Word, poses una contrasenya, envies el document i després...
3: Encara que sigui una persona que tu coneixes, tipus la teva parella que t'està dient, he de reservar no sé què, necessito un DNI.
4: Ni targetes de crèdit, absolutament res.
3: Doncs ho fem fatal, això,
4: Jo crec que sí.
2: Així, per recapitular una mica, Ramon, si haguessis de fer un ABC de consells perquè no ens estafin amb missatges i trucades spam, què podríem dir als oients ara mateix? Un parell o tres de consells senzills per protegir-nos una mica més i millor.
4: Per exemple, no donar mai el telèfon, sinó el correu electrònic, si teniu un Gmail per aquestes xorrades, no? És a dir, quan ens donem d'alta llocs web amb poc valor, doncs en lloc de donar el correu electrònic corporatiu, doncs un correu electrònic d'aquest tipus, no donar mai el telèfon ni dades necessàries, no? És a dir, les mínimes dades identificatives. De fet, els formularis ja t'ho diuen, no? El que és obligatori, el que és imprescindible. No ser tan transparents i anar a comprar a cada supermercat sempre amb una targeta de crèdit, no? És a dir, som molt transparents i molt reiteratius i deixem molt rastre de les coses, llavors és molt fàcil crear un perfil nostre.
2: Yeah.
4: Pensem qualsevol supermercat amb el que comprem cada setmana, el perfil que creem de nosaltres, la nostra capacitat econòmica, la nostra salut, en funció del que comprem i dels diners que tenim, no?
2: Pues
4: deixem de comprar, no deixem de comprar, vull dir, deixem de comprar amb targeta de crèdit o amb carnets d'afiliació, és a dir, deixem de compartir dades innecessàries.
3: I aleshores què? Hem de pagar amb efectiu?
4: Bueno, jo no vull que els dissenys, diguéssim, em persegueixin, no? Però, és a dir, pots pagar amb efectiu o amb targeta, però sense necessitat de passar una targeta de fidelització per obtenir un descompte, perquè aquesta targeta el que fa és una fotografia teva, de la teva capacitat econòmica. No és el mateix comprar un pernil de 200 euros que una botella d'aigua mineral d'un euro, no? Per exemple.
3: Sí.
2: Quina por, això, de la intel·ligència artificial? Què ve per temes com la salut, la sanitat, avenços mèdics, no? I allò que et pot dir de quin mal has de morir els propers 20 anys, i això et pot ajudar, lògicament, a reconduir-ho, o que pot detectar un càncer de mama que una mamografia és incapaç de detectar, en aquest sentit un 10, però després hi ha molts, molts perills. N'hem parlat alguna vegada amb tu, no?, quan dius també, per exemple, allò de... No som conscients dels riscos de deixar el nostre fill o filla amb una joguina amb sí. intel·ligència artificial.
4: Efectivament.
2: Perquè al final, no?, els nens poden arribar a fer-los més cas que els pares, a banda de que això implica
4: clar, tenir molts un adult, perills. No? Si tu deixaries un adult amb el teu fill, filla, de 5, 8, 10 anys a casa teva...
3: Un adult a qui no coneixes. Dia,
4: a qui no coneixes i que li respondrà tot el que li dirà el teu fill, tot el que preguntarà, que tu no li diràs fins als 12 o 14 anys, i que sempre li donarà la raó. Dius, no, en cap cas, una persona així no la vull. Doncs tens una... ChatGPT, que és res més que això. I aquí, perdó, ja per acabar, sí que té cert sentit aquest projecte del govern espanyol, bueno, ara del Parlament espanyol, no?, de protecció al menor a internet,
3: sí.
4: hi ha una proposta d'elevar el consentiment als 16 anys.
3: Sí.
4: Tindria, té sentit, jo crec, de prohibir l'ús d'aquesta tecnologia de la intel·ligència artificial generativa, ChatGPT, Gemini, als menors de 16 anys, clarament, sí. i d'algunes xarxes socials, com s'ha fet a Austràlia.
3: Però com ho controlaran, no? Per sí, mi aquest és el gran drama. Clar. És a dir, la idea, a mi, personalment, com a mare, em sembla increïble. Ara bé, com ho faran
2: és
3: per regular-ho? Perquè hi ha
2: això?
3: Molts nens
2: és,
3: petits que ja ho tenen.
4: És, tecnologia és difícil. I prova d'això és que fa un mes, no?, la Unió Europea ha llançat ja aquesta app de control parental,
3: sí.
4: no?, és d'identificació de l'edat del major o del menor, i l'únic que et diu és està autoritzat o no està autoritzat, i al cap de 48 hores, doncs, un ciber... delinqüent, no? Una persona molt dedicada sí. al món de la ciberseguretat, doncs va acreditar que hi havia errors de programació amb aquesta app que posaven en risc les dades de les persones que l'utilitzaven.
2: Sí, quan va sortir això de la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys, no?, que posàvem aquestes preguntes que ara deia l'Anna Córdoba damunt la taula. És realment aplicable això? Qui en garanteix el compliment ja. i quin paper han d'assumir les famílies en aquest nou
3: Exacte.
2: Escenari?
4: És un problema de la indústria.
2: Menys pantalles i més infància.
4: És a dir, la indústria ha estat molt hàbil per reconduir el problema cap a les famílies, cap als governs, no?, cap a el món social o el món educatiu. És un problema de la indústria. Mireu el cas de, no?, de Meta, que l'han condemnat fa un parell de sí. mesos a Nou Mèxic. No? És un problema de disseny de patrons foscos que t'enganxen tant amb una xarxa social que no pots desfer-te'n. És a dir, el dia que la indústria i les xarxes socials no tinguin aquests patrons foscos, no?,
3: sí.
4: i siguin més tuitives, segurament trobarem un punt d'equilibri, que ara no hi hagi. Per això ara jo crec que la mesura de prohibir certes xarxes socials i sobretot la intel·ligència artificial generativa a menors de 16 anys té tot el sentit del món.
3: Perquè... Clar, sobretot perquè potser el fet que hi hagi una prohibició no aconseguirem que hi hagi gent, o sigui, que ningú s'ho salti, com si diguéssim, perquè a nivell tecnològic és molt difícil, però sí que potser ajuda a crear més consciència entre
4: legalment,
3: les famílies, no?
4: Les empreses han de complir la normativa. I prova d'això és que estem veient ja algunes grans multinacionals, no?, de les xarxes socials que estan ja aplicant criteris de protecció del menor,
3: sí.
4: no?, que deixen que quan detecten una connexió molt llarga amb el temps d'un menor la desactiven, per exemple.
3: Sí.
4: I ja comencem a veure una certa relaxació o relaxació, diguéssim, o aplicació de principis intuïtius
3: wow.
4: per part de les xarxes socials. I això no és gratia d'amore, no és perquè, mira, s'hagin tornat bones persones.
3: És a dir, sí que estan canviant coses, tot i que
4: estan
3: no ens ho sembli, estan canviant coses.
4: És a dir, les xarxes socials són imprescindibles per a aquests nois i noies que, alguns, no?, segons de quins entorns socials o culturals o per tipus, diguéssim, d'ideologia o de creences o de problemes de salut, són imprescindibles per mantenir unes relacions socials que no poden tenir a llocs molt petits.
3: Sí.
4: Però l'ideal seria, evidentment, que aquestes xarxes socials no tinguessin aquest tipus de patrons foscos. És a dir, si idealment hi hagués una xarxa social
3: sí.
4: sense aquest tipus de patrons tan addictius, no és un mal entorn.
3: I creus que això s'aconseguirà, eh?
4: Jo
3: que
4: ja
3: anirem cap aquí.
2: Mira aquest senyor. Es diu Jordi Vila.
3: Encara, I aquest altre també es diu Jordi Vila.
2: Tenim dos avui.
5: Jo sóc el primer Jordi Vila, el del Jordi Vila d'aquí de l'estudi.
2: Ai, senyor. Mira, s'ha inventat això ara, el seu dia, la Fragona Vileda.
4: Molt conegut, el senyor Vila, sí.
2: Eh que sí? Doncs no para d'inventar això. Com ho fas, això, Jordi?
6: Bueno, doncs mira...
2: I dius, què m'inventaré avui? O surto així sol?
6: Tal com ho expliques, no parant, no?
2: Ja.
6: Quan un pare cau de la bicicleta... No?
2: Ja. Atansa't al micro, que sí. sentirem més i millor, home. Com estàs?
6: Aquí estic. Bueno, doncs si no entrem en detalls, bé.
2: Sí.
6: Sí, saps? Si entrem en detalls, sempre és llarg. A la meva edat, quan es pregunta com estàs, hi ha el risc que algú t'ho expliqui.
2: Però si estàs fet un xaval.
6: Perdona?
2: Si estàs fet un xaval.
6: Sí, bueno, un xaval de 75, aquest any serà.
2: 75 que no pares, i no parar dona vida,
6: no
2: també.
6: No, paro, no, i no penso parar. Això no em funciona.
2: No et funciona, sí, això? No. Hi ha un botó sota que ara t'ho arreglen. Escolta'm una cosa, què és l'últim que has inventat, Jordi?
6: Bueno, l'últim és aquesta galleda i els seus accessoris.
2: Ah, com va això? Les ventes van bé?
6: Les ventes directes al públic van molt bé.
2: Ah.
6: Les ventes a intermediaris van lentes. Ens està costant la penetració al món tradicional, diguem.
2: Ah.
6: Per internet estem líders a tot arreu on estem.
2: Ja marxa, Ramon. No, que li regales una galleta d'aquestes,
6: sí,
2: o no?
6: Tant. Ni, sí, tant. N'he portat quatre, però en tinc alguna més al cotxe.
2: Eh? Mira, t'ho explica, això, perquè amb això pots rentar, pots fregar el terra amb aigua neta sempre. Però si no, és una porcada el que fem, la majoria. Sí?
6: Tens,
2: si mires, la galleta de dues aigües.
6: L'etiqueta tindràs... Veràs, a sota hi ha un QR que hi ha instruccions i et remet a la pàgina, que hi ha vídeos i de més.
2: Neteja amb aigua neta, com ha de ser. No amb aigua bruta, que és el que fem la immensa majoria en aquest país. És així. Gràcies. Merci, Ramon. Fins quan vulguis. Torna aviat, que aquests consells que ens dones... A veure si puc reduir el nombre de trucades, jo. Al final no em deixaran ni dormir, tu. Merci, que vagi bé. Tot això va començar, no?, amb les desenes o alguns centenars ja d'invents que hi ha hagut aquest any 2026. Jordi Vila, de la casa, del programa, sí o no?
5: Doncs sí, avui el que volem fer, doncs, amb el Jordi Vila és fer una comparativa, no?, entre els invents, doncs, més preuats de la història de Catalunya, no?, amb els últims invents més recents. Si donem un cop d'ull, allò, els últims invents més recents que s'han fet aquí a Catalunya, per exemple, un parell, no?, relacionats amb els àmbits de la salut i la biotecnologia. Hi ha una teleassistència avançada feta per Senior Domo, que és el guanyador del Premi en Innovació Social, un sistema de protecció per la gent gran basat en un rellotge intel·ligent amb pulsió preventiva capaç de detectar les caigudes i anomalies de la salut, no? Aquella gent gran que viu sola, Xavi...
2: Important, això, eh?
5: Cau, però té aquest rellotge, doncs, i queda, doncs, desmaiat o desmaiada, doncs aquest rellotge envia una senyal al servei de teleassistència i, per tant, detecten que hi ha un problema, no? Molt important en l'atenció a la gent gran, no? O, per exemple, una patent nascuda a la Universitat Politècnica de Catalunya, impulsada per Bio2 Code, es tracta d'un recobriment 100% natural i comestible per a fruites i verdures que allarga la seva vida útil i combat el malbaratament alimentari i elimina també completament la necessitat d'envasos de plàstic. Això pel que fa als invents aquí a Catalunya, però si parlem dels invents en general, els més actuals, doncs, com no, la intel·ligència artificial, que li preguntarem al Jordi Vila, no?, el que suposa per...
2: A tota hora hem de parlar d'això, sí, de la intel·ligència, sí, artificial, sí, de l'IA. Sí, sí. Sí, a tota hora.
6: Bueno, és que, clar, això tard o d'hora dona molta guerra, no? És a dir, l'intel·ligència artificial, sota el meu punt de vista, ha posat a l'abast de molta gent molta informació, ha posat rodes al coneixement, i com tots els instruments, doncs després s'han de manejar. I si hem dit, hem posat rodes al coneixement, doncs les coses que tenen rodes acaben tenint un volant o un manillar i algú les té que conduir. I aquí és on està la diferència. És a dir, a l'abast de tothom, com un super Google, això ho farà anar tothom. De fet, ho fem anar a qualsevol moment. Però a l'hora d'extreure'n realment profit, els pilots de Fórmula 1 són pocs. I els que explotaran de veritat la intel·ligència artificial no és el 90% de la població, sinó potser menys el 10% restant.
5: Jordi Vila, Catalunya és terra d'inventors.
6: Sí. És terra d'inventors.
2: Però no veus, el tenim a ell.
5: Sí, sí, no, però una cosa és tenir-ne un... Que cada vegada que ve ens porta aquests cubells d'aigua sempre neta, no? Bueno, I una altra cosa és fer aquest diagnòstic, no? Una mica per la trajectòria que ara repassarem amb tu de grans invents de la història fets per inventors catalans. Podríem dir que sí?
6: Bueno, clar que sí. Mira, comencem pels grossos.
5: Vinga, va.
2: Sí, fem una cosa. Sí. Deixa'm anar un segon a la plaça Sant Jaume, perquè fa poc més de mitja hora que ha començat aquesta concentració dels metges. Abans parlàvem amb Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya, que ens deia que aproximadament el 30% dels metges secunden aquesta jornada de vaga. No sé si tenim ja la dada del departament també. En qualsevol cas, el que sabrem és quan són, què fan i què diuen ara mateix a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, perquè allà hi tenim la nostra companya Anna Banyeres, dels Serveis Informatius. Què tal, Anna? Bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs mira, aquí concentrats a la plaça Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat, poc més de 300 metges, metgesses del sistema públic, tant públic com a concertat, reivindicant novament la millora de les condicions laborals i també interpel·lant directament al president Illa, d'aquí la ubicació en aquesta ocasió d'aquesta 11a aturada des del mes d'octubre, des de fa 8 mesos, per veure si realment s'asseu a negociar, fet que de moment no està fent la consellera de Salut. hem d'explicar que el que han organitzat en aquesta ocasió fan performances diverses i en aquesta ocasió el que han fet és muntar una mena de hemicicle del Parlament amb el que és un faristol explicant el que li voldrien explicar directament al president Illa i al govern català mentre diuen no el reben i el que reivindiquen és tenir, sobretot, una jornada laboral digna que els permeti conciliar la seva vida social i familiar, reduir les hores de guàrdies i, sobretot, el que demanen és que se'ls escolti, que se'ls tingui en compte, que consideren i saben que són un grup petit comparat amb els metges i també, en aquest sentit, doncs, demanen que se'ls escolti d'igual a igual. Que està molt bé, diuen, sobretot en aquest sentit, que s'hagi aprovat uns pressupostos o estigui a punt d'assignar-se l'aprovació de pressupostos i que se'ls ha donat algunes millores a altres col·lectius, però amb ells no, i que això, si no aconsegueixen que s'asseguin i que negociïn, serà mig desballestar tot el sistema públic de salut. Ah. I de moment, ara estan en una situació d'aturada, de cridòria. Estan ara començant l'inici d'una simulació de confessionari i a partir d'aquí doncs, continuaran escridassant i continuaran demanant al president i al govern que els tinguin en compte.
2: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Anna Banyeres, gràcies. Que vagi molt bé això.
7: A reveure.
2: Fins ara. Adéu. Bon dia, Anna. Més de 300 metges i metgesses ara mateix a la plaça Sant Jaume de Barcelona, ens deia l'Anna Banyeres, i efectivament el que ens avançava el Xavier Lleonart, diu, anem allà, nois, a veure si, ja que no en rep el Departament de Salut, la consellera en aquest cas, doncs a veure si ens pot rebre el president de la Generalitat,
5: impulsar aquesta
2: Salvador Illa.
5: Impulsar també la campanya Ni un minut més, eh? Recorden que...
2: Onzena vaga des del mes d'octubre. No hi ha ningú content en aquest país, eh, Jordi Vila?
8: Oh, jo tinc gent a la vora del sector que estan molt preocupats, que són els que fan colònies infantils.
2: Ah, sí?
8: Perquè és una de les amenaces que...
2: Bé, amenaça que ja és realitat en alguns centres, però és que són més de 900 els centres que amenacen a no fer ni colònies ni sortides escolars a partir del mes de setembre si el Departament d'Educació no mou fitxa. Poca broma.
8: Doncs mira, la meva dona és comercial amb una d'aquestes grans empreses de lleure en aquest sentit i, i vaja, estan sèriament preocupats. Sí.
2: Vam parlar amb les cases de colònies i vaja, donen per fet que si això no canvia molt aviat, moltes hauran de tancar a Catalunya. Sí, sí, la preocupació és màxima en aquest sentit també.
8: Si no tancar, doncs fer algun aèreo, alguna cosa que s'ajusti als temps.
2: Ai, senyor, què ens explicaves? Que t'hem callat per anar a la plaça Sant Jaume.
8: D'invents catalans, diguem, dels grossos, no de galledes i coses menors.
5: Perquè n'hi ha un d'important i de molt, molt dolç.
8: Bueno, el submarí, no?
5: Estava pensant en el xupa-xup, però comencem amb el submarí.
8: Però el submarí és, diguem, és anterior i ha sigut molt transcendent. Parlem de l'any 1859.
5: Estem parlant del submarí Ictíneu de Narcís Monturiol.
8: Narcís Monturiol, evidentment. Xupa-xup de Bernat, bueno, pues això és conegut internacionalment. És una de les idees simples que... De fet, amb el temps només ha canviat perquè són més petits, no? Perquè quasi totes les coses de menjar, a l'hora de pujar un preu, en comptes de pujar el preu, es redueix la quantitat. El xocolata, si us en recordeu, el xocolata abans les pastilles eren de quart de quilo, després de 200, i ara ja són de 100. I el xupa-xupa passava el mateix, no? Que mica en mica s'ha anat fent petit, però la idea de posar un pal per poder anar llapant a estones... Doncs en fi, per mi ha esdevingut una idea genial, senzilla, simple, i com tantes coses simples són les que perduren.
5: Així que aprofundim en aquest xupa-xups que creat pel confiter català Enric Bernat i que el va patentar cap al 1958. Però la pregunta és, el va inventar ell o va copiar una patent americana i la va transformar? Va ser ell el que...
8: No, jo no n'estic segur, però jo crec que va ser una idea original.
5: Sí.
8: Jo crec que va ser idea original.
5: I és veritat que el logo, no? Hem de dir que el logo del xupa-xups és de Salvador Dalí?
8: Es diu que la feia Salvador Dalí, sí. Jo, clar, òbviament no ho puc comprovar, però així es publica i així ve reconegut en els foros on hi ha invents. Bueno, vaja, Google mateix et dirà que això ho va fer.
2: Bé, les pastilles Joanola.
8: Sí, les pastilles
2: Joanola. També són d'aquí, de Catalunya. Manuel Joanola Reixac, l'any 1906.
8: Sí, sí. Sí. De fet, jo vaig estar en un programa de televisió espanyola que vau fer, que em sembla que és... deu fer un any, que es rememoraven invents que havien sigut espanyols i que encara estaven en bus. I les pastilles Joanola...
2: Català, eren... Catalans.
8: Sí,
2: pastilles Joanola catalanes.
8: El programa era espanyols, però, però les pastilles Joanola hi eren, i era la fregata Terres Vileda, que per això em van cridar
2: sí, home, i tant.
8: I bueno, en aquell programa n'hi van haver més, va haver les muñeques de famosa, hi va haver-hi alguna cosa. El que passa que quasi tots s'havien venut, les pastilles Joanola estan venudes d'algun laboratori, em sembla, italià.
2: O mira, el Chupa-Chups també...
5: Sí, fa 20 anys que Chupa-Chups va deixar de ser una empresa catalana i la va comprar... La...
2: Però ha estat inventat aquí.
5: I tant.
2: Inventat a casa nostra.
5: I de fet, hi ha una empresa, l'empresa continua vigent a Sant Esteve Sarrovires,
8: Sí. Bueno, el dels xiclets, no?
5: Sí, és l'empresa Perfetti Van Mel, que també és la que impulsa Trident, em sembla.
2: Sí, bé, mira, un altre invent català, el setrill antidegoteig. Sí. Rafael Marquina, any 1961.
8: Sí. Bueno, és que, clar, hi ha invents que diguem que tenen una autoria clara i n'hi ha que no la tenen tan clara, i n'hi ha que tenen una patent a darrere i n'hi ha que no han sigut patentats mai. Per exemple, aquí, en l'època industrial del tèxtil, se'n van fer a patades d'invents, moltíssims. Però són invents que no són populars, però són invents puntuals, no?, d'una millora d'una llançadora d'un taler o històries que serveixen per aquell qui les fa i que s'utilitzen i que són de gran rendiment, però que no introdueixen un element nou al públic.
5: Tornant a aprofundir una mica més en aquell submarí tineu de Narcís Monturiol, que diguem, va fer el seu primer viatge a Xavi el 23 de setembre del 1859 a Port de Barcelona, per què va ser tan important aquest primer viatge, no?, amb aquest submarí de Narcís Monturiol?
8: Bueno, doncs com tot primer viatge, perquè és pioner d'una tecnologia que després s'ha esdevingut com una de les claus de la navegació nacional i internacional i de guerra i de tota classe, perquè el submarí no és... és a dir, de navegar per superfície a navegar per sota l'aigua hi ha un abisme com ho va ser l'escafandra autònoma.
5: I tant, Recordem, que feia 7 metres de llarg, 2,5 d'amplada i 3,5 de profunditat. No li va sortir molt bé en la primera edició i va haver de fer un crowdfunding, potser dels primers crowdfundings de la història, per recaptar diners per fer el segon, que li va sortir una mica millor.
8: És possible. Jo no conec amb tanta profunditat.
2: Fem una cosa, anem repassant així. Pim-pam, pim-pam, pim-pam. Més invents catalans, més

0: béns importantíssims, no només la vacuna aquesta, sinó la vacuna en general, l'anestèsia, l'antisèpsia, els ratxos X, la penicilina, però estan dins del camp de salut i dins del camp de la medicina. N'hi han de molt més antics que són de supervivència, no? I que són més aviat, són més descobriments que invents. No? El foc, la roda, l'escriptura, per mi és l'invent més transcendent de la història.
1: La palanca, et diria, la palanca, no?
2: Hola, Cés.
1: Coses tan essencials com aquestes.
2: Aquest és el Cés Sant Salvador, no sé si us coneixíeu o no.
1: Bon dia, no teníem el plaer. Encantat.
0: És el millor, davant del micro,
2: el millor cantant que tenim a Catalunya. És una passada.
1: Això diu a tots els que venen a cantar.
2: Últimament, no és veritat. Últimament vem comptagotes, però el que és tan bo té el privilegi de venir quan li dóna la gana. La setmana que ve vindré dimecres. Moveu-ho tot, canvieu el que faci falta i nosaltres, escolta'm, pel Cesc, el que convingui.
1: Soc com una parella tòxica, jo.
0: Aquí va. Aquí és costum de la casa, perquè jo sempre que he vingut he tingut un cantant a la vora.
1: Això sí, perquè el Xavi sempre aposta per això. I és una de les coses interessants i emocionants de la ràdio.
2: Una mica d'alegria, que si no això, nen. Tal com està el pati, què et penses? Avui hem anat a la sessió de control al Congrés, al Parlament...
0: Tot molt divertit.
2: L'Andic, el Zapatero, les vagues de mestres, els metges...
3: Xavi...
2: Què dius? Hem de respirar una mica, que si no això...
3: Parlant d'alegria, hem de recordar que els oients ens poden trucar al 900-454-455 perquè sortegem quatre galledes d'aquesta d'aigua sempre neta, doncs una invenció del Jordi Vila, i més que sortejar, ens heu de comentar quin és per vosaltres el millor invent per vosaltres de la vostra història, de la història, o quin invent us agradaria que no s'hagués inventat. Quin invent us agradaria que no s'hagués inventat? Simplement, ens truqueu, no, Xavi, al 900-454-455, sí. Ens compartiu això i us endoleu un cuell d'aquests.
2: Vinga, va, una galleta d'aquestes. Sí. Perfecte, molt bé, Jordi.
3: D'aigua sempre neta.
2: 900-454-455, de seguida parlem amb els oients aquí en directe al matí de Ràdio 4, que ens encanta, tu, això de parlar amb els oients. Avui també regalem un dinar o sopar per dues persones al restaurant preferit de la Loles León.
1: Avui va
2: la
1: regal.
2: Va estar aquí, la Loles. L'altre dia va estar aquí, la Loles.
3: Sí.
2: Ja saps a qui porta demà el Rockostenhauser?
3: Doncs, Xavi, estem en procés. Estem en procés perquè estem...
2: que és incapaç de dir-t'ho una hora abans.
3: És que en aquest programa estem a mil fronts i estem... Suposo que ho sabrem en breu.
2: En breu, a veure.
3: El que sí podem saber és més invents catalans...
2: El porró.
0: El porró
2: és un invent català.
1: Mira, jo parlant d'invents, tinc un amic que ha fet una startup d'un escàner d'aquests de les pigues, perquè ell va tenir una piga d'aquestes malicioses que li van haver de treure i tal, no sé què, va dir, hosti, gent com jo, que en tinc, jo crec que en el braç ja en dec tenir poder 200.000, un escàner que les mira totes, i això ho va fer a través de la seva pròpia experiència. Bon invent.
3: Molt bé. I un altre invent, per exemple, és possible que el primer tricicle o un dels primers tricicles de la història és català?
0: Sí, això és un vehicle ara en desús i que molta gent jove ja ni coneix, però que també va esdevenir un vehicle d'una utilitat essencial pel reparto d'objectes a les ciutats, perquè era un objecte, era un vehicle lleuger per productes lleugers, barat, senzill, de poc consum, i vaja, jo de tota la meva infantesa la recordo plena de tricicles.
2: Home, el telescopi diuen alguns, aquí hi ha una mica de picabaralla, perquè n'hi ha... Que ho ha fet un fabricant de lents alemany, el Hans Lippershey, es veu que cada vegada guanya més força la teoria de que va ser un francès que vivia a Girona, Joan Roget, qui es va inventar el telescopi.
0: Copèrnic ja mirava en telescopis.
3: I abans parlàvem del tricicle, és obra de l'enginyer barceloní Francesc Bonet, va ser inventat i patentat a Barcelona el 12 de desembre del 1889.
2: Dani, bon dia. Hola.
4: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres? Ja veig que bé, també, no?
2: Sí, home, sí. Prou bé. Ja és dimecres, tu. Escolta'm una cosa. D'on ets i d'on truques?
4: Doncs mira, sóc de Cervelló i ara estic a la Palma de Cervelló, que són les afores de Cervelló.
2: D'acord, molt bé.
4: Com m'escoltes de la Palma, ja veuràs.
2: Perfecte, Dani. Doncs què va, Jordi, aquest joc que t'has inventat, tan embolicat...
3: Simplement que ens diguis quin per tu és el millor invent de la història i quin per tu també hauria de ser un invent que no s'hagués inventat mai.

0: que vols dir les dues coses o una? Vinga, va.
1: Bueno, bé, jo ara així pensant, així per sobre, ràpidament, un bon invent per mi és el pelador de patates.
2: Pelador de patates. De patates. Molt bé, perfecte.
1: Mateix,
2: I un mal invent? I un mal invent, el que no hauria d'existir?
1: Home, un mal invent... Oh, mare de Déu, senyor. Això... Mal invent, doncs... Pues, ostres, jo què sé, ara mateix...
2: És igual, home, és igual, és que això... És el Jordi que s'embolica.
3: Jo, si vols.
2: Espera, que te'l diu el Jordi.
0: Jordi Vila pot dir
3: algun. Mira, jo sé que això serà molt controvertit i potser em disparen només sortir d'aquí. Però per a mi l'invent que no s'havia de fer mai són les llaunes de beguda. Les llaunes de beguda, si us pareu a pensar, és l'únic envàs... Un envàs, per definició, és una cosa que preserva el contingut d'alguna cosa, no? Que la tapa, que està a l'intempèrie, que està oberta, que es contamina, que pot estar al pati d'un bar o qualsevol lloc on hi passi una rata o qualsevol cosa, s'ensorra, es posa dins del producte i li passes tot el contingut pel damunt. Per mi és el focus de contaminació creuada més gran que s'ha fet a la història.
2: Bé, mira, home, de fet, estic veient rànquings dels 50 pitjors invents de la història, Jordi Vila.
0: Clar, Xavi, és que això dona joc, això dona joc. I en aquest rànquing, quin és el primer?
2: No ho sé, mira, t'ho passo i ho explico. De moment, deixa'm parlar amb el Dani. Sí, moltes gràcies, Dani, per escoltar-nos. Va, ara no pensis que la Sílvia García del Pozo et dirà com ho has de fer per venir a buscar... Ara netejaràs com Déu mana, home, no com fins ara que això barrejar... Mare de Déu, quina porcada, tu. Aquí ho arreglem tot al matí a Ràdio 4. Merci, Dani, adéu.
0: Doncs mira, s'endú Rosa. Un cuell d'aquests d'aigua sempre neta.
2: Rosa.
4: Bon dia.
2: I bona hora, com estàs?
4: Mira, aquí estem, no? Millor que no entrem en detalls, com deia aquí un company abans.
2: Va, però si truques i ens escoltes prou bé, eh?
4: Sí, si em distrec.
2: Clar. Molt bé. Perfecte, perfecte. Vinga. Molt bé. Com...
4: Tinc un minut pel millor invent, que no sap ningú. Bueno, no sap ningú.
2: A veure.
4: Als anys 50 sí que se sabia. El meu pare va inventar un tipus de caldera a la qual s'aprofitaven les esclòfies tant d'avellana com d'ametlla i escalfava la casa. I llegó el Don Petrolio i se'n va anar al carall tot.
2: Ah.
4: Jo tinc la patent aquí a casa i tot, que la guardo. La patent així... Bueno, que està caducada, perquè les patents caduquen als 20 anys. Bueno, jo això hi entenc una mica, perquè he treballat en una casa de patents. I va inventar això. Ja sé que no és conegut, però jo ho dic perquè, bueno, en el seu moment... De fet, s'assemblarien molt a les estufes aquestes de les masies, també, no?, que es posa llenya i tal, i passen els tubs per les habitacions i tal. O passaven, ara no sé si... Ningú ni queda cap.
2: Carai. Però, Jordi Vila.
3: Recordo els anys 50-60, quan encara es feia foc, diguem, per escalfar en algun lloc, que hi havia estufes d'esclofa d'avellana i d'ametlla.
2: Ah, sí, home, sí.
3: I també de serradura.
2: I no fa tants anys.
3: I també de serradura.
2: Encara potser hi ha alguna... Sí.
3: També de serradura.
2: Sí, sí, sí.
4: La que tenia ell era d'esclofa d'avellana i de... I d'ametlla.
2: I d'ametlla, molt bé, molt bé.
3: És que té mort.
4: I si s'aprofitava...
2: Dóna-li el premi,
4: aquest producte i no contaminava.
2: Dóna-li el premi. Escolta, no sabia que això de les patents que caducava als 20 anys, Jordi Vila.
3: Sí, als 20 i als
4: 10 algunes.
2: I als
4: 10
2: algunes. I als 10 algunes.
4: Sí.
2: De què depèn, això?
3: Depèn, diguem, del grau d'innovació de la patent és objecte de patent d'invenció i pot tenir 20 anys de recorregut. Si és a Espanya, pot ser un model d'utilitat o pot ser una altra cosa que després s'eleva, per exemple, a Europea, que es pot elevar a Europea, però a Europa no existeix el model d'utilitat, es converteix en patent, però aquesta patent només dura 10 anys, que és el temps de validesa que tenia a Espanya el model.
2: I això no es pot renovar de cap manera.
4: La patent d'introducció, que es deia, la patent d'introducció.
3: Sí. Bueno, això va ser un invent a l'època franquista, que era per qui copiava coses a les fires, saps? I les portava aquí.
4: No, eren invents d'europeus, que llavors aquí s'adaptava, i per això se'n deia d'introducció.
2: D'on ets, Rosa?
4: Com que soc... D'on truco?
2: D'on truques? De Sant Joan de què?
4: De Sant Joan d'Espí,
2: de Sant Joan de l'Erm... De Sant Joan d'Espí, molt bé. Molt bé, Rosa, moltes gràcies. I ja tens aquí aquesta galleda per tu. Moltes gràcies.
4: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Veus ara, si voleu galledes, 900-454-455. Cesc Sant Salvador, què m'expliques, tio? Què és de la teva vida?
5: Pues mira, avui he vingut una mica consternat, que aquesta setmana, bueno, ahir va ser com una cosa estrepitosa, no?, en l'actualitat, però venir aquí i sentir-vos parlar d'invents, collons, m'ha alegrat el dia, Jo vull saber l'invent que en Jordi no volia que hagués existit mai.
0: Doncs mira, segons la revista americana Time, que ha publicat el rànquing dels 50 pitjors invents de la història, aquest rànquing l'encapçala doncs, el patinet motoritzat, el coneixem com el Segway, que has de fer una mica d'equilibri, no? Que va amb dues rodes i
5: utilitzen
0: molt els turistes i els vigilants, però diguem que això no, diguem que al final no ha complert les expectatives com s'esperava. De fet, jo recordo fent un reportatge sobre aquests temes, em va costar, eh? S'havia de gravar, una història. Un altre invent
2: espera,
0: que
2: una
0: no...
2: Altra, sí. Espera, Natàlia, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Des d'on truques, Natàlia?
6: Mira, d'aquí, de Barcelona, del barri de Vallcarca.
2: Perfecte.
6: Vallcarca, Gràcia.
2: Molt bé, molt bé. Preparada per la calor, que diu que pugen les temperatures, eh?
6: Sí, bueno, home, ja va bé una mica de caloreta, no?
2: Sí, passem d'un extrem a l'altre, després tots empiocats, sí, però vaja, què hi farem?
6: Sí, mira, i amb això hi ha constipats pel mig, també, i en fi, d'anar aguantant.
2: Molt bé, escolta, te la regalem directament, no? No sé si ens vols dir alguna cosa de l'invent que més t'ha agradat, sí, el que més...
0: Ens converteix alguna cosa?
6: Sí, mira, el millor invent per mi ha sigut l'impremta, que ha permès, doncs, bueno, posar al servei de tothom molta, bueno, molta història i bueno, i que es pugui, doncs, llegir, sigui molt més assequible a tothom. I el pitjor, l'aplicació de tota l'energia nuclear fabricant bombes nuclears. I ja està. Això és la meva opinió.
2: Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies. Què dius, Sant Salvador?
5: L'Oppenheimer.
3: Escolta, mira, veus, l'impremta és una d'aquestes coses que jo comentava abans, que això cauria dins el grup de comunicació, no? Perquè hi ha invents durs, hi ha invents històrics de supervivència, hi ha invents de salut i hi ha invents molt, molt difusos de comunicació, l'impremta, però també el telègraf, el telèfon, la ràdio, la televisió, internet i les webs, no?
2: Natàlia, moltes gràcies també i sobretot per escoltar el Matí de Ràdio 4. Gràcies.
6: A vosaltres, que ho feu molt bé tots.
2: Molt Vinga. Amable. Gràcies, Natàlia. Bon dia, que vagi bé. Matilde, eh?
7: Hola.
2: Bon dia i bona hora, com estàs?
7: Bon dia, molt bé.
2: Molt bé, qui ets tu? D'on truques?
7: De Sant Pere de Ribes.
2: Sant Pere de Ribes, molt bé. Doncs em sembla que hauràs de venir a buscar aquesta galleta fantàstica aquí a Roc Boronat 127, eh?
0: D'aigua sempre neta.
2: Sempre neta.
3: No. I que es diu Splitter, per si acaso, eh? Es diu Splitter amb dues T's.
2: Sí, perquè que ha sortit alguna imitació ja...
3: Bueno, n'hi ha de prèvies i n'hi ha...
2: Però
3: les imitacions no vol dir que funcionin bé.
2: La bona, l'autèntica és aquesta, eh? Splitter, sí? Matilde, tema invents.
7: Molt bé, molt bé.
2: Què dius?
7: Per mi el robot escombra, intel·ligent.
2: A veus?
0: Bueno. És a dir, l'aspiradora.
5: La Rumba.
7: Sí, la Rumba.
2: La Rumba
3: de Rumba. La Rumba seria la competència de la galleta, eh?
2: Sí, però allò... Si tens un gos, els pèls de gos se'l carreguen, allò, eh? Si no ho neteja sovint.
5: Exacte.
7: No en tinc. No tinc aquest problema.
2: I la Ingrid? A quina hora arriba, nen? La Ingrid.
0: Doncs deu estar...
2: Ara que dic gos.
5: Jo he pujat també allà l'ascensor.
2: Però i què fa que no entra? No me'n sortiré. Acabarà la temporada, no aconseguiré que els convidats entreu a l'estudi quan arribeu aquí dalt. És gros, això. No creu ningú aquí. Aquí tothom fa el que li dóna la gana.
5: A mi, perquè el Xavi m'ha vist a través de la finestra del control i m'ha dit, cap a dins.
2: Ajuda'm, Marta Inglés, per l'amor de Déu, que si no poses ordre tu aquí. Matilde, no pengis, que t'explicarem com ho hem de fer això i gràcies per escoltar-nos, també. Merci.
7: Perfecte, gràcies a vosaltres.
2: Adéu, mira, si estan a punt de tocar les 12. I la Ingrid no és aquí. Com pot ser? La pots sortir a buscar, Sant Salvador? És que abans m'he aixecat jo per buscar el Jordi Vila i la Marta m'he dit, tu seu aquí. Jo crec. Pam, orelles aplanades, aquí assegut. Però me'n surto. Que entri. No la saludarem abans de les 12 o sí? Saps qui és? Mita-la. Escolta, has de portar el blat un dia d'aquests, Ingrid.
8: Tant, però jo ja em puja, eh?
2: Qui és aquesta noia? Com esteu? Fem una cosa, aneu prenent possessió. No marxis, Jordi Vila, queda't una estona, home.
3: No, quedo.
2: Preneu possessió dels vostres càrrecs.
0: I jo, Xavi, que sóc l'altre Jordi Vila, també em quedo? O
2: què, tu fes el que vulguis, com sempre.
5: M'ha explotat el cap amb això del Jordi Vila, avui.
2: Sentim les notícies de les 12 i de seguida tornem al matí de Ràdio 4. Que no marxi ningú, fins ara.
8: Són les 12.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats de docents no centrar-se en propostes de màxims que puguin bloquejar un acord. En la sessió de control al govern al Parlament ha defensat el pacte amb Comissions Obreres i UGT com a estructural, tot i que assegura s'obre a millorar-lo. I es mostra confiada que la reunió d'aquesta tarda amb els sindicats convocants de les vagues anirà bé.
10: Jo voldria que anés bé perquè hi ha voluntat de diàleg, hi ha voluntat d'afrontar-lo de manera responsable i honesta i a més espero que també les forces sindicals doncs, vinguin amb aquesta mateixa voluntat d'aprofitar també aquest moment per enfortir el sistema educatiu dels propers anys i per tant no centrar-nos en propostes doncs, a vegades de màxims, no? Que al final el que fan és contribuir a bloquejar i generar sentiment de frustració, sinó generar o enfocar-ho tot cap a la construcció.
8: Tot plegat en un dia de més mobilitzacions dels docents. Avui estan cridats a la vaga els professionals de l'etapa 03 i del sector del lleure. Això al Parlament i al Congrés dels Diputats, la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero marca aquest matí la sessió de control al govern. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, li ha donat suport, com també ho ha fet el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
11: Por supuesto que confío en el presidente Zapatero.
8: Des del PP demanen a Sánchez que abandoni el càrrec per la seva estreta relació amb Zapatero. Escoltem Miguel Tellado.
12: Zapatero, su guía, su faro, su vaca sagrada, su padrino, el padrino. El padrino de una organización criminal.
8: En un escrit, Vox ha demanat a l'Audiència Nacional que retiri el passaport diplomàtic a l'expresident del govern i que li prohibeixi sortir d'Espanya i l'obligui a comparèixer periòdicament davant del jutjat. Minut de silenci a Figueres per rebutjar el presumpte assassinat masclista d'una veïna del municipi. L'agressor va trencar l'ordre d'allunyament en vigor. Des del govern han expressat el seu rebuig pel que seria el tercer cas de violència masclista en guanyar Catalunya. A Figueres hi és la Gemma Esteve.
13: Sí, ha estat un minut de silenci en una plaça de l'Ajuntament plena de veïns i veïnes consternats. També hi havia un grup de persones de la comunitat hondurenya, origen de la víctima, exigint justícia. I és que aquí tothom es pregunta com ha pogut passar. El mateix alcalde de Figueres, Jordi Masquer, ha afirmat que el sistema va deixar desprotegida la víctima.
14: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
13: Masquer va defensar la tasca de la policia, explica que l'agressor va ser detingut dues vegades durant el cap de setmana i que els jutges el van deixar en llibertat malgrat haver trencat l'ordre d'allunyament. També ha anunciat que l'Ajuntament es personarà com a acusació popular. El detingut es troba encara en els calabossos de la comissaria de Figueres pendent de passar a disposició judicial.
8: Gràcies, Gemma. Més qüestions. Amb un seguiment del 30% segons Metges de Catalunya i del 4,5% segons Salut, els facultatius catalans es concentren a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Ho fan per demanar que el president Illa assumeixi la negociació de la millora de les condicions laborals que la consellera de Salut, diuen, no està assumint, Anna Bañeres.
15: Bon dia, Metges de Catalunya. Sindicat convocant de la mobilització assegura que davant l'actitud negligent de la consellera Pané cal exigir que sigui el president Illa qui negociï, com ho està fent amb els docents, perquè en aquest cas el personal del sistema sanitari públic i concertat no pot suportar les esgotadores condicions de feina actuals.
16: Posi la punyetera taula. Fixem les bases d'un sistema de salut de qualitat en el qual els metges hi puguin treballar amb confort, motivació i orgull. Fem-ho possible. El temps s'acaba.
15: Davant la desatenció del govern han engegat la campanya Ni un minut més, assenyalen que només limitant-se a l'activitat ordinària demostraran la necessitat d'asseure's a negociar, perquè si no, diuen, l'atenció sanitària col·lapsarà.
8: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat una proposta per ampliar la població diana dels cribratges de càncer de mama bianuals a dones d'entre 45 i 74 anys, Àlex Eloi.
17: Fins ara, el Sistema Nacional de Salut establia una mamografia cada 2 anys per a dones d'entre 50 i 69 anys. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes disposaran de fins a 6 anys per assolir una cobertura propera al 100% als nous grups d'edat. Pedro Gullón, director de Salut Pública.
18: Este año estamos trabajando con las comunidades autónomas en hacer unas recomendaciones que adelantan a 45 y expanden a 75 años.
17: La decisió es basa en les recomanacions de la Unió Europea i de l'evidència científica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es detecten en dones menors de 50 anys.
8: I un apunt d'última hora, la Bòveda Global de Llavors de Svalbard ha estat guardonada aquest dimecres amb el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional 2026. El jurat ha llegit el veredicte a les 12 del migdia, fa només 5 minuts, a l'hotel Eurostars de la Reconquista, Oviedo.
17: Es tracta d'un dipòsit on es conserven mostres de llavors de milers de plantes de cultiu procedents de pràcticament tots els països del món. La seva funció no és donar servei directe als investigadors, sinó conservar duplicats de les col·leccions dels bancs de germoplasma nacionals i regionals que poden recuperar-les si les perden a causa de conflictes, desastres naturals o fallades tècniques. S'ha descrit com una cambra de la fi del món o un arca de Noè vegetal perquè està pensada per garantir la continuïtat de les varietats cultivades fins i tot en escenaris extrems. L'exsecretari general de la ONU, Ban Ki-moon, la va qualificar com un regal de Noruega per a la humanitat i un símbol de la pau.
8: Doncs ara sí, això és tot. Tornem a més notícies a la una.
9: Ràdio 4.
19: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
20: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
21: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
22: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
23: Com sempre, salut i periodisme.
24: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
25: La veritat per davant de tot.
26: Andy i... jo no penso dir la paraula.
27: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
26: M'he quedat esparverada.
28: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
29: Nena, nena, nena, nena!
30: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
9: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Són les 12 i 8 minuts ara mateix, Ingrid.
2: Hola, bon dia.
1: Teníem moltes ganes de veure tu.
2: Jo igual, jo igual.
1: Perquè hi ha més gossos i gats que canalla.
2: Sí.
1: És així, això.
2: Aquest és mig gat. Que tenen gats.
1: És mig gat, aquest. El Jordi Vila és mig gat.
2: Sí.
3: Això
1: que,
3: diuen.
1: Que no
3: això,
1: va mig gat. Eh?
3: Això, no. És que jo a casa tinc una gateta que és mig british, mig persa.
1: Ah, tens una gata? No ho sabia,
3: sí,
1: això.
3: No sabies, Xavi?
1: No estic al cas. Mira,
3: portem 9 mesos aquí treballant junts i
1: no
3: això encara no t'ho havia explicat.
4: Però això de mig british, mig persa vol dir que mig cos té pèl i mig no? O com va? Perquè...
3: No, la veritat és que ara ho estava comentant, em deixa molt de pèl. Sí, Molt de pèl. No es pot tenir tot, eh? No es pot tenir tot. Però fa molta companyia, eh?
1: No n'havies parlat mai, no te l'estimes gaire.
3: Això no vol dir que no me l'estimi.
2: Que els gats són més discrets.
1: Jo del meu gos sí que te'n parlo d'alguns dies i dia també.
3: És veritat.
1: Sí, arribo ple de pèls. Ara, no, has d'inventar alguna cosa per això dels pèls de gos? El rodet aquest és molt pesat, allò.
5: L'últim dia que vaig estar aquí vam parlar d'aquest tema, però no pels pèls, sinó per les olors, perquè vaig portar uns productes que eliminen l'olor d'orina de gats i de gossos,
1: sí,
5: precisament.
1: Perquè deies que la de gat és terrible.
5: Sí, sí, la de gat és molt permanent.
1: Que la de gos.
5: De fet quan investigàvem aquest tema per aconseguir eliminar l'orina de gat, hem eliminat totes les molècules anàlogues, és a dir, l'orina de gos, l'orina humana, la suor, totes les molècules que s'assemblen les elimina instantàniament. Wow. És un producte que està... Bueno, aquí em vaig portar l'altre dia una pila i aquests nois que estaven del restaurant L'Avenir...
1: Quina memòria que tens. Jo és que, com que passen restaurants cada dia, nen...
5: Tu estàs cada dia, jo he vingut 3 vegades. Els hi vaig portar pel restaurant perquè tenien problemes d'olors amb les escombraries, sí. I això. I per ser un restaurant molt bo, eh?
2: Parlant... Escolta, aquest de gos, si funciona, passa'm en un que
5: bueno,
2: el provaré.
5: Quan vulgueu, aquí tenen el meu número.
2: Vale, perfecte,
5: aquests estan, tots estan a internet, aquests, eh? Vale. Aquest es diu Stop Olores.
1: Ah. Stop Olores. Stop Olores, i de veritat que és Stop Olores, eh?
5: Sí, sí,
1: Stop Olores, Stop Pudor. Perquè no hi va oli en un llum, va molt bé, això.
5: Sí. Tu l'has usat, eh?
1: Sí, cony... I tant, perdó.
3: Però escolta, jo l'hauré d'utilitzar també perquè de vegades arribo a casa i...
5: Aquest dia només hi havia un Jordi Vila aquí que vaig ser jo.
1: Què tens son, Marta Inglés? No, no. T'he vist així, dic, no ho sé. No. És que si té calor, doncs espera't, nena. Demà i demà passat et fregiràs. Jo també, eh? Ja començarem a suar la cancel·lada, tu. Ai, senyor, és que si s'adorm la Marta, s'acaba el programa. Bueno, control de so. Ai, què dius? Mira, parlant de restaurants, Maria Suárez, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: El restaurant preferit de la gran Loles León, Can Major, a la Barceloneta. Dic, amb aquest nom i amb aquest barri, ja compro. No cal que em diguis gran cosa més. Ha de ser bo? No, boníssim. Sí?
6: I tant, sí, sí.
1: Què hi feu allà?
6: Doncs estem especialitzats en marisc, peix i paelles. Som molt coneguts per les nostres paelles.
1: Millor m'ho poses, home.
4: Marisc, peix i paella.
1: Marisc i paella. Jo ja... Escolta'm, perfecte. Quin és el teu plat preferit dels que feu?
6: Doncs mira, un que jo li tinc especial carinyo perquè en representa molt és el suquet de la casa, el suquet de rap.
1: Buah! Què podem baixar amb el Cesc avui?
6: I tant, quan vulgueu. Sí. Superbenvinguts.
1: Un suquet de rap?
6: Mm-hmm.
1: Això ha de ser deliciós.
4: A mi no m'ho dius dues vegades que...
1: No, que m'apunto, eh? Que m'apunto,
4: Ja tenim plan.
1: Mare meva, tu. Can Major. On sou exactament? Barceloneta, però carrer i número.
6: Barceloneta, al carrer Emília Llolca Martín, el número 23, davant del mar.
1: Perfecte, molt bé. Escolta'm, que tenim a l'Ingrid Ramon, que és la millor ensinistradora i educadora canina del món mundial. Bueno. És veritat, Ingrid.
2: Hi ha molta gent que
1: treballa. Jo tinc molt carinyo des de la primera vegada que et vaig entrevistar pel Blat.
2: Gràcies, és igualment, Xavi.
1: L'has de portar un dia, el Blat.
2: Sí, tant.
1: I sabeu qui és el Blat? No esteu al cas del Blat?
5: No esteu
1: no,
5: al cas.
1: No, explica'ls-hi.
2: Bueno, el Blat és el meu gos, el vaig adoptar quan tenia 11 mesos, i jo no només ensinistro gossos, sinó que faig gossos d'assistència i de detecció, i m'he especialitzat molt en alerta mèdica. Aleshores, conjunt amb l'Hospital Clínic, vam portar a terme un projecte de detecció del càncer de pulmó, i aleshores el Blat és un crac. A part de ser molt guapo i molt bo, és un crac perquè té un encert demostrat del 98% de casos i clar, l'innovador és no només que encerta, sinó el que encerta. Nòduls pulmonars superpetits, de 4 mil·límetres, amb estadis molt, molt, molt temprans, clar. I ha ajudat a moltíssima gent que tenien pues, càncers indeterminats, no? Que sí que es veu un nòdul allà, però no se sap què és, i ella ha dit si sí o si no. I
1: això amb l'alè.
2: Amb l'alè exhalat dels pacients.
1: Quantes vides ha salvat el blat?
4: T'he de dir que a mi
1: és una passada, això. Jo és que, nois, se'm posa la pell de gallina, com ve l'Ingrid.
4: T'he de dir que a mi em ve el blat apropet i m'agafa una mica d'espant,
2: No, tranquil, perquè no ho fa així. Està tot molt pautat. Ell té un sistema, ell tenim un espai on treballem, on ell ensuma uns tubs, o sigui, no va pel carrer.
1: Ensuma tubs, eh? No, perquè això que diu el Cesc, jo ho pensava. Pensava, com porti el blat i se m'assegui davant, perquè quan és positiu s'asseu.
2: Sí,
1: no?
2: I et mira fixament i et fa així.
1: Jo, mare meva, t'ho prometo.
2: No, és broma, és mentida.
4: És a classe de sang i dius, hòstia.
1: És així. El que passa, el que trobo gros i greu, si és que és així, Ingrid, és que no hi hagi un relleu pel blat, que no et paguin per ensinistrar altres gossos per poder continuar fent aquesta tasca tan important.
4: O
1: aquest matí parlàvem amb els tertulians.
4: En altres malalties, no? És a dir,
1: també que detecten altres malalties,
2: sí,
1: oi?
2: Sí. Jo, per exemple, ensinistro gossos a detectar baixades de sucre o pujades de sucre, no? Per diabètics, epilèpsia, també he ensinistrat l'únic gos a nivell mundial de xocs anafilàctics.
4: Però cada gos ha de tenir una especialitat, és a dir, en blat podria també detectar li pots ser detectar també baixades de sucre i tot això, o és millor de dir no, si en blat és expert en el detectar càncer de pulmó, millor no complicar
2: la
4: cosa.
2: A veure, si hi haguessin recursos, millor un gos per cada cosa, no? Vale. Però jo, per exemple, quan començava, jo la meva gossa va aprendre com a detectar 14 coses diferents, saps? I després, a més, feia busca i rescat, i no sé què, perquè jo tirava de la meva gossa, no podia tindre 14 gossos, no? Ah. Llavors, clar, els gossos poden aprendre moltíssimes coses, ja a nivell olfactiu, ja ni t'explico, perquè ells tenen com una biblioteca on cataloguen cada olor, no? Per exemple, ara que dèiem la paella, pues el gos, nosaltres anem allà i diem, fa olor a paella, no? I el gos diria, aquí hi ha una gamba, aquí hi ha un arròs, aquí hi ha una carxofa, etcètera, no? Tenen aquesta capacitat de discriminació molt bèstia.
1: Que bèstia, sí. Quants anys té, diu, el blat, ara?
2: Ui, ara el gener va fer 12.
1: 12?
2: Sí, però està molt guapo.
1: Home, clar, amb una cuidadora com tu, com ha d'estar?
2: Sí, la veritat és que la gent se'l mira i diu, hòstia, no sembla que tingui 12.
1: Quina raça és?
2: Ell és barreja d'American Staffordshire amb llaurador. Ah. Llavors tu el veus i dius, hòstia, és un llaurador catxes, no? Ah. Està molt fort, no? I és la part d'American, no? Allò de dir, uah!
1: Quines són les millors races de gos per tu i per què?
2: No hi ha una millor raça.
1: Ja.
2: Perquè això va molt amb el teu tarannà, com tu funcionis, no? Per exemple, ara el Francesc em comentava que hi té un australian, no? Sí. Hòstia, a mi em fots un australian i em mates, perquè jo no tinc aquest nivell d'activitat, saps? O sigui, m'encanta ensinistrar-los, però tindre'ls no, perquè jo sé que pel meu ritme de vida i com jo funciono no els hi donaria el nivell d'exercici que tenen, llavors. Yeah. És millor o pitjor aquesta raça? Pues no, depèn de com tu siguis, no? Jo sempre dic, si t'agrada sortir a córrer, pues no t'agafis un carlino, que no, que va a dos per hora, saps? I si t'ofegarà. Llavors, és com, depèn per què, pues un gos o un altre, i també hi ha diferents tipus d'intel·ligència i d'habilitats.
1: I,
2: no?
1: I les races més fàcils d'ensinistrar i les més complicades, diguéssim, quines serien?
2: Bueno, també aquí hem de mirar molt l'individu, però en general, si tenim un gos que li agrada el menjar, ja és molt fàcil d'ensinistrar. Yeah. O li agrada el joc, perquè són les dues eines que utilitzem amb el mètode en positiu per ensinistrar. Nosaltres no utilitzem el càstig per obligar el gos a fer res. O sigui, els nostres gossos gaudeixen de la feina, gaudeixen fent el que fan. Llavors, un gos que sigui intel·ligent, sobretot que entengui l'intercanvi, que li agradi el que jo li puc oferir, que és menjar i joc, i recompensa, òbviament, i això, doncs és un gos que serà molt més proclible a fer la feina. I llavors diem, són més gestos. Bueno, no, és més gest aquest que treballa o el que diu, jo passo, saps? Em quedo aquí al sofà, fes-ho tu, saps? Fes-ho a recollir la pilota, no? Llavors, depèn de què necessitis, doncs un gos o un altre serà el que t'anirà millor a tu.
1: Tema gats.
2: Què? M'agraden molt.
1: T'agraden molt, a mi no tant. Els trobo més fies.
2: M'agraden, però...
1: Diuen que salvatges,
3: donen molta pau.
1: Sí, pau si són petits tigres.
3: Sí, a casa.
2: A mi m'agraden molt els gats petitets.
4: Espera, espera, hem de fer una pausa, Xavi. Has d'explicar la teva experiència personal. He percebut dolor.
1: No, esgarrapen. I no, que n'hi ha de molt mansos. N'hi ha que són una...
2: Jo he de dir que a mi em solen esgarrapar. Perquè jo crec que m'olora moltíssim a gos. Llavors, és com tenen com molta curiositat i m'ensumen moltíssim, i inclús allò que fan de xocar amb el nas, no? Que els gossos també ho fan per aixecar les molècules d'olor, però després arriba un punt que s'estàs tocant i allò que es noten que estan relaxats i t'esgarrapen, hosti, tu, això ve amb costa, saps? Perquè, clar, els gossos això no t'ho fan, no? Però, clar, és com tot, no? És aprendre a llegir el seu llenguatge corporal, i igual que sé llegir el llenguatge corporal d'un gos, doncs ja he après a llegir el del gat, i quan ja veig senyals de el gos comença a estar incòmode o no està relaxat, doncs jo aturo el que estic fent i el gos ja no el pressiono fins al punt que m'esgarrapi, no?
1: Ja. Sempre s'ha dit, mira, em fa petons quan et llepa el gos. I l'altre dia vaig llegir no sé on que no són petons en realitat el que et fan.
2: Bueno, sí, ells els seus petons, diguéssim, són amb llepadetes. El que passa és que et poden llapar per moltes coses diferents, no? Et poden llapar perquè estan contents de veure't, perquè estan sobreexcitats, també perquè portes alguna crema, alguna olor, perquè surts de la dutxa, tens aigua i volen llapar aquella aigua,
4: saps? A mi em va sorprendre això, que quan surts de la dutxa i, per exemple, et poses una crema, una loció corporal, no detecten la teva olor corporal en essència i llepen a vegades una mica per...
1: I si no poses crema, també?
2: No, això és un fals mite. No. Si fos així de fàcil, els narcotraficants ja estarien posant aquestes cremes a sobre de lo que intenten ficar, no? Però no, o sigui, el gos sobrepassa, l'olfacte del gos sobrepassa tots els enganys, totes aquestes cremes, tot això. El que passa és que pot ser que l'olor d'aquella crema, les fragàncies, el que porti, sí que li atraiguin fins al punt de voler-ho llapar, saps? Però és com tot, no? Un gos mou la cua per moltes coses, un gos llepa per moltes coses, no? Llavors ens hem de veure en quina situació estem, no hi ha una resposta única, no? I és això, molts gossos a l'aigua, no? Els agrada, o la crema que t'has posat, o el xampú que has utilitzat, o simplement pues, llepen d'allà aquella aigua, saps? Però llepen per moltes coses i una d'elles és fer-te petons perquè estan contents.
1: El que sí llepa són les cames quan surts de la dutxa, encara que no posis crema.
2: Sí, l'aigua.
1: És per l'aigua?
2: Sí, per veure.
1: Ah, sí? Sí. I és bo que et llepi un gos?
2: Pensa que la boca del gos és molt més neta que nosaltres, perquè ells a la saliva tenen un component antibiòtic que per això ells quan tenen una ferida se la llepen per curar-se. El que passa és que normalment es passen tres pobles i es fan mal, saps? Ja pensa. Però la seva boca és molt més neta que la nostra.
1: I quan et fas una ferida tu també te la llepen, si poden?
2: Sí.
1: La troben de seguida.
2: Sí,
1: és curiosa.
2: Sí. L'olor a sang...
1: Sí, però quan van pel carrer no paren d'ensumar i de llepar segons què, també.
2: Clar, això també se'ls ha d'ensenyar.
1: Dius que passi una bona estona abans que em torni a llepar.
2: Que
3: vegi
2: aigua, no?
3: Xavi, parlant d'aigua, la meva gateta, la Mel, quan m'estic dutxant i veu una mica de moviment d'aigua, sempre entra. Uh-huh. Entra a la dutxa i es posa allà, la veig darrere del vidre, no? Que està allà.
2: Sí.
3: I li agrada, veig que li agrada.
2: És que als gats els hi costa moltíssim l'aigua estancada. A ells els agrada molt l'aigua en moviment. Yeah. I als gats els hi costa moltíssim veure. Per això l'alimentació del gat, que jo ara no entraré aquí en detalls perquè no sóc experta, però ha d'estar molt ben dirigida, saps? Perquè els gats, si a l'alimentació no porta suficient aigua, comencen a tindre problemes renals. Llavors s'ha de vigilar molt.
4: El meu germà es va de comprar una font a casa perquè el gat volgués veure aigua.
2: Sí.
4: I té un, com un sistema d'aigua que recull i treu com si fos una mini cascada, i llavors al gat sí que li interessa. Si no, no bevia, eh?
2: S'han de netejar molt bé aquestes fonts perquè van molt bé, perquè al gat els agrada, inclús els agrada ficar la pota i tal, segons quines races, inclús tenen l'instint, no?, de trencar el gel, gats, estic parlant ara, de trencar el gel per veure l'aigua, no?, com poden ser els Maine Coons i totes aquestes races que ja són més del nord de Canadà i tot això. I el que passa amb aquestes fonts és que s'han de netejar molt, molt bé, perquè ells mateixos, igual que els gossos, amb la seva saliva, tenen un component de fong que pot crear ja una viscositat, que allò s'ha de netejar bé cada dia.
1: Ja, escolta, com podem saber si el nostre gat o gos té depressió?
2: Bueno, els gats el que pateixen són nivells molt alts d'estrès o algun tipus de canvi molt sobtat i molt bèstia que els condueix a el que, perquè ens entenguem en termes col·loquials, a depressió, no? Llavors, normalment són canvis sobtats del seu comportament normal. Sempre, sempre, sempre, quan hi ha un comportament, i això és superimportant que ho sàpiga tothom, quan hi ha un canvi de comportament en el nostre animal, el primer que hem de consultar és el veterinari. No a nivell psicològic, perquè no, per això estem nosaltres, yeah, sinó a nivell físic, perquè moltes vegades els canvis de comportament tenen a veure amb un malestar físic, amb una malaltia, alguna patologia, no? I llavors, si això ho descartem, és quan ens truquen. A mi moltes vegades em truca molta gent que pel que m'expliquen dic, vale, ja has anat al veterinari? I clar, es queden a quadros, no? Dient, però si el veterinari m'ha dit que et truqués a tu, el primer que se m'ocorreix és un tema de comportament. El primer que hem de descartar és un tema a nivell físic orgànic. Ah. Si el gos està bé, llavors ja entrem nosaltres a treballar. I el que veurem és que un gos que potser és canvis de comportament. Potser era un gos molt actiu, passa a estar molt letàrgic. Potser era un gos que menjava molt, deixa de menjar. No vol companyia, no vol que el toquem, vol estar sol, etc, etc, etc. Veurem canvis de lo que seria el dia a dia del nostre gos que canvien completament.
1: Ah, veus, n'hi ha que diuen que això de... quan et llepen, que no vol dir ni de bon tros que et facin petons moltes vegades, diu, a vegades una manera d'explorar l'entorn, els gossos reben aquesta informació a través del gust i l'olfacte, en altres ocasions, quan et llepen, pot ser un signe de submissió, una manera d'aliviar l'estrès, o fins i tot una estratègia per cridar l'atenció.
2: Lo de submissió no, perquè ja tindríem, si acceptem la submissió, tindríem que acceptar el tema de la dominància, que si vols un dia en parlem, perquè és un temazo i no existeix. ¿Vale? O sigui, tinc un llibre escrit només d'això, perquè estava fins aquí de dir que això no existeix.
4: Ni entre gossos no hi ha una jerarquia...
2: No és un tema de jerarquies, és un tema de recursos, no? Però tornar al tema... Un altre dia, si voleu, jo parlo d'això,
1: sí,
2: vamos,
1: sí,
2: largo y tendido, no? Perquè dona per molt. Però el tema de llepar-nos, ara m'he recordat, moltes vegades a mi em llepen les mans perquè he tocat premis, saps? Perquè oloro a premis o sí, el que sigui. Però moltes vegades és el que et dic, les olors que els hi atrauen o la sobreexcitació. També és un comportament molt de cadell, no? Que després es va extingint. Igual que les persones... Bueno, no, quan les persones anava a dir... Però igual que cada persona és diferent, hi ha gossos que llepen més i hi ha gossos que llepen menys, no? Igual que hi ha gent, pues, que és més carinyosa i gent que és menys carinyosa, no? O sigui, això també va a personalitats de gos.
1: Ja. I el gos s'assembla a l'amo o l'amo al gos? Com diuen, també.
3: Això sempre es diu, això, Xavi.
1: Sí.
2: Interessant. Moltes vegades veus semblances físiques, no?, que són molt gracioses. I en temperament, jo et diria que quasi ve al revés. Moltes vegades, jo sempre dic que t'arriba el gos que necessites, no el gos que vols, no? Sinó que havia aquest gos arribat per ensenyar-te alguna cosa, no? De dir, mira, pues, necessites, ets molt exigent, pues, et ve un gos que necessita molta recompensa, no? I llavors, jo sempre explico el cas d'un amic meu, no?, que era super, super exigent i li va arribar una gossa que, si no la recompensava molt, no volia fer res, saps? I s'ho va tindre que treballar. Menys mal, perquè després ha tingut dues nenes, saps? Llavors li va anar molt bé treballar-se això.
4: Jo, la meva parella sempre havia tingut pastors alemanys i a mi sempre m'ha agradat molt el pastor australià. I una amiga nostra que té per pasturar i tal va tenir una cadellada i ens en va donar un. I jo tenia unes expectatives de que a les 8 setmanes el gos ja sapigués apagar-me el llum de l'habitació, sí, portar-me no sé què, no sé quantes.
2: Sense ensenyar-li, no?
4: Em va sortir un gos tan tossut o més que jo. I va ser això que dius, un aprenentatge de dir, no, mira, escolta, el seu ritme, el que s'ho passi bé a fer un joc, perquè si no era un suplici. Sí,
2: els gossos són grans mestres, perquè no funcionen com nosaltres volem, funcionen com a gossos, i tenen cadascú la seva personalitat i les seves tendències de raça, etc, etc. Llavors és superimportant d'educar-se, no?, un mateix abans de lidiar amb l'animal.
3: I com poden transformar, doncs, l'ambient energètic o l'atmosfera emocional d'una casa? Jo recordo fa molts anys a casa vivíem una situació una mica delicada, estàvem tots tristos, i va ser arribar la Tai, que era una Yorkshire, d'això ja farà uns 15 anys, i va ser un canvi radical.
2: Totalment.
3: Cap a millor, no?
2: Sí. Mira, amb els gossos...
3: Per l'efectivitat que li brindàvem a aquella gosseta, i ella ens brindava a nosaltres. Clar.
2: Jo ho veig sempre amb els gossos d'assistència, no? Per exemple, que la gent diu, bueno, el gos és per la criatura, tal, tal... Sempre dic, no, és el gos de la família. I veus un canvi en tota la família, perquè aquell gos no només ajuda aquella criatura que té autisme, per exemple, sinó que ajuda a tota la família, a cadascun li arriba d'una manera, no?
1: L'altre dia es va morir el gos més vell del món, 30 anys. Francesc, ara en parlarem, sabem què menjava i què feia aquest
4: 30
1: gos.
4: 30 anys?
1: 30 anys, tio.
4: 30 anys de gos?
1: Sí, sí.
7: Jo vaig tenir un 23.
1: 23 Uau. Anys? Déu-n'hi-do. Què li donaves per menjar?
2: Un setter.
7: Després menjava, menjava.
1: És caçador, ets caçador, tu?
7: Sí, sí, sí. Clar, el meu pare ho era.
1: Sí, heu de pelar els senglars, eh? Sí. No. Encara no ho hem enllestit, això.
7: No era caçador de senglars, jo soc caçador de pluma.
1: Oh, però ara convé que es matin els senglars en aquest país.
7: De perdiu.
1: Carla Villegas, com
7: quasi,
1: estàs?
7: Quasi no em puc sostreure la tentació de fer una petita falca al voltant dels animals, eh?
1: Fem una cosa.
7: Digue'm.
1: Sentim el César Salvador,
7: vale.
1: Que canti aquí en directe, i després fas aquesta petita falca.
7: Molt bé.
1: D'acord?
4: Va, una
1: endavant.
4: Cançó que sabem tots.
1: I quan vulgui, sí senyor, César Salvador.
4: La flaca, que diu així.
2: Oh, m'encanta.

0: senyor! Grande!
1: Molt bé, Cesc.
0: Que bé, nois. Què, Ingrid? L'has gravat i tot, eh?
2: Uau, mira, jo, com deia el Núñez, ara ja em puc morir, saps? Perquè això de que em deixeu cantar amb el malament que canto a la ràdio, escoltant-lo amb ell, li he destrossat una mica els coros, però
0: bueno. Què va, que ho has fet
2: super,
0: genial, això.
2: Una de les meves cançons preferides.
0: Petita falca del Jordi Vila.
3: La
0: endavant i com
3: falca
0: vulguis.
3: És del voltant dels animals. La gent que té gos, que té gat, que té animals, sol tenir a casa dos fregaterres. Un per netejar la casa i un per estar a la terrassa, on fa pipí l'animal i per no barrejar-ho i de més. Amb aquesta galleda, amb una passes,
2: ja.
3: Perquè sempre tens aigua neta.
2: Per això t'he dit, Jordi.
3: Encara que recullis el que recullis, com que va a parar a la banda esquerra...
0: Aquest sap, aquest sempre es compra cap a casa.
3: Clar, clar, clar.
4: En aquest cas hauríem de dir sempre frega cap a casa.
0: Frega cap a casa.
5: Jo pensava que anava a dir que els que tenen animals són bones persones i tal, i de com ho ha portat aquí, dic, collons, el millor comercial del món.
3: Ja he advertit que era una falca.
5: Sí, és veritat.
2: Jo necessito una d'aquestes galledes, de veritat. I faré un vídeo i el pujaré. Perquè la gent el vegi.
0: Què diu que ve la salseta del Poble Sec divendres, Jordi?
4: Divendres ve la salseta del Poble Sec.
0: Mare meva.
4: Farem doncs, un repàs a la seva trajectòria, en quin moment actual estan, que continua estant molt bé, doncs, amb molta energia, amb moltes actuacions, i sí. Viurem amb ells la tercera hora de programa.
0: L'altre dia va venir la Meravella.
5: L'orquestra Meravella?
0: 75 anys, nen. 75 anys d'història damunt dels escenaris.
5: Fort, eh?
0: Una passada. Ens ho van passar molt i molt bé. Doncs ara,
4: i ahir vam tenir el Gerard Quintana, 40 anys de sopa de cabra.
2: El vaig sentir, sí.
0: 40 anys de sopa de cabra, Ingrid. Que maco, el Gerard Quintana.
2: Sí.
0: Quin
2: mira.
0: Tio, i quina història, i quin tot. Sí? Estàs al cas, tu, no, Jordi Vila, d'això de sopa de cabra?
3: Estic al cas.
0: Nascut entre Blanes i Cadaqués.
4: Molt tocat per la tramuntana. Un gran invent, el sopa de cabra, Jordi Vila.
3: Tinc família al ram de la música, ara ho parlava aquí amb el cantant, eh?
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: D'algú conegut?
3: Arc de Triomf.
5: Els seus dos fills?
3: Sí.
0: Ah, sí?
5: Jo no sabia que eren fills seus.
3: Sí, bueno, són fills de la meva parella, de la meva actual, però que estan criats a casa des que tenen pocs anys.
0: Porta'ls un dia.
3: Quan vulgueu, on ha estat.
5: Home, són...
3: Tenien un grup previ a aquest, que es deia Daylight. I
0: però
3: què toquen?
0: Perquè ara, segons quin tipus toquen de música, no.
3: Rock català.
5: Sí, però encara tenen un punt punk, encara. Sí. Jo diria punk rock en català.
4: Sí. Xavi, tenen alguns temes que sonen bastant, eh?
3: Sí,
4: ara
3: Triomf. Home, ha sonat bastant.
0: Veus, al Jordi li agrada l'òpera.
3: Sí, bueno, a mi també, eh?

0: Gràcies, Marta Inglés, Eduard Ortega, per la gran feinada que feu sempre des de l'altre costat de l'Atlàntic.
1: Sempre anava a dir que amb el Jordi Vila quedava repassant algun dels grans invents catalans. Sabíeu que el telègraf elèctric és d'un català? Jordi Vila?
2: Sí, és del Francesc Salvà. És de mitjans del segle XIX.
0: També és parent teu, aquest, no?
2: No, no és parent meu. Aquest
3: no sé, però n'han dit un parell d'inventors catalans i tots porten el nom de Francesc. Sí, jo crec que els meus pares alguna cosa van fer bé, eh? Sí.
2: Però mira, hi ha invents més antics i sense una autoria clara.
1: Sí.
2: Per exemple, la volta catalana arquitectònica, no? Que carrega sobre les parets i que fa una volta. Jo visc en una casa que té volta catalana.
4: Preciosa, la volta catalana.
2: Que té 200 anys. I són aquests invents que no han tingut patent, que no han tingut una autoria clara, però que han sigut doncs, molt populars i que s'han fet servir durant un segle o més a la construcció.
0: Maria Suárez, Can Major, a la Barceloneta, que baixarem a fer aquest suquet, d'una estona.
4: Quan vulgueu.
3: Això sí que són bons invents catalans.
0: Vau obrir portes l'any 1968? Tu encara no havies nascut, suposo.
4: No, van obrir els meus avis.
0: Els teus avis.
4: Sí, sí. La meva àvia, una apassionada de la cuina, i sempre havia tingut el somni de tenir un restaurant.
0: I diu que ve la Loles León.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Va de la Barceloneta. Va estar aquí, en aquest programa, també, la Loles.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: Molt bé.
0: I l'anxoveta no ve? El Leslie, el del Cirex.
4: No.
3: Leslie.
0: També és de la Barceloneta, també ve de tant en tant al programa.
1: I amb ell hem passat grans moments, grans terceres hores, amb el Leslie.
3: Amb en Leslie, us diré un secret jo, va estar fent Zenit amb mi, el Leslie.
0: Ah, sí, ja me'n recordo.
3: I un dels últims dies vam compartir...
0: I el Cicus també, no?
3: Sí, el Cicus també. Però amb el Leslie, clar, vam compartir, que ens agrada molt els dos, el whisky, el bon whisky. I un dia em diu...
0: Menys l'aigua t'ho fots tota, també, Cesc.
3: Em diu, Cesc, va, vine, em va portar el seu camerino i em va deixar provar un whisky que ell tenia i tal, i jo li vaig portar... Jo sempre que vaig a Andorra per feina em compro un whisky allà a Andorra, hi ha una botigueta que porten whiskies així més diferents, i li vaig portar un també. El tio és meravellós, eh?
0: Així ets un expert en whisky.
3: Sí.
0: D'aigües no...
3: Sí, d'aigua també,
0: sí,
3: l'aigua
0: sí,
3: de l'aixeta.
0: Sí, però... Ai, senyor. Maria, què més hi feu a Can Major, a la Barceloneta?
4: Doncs el nostre plat estrella és la paella. Per lo que més ens coneixen són els arrossos. El caldero de llamàntol també té molta història.
1: Sí, arròs negre? Feu arròs negre?
4: Sí, fem arròs negre. Sí. Arròs i fideuà negre. Sí, tenim un malós negre molt bo d'escamarlans.
1: I la Loles León, un dels seus plats preferits, aniria per aquí, algun d'aquests arrossos?
4: Sí, a la paella, o el peix també està molt bo, gall de Sant Pere, llobarro la sal, sí.
5: I arròs de verdures?
4: També,
5: sí,
4: també fem un arròs de verdures.
0: Que no menges carn ni peix, tu, Ingrid?
5: No, ja ho saps, que sóc vegana.
0: No me'n recordava.
5: Sí, que l'altre dia estava que hi ha gent que donava tot de productes de mel i no sé.
0: Sí, sí, la mel amb grills.
5: Sí,
0: aquell dia també vas venir, el dia de la mel amb B12.
5: Sí, em volien donar i jo, no, que això porta animals, no, que això...
0: Sí, ara que ho dius, sí. Passa tanta gent per aquí cada dia del món. T'has cregut, això.
1: Maria, el vostre restaurant també té una terrassa super.
4: Super, davant del mar.
1: Explica'ns per què no ens podem perdre menjant aquesta terrassa, a veure.
4: Bueno, jo crec que una tarda de primavera, una palleta davant del mar, amb un bon vi, un albariño, un Penedès, és un planazo.
0: Home, doncs sí. Doncs sí. Mira què vols que et digui.
1: Un gran moment romàntic.
0: Amanides, anxoves del Cantàbric, gambes, pop, calamars, pebrot amb brandada de bacallà, ostres, llamàntol, cloïsses gallegues, peixos, els arrossos, que deies, això no pot fallar.
4: No, tenim una cuina molt, molt basada en producte, que el seleccionem amb molta cura i al final no ens compliquem, fem una cuina molt senzilla de tota la vida.
0: Molt bé, com ha de ser? A mi és la que més m'agrada, aquesta, de veritat t'ho dic. Doncs, oients, si voleu aquest dinar o sopar per dues persones al restaurant Can Major, on potser hi trobareu a Loles León, ja podeu anar trucant al 900-454-455. Heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Què rius, eh? Espera que la... Deixa el micro a la cara, home, un moment. És que no hi cabem avui. Oients en aquest estudi. Són molts.
6: Què tal, què tal, com esteu?
0: I per què no ha vingut el blat? Que si no també el feia
6: seure. També el posaríem aquí, tant,
0: una cadira
6: costat,
0: i...
6: el ficaríem aquí.
0: A veure, l'altre dia la Carla ens informava que s'havia mort el gos més vell del món, 30 anys a França, com es deia l'animal?
6: Es deia Lazar i era un petit Spaniel Toy. Ingrid, no sé si aquesta raça de gos acostuma a viure molts anys o...
5: Bueno, contra més, en general, per regla, contra més petitons són de tamany, més viuen, saps? Els toys... estan una mica trucadets, no? Però vull dir que és molta, és una selecció molt bèstia,
3: genètic,
5: no? Per arribar, per arribar fins tan petit. Però els gossos petits solen viure molt més que posar-li un gran danès, un mastí, tot això.
0: Ja, doncs dic a la Carla, dic, escolta, hem d'averiguar què menjava, quin tipus d'exercici feia, com era el dia a dia d'aquest gos, perquè els que tenim gos a casa volem prendre nota, a veure si el podem fer acampar més anys, també.
6: Ho he buscat, Xavi, però realment la informació és poqueta, però sí que el que diuen és que menjava el menjar, crec que l'altre dia també ho parlava amb Ingrid, el menjar humà, el que nosaltres podríem, no?, preparar per dinar o sopar, doncs li posaven una ració també al petit Lazar i és el que amb el que s'ha alimentat durant els seus 30 anys.
5: O sigui, menjar de veritat.
6: Menjar
5: no
6: de veritat
5: pinso,
6: i no és... pinso. Exacte.
5: És el que sempre dic, no? El gos és un carnívor no exclusiu, llavors la seva base ha de ser proteïnes, saps? No coses farines i pinços i coses d'aquestes.
0: Sí, però hi ha molta cosa que mengem nosaltres que pel gos és tòxica.
5: Sí, això també.
6: Hauríem de saber quins aliments són perjudicials.
0: L'altre dia deien que l'alvocat fatal pels gossos, no?
5: Sí.
3: L'all i la ceba, no?
5: La ceba en grans quantitats, sí.
2: I el xocolata.
5: I el xocolata, contra més negre, pitjor. Són coses que el gos no digereix, no? Igual que el raïm, les passes, totes aquestes coses poden crear un col·lapse, no?, amb el gos. Llavors, sí que el gos no és l'orgànica, saps? No és en pla, mira, tot el que ens sobra cap al gos, no? I amb espècies i condiments i de més, no? Ha de ser, pues, que sigui cuinat, proteïna, que sigui cuinada bàsicament amb oli, saps? Bullida i un reget d'oli i ja està, sense cereals i molta, molta verdura, no? Llavors, simplement de la verdura hem d'evitar tot el que siguin cebes i famílies de les cebes, no? Tipus calçots i de més, i podem utilitzar, per exemple, pastanaga, carbassó, carbassa, patata...
0: Tot això sí.
5: Mongeta tendra, bròcoli... Truita, a l'ou? A l'ou és una proteïna? Sí que podrien.
0: Sense
5: que
0: sal, entenc,
5: bueno,
0: eh?
5: Tal. Sí. No posem condiments, ni sal, ni pebres, ni de més, no? Hem de vigilar la proteïna, perquè, clar, igual que hauríeu de fer, no?, els que mengeu proteïna animal, hauríeu de vigilar la procedència, perquè, clar, ous n'hi han de molts tipus, peixos cada
0: aquí
5: cop n'hi han de menys tipus.
0: Aquí ara mengem ous de calaf, aquí, en aquest programa, ara. En aquest programa i en aquesta casa, perquè tothom es va emportar
6: tota la redacció, sí.
0: Bons. Producte d'aquí del país, home.
2: Sempre m'ha meravellat els gossos que quan li fas un plat combinat d'aquests que tenen verdures, arròs i carn, per exemple, l'habilitat extrema que tenen només amb la llengua per menjar-se primer tota la carn i ni un sol gra d'arròs. I quan s'ho ha acabat, si encara li queda gana, es menja l'arròs.
5: Perquè el gos és molt intel·ligent, no haurien de menjar arròs. L'arròs és un cereal. Si t'hi fixes en les caques del gos un cop ha menjat arròs, surt igual que entra. No el digereixen.
3: I la verdura, per contra, perquè també és una cosa que pensaries, la verdura en un gos, parlant en essència, tampoc no seria la seva dieta habitual.
5: Sí, perquè quan es menja... El gos és un carronyer, no és un caçador. Vale? El gos a la natura no va matant animals. El que fa és menjar-se animals que ja estan morts. I el primer pel que aniria seria en els budells, que és la part més tova. I allà és on s'almacena moltíssima de la fibra que l'animal que s'ha menjat ha digerit. Llavors, sí, la verdura sí, però també és veritat que si està cuita la digereixen molt millor que crua, no? Tu els hi pots donar una pastanaga crua, que se la menjaran i va molt bé per les dents, etcètera, però és millor si està un pèl bullida.
0: Bé, escolta, què passa si dorms amb el gos al llit?
5: No passa res si el teu gos no té problemes sobre que tu entris al llit, vull dir que tu vas al llit, està el teu gos i el teu gos grunyeix, això sí que tenim un problema, no? Però si el teu gos no dorm amb tu, a part de, a vegades pot ser una mica incòmode, no?, perquè no dormen recte, dormen en diagonal a vegades i t'agafen tot el lloc, a part d'això no hi ha cap problema. Ja. Pensa que antigament nosaltres dormíem amb els animals, no?, per un tema d'escalfor. És una de les raons per la que el gos va arribar també a les nostres vides, no?, i se'l va domesticar. Però no passa absolutament res. De fet, està comprovat científicament que les dones dormim molt millor amb el nostre gos que amb la nostra parella a nivell descans.
3: Això és veritat, això és veritat, perquè la
0: que t'ho digui, però els homes també.
5: Els homes també, m'ho crec.
0: Em dono fe.
5: A l'estudi no deia això, però bueno, si ho dius tu, m'ho crec.
0: L'únic que està sempre content quan et veu és el gos.
5: Això sí.
0: I amb qui millor estàs és amb el gos.
5: Sí.
0: Sí? Jordi sí. Vila o el gat, en el teu cas, la gata.
1: En el meu cas és amb la Mel.
0: Deixa't estar.
1: La gateta.
0: Perquè ens hem de complicar la vida. Pensa, també que estem amb el gos quan arribo, i el gat.
1: Quan arribo a casa, obro la porta i està allà. Després marxa. I quan li dius Mel, vine, no ve. Ve quan ella vol.
0: O a no ser que li donis alguna cosa. No,
1: quan ve, se'n posa entre les cames, aixeca la cua, es deixa agafar. Ja. Això sí, ja. Sí, sí.
0: Ja. I els hi hem de deixar el matí de Ràdio 4 posat, quan els deixem sols a casa?
5: Sí, una ràdio que tingui bon rotllo. No, això depèn, no? Si és
0: bon rotllo, quan parlem de política i de corrupció i de malalties, no sé.
5: No, a veure, hi ha gossos que si tenen problemes quedant-se sols, una de les coses que pot fer moltes vegades el quedar-se sol és perquè l'espai

0: Ha tingut molt bona vida i ja està, ja se li noten els anys.
1: Ja. Què feu de postre a Can Major? Què feu de postre?
0: Mira, tenim postres molt tradicionals també, crema catalana.
1: Bona.
0: Sí, tenim tiramisú, que el fem casolà també molt bo, tatén, de poma, colant de xocolata pels amants de la xocolata. Sí, sí.
1: No us equivoqueu amb res, eh?
2: No.
1: Les encerteu totes, eh?
0: Pels que els hi queda un foradet, sí, no es poden perdre les postres.
1: El tema horaris, què tanqueu, dilluns?
0: Tanquem els dilluns tot el dia. Dimarts i diumenge només fem servei de migdia, d'una a quatre i mitja.
1: Sí.
0: I de dimecres a dissabte obrim tot el dia, des de la una fins a les deu i mitja, no tanquem a la tarda.
1: Això m'encanta a mi. Sí. És a dir, puc venir a dinar...
2: A les cinc,
1: a quarts de sis...
0: Sí.
1: Això és molt bo.
0: Pues sí.
1: Eh que sí?
0: Pues sí.
1: Estic farta, no? És que ja són les 3 i dissabte, que pots dinar tard. Clar. Què passa? Quin
0: també per la sobretaula, no? Per no tenir aquestes presses quan acabes, poder-te quedar... Sí.
1: Ja. Que bé, tu. I no feu allò del doble torn que et
0: això,
1: comencen a...
0: Els caps de setmana a la terrassa sí que ho fem, però perquè és el moment de més demanda i clar, al final doncs, perquè tothom tingui cabuda, no? Quan més persones, millor.
1: Quan hi anem, Cesc?
2: Jo és que si vols baixem avui un ratet, ja està.
0: Home, avui és molt bon dia,
2: Amb el dia que fa avui, aquesta... Jo ahir, amb dessuadora, avui he sortit amb el pantaló llarg aquest a passejar el gos i ja m'estava ofegant de calor. Com pot ser que d'un dia per l'altre la diferència sigui tan notòria?
0: Sí.
2: I avui sí, avui és dia de terrasseta, sol, un vermutet...
1: Molt bé. Jordi Vila, què dius? M'escriu whatsapps.
3: Clar, és que aquí ens comuniquem perquè estem en directe i tal. Escolta, no?, que amb el Jordi Vila volíem repassar alguns dels grans invents o posar en valor dos dels grans invents que ha marcat un abans i un després en la història recent de la humanitat. Per exemple, el filferro espinós, que tenies moltes ganes de comentar aquest tema.
4: Aquest és curiós perquè això ha tingut una transcendència que sembla impròpia d'una cosa tan senzilla, no? El filferro espinós als Estats Units, a meitat del segle XIX, s'inventa i és el que permet ballar grans extensions de terra, les grans planes americanes, permet separar el bestiar del conreu, acaba amb els cowboys que feien les grans caravanes per transport dels mercats del bestiar. I té una... Sí, aguanto, però tinc una mica d'aigua, si em permeteu.
1: Veu. No, mira, mentrestant, Margarita, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Margarita, què dius? Des d'on truques?
5: Mira, aquí, escoltant-vos.
1: Molt bé.
5: I amb el Jordi, que, per cert, jo tinc la galleda del Jordi Vila, que ja em va tocar fa un temps enrere, i va superbé, eh?
1: Veus?
5: És
1: pots donar
5: fe.
4: Moltes gràcies.
1: Ara has d'inventar alguna cosa per la tos, que no sigui el caramel de tota la vida.
4: Bueno, sí. Això ho farem.
5: Sí.
1: Escolta, d'on truques, Margarita?
5: De Barcelona.
1: Barcelona ciutat.
5: Sant Martí. Molt bé. Aquí a propet vostre.
1: Ja només et falta el dinar o sopar, ja. Ja, escolta'm, això ja rodó, eh?
5: Bueno,
1: sí?
5: ja faríem complet.
1: Molt bé. Ens escoltes sovint, Margarita, o no?
5: Cada dia,
1: perfecte.
5: Cada dia.
1: Molt bé.
5: Per cert, et vaig saludar per Sant Jordi i tinc una foto amb el Pau de Pons.
1: Ah, sí? A Plaça Catalunya, que vam fer el programa des d'allà.
5: Sí,
1: vas venir. Sí. Oh, carai, moltes gràcies, eh? Tu saps la il·lusió de veure els oients que venen allà a veure'ns com fem el matí de Ràdio 4 en directe.
5: Molt bé,
1: Margarita. Tema gos i gat, què? T'ha cansat una mica o no?
5: El què? Perdó?
1: Tema gos, tema gat, tens alguna bèstia, algun animal a casa?
5: No, jo no en tinc de mascota, no.
1: No se t'ha fet pesat el tema, vull dir, no. És que penso que interessa molta gent perquè tothom té mascotes, pràcticament.
5: És que avui, sí, aquí a l'escala meva, per exemple, pues, pocs no en tenim, la veritat.
1: Ja.
5: N'hi ha de tot arreu. Llavors, bueno, és un tema que a la gent li interessa, no sé.
1: Molt bé. Si fins i tot tu l'has escoltat, imagina't que no en tens, ja em quedo tranquil. Gràcies, Margarita. Doncs endevina-ho ara. Ara no em fallis, eh?
5: Què? Jo crec que és un mico petit.
1: És un mico petit, això? O un mico petit o gran, com sigui? Sí o no? No, Margarita!
5: Bueno, no, és que ja l'he sentit davant de matí i dic, ostres, això...
1: Un disgust m'has fotut, ara, Margarita.
5: Al final vaig a dir un mico per dir alguna cosa, tampoc no.
1: Oient fidel i volia que guanyés.
2: que sap greu.
1: Molt greu, però saps?
2: Hem de,

0: tornar, com faria llavors un micro? Ai, un mico. Un mico, com ho faria?
1: Com faria un mico, Margarita? Això t'ho fa fer el César Salvador, que és una mica tremendo, aquest.
2: Com faria un mico?
1: Imita un mico, com fa? Com fa un mico?
3: Igual.
0: És bona.
1: Ja no me'n recordava, això. Ho hem de fer,
0: sí, clar, ho hem de fer.
1: Has de patentar la idea, també.
0: No, em deixarien, per maldat.
1: Margarita, un milió de gràcies per escoltar-nos, de veritat. Una abraçada. Torna a trucar i guanya, sisplau, eh? Nosaltres a favor teu, sempre. Merci, gràcies.
2: Adéu,
1: adéu. Lluís!
4: Què tal?
1: Molt bé. Què dius?
4: Doncs mira, ara m'ho he agafat treballant i dic, ostres, no sabia qui era i he despenjat. Dic, mira, doncs a veure si toca.
1: Expliquem una mica com va això, Jordi Vila, perquè si no la gent sembla que fem trampa aquí. És a dir, des de primera hora que diem als oients podeu trucar al 900-454-455. La Sílvia García pren nota de noms i telèfons i després els va trucant per ordre, justament quan arriba l'hora del concurs. A què et dediques tu, Lluís?
4: Jo soc comercial.
1: Comercial, i com va?
4: Bueno, va fent. No em puc queixar.
1: Molt bé, me n'alegro. I truques des de...
4: Sí. Truco des d'Olot, ara
1: carai,
4: mateix.
1: Carai, a la capital de la Garrotxa, tu.
4: Exacte.
1: Molt
4: exacte. Bé. Bon dia, preciós.
1: Bona terra. Que maca és, la Garrotxa. Sí, senyor.
4: Sí.
1: Molt bé, doncs escolta'm, endevina-ho, per l'amor de Déu.
4: Aviam, no ho sé.
1: Ho saps o no ho saps?
4: A veure, és que des del mòbil s'escolta... Jo aquest dematí ja li he dit que el que creia que era, però no me'n recordo, però bueno, a veure si...
1: Ai, senyor. Va, tira.
4: Un cadell de gos.
1: És un cadell de gos, això? Sí o no? Sí, senyor!
4: Molt bé!
5: Sí, senyor, molt bé.
1: Que bo! Clar, tenim a l'Ingrid aquí i mira, doncs posarem un cadell de gos. Escolta, moltes gràcies i felicitats. Enhorabona.
4: Moltes gràcies.
1: Et fotràs un bon tiberi, eh?
4: Bueno, això esperem. A mi m'encanta menjar.
1: Amb qui aniràs?
4: Doncs, bueno, si és per dues persones, amb la meva dona.
1: Amb la teva dona. Molt bé, perfecte.
4: Si és per tres, doncs amb la meva filla, també.
1: Ah, va, pots anar i pagar un dinar, home.
4: Això sí.
1: Tres,
4: i tant.
1: No? Tres al preu d'un. Escolta'm, genial, això,
4: total,
1: també.
4: Total.
1: Molt rebé.
4: Només faltaria.
1: Doncs mil gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4.
4: Mil gràcies a vosaltres perquè us he canviat per RAC1, que ho sàpigues.
1: Carai, doncs escolta, moltes gràcies, moltíssimes
4: perquè
1: gràcies.
4: Perquè una ràdio molt honesta i de veritat que enhorabona.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Lluís, de veritat, de tot cor, que vagi molt bé.
4: A vosaltres,
1: no pengis, una abraçada. No pengis, que ara no la Sílvia tira com ho hem de fer això, d'acord? Gràcies.
4: Genial.
1: Adéu. Què dius, tu?
6: Bé, acabem amb el Filferro, que m'he quedat estossegant. Va tenir un paper transcendentíssim a la Primera Guerra Mundial. És a dir, sortint dels camps i de fer grans tanques on no hi havia prou fusta per fer-les...
5: Per la guerra de trinxeres, no?
6: Clar, la guerra de trinxeres es van fer les alambrades de Filferro davant mateix de la trinxera, que retenia l'avenç contrari i allà s'ametrallava a gust perquè la gent quedava retinguda tallant filferros.
5: Recordem que el filferro espinós el va inventar el nord-americà Joseph Glidden, el 27 d'octubre del 1873, amb aquesta patent, i que Glidden va utilitzar una màquina de moldre cafè manual per enrotllar els filferros i això, fabricar els primers prototips a la cuina de casa seva, d'aquest filferro espinós.
6: Això és molt interessant, però fixa't, encara és més interessant pensar que avui és exactament igual que es va fer. Perquè aquests invents senzills, que no vull parlar de temes meus, però que es mantenen el temps i que són exactament igual que el dia que es van fer, és que estaven molt ben resolts. Perquè, si no, tot evoluciona. El bolígraf, per exemple. Ah. El bolígraf, que és un invent d'ús, bueno, és pràcticament igual que el primer que van fer. No s'ha millorat en res. S'ha millorat la tècnica de que són més fins o de que són més gruixuts o que la tinta és més permanent o menys. Però funciona amb una bola, com sempre.
1: Ja. César Salvador. Què dius,
0: Mira,
1: què faràs ara?
0: Ara us porto una cançó de Harry Styles, però de les que m'agraden a mi. Harry Styles ha tret un àlbum nou, d'actualitat musical, que no m'acaba. Llavors, torno endarrere en el temps, en aquell Watermelon Sugar, ara que ve el bo temps.
1: Tornem a lo bo.
0: Que diu així.

0: gran el Cesc Sant Salvador. Ai, que se'ns tira el temps a sobre. Mira, aquest titular, mira, que malament això. El 70% de la fruita consumida a Espanya conté residus de plaguicides. Els aliments importats presenten gairebé el doble de residus que els productes locals.
1: És dels que es queixen els pagesos.
0: Sí, senyor. N'hem parlat molt aquí.
1: I amb molta raó.
0: El 46% dels aliments analitzats presenten residus d'almenys de com a mínim un plaguicida. Un percentatge que arriba a gairebé el 70% en el cas de les fruites, 38% hortalisses. Així ho indica un estudi a partir de les dades oficials elaborat per Ecologistes en Acció. Demà en parlarem amb Ecologistes en Acció d'això, perquè nois, mira, el raïm de taula s'hi han detectat 47 plaguicides diferents en les 70 mostres analitzades. Punt número 1, raïm de taula. 2, pebrots dolços. 3, taronges. 4, tomàquets. 5, meló. 6, les pomes. 7, les peres. 8, mandarines. 9, albergínies. 10, els préssecs. Que fort. Un total de 59 plaguicides corresponien a substàncies no autoritzades a la Unió Europea.
2: Jo tinc, tinc una pregunta al respecte.
0: Digue'm, però això aquesta, ho has de preguntar a Ecologistes en Acció.
2: Aquestes restes sí. són exteriors? És a dir, són per fora de la collita o són
1: interior?
2: Per l'interior m'estranya una mica.
0: No, va, però si és un producte no de contacte, sinó d'aquells sintètics, això es posa dins de la planta i de la fruita.
1: Jo crec
0: que
1: qualsevol producte.
0: No ho sé, demà en parlarem. També vindrà l'Alfred Rodríguez Picó, és dijous, sabrem el temps que farà. Rocco Stenhauser,
3: mira, Jordi Vila. Justament m'acaba de dir que demà amb Rocco Stenhauser entrevistarem Josep Maria Mainat.
0: Ah, home! Sí.
3: Justament, mira, ara m'ho estava confirmant. Home. Sí, senyor.
0: Josep Maria Mainat, demà aquí al matí de Ràdio 4. Senyores i senyors, amb el Picó, amb el Falgàs, amb la Sílvia Barroso, Fernando Sánchez Costa. Aclarirem això dels pesticides perquè ens preocupa i ens fa patir. Vindran de l'Hospital de Sant Pau, 50 anys del primer trasplantament de medula òssia. Vindran metges, però també pacients, testimonis dels que ho han viscut i s'han curat. Doncs tot això i molt més demà aquí, al matí de Ràdio 4, ara de seguida les notícies de la 1, després el gran Xavi Fornia, que no marxi ningú, i fins demà. Bon dia a tothom. Gràcies.

0: Es la 1.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. En marxa a hores d'ara la segona jornada de vaga de les escoles Bressol dins del cicle de mobilitzacions educatives. Després de la vaga del 7 de maig, els docents de l'etapa 03 tornen a sortir als carrers del centre de Barcelona. Toni Conde.
2: La manifestació a hores d'ara recorre el tram que va entre plaça Universitat i la plaça Sant Jaume. Amb càntics com "si a l'escola falten mans, ho patim, petits i grans", la plataforma 03 reivindica un model únic d'escoles Bressol gestionat per la Generalitat, una reducció de ràtios i més professionals per a l'escola inclusiva. Patricia Rodríguez, membre de la plataforma 03.
3: I sobretot estem aquí perquè el 03 ha estat la gran oblidada de tota l'etapa educativa. És on comença tot, és on més important és l'atenció primerenca, i llavors el que demanem és que ens tractin com a una etapa educativa, que posin recursos i que ens mirin i no ens invisibilitzin.
2: La plataforma 03 denuncia l'oblit d'aquesta etapa educativa i asseguren que continuaran les mobilitzacions mentre se segueixi sense atendre les seves demandes.
0: Gràcies, Toni. Més qüestions socials. La plataforma Dret a morir dignament valora negativament la sentència del Tribunal Suprem que reconeix el dret legítim del pare del Francesc a recórrer la sol·licitud d'eutanàsia del seu fill. Ens ho explica la Marga Esparza.
4: El Francesc ja fa gairebé 2 anys que espera poder rebre l'eutanàsia, que ja havia estat autoritzada, però segons el Tribunal Suprem, de manera excepcional, terceres persones poden recórrer judicialment una eutanàsia autoritzada. Cristina Vallès, directora de DMD.
5: No només és absurd, és que és complicar la qüestió fins a uns punts que no són lògics i, d'alguna manera, no trenca la llei, però sí que posa en dubte la qüestió d'autonomia, de dret a decidir i de que qualsevol persona major d'edat, competent i que faci lliurement aquesta demanda té dret a que li sigui respectada. És que és un dret que tenim.
4: Per això DMD també ha impulsat la petició de reforma processal perquè aquests procediments es resolguin en un màxim de 20 dies.
0: En plana laboral, expliquem que el Palau Blaugrana acull avui el Jo Barcelona, el saló d'ocupació que posa en contacte una 80 d'empreses i 7.000 joves que busquen feina. Climent Sabater.
6: En un context on el 70% de les empreses denuncien dificultats per trobar perfils adequats d'empleats i una taxa d'atur juvenil de les més altes d'Europa a Catalunya frega el 20%, el Job Barcelona vol connectar el món empresarial i els joves que sovint busquen la primera feina. Per això aplega 80 companyies com Danone, DAM, MediaMarket o el Banc d'Espanya amb 7.000 joves. Marta de Llauder és la directora del saló.
7: El que sí que és real és que totes aquestes empreses que avui estan durant el dia de Job Barcelona tenen ofertes que oferir reals al moment o ofertes que tenen recurrents durant tot l'any. O sigui, és un punt de realitat.
6: El Job Barcelona ofereix 1.000 vacants per part d'aquestes empreses, però també assessorament en orientació laboral amb eines de realitat virtual i intel·ligència artificial.
0: I Barcelona suspèn durant 2 anys la concessió de llicències d'obertura d'autoserveis de fins a 400 metres, amb la voluntat de frenar i regular la instal·lació de súpers 24 hores mentre es redacta un pla d'usos per tota la ciutat. Actualment la ciutat compta amb 300 establiments d'aquesta tipologia, Maite Boada.
8: Per a primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, el nou planejament ha de permetre protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar el monocultiu. Els plans d'usos de Ciutat Vella i Sant Martí van frenar l'obertura d'aquest tipus de establiments, però els súpers de 24 hores s'han traslladat a la resta de la ciutat.
9: Avui Barcelona torna a decidir quin tipus de ciutat vol ser, perquè darrere d'aquestes decisions també hi ha això. Aquests són comerços que van adreçats principalment als visitants. És també una manera de defensar el dret a quedar-se a la ciutat. Volem promoure el comerç orientat als residents, als veïns.
8: La nova regulació s'aprovarà inicialment d'aquí a un any i de manera definitiva al maig del 2028.
0: Gràcies, Maite. Anem a comarques de Lleida. Detingut un home de 45 anys per robar presumptament 28 xais i un vehicle a les Borges Blanques, a les Garrigues. A més, els Mossos van constatar que conduïa sense tenir el permís en vigor per pèrdua de punts, Joan Ascendra.
10: Els fets han tingut lloc aquest passat dilluns sobre les 4 de la matinada. Els agents van localitzar un vehicle que circulava de manera erràtica a les Borges Blanques, a les Garrigues. El van aturar i dins hi van trobar 28 corders vius, que inicialment el conductor no va poder justificar-ne l'origen. Els Mossos van constatar que la furgoneta constava com a sostreta a les Borges Blanques des del cap de setmana. Alhora també van rastrejar la procedència dels animals mitjançant els cròtals i es va comprovar que els havia sostret d'una explotació ramadera d'Ontinyena, a Osca. Finalment, els Mossos els van denunciar penalment després de veure que conduïa sense tenir en vigor el carnet per la pèrdua dels punts. El detingut tenia antecedents.
0: I de l'exterior els expliquem que han recuperat els dos últims cadàvers dels bussejadors italians morts a les Illes Maldives. L'operatiu internacional de rescat dona així per conclòs el dispositiu posat en marxa per rescatar els 5 italians que van morir atrapats, recordem, en una cova submarina a 60 metres de profunditat el passat 14 de març. Ara seran repatriats a Itàlia una vegada concloguin les tasques d'identificació. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 2.
1: Ràdio 4.
11: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
12: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
11: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
13: Podríem llevar-nos a les 8.
11: Però per què, si ens encanta?
14: Badó, no puc més.
15: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
14: Badó, em passo el programa de tardes.
15: Ei, Badó, que tinc molta tos,
11: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
16: Bon dia i bona sort.
17: Bon dia i bona sort.
16: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
18: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
18: Compromesos amb la bona informació.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. A la 1:07, comencem un nou Xavifòrnia a Ràdio 4, quan avui estem celebrant, per exemple, el Dia Mundial de l'Abella. Tan important, tan, tan important. Hola, Maria García Coll.
2: Hola, bona tarda.
1: Ets de les
2: molt
1: que es
2: bé.
1: Posen tan, tan nervioses amb les abelles com la majoria de persones?
2: No.
1: A tu t'ho passes.
2: Sí, o sigui, quan les veig, doncs intento no molestar-les gaire, perquè si no les molestes, en principi no piquen, i a més són boníssimes pel medi ambient, per la pol·linització, per nosaltres, són fantàstiques.
1: La nostra abella del so, Jaume Tudela, al control, pol·linitzant la ràdio amb una realització espectacular. He dit pol·linitzant la ràdio.
2: Està bé.
1: I el Joel Sevilla ha aixecat una cella, saps? Com dient, oh, sí, però bueno. Però bueno.
2: És primavera.
1: Joel Sevilla, la producció, el número 1. I anem a explicar-te què passa aquí avui, que és molt bo. Tenim moltes coses.

0: De seguida els virals, Maria García Coll.
1: Ui, avui molt barrejat tot plegat.
0: Uf, sí.
1: Parlem de semblances, de cantants, del salseig del moment, que ahir en vam parlar i avui l'actualitzem.
0: Ah, hi ha més informació?
1: Sí. Wow. Àlex Tous, Mireia Salaet, ara en parlem.
0: El nostre historiador Damià Amorós vol fer 5 especials sobre Antoni Gaudí. I avui comença el primer. Avui especial Gaudí. D'on era Antoni Gaudí i cornet?
1: Doncs també és salseig històric. Jo, a primeres, et diria que era de Reus, ja. Però es veu que hi ha una mica de polèmica aquí, no?
0: Era de Riudoms, potser. Bé, hi ha safareig històric amb la vida de Gaudí, la que vulguis. Molta teca. I després tenim una segona hora de programa molt interessant, perquè avui ens visita el gran Luis Piedrahita. El coneixeu perfectament, que a més ve a presentar un nou espectacle aquí a Barcelona. Després, edició migdia, amb Eva Albiol i tot l'equip dels serveis informatius. I a la tercera hora de programa, Toni Cano, que arriba per obrir melons.
1: Sempre ho fa i no ens deixa mai
0: indiferents
1: al nostre traficant d'endorfines, el Toni Cano.
0: Traficant d'endorfines, el polèmic Toni Cano. I atenció, perquè tancarem avui amb música i d'un artista que coneixeu molt bé i que segurament a molts que ens esteu escoltant us va marcar. Fran Perea, que té nou projecte i també parlarem de pel·lícules, de cine, de sèries que està fent, però evidentment hem de parlar de la seva nova música. Doncs, escolta, un home son o son siete.
1: Exacte.
0: En aquest programa.
1: És el que em ve al cap quan penso en Fran Perea.
0: Entre moltes altres.
1: Exacte. Sí.
0: Doncs la 1:10, molt bon moment per començar els virals i començar a actualitzar què és el més comentat a les xarxes a aquesta hora de la tarda, avui dimecres, i ho farem, com sempre, amb la meravellosa Maria García Coll.

0: Maria, va de semblances el tema?
1: Sí, perquè avui us he de dir que m'he trobat, venint cap a la ràdio, m'he trobat el Quevedo al metro.
0: Què dius?
1: Sí. Bueno,
0: no
1: bueno.
0: Crec que agafi el metro, Quevedo.
1: Per Barcelona, no?
0: No, no el veig.
1: No, no m'he trobat el Quevedo, evidentment, però m'he trobat el seu doble.
0: Ah, sí?
1: Tenia al costat un noi que era exactament igual que Quevedo, de veritat, que el cantant. He estat a punt de dir-li.
0: La gent el mirava o...?
1: No, però l'he mirat jo, el tenia bastant a prop i m'he quedat mirant, i jo crec que el noi s'ha adonat, perquè m'he quedat mirant, potser es pensava que volia una altra cosa, però no, s'assemblava a Quevedo i a més ha baixat a Glòries també, i jo tenia, semblava com estudiant, jo crec que anava a la Pompeu, que la tenim aquí al costat de la ràdio, però bé, m'ha fet pensar.
0: No li has dit res?
1: No, no li he dit res, perquè he pensat, no sé, tampoc no cal, no? Però... Sí, sí. Llavors, això m'ha fet pensar que últimament proliferen a internet els vídeos de gent que pregunta pel carrer a quin famós et diuen que t'assembles.
0: Ah, és molt bona. És la mítica, la mítica.
1: Clar, pregunta, sí. I sempre fa gràcia, no? Els comentaris la gent ho jutja, si s'assembla, si no s'assembla. Sempre hi ha el típic que diu algú que no s'assembla gens. Per exemple, algú que és blanc diu que s'assembla a algú que és negre, no? Evidentment, no.
0: No, clar, aquest és un tema complicat, sí.
1: I, clar, jo he començat a preguntar-me a quin famós t'assembles, no? Jo ho he preguntat per Ràdio 4. Xavi, a tu no t'ho he preguntat perquè ja ho sabem tots.
0: Tu també ho penses? Això m'ho van dir molt a Duos Increïbles perquè jo presentava el programa a la 1 i tenia de concursant el Carlos Bauté i tenia molt bon rotllo, és un tio molt simpàtic i molt divertit. I ho deia tot l'equip.
1: Sí que t'hi assembles, és evident.
0: No sé, sí?
1: Sí, jo crec que sí. Però jo crec que tens Carlos Bauté la boca més gran.
0: Sí, és que clar, això és el que no m'acaba de quadrar.
1: Però sí, teniu un rotllo. O sigui, els dos sou morenos, o sigui, de pell, sou rossos, el tupé... Jo crec que sí que tens... A veure, no ets la persona més diferent del món
0: a
1: Carlos Bauté, no? Qui més t'han dit?
0: Em deien fa anys el Juan Carlos Ferrero, el tenista.
1: Pot ser.
0: Un aire, no sé. Mira. I m'han dit també el Matthew McConaughey, però bueno, això ja són paraules
1: baixes. Ara que dius el tenista, a mi mare una vegada la van confondre i fins i tot li van demanar un autògraf, perquè quan era jove s'assemblava molt a Arantxa Sánchez Vicario, tenista també. Sí. Ara més gran ja no, però quan era jove fins i tot a mi mare la van parar una vegada. Arantxa, no es podés firmar un autògraf i mi mare, no soy Arantxa Sánchez Vicario. Però sí. Llavors jo ho he preguntat per la redacció. A Joel Sevilla, el nostre productor, m'ha dit que li han dit que s'assembla a Ferran Torres. No és la persona...
0: A Torres? Home, doncs espera, que l'estic mirant ara una mica, sí.
1: No és la persona més diferent del món, tampoc, de Ferran Torres,
0: no,
1: Joel Sevilla.
0: M'agrada molt això de no és la persona més diferent, perquè ja ho salves amb això i entra tot.
1: Llavors, he preguntat també a la magnífica Carla Villegas, la nostra companya també del matí de Ràdio 4 i del Xavi Fornia, i mira, és que la Carla és molt guapa, Maite.
2: Jo crec que no m'assemblo a cap famós, però de persones que m'hagin dit a les quals m'assemblo és la... Jessica Alba, que ja m'agradaria. Tate McRae, també m'han dit aquestes dues, però jo la veritat que no me veo.
1: Jessica Alba sí s'hi assembla, bastant.
0: Jessica Alba, sí. Sí,
1: aquesta noia, aquesta cantant que em diu Tate McRae, jo l'he hagut de buscar, i poder notar...
0: No, però sí, és Jessica Alba somrient.
1: Oi que sí?
0: Sí, somriu com Jessica Alba.
1: Sí. Carla Villegas, que és guapíssima, s'assembla a aquesta gent.
0: I tu, què?
1: Després, ho deixem pel final. No, vale. Jo també li he preguntat al Jordi Vila.
0: El company del matí de Ràdio 4.
1: Tu a qui diries que s'assembla al Jordi?
0: Jordi Vila? A Don Limpio.
1: Doncs mira, algú semblant m'han dit, mira, m'ha dit ell.
3: Sempre em diuen el Sergi Mas, tu. Suposo que és pel tema que no tinc cabell i l'estructura de cap.
1: Sí.
3: No sé, això sempre m'ho diu la gent. Sí. I també el Robin Williams, aquell actor que va interpretar el doctor Patch Adams, no? Aquell doctor que feia coses de pallassades i millorava l'estat d'ànim dels seus pacients. No sé si potser perquè també sóc una mica pallassa.
1: Sí, clar, ja ho sabem.
0: Sí, és clown, és clown.
1: Per això, a més, el Jordi Vila, jo crec que té una mica la vibració de Robin Williams. Una mica
0: la vibra la té.
1: Oi que sí?
0: Sí, ho té, 100%.
1: I això a vegades també fa que t'assemblis, no? Jo, com et deia abans, m'he deixat pel final. Sí. Jo no em trobo semblances, però tu tens una cosa, i és que cada persona que veus tu pèl roja en una sèrie o en una pel·lícula, em vens a l'esbol i em dius, Maria, t'assembles aquesta persona?
0: Ja t'he dit més d'una, no?
1: Sí, m'has dit totes les persones pèl roges que trobes.
0: No, però és veritat que ja... No sé si veu veure fa uns mesos que va ser una sèrie que va tenir un èxit brutal, dels mafiosos de Liverpool. Era, com era? Los Amos de la Ciudad. Boníssima la sèrie, que ara llançaran la segona temporada. Doncs la prota és la Hannah Onslow. La Hannah Onslow és Maria García Coll.
1: Sí? A veure, l'estic veient.
0: Hannah Onslow. Sí, home, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí. Alguna cosa
0: la
1: tenim.
0: Podeu, la podeu buscar. Sí, és...
1: sí, sí, alguna
0: Maria,
1: cosa.
0: Maria.
1: Alguna cosa sí. Tenim. Tu també em dius a vegades Mary Jane.
0: Mary Jane Watson.
1: Per, exacte, per Spider-Man. Ah. No? Llavors, doncs, jutgeu vosaltres mateixos. Ens podeu buscar. Ara això ja la ràdio ja no és com els anys 80. Ja la
0: totalment,
1: gent de la ràdio
0: Instagram,
1: es van posar cara.
0: Totalment, Google, Maria García Coll i...
1: i Xavi Martínez.
0: Ja
1: i si ens voleu dir que us assembleu vosaltres, @xavifornia i us llegim a tot
0: us
1: arreu.
0: Us anem llegint en directe ara mateix.
1: Heu de posar una foto, perquè
0: sí,
1: si no...
0: Sí, clar, o ens mencioneu amb una foto.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, seguim amb els virals i ara... jo no sé si algú s'assemblarà a Miguel Bosé, però hem de parlar d'ell.

0: Jo diria, a veure, com un lobo, estem escoltant en Miguel Bosé, jo no sé si com un lobo o com un león, ara m'entendreu per què dic això, perquè,
1: jo t'entenc, jo t'entenc.
0: Clar, Miguel Bosé ha anunciat una retirada temporal després de tancar el seu tour, l'Importante Tour, la gira que va marcar el seu retorn als escenaris i que durant més d'un any el va portar a Espanya, als Estats Units i a molts països de Llatinoamèrica. Bosé ha posat punt i final a aquesta etapa amb una actuació a l'Auditori Nacional de Mèxic i ha aprofitat les xarxes per dirigir-se als seus seguidors amb un missatge de comiat acompanyat d'un vídeo generat amb intel·ligència artificial.
2: És que s'ha de veure.
0: S'ha de veure. Mira, l'escoltem també.
3: Amigos, me despido. Acaba la gira Importante 2025-2026. El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo.
0: Ara mateix es converteix en un lleó.
3: Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro.
2: És un lleó blanc.
3: El año que viene.
2: Com un...
3: No me alejaré.
2: Una espècie de déu.
3: Os estaré vigilando. Os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos.
0: Os estaré vigilando, os estaré cuidando.
2: No me olvidéis, queridos terranos. És tot com una aura molt celestial. Porta un penjoll.
0: Sí.
2: Daurat,
0: no,
2: és
0: no
2: un
0: res.
2: Lleó blanc. De sobte, no, no sé, no...
0: No ho sé, aquest senyor que últimament ja està fent coses una mica inquietants, doncs ara amb aquest vídeo tot va bé fins que a meitat del vídeo es converteix en una espècie de lleó, no entenem res.
2: És el més viral del dia, està tothom comentant
0: sí,
2: el lleó
0: sí,
2: de Miguel Bosé.
0: Sí, sí. Com un león, no? Com un lobo, com un león, Miguel Bosé. No sé si
2: al
0: algú...
2: final el bicho va ser ell.
0: Si algú ho entén, que ens ho expliqui, sisplau.
2: Bé, seguim amb un colabrot que va començar a explicar ahir la Maria, és el de la Mireia Salaet i l'Àlex Tous, i deies a l'inici del programa que tenim novetats.
4: Sí,

0: Què?
1: Aquesta cançó és la cançó que acaba de treure Mireia Salaet.
0: Estava clar.
1: Estava clar que ahir ho dèiem, que alguna cosa passaria. Us refresco una mica el safareig per si algú no el coneix. L'Àlex Tous i la Mireia Salaet són dos creadors de contingut catalans. Tot va esclatar després de la seva ruptura, ara fa 6 mesos, quan van començar-se a enviar indirectes a la xarxa. Sobretot ella va anar a diversos podcasts a dir que ell li havia estat infidel. I la bomba grossa va esclatar quan l'Àlex, que no s'havia pronunciat fins ara, va fer un vídeo de 25 minuts explicant la seva versió. Ell parlava d'una relació molt complicada, amb discursos constants, inseguretats, tot molt tòxic, i fins i tot diu que la Mireia li havia explicat des de l'inici de la relació que hi havia un músic, Benny Júnior, que havia estat l'amor de la seva vida i una persona que l'havia marcat molt. Això a l'Àlex diu que li va generar moltíssimes inseguretats. Ella li explicava que mantenien el contacte, que el cantant li dedicava cançons, i ara, 6 mesos després, ell se n'ha assabentat que tot això és mentida i que, a més, ella tenia comptes falsos d'Instagram on es comentava les seves pròpies fotos per crear-li amb ell més inseguretats.
0: Terrible, terrible, terrible. Psycho, psycho, tot.
1: Clar, a més, ella ja va dir que parlaria, que ho faria el dijous 21 a les 12 de la nit, s'especulava que trauria una cançó. Què va passar? Que aquesta cançó es va filtrar per TikTok i l'ha hagut de publicar abans d'hora.
0: Ah, mica.
1: És aquesta cançó que estem sentint de fons, que jo no sé què us sembla.

0: ja
1: bé,
0: està.
1: Ho deixa clar.
2: Qualitat musical, missatge, la producció no és massa...
0: Clar. I atenció, perquè clar, l'Àlex ja ha reaccionat a això. Tenim la reacció de l'Àlex Tous a aquesta cançó.
3: Se pasa medio año tirándome mierda por redes. Me entero de todo y lo cuento abiertamente. Queda retratada públicamente y decide hacer como una campaña para sacar algo el día 21. Ese algo es una canción que se le liquea por TikTok el día antes de que en teoría la sacase. Una canción donde, aparte de que no dice nada, me sigue tirando mierda. Y encima sigue mintiendo, porque el 90% de las frases que dice la canción son mentira. Oye, este script ni en Hollywood, ¿eh?
0: Claro.
2: Quin guió de tot plegat, és el safareig català del moment.
0: Sí, sí.
2: Encara que els vídeos d'ell, de l'Àlex Tous, siguin en castellà darrerament per arribar més gent, ho vam explicar ahir, no? Però normalment sí que fan contingut només en català, no?
0: Sí, sí, ells dos fan contingut en català. Com diu l'Àlex, el que sí que sabem és que aquest drama és gairebé un guió de Hollywood, sí, no? Sí. I us he de dir que ha traspassat fronteres, ja no Catalunya, ja no Espanya, sinó que ha arribat fins als Estats Units, perquè ahir vaig veure un vídeo d'una noia americana que deia que estava enganxada al Catalan Drama de l'any. De veritat,
2: sí, sí,
0: eh? O sigui, seguirem informant del que passi, però jo crec, Xavi, que aquesta cançó té algunes indirectes, l'Àlex ho diu, tampoc és res de l'altre món, jo crec que a la Mireia li hem de dir que li demani consell a la que és la diva, que a més en sap de fer cançons d'indirectes, que és ella, no?
4: Està patit com a tu.
2: Acabem els virals d'avui obrint un tema delicat, però que sempre desperta curiositat. Hi ha professions que, segons enquestes, estudis i molta cultura popular, acumulen més fama d'infidelitat que d'altres. Horaris impossibles, viatges constants, estrès, adrenalina i moltes hores compartides poden acabar generant vincles que van més enllà del professional.

0: Clava't guial, que sempre ens dona el ritme de la pista.
1: Impressionant, se dio coronó.
0: Tot això va sortir d'una conversa ahir que teníem. Escolta, quines professions són més infidels? I vaig dir, doncs, aquí us ho portarem.
1: És veritat, sí, sí, sí. I bé, anem a veure, hi ha un rànquing d'això.
0: Sí, sí, sí.
1: Això s'ha estudiat. S'ha estudiat.
0: La Universitat de la Vida. Ha estudiat, no sé quina universitat, però ho han estudiat.
1: Que, llavors, per cert, perdona, si algun oient... se sent identificat o identificada, no potser com a protagonista, sinó com a víctima...
0: Exacte.
1: ...d'aquestes professions, que ens truqui al telèfon gratuït 900-454-455 i ens expliqui la seva anècdota amb la professió, potser, de la seva parella o la seva.
0: I com a protagonista, també, que aquí també, el diem un nom fals i el Jaume Tudela els hi posa una veu falsa i no reconeix.
1: 900-454-455. Telèfon gratuït del Xavi Fornia.
0: Primer, número 1. Relacions complicades, professions infidels, personal sanitari, metges, infermers.
1: Personal sanitari, la professió més infidel.
0: Sí. Guàrdies, la intensitat emocional, les hores compartides, no? Quan passes molt temps amb companys de guàrdia, clar, doncs poder, i aquí hi ha certa complicació.
1: Jo mai m'ho hagués imaginat de petit, no? Però a mesura que vaig anar creixent i vaig anar coneixent el món, com funcionava, em vaig adonar d'això, sí, amb companys, amb amics, amb
0: metges,
1: gent que coneixia, i era tan real el que t'explicaven. És bestial, allò de les guàrdies, no?
0: Sí, això sembla, no ho sé, no t'ho puc confirmar, perquè no soc metge. Però el que sí que sabem és que, clar, moltes hores junts, per tant, professions que també passen moltes hores junts,
1: ja,
0: doncs tripulants de cabina, no?
1: Ah,
0: pilots d'avió... A més, hi ha com un sex appeal, no?, amb el tema pilot d'avió,
1: sí,
0: em sembla.
1: Aquesta és la segona professió més infidel.
0: Sí, sí, sí, sí. La vida entre aeroports, els hotels, els canvis d'horari, fa que aquesta professió, doncs, tingui aquesta fama històrica d'infidelitat. Sembla que hi ha gent, allò de que en té una a cada port, doncs sembla que hi ha gent que té una a cada escala d'avió, no?
1: Algú... Clar, també hi ha molta escala, molt hotel on han de dormir per després del dia següent agafar l'avió de nou.
0: Sí, sí. Els típics també continuen, perquè el número 3 són la gent de l'espectacle.
1: En general?
0: En general, músics, actors, DJs, tècnics de so... No, m'ho estic inventant.
1: No, Jaume i Edu són...
0: Són fidels. A Ràdio 4 són fidels.
1: A les seves conviccions.
0: Artistes que viuen envoltats de nits de festa, l'exposició constant, no? Vull dir, aquí en parlem de molts artistes,
1: home,
0: també.
1: Home, tinga, doncs, dopamina, admiradors...
0: Clar, exacte, admiradors secrets. Bé, recordem, ara m'ha vingut al cap David Bisbal, va trencar amb Chenoa perquè va començar amb Elena Tablada, que ja no estan junts, evidentment, que era la seva fan.
1: És veritat.
0: Per això, vull dir, es van conèixer...
1: No, clar, són entorns on les temptacions són constants. Ara algú et diria, és que a totes les feines hi ha temptacions.
0: Segur.
1: Sí, que sí. Però aquestes, és que, clar, la majoria són de nit, la majoria, si mires a l'esquerra hi ha una barra i a la dreta una altra barra, o... I al final, clar...
0: Sí, sí. Clar, gent de l'espectacle, tercera professió més infidel, la quarta, comercials i executius que viatgen.
1: Ah, amiga.
0: Gent que viatja, sopars de feina, congressos, hotels, mobilitat... Els estudis diuen que els professionals amb molts desplaçaments tenen més risc de trencar parelles, de viure aventures.
1: Aventures, de tenir aventures. Clar, ho tenen més fàcil, diguéssim, sí. Hi ha sempre una excusa allà, no?
0: Clar, ja no són les 8 hores de feina del dia, sinó que te'n vas de viatge i tota la pesca.
1: No, sí, sí, sí.
0: Cinquena posició, meitat del rànquing, ens posem seriosos.
1: Què passa?
0: Ens posem seriosos perquè aquí estem els periodistes i gent dels mitjans de comunicació.
1: Però molt lluny, o sigui, cinquena professió més infidel...
0: L'haguessis posat més amunt.
1: No, tampoc et pensis que jo conec massa...
0: No,
1: espera, si em poso a pensar... Pot ser, sí.
0: Redaccions, horaris, no? Intensitat a la feina, són molt intensos els periodistes. Es comparteixen notícies, es comparteixen secrets, tens temps, no?, per parlar.
1: Clar, una bona font pot... En fi.
0: Sí, però atenció, que això m'ha creat l'atenció, que els periodistes sembla que som, no ho dic perquè jo ho sigui, sinó perquè sóc periodista, més infidels que el personal de gimnàs.
1: Què?
0: És sorprenent.
1: Sisena posició de professions més infidels, personal de gimnàs i entrenadors.
0: Sí, entrenadors personals, tema, no?
1: És que jo no sé qui és més infidel, si l'entrenador o qui va a rebre les classes. Jo crec que
0: sí,
1: en aquest sentit, perquè, home, estem ja farts d'escoltar el tema entrenador personal, no?
0: Sí, és molt tòpic,
1: passa,
0: no?
1: Passa molt. No,
0: que no sé si passa, molt. No sóc conscient, però mira, sí, passa.
1: Home, si tenim coneguts,
0: doncs...
1: i famosos.
0: Sí, és veritat, ara m'està sonant això que dius.
1: Si penses un minut, et surten 20. O sigui, el tema entrenador personal és...
0: Sí, sí,
1: en
0: zona futbolistes, no? Tema que s'havia comentat.
1: També presentadores, sí. Sí, de tot.
0: Exacte. Llavors, número 7, ja estem arribant al final. Advocats, alts càrrecs financers, Suits, la sèrie de Suits.
1: Ah, Suits, boníssima.
0: Que tot va per aquí, no?, una mica. Sí, que també sembla que hi ha infidelitats.
1: Molt d'estrès, no?
0: Sí, i aquesta cultura social, networking, afterworks, aquí a Catalunya no sabem el que és l'afterwork, però tu que vas viure a Madrid molts anys sí que
1: home,
0: coneixes. Home, ja per això.
1: Constant.
0: No? Reunions que comencen... Mira, i anem acabant, 8a posició del rànquing de professions infidels, professors, entorn universitari.
1: Ah, professors d'uni.
0: D'uni, exacte. Mm. Professors universitat. També hi ha aquí una idea, no? Relacions estretes, companys, alumnes adults, estem parlant, evidentment.
1: Alumnes de més de 18 anys, perquè clar, ja és
0: evidentment,
1: la universitat.
0: Ja, o sigui
1: que passa molt això, eh? Molt, molt, molt, molt.
0: I després, ja acabem, la 9a, diuen que són els cambrers, hostaleria, cuiners. Oh. Clar, lo típic de, li dones el teu número al cambrer, no? No sé si això passa,
1: sí, sí,
0: però...
1: Sí, sí, sí. A més, estàs, diguéssim, tu com a client passant-ho bé.
0: Clar.
1: I... Vas veient tota l'estona la mateixa persona, d'una taula a una altra, al final hi ha una complicitat, no? Una mirada, un... Sí,
0: això passa també a la gent que treballa als casaments, cambrers, gent que fa fotos, gent que fa vídeos a casaments. Mm-hmm. Clar, com que la gent del casament doncs està de festa.
1: Clar.
0: I veus algú que està treballant, sisplau, no molesteu a la gent mentre està treballant.
1: Ja. Algú s'aprofita també d'això.
0: Clar, per això. Casament. Sí, per això, no molesteu a la gent. Tu ets solter i vas a un casament, segur que trobes un solter també en el casament, que s'ho està passant bé. No molestis el videògraf, sobretot el videògraf, no molestis el fotògraf.
1: Ja, aquí volia arribar. Ho dius per alguna cosa, Maria García?
0: No, perquè el meu home fa vídeos, entre altres coses de casament. Llavors, doncs sí que s'ha de trobar la situació de que la gent està de festa i...
1: Se les ha de treure molt?
0: No, home, tampoc és això. Però no molesteu a la gent que està treballant, no? I, per últim, policies, bombers... Sirenes, emergències.
1: Posició número 10 de les professions més infidels.
0: Jo la posaria més amunt, aquesta,
1: Clar, el tema és que jo crec que la mitjana, si agafem el cas de Rosa Peral, això puja molt, no?
0: Perquè, exacte.
1: Ella
0: ja abarca tot, no?
1: És una cosa...
0: No ho en sé, fi, si esteu d'acord amb aquest rànquing.
1: Doncs li podem preguntar al nostre amic Damià Amorós. Què tal, Dami?
2: Molt
1: bona tarda.
2: Bé, molt content. M'ha sorprès, eh?
0: Sí?
2: M'ha sorprès bastant l'escala aquesta de professions i els cambrers, hòstia, jo no he fet mai de cambrer, però jo pensava que la gent va treballar
1: yeah.
2: I no pensaria molestar algú treballant. No
0: però
2: sé.
0: Hi ha molta gent que sí,
1: Jo crec que és segons...
2: M'ha sorprès polítics, que no n'hi hagi,
0: no.
2: Perquè tancats allà dintre hi ha d'haver molt de estona tancada. Sí, anava a dir una altra cosa, gràcies Maria per salvar-me la pell.
1: Sí.
2: I la resta sí que té força sentit. Hagués posat també gent que ha d'estar durant molt de temps estudiant tancat. Notaris, jutges, que tenen
0: ja
2: tot
0: ser.
2: Aquest període de temps molt, potser, de celibat, i després allò és una bomba. Allò és una bomba.
0: Polítics, potser conec... que el rànquing estigui... Que hi hagi algun polític que hagi dit aquí no posis polítics, en aquest rànquing, no sabem.
1: Amiga.
2: Quina era l'universitat, la de la vida, no?
0: Sí, clar.
2: Que era
0: he dit, no, us diré quina és, però ara però no la tenia al cap.
1: Fuente de Cibeles. No,
2: sí.
1: Era...
2: Canaletes.
1: Fuente Canaletes. El tema dels cambrers i les cambreres. Jo crec que aquí hem de diferenciar cambrers de nit o de dia.
0: Exacte.
1: Una persona que està servint esmorzars o menús de migdia, no? No té res a veure amb una persona que potser està en una discoteca de cambrera, que també ballen, que també fan show, potser,
0: sí,
1: sota la barra guarden una copeta.
2: Qualsevol
1: ells,
2: cosa,
1: no?
2: Clar.
1: Això passa molt. Jo he estat cambrer.
2: I tots hem vist Barcoyote. Com funciona Barcoyote. Jo crec que és un gran referent de la... De la nostra generació.
0: Em fa gràcia perquè jo sóc bastant baixeta i a vegades no arribo als armaris de casa meva, però és que t'explicaré perquè d'on ve el Barcoyote. I pujo a vegades a sobre...
2: A la barra.
0: Al
2: marbre de la cuina, boníssim, nen.
0: I quan em veuen em diuen Barcoyote.
2: Pues sí.
0: I bueno, una mica així, sí. La gent que som baixetes, no arribem als armaris, cada cop que volem agafar les llenties, fem Barcoyote.
1: És que pensava que anava a dir que com sóc tan baixeta no arribo a demanar les barres.
2: Clar, clar, jo pensava això, dic, ostres, s'està passant, s'està passant.
0: Baixeta.
1: Doncs què fem? En 30 segons, gaudir?
2: Gaudir.
1: Gaudirem. Vinga. Amb el Damià Amorós i com tots els dimecres, algun dimarts també.
2: Sí. Hem fet de tot, quasi.
1: De tot aquí. Història, safarejos històrics.
3: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.
1: safarejos, que és una cosa que m'acabo d'inventar. Jo crec que correcte seria safareig.
2: Safareig. Safareig.
1: Els safareig.
2: Safareig. Es pot dir en singular i són
1: diversos. Sí, safareig.
2: És d'aquelles paraules que tenim en català que com són llapis. Tan divertides. Sí, senyora.
1: Mm. Encara que s'escriu amb una S, però
2: sí, és igual. Plural, singular. I avui us vull proposar una cosa, que és començar a fer un especial de Gaudí, perquè Xavi Fornia, quan les coses importants passen a l'hora del Xavi Fornia,
0: sí, que tant.
1: Sempre igual,
2: Xavi Fornia. Fins i tot la gent s'autolesiona a les hores del Xavi Fornia. Els oients hi saben per què.
1: T'has assabentat.
0: És que va venir ahir la redacció.
2: Vaig vindre la tarda jo a veure-us.
1: Què dius?
2: Sí, ja havíeu marxat i quedava la Maria. I arribo a redacció i veig una persona i dic, Maria, hòstia, faré això, faré això. I de cop veig una carmanyola. Jo pensava que era una carmanyola, una caixa transparent sobre la taula. I no, era un bloc de gel.
1: Era un bloc de gel increïble.
2: No, vaig flipar.
1: No sé d'on els treu, perquè avui tens un altre bloc de gel que és espectacular i que no...
0: Estan en el congelador de la ràdio, eh? Ah. No els porto de casa.
2: Vale, jo em pensava que els portava de casa, tio. No. Doncs, i em va semblar una genialitat. Com que passen les hores, les coses importants a l'hora del Xavi Fornia, el dia 10 de juny passarà una cosa important a l'hora del Xavi Fornia.
1: Què?
2: Que és que es farà 100 anys exactes de que es va morir Antoni Gaudí i Cornet.
1: O sigui, entre la 1 i les 4 de la tarda...
2: Es va morir Antoni Gaudí Cornet.
0: Uau.
1: Wow.
2: Les coses del Xavi Fornia, i el mateix dia de 100 anys més tard, vindrà el Sant Pare. En aquelles hores estarà a Montserrat, que dinarà a Montserrat, tal.
1: Aniràs?
2: Però em penso que he de vindre aquí amb altres. Jo hi aniria.
1: Però podem enviar-te allà?
2: Crec que estaré a la Sagrada Família.
1: Ah, d'acord, perfecte.
2: Amb uns amics que també estan veient per aquí, que eren l'altaveu al pati.
1: A l'altaveu al pati,
2: al Piazza. Però ja els he dit que jo, i he parlat amb el Joel, que reservem aquesta hora per vosaltres, perquè crec que serà interessant acabar l'especial que proposem.
1: Canutazo, et veig com una zona mixta, com l'altre dia Mbappé, doncs tu
2: veig allà, sí, espero no trobar-me Florentino Pérez, que no em foti... Que jo no sé de futbol i sóc un home, imagina quina tonteria, però que aquell home potser ho notarà, me la pela bastant, Florentino Pérez.
1: Va ser fort,
2: Sí, ho recordem que va ser Trump i Biden junts.
0: Diràs, sí. León X, Palito V.
2: Ah, clar, no? M'hi havia pensat.
0: És que Maria...
2: Ui, mare meva.
0: Sabeu d'on ve això, no?
2: Sí,
0: Benedicto X, V, Palito. Quan va venir aquí a Espanya, Benet XVI, hi havia unes dones fantàstiques que l'animaven dient Benedicto X, V, Palito. Per tant, ara és León X, Palito V.
2: Sí, perquè és 14.
0: Clar, per
2: 14.
0: Això,
2: que és curiós perquè la Sagrada Família es comença amb Lleó 13.
0: Sí.
2: I s'acabarà venint amb lloc 14.
1: Que fort! No ho sabia,
2: sí, senyor.
1: Això.
2: Sí. Wow. Sí. I, esclar, en aquest especial, a mi m'agradaria parlar en aquestes quatre seccions que tenim, Gaudí la persona, Gaudí arquitecte, Gaudí la Sagrada Família, però jo crec que ha començat, ja fa anys, va començar una polèmica, que és... Don Pebrots és Gaudí? On va néixer Gaudí?
1: A veure, tothom,
2: Pebrots
1: tothom
2: va néixer Gaudí.
1: Tothom ho té clar, no? Reus. No,
2: bueno, a Reus
0: jo
2: sí.
0: Jo hagués dit Reus. Okay. Jo,
2: sí, jo crec que al món civilitzat tots tenim clar que és Reus. Mm. Però hi ha una teoria, no diré conspiranoica, perquè té les seves proves també, que diu que va néixer a Riudoms.
1: Riudoms?
2: Riudoms està a uns menys de 10 quilòmetres de Reus. La família Gaudí és de Riudoms. Tenien un mas que encara existeix, que era el mas de la Calderera. Per què? Perquè la família de Gaudí es dedicaven a fer calderes, existeix ja, però tota la documentació escrita ens diu que era de Reus, fins i tot la seva làpida, que està situada a la Sagrada Família, que és el lloc on està enterrat Gaudí, diu Reus, reusensis. I a més,
1: però és que està al costat de Montbrió del Camp.
2: A Montbrió, darrere de Cambrils.
1: L'altre dia, quan vaig anar a Vilanova d'Escornalbou...
2: Vas passar per Riudoms, sí senyor. Sí, sí. Està molt a prop de les Borges del Camp, que és un lloc on també hi han treballat molts deixebles de Gaudí, en Domènec Sugranyes, en Francesc Berenguer, que era la seva mà dreta. És un lloc que no és estrany que Gaudí fos d'allà. Sabem que Gaudí va estar, i fins i tot, i ara parlem amb una persona que en sap una mica més que jo sobre el tema, i a mi m'agrada rodejar-me de gent que en sap més que jo, fins i tot Gaudí en algun moment diuen que va dir jo soc de Riudoms. En algun moment ho va dir. Hi ha una anècdota que jo he sentit amb diverses persones i que inclou una persona de Sarral, un paleta, no me'n recordo el nom, que deia que Gaudí li havia preguntat «Vostè d'on és?» i ell li havia dit «Jo sóc de Sarral» i ell va dir «Prop del meu poble». Però el tio no li va dir quin era el seu poble.
1: Si Reus
2: o Riudoms. No sé si el Joel ha fet la gestió. Sí, crec que tenim a línia la persona que més sap d'on va néixer Gaudí. Han fet un llibre aquest any que es diu Gaudí és de Reus. Gaudí és de Riudoms.
1: Aquest és el títol.
2: El títol
1: Gaudí és de Reus, Gaudí és de
2: Riudoms. És un llibre que té dues parts. Ah. Tu el pots girar, una part veus que hi diu Gaudí és, perquè ho diu en present, això ho preguntarem, per què en present?
1: Sí.
2: de Reus i l'altre de Riudoms, i un llibre que al mateix temps té dos pròlegs, fets pel gran Xavier Grasset, la persona més important, més famosa de Vilaseca, que dona la raó als de Riudoms, a la part de Riudoms, i dona la raó als de Reus,
0: boníssim,
2: a la part de Reus, que això és molt del Camp de Tarragona. Senyores i senyors, Miquel Bonet en directe a Ràdio 4. Miquel, què tal?
4: Bona tarda, bon dia, o el que sigui. Què tal?
1: Miquel, estem igual aquí tots cada dia. No sabem a quina hora és el programa.
4: No, és que és una hora dolenta, eh?
1: És molt dolenta.
4: Programa,
1: sí, sí, sí. Home, d'una a quatre, clar, jo començo dient bona tarda, però la Maria sempre diu que si és migdia, no?
4: Ja deu tenir gana, clar, sí. I, bueno, és complicat.
1: No, és sí, terrible. Sí. És terrible, pitjor que ser de Riudoms i de Reus alhora. Sí.
4: No, jo abans de parlar del tema vull desmentir el que ha dit el Damià, que sigui la persona que més sap del tema, per l'amor de Déu. No ho puc admetre de tant.
2: Sí, Miquel, no fotem, hòstia.
4: Va, no fotem, no fotem. Aquest disclaimer, endavant.
2: Escolta'm, el Xavi és una persona, no sé si coneixes el Xavi Martínez, molt relacionat amb Cambrils. Tu ara mateix deus estar molt a prop de Cambrils, també, o dins de Cambrils.
4: Dins, perquè jo soc cambrilenc d'adopció.
2: Imagina't, l'eix del mal està ara mateix a Ràdio 4.
0: El Xavi i jo també som cambrilencs d'adopció.
2: Tu també, Maria?
0: També.
2: Els
0: meus sogres viuen a Cambrils.
2: Adiós,
0: mare. Tot
1: és meravellós.
2: Avui he tret un article, el Diari i Ara, a la secció del Camp de Tarragona, que he donat una notícia que m'agradava. Aquest any fa 100 anys del mercat de Cambrils.
0: Ah.
2: Que tampoc, Miquel, no s'està celebrant ni s'està dient. A més, el mercat està amb obres.
4: No, bé, de fet, ho he hagut de saber per tu, pel teu article d'avui, que el mercat tenia 100 anys. Jo sabia que estava amb obres i que costa que el tornin a obrir, perquè és pitjor que les obres de la Rambla.
2: No, però... la Sagrada Família, estan a la part.
4: La Sagrada estan Família, la part. Sí, van igual. Sí.
2: Escolta, amb el Xavi, amb la Maria, ho dèiem, Gaudí, d'on és? De Reus o de Riudoms?
4: A veure, jo, evidentment, he de defensar la meva part, i a més, no ho defenso perquè em toqui, perquè hagi de ser advocat del diable, sinó que ho defenso perquè ho crec, de veritat, que Gaudí és, evidentment, de Reus. És veritat que hi va haver una polèmica que va ser sagnant, d'aquestes coses de batalles de campanar que passaven a la primera postguerra o a la segona, més aviat era cap als anys 60, en què va sortir una informació que no se sabia ben bé on era, d'on va sortir, després, si vols hi entrem, d'on va sortir això, però que deia que Gaudí en realitat no havia nascut a Reus, sinó que havia nascut efectivament al Mas de la Calderera, que és el mas propietat de la família Gaudí, de la família Gaudí, no dels
2: Gaudí,
4: Cornet.
2: Gaudí, els Cornet venen d'una altra banda.
4: Els Cornet sí que són de Reus. Els Gaudí,
2: bueno, aquí ens podríem barallar tu i jo, perquè els Cornet en origen no són de Reus.
4: No, home, però sa mare sí.
2: Sa mare neix a Reus, sí senyor.
4: Sa mare de Reus i son pare era de Riudoms. Però com que es va casar a Reus, son pare, sa mare anava a viure a Reus i tenia en casa a Reus, i sempre s'havia pensat que no havia nascut Gaudí, en realitat, era a la casa del carrer Sant Vicenç, que era la casa de la mare de la mare, de l'àvia de Gaudí.
2: Perquè això, Miquel, també és un tema apassionant. Si Gaudí neix a Reus, en quina casa de Reus? Perquè tenim carrer Sant Vicenç, carrer Sant Joan, no?
4: Sí, però tota la vida s'havia dit que era el carrer Sant Joan i hi havia testimonis, però els testimonis deien que havia viscut a la casa del carrer Sant Joan,
2: clar,
4: que és una casa molt cèntrica, just al costat de la plaça El Prim, si la teniu al cap al lloc, aquella cantonada.
2: La gent de fora és de la plaça Les Oques, cap, passant per l'hospital, pel mercat, fins a la plaça Prim, aquest carrer, on hi ha el Gasull, on hi ha, ara hi ha pastisseries d'aquestes modernes, seria en una d'aquestes cases tocant.
4: Sí, que és un carrer, diguem, una mica noble.
2: Sí, senyor.
4: Perquè la casa del carrer Sant Vicenç no era un barri més treballador. El que passa és que aquella casa es va enderrocar i s'hi va fer un banc. Vull dir que tampoc no...
2: Sí. Molt de Reus, això, sí. Molt de Reus.
4: És molt de Reus. I allà sí que sabem que el pare de Gaudí i és on hi tenia la caldereria, que en tenia dues. En tenia una a Reus, que és on treballava habitualment, i l'altra que la tenia a Riudoms. Tenia dos tallers, com si diguéssim. Per aquí també els equívocs. La cosa està així. I et dic, com et deia, va haver un moment que van sortir aquests... No, no van ser papers, sinó que va ser unes declaracions d'un íntim col·laborador de Gaudí, que era Vergós, un dels arquitectes que l'envoltava, que li va dir, un cop mora, el curiós d'això és que tot va passar un cop Gaudí mort perquè ell no ho pogués ni afirmar
2: ni desmentir.
4: Ni desmentir. Doncs li va dir que no, que en realitat el Gaudí li havia confessat, no sé si al llit de mort o cop als darrers trams de la seva vida o de l'accident, que en realitat ell havia nascut al mas de la Calderera, al mas familiar. I clar, la gent de Riudoms es va abocar amb aquesta teoria.
2: Van agafar purament ferro roent.
4: Exacte. I els de Reus es van encendre, perquè és una notícia que no la tenien allò quan t'agafen una notícia que t'agafa en fred, que no te l'esperes, i va haver una gran polèmica que es va destapar als anys 60 i va començar una batalla entre la gent de Riudoms i la gent de Reus per dirimir una mica on era el lloc efectiu de naixement.
2: I és una mica el que deia el Xavi, que tothom sap que és de Reus.
5: Sí, que sí.
2: Jo ho dic, el món civilitzat sap que és Reus, però a partir de la carretera que va cap a Riudoms la cosa canvia i allà comença a esperar nèquids.
4: Exacte. Sí, sí, va anar així com una cosa. Els de Riudoms on s'agafen? S'agafen amb la teoria oral i en què després d'aquesta polèmica va sortir la llevadora del pare, sí. Presumpta llevadora, direm, del pare de Gaudí, i ella va dir que sí, que efectivament ella era riudomenca i havia pujat al mas a atendre el part. Imagina't. Però d'això només hi ha testimonis orals i, evidentment, és d'allò de la teva paraula contra la meva.
2: Mira, us faig un petit avançament. La setmana que ve parlarem de Gaudí estudiant. Jo he tingut accés, i el Miquel també l'ha rebut, l'expedient acadèmic d'Antoni Gaudí al batxillerat.
0: Sí? Jo crec que vaig veure una foto per Twitter o per no sé on d'això.
2: Tenim les notes. Tenim que va suspendre aritmètica, que va suspendre geografia,

0: polèmic, Miquel, que és amb les obres del Teatre Fortuny, amb les obres de Misericòrdia. No sé si vols entrar en això, perquè sí, és un punt sí, també no, d'aquest d'amor-odi típic del Camp de Tarragona.
1: De fet, és el punt culminant, perquè ens hem de fer la pregunta què passa, per què es deixa anar l'opinió pública aquesta dissensió, quan tota la vida tothom havia dit que era de Reus, ell mateix havia dit de Reus, en cap document va deixar escrit que ell era de Riudoms, què va passar aquí? I la meva hipòtesi, que és la que poso al llibre, és que va tenir un atac de banyes impressionant. Clar. Sabem, i els reusencs ho saben, i ho saben amb tot el dolor del seu cor, que Gaudí, malgrat ser el fill més il·lustre de la ciutat, no hi va deixar cap obra. Però la qüestió és que va tenir oportunitat de deixar-n'hi.
0: Dues mínim.
1: Dues, com la reforma del Teatre Fortuny que deies, i sobretot la reforma de la façana del Santuari de Misericòrdia, que per ell tenia, a més, un valor molt espiritual, de la mateixa manera que ell considerava que hi havia com una mena de triangle místic a Catalunya que anava des de la Sagrada Família, passant per Montserrat, fins al Santuari de la Misericòrdia de Reus. Aquest era el seu mapa espiritual, diguem-ne, que estava molt relacionat, evidentment, amb els seus orígens i amb allà on va anar a treballar i va fer el gruix de la seva obra, que era Barcelona.
2: Estaríem parlant del Codi da Vinci de Catalunya, amb aquest triangle que acabem de dir.
1: Ell el seu punt místic el té, i això potser sí que no hi hem entrat prou amb això, i també sabem que tenia contactes amb molts contactes, i era molt amic de Verdaguer, per exemple, que era un senyor que li agradava molt l'esperitisme.
0: I els exorcismes,
1: la cosa esotèrica, la cosa esotèrica en tot aquest grup de gent no es pot menys tenir mai, això segur que hi era.
0: Hi ha un capítol molt poc conegut, que és una excursió que fan cap a 1888, Gaudí és llicenciat, que hi va Guimarà, Verdaguer, van pintors valencians, intel·lectuals valencians, catalans, i es troben a Poblet, fan una sèrie d'exercicis espirituals, religiosos, cristians, però Gaudí, amb altres artistes, de nit, munten una recreació dels incendis de Poblet de l'any 1835.
2: Uau.
0: Devia ser la rapera. Sabem que lloguen gent de l'Espluga i de Vimbodí, que són els dos pobles al costat del monestir, que els diuen, porteu matraques, porteu campanes, porteu elements de ferro, que fagin soroll, i a sobre anem encenent punts de llum. Després tot això es acabarà amb el rest de completes i tornar a la fe, no? Però aquests punts de xalabreria, de bogeria, jo crec que són molt bons i molt expressius també d'aquest tipus de personatges d'aquesta època. I a més, Miquel, hi ha un altre personatge que seria l'antítesi, l'anèmesi, que és Pere Caselles, que és l'arquitecte municipal de Reus, seria el Fantomes d'Òpera de Reus, aquest senyor.
1: És el seu Salieri. No?
0: Mozart Salieri. Gaudí, esperem que no tingués un riure ridícul com Mozart a la pel·lícula.
1: No ho crec, però sí que és veritat que Pere Caselles era, com si diguéssim, el senyor de l'establishment, era l'arquitecte municipal de Reus, i no sabem com va anar, però la gent de Reus, que se'n va adonar que tenia segurament l'arquitecte més important de la història de la humanitat, li havia nascut a Reus, i van dir, hòstia, se'ns morirà i no ens haurà fet res aquí. I algú va tenir la idea brillant i va dir, bé, doncs fem-li fer la façana, la reforma de la façana del santuari. Però aquest senyor va mangonejar per allà al mig i va moure els fils, i no se sap ben bé què va passar, va posar els veïns de les parcel·les en contra, li va dir que el que volia fer Gaudí era massa car, que era massa ambiciós, que allò no hi hauria manera de sufragar-ho, i van tenir una enganxada greu, una enganxada en una reunió, que això sabem exactament la tarda del dia que va passar, de l'any 1903, si ara no recordo malament la data.
0: Sí, penso que sí.
1: Els va engegar tots a la merda i els va dir que Reus ell no hi tornaria mai més. I això sabem que van així, i a partir d'aquell dia és com va deixar anar la famosa frase, que es veu que va dir dos o tres cops, segons testimonis que el van sentir, que quan li deien que ell era de Reus, ell deia, no, a mi que no em vingueu amb hòsties, que jo soc de Riudoms.
0: Això sí que crec que ho va dir Gaudí.
1: Sí, no, això tenim, perquè hi ha testimonis bastant fiables que podem donar veracitat al fet que ho pronunciés alguna vegada de la seva vida.
0: Boníssim.
1: Perquè ell estava molt ofès, perquè ell tenia la comesa aquesta de fer alguna cosa també a la seva ciutat i no se'n va poder sortir mai.
0: Al final, Miquel va fer una obra a Tarragona, que això també hi ha molta gent que no ho sap,
1: sí,
0: que a Tarragona hi ha una obra de Gaudí i a Reus no n'hi ha cap, és de l'antic col·legi de Josep i Maria, va fer una reforma pagant els estudis d'una neboda, però també hi ha un element, Miquel, que a mi m'apassiona, que és la gent que envoltava Gaudí i a Vier. Berenguer, Sugar,

0: Áñez, Rubió, els tres són de Reus, però el seu màxim col·laborador artístic era un tio de Tarragona. L'altre dia va sortir un article que deia Opisso, que és un dels grans dibuixants del país, no s'aguantava amb Gaudí. Bueno, expliquem-ho tot. Un era de Reus, l'altre també era de Tarragona. És a dir, el fet de que molta gent del camp puja a treballar a Barcelona, però a banda... al final, Gaudí, d'on treu els calés és dels Jujol, ai, dels Güell, de tota aquesta burgesia barcelonina. Clar. Tot i això, tenim els de la Pedrera, la senyora Segimon, que porta els calés i és de l'Aleixar, però, Miquel, Gaudí, jo m'agrada molt el tros del llibre que has fet, quan acabes dius, és que no li hauríem de dir Antoni, sinó Anton, i que és com un amic, perquè el títol dels dos llibres és en present. Gaudí és... Això és vostre, és de l'editorial? Com juguem amb això?
1: A veure, el títol, ens van fer un encàrrec, l'Helena Domingo, que fa la part de Rubidoms a mi, i el títol ja ens el van donar. Ho farem en present. Però sí que és veritat que vam fer una reflexió que, més enllà del fet del naixement, fos accidental o no, a veure, el naixement, i sobretot avui en dia ho sabem més que abans, és gairebé anecdòtic el lloc on efectivament neixes. El que és important és on t'eduques, on et cries. Gaudí va passar els 16 primers anys de la seva vida a Reus, això no ho pot dubtar ningú perquè és així, però el que conforma la identitat i la pertinença no és mai el lloc on efectivament neixes, perquè també pots néixer en un hospital que no estigui al teu poble,
0: a la teva
1: ciutat,
0: sí, senyor,
1: el que passa ara. I avui ho sabem més que mai, que la pertinença depèn d'altres coses. Per tant, nosaltres vam agafar el títol, que era, en el meu cas, Gaudí és de Reus, i ens vam preguntar, bueno, doncs, què és ser d'un lloc? I com es conformava la identitat de Gaudí, perquè és una cosa important, perquè recordem que la frase segurament més repetida quan es parla de Gaudí és aquella famosa de sí. L'originalitat és tornar als orígens,
0: sí,
1: que això vol dir moltes coses, es refereix al seu art i a la seva arquitectura i a la seva visió organicista del món, però també es refereix al seu sentiment de pertinença i d'identitat. Jo crec que sense dibuixar una mica tot aquest cercle que deies tu artístic de tarragonins o camp tarragonins que sí. Se'n van anar a Barcelona a treballar, és difícil d'entendre de com se sentia ell i d'on se sentia i de quina comunitat, diguem-ne, nacional, subnacional o regional, com n'hi vulguis dir, ell era. I en ell, això, el fet de ser de Reus i del camp de Tarragona en general, era una cosa bàsica, importantíssima.
0: Hi ha un personatge que... Miquel, tu quants llibres has consultat de Gaudí per fer aquest llibre?
1: Una vintena, potser.
0: Imagina't, i coincidem amb un punt, que és que hi ha un biògraf de Gaudí, que segurament és el millor, ara sortiran molts llibres, però n'hi ha una persona que el va conèixer, que és César Martinell, que acabarà sent el tio que farà la majoria de cellers cooperatius del país.
2: Ah, sí.
0: I César Martinell té unes converses boníssimes, l'any 24, l'any 23, 24 i 25, si us fixeu, són els últims anys de vida amb Gaudí, i jo crec que, Miquel, que és... on veiem el Gaudí més real, el Gaudí més proper, perquè algú que el coneix i que ja l'admira, que és de què? 20 quilòmetres a la rodona, l'entén, li entén el parlar, li entén les dèries, les necessitats, i això, si no ho fes una persona allà, moltes vegades potser perdries aquest matís, potser perdries l'enteniment.
1: Sí, de fet, ell ho diu, Gaudí, amb aquestes converses amb Martinell, ho diu explícitament, ho dic, amb vostè jo m'hi entenc perquè vostè és del camp, també. Que a vegades podries pensar, escolta'm, potser també amb una persona de Barcelona o de Vilanova, que també tenia col·laboradors,
0: sí.
1: També s'entenia perfectament, però ell tenia aquesta cosa, a més, ell també era, ell era membre i un dels fundadors de la colònia de reusencs de Barcelona.
0: Vull dir,
1: ells tenien una concepció molt unitària de l'obvi, com el... Sí, això era així. I d'aquí també que al final del llibre jo li digui doncs, que Antoni Gaudí, doncs, potser li hauríem de dir, com li deia a tothom, que li deia Anton,
0: sí.
1: Perquè Anton és la manera com tothom diu els Antonis
0: al camp
1: de Tarragona. Sí.
2: Per cert, Miquel, enhorabona per Freakando Nation. Freakando Nation, un altre llibre que hem de llegir, que per cert... jo no sé, Miquel, si és una novel·la gastronòmica o en realitat és una excusa per parlar d'un país que no sap ben bé què fer amb les seves essències.
1: Doncs les dues coses, però potser ara que me l'he tornat a llegir, perquè jo també me l'he tornat a llegir, potser és més la segona cosa que dius que la primera, eh?
2: Sí,
1: que és veritat. Sí, sí.
0: És un llibre, si podeu, divertidíssim, sí. Amb uns relats, amb unes subtrames, amb uns sublectures, perquè el Miquel fa una cosa molt interessant, que és barrejar un suposat text que li arriba, que és veritat, que li arriba un manuscrit, després textos vinculats a Mia, reflexions seves. Jo he tingut el gust de presentar-lo, de llegir-lo fragments, no he arribat a tot, però és divertidíssim i ho recomano molt, el Fricandó Nation. I a més, si coneixeu el Miquel, sabreu que cuina molt bé el fricandó a sobre, el tio en sap. Vull dir, disfrutant.
1: Això és per uns pocs privilegiats, eh? Entre
0: vale,
1: tothom.
0: Vale. Doncs, Jaume, treu aquest tros de missió, retalla aquest tros de missió.
1: No, perquè a veure si tindré una cua a casa per venir a dinar. Tampoc és plan.
0: Estaves fent dinar, ara o no?
1: Bueno, sí, estava a punt.
2: Què estàs fent? Què vols menjar avui?
1: No, avui una cosa molt senzilla. He agafat uns pits de pollastre i els he fregit.
0: Però està molt
2: impecable,
0: bé.
2: No falla, sí.
1: Sí, amb aubergínia, amb aubergínia fregida.
0: Veus, Gaudí això no ho menjaria perquè era vegetarià.
1: Exacte.
2: No ho sabia. No,
0: sí, ell va tindre problemes digestius, sabia. Miquel, i ser vegetarià.
1: I va tenir molt de contacte també amb el moviment higienista, que això també és una cosa molt interessant, que d'aquells anys es va desenvolupar.
0: Per veure coses
1: aquí no acabaria. Faria falta un poc.
2: No, ja ho veig, eh? És apassionant, clar, una de les figures més importants de la nostra història. Doncs, que guai, avui amb el Miquel Bonet, Damià.
0: Crec que hem fet una bona col·laboració. Maravella. Moltes gràcies, Miquel.
1: Home, a vosaltres per trucar-me.
2: Una abraçada molt gran, Miquel
0: Gràcies.
2: Bonet.
0: Gràcies.
1: Igualment.
2: Ens veiem Adeu. Per Cambrils, ja ens veurem per Cambrils.
1: Sí, no, ara t'estic veient en directe per aquí pel RTV Play, i ja m'he quedat amb la teva cara.
2: Ja? Jo també m'he quedat amb la teva cara del perfil d'X. Que abans era Twitter, la foto és
1: molt... Ja ho he vist, també.
2: Que la foto és fantàstica i m'encanta. Vull, em faré jo una semblant, eh?
1: Molt bé. Molt fan, quan et vegi ja et cridaré l'atenció.
2: No, quan em vegis pel port de Cambrils has de posar la mateixa cara que tens a la foto de perfil de Twitter.
1: Vale.
2: Bueno, Miquel, una abraçada molt gran.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: L'altre dia vaig estar en un puesto nou que no coneixia, bueno, ja no és que sigui nou de Cambrils, però sí. Està molt bé. És una espècie de xiringuito urbà, li diuen, a Can Trapella.
3: Ai, vaig aquest cap de setmana jo a Cambrils.
0: Sí, molt bé. I he passat.
2: Està molt bé. Crec que és dels mateixos de les barques, que també està estupendo.
0: El que ha canviat, m'ha fascinat molt aquests dies. L'altre dia vam anar a fer una passejada bastant maca, 4 quilòmetres a peu per la façana marítima a Cambrils. Ha marxat una de les geladeries històriques.
2: Sí, i tant.
0: L'han canviat i em va sorprendre. Dic, ostres.
2: La Sirvent, no?
0: Una de les Sirvents.
3: L'anava jo,
0: perquè hi havia les dues, i ja n'hi ha una altra que serà molt bona, també.
2: Que hi havia cua, eh?
0: No, és que era espectacular. La quantitat i la qualitat. Quantitat i qualitat. Però sí que és cert que la qualitat gastronòmica de Cambrils, comparada amb el que té més amunt i que té avall, és extraordinària. Si la gent no coneix Cambrils, tant el poble com el port, com tota la zona de les platges, sisplau, bueno, no ho hem dit, Gaudí va tindre una part infantil molt forta a Cambrils, va tindre una dida de Cambrils.
3: Ah, sí?
0: I l'Ajuntament de Cambrils, quan es mor a Gaudí, li treu una esquela, quasi dient que Gaudí és de Cambrils.
3: Bueno, ja, de tot arreu.
0: Imagina't, però jo crec que és interessant això que ho farem, no? Aquestes quatre seccions, avui n'hem gastat una, d'aquest Gaudí, que potser moltes vegades no coneixem. I, hòstia, Gaudí era vegetarià? Pues sí, era vegetarià. Gaudí no sé què feia. Ho feia. I crec que és interessant arribar a conèixer un geni d'aquesta forma
2: molt.
0: Polièdrica, com fem aquí.
2: Meravella, com sempre. Gràcies, Damià Amorós.
0: Gràcies a vosaltres.
2: T'estimem. Arribarem a les dues. Actualitzem la informació, que no és poca. Ni és poc important.
3: Tenim de tot.
2: Uf, i després seguim, perquè, a més, avui tenim un convidat. Meravella. Avui amb nosaltres, Luis Piedraita, un dels millors còmics que té aquest país, que no només fa monòleg, sinó que intenta que pensem. Intenta sacsejar la nostra
0: molt
2: ment.
0: Molt fan de la història, eh?
2: Sí,
0: Luis Piedraita, molt fan de la història.
2: Molt. Alabat, el tio. Doncs de seguida, Luis Piedraita, aquí al Xavi Fornia.
4: Són les dues.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Enmig del cicle de protestes educatives, avui hi ha hagut vaga a les escoles Bressol. És la segona vaga d'aquest sector en aquest mes. Reclamen més recursos i denuncien ser una etapa oblidada. Seguint la manifestació al centre de Barcelona, Toni Conde.
6: Fa poc més de 20 minuts que la manifestació de les educadores del 0-3 en vaga ha arribat a plaça Sant Jaume. Durant el recorregut s'han sentit consignes contra l'oblit administratiu i s'ha reivindicat baixar les ràtios, pujar els sous i acabar amb el que consideren un menysteniment del sector.
7: Estem aquí per reivindicar, el primer de tot, que no són guarderies, Som escoles bressol, que no guardem, eduquem, i més qualitat per poder cuidar i educar els nens.
8: Ràtios elevades, sou insuficients i molta precarització. Volem una dignitat per les treballadores, pels infants i per les famílies.
6: La plataforma 03 anuncia que seguiran les mobilitzacions si no s'atenen les demandes i reclamen un model únic de gestió de les escoles bressol a càrrec de la Generalitat.
4: Gràcies, Toni. De l'àmbit polític, la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero marca avui l'agenda política i ha centrat la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha explicitat el seu suport a Zapatero.
9: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: El PP va més enllà de Zapatero. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, demana al president Sánchez que abandoni el càrrec.
10: ¿Cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
4: Mentrestant, els socis de govern han expressat dubtes i decepció, com Gabriel Rufián des d'Esquerra Republicana.
11: ¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
4: I parlem ara del judici d'una de les peces de la Púnica, on s'investiga el pagament de comissions il·legals a canvi de contractes per festes a diversos municipis madrilenys entre els anys 2004 i 2013 a través de l'empresa Water Music. L'exalcalde de Valdemoro i exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, ha negat haver demanat mai que es contractés aquesta empresa, propietat de José Luis Huerta, un amic seu ja mort.
12: En algún momento dio instrucciones, ha dicho que no a Boza, pero en ese ayuntamiento para que se contratara a Water Music en las fiestas.
13: No, ni en ese vale. Ni en ninguno, si es que yo tiempo los...
12: En ningún ayuntamiento introdujo ni presentó agua al señor Huerta.
13: No.
4: En aquesta causa, l'Audiència Nacional s'investiga altres 14 persones. La pena més alta que demana la Fiscalia és precisament per Granados, un total de 6 anys de presó. I encara un apunt en clau política, els dirigents de Más Madrid, Mònica García i Emilio Delgado, segellen la pau i presentaran una llista unitària a les primàries del partit. Mònica García, actual líder, encapçalarà la llista per les eleccions autonòmiques a Madrid, mentre que Delgado ocuparà el tercer lloc. La picabaralla ideològica i estratègica de García i Delgado havia obert una crisi interna a Más Madrid durant les últimes setmanes. Ara la formació reivindica que n'han sortit més enfortits. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista de l'assassinat d'una dona de 51 anys dissabte passat a la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, Alacant, on també van trobar els cadàvers del seu marit i del seu fill de 24 anys. En aquest cas ja són 20 les dones mortes al que portem d'any a l'estat a mans de les seves parelles o exparelles. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els números d'atenció a les víctimes de violència masclista, que són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I anem ara a Tarragona. El Consell Comarcal blinda les seves treballadores de serveis socials davant les reiterades agressions, sobretot verbals, que pateixen. I per fer-ho aproven un protocol per prevenir i actuar davant situacions de violència. Judit Huerta.
14: El document estableix mesures preventives, protocols d'actuació i mecanismes de suport per garantir la seguretat del personal del Departament de Benestar Social. S'ha creat una comissió en la que també hi ha els Mossos d'Esquadra que analitzarà les situacions que es produeixin i decidirà les conseqüències a aplicar. No es descarta, fins i tot, possibles sancions. Mercè Domènech Roca és la coordinadora dels equips bàsics d'atenció social del Consell.
15: Rebem insults, crits, intimidacions... també intimidacions a través de la comunicació no verbal.
14: Durant l'any 2025, el personal del Departament de Benestar va patir un total de 10 agressions verbals. Aquest 2026 en porten 6.
4: Això és tot. Tornem a més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
5: Ràdio 4.

0: Doncs Maria, un dels millors, Luis Piedrahita.
1: És fantàstic, per tant, l'hem d'anar a veure.
0: I tant.
1: Que segur que ens farà riure moltíssim. Ho deia, que el públic de Catalunya és molt agraït, el de Barcelona, i això segur que es notarà en el seu show.
0: Encara que a vegades tenim fama del contrari, però sí. Són molt agraïts i la gent d'aquí surt enamorada, no? Bé, de seguida arriba l'edició migdia. Eva Albiol, tot l'equip dels serveis informatius, per analitzar i explicar-te com està la situació ara mateix a través de les opinions del Congrés dels Diputats. I allà hem escoltat a Pedro Sánchez, també, diguéssim, una miqueta tancar files amb Zapatero i, sobretot, descartar eleccions anticipades. Té tot el seu suport. I més coses, perquè la manifestació d'escoles bressol a Barcelona per exigir més recursos també és notícia a aquesta hora de la tarda. Hi ha nova reunió a Educació Sindicats en el dia d'una nova jornada de vaga de les escoles bressol i els metges també, que tornen a la vaga per reclamar millores laborals. O sigui que tenim l'actualitat escalfadeta. Nosaltres de seguida, després, quan acabi l'edició migdia, començarem la tercera hora del Xavi Forni amb el Toni Cano.
1: Toni Cano, que el tindrem aquí amb nosaltres. Ja sabeu que sempre parla de temes polèmics, li dona el seu toc d'humor, ho fa a la seva manera. Ens encanta obrir melons amb el Toni Cano, a veure què ens porta avui. I després ho estem dient, no?, perquè ens fa molta il·lusió tenir-lo aquí amb Fran Perea.
0: Fran Perea, avui amb nosaltres, el Xavi Forni de Ràdio 4. És que és cultura pop del país, Fran Perea.
1: Totalment. I ha tret nova música.
0: Sí,
1: parlarem de la seva música, de tot el que està fent ara, i estem molt contents de rebre-la aquí al Xavi Forni.
0: Ara arribarem a 2:15, arribarem a l'edició migdia de Ràdio 4 amb un artista que ens té enamoradíssims.
1: Que no és Fran Perea.
0: No és Fran Perea.
1: Perquè el tindrem després.
0: Sí, però tant de bo aquest que escoltaràs ara ens pugui visitar ben aviat. És el Damiano David.
1: Home, ja m'agradaria que vingués el Xavi Forni, el Damiano.
0: Sí, doncs espera que estem treballant.
1: Ui, tant de bo.
0: Sí, estem trabajando en ello. El Damiano David, que té cançons tan meravelloses com aquesta. I amb la que arribarem a 2:15. Sí, és la veu de la mítica banda que va guanyar Eurovisió, Maneskin. Té un camí en solitari preciós. Seguim a Ràdio 4.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Nova jornada negra marcada per la violència masclista. En els darrers minuts hem conegut que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 51 anys a Dolores, a València. A Andalusia, la Guàrdia Civil investiga com a violència de gènere el tiroteig del Ejido, on un home ha matat la seva mare i el padrastre i ha ferit un nadó, una menor i dos adults més. I aquest migdia, minuts de silenci a Figueres i també a Navarra per recordar dues dones assassinades presumptament per les seves parelles. A Figueres, l'Ajuntament denuncia possibles errors en el sistema de protecció de la víctima. A Navarra no constaven denúncies prèvies. Els recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, no deixen rastre a la factura del telèfon, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacasa a control central. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que domina la fluïdesa el conjunt de la xarxa viària catalana, tanmateix els accessos del Vallès. Sí que observem per càmeres algun tram de retenció a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, a la calçada en sentit Martorell. També d'aquesta zona, complicacions entre Parets i Mollet del Vallès a la C-17 en sentit sud, en sentit Barcelona. I pel que fa a les rondes de la capital catalana, aturades a la ronda a dalt a l'altura d'Horta en sentit Trinitat i també a la ronda litoral a la B-10, complicacions a l'altura de la zona portuària i de Bon Pastor en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: I la previsió del temps des de l'AIMET, Núria García.
3: Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior, i s'esperen dies de calor. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però atenció a la meitat nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten possibles ruixats de forma aïllada.
0: Passen 2 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: I ho dèiem en portada, la violència masclista torna a ser protagonista en diversos casos que s'han comès durant els últims dies a Alacant, Almeria, Figueres o a Navarra. Una setmana negra amb diverses dones assassinades i també amb casos de violència vicària. Comencem per Alacant. Pau Alemany, bona tarda.
4: Bona tarda. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista de l'assassinat d'una dona de 51 anys dissabte passat a la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, a Alacant, on també van trobar els cadàvers del seu marit i del seu fill en comú de 24 anys. No hi havia denúncies prèvies per violència de gènere contra el seu marit, que ara està investigat com a presumpte assassí. I també en aquest sentit, la investigació sobre el tiroteig d'aquest dilluns a El Ejido, a Almeria, apunta a motius de violència de gènere i vicària, segons n'ha informat la delegació del govern. En aquest cas, el tiroteig realitzat per un jove de 25 anys es va saldar amb dues persones assassinades, la mare i el padrastre, i quatre ferits de gravetat. Aquests últims continuen en tractament a la unitat de cures intensives.
0: Gràcies, Pau. I minut de silenci a Figueres per recordar la dona de 33 anys assassinada ahir per la seva exparella. L'Ajuntament, que es personarà com a acusació popular, assegura que el cas evidencia possibles errors en el sistema de protecció de la víctima. Girona, Gemma Esteve.
5: Molts veïns i veïnes consternats s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament. Entre ells hi havia també un grup de persones de la comunitat hondurenya d'on era la víctima exigint justícia. I és que avui molts aquí es pregunten com ha pogut passar. L'alcalde Jordi Masquef ha afirmat que el sistema va deixar desprotegida la víctima.
6: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
5: Masquef ha defensat la tasca de la policia, ha explicat que van detenir l'agressor dues vegades durant el cap de setmana i que els jutjats el van deixar en llibertat malgrat haver trencat l'ordre d'allunyament. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim i ha remarcat la necessitat de seguir treballant per reforçar la protecció a les víctimes.
7: Continuarem treballant amb inconformisme, amb contundència, Millorem la coordinació amb la resta d'institucions i serveis, perquè tota la societat, totes les institucions han de posar el focus en la seva responsabilitat per erradicar les violències masclistes.
5: El detingut es troba encara als calabossos de la comissaria de Figueres, pendent de passar a disposició judicial.
0: A Navarra també s'ha fet un minut de silenci per la dona assassinada en un presumpte cas de violència masclista. La víctima, de 44 anys i mare d'una nena, va ser assassinada aquest dilluns. El marit es va entregar hores després a la Guàrdia Civil. Segons les primeres comprovacions, no constaven denúncies prèvies. I sobre un altre assassinat masclista, el marit de Mayalen Mazón ha estat condemnat a 27 anys de presó per matar-la a Vitòria l'any 2023 i també per dos delictes d'avortament, ja que la víctima estava embarassada de bessones quan va assassinar-la. A més, la condemna inclou també un delicte d'abandonament de menor, ja que la filla de la parella, de 2 anys i mig, en aquell moment va quedar-se sola durant 18 hores amb el cadàver de la seva mare. Lourdes Gata, bona tarda.
8: Sí, el judici, que va celebrar-se la primera quinzena d'aquest mes de maig a l'Audiència Provincial d'Àlaba, un jurat popular va declarar l'acusat culpable d'assassinat amb traïdoria, de 2 delictes d'avortament i un d'abandonament amb l'agreujant de parentiu. A més, la magistrada li ha imposat la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la seva filla i amb el pare de la víctima i ha fixat una indemnització de 400.000 euros per la nena i 200.000 per l'avi pels danys morals ocasionats. Recordem que el 900-900-120 i els 016 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, no deixen rastre la factura del telèfon, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades.
0: Bé, doncs tanquem aquest bloc de violència masclista i marxem cap al Congrés dels Diputats, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero després de la seva imputació en el Clas Plus Ultra i ha descartat avançar les eleccions generals. En la sessió de control, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez d'embrutar la presidència del govern. Cambra Baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, Sánchez defensa la presunció d'innocència de Zapatero davant un Feijóo que li demana que marxi.
10: ¿Qué hace todavía ahí, manchando un día más la presidencia del Gobierno de España?
11: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
9: Feijóo descarta la moció de censura que li demana Abascal.
12: Que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
9: Rufián ha demanat al president explicacions, però reconeix que és un cop molt fort per les esquerres.
13: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
11: Quiero recordar, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de...
9: Rufián i altres socis parlaven ahir de l'Aufer, avui són més prudents.
14: No pinta bien el auto.
15: El auto no pinta bien, no huele bien.
14: Soy prudente porque parece que no está tan claro que haya Laufer.
16: Desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
9: I el PNB avui demana explicacions a l'expresident.
17: Yo lo que espero de un expresidente de un gobierno español, en este caso Zapatero, es que ofrezca todas las explicaciones oportunas y que lo haga con la máxima celeridad y con la máxima transparencia.
9: I Junts aguarda silenci, no han tret avui el tema a la sessió de control.
0: I un altre cas, després de la detenció ahir, posterior posada en llibertat amb càrrecs de Jonathan Andí, que els indicis contra ell el posen entre les cordes. El primogènit és l'únic acusat de la mort del seu pare, ara haurà de compareixer setmanalment als jutjats, i la jutgessa del cas parla directament de planificació, premeditació i mòbil econòmic, Sergi Bassoles.
18: Entre els indicis clau que posen entre les cordes el primogènit, la geolocalització del seu mòbil mostra que va fer diversos cops el mateix recorregut dies abans de la mort del seu pare. La instructora de la causa posa de relleu també les incongruències i nombroses contradiccions del fill gran de l'empresari en les seves declaracions. Una altra de les claus del cas és el moviment que estava a punt de fer el difunt, Isaac Andic. A mitjans de 2024, l'empresari i fundador de Mango tenia la intenció de canviar el testament i crear una fundació per ajudar a persones necessitades. Va ser en aquest moment, segons la resolució judicial, que el primogènit i únic acusat hauria canviat d'actitud i s'hauria apropat de nou al seu pare amb la intenció de reconciliar-s'hi. D'aquí va sorgir la idea de fer aquesta excursió. La fundació, per cert, no es va arribar a constituir. Un altre dels indicis és l'autòpsia del finat. Els forenses descarten la relliscada com a causa de la caiguda mortal i, de fet, afirmen literalment en el seu informe que és com si el finat s'hagués llançat per un tobogan amb els peus per davant i que, a més, el cadàver no presentava lesions a les mans.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: En 5 minuts arribarem a 3:15 amb l'acord dels pressupostos ja tancat amb Esquerra. El govern de Salvador Illa reuneix avui a Madrid amb l'executiu espanyol per desencallar els compromisos pendents que afecten l'Estat. Ho faran en la tercera comissió bilateral d'aquesta legislatura, el màxim òrgan de diàleg entre tots dos governs, i la segona comissió mixta de transferències, enviada especial a Madrid, Cristina Martín.
19: Els principals punts a tractar aquesta tarda giraran al voltant de les infraestructures. S'haurà de donar llum verda a la línia orbital ferroviària. Cal definir com es finança aquesta nova línia, amb un pressupost estimat de 5.200 milions d'euros. En aquest sentit, la comissió bilateral abordarà la Societat Mercantil d'Inversions, una eina que ha de servir per garantir que els recursos destinats a projectes com la línia orbital s'acaben executant al llarg dels anys. Un dels altres punts de la reunió serà el canvi de titularitat del Consorci de la Zona Franca per donar entrada a la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Més enllà de les infraestructures, els dos executius tractaran altres carpetes com el finançament per arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra d'aquí al 2030 i el traspàs de competències en matèries com la gestió del litoral. Una reunió que començarà a 4:45 i comptarà amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, d'una banda, i de l'altra, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
0: Bé, doncs, tot i això, en la sessió de control del govern, els republicans han advertit al president de la Generalitat que no doni la legislatura per garantida. Cambra Catalana, Lorena Enns, bona tarda.
20: Bona tarda. Si l'endemà de tancar l'acord amb Esquerra pels pressupostos, el president de la Generalitat ha situat el pacte amb Esquerra com un punt de partida. Salvador Illa els ha agraït el seu sentit de país i criba la formació a col·laborar 4 anys més. El republicà Josep Maria Jové ha vist al president que no es relaxi, ha de complir amb l'IRPF. Els escoltem a tots dos.
21: President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès.
22: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat.
20: L'oposició no ha estalviat crítiques cap a Esquerra pel seu pacte amb el govern. Junts els retreu ser còmplices de la decadència i la CUP ha criticat que l'acord no tingui en compte les demandes dels docents. A la mateixa línia, els populars i els comuns, soci amb el qual l'executiu encara no ha tancat el pacte pressupostari. Jessica Albiach ha reiterat la seva disponibilitat a reformular partides.
23: Si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord amb els sindicats, amb els docents, amb els professionals educatius, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
20: Aquesta tarda hi haurà una nova reunió amb els morats per tractar de tancar un acord pels pressupostos.
0: I una altra trobada, la de sindicats i Departament d'Educació, que tornen a reunir-se avui per intentar desencallar el conflicte educatiu, i ho fan Laura Hurtado amb una nova proposta sobre la taula.
24: El text planteja aplicar l'increment de 200 euros del complement específic en 3 anys en comptes de 4. També contempla millores retributives a través de complements vinculats a les tutories i un augment de gairebé 2.500 efectius, més de la meitat per a l'escola inclusiva. La consellera Esther Niubó demana als sindicats abandonar els maximalismes, mentre que Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, assegura que reclamaran un acord més ambiciós.
25: No centrar-nos en propostes, doncs, a vegades de màxims, no? Que al final el que fan és contribuir a bloquejar i generar sentiment de frustració, sinó generar o enfocar-ho tot cap a la construcció.
26: Avui anirem a veure si aconseguim arrencar una proposta de negociació millor. Hem de buscar, doncs, aquella xifra que realment reverteixi una situació d'injustícia salarial que portem patint des de fa moltes dècades.
24: L'USTEC i la CGT han confirmat l'assistència a la mesa d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària, el segon sindicat majoritari, ha anunciat que no hi participarà.
0: De fet, avui ha tingut lloc la segona jornada de vaga de l'etapa dels 0 a 3 anys amb 1.500 persones que s'hi han manifestat al centre de Barcelona. El sector denuncia, oblit i reclama un model de gestió únic i més recursos. Toni Condé.
27: Una manifestació ha recorregut el centre de Barcelona entre plaça Universitat i plaça Sant Jaume, on el col·lectiu ha denunciat la que consideren situació límit del 0-3. Denuncien ser una etapa oblidada i reclamen un model únic d'escoles bressol gestionat per la Generalitat, en lloc dels 5 que hi ha ara a Catalunya. També una reducció de ràtios i més educadors per a l'escola inclusiva per poder atendre bé els infants. Patricia Rodríguez, membre de la plataforma 0-3.
28: És que fins ara el 0-3 no ha estat a cap taula de negociació. És que tot el que s'està parlant és a partir del segon cicle d'infantil. Llavors, el que estem reclamant és que ens mirin, vegin el que s'està demanant als carrers, vegin que les mestres i les treballadores, les educadores, ja no poden més, ja no podem sostenir un sistema que explota i que abusa de la vocació de les mestres i educadores.
27: A la manifestació s'han sentit consignes contra les administracions per passar-se la pilota i no solucionar els problemes del 03 i han assegurat que les protestes seguiran fins a arribar a un acord digne.
0: I els facultatius catalans han tornat també al carrer per onzena vegada des del mes d'octubre i ho han fet en una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir que sigui el president Salvador Illa qui s'encarregui de les negociacions per millorar les condicions de feina a Banyeres.
2: Uns 400 metges i metgesses catalans s'han aplegat davant el Palau de la Generalitat per a reclamar millorar les condicions de feina i que se'ls escolti una reivindicació que el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonard, ha expressat davant un faristol simulant ser al Parlament per escenificar una interpel·lació directa al president Salvador Illa.
3: Hem vingut fins a casa seva, al Palau de la Generalitat, per dir-li que no es pot desentendre del conflicte. Vostè és el president. El sistema públic de salut es troba en seriós risc de col·lapse. Aquest camí ja no té més recorregut.
2: I en l'ànim d'augmentar la pressió, metges de Catalunya

0: que s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per desplegar-la completament, segons ha anunciat el Ministeri de Sanitat. Fins ara, el Sistema Nacional de Salut oferia una mamografia cada 2 anys a les dones d'entre 50 i 69 anys. A Catalunya, l'ampliació fins als 74 anys està previst que entri en funcionament l'últim trimestre d'aquest any. En canvi, encara no hi ha calendari definit per incorporar la franja d'edat entre 45 i 49 anys. I des de Dret a Morir Dignament valoren negativament la sentència del Tribunal Suprem que reconeix el dret legítim del pare del Francesc a recórrer la sol·licitud d'eutanàsia del seu fill, Marc Esparza.
1: El Francesc fa gairebé 2 anys que té autoritzada l'eutanàsia, però segons el Tribunal Suprem, de manera excepcional, terceres persones molt properes poden recórrer judicialment una eutanàsia autoritzada. Cristina Vallès, directora de Dret a Morir Dignament.
2: Vull dir, no només és absurd, és que és complicar la qüestió fins a uns punts que no són lògics. I, d'alguna manera, no trenca la llei, però sí que posa en dubte la qüestió d'autonomia, de dret a decidir i de que qualsevol persona major d'edat, competent i que faci lliurement aquesta demanda té dret a que li sigui respectada, és que és un dret que tenim.
1: Per això DMD vol impulsar la petició de reforma processal perquè aquests procediments es resolguin en un màxim de 20 dies, per així evitar el patiment a persones com el Francesc o anteriorment la Noèlia. Fins al 2024, a Catalunya s'han aprovat i dut a terme 361 eutanàsies.
0: Amb un atur juvenil que frega el 20% a Catalunya, el Saló d'Ocupació Job Barcelona connecta avui una 80ena d'empreses i 7.000 joves a la capital catalana. Hi ha estat el Climent Sabater.
3: El Job Barcelona plega 7.000 joves que en la majoria dels casos busquen la primera feina.
4: Estem buscant feina, també. Doncs mirar tots els escaparats i tot això per veure quines oportunitats hi ha.
5: Estoy terminando en estos momentos el máster en comunicación especializada, especializándome en salud, entonces vengo a buscar trabajo en farma o algo por el estilo.
3: I el Saló els connecta amb una 80ena d'empreses amb un 1.000 de vacants, com són MediaMarket, Indra, DAM, el Banc d'Espanya o Danone. Josep Mancebo és el responsable de talent.
6: Tenim una sèrie de vacants obertes a l'organització i busquem talent per poder omplir aquestes vacants.
3: A banda del contacte entre empreses i candidats, el Job Barcelona ofereix assessorament en orientació laboral amb eines com la realitat virtual o la intel·ligència artificial. Marta Dallaudet, la directora del Saló.
7: Corregim el currículum, corregim el LinkedIn, fem una foto professional i després en realitat virtual poden fer un simulacre d'entrevista.
3: El Job Barcelona arriba en un context d'alt atur juvenil a Catalunya, un dels més alts d'Europa, frega el 20% la taxa d'atur i amb un 70% d'empreses que denuncien la dificultat per trobar perfils adequats.
0: I ja tenim guanyador del Premi Princesa d'Astúries en la categoria de cooperació internacional. Es tracta de la Bóveda Global de Llavors d'Svalbard, a Noruega, un espai que té com a objectiu preservar la diversitat de llavors destinades a l'alimentació per garantir-ne el subministrament a les futures generacions. L'espai consisteix en un banc subterrani de llavors amb una extensió de més de 1.000 metres quadrats, on s'hi emmagatzemen 1,3 milions de mostres de llavors de gairebé 6.300 espècies. I a la cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona presenta l'exposició El culte a la bellesa, que ofereix una mirada crítica a l'evolució dels cànons estètics del cos humà al llarg de la història. Ens ho explica la Marta Orquín.
8: Hola, sóc l'Aitana. I sí, ja ho sé, tinc la pell perfecta.
9: Aitana López, una influencer perfecta generada per intel·ligència artificial, ens dona la benvinguda. Llueix al costat de voluptuoses Venus prehistòriques o escultures clàssiques que han establert uns cànons de bellesa occidentals que la colonització ha imposat a nivell global. Dels maquillatges de l'antic Egipte a l'àcid hialurònic, dels miralls a l'imperi del selfie i les xarxes socials, els ideals han canviat al llarg del temps, però l'ésser humà sempre ha perseguit la bellesa, una construcció històrica, cultural i política.
10: Entendre en quins moments de la història i sota quins sistemes polítics s'ha imposat uns cànons i uns ideals de bellesa sobre unes corporalitats modificant els seus desitjos, les seves formes de visibilitat, inclús com es relacionaven entre elles.
9: Júlia Llull és una de les comissàries del culte a la bellesa, coproduïda per la Wellcome Collection de Londres i el CCCB. A través de més de 400 peces històriques i contemporànies, l'exposició ofereix una mirada crítica sobre la construcció i la imposició dels cànons estètics, modelats per la classe social, el gènere, l'edat o la raça. Vieja! També reflexiona sobre l'impacte de la indústria de la bellesa i reivindica els cossos dissidents que qüestionen la norma. Una instal·lació artística que reprodueix el lavabo d'una discoteca en què desconeguts comparteixen secrets

0: crits de bellesa a les xarxes socials o un recorregut olfactiu històric per perfums masculins ens endinsen en uns ideals que canvien però que mantenen el seu intent de controlar els cossos. José María Rubí, bona tarda.
1: Bona tarda, Eva.
0: Esports. El compte enrere per a la final de la Lliga de Campiones de Futbol ja marca un 3, que són els dies que manquen per a la final d'Oslo.
1: Barça Olímpic de Lió, que és el millor partit de futbol de clubs que es pot veure a hores d'ara en categoria femenina. Les Blaugrana busquen, a més, recuperar la corona que van perdre la temporada passada contra l'Arsenal. El Barcelona ha entrenat avui a la seva ciutat esportiva i encara ho farà demà, abans de fer la prèvia del partit divendres ja a terres noruegues. En les darreres hores, el Josep Capel ha pogut parlar amb algunes futbolistes del conjunt culer, com la davantera Eva Pajor. La polonesa li explicava que efectivament han aconseguit arribar en el millor moment al partit més important del curs.
2: Venís de ganar la Copa de la Reina, el equipo llega bien a la final.
3: Sí, jugamos muy bien en el final de Copa de la Reina y ahora tenemos 4 días para prepararnos en lo mejor posible para final el Champions y estamos muy bien y eso.
2: Supongo que ya te lo han preguntado mucho, pero claro, para ti son 5 finales perdidas. Esta para ti tiene que ser incluso más especial que para otras compañeras, por lo que supone para ti intentar ganar por fin la primera, ¿no?
3: Todo el final del Champions es muy especial y no puedo cambiar el pasado y no sé en futuro, solo aquí y ahora. Ahora tenemos días para prepararnos en el final y el final es siempre muy, muy especial y este lo mismo.
2: Y a nivel goleador también, llevas 9 goles, supongo que marcar un gol en la final y además acabar la competición como la máxima goleadora será muy especial también.
3: Para mí, yo no foco para eso. Estoy muy, muy concentrada para ayudar a mi equipo y prepararme en lo mejor posible y lo dar máximo siempre para mi equipo es solo eso.
2: Y una más por mi parte, debe ser uno de estos partidos extraños donde no sois claras favoritas. El favoritismo está igual, 50%, igual de favorito el Olympique de Lyon que vosotras. No estáis acostumbradas, pero en esta ocasión es así, ¿no?
3: Para mí siempre es un partido siempre half-half. Y este final es también porque Lyon es también equipo con mucha calidad y es un equipo muy bien pero queremos en nuestro equipo queremos que hacemos estos días, esta temporada y estamos muy, muy preparada para este final.
1: L'Eva Pajor, el principal referent atacant que tindrà el Barça a la final de Champions, amb el Josep Capel, com estem explicant, a 3 dies només de la cita.
0: L'altre Barça, el de nois, ha tornat avui als entrenaments per començar a preparar el darrer partit de Lliga, dissabte a València. El vestidor col·legi ha començat a mirar el futur, uns a la propera temporada i altres a la cita de l'estiu al Mundial.
1: El campionat del món, que es perdrà Fermín, ja confirmadíssim, un cop ahir va passar pel quiròfan per solucionar el trencament que va patir el peu dret. I mirant més al futur encara, mirant la propera temporada, després de la seva renovació, el tècnic blaugrana Hansi Flick va explicar que hi hauria canvis. Doncs bé, en una entrevista a Mundo Deportivo, Gavi ja ha començat a assenyalar-li el camí als seus futurs nous companys.
4: Que estén por y para el equipo es lo más importante y que, bueno, que no vengan, te iba a decir, de estrellita, pero de superiores, porque al final yo creo que eso no ayuda. Tenemos que estar todos a una y remar todos juntos en lo que estamos haciendo estos 2 años.
1: Abans d'acabar amb el Barça, recuperem un testimoni de Pedri, en aquest cas no en clau futur, sinó en clau balanç d'aquest curs que està ja tocant el seu final.
5: Cuando ganas títulos siempre se dice que es una buena temporada, pero está claro que te quedan espinitas clavadas de la Champions, de poder llegar más lejos, de intentar ganar esa Champions que todos queremos, pero bueno, si haces el balance de toda la temporada, en lo personal me he sentido bien, he tenido algunas lesiones que ojalá pues no s'hubiesen dado, pero son cosas que pasan en el fútbol y ahora me siento muy bien.
1: Ja hem escoltat el canari. Manté la gana al vestidor del Barça de cara a la temporada 26-27. Com hem dit, el Barcelona rematarà la Lliga dissabte a les 9 de la nit al camp del València. Recordo que Girona i Espanyol jugaran a la mateixa hora. Els de Mitchell necessiten guanyar ells per assegurar la permanència i l'Espanyol rebrà la Reial Societat encara amb mínimes opcions de classificar-se per competicions europees.
0: Avui, precisament, es disputa la primera de les finals d'enguany, la de l'Europa League.
1: Que enfrontarà l'Aston Villa anglès i el Friburg alemany a Istanbul des de les 9. La propera setmana, dimecres, final de la conferència entre Rayo Vallecano i Crystal Palace, i dissabte, final de la Champions entre PSG i Arsenal, el conjunt de Mikel Arteta que pot començar a centrar-se en aquesta cita després que a nit l'empat del Manchester City els convertís ja en campions de la Premier de manera matemàtica.
0: Deixem el futbol, obrim plana poliesportiva parlant de bàsquet perquè avui té partit de Lliga el Joventut.
1: A Tenerife, des de les 9 partits ajornat en el seu moment pels compromisos europeus, la penya ara mateix és sisena, el conjunt canari ocupa la setena posició, per tant, lluita per posició de cara als play-offs, que és on ara mateix tenen el focus, reconeixia el pivot verd i negre Simón Birgander.
6: Queremos acabar la temporada como tú dices lo más arriba posible y ganar los máximos partidos que quieran y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff y es un objetivo muy bueno pienso yo y creo que podemos hacerlo.
1: Més bàsquet, a l'NBA ja ha començat també la final de la conferència est. Els New York Knicks han guanyat el primer partit de la sèrie a Cleveland aquesta propera matinada, segon partit a l'oest, el primer el va guanyar San Antonio a Oklahoma City.
0: Setmana amb molts punts d'atenció al món del tennis, començant per l'allargament de la baixa de Carlitos Alcaraz.
1: Que ahir va confirmar que per culpa de la lesió al canell que pateix també es perdrà la gira d'herba, inclòs Wimbledon. En els tornejos d'aquesta setmana, avui de moment classificats per quarts de final de Ginebra al Munar, de Rabat la Jessica Bouzas, ha de jugar als vuitens d'Hamburg Alejandro Davidovich, i a la prèvia de Roland Garros a la segona eliminatòria han guanyat els seus partits Leila Romero, Guiomar Maristany, Caitlin Quevedo i Pablo Llamas. Ha perdut Alejandro Moro, està guanyant el primer set del seu partit Marina Bassols i avui encara han de jugar tant Pedro Martínez com Roberto Carballés.
0: I per acabar, ciclisme i waterpolo.
1: L'Atlètic Barceloneta visita l'Olympiacos des de 2:15 del vespre, partit intrascendent perquè els mariners ja tenen assegurada la primera posició del seu grup, i el Giro d'Itàlia, avui 11a etapa, amb el portuguès Eulàlio encara com a líder de la cursa.
0: Gràcies, Rubí. Tanquem aquest espai informatiu i ho fem amb la música de Cher. La cantant i actriu celebra avui 80 anys, convertida en una de les grans icones de la cultura pop. Des dels seus inicis als anys 60 fins a èxits mundials com Believe, Cher ha trencat rècords i estereotips, convertint-se en l'única artista amb números 1 a les llistes Billboard durant 6 dècades consecutives. Xavi Martínez, bona tarda.
7: Bona tarda, Eva.
0: I també fantàstica actriu.
7: Sí, sí, sí, brutal. I una de les primeres en utilitzar, diguéssim, a nivell mainstream l'autotune, eh? O sigui que...
0: Cert.
7: Una mica va néixer tot amb ella.
0: Totalment, totalment d'acord. Però, bueno, de manera positiva, també, eh?
7: Sí, home,
0: sí, en aquest cas, de manera positiva.
7: Jo crec que, sí, era més estètica que no pas necessitat, eh?
0: Totalment. O sigui que, sí. Què és el que ens portes en aquesta última hora?
7: Doncs de seguida amb el gran Toni Cano a obrir melons i després la visita d'una persona que no sé si a tu et va marcar tant com a moltes persones que estan aquí en aquest estudi, que és Fran Perea, amb nosaltres.
0: A mi em va enganxar una mica ja tard.
7: Ah,
0: em va agafar una miqueta tard, sí. No em va agafar, no sé, seria com una època de transició, diríem.
7: Doncs...
0: Però sí, és mític i tot, qui no coneix, no, les cançons, home, de Fran Perea, o sigui que sí.
7: I bon actor, també molt bon actor, eh?
0: També, també.
7: Doncs ho tenim tot, Eva Albiol.
0: Sí, tot teu, Xavi.
7: Una abraçada.
0: Una abraçada. Bona tarda.
7: Les 3, tercera hora de Xavi Fornia.

0: control perquè tot soni molt bé, Martín Noia i Aro Serén. A la producció, Joel Sevilla. I bé, Maria García Coll, aquesta tarda tenim un esdeveniment molt maco, que són els Premis Continuarà. La cultura
1: d'aquesta casa. I tant, de Ràdio Televisió Espanyola, aquesta casa que premia la cultura, ho ha fet tota la vida i sí, ho segueix fent. Avui seran els Premis Continuarà a l'hotel Casa Fuster de Barcelona, un lloc fantàstic. Allà hi serem i nosaltres us ho explicarem demà, aquí al Xavifòrnia.
0: Demà i també a les nostres xarxes.
1: Exacte, ens podeu seguir, @Xavifòrnia, @Xavimartínez, @MariaGcoll, i allà us ho expliquem tot.
0: Maria G. Coll. Hola, Toni Cano, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda. Hola. Hòstia, l'audiència, com està aquí, tota la gent que ens veu.
0: L'afició t'estima, eh?
2: Ah.
0: Sí.
2: I love you too.
0: Escolta, com va anar el Sebastián Gallego al teu teatre? Va estar fent el show al Teatre Montaner.
2: Molt bé, sí. I el Sofia, Montaner i Sofia, va estrenar el Sofia a Madrid. I rei, aquí doncs ha vingut aquesta temporada.
0: Operación Viejoven, eh?
2: Viejoven.
0: Vam tenir aquell programa la setmana passada, doncs, tenia una pinta.
2: Doncs sí.
0: Divertit.
2: I el tindrem ben aviat de nou, a partir de la nova temporada. Sí, el Sebastián Gallego, un tio molt eixerit.
0: Sí, no?
2: Sí.
0: Diríem.
2: Sí, molt simpaticot, eh? Sí. No, fins aquí, Xavi. No busquis, ja. És que
0: no.
2: Sempre... fica-li unos abutxeos a este hombre. És que sempre
0: no,
2: m'està...
0: Que no vaig per aquí.
2: Home,
0: és que és la teva ment. Que és...
1: Aplaudiments, no, eh?
2: Aplaudiments.
0: Els tinc a tots pagats.
2: Sí, ja veig, ja. Que, per cert, acabo de parlar...
0: Hoy no cenáis.
2: Doncs, mira, tenim melons. Obro melons a lo loco.
0: A veure.
2: Però aquest acaba de sortir. Quan ha de ser el preu d'un bon regal? Perquè avui neu... el regal de noces més car potser de la història d'aquesta ciutat, segur, i dels més cars del món. Casa Fuster és un regal de noces.
0: Què dius?
2: Sí.
0: Casa Fuster de Passeig de Gràcia.
2: Correcte. Doncs, bueno, als Jardinets de Gràcia, allà dalt, quan fa la... on li agradava molt aquest senyor que va fer una pel·lícula que es deia Vicky Cristina Barcelona.
1: Sí.
2: Ah. Sí, el Woody.
1: Ah, no, el Woody Allen. Jo ara ja m'he quedat amb Steven Spielberg.
0: Spielberg,
1: al meu cap hi ha directors de cine, Steven Spielberg, James Cameron i Woody Allen. Per tant, els he creuat els tres.
2: Els tres. Estaria molt bé fer un Jurassic Park a la Ciutadella, imagina't. Imagina't, allà. Seríeu molt guapo, perquè a més, com tenim ara el nou Museu de la Ciència, bueno, recuperat el nou museu, vull dir, que és el museu que teníem abans, però que se'n va anar i ara ha tornat, tal. Això, ja sabeu, el Parc de la Ciutadella?
0: Sí.
2: Doncs hi ha un esquelet, llavors aquest podria agafar vida.
1: Del mamut.
2: Fantàstic. Jo crec que és de... No? És, bueno, suposo que serà una reproducció.
1: Sí, clar, és una
2: allà,
1: reproducció,
2: no?
1: D'un mamut.
2: No, un mamut. Vull dir,
1: sí, hi ha un mamut, al Parc de la Ciutadella.
2: Ah, no, però el mamut és de formigó.
1: Ah.
2: Aquest és de formigó. Dic, dins del museu és la típica imatge de La noche en el museo,
1: sí,
2: de la pel·lícula, doncs allò. Bé, doncs Casa Fuster va ser un regal i al Woody Allen li agradava moltíssim, però moltíssim, anar a tocar el piano a Casa Fuster quan estava aquí fent el rodatge de Vicky Cristina a Barcelona.
0: Wow. Quina pel·lícula, no?
2: Quina pel·lícula. A mi em va agradar molt. L'únic que em va fer...
0: Sí?
2: A mi em va agradar,
0: No em va acabar.
2: A mi em va fer pena que fos una ciutat tan grisa, perquè van ser uns dies que no va sortir el sol i aquest senyor doncs no va esperar. Demà potser surt el sol. Va dir, no, tenim el pla de rodatge per aquests dies. I es fa. Llavors va haver... Per mi li faltava una mica de color a la ciutat, el color real, la llum aquesta que té Barcelona, però la pel·lícula a mi em va fer patxoca, eh? A mi em va...
0: I què deies? Que era un regal de noces al Casa Fuster.
2: Doncs mira, en el seu moment, doncs un senyor de la burgesia catalana, amb molta pasta, li va regalar a la seva nòvia, que venia des de les Balears, per casar-se amb ell, i li va regalar doncs l'edifici sencer. Perquè en aquella època també es feia molt, la burgesia catalana, el modernisme, que aquí també tenim un meló, perquè van a terra dos edificis modernistes a Barcelona i hi ha molta polèmica.
0: Ai, sí.
2: Però, ojo, titular, jo crec que han d'anar a terra.
1: Oh!
2: Sí, ara ho, explicaré, però... Bueno, en aquella època, molts burgesos catalans, sobretot a les seves filles, li regalaven un edifici d'aquests. I llavors, perquè visquessin el principal i després lloguessin la resta de pisos i poguessin viure del lloguer. Clar, com eren dones i en principi doncs, s'havien de quedar a casa i no podien treballar, bueno, no està malament. Com a mínim les empoderaven donant-li pasta, perquè al final, si tens dinerets, tens una capacitat de ser més independent. Però bueno, coses de dia. Si aneu, per exemple, a la Casa de les Punxes, que té una visita
1: Oi,
2: també
1: fantàstica,
2: espectacular, buah, heu d'anar als concerts, ara que comença l'estiu, els els concertets, els acústics que fan allà al rooftop, que tota la vida ha estat una terrassa, però ara és rooftop.
0: Sí,
2: eh? Però, ara som tontos. Mira, un altre malo, per què fem servir que fa el rooftop?
1: Anglicisme.
2: Sí, anem al briefing, la reunió del matí, de parlar de continguts, anem a fer el briefing. Després, anem a fer un break, anem a fer un cafetó, sí, sí, anem a sortir, sí, sí, sí. Anem al pati, anem a jugar al sopapo. Heu jugat al sopapo alguna vegada?
0: Oh, no, i tant!
1: Quan era molt petita, ni la recordo ja.
2: Però amb bola de plata, de paper de plata?
1: No? No ho sé.
2: No?
1: No me'n recordo, és que no tinc el cap, jo crec que no.
0: El tema del brunch,
2: sí.
0: El practiqueu?
2: El brunch es diu vermut aquí, eh? Aquí té un nom que és vermut.
1: Exacte, sí, sí, sí.
2: Sí, d'això, aquest estiu parlarem molt aquí en aquesta casa, eh? Sí. Menys tonteries de brunch i més vermut de tota la vida.
1: Això, vermut.
2: O esmorzar de forquilla, que també és nostra, de casa nostra, i clar... I...
0: Que només hem de fer un vol per aquí pel Poble Nou per començar a llegir coses com slow food.
1: Ai, sí.
0: Que dius, què és slow food?
2: En principi, és el que va a dir que no és fast food, clar, no. Perquè és slow food, molt bé.
1: Specialty coffee... Perdó,
0: sí,
1: cafè d'especialitat.
0: Sí.
2: Sí, però el slow food es diu...
1: Avocado toast, és que podríem seguir.
3: Avocado toast. Clar.
2: Avocado. Clar, toast. Sí. Una torrada a sobre, ximpum. Que dius, però mire, senyors expats que esteu aquí ficant aquests noms, el slow food es diu menú del dia de tota la vida. El menú del dia ja era slow food perquè hi ha primer, segon i postres. També amb viga sosa i aigua, que està molt bé, això.
1: Pa i beguda.
2: Clar, pa i beguda. I llavors hi ha un ritual aquí que es diu menjar a taula, tranquil·lament, fer una miqueta de sobretaula.
0: Que fonda,
2: llavors,
0: fonda.
2: Aquell moment de cigaló. Sí, vinga, tal. Llavors, el món brunch, a mi em toca una mica la pera. I mira que jo a casa a vegades ho practico, que em faig un combinat de tota la vida. Bueno, és que clar, el brunch, ojo, el brunch realment seria el plat combinat de tota la vida.
0: Clar.
2: Ou ferrat, unes patatetes i una mica d'amanida, no? Doncs, però bueno,
0: però
2: sí.
0: Però ara és que ara un entrepà de tota la vida, anar a buscar un entrepà, és un sandwich experience.
1: Ai, si ho vam dir l'altre dia, te'n recordes? Les tortiburgers.
0: Les tortiburgers.
1: Perquè l'altre...
2: Tortiburgers?
1: No, increïble.
2: Això sembla les tortugues ninja. M'han vingut el... Una, no,
1: sí, l'altre dia vaig explicar en un vídeo que es va fer viral d'un noi que deia que havia tastat les tortiburgers, que és això, un entrepat de truita de tota la vida on li canvia el pa normal de barra per pa d'hamburguesa. I clar, bueno, hi ha tortiburgers con boniato sticks. Boniato sticks no, és boniato fregit de tota la vida amb una truita i que en comptes de posar-ho en pa de barra ho poses en pa d'hamburguesa. Però, clar, és que... Sí, sí, sí.
2: Si voleu, us ensenyo el tàper, perquè jo avui m'he fet un anchovy sandwich. Que, amb xuna. Que era pa de pagès, dues torrades ben maques, llavors l'he ficat tonyina que tenia a casa, anchovy, perquè se m'anava a fer malbé. Sí. Perquè vaig obrir un pot molt gran i dic, això m'ho he de menjar. I de tonyina també. Llavors l'he ficat de base tonyina, anchovies, després una mica d'olivetes, que també tenia el pot obert, que l'havia d'acabar, i cors de carxofes talladets també, clar, i dius, però si això és lo nostre, i ben regat d'oli d'oliva.
1: Boníssim.
2: També t'he de dir que he acabat amb les mans, regalimant les mans, que rellisca, que no podia agafar les coses,
0: Tortiburger, Toni Cano.
1: Mira.
4: Acaba de nacer un nuevo concepto en Madrid, las tortiburgers. Hamburguesas que en vez de carne, llevan tortillas de patatas de sabores. Incluso puedes elegir el punto. Abrieron en 2023 en Barcelona y acaban de llegar a Madrid en formato delivery. Así que me he venido a sus cocinas para ver qué tal lo hacen. Vamos con su combo de tortiburger con boniato sticks. He elegido la carbonara que tiene la receta original con su guanciale y estas cosas.
5: Joder, tú. El pan está buenísimo. Mítico brios de hamburguesa. Y la tortilla, mirad, yo la he pedido jugosita. Haría un cambio. El guanciale lo pondría crujiente de narices y le echaría más...
2: Sí. Al guanciale, ¿qué es el guanciale? ¿Qué es el guanciale? El guanciale es el que expulsaba la meva àvia quan feia fred. El guanciale per sobre. ¿Qué es el guanciale? ¿Qué es el guanciale?
0: El delantero de los Asuna.
1: El guanciale és la panxeta italiana. O sigui, el que nosaltres mengem panxeta, o sigui, que li podem dir bacon, si vols.
2: Sí, bacon.
1: Doncs
2: sí,
1: és la panxeta, però italiana. O sigui, és un format... el que mengen els italians. Els italians fan la carbonara amb guanciale. No la fan amb bacon.
2: Clar, ho fan amb guanciale. Que clar, perfecte, sí. Tota
0: sense
2: la vida.
1: Panxeta de porc.
2: Sense nata. No, es fa això. Però el tema... I brioix. El brioix tota la vida aquí ha estat pel postre. I ara resulta, el brioix...
0: No hi ha hamburgueseria sense brioix,
2: Però vull dir...
0: No.
2: Però què ens està passant?
0: Ara t'he de dir que a mi m'encanta.
2: A mi també m'agrada.
1: Les tortiburgers segur que són bones.
2: Però, que jo...
1: però li pots dir també truita amb pa d'hamburguesa, no cal que et busquis aquí un, no. Saps?
2: El truitiburger, no? Mare meva.
0: Clar, és que tenim el tema també de show cooking.
1: Ai.
0: Street food.
2: Que ha estat tota la vida el xiringuito i el finger food és el que es diu tapes aquí. Sí? Tapes, és agafar amb la mà i pam, i tu menges, clar. O sigui...
1: El meló dels anglicismes.
0: És que ja... No, aquest meló és infinit, eh?
2: Però ja no és només els anglicismes, no acabem, eh? És que són els conceptes sí. I com canvia la nostra vida i deixem de banda coses tan brutals com tenim, que és la nostra dieta.
0: Per exemple, però tu algun cop has dit cupcake, de debò? O sigui, jo sigo diciendo magdalena. Voy a mojar magdalena con
1: macla. És una magdalena amb una mica de cosa a sobre, no? Un cupcake.
2: El cupcake. Home, és com els pastissos aquests que
0: una
2: fan.
0: Una magdalena hipertrofiada, eh?
2: Però, i no heu vist aquests marketing pastissos emocional. Horribles que ens han vingut from the USA, que també es fan molt a molts països de Latinoamèrica i ara es fan també massa aquí, que realment hi ha una mica de pastís al cor, però tota la resta és com un sucre, com si fos...
1: Fondant.
2: Sí, doncs sí. Això seria com... I allò és sucre pur i dura,
1: sí,
2: és, allò no es menja, o sigui, és horrible de menjar, està dolent, i els nens surten, que sembla que els has de ficar directament a Projecte Home, perquè els nens són el Diablo de Tasmània, clar, l'has ficat sucre,
0: clar.
2: Per vena, que tenen més sucre que sang, i llavors, clar, dius, home, és que, por favor...
0: Això és com el pulled pork, que dius, és carn esfilagarçada...
1: Sí, bàsicament, que, amb barbacoa.
0: Clar, però dius pulled pork, ho dius així, no sembla de Carmanyola, saps?
1: Ja,
0: sí. Però queda bé. Smash burger. Smash burger.
1: Les hamburgueses aquestes aixafades, que en comptes de ser hamburguesa gruixudeta, sí. Que a mi m'agrada l'hamburguesa gruixudeta, una mica crua pel centre, són aquestes hamburgueses aixafades que al centre està més tou i els voltants es queden cruixents i s'aixafen així.
2: Això és com quan et planxen el croissant a Madrid, no? Sí. Que diuen li planxo i llavors li apreten.
0: Ja a mi m'agrada això.
2: A mi m'agrada, però planxar, es diu planxar aquí, i perquè hi ha una planxa que a més poden fer...
1: Smashear.
2: Clar, poden fer i pots menjar diferents sabors un mar i muntanya fàcilment, perquè et fan una hamburguesa i abans han fet doncs algú de peix o sèpia i dius, oh, no, està tot aquí recollit, eh?
0: Clar, tenim el tema dels noms que ens pot fer gràcia més sí. Menys o ràbieta, però el que tu deies, no? Que perdem una miqueta el nostre idioma, la nostra cultura.
2: Home, que si ho perdem una miqueta.
0: I després està el tema ja de la vida personal, per exemple, team building.
1: Ai, el que hem dit del briefing, eh?
2: Team building.
0: El team building, excursió laboral...
2: Bueno, pot ser també l'oficina, que a vegades el team building és vinga, anem a baix, ara sortim un moment a la vorera i agafem aquí una pilota. A mi, això m'agrada. Anem a fer la xarxa de team building, agafarem aquí, que l'hemos robado a la iaia, el ovillo de lana, i llavors ens anirem passant la llana, que això l'hem fet tota la vida a les colònies, els monitors estem farts de fer això.
1: Però és que més, no vull passar-me la llana amb un company meu que és company, però no seríem res més, m'entens el que et vull dir?
2: Que no és a mi.
1: Passar-me la pilota, no vull fer un joc de taula.
0: Però, i que perdona, jo crec que no treballaràs millor després, eh?
1: No, clar.
0: T'entendràs igualment, eh?
1: A sobre, jugaràs al parxís, et menjarà la fitxa i encara sereu
0: exacte.
1: Ah, no,
2: si et menja una altra cosa, potser canvia la història. Que això es diu sopar de Nadal. El team building aquí s'ha fet a profunditat, aquí al nostre país, el sopar de Nadal. Que gent quin que no perill. Es cau ni bé, però perquè hi ha una atracció sexual no reconeguda i amb un parell de birretes, al final hi ha un moment, una trobada en la quinta fase, al lavabo, que dius, què està passant aquí? I després, oh, mare meva, has vist el que ha fet el CEO amb la de recursos
0: i el dilluns,
2: humans.
0: Doncs, clar, arribar a l'oficina doncs, pot convertir-se en...
1: Això és team building.
0: Això és team building.
2: Això no pot haver més team building, eh? Home, team building a Catalunya s'hauria de fer sempre amb els castellers. O sigui, hauries de venir...
1: Uau.
2: O falcons. Els falcons, que jo sóc molt fan dels falcons, que es coneixen molt menys que els castellers, que és, podríem dir... estructures humanes, però en moviment. Són espectaculars, els falcons. Però jo crec que això estaria molt bé, Potser reduiríem la plantilla fàcilment, perquè més d'una es trencaria ja tot, però, ojo, que podríem fer el team building nostrat. Per cert, parlant d'això, que estava parlant dels edificis modernistes, i tenim un supermeló, que són els edificis modernistes en... The Holy Family, ja que estem així. La Sagrada Família. Sí.
1: Hem parlat avui de Gaudí, Hem parlat d'avui.
2: Doncs tenim el Parc de les Glòries, que és espectacular, perquè a més no és només un parc, sinó que és tot un eix cívic el que s'està fent. A més, doncs, tenim el Mercat dels Encants, tenim el Museu del Hub, tenim la Torre Glòries, I doncs el que toca ja més als veïns del Clot, doncs en aquell carrer hi han dos edificis modernistes que doncs van a terra per fer aquest parc. I llavors, bueno, per acabar d'ampliar el parc, perquè el parc gairebé ja està al 80% fet. Clar, hi ha molta gent que s'està queixant d'això. Entenc que si no tinguéssim més edificis modernistes, potser serien, o potser el que s'ha de fer és intentar recuperar el màxim possible d'elements modernistes, ja diguem les baranes, la feina en ferro, sigui tot el que sigui, tota la part floral aquesta, però a vegades, per un bé comú i per coses que arriba el moment, doncs crec que són dos edificis que són doncs que es poden tirar a terra, i mira que jo sóc de conservar moltíssim, però crec que en aquest cas s'està parlant massa d'una cosa que es va aprovar fa 26 anys, perquè això es va aprovar en un projecte al 2000, i hi ha molta gent ficant ara, sobretot perquè hi ha molta desinformació, perquè s'està ficant molt per les xarxes, clar, i les xarxes, tu veus, aquells dos edificis aniran a terra. Dius, ostres, però a més són dos edificis que porten gairebé 20 anys sense manteniment. Per tant, són edificis que estan
0: oblidats.
2: Estan força oblidats i estan força malament. Però llavors això ens ve amb aquells edificis que es van fer sobre un sòl que ja se sabia que algun dia, quan s'acabés la Sagrada Família, havien d'anar a terra, i ara hi ha aquesta polèmica. Els edificis aniran a terra, no aniran a terra. Podrem acabar el projecte definitiu de la Sagrada Família amb aquesta gran escalinata, doncs, a la seva façana frontal? Ai! Ai! Jo entenc els veïns que viuen allà, però quan uns constructors molt importants d'aquesta ciutat van aconseguir, a l'època de Porcioles, construir allà, doncs, senyors, ja sabien en aquell moment que allò no seria per sempre. Llavors, ara sembla ser que han trobat un punt intermig, l'Ajuntament, el Patronat de la Sagrada Família i els veïns, que serà doncs, tirar a terra el mínim d'edificis possibles, i llavors l'avinguda que s'havia de fer molt ampla serà una avinguda una miqueta més estreta, però el projecte de l'escalinata, que és que a mi em sembla, no sé si heu vist els renders, ara, això, mira, també és render, el plano tota la vida, no? El planer ja hi ha fet.
0: La representació, diguéssim, la representació, virtual. Sí,
2: doncs és espectacular, eh?
0: Això va, perquè aquesta escalinata va sobre el carrer Mallorca, no?
2: Va sobre el carrer Mallorca, i amb la darrera façana que falta, que seria com les façanes laterals que tenim, que són la primera que va, la que va acabar Gaudí, Gaudí va acabar una façana. Doncs com aquesta, aproximadament, frontal, i aquesta escalinata els cotxes passarien per sota, i això...
0: Això pot ser increïble.
2: Això pot ser increïble. Sí. I hem de pensar, jo entenc, que en el moment actual, tu estàs vivint ara i vius ara, i d'aquí 100 anys tu no hi seràs ni cap de nosaltres. Però a mi em sabria molt greu que d'aquí 100 anys vingui algú i digui, això anava a ser, però resulta que aquí hi havia uns edificis als anys 60, no. 70, sense cap mena de valor artístic ni arquitectònic ni res, i per mantenir això, quan l'opció que s'està donant als veïns és la majoria anar a viure allà al seu mateix barri i de més. Però bueno, per ser, Xavi, tu ets germà petit.
0: Sí.
2: I vostè?
1: Jo no sóc germana, no tinc germans.
2: No tens germans?
0: És germana total.
1: L'Aro Serén, el tècnic, acaba de fer una cara com si hagués dit...
2: Quants germans tens tu?
1: Que he vist el llop, eh?
2: Tres germans tens, sou quatre.
0: I tu ets el petit, Aro? No, ets el gran.
2: Ets el gran? Ah, clar.
0: Que graciosa tu casa ara mismo. Tu deus passar...
1: És que ha fet una cara com si hagués vist el llop quan he dit que no tenia germans. No tinc germans.
2: I tens cosins?
1: Tinc cosins que són com els meus germans.
2: Ah.
1: M'he criat amb els meus cosins.
0: Ja passa. Vale. I el Martín,
1: jo sóc la gran.
0: No, ja,
2: el Martín?
1: Sí, sí.
0: Dos...
2: Sou tres.
0: Sou tres.
2: I tu ets el de... El gran? El gran.
0: El tècnic també és el gran.
2: Clar. Sí, sí. Allà, a la peixera, pensaran que aquest estudi és correcte, però jo crec que no. S'ha fet un estudi a The United States of America, un altre cop, aquesta gent s'avorreix i fa estudis de tot, i ha dit que els germans grans són molt més intel·ligents que els petits. Mentira! Mira. Home, no.
0: Tu ets el petit, no?
2: Jo sóc el petit, clar.
0: Equipo pequeños.
2: Home, jo crec que al final, perquè no per res, no és perquè els nostres germans, Xavi i el teu, que jo el conec perfectament, no és que siguin menys intel·ligents que nosaltres, és que com ells ens van ajudar a aprendre, vam aprendre més que ells. Sí, ells ens anaven obrint camí.
0: Clar,
2: i per això són més intel·ligents que els grans. Aquest és el meu estudi, que me'l trec de la màriga així, pim-pam-pum, boca de atún.
0: Nosaltres ens vam estalviar...
1: Mira, mira, Joel Sevilla diu, més un, diu, solos. Veus, el Joel Sevilla, gran productor d'aquest programa, també és fill únic.
0: El nostre és fill únic.
1: Sí, clar, sí, és que el Xavi està rodejat de fills únics.
0: I cada cop hi ha més famílies amb un sol fill, eh?
2: Però has tingut mancances?
1: No, zero. No. És a dir, jo he sigut molt feliç sent filla única. Una vegada, m'ho expliquen perquè jo no me'n recordo, tenia 5 anys i el típic que em pregunten a casa, no, un germà no t'agradaria? I els hi vaig dir, si tinc un germà em destrossareu la vida.
2: Oh, en sèrio?
1: Maria García Coll, amb 5 anys.
2: Que melodramàtica, no? Amb 5 anys.
0: Geloseta, no?
1: I quan pel carrer em deien, ai, un germanet, jo deia, jo vull un gos. I vaig tenir un gos.
0: No fa la mateixa competència.
1: Sí, sí, sí. El meu Rayo, el gos que el vaig tenir des dels 9 anys fins fa 2 anyets, que va marxar, i em va fer molt feliç. I jo no he tingut mai, o sigui, no he volgut mai germans. És que no l'he demanat al germà. Però...
0: El rei destronado, no? Una mica diuen. El síndrome del rei destronado.
1: No ho sé, però jo no he volgut germans ni m'han calgut. O sigui, jo he sigut molt feliç, però amb els meus cosins sí que és veritat que m'he criat com si fossin els meus germans.
2: Doncs jo agraeixo molt que la meva germana no sigui com tu, perquè la meva germana em va demanar. La meva germana tenia, quan jo vaig néixer, 8 anys, sí. I ma mare volia ser com la família del Noia, de 3, però el meu pare deia, però com portem més nens al món? Si aquest món està fatal, imagina't això, als 80. Yeah, yeah. I llavors, la meva mare va fer equip amb ma germana, i com el meu pare bevia los vientos per mi hermana, doncs va aconseguir aquell moment quan li demanava una germaneta, i va arribar un germà. I llavors ma germana va dir, pues que no aniré a l'hospital a veure. Jo no he demanat un germà, he demanat una germana. Que no vingui. No el vull a casa.
0: Què dius?
2: Sí, ma germana va estar una època que no. I després, quan vaig arribar, va dir, bueno, vale, molt bé, però això què es fa amb això? Si només dorm i menja.
1: Clar.
0: Jo vaig ser molt... ara sou molt...
2: Bueno, sí, home, sí, ara sí. És veritat que quan tens...
1: Amb el rever aquest que té.
0: Que fent un discurs.
2: Que bonic, això, que has posat el violí aquí. Mira, una productora de televisió, un dia, amb un programa que no diré que era d'Antena 3, no diré el programa, vinga, però ja he dit la cadena, va arribar una productora executiva de la cadena i va dir, aquesta banda que toca aquí, hi ha un instrument com molt de carrer, no m'agrada gens. Què és el que està sonant? I va fer que sonés tot... I va fotre fora l'acordeó, però després va fotre fora el violí.
1: No,
2: i va
1: no.
2: dir, jo no vull aquest tipus de bandes al meu programa.
1: Ai.
2: I va marmar la banda, va quedar una cosa rara. I aquesta banda, doncs potser si el cantant d'aquesta banda m'està sentint, a més de cantant és còmic i català, i fins aquí puedo leer.
0: El podem trobar, has donat unes pistes brutals.
2: He donat pistes, podíem jugar al quin és quien, podíem jugar al quin és quien ara mateix.
1: Segur que tenia germans, aquesta dona.
2: Segur.
0: Però llavors l'estudi que deia que els germans grans són els més llestos.
2: Sí.
1: I et rebato l'estudi amb un altre.
2: Mira. Y los hijos únicos son más inteligentes según la ciencia. Bueno, no. Clar, aquest
0: és que sou els grans.
2: Clar, sou els grans i els petits. Sou tots.
0: Sou els primers.
2: I el del mig.
0: I els últims.
2: Clar.
1: Sí, jo vaig ser filla única, neta única i neboda única pels dos costats fins als 5 anys.
2: En sèrio?
1: Sí.
0: Bueno. Mira, massa bé ha sortit la nena.
2: No, totalment,
0: ha sortit prepotent, mimada...
2: De galeta amb la mà oberta,
0: És un tros de pa.
2: No.
0: Però sí.
2: Et sents una mica com la pescaïlla que de la cola? Perquè al final ets una mica tu mateixa amb el teu cercle.
1: No,
2: o sigui...
1: No
0: el muerto en el entierro,
1: A més, el meu home...
2: O t'estem fotent canya,
1: No.
2: Acabaràs a teràpia després d'avui,
1: El meu home sempre em diu... Ell ha tingut... És germà gran, té un germà petit, i ell és molt feliç amb el seu germà. I sempre ha sigut molt feliç i està encantat. I sempre em diu que ell vol que els nostres fills visquin el que va viure ell amb el seu germà. I jo dic que cap problema, però que a mi no em faria res tenir un fill únic. Perquè jo també he sigut molt feliç amb filla única. I soc molt feliç. O sigui que no passa res per no tenir germans, home.
2: Adoptaràs el gos després de tenir el nen i la nena?
1: Tinc un conill.
2: Però qualsevol dia li agafa un cobriment de cor,
1: ho
2: saps,
1: no? Ai, no em diguis això.
2: No, per res. No, però
0: hola.
2: Que ho donen molta cura, que els conills s'espanten.
1: Que té 5 anys, la Mochi, és encantadora.
0: Però què vols dir que és això que li passa als conills?
2: Els conills s'espanten, hi ha un soroll fort, pam, i es queden així, i es queden tiesos.
0: I palmati.
1: No és veritat. Sí, tinc un conill fa 5 anys.
2: Pateixen d'estrès.
0: La nit de Sant Joan, pel mati?
2: Pateixen d'estrès.
1: Que són delicats, és cert.
2: Són delicadets,
1: però
2: són delicadets.
1: No li passa res.
0: El conill de la Maria és preciós. No sé si té una foto...
2: De... Sí, ensenyem.
1: No.
2: Hola, que peludito. És supermaco, però quin tipus de conill és aquest?
1: Belier, cabeza de león.
2: Ah, sí, és que té com així, com si fos un lleó. Sí. Ui,
1: no, perquè sigues...
0: Connectem en directe amb la casa de la Maria
1: i
0: l'Eric.
1: Us diré una cosa.
0: Són una rata,
1: els conills no fan soroll.
0: No?
1: No, i a més a més... No, mai. No fan sorolls mai, els conills. Mai. I hi ha una sèrie que ara s'està veient molt a Netflix, que es diu Berlín i la dama de l'Armiño, on surt Imma Cuesta, que fa d'una actriu principal fantàstica, que té un conill que es diu Pomelo.
2: Sí.
1: I ja no faré més spoiler, però surt un altre conill que es diu Mandarina en aquesta sèrie. I li posen el soroll que acaba de posar el Martín, li posen els conills. Els conills no fan soroll, només fan patades quan s'enfaden.
0: Són les cobayes, no? Les cobayes sí que fan...
1: Els conills no fan soroll.
2: Però sí que fa... O sigui, hi ha algun bitxo d'aquests que ho fan, perquè una amiga meva tenia un d'aquests, no sé què era exactament, però feia...
0: Toni, tu que saps de tot...
2: Sí, bueno, d'aquest això no...
0: Bueno, que maco. per què això de com a conills? Saps? De...
2: Bueno, perquè...
0: Com a conejos.
2: Bueno,
1: sí que és veritat,
2: els conills, a la mínima... Mira, el riu Besòs, per exemple, que ara ben aviat podrem veure aigua del riu Besòs, que Aigües de Barcelona començarà a potabilitzar l'aigua del Besòs i estarà, doncs, a la xarxa d'aigües de Barcelona, perquè només teníem aigua del Llobregat i del Ter.
1: Ànims per la que us la veureu.
0: Sí. Molta força.
2: Però allà no hi havia conills fa res, i ara mateix tu te'n vas al parc fluvial del Besòs a per la nit i veus centenars. Els conills es reprodueixen moltíssim. Fins i tot, com doncs, es menjaven collites i tot, a França van intentar... van gairebé acabar amb els conills del món un científic que va dir «En mi jardín no van a haver más conejos!» i va fer com un virus per ells, que es va reproduir molt, i gairebé es va carregar tots els conills, però els conills al final, pum, tornen a...
0: És el cas del teu?
1: La Mochi no és un conill de camp, o sigui, estem parlant de conills que viuen a la natura i la Mochi és un conill domèstic, la Mochi no sobreviuria al
0: la
1: camp.
0: La Mochi és más de piso que un enchufe.
1: Sí, o sigui, la Mochi viu lliure per tota la casa des que va venir a casa nostra, que tenia un mes, llavors, i té 5 anys, o sigui que... No, no, és fantàstic.
0: Preciós.
1: No?
2: Jo, mira, un altre meló que volia parlar avui, que és la soledat, la soledat no desitjada, que sempre... és que saps què passa? Que això sempre ho atribuïm molt a la gent més gran, que, doncs, el seu cercle, doncs, jo què sé, han tingut família i els fills, doncs, han anat a viure a una altra banda, tal, no sé què. Però és que ahir un amic meu, després de molt de temps, vam quedar per dinar i em va explicar, doncs, que havia patit una depressió molt forta per això, per una soledat. No. Llavors, tu li recomanaries un cuní al meu amic?
1: I tant.
2: Com el teu?
1: Fan molta companyia. Sí, sí, ho dic de veritat. Jo no sabia el que era fins que en vaig tenir un. O sigui, és fantàstic. De veritat, perquè tu al principi penses, o sigui, no l'has de treure a passejar,
2: sí.
1: I són bueno, dona molta companyia, de veritat.
2: I et venen, quan tu estàs al sopar,
1: sí,
2: per exemple,
1: la Mochi,
2: et ve...
1: Sí, la Mochi, la crides. Faques. La crides i ve, sí,
0: és un
1: sí,
0: conill
1: sí, sí.
0: Que respon davant les necessitats.
1: La Mochi sí, i et demana el sopar, a l'hora de sopar sí. Ve a buscar-te, i puja al sopar a demanar-te mimos, és fantàstic.
2: Això és una qüestió... Això és el vin i les sardilles, potser estàvem sentint, el vin i les sardilles.
1: No sé si tots els conills són iguals, però almenys els que són raza cabeza de león belier, com la meva, són supercarinyosos, de veritat. Li recomano un conill.
2: Jo crec que tots els animals tenen una cosa en comú, que acabes de dir, que és que tots demanen el menjar. Quan ells, que no són tontos, quan veuen qui l'està donant de menjar constantment, diuen, la meva tortuga...
0: Mi líder.
2: És una tortuga afgana, doncs, que està allà, que dorm mig any. Està molt bé, perquè mig any doncs, no tens mascota i un altre mig any la tens a partir de la primavera
1: fins la tardor. Però no la vas a buscar a l'Afganistan?
2: No, no, no, no, va ser a les Rambles. Mira, estava fent un reportatge sobre el canvi d'usos de, doncs, dels quioscos de les Rambles que deixarien de vendre animals. I llavors jo vaig fer aquell reportatge amb una tortuga a la mà.
1: Oh.
2: I quan la vaig tornar, vaig preguntar, perdona, si tanqueu demà, què fareu amb tots els animals?
1: Clar.
2: Diu, els intentarem vendre. I dic, intentar vol dir que potser no els veneu tots. I em van dir, doncs potser no. I dic, i què passarà? Diu, doncs els que no puguem, doncs no es podrà. I llavors jo vaig entendre que li donaríem matarile a tots aquells que no. I vaig dir...
0: Home, jo també hagués entès
2: jo vaig entès, i vaig dir, quan és? Quan
1: aquesta
2: costa?
1: Tortuga que...
2: Aquesta que tinc a la mà, aquesta no la deixo. I la Umami se'n va venir amb mi.
1: Ai, Umami.
2: Umami.
1: Que
2: Umami,
1: Toni.
2: I però la Umami...
0: Encara està amb tu.
2: Home, clar.
0: Si que et viurà molt més que tu.
2: Home, no? La Umami, jo... a l'herència és el primer que deixo, la Umami. I la Umami, que és un tortugo, és mascle, que per això no té companya, perquè quan vaig anar, la vaig portar al veterinari, d'exòtics i tal...
1: La Mochi també va exòtics. Clar, jo... Els conills també estan considerats animals exòtics per tema veterinari.
2: Aquest, el teu, sí, perquè és cap de lleó, perquè és un híbrido, és un Pokémon. El teu és un Pokémon.
0: És un Pokémon, és increïble.
2: Home, clar, és una barreja d'un lleó i un...
1: I la vas portar exòtics.
2: Exòtics. I llavors em va dir, ojo, perquè vaig pensar, i si l'agafo un company, una companya, em va dir, sent mascle... I diu,
1: som
2: on estarà?
1: No?
2: Dic, home, 40 metres de terrasseta per ella. I em va dir, no és prou. Hauria de ser... Dic, Diu,
0: wow.
2: per la seva mida, això és com... I ja està allà. I sí que ve, pels matins, quan jo estic allà, ve i em recorda que... Hola, què tal?
0: 3.000 euros de lloguer a Barcelona per tenir una tortuga, mínim, mínim. Clar.
2: I l'endívia, Sí.
0: Umami no li agradaven més els tortugos, no? Potser... directament o...
2: No ho sé, és tortugo...
0: Pot ser.
2: És tortugo gay. Bueno, hem de dir que
0: sí,
2: a la natura l'homosexualitat està demostrada a gairebé tots els animals de... Hi ha relacions homosexuals entre...
0: Perdó, és que m'està escrivint el nostre productor, el Joel Sevilla, que soc molt fan. I clar, umami,
2: umami,
0: que és aquest sabor com...
2: Sí.
0: Diferent.
2: És com sabrosíssim, podríem dir.
0: Però ell, en lloc de umami...
2: Sí.
0: ha enviat un WhatsApp dient directament Oh, mami.
3: Oh, mami.
0: Sí.
1: Oh,
0: mami.
1: Acaba de dir Oh, mami és gay.
3: Oh,
1: mami.
3: Sí, oh, mami.
1: Oh, mami és gay.
0: Ja estava dient, digueu-li al Toni que no sisplau que Oh, mami és gay.
3: Ah, doncs sí, sí, sí, no hi ha problema. I, però jo què volia dir? Ah, sí, que jo vaig tenir una gallina de petit. Oh. Que també les gallines també venen quan volen menjar, quan saben que ets tu, i aquesta responia pel seu nom. Maquíssima, el seu nom. Gwendolyn.
0: Ai, Gwendolyn.
3: La meva gallina Gwendolyn. Però el que estàvem parlant de la soledat aquesta no desitjada, el meu amic i tothom he estat mirant i el que hem de tornar... Ja sé que aquí torno una mica a parlar del meu llibre, però és així. Hem de recuperar el teixit veïnal, que és tan important, que ens ajuda tant. Llavors, les meves recomanacions, al meu amic li vaig dir, mira, la teràpia, que també és un altre meló que ja... Avui no crec que tenim temps perquè ja anem pillats.
0: Vas bé.
3: Vaig bé? Vas bé. Perquè crec que hi ha un excés de teràpies, també t'he de dir, per una banda. Ara està el col·legi de psicòlegs dient què diu aquest tio?
0: Doncs, aquell, perdona, el que vam tractar l'altre dia al Zoom va ser si hi ha massa psicologuillo d'Instagram, que això bona, és això, molt perillós.
3: No, això fora.
0: No, ja però que la gent els hi fa cas.
3: Clar, això els hi fa cas. Però també, en el món de la teràpia, si tu estàs amb el mateix terapeuta, potser 10 anys, si no hi ha un problema molt greu, molt greu, potser, si tu portes tants anys amb el mateix psicòleg, hi ha psicòlegs que diuen que no pot ser, que al màxim són 2-3 anys amb una teràpia, amb un psicòleg...
0: Llavors és que no s'acaba mai la teràpia. Clar. Una altra cosa és fer un seguiment, menys sessions, no?
3: Però això és un meló que obrirem un altre dia. El que jo vull és... que el que tothom, o sigui, i si cal, aneu a teràpia, ara sí, després ja parlarem de que no, i llavors diràs, però què estàs dient? La vida és així. Un dia te digo sí, otro día te digo no. Un dia fa sol i un altre dia plou. Però la part important, hem de recuperar aquest teixit veïnal, hem de recuperar aquest moment que baixes a comprar la fruita i xerres una miqueta, O sigui, el que són aquestes converses efímeres ens ajuden a tenir una estabilitat emocional brutal, perquè hi ha molts dies que tu t'aixeques, que estàs així rondinant, que tens un dia una mica gris... Però tu baixes, compres el pa, fas un cafetó en aquella cafeteria que quan entres et diuen «Hola, Maria! Hola, Xavi! Què tal?» I dius «Ostres!» I et canvia l'humor i tornes a casa mitja hora, 45 minuts després, i dius «Ostres, què em passava?»
0: Cada cop menys passa això,
3: Clar, però això s'ha de recuperar. Llavors,
0: sí, però...
3: he estat buscant-li activitats al meu amic, i pel meu amic, i per tothom. Hi ha grups que podeu entrar, no diré cap en concret, perquè això fer un Google ràpid, i hi ha grups que fan des de trobades d'una tarda, un tardeo a tal puesto, com fan, per exemple, dies, jornades d'un dia, un cap de setmana, o viatges, fins i tot, Viatges de que tu arribes a l'aeroport i et trobes amb el grup, i llavors, bueno, tens una ruta i tu aquesta ruta la pots fer, seguir 100% amb aquell equip, amb aquella gent, o pots anar fent, doncs, vale, has de seguir, evidentment, els hotels on estan i els viatges, les connexions que fan, però després, quan estàs en una ciutat, pots fer dia lliure per la teva banda. I el tema del senderisme, que és el que més li vaig recomanar al meu amic, em sembla molt bé perquè tu agafes i... arribes allà, hola, bon dia, bona hora, què tal, anem a Coixarola. Ara no, perquè estan els Ports Senglars, que estan allà acabant de recuperar-se. Però, per exemple, anem a la Serralada de la Marina. Llavors, tu arribes allà i, si tens més ganes de xerrar, doncs agafes el que té ganes de xerrar com tu i xerres, i si no, camines més i vas sol. Però són punts de trobada perquè... a dia d'avui, amb tanta pantalla, amb tant
0: individualisme,
3: estem molt sols. Llavors, és important que si ens sentim sols, hem de ser proactius per trencar aquesta soledat i en el moment que podem, hem de tirar cap endavant. Així que...
0: algú, ara, que t'està escoltant, segurament algú et diria però Toni, és que la gent cada dia és pitjor. Estic fart de la gent. Segurament moltes
1: persones...
0: jo també, jo també. Et dirien... No, segurament alguns que ens estan escoltant o algunes ho dirien. No dic que jo estigui fart de la gent.
1: Ah, jo sí.
0: Però la Maria ja acaba de dir que sí.
3: La Maria ha dit que sí.
1: Jo sí, de la gent en general.
0: Hi ha dies que estic amb tu, sóc del teu equip. Que és de, sisplau, que no en parli ningú perquè m'he creuat a 4. I a qual peor...
1: O sigui, jo,
0: que
1: en general...
0: no buida les seves motxilles.
3: Però la Maria...
1: pot ser que em caiguis bé. O sigui, tu pot ser que em caiguis bé, però...
3: Potser.
1: Que em cauen bé. Però hi ha unes quantes persones que em cauen bé.
0: Escollides.
1: Però en general... en general, a mi la gent no m'agrada.
0: És que la gent està fatal.
3: Però que esteu fent servir el llenguatge correcte. Esteu dient que la gent no us agrada i hi ha persones que sí.
1: Clar.
3: Hem de fer una diferència molt gran entre gent i persones. Dius, és el mateix? No és el mateix. No. La gent és una massa d'éssers que no responen com a individus complets. Són éssers estranys.
1: La gent són perles, com aquesta cançó de Rosalía,
3: sí,
1: en general. La gent,
3: sí.
1: Llavors hi ha alguns diamants que destaquen.
3: No.
1: Llavors aquesta gent sí que em cau bé.
3: Però ara jo aniré a les persones. Hi ha moltes persones meravelloses.
1: Clar.
3: I el que hem de buscar és aquestes persones. I estem envoltats de persones brutals, però hi ha vegades que aquestes persones, el primer contacte que tens, doncs dius, aquesta persona és que antipàtic, que antipàtica. Jo comprava el pa, millor dit, el meu entrepà, bé, com diríem ara, el meu sandwich experience, al carrer Balmes, any 2005, quan treballava ja a la tele, Cruïlla, en Diagonal, i la qüestió és que vaig pensar que la noia del forn de pa, on comprava aquell entrepà cada tarda, era força desagradable. Això va ser al setembre. Però un dia, quan vaig arribar, hi havia cua i hi havia 5 o 6 persones davant meu. I van començar a demanar-li, rotllo, una de cuarto, una de medio, un croissant... I ningú li va dir ni bona tarda ni res. I vaig adonar-me que aquella noia no era una persona estúpida, sinó que estava cansada de rebre aquest tracte.
1: Clar.
3: I llavors li vaig dir, ei, perdona, perquè t'he prejutjat, pensava que eres una...
1: Oh,
3: I m'he adonat que la gent no et diu hola. Dic, jo t'he dit hola tots els dies i continuo dient-te hola. I a més et diré que em dic Toni i com et dius tu.
1: Que mono.
3: Això era gairebé a l'octubre. Al novembre estava la meva festa d'aniversari.
1: Ai, que guai!
3: I era molt bo perquè... Però gent, persones, sigueu intel·ligents. Si li caus bé a la gent, et tracta molt millor. És a dir, jo anava a comprar normalment l'entrepà cap a les 7 de la tarda. I... quan al principi anava, quedaven 4 i no podia triar molt. Després em guardava els que sabia que m'agradaven perquè triés.
0: I això és cuidar.
3: Vull dir, clar...
1: Pregunta ràpida. Si tu veus una persona al metro, algun lloc, a l'autobús, que t'agrada com el seu estil o li queda bé algú que porta o tal, tu li has de dir per fer sentir bé aquesta persona? Jo a vegades ho dic i a vegades no. A vegades em fa vergonya. Això, fora de Catalunya, es fa més.
3: Jo sóc de dir-ho.
0: Fora de Catalunya es fa molt més. Estic molt d'acord.
1: Et diuen com, ai, que maco aquest color de cabell. O, que
0: però potenciar les coses bones, eh?
1: Sí, sí, clar.
0: Perquè aquí tenim especialistes també en potenciar les dolentes.
1: Sense cap intenció de voler lligar ni res, eh?
3: No, això no.
0: No. T'entenc.
1: Simplement dir-li, uau, quin rotllo, m'agrada molt com vesteixes, o...
0: Ser cortès,
1: diguéssim. No, i si ho penses, dir-li a aquesta persona, saps?
0: Sí, sí, però aquí moltes vegades és... Quina cara de cansat portes avui.
1: Sí, una mica això.
3: Perquè hi ha la pregunta, què voldrà aquest? Que estàs pensant, clar, si jo li dic això, l'altre pensarà que vull alguna cosa d'ell i tal.
0: No,
3: hem de dir les coses bones i també, molt ràpidament, hem de dir les coses dolentes si es poden canviar en el moment.
1: Exacte.
3: Per exemple, si hi ha algú que porta un moc aquí enganxat i tu el veus, li fas així, li fas un gestet, li fas així, o la cremallera oberta, li dius,
0: això, sí,
3: si pots ajudar, s'ha de dir, s'ha de dir.
0: Tinc un moc o...?
3: No, estàs estupendo.
1: El que es pot canviar en 5 segons, ho diem. Si no pots canviar-ho en 5 segons, no ho diguis.
0: És molt bona aquesta
1: llei,
0: Maria.
1: La llei dels 5 segons. Si tu pots canviar, tinc un moc, tens aquí un tros de menjar, en 5 segons ho pots canviar. Si és una opinió que no es pot canviar en 5 segons, no la diguis, ja està.
3: Correctíssim.
0: Molt bé. Toni, t'estimem molt, gràcies.
3: Us estimo.
0: Obrim melons la setmana vinent.
3: Vinga.
0: A Ràdio 4, perquè ara rebem el Fran Perea, que arriba a aquest moment en un lloc molt poc habitual. El d'un artista que no només revisa la seva trajectòria, sinó que la converteix en material creatiu. Torna amb El Hombre Invisible. Aquest és el seu nou disc. Torna també a la carretera aquest any 2026, amb una gira que, per cert, passa per Barcelona en un parell de dies. El 22 de maig el tenim a la Sala Apolo. I aquest projecte, que té una idea molt potent al darrere, i és que cada cançó està inspirada en un dels personatges que Fran Perea ha anat interpretant al llarg de la seva vida. Com si el Fran decidís mirar-se per dins a través de totes les cares que ha anat deixant a la pantalla i als escenaris. Molt d'ull, perquè aquí no hi ha només un disc nou. I hi ha un artista revisant-se sense nostàlgia barata, d'aquella que no ens agrada, i sense disfressa. Després d'anys movent-se entre la música, la interpretació i la producció, Fran Perea ara sembla menys interessat a recordar qui va ser que a entendre què n'ha quedat.
6: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Doncs demà tornarem. Ja està. Ja hem acabat el Xavi Fornia d'avui. M'ha passat volant, Maria.
1: Com sempre, com sí, cada sí, dia. Sí.
0: Ara us deixem en molt bones mans. Primer, amb el butlletí de les 4 de la tarda, de les companyes i els companys dels serveis informatius, i després arriba Samantha Villar i tot el seu equipàs amb l'entrellat. Nosaltres tornarem aquí demà a la 1.
1: A la 1, amb l'Arantxa Coca, amb els continguts virals, com sempre, parlarem. Hem de parlar amb l'Arantxa de la Isla de les Tentaciones, eh? Sisplau,
0: dia,
1: per favor.
0: Hem de comentar perquè aquesta edició està sent una mica bogeria.
1: Sí, està sent una bogeria. Semblava que no arrencava, però ara ja ha arrencat. I quan arranca això, no para.
0: Toni Cano, qui escoltés el programa d'avui sap perfectament que va ser històric, sobretot el moment de l'Eva Moreno, que va portar com 3.000 joguines, sí? La nostra sexòloga, no? I Toni Cano, que encara no ha marxat de la ràdio, l'estic veient al control, manipulant una de les joguines, i li acaba de treure un ferro que tenien dins, que jo crec que si això s'utilitzés et quedes, bueno... Eunuco.
1: No, és que clar, teníem aquest dubte perquè ahir, qui no ho escoltés,
0: era curiós,
1: Moreno sí. I a l'Oval et van regalar doncs una joguina sexual,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ara ho ha aconseguit, ha tret el
1: ferro. I clar, hi havia un ferro dins, que això no enteníem com funcionava.
0: No enteníem, si aquí has de ficar alguna cosa, no sortirà mai, o sortirà trossejada. Bé, gràcies Martín Noia al control, gràcies al Joel Sevilla a la producció, també perquè tots tenim molt bé amb l'Aro Seren, i a la 1 demà, a partir de la 1 del migdia, aquí a Ràdio 4. Fins demà, família!
1: Fins demà!

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Continuen les crítiques després del vídeo que ha publicat el ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultradretà Ben Gvir, on apareixen els activistes de la flotilla humanitària detinguts al port d'Ashdod. A les imatges s'hi pot veure diversos activistes emmanillats i agenollats després que les embarcacions fossin interceptades en aigües internacionals quan intentaven arribar a Gaza amb ajuda humanitària. Les condemnes, aquestes imatges, han arribat de fora d'Israel, però també de dins. El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu ha reiterat que aquest tracte no s'ajusta als valors d'Israel i el ministre d'Exteriors ha qualificat el vídeo de vergonyós i ha acusat a Ben Gvir de perjudicar la imatge del país. També la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha denunciat el tracte als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Roma per exigir explicacions. També de l'àmbit internacional, amb motiu del Dia de la Independència de Cuba, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha adreçat un missatge a l'arxipèlag caribeny. Míriam Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. Rubio, filla de pares cubans, ha publicat un vídeo en espanyol en què responsabilitza els líders del país de la situació que viu l'arxipèlag, marcada per la manca de recursos bàsics i els talls de subministrament.
3: La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares. Pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo.
2: També ha denunciat que Gaesa, el conglomerat empresarial cubà propietat de les Forces Armades, s'enriqueix mentre la població no rep ni una part dels beneficis.
3: En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid y incluso hasta aquí en Estados Unidos.
2: A més, ha assegurat que els Estats Units tenen la mà estesa i que l'administració Trump vol teixir una nova relació amb l'arxipèlag, però directament amb la seva població. Rubio ha acabat el missatge parlant d'una nova Cuba amb una ciutadania empoderada. L'únic que s'interposa en el camí cap a un futur millor, ha dit, són aquells que controlen el país.
1: D'aquí mitja hora, a 4:45 de la tarda, és previst que comenci a Madrid la reunió de la bilateral Estat-Generalitat. La trobada ha de servir per revalidar els darrers acords entre el PSC i Esquerra Republicana sobre els pressupostos d'enguany. Mentrestant, al ple del Parlament, Junts per Catalunya acaba de carregar contra el que qualifica de fàbrica d'incompliments i el gat per llebre dels socialistes a la bilateral. Salvador Vergés.
4: Una comissió bilateral, que és evidentment un gran acte de propaganda socialista, una comissió en la qual, com sempre, ens donaran gat per llebre. No en tenim absolutament cap dubte. És una fàbrica de fotografies i de titulars, s'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
1: I en l'àmbit laboral, una cinquantena de treballadors s'han concentrat aquest migdia davant les oficines centrals de Nestlé a Esplugues de Llobregat en protesta contra l'ERO, que implicaria l'acomiadament de més de 170 persones a Catalunya. Eloi Sadurní, més detalls.
5: El centre d'Esplugues és el més afectat per l'expedient on es posa en risc la feina de 158 persones, malgrat que la multinacional suïssa justifica la mesura per l'augment de la marca blanca i la digitalització. Els sindicats critiquen que l'informe presentat per l'empresa és ambigu. Mireia Roig és delegada de Comissió Obreres a les oficines centrals de Nestlé.
6: Creiem, estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, i menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé.
5: Mentre els comitès d'empresa demanen més informació i arguments per justificar els acomiadaments a Espanya, en una segona ronda de negociacions amb la direcció emprèn, en paral·lel, un altre procés de mediació per evitar la suspensió de 2.000 llocs de treball arreu d'Europa.
1: Gràcies, Eloi. Pel que fa a la informació de serveis, en alerta el pla Procicat per una fuita en un dipòsit exterior de butà i propà en una fàbrica de pintures de Llorenç del Penedès, al Baix Penedès. Els bombers han activat 4 dotacions que ja han taponat la fuita. Les mesures de gas a l'exterior han donat negatiu, per tant, no hi ha perill per la població. A hores d'ara, els bombers treballen per trasbassar el gas i treure'l del dipòsit afectat, que té una capacitat de 10.000 litres. I pel que fa al temps, avui pugen les temperatures temperatures màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els propers dies aniran pujant les temperatures, especialment a les comarques de l'interior. Mentrestant, aquesta tarda, jornada de sol i de calor, tot i que al Pirineu creixeran nuvolades que poden descarregar alguna pluja feble i dispersa. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
7: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
7: Compromesos amb la bona informació.
0: Ràdio 4.

0: Benvinguts, benvingudes a l'Entrellat. Són les 4 i 6 minuts de la tarda. Ràdio Televisió Espanyola Catalunya celebra aquest vespre els Premis Continuarà, la 28a edició d'aquests premis que reivindiquen el paper de la cultura, el disseny, la moda o la gastronomia com a grans motors creatius del país. Enguany seran reconeguts l'actor Julio Manrique, Agatha Roca, l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, la coreògrafa i ballarina Ariadna Pella, també el productor musical Alice, Maite Casademunt, per l'impuls creatiu que ha donat a la firma d'arroba Lola Casademunt, la compositora Raquel García Tomàs, el xef Ramon Freixa i molts d'altres. Els Premis Continuarà mantenen la voluntat de posar en valor creadors amb mirada pròpia, trajectòries sòlides i la capacitat d'impactar culturalment dins i fora de Catalunya. I també consoliden una idea cada vegada més necessària, que la cultura no és només entreteniment, sinó identitat, memòria i una manera d'explicar qui som com a societat. I en l'àmbit de les arts escèniques, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya reconeix Julio Manrique, actor i actual director del Teatre Lliure, per una trajectòria marcada pel rigor, la sensibilitat artística i la seva contribució decisiva a l'escena teatral contemporània. I justament ara podem parlar amb ell. Julio Manrique, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Samantha.
0: Felicitats per aquest reconeixement, Julio.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Què suposa per tu aquest premi? El Continuarà?
1: Home, és un premi supermaco. En primer lloc, perquè són uns premis de cultura, no? I està, no sé, rebre un reconeixement entre totes aquestes persones que citaves ara, doncs és una alegria, no? I et fa sentir orgullós. Bueno, també, com són premis a la trajectòria, també et fa sentir que igual t'estàs fent gran, però ara que ho penso, hi ha persones força joves també entre els reconeguts.
0: Efectivament. Que
1: hi ha tot tipus de trajectòries i amb tot tipus de durades, no? I, no, me n'alegro moltíssim. Els premis en l'àmbit de la cultura i també, per exemple, en el de les escèniques, que és el que jo em dedico, sobretot és una manera de posar el focus sobre la nostra professió, no?
0: Clar.
1: Sobre aquesta part de la cultura on ens dediquem, doncs, a mirar d'explicar històries i pujar-les, no? En el cas, a l'escenari.
0: Parlant de trajectòria, Julio, tu fa un parell d'anys que dirigeixes el Teatre Lliure. En quin moment vital i professional t'arriba aquest reconeixement?
1: Doncs mira, m'arriba, doncs sí, ara sóc director del Lliure, justament aquest any el Teatre Lliure compleix 50 anys,
0: sí,
1: ni més ni menys.
0: Com Ràdio 4, jo, d'altra banda.
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: 50
0: sí.
1: Anys també, doncs enhorabona. Enhorabona.
0: El mateix dic.
1: Sí, hi ha alguns aniversaris aquest any, també el Festival Grec de Teatre també, i d'Arts Escèniques,
0: sí, sí.
1: Fa 50 anys, sí, el 76 van començar moltes coses, no?
0: Sí, efectivament.
1: Un any després de la mort de Franco i es posava a caminar la democràcia, no? La llibertat, un món nou i tot eren possibilitats i portes obertes, crec. Que van donar fruits molt xulos. I entre ells, doncs sí, el Teatre Lliure també. Jo el Lliure és que hi vaig debutar amb 20 anys. Amb 20 anys, per la meva sorpresa aleshores, pujava a l'escenari de Gràcia, aleshores l'únic teatre del Lliure que existia. No s'havia obert encara la seu de Montjuïc. I clar, aleshores l'última cosa del món que hagués pensat és que uns 30 anys o 30 anys i algun més després, jo mateix en seria el director. Sí. Doncs és un privilegi i un regal, és una responsabilitat també, aviam, no? Aquestes feines són exigents.
0: Clar.
1: Però per mi, a mi m'agrada dir que és una aventura molt bonica i molt plena de sentit per mi, espero que també pot lliure.
0: I dins d'aquesta aventura, com us plantegeu la celebració dels 50 anys?
1: Home, doncs amb alegria, perquè les celebracions, si no els hi fots alegria, són una bajona per començar. Llavors volem que això sigui una festa, no? Uh-huh. Una festa que consisteixi en reconèixer... Ens agrada parlar de la idea de transmissió per articular tot el que passarà a l'aniversari. Ho celebrarem entre setembre i desembre, tot el que fem al Lliure d'una manera o d'una altra.
0: Uh-huh.
1: Estarà connectat a celebrar aquests 50 anys. I doncs jo crec que hem de mirar enrere amb molt d'agraïment, mirar les persones que es van inventar això i que amb molt de valor i molta de necessitat i també molt d'esforç ho van tirar endavant, però posant la mirada en el futur, no? No quedant atrapats en la nostàlgia, que és sempre perillosa, i mirant endavant els que vindran després de nosaltres, perquè en vindran després de nosaltres, no? I això de seguir.
0: Anirà per aquí el discurs d'aquest vespre quan recollis el premi?
1: No ho sé, Samantha, ostres, no ho sé.
0: Però no el tens preparat?
1: Igual això em serveix, Bueno, hi vaig pensant, però no me l'he escrit ni res. Volia mig improvisar-lo, però una miqueta de guió em faré. Sí, no, saps de què volia parlar aquest vespre? Vull parlar poc, sobretot, i no, i no fotre una xapa gaire llarga, però volia parlar de la passió, ara hi pensaves. Sí, maco. Volia parlar de la passió, sí, perquè crec que té molt a veure amb el nostre ofici, amb els oficis artístics i també d'altres, que l'únic lloc des d'on fer-los, crec, és des de la passió. I, a més, això de la passió és una cosa amb la que la IA i la tecnologia, em sembla que ho tindrà difícil per competir amb els humans.
0: Encara sí, encara, efectivament. Bé, aquesta nit també són reconeguts Agatha Roca, l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, l'Ariadna Pella, Alice, la compositora Raquel García Tomás. Podria ser un bon equip, per fer una obra de teatre, Julio.
1: Ostres, és un equipasso, no? Ara repassava i t'escoltava tu dient la llista, és un equip extraordinari, no ho sé, anirem cap allà al Casa Fuster aquest vespre i a lo millor ens prenem una cervesa i comencem a planejar alguna cosa.
0: Home, seria fantàstic, eh? Sempre podríem explicar que tot va sorgir en els Premis Continuarà. Julio, que gaudeixis molt aquest vespre d'aquest Continuarà, felicitats. I
1: moltes gràcies.
0: I fins aviat, una abraçada.
1: Moltes gràcies i enhorabona a vosaltres també pels 50.
0: Això mateix.
1: Endavant, abraçada.
0: Gràcies, vale. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu, adéu. Com està el pati? Està per fer una party.
0: Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. Era Julio Manrique, un dels premiats d'aquest vespre amb els Premis Continuarà, una de les grans cites de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Per cert, és quasi bé, falten un parell de minuts per arribar a un quart de cinc de la tarda. A quarts de sis està previst que comenci la nova reunió entre els sindicats d'educació i la Generalitat. Sobre la taula hi ha les exigències dels sindicats que reclamen millores salarials, a més d'ampliar la dotació de docents i mitjans per l'escola inclusiva, i les negociacions es duen a terme sota l'espasa de Damocles de les vagues, que estan convocades per les dues pròximes setmanes. Un dels sindicats que s'asseurà a la taula aquesta tarda és Comissions Obreres i podem parlar amb Esther Vila, que és responsable de docents de pública no universitària de Comissions Obreres Educació. Esther Vila, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Esther, el seu cas, el seu sindicat és ben particular perquè vostès ja havien arribat a un acord amb el Departament d'Educació. Com encaren ara la negociació d'aquesta tarda?
2: Doncs mireu, sí, nosaltres vam arribar a un acord al 9M de millores salarials, de millores del sistema educatiu i de millores de condicions laborals. I bé, ho vam fer també construint un document conjunt, sobretot amb altres sindicats que també estaven en la negociació. Aleshores, bueno, és un acord ampli, flexible, i nosaltres des del primer moment, els sindicats que en el seu moment no van voler signar, doncs, tenim la mà estesa perquè es puguin incorporar, si volen, en el desplegament que ja l'estem desplegant d'aquest acord que incorpora més de 40 mesures.
0: I van a una, els sindicats, en aquesta mesa de negociació o mantenen postures diferenciades?
2: Nosaltres el que li dic és mà estesa per qui vulgui incorporar-se, perquè l'objectiu principal és que a 1 de setembre tinguem moltes més mans en els centres educatius. De fet, en aquest desplegament de l'acord hem aconseguit ja situar més de 1.000 dotacions per inclusiva i més de 1.000 dotacions, unes 800 dotacions en relació a augment de professorat i augment de personal d'administració i serveis per desburocratitzar, donar suport a les direccions, i etcètera, etcètera. I per això creiem que aquí té cabuda tothom que vulgui comprometre's amb la millora del sistema educatiu d'aquest país en els propers anys.
0: El Departament d'Educació ofereix ara avançar un any l'increment de sou que ja havia pactat amb vostès, Comissions Obreres i amb la UGT. Per vostès és vàlida aquesta proposta?
2: Bueno, aquesta tarda en parlarem de tot plegat i el que tenim és, amb aquesta flexibilitat de l'acord, inclou també una clàusula salarial que permet millorar la proposta en relació al finançament autonòmic o els pressupostos. Hi ha una setmana on sembla que pot haver-hi finalment que els pressupostos d'aquí a Catalunya puguin tirar endavant, doncs podria ser una proposta que podríem valorar conjuntament de millorar.
0: Aquesta proposta d'increment de sou, la CGT i USTEC ja han avançat que no els sembla digna, han fet servir aquestes paraules. De fet, el sindicat Professors de Secundària ha comunicat que no participarà a la taula, que no s'asseurà amb aquesta proposta. No sé què pensen vostès d'aquestes postures.
2: Bueno, nosaltres, torno a repetir, nosaltres estem per millorar condicions de tots els treballadors en tots els sentits i sistema educatiu. Cada sindicat, evidentment, llibertat sindical, no?, perquè tenim idearis que en algunes parts doncs, coincidim i en altres som diferents, i al final això també es fa palesa a la mesa i en el posicionament. Però nosaltres no hem deixat d'aixecar-nos de cap mesa de negociació per garantir drets de les treballadores, drets de laborals i millorar el sistema educatiu, tal com farem aquesta tarda també.
0: En cap cas que la postura d'alguns sindicats sembla tan allunyada, no?, perquè que no sembli digna, ni tan sols digna, a vostè sí que els sembla digna, entenc.
2: Tota millora és susceptible de ser digna.
0: Bé, el departament també ofereix més professionals, oferiria en principi, s'ha de confirmar aquesta tarda, més professionals de suport per acompanyar la complexitat de l'alumnat, també per reconèixer la carrera docent. Se senten còmodes amb aquesta opció?
2: Mireu, el que ens demana el col·lectiu, sobretot, és més mans. Per què? Doncs perquè hi ha molta complexitat en els centres. En els últims anys doncs, tenim un canvi també demogràfic i, per tant, la feina als centres educatius i a les aules cada cop és més complexa i, per tant, necessitem mans interdisciplinars. Què vol dir això? Doncs professionals de tot tipus, no només docents, sinó també personal d'atenció educativa, personal educador, TIS, personal que dona una visió més àmplia que no pròpiament la docència, perquè els centres educatius doncs, en aquest 2026 doncs, han de tenir una mirada més àmplia que no només el que seria la docència. Necessitem moltes més mans i aquestes dotacions pel curs que ve són les que hem estat treballant amb el departament, però seguim treballant perquè n'hi hagi encara més i en els propers anys també aniran incrementant-se. Mm. De fet, realment perquè hi hagi un canvi estructural, nosaltres el que tenim al Parlament és una proposta de llei que és per garantir el 6% del producte interior brut del país per invertir-se en educació i perquè realment els canvis estructurals es facin amb un finançament estable i digne per l'educació d'aquest país aquí a Catalunya.
0: I creu vostè que hi haurà acord aquesta tarda?
2: Bé, jo crec que després de la reunió que vam tenir la setmana passada on es van reincorporar els sindicats no signants de l'acord, doncs avui, si venen, doncs és un pas endavant i a partir d'aquí valorarem. Nosaltres ja hem dit que tot el que estigui dintre dels marges de l'acord, nosaltres mà estesa doncs, per poder treballar conjuntament.
0: Bé, és Esther Vila, responsable de docents de Pública No Universitària de Comissions Obreres d'Educació. Esther, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Obrim el nostre espai de tertúlia. Ja estan aquí Àlex Salmon, Arturo Puente. Molt bona tarda, els dos. Com esteu?
3: Molt bé.
0: Sou optimistes respecte a la mesa d'educació? Creieu que en sortirà algun acord o acostament de posicions?
4: No.
3: No.
0: No, eh? No. Està escrit, sembla, ja, el guió del que passarà aquesta tarda.
3: Que no es presentaran.
0: N'hi ha un sindicat que no es presenta, professors de secundària. CGT i USTEC diu que la proposta que ha canviat el departament no és digna.
3: Per tant, no es presentaran. No? Sí o no?
4: No ho sé.
0: No sabem
4: jo,
0: si es presenta
4: o no. En la reunió no ho tinc clar. El que sembla clar és que el canvi en la calendarització és una mica estrany de dir, però és això el que ha proposat el departament. El departament ha proposat que els augments que es feien a poc, pues que ara de fer-los una mica més ràpid, que no és suficient. En fi, jo tinc la sensació que s'ha anat molt, molt tard amb aquesta negociació. És una negociació que s'havia d'haver encetat molt, molt abans, que s'havia d'haver, a més, el govern va cometre el que, al meu entendre, és un error, que és fer un acord parcial amb una part dels sindicats i fora de la taula sectorial, una cosa que si ajuda està bé, però si impideix, pues està malament. No? I la veritat és que ha estat més problema que abans i això fa pensar que les qüestions bueno, necessitaran més temps. I és una pena, eh? Jo ara ho parlàvem allà fora amb l'Àlex.
3: Sí, perquè ell pateix aquestes vagues.
0: Clar, tots els que tenim nens en edat escolar.
4: Uau.
0: Sí, sí.
4: No?
3: Clar, és un problema.
4: La veritat,
0: cinc dies.
4: Uau. Sí, jo avui, ara mateix, estan fent vaga a l'Escola Bressol, que és un altre conflicte, però que també a l'Escola Bressol del petit. La gran, en fi, cada dia... I
0: així és una vaga.
4: Va preguntant, no? Avui hi ha vaga. Sí, sí. En fi, vull dir que ho estem patint.
3: I després explica, després el dilluns és festiu a Barcelona.
4: També. I el dilluns festiu a Barcelona.
3: I el divendres i el, també fan
4: i el divendres, festa. Sí, a la meva escola.
0: S'agafen també el llibre de disponibilitat.
3: Tot està molt complicat i és final de curs. O sigui, les coses... és possible a qui més poder té sempre és responsable d'aquestes situacions. És veritat. I en aquest cas sí podríem dir, jo puc coincidir amb tu que el govern no es va dirigir als sindicats de forma clara i directa, i pensaven que solament era una cosa de diners. Clar, quan tu dius el titular de diners en total, de 3 o 4 anys, sembla que són molt, però al final ja ho començava en una setmana, són 60 euros bruts, sí. Que després no pujaran de forma exponencial, sí. O tenint en compte que els altres sí que, la resta dels professors de la resta d'Espanya sí que pugen. Llavors, ells pensaven que solament era una qüestió de diners, i no era una qüestió de diners. És veritat que l'USTEC ha tornat al tema dels diners, però jo crec que l'escola a Catalunya, que té un problema de sous de professors, és molt més profund, és molt més profund. L'escola ha canviat absolutament. Els casos específics que tenen els nens i la quantitat de persones que el professor té que jugar amb diferències és brutal. Llavors s'ha de fer una reforma profunda. Jo no sé si l'USTEC està capacitada per fer aquesta gran reforma, perquè quan tu vols arribar a reformes el que et poses en positiu, va, ara com ho podem fer? Penso que l'USTEC no està... Normalment ha sigut un sindicat que no ha estat en positiu en relació al govern, el que sigui. No? I és veritat que han arribat a un acord amb la UGT
0: i
3: a comissions,
0: i governs allò... diferents en peu de guerra.
4: I sobretot que en aquest... I sobretot que en aquest moment, no, és molt, jo també estic molt d'acord amb el tema de la reforma, tant de bo, però tinc la sensació que, a banda de tot el tema laboral, de mitjans, no?, de que si calen, jo crec que és molt interessant això que ens explicava, no?, cal molta gent interdisciplinar, no només educadors d'una cosa molt concreta, és que cal més personal d'altres àrees, sempre educadors, però d'altres àrees per atendre altres tipus de problemàtiques, i jo crec que això estaria bé fer un enfoc una mica més ampli del tipus de coses que, per desgràcia, perquè tant de bo no fos així, però per desgràcia ha d'afrontar l'escola. Però em fa l'efecte que estem en un moment on hi ha uns corrents ideològics sobre com ha de ser l'escola, sobretot sobre innovació, si no mètodes tradicionals, per resumir-ho molt, podrien entrar més a fons, que jo crec que impedeixen ara mateix, fixeu-vos, ara mateix, USTEC, no, és una simplificació, però apostaria més pels mètodes pedagògics d'innovació, estaria més aquí, tot i que hi ha corrents. Sindicat de professors de secundària estaria en el lloc contrari.
0: Yeah.
4: Estan molt a favor de tornar a un mètode una mica anterior, o que la innovació ha anat massa a fons. Vull dir, no voldria caricaturitzar no voldria simplificar massa la seva posició, però és això. Estan tan allunyats, simplement els tres sindicats, imagineu-nos el Parlament, no? Això hauria d'anar amb un ampli consens com va ser el 2007, no? En el 2007 es va aconseguir una llei d'educació de consens, ara jo crec que això malauradament seria impossible.
3: Quan al final la qüestió és de 360 graus, o sigui, és veritat que hi ha noves metodologies a l'escola, sobretot amb el que són projectes que no han acabat de funcionar, i el tema dels llibres i la memòria i tal tampoc acaba de funcionar, però a vegades sí funciona una metodologia juntament amb l'altra,
4: sí.
3: I després molt més àmplia, o sigui, amb els pressupostos que es tenen que aprovar, en principi, no? Uh-huh. Aquesta setmana ja la cosa ja apunta, encara que mai tens que dir, perquè
0: si no ho tingués al sac i ben lligat,
4: exacte.
3: No hi ha una partida per climatització de les escoles.
4: Sí,
3: aquest punt és importantíssim, perquè clar, és que no pot ser que una aula estigui a 37 graus, és que no pots estudiar ni pots fer res, ni pots fer un examen. Bueno, doncs és que això també està dintre de l'escola. Si hi ha pressupostos, hi haurà aquesta política nova de... Bueno, hi ha un 50% d'aules que estan climatitzades,
4: però
3: encara falta 50%, i és clar, fonamental. Sí, sí.
0: El que passa que arribar a la mesa de negociacions amb els sindicats dividits, amb alguns d'ells sense seure's, i a 5, o ara ja 4 setmanes d'acabar el curs...
3: Fatal.
0: No sembla que s'hagi d'arribar a un acord.
4: Bueno. Sí.
0: Jo crec que el Departament d'Educació té més fàcil que mai deixar passar les 4 setmanes, tothom marxa de vacances i aquí pau i allà glòria.
4: Sí, sí, el problema és que... Sí,
3: patada pa'lante, però no sé jo si...
4: Han de s'apodrir els problemes. Jo crec que, a més sempre tenen un greu problema amb el tema dels calendaris, no? Això, ja, aquest, la tornada a l'escola ja està establerta, però, en fi, vull dir, sempre tenen un problema amb els calendaris. Jo crec que cal una mica el contrari, eh? Cal més diàleg, cal una mica que es posin més en sèrio, i cal, jo crec que, no menys tenir la cremamenta dels professors. Vull dir, crec que no hem estat molt acurats posant el termòmetre i entenent que és un sector, com altres molts, eh? Jo, hi ha una cosa que sempre diuen, ja, és que els professors poden, perquè depenen de l'administració pública, etc. I jo dic, bueno, però és que això no és en negatiu, és en positiu. Menos mal que hi ha algú que encara pot, no? Fer una reivindicació, fer unes vagues que els costen molts diners, eh?
0: Clar,
4: també afegim això, eh? Dit això, és veritat que moltes vegades, jo ara també, per posar els deures als professors, crec que barrellen massa moltes vegades les qüestions de tipus laboral-salarial amb qüestions que no sé si tenen molt a veure, perquè jo ja entenc que... Bueno, pues que, hi ha molta conflictivitat a les aules, perquè hi ha molta... Bueno, la societat és molt diversa i estem... No? Però això no sé si no és part de la teva feina. I moltes vegades barallar-ho tot en un còctel una mica estrany en el que vols que el govern de torn te solucioni una cosa que és la societat.
3: Sí, però si tu no tens les condicions per liderar totalment, això que acabes de dir, eh? És un problema ser el mestre d'una aula de 23 alumnes... De,
4: ui, 23!
3: Bueno, 27. Més no poden ser. O sigui, no sé si el màxim són 24 o 26.
4: A les
3: no?
4: Públiques és una mica més baixa que les... Que
3: això.
0: A infantil però, sí. Ara ja estan en 20.
4: Sí, a infantil sí.
3: No, i això sí, sí, continuarà. O sigui, això de la ràtio continuarà, sí. Perquè hi ha aquest curs, crec que hi ha 1.700 nens menys, no?, que s'apunten no a la primària, sinó a la
0: I3.
3: A no?
4: Sí,
3: a la I3. O sigui, que això no fa falta negociar-ho perquè hi ha la pròpia... D'això. Però és veritat, necessiten eines, necessiten temps, necessiten no estar frustrats, perquè amb tots els mestres, i tinc uns quants a prop, estan frustrats de la seva feina. Massa burocràcia. I solament negociant aquestes coses, a part del sou, que és important, però per molts dels mestres que jo he parlat, el més important no és tant el sou.
0: Molts es queixen dels pares, eh? De les famílies.
3: Bueno, aquesta és una altra qüestió.
0: Però això ja
3: qüestió.
0: No veig que es pugui negociar en una mesa d'educació.
3: No.
0: No sé.
3: Això es tindria que ser una escola de pares.
0: Sí. I aleshores tenir professorat en vaga a les escoles de pares.
3: A les escoles amb pares, sí.
0: Bé, en 2 minuts arribem a 4:45 de la tarda i excepte sorpresa d'última hora, cap a les 7, el Departament de Justícia dels Estats Units imputarà Raúl Castro per l'atac a dues avionetes de l'organització anticastrista Hermanos al Rescate ara fa 30 anys. I amb aquesta imputació, Washington podria considerar que té la base legal necessària per intervenir Cuba, tal com ho va fer a Venezuela. Ara bé, Donald Trump, de mentre, no descarta un acord diplomàtic amb el règim. En el moment dels fets, Raúl Castro era ministre de Defensa, recordem, l'abatiment dels avions va tenir lloc a aigües internacionals i van morir els 4 tripulants. El govern nord-americà considera un atac contra civils indefensos. Està als Estats Units a punt d'intervenir a Cuba. Àlex, què en penses?
3: Crec que ha fet una roda de premsa Rubio, no? Fa una estona
0: ha parlat,
3: dient que ell proposava via diplomàtica, a més ell té parents cubans, via diplomàtica unes eleccions democràtiques lluny dels militars. Bueno, militars a Cuba, exactament ja no hi ha militars a Cuba, és que sí que existeixen, hi ha gent del partit, o sigui, hi ha l'establishment cubà, no?, que és qui mana, que són uns quants, i la resta que malviu, perquè això de Cuba està en una situació terrible. L'altre dia, aquest dissabte passat, el suplement Abril, vam fer un reportatge d'agafar, ara que es tornarà a posar de moda, a més ho hem clavat, perquè justament semblava que estàvem coordinats amb l'oficina americana, recollir escriptors cubans, alguns ja morts, com Reinaldo Arenas, que és un escriptor que recomano de forma perquè explica molt bé com va tenir que fugir, com va fugir, i l'angúnia i les angústies que es poden passar en una illa com Cuba, l'any abans del 2000. una mica abans, sí, quan ell va marxar, explicar la realitat de la Cuba d'abans i la de Cuba d'ara. I, clar, que Cuba no és Venezuela. O sigui, està més a prop dels Estats Units per fer una invasió ràpida, però no és tan fàcil com Venezuela. O sigui, no, i, a més, el sentit antiamericà, encara que això ja se fos, la població cubana està... jo diria que ja los, com es diu, los gusanos, que li deien, queden molt pocs en el sentit mental de gusanos. Llavors jo diria que la via més ràpida és fer unes, intentar aconseguir unes eleccions, via que segurament serà impossible.
0: Bé, de fet, Marco Rubio, el secretari d'Estat dels Estats Units, ha proposat a Cuba establir una relació directa sense la tutela de les autoritats castristes i ha acusat el govern cubà de saquejar milers de milions de dòlars.
4: Sí, és que jo en la intervenció de la possible intervenció dels Estats Units a Cuba, crec que l'últim que veurem seran unes eleccions lliures. Perquè...
3: Sí.
4: Perquè...
3: Però la proposta sí que pot estar com a excusa per la resta.
4: Sí. Però, és a dir, el que intenten és fer la mateixa jugada que a Venezuela, intenten prendre el control i posar el seu petit dictador, per dir-ho així. Al cap i a la fi, el que estan fent imputant a Raúl Castro ara, que per cert és una imputació, sí, la fa el mateix Departament de Justícia, és a dir, la fa com si als Estats Units t'imputa, a Espanya t'imputa un jutge, t'investiga, no? Fa la condició d'investigat un jutge. A Estats Units la imputació ve de la pròpia fiscalia, i la fiscalia no existeix una fiscalia independent com suposadament és a Espanya, que alguns dies tenim més dubtes que d'altres, però allà te lo fa el mateix Departament de Justícia. Per tant, és l'administració Trump directament la que imputa Raúl Castro, i els imputa per uns fets que, en fi...
0: Ara mateix sonen estrambòtics.
4: Són absolutament estrambòtics.
3: 30 anys, si ja ho has dit tu.
4: Clar, suposo que en el seu cas, el tema de la droga, pues com que a Cuba, que sapiguem, no es fabrica cocaïna, doncs, en fi, però sona... Anem a buscar que hi ha... Per cert... Per
3: Raúl Castro té 94 anys.
4: Per això, això anava a dir, exactament això. Ho poden fer, no dubto de les capacitats monstruoses de l'administració Trump, però veure com entren i segresten, perquè al final el que van fer amb Maduro de moment és un segrest, a un home de 94 anys, del que podem tenir la pitjor consideració del món, però un home de 94 anys serà molt, molt fort de veure. Dit això, el que intenten és que negociïn. El que estan intentant és que negociïn, el que estan intentant és veure si efectivament si poden posar-se el règim de la seva part, que és el que volen. I en aquest cas, jo tinc la sensació que no hi ha cap motiu estratègic en curt. És a dir, en Venezuela feien per diverses raons, però una d'elles clarament era el petroli, tot i que, en fi, tampoc no sé si era la principal, però una mica... En el cas de Cuba, té molt a veure amb contentar la comunitat cubana, la comunitat Miami-Cuba instal·lada, de la que, per cert, Marco Rubio és descendent, diguem-ne, és membre d'aquesta comunitat. I que, per tant, ho fan una mica per això, no? Per treure pit i també, jo diria, tenir alguna victòria, una victorieta abans de les midterms, que no se l'estan posant gaire bé.
0: Saludo,
3: dia, digues. Em deia una persona que havia estat fa poc a l'Havana, que havia estat moltes vegades, diu, ara l'Havana és silenci. Que l'Havana feia...
4: Que l'Havana no
3: va de silenci. Clar, jo he estat una vegada fa molts anys, però ara és silenci i negro.
0: Dic que saludo Lluís Quevedo. Lluís, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Com... Perdoneu els meus problemes de connexió.
0: Cap problema. Com veus tu la situació cubana?
5: Ara mateix em sembla que hi ha tal problema muntat a Hormuz que qualsevol qüestió diferent que ara estigui lluny de l'estret serà una cosa adient. El senyor Rubio li és molt escaient i, a més, fixeu-vos quin discurs més, perquè estigui disposat a escoltar-ho amb bones orelles, diguem, aquesta frase, no?, que acaba de dir el Rubio: el presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano. Déu-n'hi-do, pues és un demòcrata de primer grau, no? No, em sembla que està superben tirat per consum intern, com estàveu dient vosaltres, evidentment. Això és una cosa de consum intern molt gran. I com sempre, i saps que m'agrada certa posició incòmoda, podrà tenir 94 anys, però... aquest senyor ha estat responsable de morts i privacions i violacions de drets humans i, vull dir, a mi si en tingués 104 tampoc m'importaria que l'enxampessin i com a mínim li llegeixin la carta als Reis, no? No li tinc cap carinyo al senyor.
4: No, jo tampoc. Jo no absolut.
5: Pues, llavors a mi m'és igual que tingui,
4: a
5: jo
4: no.
5: Estaré encantat que inclús un tio tan poc moralment recte com l'administració Trump o qualsevol altre l'agafi i li llegeixi la carta, de veritat.
4: O sigui, jo no, perquè crec, perquè tinc la sensació que no estem davant d'un procés de la Cort Penal Internacional, per exemple, que consideraria que sí que té les garanties que s'escauen i que podrien decidir si la persona de 94 anys pot o no viatjar en aquestes condicions, etc.
5: Però tu saps que la Cort Penal Internacional dirà que no.
4: No ho sé. No sé per què no.
5: La Cort Penal Internacional no trincarà un líder al seu territori. Amb
4: clar, el seu territori, evidentment, no. L'has de citar com a Netanyahu i com a l'Amèrica que tenim.
5: I no agafarà un aire Europa.
4: No agafarà. Jo crec que aquesta és la forma d'impartir justícia internacional, que és absolutament imperfecta, però és molt més perfecta, al meu entendre, que anar amb un avió i ficar-lo i ja veurem.
5: Sí, estic d'acord, Arturo, per això deia que era la posició aquesta incòmoda que hem debatut en altres ocasions, on dient ja, però mentrestant, aquest senyor palmarà de vell i ningú li ha llegit la carta.
4: I ojo,
5: per què? Doncs perquè s'ho ha pogut permetre.
3: Però Cuba, o sigui, és aquesta qüestió de la diplomàcia en el món. Cuba és una dictadura.
4: Sí.
3: Però sempre. O sigui, no, és una dictadura que nosaltres ens hem acostumat fins i tot a l'època de Franco. O sigui, Fidel Castro i Franco tenien una relació que més o menys estava tirant, perquè com a Castro era de descens gallec, no? Doncs tirava.
5: Sí, sí.
3: I no solament això, sinó que empreses espanyoles han invertit molts diners a Cuba i ja... Vull dir que ja aquesta... és com si ja està... Sí, és una dictadura, hi ha un munt de presos polítics, hi ha molta gent que ha tingut que fugir, per exemple, Rinaldo Arenas, en aquest cas perquè era homosexual, i el perseguien perquè un homosexual allà està perseguit. O sigui, hi ha coses que són molt una evidència, però ens acostumem, no? Ens acostumem a unes relacions de relaxació segons quina és la tendència de cadascú. Si és Cuba, Cuba jo ho accepto, no? Si ets més d'esquerres, Cuba ho acceptes, i ets més de dretes, acceptes altres situacions.
4: No, jo,
3: igual que Venezuela.
4: Jo, o sigui, és veritat, això que estàs dient és absolutament veritat, però...
3: És la hipocresia diplomàtica que portem molts anys.
4: No sé si ho acceptes, Àlex, vull dir, jo ni accepto ni deixo d'acceptar que, no sé, Aràbia Saudí sigui una dictadura. Vull dir que no puc fer res, saps? Vull dir que la sensació... Jo, amb Cuba, jo també tinc els meus desitjos, que els puc apuntar i demanar-li al rei Baltasar, però no... Saps?
3: Que no te'ls portaria.
4: No me'ls portarà. No me'ls portarà.
5: Sí, Artur, o sigui, jo t'entenc. Si jo no és això, el que dic. El que dic és que, mira, el realpolitik és que hi ha vegades que s'intervé i hi ha vegades que no s'intervé.
4: Sí.
5: I aquí, i crec que ho estava dient el company ara mateix molt bé, aquí Cuba no s'intervé perquè Cuba és simpàtica.
4: Vale? Jo no crec això, eh? Cuba no s'ha intervingut durant moltíssim temps perquè tenia
5: perquè
4: el recolzament...
5: Perquè hi ha molts interessos econòmics nacionals.
4: Perquè tenia el recolzament, primer, perquè tenia el recolzament...
5: I Jarabe de Palo,
4: exacte,
5: i la Fraca, perquè ens fa gràcia tenir cultura popular.
4: Sí, però tenia el recolzament...
3: Bueno, és que Cuba té una gran cultura popular.
4: Després va tenir el recolzament... Ara mateix Venezuela es pensava que estava blindada perquè se suposava que tenia el recolzament de la Xina, que tenia moltes inversions a Venezuela, ja hem vist que la Xina en aquesta mena d'operacions...
5: No, s'ho reparteixen.
4: Exacte, en aquesta mena d'operacions, si fos Iran, ja veuríem, però, home, a Venezuela en queda molt lluny, i per tant, a Cuba ara entran perquè poden entrar. Ja van intentar moltes vegades antes i no van poder, i ara si entren és perquè poden entrar. No, però jo no tinc la sensació que hi ha hagut ningú dient bueno, no entrem perquè són simpàtics, no entrem perquè no tenim res a guanyar, durant els darrers 10-15 anys i abans, perquè, escolta, era una mena de satèl·lit de la URSS i tampoc ningú no es volia... Mireu el que va passar, bueno, la crisi dels missils, en fi, podríem remuntar-nos. Però vull dir que per Cuba, tant de bo, si hi hagués un itinerari democràtic per sortir, però no estem parlant de semblant això. Ei, i una cosa que volia dir-ho, perquè que abans he dit que el capítol, els càrrecs que li busquen a Raúl Castro són absolutament estrambòtics i són un absolut crim. van derribar tres avionetes de persones que estaven portant propaganda i d'altres coses, i feien labors de rescat també, i també llençaven propaganda, civils, absolutament civils, avionetes civils que no estaven fent, vull dir que s'ha de dir, i les van derribar. Mm. Aquí podem entrar en
6: sí, ja, història. Això no deixa de ser irònic que ho faci una administració que, i és cert que són barques ràpides amb, sí, amb droga, sí, que és una altra cosa diferent, però sí, que estan pelant, sí, ja, gent, clar, sense,
4: correcte,
6: cap, correcte, problema.
4: Correcte, sí, també és veritat.
6: Vull dir, però, ok, so, si li poses una mica de cocaïna, sí, ja els hi pots disparar.
4: Sí, exacte.
6: Ja. És curiós, la sí, flexibilitat.
0: Escolta, parlàveu de la URSS i el líder del gegant asiàtic de la Xina, Xi Jinping, ha rebut aquest matí el seu homòleg rus, Vladimir Putin, i la, sí, posada en escena ha servit per subratllar la sintonia de tots dos països. Segons ha afirmat el Kremlin, la trobada ha servit per acostar posicions sobre el poder de Sibèria 2, que és el gran gasoducte amb què Moscou aspira a redirigir cap al seu veí part del gas que ja no està venent a Europa. Com veieu aquesta trobada, Arturo?
4: Terrorífica. Perquè terrorífica, perquè és, ho hem parlat també moltes vegades aquí, és tornar al món dels imperis del segle XIX, clarament. La posada en escena de Trump l'altre dia i ara amb Putin, està claríssim el paper de Yemon que vol jugar a Xina, i també que li va bé a Estats Units, i també que li va bé a Rússia, que és el paper aquest de ens repartim una mica les nostres àrees d'influència. Si tu pots entrar a Cuba, jo puc entrar a Taiwan, i aquell pot entrar a Ucraïna, i escolta, el gran esclafa el petit i adeu, i això em sembla un món terrorífic. A mi em sembla un món terrorífic.
0: Lluís, sí.
6: Sí, jo he estat... I potser perquè tenia al cap una miqueta a com es veu des de fora, diguem, d'aquí del territori nacional, i una lectura molt interessada, evidentment, és que, primer, que hi ha hagut aquesta sort, no?, pel president Xi, no?, de que al retrasar la visita d'en Trump sembla que tothom estigui despatxant amb ell, sí, quan originalment el calendari era diferent, no?, no havien de ser tan seguides, que és aquesta part, no?, que dius de Gemond. Però hi ha una altra cosa que és molt interessant, que és si aquesta trobada la imaginem com ha succeït, no?, fa 5 anys, 10 anys, era una trobada entre dos personatges de cert nivell, i ara mateix tenim el president Xi, que és un tio clarament posicionat, amb un projecte, amb un poder, amb un tal, i en Putin, que està bastant tocat, que està, de fet, intentant aviam si salva les exportacions d'hidrocarburs, perquè li estan tancant aixetes a destra i sinestra, no? Jo no... O sigui, no... Fixa't que amb això no veig tan clar aquesta idea de la repartició, que jo molts cops he defensat, aquesta idea de que pot, sí, entrar a Ucraïna i tal, sinó que veig en aquesta visita d'en Putin, com a mínim cap a la Xina, una baixada de nivell molt gran pel senyor Putin, O sigui, té un punt exhaurit, perquè no li queden més alternatives. I això és difícil, perquè ja no li queda a Iran, que no està en situació de ser un recolzament, i, evidentment, a Europa li està sortint molt malament. Sabeu que les darreres dades i informacions del front a Ucraïna són, sorpresivament, diria, molt negatives per Rússia.
4: Sí.
6: I comprovades per terceres parts, no?
4: Estan atacant...
6: Tot l'objectiu és que podem ser, no?
4: Però, Moscou,
6: Déu-n'hi-do.
4: Ucraïna està atacant Moscou, vull dir que estan arribant amb drons fins a Moscou. La
6: sí, sí,
4: està canviant,
6: de fet, no, la celebració de la victòria, sí, sí, sobre els nazis
4: va demanar la treva a Rússia.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
7: L'altre dia en Marc Marginedes feia un article molt interessant sobre com està Putin en aquest moment enfront d'Ucraïna, sí, i que s'està consolidant... Ucraïna com està guanyant, crec que en els últims mesos ha guanyat més territori Ucraïna que ha guanyat Rússia, o sigui, hi ha coses que estan, sí, que estan canviant. Ara, jo sí que crec que el món ha canviat, sempre canvia, o sigui, això no evoluciona tot, i que l'eix Europa s'està quedant, que igual ja ens va bé, s'està callant, o sigui, s'està quedant el Pacífic pren una importància superlativa, no? I entre Rússia, entre Xina i Estats Units, no? Europa queda com una mica oblidada. Ara, l'altre dia, amb diferents periodistes internacionals, corresponsals aquí, ho comentàvem, no? Que és curiós que si tinguéssim que trobar ara el líder que actua amb una mica més de sentit comú, tindríem que anar
3: el comunista xin. Xino.
6: Sí.
3: No? O sigui, és com una... No? T'esclata el cap, perquè el rus està com ha estat, però durant una època, no? Després Gorbachev, i, bueno, érem líders que en el món geopolític apuntaven maneres. Un president nord-americà sempre ha explicat ell mateix la democràcia, ara no, i ara tenim que anar al president Xi per veure una persona que més o menys actua amb un sentit comú. I és veritat que el calendari l'ha anat bé, però ara sembla el gran home, l'home fort del planeta és el president.
4: És veritat, això, però no sé fins a quin punt és una qualitat pròpia del mateix Xi o del règim xinès.
3: No, crec que no.
4: Sinó de la posició de la Xina. És a dir, la Xina té tot el temps del món. No han de provocar grans coses.
3: I són molts, moltíssims.
4: Els sembla que són pocs. Tenen una crisi demogràfica, diuen. Mm. Però, no, bueno, diuen, la tenen. Però, és a dir, la posició aquesta de que no han de fer res, sinó que el devenir del temps els farà ser la posició hegemònica del món, els hi dona molta comoditat. Perquè, i fixa't que tenim greus problemes interns, tenim crisi immobiliària, tenen en fi, coses que són problemàtiques per a la seva economia, tenen un problema de demanda interna molt fort que estan intentant compensar amb altres coses, en fi. Però els tenen tot el temps del món i això els fa que siguin un país favorable al lliure comerç, que sigui un país que no vulgui que les coses es moguin gaire...

0: Sorprenent.
1: Això és mèrit de Donald Trump,
0: bàsicament. I de Putin i d'altres, sí, sí.
1: Sí, sí. Tornant a casa, hem de parlar de violència masclista. L'home detingut ahir per matar una dona a Figueres havia estat condemnat el dia anterior a 6 mesos de presó per maltractar la víctima.
2: Hi ha algun metge?
1: Aquest és el moment en què l'individu acabava de matar a la víctima, que jeia a terra mentre els vianants intentaven trucar a un metge. L'assassí havia acceptat la pena que se li havia imposat. També li havien imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va trencar aquest ordre d'allunyament i va tornar per lesionar la víctima. I mentre es dirimia aquesta nova agressió, l'agressor va quedar en llibertat i hores després va matar la dona. Què ha passat en aquest cas, Àlex?
3: És esfereïdor. Aquí hi ha una cosa que ha fallat, i a més de forma molt clara, i segurament igual estem parlant d'empaties, no? o de protocols. Aquesta dona tenia que anar realment a veure el que ja l'havia atacat, perquè si al final va deixar en llibertat el jutge, és perquè ella no es va presentar, no? És així?
1: Ella havia de presentar les ferides, no?
0: Ella havia d'anar a un forens.
3: Sí. I no es va presentar.
0: Sí, no es va presentar.
3: Amb tota normalitat. O sigui, és que és comprensible. O sigui, tinc que apropar-me jo a aquest tio que m'està a punt de matar. O sigui, hi ha alguna cosa aquí. I el jutge, enfront de com no es presenta, i no es pot demostrar, és veritat, la justícia és com és, no es pot demostrar que realment això que està dient és... doncs deixo en llibertat a una persona que el dia anterior ja estava detinguda.
1: Però és molt sorprenent que ell ha trencat l'ordre d'allunyament immediatament. Vull dir, sorprèn moltíssim que la justícia no pugui ser més contundent.
3: No hi ha possibilitats d'entendre això. No.
0: Sí, la sensació de vulnerabilitat també de la dona és tremenda, no? Una dona més jove que l'assassí, trans, hondurenya, en fi, una situació que tot apunta cap a una desigualtat claríssima, que jo també, i sense saber més coses, sempre és molt aventurat, però
3: sí, és
0: de
3: debò
0: que sempre és molt aventurat. Però de debò el jutge no podia haver, o la jutgessa o qui fos la persona que jutjava, no podia haver fet alguna mesura més contundent, de debò, perquè... en fi, sempre quan falla una cosa és quan, no?, ens preocupem, i si quan no falla res diem potser és massa dur, en fi, això ja ho sabem, també. Però és veritat que aquest cas és esfereïdor perquè, en fi, la situació de vulnerabilitat d'ella, la sensació de que aquest home l'atacava constantment, reiteradament, no va ser una qüestió fortuita, i la situació de que estava al jutjat aquell mateix dia i que això no va impedir la mort, l'assassinat al carrer d'aquesta dona.
1: A plena llum del dia.
0: A plena llum del dia al carrer.
1: I ell es queda al parc a rentar-se les mans, sí, que les porta plenes de sang.
0: És
1: en una font.
0: Absolutament terrible.
3: Ara la reacció de la societat i de la gent que està al costat també...
1: Bestial,
3: explica,
1: com van a reduir-lo.
3: Explica coses a ell. De la nostra societat en positiu.
0: Sí.
1: Però jugant-se la vida també, perquè
0: sí,
1: és una persona que acaba de matar a la dona i són els veïns els que intenten reduir-lo. Mm-hmm. Què n'opines, Lluís?
4: Jo el que potser em copsa més d'aquest episodi és aquesta imatge que dèieu ara, no? De rentar-se a una font la sang.
1: Amb tota la parsimònia.
4: Segur que...
1: sense...
4: Bueno, més que la parsimònia, o sigui, aquí al punt, i aquí farà falta, doncs, la intervenció forense, no? Sobretot el psicòleg o psiquiatre forense, perquè no sembla una conducta gaire raonable ni adaptativa ni normativa. Llavors, podria ser que estiguéssim davant d'un cas que és una miqueta un dels extrems de la distribució. Tenim un problema evident i palès de violència de gènere i masclista. No sé si aquest senyor és promig representatiu d'una cosa tan horrible com un tio masclista i violent, però inclús dintre d'aquesta subclasse de persones em fa l'efecte que aquest senyor, no sé si és un extrem o directament és una altra cosa, és algú amb problemes de salut mental notables.
1: Sí, perquè es queda allà, que res, després de matar-la, es queda tranquil·lament a rentar-se les mans davant de tothom, una conducta que crida molt l'atenció.
4: Bueno, o sigui, podria ser transitori o podria ser un tema de salut mental important. Honestament, no ho sé, no ho sap ningú ara mateix, però sí que potser em preocupa aquesta idea de... Jo crec que el problema que tenim a nivell social està connectat amb aquest, però no és aquest el problema que tenim. No és gent rentant-se les mans de sang al carrer després de matar algú. és una cosa bastant més civilina i complicada a grans números, no? Al final, això és una cosa que simplement ens deixa...

0: imatge sense paraules, imagino.
1: I un altre cas que també ens ha colpit, quatre dones que van resultar agredides diumenge al vespre a Manresa, dones musulmanes, que asseguren que aquests atacs són cada cop més habituals. Diumenge van passar els fets quan les germanes Nadia i Sanae, la seva mare i la seva tieta, tornaven cap a casa de la fira al centre de Manresa. No totes portaven vel, però en passar per davant d'un bar, una parella va començar a escridassar-les i a escopir-les. Els deien que es traguessin el vel i que tornessin a l'Àfrica i l'agressió va acabar a cops. Les dones van patir contusions i dues han necessitat collaret ortopèdic, a més d'algun punt de sutura. Què n'opines, Lluís?
0: Ah, quina llàstima, no?
1: Tu estàs...
0: No ho sé, Samantha. Aquestes coses em deixen... No, perquè... Què em puc opinar? És una cosa que em fa molta pena a nivell... personal, torno a pensar que no és representatiu de totes les ciutats del país i de tota la gent que està aquí, però que clarament tenim un context on, creixentment, els darrers anys, el que entra dins del que és acceptable socialment s'està ampliant d'una manera que és perillosa, perillosa més enllà dels valors que tingui cadascú, perquè inclou la violència a poc, i segurament més important que les persones que estan agredint aquí puntualment o inclús les persones que han estat agredides, que és una cosa molt llastimosa, és que hi ha un context que permet això. Això és permissible. I segurament l'hem de trobar molt a dalt. L'hem de trobar amb certs missatges sobre substitució, certs missatges sobre migració massiva, certs missatges... O sigui, el que està sent permissible moralment i en la dialèctica social és el que en última instància permet això. Ara no recordo qui era el sociòleg que ho explicava d'una manera molt elegant, no? Normalment tu el que tens és la possibilitat de l'odi al diferent des d'un punt de vista del líder polític o intel·lectual, i després tens aquests personatges que poden o no tenir un problema de salut mental, no ho sé, o d'educació, francament no ho sé, però que s'ho permeten perquè és socialment adient. I és la persona que es pren un xupito més, és la persona que condueix a 180, és aquesta persona que busca aquests límits, quan socialment la violència i la deshumanització, que és normalment la peça clau, quan hi ha deshumanització permesa a certs grups socials, sempre tindrà gent que li agraden més els extrems i que arribarà a la violència. Llavors, el que ens hem de plantejar no és només aquesta agressió, és quin discurs polític estem permetent que fa que això sigui atractiu.
2: Sí, jo estic molt d'acord. Crec que s'ha normalitzat la surt, la violència verbal contra les persones migrants, contra persones de religió musulmana i sobretot, i de forma molt especial, quina casualitat, contra les dones que porten hijab, no? I sempre la qüestió aquesta, sempre contra les dones. I moltes vegades hi ha un cert discurs, se'n parla moltes vegades des de la dreta parlant de l'esquerra, de que són buenistes, no? Diuen. Jo crec que hi ha moltes vegades des de la dreta un discurs buenista sobre el tema del vel, que ve a dir que és per les dones, no? És que són elles les que, és que estan, mireu,
1: submeses,
2: subyugades, no?
3: Hi haurà de tot, no?
2: Vull dir que sempre és contra aquestes dones. És a dir, el discurs contra el vel és absolutament funcional a dir que són les dones les que han d'estar fora de no sé quins espais, les que no poden accedir a no sé quins serveis públics i les que això ha portat a la màxima potència a insultar-les, a dir-les que se'l treguin, que se tornen a Àfrica i agredir-les. Jo, és des d'aquest punt de vista en el que sempre veig que les qüestions com la prohibició del burca, no? Aquesta qüestió de la prohibició del burca, sempre dius, molt bé, la prohibició del burca, jo, en fi, com les substàncies? Les substàncies mitjançant multes. A qui el porta? Me cachis. S'hauria de multar qui obliga a portar. Jo? A mi, si fem un codi penal, un codi de conducta que sancioni a qui obligui, em sembla molt bé. Hauríem de posar el hijab i hauríem de posar altres tipus d'obligacions que es poden, que un home li pot fer a una dona o a l'inrevés. Ara, en aquests casos, crec que el discurs aquest que s'ha estès sobre el burka, que tothom l'associa amb el hijab, però no tenen, són prendes que tenen poc a veure, porta aquest tipus de normalització de les violències verbals que s'acaba convertint en una violència d'aquesta mena. Dit això, també una qüestió, és que jo crec que en aquest cas la feina dels Mossos ha estat molt bona. Ho vull dir perquè estan denunciant, els van detenir molt ràpidament i els van posar a disposició judicial amb uns informes on acrediten clarament la intencionalitat racista i a més que portaven fent-ho. Ho dic perquè també, i crec que això és una nota d'esperança positiva, la idea de que els cossos policials en aquest cas, també els jutjats, estan fent feina en aquesta direcció, a mi vull dir, crec que és un punt positiu.
3: Jo, el que passa és que queden un minut i mig, si no, ja, aquí sí. Estaria 5 minuts.
2: L'ha deixat aquí la pilota.
1: Està malament, 90 segons, eh?
3: D'aquest tema, sí, però jo l'altre dia estava a Barbastro. Barbastro està a Huesca, la comarca del Somontano, Buenvino, i vam entrar en una furgoneta, hi havia una reunió d'escriptors. Des de que vam entrar al poble, fins ja molt a dintre del nucli urbà, tot el que es veia pel carrer era gent treballadora de fora. Tota, cridava fins i tot una mica l'atenció. Llavors vaig preguntar com esteu aquí amb el tema d'immigració. Dic, mira, aquí no hi ha massa problemes, hi ha una bona relació, els nens estudien a la plaça central, que és la plaça del Mercado, hi havia moltes taules de persones que s'entenien que eren àrabs o que venien de la feina i hi havia bastant bon rotllo entre tots. Jo crec que som menys racistes del que diem. A veure, jo crec que la immigració és positiva, però que hi ha un excés i s'ha de gestionar, i que l'esquerra no sap gestionar aquest accés, i la dreta tampoc. Però dit això, mentre que fem notícies amb això, vol dir que hi ha poques informacions sobre
1: ben aquestes. Ben vist això. Àlex Salmon, Lluís Quevedo, Arturo Puente, gràcies als tres.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
3: Notícies. Bona tarda, gràcies.
4: Són les 5.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Espanya condemna el tracte humiliant del ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultradretà Ben Gvir, cap als activistes de la Global Sumut Flotilla. Ara mateix es troben retinguts al port d'Aixdot i Ben Gvir ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on se'ls veu emmanillats i agenollats després que les embarcacions humanitàries fossin interceptades en aigües internacionals quan intentaven arribar a Gaza. El ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que es tracta d'un tracte inhumà i exigeix una disculpa pública a Tel Aviv. De fet, ha convocat a consultes l'ambaixadora israeliana a Espanya per demanar-li explicacions.
6: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
4: Aquestes imatges han arribat de fora d'Israel, però també de dins. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre Ben Gvir sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir, diu, que les flotilles provocadores de simpatitzants de terroristes de Hamas entrin en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès Netanyahu que la forma en què el ministre Ben Gvir ha tractat els activistes a la flotilla no s'ajusta, diu, als valors i les normes d'Israel. També la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha denunciat el tracte als activistes i ha convocat l'ambaixador israelí a Roma per exigir explicacions. Condemna també per part del Regne Unit i de França. A Pontevedra, la Guàrdia Civil busca un home que ha trencat la pulsera de control telemàtic i després ha atacat la seva exparella amb un ganivet. L'home ha intentat agredir la mare de la seva exparella i, en intentar impedir-ho, la dona ha resultat ferida lleu. Malgrat tenir vigent una ordre d'allunyament, l'agressor s'ha pogut presentar aquest matí al domicili de la víctima, on viu amb la filla de tots dos. I tot en una nova jornada negra marcada per la violència masclista. I és que aquest migdia hem conegut que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 51 anys a Dolores, a València. A Andalusia, la Guàrdia Civil investiga com a violència de gènere el tiroteig de l'Ejido, on un home ha matat la seva mare i el padrastre i ha ha ferit un nadó, una menor i dos adults més. I aquest migdia, minut de silenci també a Figueres i a Navarra per recordar dues dones assassinades presumptament per les seves parelles o exparelles. A Figueres, l'Ajuntament denuncia possibles errors en el sistema de protecció de la víctima. A Navarra, per això, no constaven denúncies prèvies. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. La Comissió de Salut Pública, integrada pel Govern espanyol i les comunitats autònomes, ha aprovat modificar el programa de cribratge de càncer de mama, actualment dels 50 als 69, per fixar-lo dels 45 als 74 anys, arran l'augment de la incidència d'aquest tumor en joves i la conveniència en detectar majors de 70 anys degut a l'augment del risc amb l'edat i a l'envelliment de la població. Segons el Ministeri de Sanitat, les conselleries de salut tindran un termini màxim de 3 anys per desplegar el programa i fins a 6 anys perquè la invitació sigui del 100% en els nous grups d'edat. Mònica García, ministra.
7: Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso, porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
4: En el cas de Catalunya, Salut ja tenia intenció d'ampliar els cribratges dels 69 als 74 anys en l'últim trimestre de l'any, però l'ampliació dels 50 als 45 encara no té data. Argumenten que l'anunci s'ha fet avui i que encara cal organitzar-ho. I moment ara per interessar-nos per l'estat del temps. Aemet, Noelia García, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior, i s'esperen dies de calor. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però atenció a la meitat nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten possibles ruixats de forma aïllada. És una informació d'AEMET.
4: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 5 i 6 minuts de la tarda. Víctor Botini, com estàs?
1: Molt bé, Samantha.
0: Hem de parlar de pressupostos, Víctor.
1: Home, home.
0: La gran setmana.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Molt, molt, molt gran.
0: Home, és que aquesta paraula ja sona gairebé exòtica. Pressupostos.
1: Sí.
0: Sembla que no la trobem, no? No arribem mai a tocar-la, però està aquí a tocar.
1: Total.
0: El govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana han segellat un acord pels comptes de la Generalitat del 2026, però encara no estan aprovats. I això passa després d'uns anys en els quals la política catalana doncs, ha convertit les pròrrogues pressupostàries en una mena de tradició, la catalana i l'espanyola, eh?
1: Sí, sí.
0: En una tradició, bueno, sí, sí. anem prorrogant. Sí, sí. Quan fa que viu Catalunya amb els pressupostos caducats?
1: Doncs mira, ens hem de remuntar ara darrerament als pressupostos del 2023, quan era president el senyor Pere Aragonès. Però és que, a més, seguint aquesta entradeta que has fet, que m'ha semblat genial, és que l'Agència Catalana de Notícies ha donat una dada espectacular, i és que en 26 anys,
0: sí,
1: els pressupostos han estat aprovats abans del gener només en 9 ocasions, que això és un 34,6%.
0: Uf.
1: Per tant, fixa't si és colpidor com els nostres polítics no acaben de trobar, no?, aquell punt de negociació i diàleg per tirar endavant uns pressupostos. No?
0: Hauríem de fer un conclave.
1: Sí, exacte.
0: Eh?
1: Sí.
0: Tancats.
1: A mi m'agrada molt la pel·lícula. Eh?
0: Clar, amb pany i forrellat, allà sí, tancats, fins que no hi hagi fumata blanca, d'aquí no surt ningú, no? Potser ens aniria d'alguna altra manera. Clar, ens ho prenem a la broma, però té conseqüències prorrogar els pressupostos.
1: Molt serioses, molt serioses. A veure, hem de pensar una cosa. Prorrogar pressupostos et permet seguir, evidentment, el tarannà del govern, pagar els salaris que estan ja establerts, però clar, hi ha tot un seguit de limitacions que són molt importants. Per mi la més important és que limita les inversions, les noves inversions, els nous projectes d'inversió. Val? Clar, també d'altra banda, tot el tema d'innovació també, o sigui, estem parlant primer de dineritos, després tota la part d'innovació, per tant, nous projectes, tampoc és més difícil admitir-los, incorporar-los amb uns pressupostos prorrogats. Per tant, afecta també a les idees. I jo diria que, a veure, la despesa pública no s'acaba d'adaptar a les necessitats actuals.
0: A la realitat.
1: I per tant, això és molt seriós.
0: Clar.
1: És a dir, sí que podem fer una mica de caricatura, però jo encoratjaria doncs, a la classe dels polítics a que realment afinessin més el diàleg,
0: sí, sí,
1: i que tinguessin pressupostos, perquè són molt importants.
0: Ara per ara, Esquerra Republicana ha pactat amb el govern, però amb això no n'hi ha prou.
1: Clar, és que pensa, a veure, el Parlament de Catalunya, tots ho sabem, no? Estem parlant de que el Partit Socialista de Catalunya té 42 diputats, Esquerra Republicana en té 20. Clar, si sumem 42 més 20, ens quedem en 62. No arribem a la majoria, que són 68. Mm. Necessiten els 6 dels comuns per, d'alguna manera, entrar en la segona pantalla, que seria aprovar definitivament els pressupostos.
0: Clar. No? Què ha aconseguit Esquerra a canvi de donar suport als pressupostos, Víctor?
1: Sí, aquesta és la gran batalla guanyada per part d'Esquerra Republicana a Catalunya, no? Que és reforçar l'Agència Tributària de Catalunya. Llavors també fer un impuls més fort de les infraestructures ferroviàries. Aquí, això va més enllà del desplegament de Rodalies. Eh? Aquí s'ha posat sobre la taula la famosa línia orbital, que és una línia ferroviària que connectaria la tercera corona i la quarta corona. Mm. Quan parlem de tercera corona, estem parlant de Catalunya Central, estem parlant dels Vallesos, estem parlant del Maresme, o sigui, connectar tota aquesta àrea geogràfica, i la quarta corona estaríem parlant de Vilafranca, el Vendrell, Blanes, o sigui, connectar totes aquestes poblacions. És un projecte molt, molt ambiciós, no?
0: Ja.
1: També volen millors inversions en llengua catalana, això és el que han posat en l'escrit, i inversions també, m'ha agradat, sincerament, aquesta proposta que ha fet Esquerra d'intentar impulsar la salut mental.
0: Mm.
1: Tots sabem que a dia d'avui estem vivint en una societat frenètica on les persones estan patint. Vull dir, fa uns anys doncs, estàvem, com deia el Bauman, no? Estàvem en una societat més sòlida, no? Mm. I hem passat a la societat líquida.
0: Aquí canvia tot constantment.
1: Exacte. Eh? I a més canvia, que dius, home, si canvia pa mejor, bien. Però si canvia...
0: No.
1: Exacte,
0: no.
1: si canvia pa peor,
0: és
1: mal.
0: És que ara m'has fet pensar, perquè he pensat, si han de protegir la salut mental, hauran d'intervenir en tantes qüestions, en tants àmbits,
1: oh, tant.
0: Que si l'habitatge, que si el poder adquisitiu, que si...
1: Els contractes laborals...
0: Clar.
1: Clar, tot això afecta a les persones.
0: Home, t'ho diràs, si afecta.
1: Absolutament, absolutament.
0: Bé, també és curiós que Esquerra ha passat de liderar el govern a convertir-se en soci imprescindible
1: sí,
0: del PSC.
1: Sí. A veure, jo crec que Esquerra també, amb aquesta aposta doncs, per donar suport als pressupostos, també es fa un soci útil, no? Podríem dir. Encara que aquí compta perquè tots aquests plantejaments que ha fet Esquerra, si no es compleixen, Samantha, clar, passarem de... un escenari, diguem, de plantejaments positius per Catalunya a un escenari en el que no es compleixen doncs, aquestes accions que s'han posat sobre la taula i, per tant, aquí la posició d'Esquerra queda, des del meu punt de vista, enfablida.
0: Ja. Bé, però també
1: compliment,
0: quedaria...
1: Compliment.
0: Clar, també quedaria enfablit el PSC, eh?
1: Oh, clar, clar, clar.
0: Sí, ja
1: no.
0: Si
1: evidentment,
0: peres...
1: evidentment. El que passa que el PSC és el que està posant sobre la taula aquest acord.
0: Sí, sí, queda clar.
1: I és Esquerra el que ha dit que sí, que donarà suport, sempre i quan es compleixin aquestes coses que acabem
0: sí,
1: de mencionar.
0: Perquè no? Ja sabem que nosaltres fer anuncis en sabem.
1: Molts.
0: Després que es compleixin
1: molts,
0: els temes anunciats, doncs bé, hi ha un tros.
1: Jo et diria que hi ha la Bíblia. És a dir, no, és veritat, Samantha, hem arribat a un punt que hi ha un relat populista, que
0: ja.
1: Jo et dic, Vull dir, a mi a vegades, t'ho juro, deixa'm fer un incís. A mi m'encanta la història de Roma, no?
0: Mm-hmm.
1: Va ser, doncs, una república, va passar a ser un imperi. Estem parlant de més de 800 segles d'auge, no? Mm-hmm. Amb canvis. Però per què, d'alguna manera, Roma va passar de ser una república a ser un imperi?
0: Sí.
1: Doncs per la corrupció. És que cada dia estem veient... Cada dia, no vull fer demagògia, però cada dos per tres estem veient casos de corrupció.
0: Sí,
1: de
0: sí.
1: Polítics. O sigui, la política és importantíssima i l'han de cobrir, l'han de defensar, però, escolta, és que és tremendo.
0: Sí.
1: I a mi em faria molta pena, de fet, hi ha alguns pensadors que diuen que les democràcies es poden acabar al llarg termini. Quan parlem del llarg termini estem parlant de 30 anys, de més de 30 anys, de 40 anys, no? Però que a mi em faria molta pena, sincerament.
0: I afegit amb això, jo estic recordant ara que fa dos anys, Salvador Illa, quan pren possessió del càrrec, en el seu discurs d'investidura, ell llança allò dels 50.000 pisos que s'han de construir a Catalunya. 50.000 pisos, han passat dos anys, estem a mitja legislatura, no sé si dona temps ja de construir els 50.000 pisos.
1: Evidentment que construir el que queda pendent, sí que han identificat uns solars, han començat a comprar també doncs, alguns pisos que després passen a la venda, però, a veure, aquests plantejaments, ja quan es fan, ja et sonen absolutament desproporcionats a la realitat, no? Jo crec que portem... Aquí el bo seria fer un plantejament més seriós, a dir, escolta, amb el terreny de l'habitatge, fes un pla, encara que sigui a 10, a 15 anys, planteja'l, però aquests baseline, quan després et dones compte que no s'assoleixen, doncs, clar, la ciutadania es queda amb una cara de babau, no?
0: Sí, sí. Bé, pressupostos, a veure si finalment s'aproven,
1: Veurem.
0: Queda poquet, però altres vegades també ens hem quedat a les portes. Parlem ara d'avions,
1: sí.
0: De vacances i del carusè.
1: Uau!
0: Que fa pocs dies estàvem amb l'ai al cor que si s'acabaria el carusè.
1: Sí.
0: I què?
1: Bueno, aquí tenim una grandiosa notícia. I és que, fruit de les grans inversions que han fet les companyies més important de refinament aquí a l'Estat, que estem parlant de Repsol, estem parlant de Moeve, estem parlant de British Petroleum, hem arribat a assolir un rècord històric de reserves amb querosè. 60.000 tones,
0: mira.
1: Samantha. I això et dona un respir de cara a pensar podré agafar un avió a l'estiu.
0: No, és que resulta que el tancament de l'estret d'Hormuz a Catalunya l'ha afavorit. A les refineries catalanes estan treballant...
1: Bueno, això seria un titular bastant polèmic. No sé si fins a quin punt això...
0: Han augmentat la producció.
1: Han augmentat la producció, però sí que és veritat que és fruit de moltes inversions que porten en aquests darrers anys,
0: ja,
1: que d'alguna manera sí que darrerament s'han accelerat i han fet possible arribar a aquesta fita històrica d'aquestes reserves absolutament grandioses de querosè i que apunten a que realment els espanyols podrem gaudir dels avions perquè els preus estaran raonables. Perquè el gran problema és els preus. Pensem una cosa. El combustible, el querosè, que és la benzina de l'avió, per entendre'ns, ocupa entre un 25 i un 35% del cost d'un vol. És
0: clar,
1: molt.
0: Clar.
1: Per tant, si això et puja... té una repercussió directa amb el preu del bitllet.
0: Sí, sí.
1: I si puja molt els bitllets, doncs la gent decidirà doncs, agafar el cotxe o un altre transport. No?
0: Per tant, podrem marxar de vacances tranquils?
1: A veure, això... A mi m'encantaria tenir la bola de cristall i dir sí, marxarem de vacances tranquils. A veure, el querosè ha baixat de preu. Estem parlant que ara actualment està a 1,30 dòlars al litro. Podem pensar actualment, i això és una realitat tangible, i és que a hores d'ara podem tenir una expectativa més bona per volar aquest estiu que no fa uns mesos, que estaven tots aterrats precisament pel que apuntava Samantha, a l'estret d'Hormuz, que estava implicant un encariment dels costos energètics en general, i això, clar, això feia pensar de dir, ui, compte, que aquest estiu volar serà caríssim o impossible.
0: No fa gaires setmanes que vam estar parlant amb Carlos Cajigal, que és expert en fuels, que ens explicava que Espanya és dels pocs països a Europa que ha mantingut les refineries i que per això n'hem sortit afavorits, en certa manera, del tancament de l'estret d'Hormuz perquè han de venir a nosaltres a comprar-nos el querosè.
1: Exacte. Pensem que, a veure, el transport aeri... i tots els oients estaran d'acord, ha estat una autèntica muntanya russa, des de la Covid. A la Covid, d'acord, tot això s'atura, no? Després s'obre, no? El confinament s'allibera, no? Comencem a moure'ns, i clar, hi ha una demanda espectacular, o sigui, un excés de demanda espectacular, la gent per volar, per moure's, les ganes, la necessitat. Però és que després tenim un sector en el qual ha hagut un encariment importantíssim de l'energia, que ha afectat directament el preu de la benzina de l'avió, el querosè. Però és que després tenim una situació geopolítica, Samantha, que a hores d'ara no sabem què passarà. És a dir, ara estem amb aquesta pròrroga, no? Podríem parlar...
0: Una mica de treva, no?
1: Sí, una mica de treva entre els Estats Units i Iran, que el pla no s'acaba d'aprovar del tot, aquest pla de pau. Ara sembla que tornen a apretar i aquest cap de setmana estan pressionant per a veure si s'arriba a un acord amb els punts entre Iran i Estats Units. Tant de bo, perquè al final tots estem patint. Tots estem patint. I el que dèiem fa uns dies, no? No només estem... Ara estem parlant del transport aeri, però tots estem patint i quan dèiem patir, estem patint en la nostra cistella de la compra de cada setmana.
0: Efectivament. Què hem fet? Hem fet bé els deures, no? D'alguna manera.
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Per això et deia que des que va esclatar la Covid i des que, d'alguna manera, va acabar la Covid, ha hagut una muntanya russa espectacular que ha afectat moltíssim i jo crec que aquí hem fet molt bé els deures.
0: Ja.
1: Hem sabut fer bé els deures.
0: Un pla preventiu.
1: Exacte, hem fet un pla preventiu i jo crec que això ha fet possible que ara tinguem aquestes reserves i que el transport aeri surti beneficiat de les mateixes.
0: I és curiós també que de vegades quan pensem en el turisme només pensem en hotels o en avions i en realitat ara veiem, més palesa que mai, aquesta infraestructura energètica enorme que hi ha al darrere i que és crucial.
1: Crucial. És que és com un gran gegant industrial. El que hi ha darrere del transport aeri i totes les energètiques és un complex industrial enorme.
0: Sí. Sí, sí, sí. Per tant, conclusió... Tindrem vols barats aquest estiu?
1: Jo, ja et dic, reitero, no tinc la bola de cristall.
0: Ja.
1: El que podem donar-los o dir avui en plena seguretat és que a hores d'ara i comparativament amb fa uns mesos, els oients jo crec que tindran uns preus raonables respecte al preu dels vols aquest estiu.
0: Més difícil tot, encara.
1: Però clar, però tu t'imagina't, si la treva d'Iran i els Estats Units ja doncs se'n va pels aires,
0: un altre cop
1: clar,
0: igual.
1: És que és molt difícil ara fer
0: això estimacions. Això jo no ho acabo d'entendre, Víctor, perquè si tenim reserves... Sí. Per què ens influeix en 24 hores l'expectativa del que arribarà d'aquí un mes?
1: Les reserves són les que són, però poden esclatar altres tipus de riscos. Jo no m'imagino el fet de si s'allarga la guerra i això cada cop és més cruent, què passarà amb el terrorisme? És que també, a veure, jo crec que la gent pot tenir por a volar. Ja no es tracta només del que val el bitllet, sinó que un conflicte bèl·lic molt, molt important i molt... amb efectes contra la ciutadania, moltes morts, pot fer que sorgeixin altres elements que en aquests moments no estem considerant.
0: De moment no estem aquí, eh?
1: No, gràcies a Déu. Oh.
0: De moment no estem aquí. T'anava a posar una pregunta encara més difícil. Podem tenir preus raonables en els vols aquest estiu i horaris puntuals? Seran puntuals els avions?
1: Això jo crec que la resposta sí que puc dir que no.
0: Aquesta sí que... La bola de vidre sí que la tens aquí, eh?
1: No. Bueno, jo he patit, jo ho he patit tant.
0: Tantes vegades, sí?
1: Tantes vegades, sí. Fins és i que... tot quedar-te en un aeroport per overbooking o perquè l'avió no surt. Llavors et porten a aquell hotel allà perdut en un poble a prop de l'aeroport. Bueno, és
0: ja
1: tremendo.
0: Saps, ja saps que si agafes el primer vol del dia, bé.
1: Sí.
0: Anirà bé.
1: Sí.
0: Com estiguis ja en l'últim vol del dia, ja saps que hi haurà retard.
1: Sí, sí. Mira, jo me'n recordo a Malitalia, amb un vol a Venècia, amb el vol tancat, eh? Els passatges...
0: Tots a dins.
1: Tots, o sigui, no, jo no estava encara a dins, però vull dir que jo tenia un passatge que posava que el senyor Botini i la seva parella tenien aquelles butaquetes, ¿vale? Pues arribo ja i dice, ah, pues no, ¿cómo que no? Però si jo... Sí, sí, però sap què passa? Que nosaltres fem la gestió aquesta del overbooking i que venem més del que podem i ha tingut la mala sort de que ha hagut un gran grup escolar que no ha fallat ni un. I, per tant, vostè es queda sense butaca.
0: Jo no ho he entès, això,
1: Me lo dice en serio?
0: Jo no he entès això mai. Per què es permet l'overbooking? No ho acabo d'entendre.
1: Això s'ha afinat més. Jo, ara, aquest cas va ser ja espectacular, em va passar fa anys. Això ha millorat, gràcies a Déu, però que lo de la puntualitat de les companyies aèries és molt difícil això que canvi. Tant de bo canviés.
0: Hi ha un altre tema que tractem avui amb Víctor Botini. Jo crec que és una cosa que interessa molt especialment als estudiants o a qui estigui canviant de feina o qui s'estigui preguntant si realment va triar bé la carrera que va fer. Perquè ja sabem quines són les professions més ben pagades de Barcelona de l'any, d'aquest 2026.
1: Sí.
0: I la conclusió és clara, eh? Si voleu sous alts, si els voleu, el camí passa per la tecnologia, consultoria i auditoria. Periodisme no, eh? No està entrant.
1: No.
0: A veure, explica'ns, potser... és un estudi.
1: Sí,
0: explica'ns què diu l'estudi.
1: És un estudi de Randstad Research. Uh-huh. Ha fet un estudi fonamentat amb dades de selecció i amb salaris reals. I l'ha fet a nivell de l'estat espanyol, però comptant amb diferents ciutats punteres, com és el cas de Barcelona.
0: Uh-huh.
1: En el cas de Barcelona, totalment. Els grans àmbits de feina on es guanyen més diners, que es poden arribar a guanyar en posicions així de middle management o gestió així intermitja, uns 100.000 euros, i en posicions de direcció, 150.000 euros. Estem parlant, tu molt bé ho apuntaves, no? Aquests àmbits de la tecnologia, la consultoria, l'auditoria, i de què estem parlant? Què hi ha darrere? Doncs tots ens ho podem imaginar. Doncs intel·ligència artificial...
0: Clar.
1: Ciberdelinqüència, és a dir, les defenses, la ciberdefensa, no? Aquests projectes en els quals evites que hi hagin o que entrin a la teva empresa els ciberatacs, que estan pujant de forma exponencial, ja no és un creixement aritmètic, sinó que cada cop hi ha més ciberatacs.
0: Uh-huh.
1: Estem parlant de la gestió de dades, gestió de també dades, clar, el Big Data, ja, això ja portem, això ja podríem dir, esto ya es antiguo. Sí, és veritat, la gestió de les dades ja és una cosa que ja portem uns anys, però continua, i després, molt important, tot el que són els lideratges i les direccions en els departaments de tecnologia.
0: Ja. Parlant... O sigui, el mite aquest d'aprendre a programar continua viu.
1: Sí, sí, sí. Important. Sí, sí. Aquí el dubte que hi ha, a veure, ho vam parlar la setmana passada a l'entrellat, o fa dues setmanes, és si la intel·ligència artificial destruirà més llocs de feina que en crearà, que sembla ser, ja vam donar les dades, Funcas, la Federació de les Caixes d'Estalvi, diu que sí. O sigui que es destruirà més que se'n crearà, amb un saldo negatiu de 400.000 llocs de treball.
0: Sí, sí.
1: La intel·ligència artificial afectarà precisament també amb aquests perfils de consultoria, de programadors.
0: Sí, lo de l'oficina,
1: Exacte, perquè la intel·ligència artificial funciona molt bé amb aquest tipus de feines més repetitives, molt intel·lectuals, no? Aquí s'ha de veure què passarà, perquè tot són estimacions. Mm. Però el que sí és cert és que, a hores d'ara, i això ho diu Randstad Research, és que aquests tipus de feina són les millor remunerades. I de què estem parlant, no? Quins perfils són, no? Pues estem parlant en concret, perfils concrets. Estem parlant d'especialista d'intel·ligència artificial, estem parlant d'arquitecte de dades, estem parlant de responsable de ciberseguretat, consultor estratègic sènior i directors d'auditoria i compliance financer, al igual, evidentment, que director tecnològic o aquestes sigles meravelloses que ara tots utilitzem, que és el CTO.
0: Ah, mira.
1: Sí.
0: Era això,
1: Sí.
0: El CTO.
1: El Chief Technology Officer.
0: I
1: això quan, sona molt bé.
0: I a mi el que m'interessa, més enllà del nom, és quan guanyen.
1: Això que t'acabo de dir, estem parlant d'una posició de consultor, doncs, tranquil·lament, dins d'aquests àmbits que estem parlant, estan molt buscats perquè, deixa'm, abans de repetir la dada, què està passant, a més de que les empreses estan buscant doncs perfils que els ajudin a solucionar problemes complexes. Què està passant? Que moltes empreses estan buscant els mateixos perfils.
0: Ja.
1: Llavors, això es deve en que hi ha molta demanda per part de les empreses, uns perfils, l'oferta no és tan, diguem...
0: No hi ha tanta gent.
1: ...grandiosa, llavors aquí es produeix un alça en les propostes de sou. Que ja. Això està molt bé perquè hi ha gent que està buscant feina. I estem parlant consultors, 100.000 euros, directors de tecnologia o financers, el compliance financer és molt important, que tinguin un càrrec de direcció i ens enfilem a 150.000 euros tranquil·lament. Sí, sí. Qui en lo pillara,
0: I escolta, aquests llocs de feina els ocupen catalans, espanyols o expats?
1: Bueno, una mica de tot. A veure, aquest estudi, això no acaba d'identificar.
0: És que, clar, nosaltres estem aquí al Poble Nou, a Barcelona,
1: sí,
0: que és un districte digital, podríem dir, perquè hi ha un munt de tecnològiques aquí instal·lades.
1: Ho és, Barcelona.
0: I empreses del sector audiovisual.
1: Sí.
0: I el que veus, sobretot, és gent, el que se'n diu expat, o sigui, immigrants de diners.
1: Gent que
0: ja resideix aquí, que guanya molts diners.
1: Sí.
0: Com aquests 100.000, 150.000... Sí.
1: Tens tota la raó. Mira, Barcelona s'ha convertit en un hub tecnològic, jo diria internacional, i és una ciutat que, clar, té un clima meravellós, la gent li encanta, la ciutat, a més, per tota la seva oferta gastronòmica, i aquí l'única feblesa és que, clar, una empresa tecnològica, perquè ara sobretot estem parlant d'aquests perfils, també consultors i auditors, Però, clar, si tu compares els sous que s'estan pagant aquí a Barcelona amb ciutats com Londres o Berlín, encara estem per sota.
0: Ja, imagina't. Encara hi ha marge de millora.
1: Sí, clar.
0: Hores treballades? 40 a la setmana o 100? Clar, el canvi d'aquest sou, no? Workaholics.
1: No.
0: A sobre bé, tenen temps de sortir a passejar.
1: Pensa que el sector financer, ara s'ha parlat molt de la reducció de la jornada laboral, Samantha. I ja saps que al final no s'ha aprovat. Però sí, això ja està sobre la taula de fa temps i són plantejaments que ja es veurà a veure què passa. Però jo parlava més de la jornada aquesta que va proposar la vicepresidenta del govern, que al final no va tirar endavant. Però hi ha convenis col·lectius, com el de la banca, que és sector financer, per tant, tots els temes, això de compliance financer, això també els afecta i tenen sous molt importants. Aquests senyors ja tenen un conveni col·lectiu de que treballen 35 hores a la setmana. És a dir, hi ha sectors que ja tenen molta cura de les hores que treballen els seus treballadors. Val?
0: Bé, Barcelona té aquest avantatge, que és el centre tecnològic europeu i aquí s'està atraient aquests bons sous.
1: Sí, sí, sí. Barcelona s'està convertint... Tu parlaves dels expats, sí, hi ha molts estrangers que tenen ganes de venir aquí a treballar a Barcelona. També és una ciutat... afegir aquestes virtuts que hem mencionat, que és una ciutat que està exenta d'aquests problemes aquí tan geopolítics que estan vivint altres ciutats del món. No? Jo ja no m'imagino, ara quan parlàvem dels sous a Berlín, Alemanya està a tocar de Rússia, no? El conflicte entre Rússia i Ucraïna sembla que no acaba de trobar el seu punt d'acord, no? Jo no m'imagino aquests països que estan a prop, no? Aquests joves que estan a prop del Golf Pèrsic, no? Uh-huh. Ostres, clar, Barcelona és una ciutat fantàstica de captació de talent i de retenció de talent, però a mi m'agradaria molt trencar una punta de llança a favor del talent nostre, del talent català, dels joves aquí, i que s'enfoquin bé amb les seves formacions, no? Perquè de veritat que Barcelona està plantejant moltes ofertes empresarials, com és aquest hub tecnològic que està constituint ja Barcelona, i que seria molt bo que gaudíssim també de tota aquesta força laboral fruit dels nostres joves que s'estan formant per ser els líders d'aquestes empreses tecnològiques.
0: I en què s'han de formar per aconseguir aquests sous?
1: Claríssim. Ciberseguretat, importantíssim, i intel·ligència artificial. Jo diria que aquestes serien, evidentment, Big Data, però això ja és antic, ja ho acabo de dir. Big Data també, la gestió de les dades. Cada cop tenim més dades. Hi ha un autònom que no té cap treballador, hi ha les dades que se li generen amb el WhatsApp, amb els missatges directes a les xarxes, amb els mails que va enviant. És espectacular. Has de tenir... perquè el Big Data tothom pensa, home, això és per les grans empreses. No, tu pots parlar del Little Data, si tu vols, no?
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Que els autònoms també necessiten.
0: Clar.
1: Doncs tot un suport de gestió de les dades. No?
0: Estudiar informàtica, enginyeria, administració d'empresa...
1: Aquí tocaríem un... Aquí hauríem un tarro que és... no sé fins quin punt l'educació... Samantha, això és una opinió personal, però no sé fins quin punt els programes educatius, ja parlo més a les universitats, no tant dels centres, no tant de les escoles de negoci, però les universitats haurien de fer un pas endavant, adaptar-se a aquesta nova fornada de necessitats que tenen les empreses. Perquè avui dia moltes empreses busquen gent i no la troben.
0: No troben gent formada.
1: Clar, gent formada amb el que necessiten. Per això s'està parlant molt de la formació professional dual, que al final tu agafes perfils de joves que volen treballar en un sector determinat i tu, per exemple, un tècnic en robòtica, a part de fer l'estudi i la formació amb el teu centre, amb el teu institut de formació professional, una part de la formació la fas a l'empresa. De tal manera que l'empresa, si tu encaixes amb aquella posició, a l'empresa li agrades, al final l'empresa et contracta. Sí. Val? Però hi ha un desajust molt clar entre la demanda que fan les empreses i l'oferta que planteja de perfils al mercat laboral.
0: Bé, doncs la gent que ens estigui escoltant, que tingui fills en edat universitària, ja saben quines són les feines millor pagades. A partir d'aquí, qui es formi i arribi primer s'ho emporta. I se'n porta ben pagat, entre 100 i 150.000 euros. Home, és que amb això et compres un pis ràpid, amb això sí. Víctor, ara continuarem parlant d'economia, perquè saps que està oberta i en marxa la campanya de la declaració de la renda, però moltes gràcies, com cada setmana.
1: Gràcies.
0: Fins la setmana que ve.
1: L'economia està viva, ja ho saps.
0: Sempre, no para.

0: Com bé saben, la campanya de la declaració de la renda està en marxa i ara entra en una nova fase que dona inici al servei d'atenció telefònica. La declaració de la renda pot presentar-se per telèfon fins al pròxim 29 de juny, però abans hem de demanar cita prèvia. Per saber més d'aquest tràmit telefònic ens atén l'experta en tributació i presidenta de la Comissió de Fiscalistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya, és la senyora Carme Jové. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha.
0: Carme, i voldríem començar amb una notícia que hem conegut fa poca estona relativa als mutualistes que van reclamar la devolució de l'IRPF que havien aportat a les aportacions realitzades als anys 60 i 70. El 2024 van demanar aquesta devolució, el 2025 se'ls va tornar amb interessos i s'ha de recordar que aquests interessos tributen, oi, Carme?
1: Molt important, perquè aquests interessos tributen com a guany patrimonial i s'han de declarar. I el que la novetat és que la gent que ja hagi presentat la renda que revisi si realment els ha declarat, perquè amb les dades fiscals potser no sortia. Ara sembla que ja surt a tothom, però el que ja l'ha presentat que revisi si va declarar els interessos de demora. Si no, pot fer una rectificació i no hi ha cap problema, estem dintre de la campanya de renda.
0: Bé, però important tributar per aquests interessos, perquè si no Hisenda podria veure que desquadren les declaracions i tenir problemes.
1: Exacte.
0: D'altra banda, estem en plena campanya telefònica de la declaració de la renda. Com està funcionant, Carme? És una via molt demandada?
1: Jo crec que és una via molt demandada perquè estàvem acostumats a, si vols que et faci la renda, Hisenda, doncs anar presencialment. Això és molt més pràctic, no fer-ho per telèfon, però també vull cridar l'atenció que fer-ho per telèfon o fer-ho presencial o com vulguis, molt de cuidado amb les dades, perquè l'administració tributària et farà la renda amb les dades que té, dades fiscals. Si tens altres coses que no estan a les dades fiscals, en recorda't de dir-li.
0: Clar.
1: No? De dir-li, no sé, tinc dret a una deducció que amb les dades fiscals no em surt. Posa-me-la. O algun concepte aquest. Però fer-lo telefònic o fer-lo presencial, la conseqüència és la mateixa. Si l'administració te la farà amb les dades que tu li dones o les dades que ella té. Si alguna no és correcta, ets tu el que has d'aportar-la.
0: Clar, el que té la responsabilitat d'aportar les dades correctes. Bé,
1: exacte.
0: Presentem aquesta declaració, la fem via telefònica o com millor ens ajusti. En el millor dels escenaris ens surt a retornar, però també pot passar que surti a pagar. I especialment amb grans quantitats, què podríem fer per fer-hi front i que no signifiqui un trasbals en la nostra economia, Carme?
1: Doncs el més senzill és la declaració de renda es pot pagar en dos plaços. El 30 de juny pagues el 60% i el 5 de novembre l'altre 40%. Això només ho has d'indicar. Escolta, vull pagar un dos plaços i ja està. I et carregaran al banc el 30 de juny el 60 i el 5 de novembre l'altre 40. Aquesta és l'opció fàcil, senzilla i sense interessos.
0: Ah, i tothom es pot acollir en aquest fraccionament?
1: Tothom, sense interessos. Una altra cosa és que jo digui, no, és que jo ara no puc pagar ni el 60. Sempre hi ha la possibilitat de demanar un aplaçament. Però qualsevol aplaçament que no sigui aquest del 60 i 40 tindrà interessos de demora i potestativament l'administració, depèn de l'import, en pot demanar garanties.
0: Bé.
1: Però el 60-40 és facilíssim perquè és només apretar, posar una creu en un apartat i ja està.
0: I més còmode, no? Fins i tot si poguéssim pagar el 100%, tu suggeriries que ho aplacem, que fem 60-40?
1: És evident que no em costarà interessos i aquell 40% jo li puc treure rentabilitat amb els diners que tinc al banc. És evident que és fantàstic, però també, a part del tema financer, que és molt millor pagar 60 i 40 financerament, està el tema personal. Potser avui tinc els diners i el 5 de novembre jo què sé si els tindré. Pues el tema personal potser m'implica que algú vulgui pagar-ho. Jo vull pagar tot i oblidar-me, però financerament és molt millor pagar aplaçadament perquè no té interessos.
0: Clar, la previsió molt important, eh? També pot ser una eina per fer front al pagament, oi?
1: Exacte, també.
0: Quina seria la quantitat que hauríem d'estalviar per la declaració de la renda? Ho podem saber, calcular aproximadament?
1: No, perquè clar, tot depèn del tipus de renda que tinguis, perquè el 80% de les declaracions de renda té rendiments del treball, sous, i la majoria de sous, doncs l'import implica una retenció. I el gran problema que tenim és que les retencions dels rendiments del treball les marca l'Estat. En canvi, el 50% del que tu tributaràs per aquest sou ho decideix la teva comunitat autònoma. I aquest decalatge pot fer que les retencions que m'han practicat al treball no coincideixin amb la tributació. Poso un exemple molt clar. algú que tingui un sou molt elevat, estem parlant de sous molt elevats, la retenció màxima que marca a l'Estat és un 47%, però en canvi a Catalunya la tributació màxima és un 50%. Per tant, a aquesta gent la retenció no li cobrirà la tributació. La gent que tingui rentes baixes, segurament la retenció li cobrirà la tributació i segurament no li sortirà res a pagar, perquè a Catalunya aquest any això és una modificació molt important. La retenció, l'escala de retencions de rendiments del treball, la mínima és un 19%. Doncs Catalunya, el tipus impositiu mínim, l'any 2024 era un 20%. Per això la gent que tenia rentes baixes li podia sortir a pagar. Aquest any 2025 Catalunya ho ha modificat i el mínim és un 19%. Per tant, el decalatge amb les rentes baixes que només tinguin rendiments del treball pràcticament serà zero, que la retenció pràcticament et cobrirà.
0: Bé, hem de pagar Hisenda, ens ha tocat. Quines opcions tenim per fer l'ingrés?
1: Doncs fer l'ingrés pots fer-ho a domiciliar-lo, que és el més còmode, i jo la presento avui però no m'ho carreguen fins al 30 de juny o al 5 de novembre si ho faig amb dos plaços, o pagar-lo ja avui. Entres o vas al teu banc o entres a la pàgina web del teu banc i t'ho carreguen al moment avui. Pots fer les dues opcions, el que et sigui més còmode.
0: Bé, pagament electrònic, targeta bancària, tot això s'accepta, oi?
1: Clar, i el Bizum.
0: I Bizum
1: també.
0: És molt
1: important que el Bizum és molt fàcil i molt còmode, no?, per fer aquest any.
0: I fins i tot un pagament presencial, no? I també podem anar al nostre banc i pagar.
1: Sí.
0: Bé, i hem de dir que per algunes persones és un tràmit que pot desorientar una mica. Hi ha alguna mena d'ajut per a aquelles persones que els hi resulti difícil de fer la declaració a banda de la trucada?
1: Clar, és que el tema de la declaració de l'impost sobre la renta és que és obligatòriament telemàtica. Clar, la gent gran estava acostumada a fer-la en paper, l'omplia, però ara o tens un ordinador o no tens possibilitat, a no ser que la facis amb els serveis d'ajuda que dona l'administració tributària, via telèfon o via el que sigui. No només l'administració tributària estatal dona el servei de confeccionar la renta, sinó l'administració tributària catalana també. I pots anar presencialment a les oficines i a les delegacions que té l'administració tributària catalana i també t'ajudaran a fer-la.
0: Bé.
1: Que jo crec que el més fàcil és o anar presencialment o telefònicament.
0: I si volem l'atenció telefònica, s'ha de demanar aquesta cita prèvia, que es pot sol·licitar fins al 29 de juny. Carme Jové, experta en tributació, presidenta de la Comissió de Fiscalistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Moltes gràcies, com sempre, per ser aquí a l'Entrellat.
1: Moltes gràcies a tu, Samantha.
0: Adéu, bona tarda.
1: Adéu.

0: cap a casa.
1: Cap a casa. Míriam Martín Lloret, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Que bé que estàs aquí de nou.
2: Perfecte.
1: És la nostra estoneta per millorar el nostre català.
2: Sí.
1: Que dóna gust.
2: Sí. I avui no començarem pel rotet, pel rot, aquella repetició, aquell barbarisme, aquella incorrecció que fem, sinó que començarem per una cosa que ja anàvem anunciant i no la dèiem mai, que era l'expressió 6-7,
1: sí,
2: no?
1: 6-7
2: en argot juvenil.
1: Això mateix, clar. La nostra audiència, si té nens o joves, sabrà de què parlem.
2: Sí, ara poso un context. A veure, de l'anglès 6-7, 6-7, i amb origen en una cançó del raper Skrilla.
1: Mira, jo no sabia això.
2: Jo tampoc.
1: Però clar, que ho fan servir aleatòriament. Jo encara no he entès...
2: Exacte.
1: El significat,
2: mira,
1: o quan es fa servir i per què.
2: És expressió semànticament buida que s'utilitza sovint acompanyada d'un moviment amb les mans per mostrar imprecisió o indiferència com a resposta a una pregunta. No sé si és que fan així, si està gravat això.
1: Jo crec que ho fan més amunt i avall.
2: Amunt i avall, això, era amunt i avall.
1: Però és que els meus, que són petitons i tampoc saben molt bé de què va...
2: Ja ho fan anar, això, els teus?
1: Home, clar, perquè ho han sentit dels grans.
2: Clar.
1: I veuen una matrícula 6-7 i fan... Bueno, 6-7, que jo ja començo a dir 6-7.
2: Literal, no? 6-7.
1: I fan 6-7. Bueno, i ahir ens va passar que vam veure una matrícula que era 67-67.
2: Uau.
1: Que ja era el sumum.
2: Ja és la repetició...
1: La repera. 6-7.
2: I també, clar, també es fa servir de manera descontextualitzada, i volgudament ambigua, també es pot fer servir per irritar l'interlocutor, fer broma, etc.
1: Sí, que quan...
2: Per exemple, a quina hora vols quedar? 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, o com ho diguis. Clar, en teoria ho podríem traduir per tant me fa, tant me fot, me la bufa, me la rebufa,
1: ja.
2: Evidentment. Una opció és dir-ne rebufa, i et quedes tan ample, rebufa, rebufa. Rebufa, rebufa.
1: La versió catalana podria ser aquesta,
2: I ens quedem tan amples. Però clar, justament... volia dir que les meravelloses companyes de l'Optimot, les Optimotes, van fer una gracieta a la xarxa, concretament a X, i van fer una piulada que deia 6-7, i van dir, atenció, érem 6, teníem 7, vam comprar un càntir 8, el càntir és 9, i encara es deu.
1: Oh, molt bé!
2: Van fer un joc de paraules, un típic embarbussament, d'aquests que estan recollits, no?, en fraseologia, que també és una manera de quedar-te amb la penya, perquè
1: totalment.
2: És un embarbussament, també irrites, no?, també, l'interlocutor dient això,
1: jo
2: i és un joc de paraules, perquè no té un sentit concret.
1: Ja, i han pillat la funció.
2: Sí.
1: L'objectiu del 6-7 jo crec que l'han...
2: Irritar el personal, sí. Hi ha moltes variants,
1: L'han clavat.
2: A les 6 tinc 7, al càntir és 8 és 9 i encara és 10. Tens 7, doncs el càntir és 8 i com que és 9 encara és 10. N'hi havia un que cada 2x3 s'aixecava a les 4, de 5 a 6 tenia 7. Clar, això és una tirallonga molt considerable.
1: Sí, sí.
2: Però si l'objectiu és irritar el personal, escolta...
1: Vacilar-lo una mica.
2: Vacila. Sí.
1: És que va d'això,
2: Rebufa, rebufa.
1: Rebufa. El càntir és 8 i 9 i és 10.
2: Exacte.
1: M'encanta. Tu creus que si els etzibo els meus fills, tu creus que m'ho comprovaran? Que diran, o faran, mama, què fas?
2: Bueno, probablement compliràs l'objectiu d'irritar-los.
1: Efectivament.
2: Això segur.
1: No sé si em convé, però sí. Això molt probable.
2: Però vaja, aquí l'objectiu, l'argot juvenil, ja sabem que està ple d'anglicismes, tampoc que és l'objectiu proposar un equivalent català nostrat que qualli, de vegades, mira, clar, que la cosa flueixi
1: i no passa res. Aquest tipus d'expressions no tenen com una funció de cohesió del grup, d'alguna manera,
2: exacte.
1: Identitari, no?
2: Exacte.
1: Que som la colla que saben com es fa servir el 6-7, no? I els pares
2: clar,
1: no.
2: Clar.
1: Eli.
2: I que l'argot juvenil és com una subcapa del col·loquial i que flueix i que és totalment compatible amb altres registres de la llengua i del català. Vull dir que...
1: Molt bé, molt xulo.
2: Que flueixi.
1: Rotet en tenim?
2: Sí, tenim rotet,
1: vinga.
2: Què et sembla? A veure, en aquest cas, un rotet més de l'àmbit de xarxes i d'aparells electrònics, mutejar, no sé si dius mutejar.
1: Ai, sí que ho dic.
2: Ho
1: dius
2: molt,
1: mute,
2: eh?
1: No? Doncs del botó mute.
2: Clar, sí, ve del mute, Clar, formem aquest derivat verbal acabat amb mejar, que sembla que és la terminació catalana, ja ho tenim.
1: Ja està,
2: però és que és silenciar.
1: Clar, és silenciar.
2: Tenim silenciar, bueno, jo crec que no cal mutejar. És aquelles coses tontes, però que quan te les diuen, dius, ostres, doncs és veritat.
1: Clar.
2: No hi havia caigut, no?
1: Totalment.
2: Clar,
1: I és l'economia aquesta, no? Perquè veus mute, doncs mutejar.

0: El verb. També tenim l'alternativa en silenci. Bueno, en silenci.
1: Clar,
0: deixar-ho en silenci, al mode, no? En silenci. Sí, i sí, clar, a veure, si fem l'acció contrària, doncs activar, obrir, engegar, encendre el micròfon, és que no...
1: Res de desmutejar.
0: No hi ha motius.
1: Desmutejar no, Aquesta no.
0: No hi ha motius cap a anar cap a l'anglicisme. No, aquí no. Res de mutejar. Home, sempre heu d'estar disposats a fer muts...
1: Ah.
0: O mutsi a la gàbia, o fer mutis. Fer mutis també.
1: Ah, molt bé, fer mutis.
0: En el sentit de callar, tu també pots dir mutis.
1: Mutis. És veritat, aquesta la deia, mutis i a la gàbia, l'havíem dit moltíssim.
0: Clar, és que nosaltres tenim aquestes expressions, però clar, mutejar ve de l'anglès.
1: Sí.
0: És una altra història.
1: Fer mutis. I concurs, va.
0: Vinga,
1: Pau,
0: fem una mica...
1: Anem al concurs, som-hi.
0: Fem una mica de concurs.
1: Vinga. Avui a què juguem?
0: Mira, avui... Juguem a noms de marques registrades que tenen un ús general i que ja s'utilitzen com a nom comú.
1: Molt bé. Sí.
0: El típic
1: exemple.
0: El típic exemple, mira, aspirina. Aspirina ja és de fa segles i ningú té al cap que això venia d'una marca registrada.
1: És veritat. Com li diríem si no li diem aspirina?
0: Ja
1: no sabem.
0: No.
1: Àcid acetilsalicílic.
0: Clar, depèn del component, no? Depèn del component. Per tant, també es poden adaptar gràficament. Atenció, hem d'endevinar. Has d'endevinar.
1: He d'endevinar.
0: O els oients han d'endevinar.
1: Sí, va, juguin amb nosaltres, sí.
0: Quines surten, a més, al diccionari normatiu? Ja us avanço que n'hi ha poquetes que surtin al diccionari normatiu, però n'hi ha unes quantes que es poden adaptar gràficament.
1: Val.
0: D'acord?
1: Sí.
0: Va, comencem.
1: Som-hi.
0: El... Bluetooth. Comencem pel Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Clar, primer hem de pensar... si s'ha adaptat gràficament, això, o no.
1: No ho he vist mai, adaptat gràficament.
0: És el sistema de connexió sense fils.
1: Sí.
0: Doncs no s'ha adaptat. He començat per una que justament és el Bluetooth. És el Bluetooth i s'escriu així,
1: en anglès.
0: A l'anglesa tal qual.
1: És que si ho adaptéssim hauríem de dir Bluetooth.
0: És que no... A més, és l'últim fonema, tooth. Té aquesta Z castellana que també fa molt mal adaptar.
1: Totalment. Bluetooth,
0: no
1: en anglès.
0: No sé si la RAE l'adaptarà pròximament.
1: Ja, és veritat. Com whisky
0: però
1: i aquestes,
0: català,
1: oi?
0: No crec que s'adapti.
1: Bluetooth. No, serà molt lleig de veure això, Bluetooth.
0: Sí. El Chiron. Aquí la cosa potser canvia,
1: Chiron.
0: És l'extensió del nom de la marca Chiron, s'escriu amb Chiron. Originàriament, i és el rètol o subtítol televisiu. Què creus, Samantha?
1: Mira, diré una cosa. Això es fa servir més a la Corpo, a TV3, que no pas a Televisió Espanyola.
0: No
1: a Televisió Espanyola no es diu Chiron.
0: No?
1: No.
0: Com ho dieu?
1: Rètols.
0: Rètols.
1: Sí.
0: Subtítols, rètols.
1: Jo crec que potser algú ho deu fer servir. Però quan jo estava a Televisió Espanyola no es feia servir
0: doncs
1: Chiron. En canvi, a TV3 sí.
0: Ve d'una marca comercial. I què penses? Que s'ha adaptat gràficament o no?
1: Espero que no.
0: Doncs es fa servir amb C-A, amb accent obert, i llatina.
1: Ai, no, per favor.
0: Sí.
1: I barco no? Ús
0: general, però no està recollit al diccionari normatiu, d'acord? Jo suposo que és, també és això que dèiem, no? Una mica de per economia, s'adapta gràficament,
1: ja.
0: Que passa que no és un ús tan general com perquè ho reculli el diccionari.
1: És que la gent no sap el que és un Chiron.
0: No,
1: a
0: per
1: casa,
0: això he dit
1: no.
0: Jo rètol o subtítol
1: clar.
0: Televisiu.
1: Sí.
0: Perquè...
1: Aquells rètols que surten a la pantalla,
0: sí.
1: Quan posa el nom de la persona que fa una declaració, això és un Chiron.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Vinga, va, una altra.
1: Quina més?
0: El Cello. Crec que ja vam parlar, la cinta transparent adhesiva.
1: Sí, Cello. Aquesta sí.
0: Aquesta sí. I com?
1: Que era Mela Geminada.
0: Mela Geminada,
1: sí. No?
0: Sí,
1: em sonava.
0: Sí. Cello, Mela Geminada. A més, es recull entre altres obres, el gran diccionari d'Enciclopèdia Catalana, el diccionari normatiu encara no, però aquesta ja té més recorregut.
1: Estic pensant que quina triomfada de les marques aconseguir que es converteixi en nom comú.
0: Sí.
1: A la teva marca, ja és brutal.
0: Sí.
1: Que tu vinguis a la botiga a demanar Cello i no cinta transparent adhesiva.
0: És una triomfada.
1: És una triomfada.
0: Sí. El Kleenex, per exemple.
1: Ai,
0: què en penses, el Kleenex,
1: el
0: mocador de paper?
1: Que no s'ha adaptat.
0: No s'ha adaptat gràficament, tot i així es pot escriure amb C-L-I amb accent i quedar-te tan ample en un registre així més col·loquial,
1: Ja, d'acord.
0: Sí. Què? Podem continuar,
1: sí,
0: no?
1: Sí. N'hi ha unes quantes, eh?
0: Sí, jo aquí n'he posat com a xurros i fins que
1: home,
0: em digueu.
1: Estic encuriosida, perquè són paraules que fem servir molt en el nostre dia a dia.
0: Algunes de les que us he posat

0: Sí. Fotomatón, ho dic així, eh? Fotomatón. No fotomatón, fotomatón. Recollit, entre altres obres, al gran diccionari d'enciclopèdia. Sí? Però tu com creus que ho han adaptat? Bueno, clar, és en PH.
1: Ah, sí?
0: No, la marca registrada és en PH.
1: Ah.
0: I...
1: això sí que s'haurà fet amb F, no?
0: El diccionari recull amb F. I la terminació tal qual, eh? Fotomatón.
1: Maton.
0: Aquesta sí que em va impactar una mica. Em va impactar una mica. El Termcat també, entre d'altres, recull cabina de fotografia instantània, que és la forma descriptiva, molt detallada, però per abreujar-ho també recull fotomatón i o fotoràpid.
1: Fotoràpid,
0: tot juntet.
1: I tu dius foto, eh? No foto. Fotomatón, no. Fotomatón.
0: Aquí ja, com sempre a mi m'agrada dir que en català oriental, en central, fem a vegades hi ha estrangerismes que tenim vacil·lació de pronúncia.
1: Ah.
0: A veure, si diem foto, no passa res, però si ho naturalitzem i té tradició, fotomatón. Es neutralitzen les os. Fotomatón. Queda clar. Perquè estem acostumats a sentir-ho també en castellà, el fotomatón.
1: Clar, molt clar.
0: I això no ho confonguem amb fotocall, que ja m'imagino que no el confoneu amb fotocall, que en català és fotoreclam. Atenció, que és una alternativa molt xula.
1: Fotoreclam.
0: Fotoreclam.
1: No sabia. Un fotocall es diu fotoreclam.
0: Fotoreclam.
1: Mira, saben què és allò, el fotocall? El fotoreclam és, en fi, aquella paradeta que es posa en molts esdeveniments.
0: A l'inici de qualsevol acte, esdeveniment...
1: Perquè
0: no?
1: Es facin fotos,
0: per
1: la gent.
0: Per les fotos,
1: eh? Una cosa cuca al darrere, amb el logotip
0: del
1: que sigui, no? Que anuncia on
0: de
1: estàs,
0: la marca, o del
1: i la gent
0: sigui.
1: Es fa fotos. Mm-hmm. Bé, doncs...
0: T'ha agradat, el fotoreclam?
1: Sí. Fotoreclam, eh? Fotoreclam, clar, perquè és un reclam. Sí, correcte. Vols que anem a veure el que hem sentit als mitjans?
0: Sí.
1: Sí? Va, vinga. Ja saben vostès, la nostra audiència, que a nosaltres ens agrada revisar-nos, repassar-nos i, en fi, doncs, anar a veure què hem dit aquella setmana aquí a l'entrellat, que seria millorable. Aquesta setmana... No hi ha cap castellanisme ni pífia gaire destacada, però sí hi ha una paraula amb la qual dubtem. I que aquest és un cas de perseverància.
2: Perseverància.
1: No, incorrecte, no.
0: Sí, perseverança. T'he de dir que tampoc és tan estrany, perquè hi ha moltes paraules que acaben en aquesta ànsia, no? En català també... Però és perseverança.
1: Clar.
0: Ve de perseverant i l'etimologia des del llatí perseverans, perseverantis, i bé, és així la cosa, perquè si fos constància, per exemple, ve del llatí constantia.
1: Ja.
0: Si fos perseverantia, llavors faríem perseverància. És que depèn de l'evolució...
1: Clar.
0: Tot això ve del llatí, de l'evolució de la paraula.
1: Però fa ràbia, perquè quan l'he sentit he fet... No, és perseverança.
0: És sense aquesta ànsia, és perseverança. Tenim sinònims, també, clar, la constància, assiduïtat, tenacitat... depèn. Insistència, persistència, etc. En tot cas, Samantha, l'error que has comès...
1: És petitó, en aquest cas. Em perdonarà l'audiència.
0: Sí.
1: Perquè sí.
0: Sí. No és com els que fa de vegades el... Ara picaré. El Pol.
1: El Pol. I mira que parla en català increïble. Però fa molta gràcia perquè fica unes paraules molt divertides.
0: I el Pol té molt d'interès per la llengua, que jo ho sé.
1: Clar.
0: Un petó des d'aquí.
1: Sí. I ell sap que li agafem molts trossos perquè ens van molt bé.
0: Sí, i li mola.
1: Per repassar el nostre cartellà. Seré perseverant en l'aprenentatge de la llengua, eh? I repassarem tots els nostres catalans. Ara que ja sabem què fem el 6-7, què farem la setmana que ve?
0: Què
1: buscarem?
0: Bueno, algun altre dubte sempre sorgirà.
1: Sí, algun mem.
0: Sempre hi ha dubtes.
1: Diem mem? Als...
0: Sí.
1: Sí, eh?
0: Els mems els diem mems en català.
1: Mems.
0: Sí.
1: I no teníem un festival?
0: No, memes.
1: Exacte.
0: Festival de mems hi havia, no?
1: Que sí? S'ha perdut, això?
0: No, el crec que no. Sempre el fan anual. Això el Pol segur que te'n sabria parlar, del festival de mems. Sí.
1: Efectivament. Bé, que ens encanta, eh? Repassar la llengua amb la nostra Míriam Martín Lloret. Què preparem per la setmana que ve?
0: Rotet, concurs, coses d'argot, si vols, també, eh?
1: Sí, oi?
0: Sí, de tant en tant. Sí.
1: Per fer ràbia als nostres fills, una
0: exacte. Digue'ls als teus fills això del 6-7, 6-7, el del rebufa, rebufa i... Apunta la frase aquella.
1: Rebufa, rebufa.
0: Que quedaran...
1: Però ha de ser la cançoneta, eh? Amb el to, la tonalitat... No, la cançoneta to, aquesta, la melodia del 6-7, 6-7, que ho diuen així. Sí. Rebufa, rebufa. Ufa, no? A veure com es queden, eh? És que vostès, si estan a casa, al cotxe, on estic, ens estiguin sentint, i tenen gent d'aquestes edats que fan servir aquestes expressions, a vegades ens fan sentir tan lluny, sí, no? Que sí. No els comprenem.
0: Perquè precisament és el que deies tu anteriorment, que ho fan per crear grup, per crear un codi, no? Perquè, sí. Precisament perquè no els entenguem, no? La resta de gent més gran.
1: Jo faré el mateix, i faré rebufa, rebufa. I a veure com reaccionen. Míriam Martín Lloret, gràcies.
0: Gràcies.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.
1: Ens n'anem a les notícies amb els companys dels serveis informatius. I quan tornem, tindrem aquí a l'entrellat ni més ni menys que el grandíssim Joan Miquel Oliver, Albert Fernández i Anna Polo. Tot això en uns minutets, després de les notícies. De seguida tornem aquí a l'entrellat, en directe a Ràdio 4. Fins ara mateix.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Acaba de finalitzar la comissió bilateral Estat-Generalitat a Madrid. La trobada ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana pels pressupostos. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
2: La comissió bilateral d'avui ha permès arribar a acords molt importants que ens permeten assegurar l'execució de les inversions de l'Estat a través de la creació d'aquest nou consorci d'inversions, amb l'objectiu que tots els recursos que es planifiquen d'inversions per a la competitivitat de les infraestructures de Catalunya es puguin executar.
0: Albert Dalmau i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es troben en aquests moments fent una roda de premsa per explicar tots els detalls d'aquesta comissió bilateral. Una trobada que ha permès arribar a acords, i entre aquests acords hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per ambdues administracions. També s'ha pactat signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents al 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Més reunions del nivell d'aquest dimecres, i és que els sindicats i el Departament d'Educació ja es troben reunits en la mesa sectorial amb una nova proposta sobre la taula i l'objectiu de desencallar el conflicte. Allà hi és la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
3: Bona tarda. Abans d'entrar a la reunió, alguns representants s'han manifestat davant el departament i han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda debatran la nova proposta que el govern els va enviar ahir, que preveu, entre altres, accelerar l'increment de 200 euros del complement específic i fer-ho en 3 anys en comptes de 4. Una millora que els sindicats encara consideren insuficient. Yolanda Segura, d'USTEC.
4: Avui venim amb la clara voluntat d'arrencar un acord que desencalli una situació de conflicte que portem mantenint des de fa molts mesos. Ja hi ha un context d'aprovació de pressupostos, i tot i que sempre hem dit que tant de bo s'hagués posat com a línia vermella l'educació, no? I per tant les millores que estem reclamant, sí que és veritat que ara no es podrà posar l'excusa.
3: El segon sindicat majoritari, professors de secundària, no ha volgut participar en la reunió com a senyal de rebuig a la protesta.
0: El Parlament ha aprovat la primera llei del tercer sector, que té l'objectiu de regular i reconèixer les entitats socials que atenen a Catalunya prop de 2 milions de persones. Clara Ontanyón.
5: Per primera vegada, les entitats del tercer sector tindran reconeixement legislatiu i podran interlocutar directament amb el govern i les administracions públiques a través de la Mesa de Diàleg Civil. Mònica Martínez Bravo és la consellera de Drets Socials.
6: Que ens permetrà doncs tenir una col·laboració més estreta amb el tercer sector per construir les polítiques públiques, enfortir el sector social i ser uns socis estratègics.
5: Una primera passa falta de l'aprovació de dues lleis més de vessant més econòmica. Escoltem Xavier Trabador, de la taula d'entitats del tercer sector, i Jordi Roman, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector.
7: Ens dotem d'una norma, d'una llei, que respecta i d'alguna manera legitima la funció d'aquest tercer sector social.
8: No deixarem de lluitar per les persones vulnerables, com fem sempre, i de fer que les entitats tinguin les majors facilitats per poder fer el seu rol, el seu ajut social, en les millors condicions possibles, igual que les persones treballadores.
5: Una llei que ha tirat endavant amb 102 vots a favor del PSC, Esquerra, Junts i Comuns, amb 29 abstencions de la CUP, PP i Vox, i 2 vots en contra d'Aliança Catalana.
0: Gràcies, Clara, i ens interessem a aquesta hora per com se circula per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Finaraque, hola.
9: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem diverses incidències a l'autopista P7 que compliquen la circulació. Ens comencem situant a l'altura de Santa Perpètua, on hi ha 2 carrils tallats arran d'un vehicle avariat que provoca retencions des de Mollet del Vallès a la calçada en sentit sud, i també a l'altura de Barberà del Vallès encara hi queda 1 quilòmetre de circulació molt intensa, també en sentit Martorell, arran d'un accident ja retirat. També destaquem de l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona, i continua només un carril obert per les tasques de retirada d'un camió accidentat i la incidència provoca 7 quilòmetres de retencions des de la Pobla de Montornès a la calçada en sentit sud, en sentit Reus. Tornem als principals accessos a Barcelona, on hi ha aturades sobretot a la zona del Vallès, a la C58 i a la C33, amb aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També a la C17 observem per càmeres aturades entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la C58 aturades a Sabadell i a la mateixa C17 també retencions entre Lliçà i Canovelles arran d'una incidència ja retirada. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom. Magalí Sare. Masoni. Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques. Ràdio 4.

0: Oxitocina és la cançó que estem escoltant. És un dels temes de Roïssos, el nou disc de Joan Miquel Oliver, que és un disc poètic sobre la vida quotidiana, la solitud, l'amor. I és un disc on Joan Miquel Oliver es despulla, es mostra més autèntic i genuí que mai, acompanyat de la bateria, baix i guitarres. Joan Miquel Oliver, molt bona tarda.
1: Bona tarda, com va?
0: Doncs encantada de tenir-te. T'estic imaginant, estàs als estudis de Ràdio Nacional a Mallorca, que ets, sí, una mica com a casa, no?, allà, perquè el teu germà treballa allà, oi?, el Jaume.
1: Sí, però a part d'això, tampoc és la primera vegada que vinc.
0: Efectivament, ja m'imagino.
1: Sí, sí, sí.
0: No serà el Jaume una de les primeres persones amb qui li comparteixes la nova música?
1: No, o sigui, quan érem jovenets teníem un grup de música, i sí que, però després ja te fas gran, perds una mica el contacte i el normal de nedar, no sé què, i tot això.
0: Sí. Quin grup teníeu? Els germans?
1: Bueno, és un grup, res, t'estic parlant de fa 35 a 40 anys, saps?
0: Wow.
1: O sigui que
0: tenia un nom
1: fem
0: i
1: un
0: tot.
1: Grup de versions i tocàvem Pink Floyd, Mike Oldfield, Police, tot això.
0: I aquests van ser els inicis de Joan Miquel Oliver.
1: Sí, sí, sí, amb en Jaume, sí, sí, totalment.
0: Mira que bo, que bo. Escolta, i els primers que escolten les cançons ara, teves, qui són?
1: Perdona, no t'he sentit.
0: Els primers que escolten les teves cançons ara.
1: Ah, pues no sé, la gent que passa per Ca Meva, no? Jo tinc l'estudi allà dalt, en el segon pis de Ca Meva, i la gent que va passant per allà i posa el disco.
0: Uh-huh.
1: Miquel Serra, que és un músic mallorquí, uh-huh, que viu a Manacor, viu a prop d'on som jo, i bueno, també, no sé, en Pepa, d'Oliva Trencada, tota aquesta gent així, sobretot músics, amics, i això que passen per l'estudi.
0: Clar.
1: I sempre s'hi demanes, perquè clar, jo faig feina tot sol, jo no tinc productor.
0: Uh-huh.
1: Clar, arriba un moment en què també necessites que qualcú te digui qualque cosa, no? Perquè és
0: clar,
1: que si no, tot sol tornes un pal loco.
0: Clar. Mira, tinc aquí l'Albert Fernández. Bona tarda, Albert.
2: Hola, com esteu, Samantha, Joan Miquel?
0: I mira, farem aquí
1: bona tarda,
0: aquesta,
1: com va?
0: Aquesta conversa serà a tres bandes. Just quan ha arribat l'Albert, li preguntava, Roïssos?
2: I jo li he dit, preguntaré al Joan Miquel com es pronuncia, no?
0: Què és Roïssos?
1: Roïssos són les sobres, o sigui, quan tu fas el dinar, te serveixen el plat, i si no t'ho acabes tot, això que sobra són els roïssos.
0: Ah!
1: I llavors és això, o sigui, són com unes sobres, però que no són per tirar, que són bones. I el disco se diu així perquè l'he fet a partir d'uns apunts d'àudio que tenia en el telèfon. És
0: wow.
1: A dir, jo me poso a tocar la guitarra a casa, bé, toc la guitarra, no és el temps que tinc així per estar pensant en aquestes coses, i clar, quan me surt una cosa que m'agrada, mm-hmm, no se m'oblida grapar el telèfon. I un dia se m'ocorre mirar una ment que tenia, ho vaig volcar dins l'ordenador i tenia 200 apunts d'àudio, de tocs de guitarra. I clar, vaig pensar, per què no fas un disc amb això, no?
0: Uh-huh.
1: I són una mica set sobres, perquè són coses que estaven apuntades allà, però que tampoc no s'havia tornat a escoltar.
0: Clar.
1: I per això vaig pensar que era una bona idea, no?, que recuperar aquesta paraula, que és vera que hi ha molta gent que encara no sap què significa.
0: Clar.
1: I definir una mica la feina que l'he feta amb això.
2: Clar, Joan Miquel, jo m'imagino que molta gent que fa cançons o intenta fer cançons s'identifica un munt amb el que estàs dient, no?, d'anar enregistrant, doncs, petits acords o parts de lletra. Tu parles més de que tenies fragments de guitarra i després has fet el trencaclosques d'ajuntar allò que potser eren parts que tu ni connectaves com a cançons, si dius que hi havia 200 fragments.
1: Exacte, o sigui, va haver una feina de... Sí, de composició, composició
2: clar,
1: musical, pura i dura. I el que vaig fer va ser, d'aquests 200, vaig agafar 50 que m'agradaven i vaig escriure 50 pàgines de text, així seguit, sense rimar, a damunt cada fragment d'aquests. I llavors és això, aquests 50 fragments, aquestes 50 pàgines, això ho vaig convertir en 14 cançons.
2: Glorioses, a més. Ah. És que semblen com nascudes i crescudes d'un sol brot, i no, hi ha diversos brots.
0: És clar, un puzzle, no? Això. No sé què és més fàcil, si composar aquest puzzle o fer una nova composició des de l'inici.
1: El més fàcil és començar de zero, amb un joc de paraules, i que és el que he fet sempre. Jo sempre començo per la lletra. Ja que sé, surfistes en càmera lenta, puto pum, ja està. Emerson Fittipaldi, ja està, quatre frases i la cançó està feta. Però dir, no, no, m'hi vaig pensar, clar, les meves cançons la música sempre és més aviat senzilla per això, no? Perquè sempre comença a rimar, comencen les frases, les paraules, i llavors la música no cal que sigui molt complicada, o inclús te pot arribar a molestar, no? Que sigui molt difícil, una música difícil. En canvi, aquí no, aquí he fet la feina contrària, i és vera que si tu no graves aquest disc fos sense veu gravada, només de guitarra ja hi ha cosetes que tenen el seu valor. Clar. Que en els altres discos tal vegada no és tant.
0: Clar. Escolta, i quin paper juga en aquest context de puzzle la cançó Puzzle no resolt? Que aquesta és la que has fet amb l'Oriane Orsini, no? Amb la flauta travessera.
1: La Loriana és una tipa que viu aquí a Mallorca, a Escorça, ella és de Còrsega, i me la van recomanar perquè com que no... En mitjana producció vaig veure que no, que estava bé no ficar teclats, perquè tot venia de guitarres i m'estava quedant ben guitarres. Però clar, me feia falta qualque cosa que donàs un poc de melodia en qualque moment. I me la van recomanar a ella, que l'havia coneguda fa molts anys, però no l'havia sentit a tocar mai. I m'han dit, no, m'han dit, aquesta tia és una passada. Jo la vaig telefonar, va venir sense escoltar res, ens hi ha de gravar una o dues cançons. Ens van començar a gravar i al final va gravar tot el disc. I llavors es va venir un altre dia a escoltar-ho, perquè li va dir, ah, me fa escoltar-ho, perquè va ser tot tan ràpid que ni se'n recordava del que havien fet. I aquesta segona vegada que va venir ja ho tenia preparat i vaig dir, mira, has de cantar una cançó. I canta aquesta cançó en català, amb aquest accent francès, que jo el trob deliciós.
0: Clar, és aquest puzzle no resol, que estem sentint de fons.
1: Ara ja ha acabat, pobreta.
0: Mira, hauríem de recuperar la lletra, eh? Hauríem de recuperar la lletra per poder-la sentir.
2: A mi em feia...
0: Mira, està aquí.

0: Escolta, com ha estat per ella cantar en català, en mallorquí?
1: Bé, ella viu a Mallorca i xerra en mallorquí. Uh-huh. Té aquest accent, però el xerra bé, no té...
0: Ja té pràctica.
2: Clar.
1: Sí.
2: Joan Miquel, jo ara estava pensant en tot aquest trencaclosques, puzzle, aquesta composició de, bueno, això, d'aquesta calaix màgic de 200 cançons, a nivell Prince, podríem dir, no? Tens allà un recull de coses per fer. En quin moment vas decidir prescindir del sintetitzador? I què t'ha portat al basar-te en la bateria, baix i guitarra i fer crepitacions i algun moment una mica ambiental, però a cop de guitarra, com a la darrera cançó, faig snorkel.
1: Sí. Tot això ha arribat una mica per diferents bandes, perquè que no hi hagi cap teclat és una solució dràstica, no? I clar, sí. no pot ser només per un sol motiu. Jo estava gravant les cançons, la guitarra ja té molta informació perquè eren apunts de guitarra, la guitarra ja tenia l'harmonia, tenia ritme, llavors he estrenat estudi i he pogut fer una bateria molt ambiental, que se sent molt el quarto allà on està tocant en Charlie Oliver, que és la bateria que toquen jo de fa prop de 15 anys, i llavors els amplificadors de les guitarres també les vaig gravar, en comptes de ficar un micro així davant que sona aixut, també les vaig gravar que fossin un poc ambientals, i en un moment determinat el cos me va demanar de ficar un teclat allà, no? I va dir, ostres, si pràcticament he acabat el disco i és el primer teclat que me fa ganes ficar, no? I el que vaig fer va ser agafar dues guitarres, la vaig gravar dues vegades obert en estèreo, una per cada baffle, diguéssim. Vaig retallar una mica d'aguts i tal, i és com un teclat de fons a una cançó que entra, que tu sents un teclat, perquè a més s'arregla el típic de teclat, d'aquests teclats de fons que sonen, no? Però també són guitarres, així que ho vaig fer així.
2: Meravellós. Cançó meva favorita d'aquest estiu, sí, faig snorkel, eh? Ah. O sigui, és brutal com vius el anar fins a les profunditats amb el teu tub i les ulleres i tornar a pujar.
0: Clar.
1: Sí, clar, aquestes coses les has d'experimentar, no? Per poder escriure una cosa així ho has d'haver viscut.
0: Per cert,
1: crec que se nota un poc.
0: Joan Miquel, el disc es va publicar el 30 d'abril. I quina ha estat la rebuda?
1: Molt bona. La veritat és que m'ho ha superat un poc. Jo no m'ho esperava, no? Jo, els meus discos sí que tenen una rebuda. Bueno, jo, pues, la gent ja sap que més o menys, pues, treballo bé i ja està, no? Però és vera que quan va sortir Oxitocina, no sé per què aquesta cançó ha creat l'atenció de moltíssima de gent que no m'havia escoltat mai. I llavors es van treure la segona, gent que mola un munt, també va caure molt simpàtica, i aquest disc està anant superbé. He fet els dos concerts que he fet, han estat plens. Vull dir que sí, que està anant molt bé.
0: Que bé, més content impossible, no?
1: Mira, jo estic feliç perquè mai se sap, aquesta professió nostra mai saps el que passarà, no? I de cop les coses funcionen i dius, ostres, no m'ho esperava.
0: Mira, escoltem Dins aquests dies. Dins aquests dies.

0: Abans parlaves de Miquel Serra, que ha col·laborat en aquesta cançó, oi? També la Chantal Rodríguez col·labora al Faig Snorkel. Com han sorgit aquestes col·laboracions?
1: Pues és una mescla de que passàvem per allà i de que si es queia molt bé, saps?
0: Sí, eh? O sigui,
1: bueno, aquesta cançó que sentim ara, que sigui Dins aquests dies, no estava previst que Miquel cantàs. Miquel, jo li vaig dir que vengués a gravar uns coros allà d'unes... Ell té molta tessitura, ria molt amunt i molt baix. És una melodia que tenia molta tessitura, ja no arribava, ja dic, Miquel, tu que tens aquesta veu tan guapa, vine a fer això. També va voler gravar el baix d'aquella cançó i llavors se'm va dir, escolta, l'altre dia vaig venir, me vas mostrar una cançó que tenia una lletra que me va agradar molt i tal. Me faria ganes cantar un pot de lletra. Yeah. Va dir, vinga, endavant.
2: Recordaves quina era? Perquè, clar, aquest és el rotllo, eh?
1: Sí, no, ell se'n recordava. Ell se'n recordava. I res, mira, ara, crec que ara comença. Ara acaben les flautes i entra en Miquel.

0: Sí, senyor Miquel Serra. O sigui que tot ha anat fluint, oi, en aquest disc?
1: Sí, és una passada. La veritat és que aquest disc tot està anant superrodat i està sortint tot superbé.
0: Que bé. Mira, ara escoltarem Travessat de Soledat.

0: Clar, en aquesta cançó dius i jo t'estim com sé estimar i no en sé més de lo que hi ha, ses conclusions a ses que he arribat, ningú m'aguanta tan concentrat.
1: Sí.
0: Tu com estimes, Joan Miquel?
1: Pues com no sé com estim. Mem, vull també deixar una mica clar que jo el que tampoc faig estrictament és explicar la meva vida i les cançons.
0: Sí, home, ja ho entenem,
1: Són pensaments que te venen i tal, i les fiques allà i tal, però bueno, no hi ha falsedat tampoc, o sigui, són coses que pens de veritat, no? Però no ho sé, jo crec que això de la música, sobretot escriure música, t'aïlla una mica, saps? Mm. Perquè te creus este un món de fantasia, intentes sempre captar la realitat, intentes veure coses noves dins la mateixa realitat de cada dia. I és vera que de vegades se fa un poc pesat per als altres, no?
0: Clar. Clar.
1: Com viure amb una persona així.
0: Bueno, és que la composició és solitària, no? De vegades també.
1: Sí, clar, i tant, molt.
0: Travessat de soledat. I clar, després també hi ha un moment que dius ningú m'aguanta tan concentrat. No sé si durant els processos creatius et concentres tant que és complicat aguantar-te.
1: Sí. Sí, perquè és com si no hi fos, clar, saps? Clar. Estic de cos present, però estic 24 hores al meu cervell en funcionament. De fet, escric molt ràpid. O sigui, per jo escriure és com fer una sprintada, saps? O sigui, aquestes 50 pàgines les vaig escriure en 10 o 15 dies. O sigui, jo ho faig així. Després m'he tirat mig any sense escriure res. Però és vera que quan estic concentrat de veres, quan estic ficat amb allò, jo què sé, me podria atropellar un camió i no me passaria res, perquè me sent tan ficat dins història que és com si fos una altra persona, saps? És una sensació estranya, bueno, ja estic acostumat, però ara veure que sí.
2: Clar, Joan Miquel, jo ara estava temptat d'ajuntar les dues preguntes que t'ha fet la Samantha, una sobre això d'estimar i l'altra d'això no, de concentrar-se quan estàs creant, i és una mica lleig a certes coses de la vida posar-li números, com el sexe i les arts, no, la creativitat, però tu veig que li vas posant, no? Abans has parlat de 200 bocins de cançons, ara també veig que tens els processos com temporalment calculats, no sé... Quants dies de la teva, del teu any, per exemple, no s'ha tacut un bocí de cançó, alguna cosa d'això, d'aquests bocins amb què has fet aquest disc? Hi ha dies de durant les jornades que no se t'acudeixi res de res? O simplement fas això de concentrar-ho en una part de l'any?
1: La música és una cosa que és ambiental, no? Sempre sents música por ahí, no? I és una cosa que, clar, quan tu treballes amb això, el teu material són els sons, són les notes, sempre vas filant, o sigui, sempre, quan sents una màquina que té un ritme, tu no sents una màquina fent soroll, sents un ritme, saps?
2: Exacte.
1: És a dir, i llavors, és vera que cada vegada que agafes la guitarra, sempre me surt una cosa nova. Saps? O sigui, jo no agafo la guitarra per tocar el que ja sé tocar. Jo sempre cerc i fic la mà sense saber on la fic, per allà dalt, i estic cercant sempre coses noves. Saps? Les proves de so, mirant una pel·lícula, canviant cordes, el que sigui. Sempre que agafo la guitarra, sempre me surt qualque coseta nova. I moltes d'aquestes coses pues, queden perdudes, no? Però, per exemple, d'aquestes que tenim de Roïssos, pues, sí, són les cosetes que realment sí que m'agradaven i estan gravades. Però a veure que no som un músic d'estudiar, d'anar fent sempre el mateix. Som un músic que m'agrada crear, saps? O sigui, és a dir, m'agrada sempre fugir de l'avorriment, de la repetició i sempre trobar coses noves.
2: Diferenciar els posats sempre, molt bé.
0: Mira, hi ha coses noves i n'hi ha que no canvien mai i ara parlarem de turisme.
1: Sí.
0: Joan Miquel, perquè clar, a la cançó Avui t'enyor tu parles dels turistes com a enemics. I ara que comença la temporada alta, la pregunta és com és viure a Mallorca?
1: Bé, o sigui, turisme n'hi ha per tot ja, no? Totes les ciutats del món amb un pont d'interès tenen turistes.
0: A Mallorca vau ser pioners, en el turisme massiu.
1: Sí, el problema és que llavors les ciutats canvien completament. O sigui, de cop hi ha aquest capitalisme de ficar colzes, aquells lloguers de tots dels locals altíssims, que allà necessites ficar una botiga de bolsos, necessites ficar una gelateria que contínuament vagi traient rendiment econòmic. Aquella botigueta de queviures, aquella ferreteria, aquell bar de públic local que hi havia quatre veïns fent un cafè tot el dia, tot això ha de desaparèixer perquè els preus es pugen per amunt i la gent se n'ha d'anar d'allà.
0: Clar.
1: Clar, i al final el turisme pues, és com aquesta espècie de plaga que ho arrasa tot i que esborra la identitat de llocs on van. I també és que la gent és que és molt idiota, saps? Ja que sé, venen una família amb nens petits a visitar Mallorca, a mi no me molesten i no, contra ells no tenc res, però és que llavors te'n vas a... ja que sé, es fa les salines i se posa de moda posar pedretes una damunt l'altra. I arribes allà i tothom ha de fer la seva pixaradeta i tothom ha de deixar constància que ha passat per allà. I llavors anar a l'escalador d'Armor a fer-se un selfie. Això és horrorós. Yeah. O sigui, si tu vas a un lloc, no toquis res, perquè has de fer caramullets de pedres. Això és la idiotesa de la gent i que s'ha multiplicat per mil amb tot el tema d'Instagram i tot això.
2: La gent és molt poc naturalista, que és el que s'hauria de ser si vas a una illa.
1: Bueno, hi ha una cosa que és actitud mimètica, no? Que no se te noti, que passis desapercebut. I els mallorquins ho són molt així. Els mallorquins ens agrada passar desapercebuts. Però no, hi ha gent que no. Hi ha gent que necessita cridar, hi ha gent que necessita donar-se nota i no se'n donen compte que aquí hi ha gent que hi viu i que té les seves rutines i que té la seva manera de viure que li agrada així com és. M'entens? I això fa una mica de pena, la veritat.
0: I de la Mallorca que tu has conegut a la teva infància, què queda? Perquè tinc la idea que el turisme ho ha arrasat tot.
1: Molt poca cosa, queda molt poca cosa. O sigui, nosaltres quan érem petits teníem un botet, una barqueta petita de fibra de vidre, a damunt el torrent, en el port de Vall de Mossa. I estava allà i ningú la tocava. Nosaltres baixàvem allà en su cotxe, agafàvem el botet, el tiràvem dins la mà, passàvem tot el dia per allà fent voltes, tornàvem, deixàvem el botet allà damunt. O sigui, això és una cosa impensable avui en dia.
0: Clar,
1: allà era un paradís brutal, no? Però clar, per nosaltres no era un paradís, per nosaltres era la nostra vida, era el normal. Era les roques, la mà, jo què sé. I ara, bueno, pues arriba la gent llesta, aquesta gent que mola un munt, també de disco, i comencen, no, és que això és un paradís i vosaltres no ho sabeu valorar i no sé què, i comencen a treure una altra vegada aquest rendiment econòmic, aquesta luxury, aquestes merdes que al final pues, ho copen tot i venen aquí, s'apropien del territori, s'apropien de tot i ho canvien tot i ho deixen a la seva manera, no?
0: Clar. I ara que parlàvem de la teva infància, dediques una cançó del disc a la casa del teu avi. Com recordes aquells temps, la infància, el teu avi?
1: Bueno, vosaltres sabeu el disc A Rússia, d'Antònia Font, aquella portada, allò és un quadre pintat del meu avi. I el jove que surt allà és mon pare. I el meu avi, pues, bueno, va emigrar a França, després al Marroc, mon pare va néixer al Marroc, i era com una espècie d'aventurer, el meu avi, no? I era pintor. I ja me'n recorden allà, a la casa de Solla, que és la casa jo on vaig néixer, al carrer de Samà. I feia aquest olor d'aigua ras, les pintures a l'oli, i tenia aquest record nebulós de tot allò i vaig voler fer aquesta cançó.
0: Bé, ens queda parlar dels pròxims concerts el dia 23 a Pals, a Girona, el 9 de juliol a Andratx, als Sons de Nit, a Mallorca, a l'agost al Garbinar de Fest, a Falset, a Tarragona. Aquests concerts de presentació d'aquests ruïssos, com els planteges?
1: Mira, jo m'agrada, com que aquesta formació, aquest disc que està baix guitarra i bateria, vaig pensar que era una bona oportunitat per anar en directe amb aquesta mateixa formació, que és una cosa que no havia fet mai. I de moment ho estan fent així. I pues, està sonant molt bé, clar, les cançons tenen els mateixos instruments que en el disco i sona molt bé. I fem això. Fem de les 14 cançons en tocam 12, perquè n'hi ha dues que, bueno, una es faig en Orkel i l'altra no mos agradava com sonava i la mos varen votar. I llavors es feim, bueno, tot lo de sempre, no?, una mica.
0: Clar. Per cert, parlant de concerts, el 25 de juliol actueu amb Antònia Font al Movo Fest, al Festival Internacional de Música Independent de Mallorca. No tindreu sobre la taula la tornada d'Antònia Font?
1: No, que va. És a dir, la meva festa la feim perquè no hi havien tocat mai. De fet, és un festival que ha durat 10 anys i pràcticament sempre durant aquests 10 anys ens va pillar que Antònia Font no estàvem en actiu. I ens ho varen demanar, a veure, que era una cosa que crec que feia falta, no? Que dins l'historial d'Antònia Font anar a tocar la Momo Fest, i s'hi varen dir que sí.
0: Bé, el que tenim abans de concert és aquest del 23 de maig a Pals, és el pati de Cala Pruna, que és una casa fortificada del segle XVI, que és un espai molt especial, no, Joan Miquel?
1: Sí, he vist fotos, no?
0: Sí.
1: M'interessa per saber on anem. I m'agrada molt jo tocar en llocs així, no? Que penses, el que has dit, 1600 no sé què, imagina't.
0: Sí.
1: Clar, i que aquella gent, quan van fer aquesta casa, pensar que s'inventaria electricitat i amplificadors i guitarres, i arribant nosaltres amb els nostres instruments, amb els nostres equips ultramoderns.
0: Al·lucinant,
1: i mos posam a fer renou allà a 110 decibels. És una cosa que m'agrada molt.
0: Xulíssim.
1: aquesta mescla, no?
0: Doncs sí, un bon lloc per veure't en concert, la veritat. Joan Miquel Oliver presentant aquests Ruïssos, un disc que ens ha encantat. Joan Miquel, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Adéu.
0: És que és maco, el Ruïssos.
2: Ai, sí, el disc és preciós, sí. És com una revelació d'aquest 2026 tenir aquest disc de Joan Miquel Oliver.
0: És veritat.
2: Que darrerament havia fet coses com Electronic Devices, havia fet coses més kits, més provant altres coses amb l'Estefania Lucini en aquell Electronic Devices, fent cançons gairebé romàntiques italianes,
0: sí,
2: en italià. Bueno, amb cintes, això, els sintetitzadors que ara ha deixat de banda, fent com una mica de moderno vuitantera, podria ser.
0: Yeah.
2: I ara, clar, no sé, clar, van tornar el 2022 amb Antònia Font, i algú Antonio Fonteja aquest disc, però també és molt, molt ell, molt ell.
0: Clar.
2: I a més que no para de fer coses, escriu novel·les, poemaris, cançons, per això li he dit, que tu algun dia, alguna estona d'algun dia pares.
0: Pares de crear.
2: Clar, clar.
0: Què seria? Seria crucial o casual?
2: Clar, és una cosa crucial que té tot l'alè casual de poder-ho gaudir, sí, amb la calma qualsevol dia de l'any, però és crucial sentir Joan Miquel Oliver 2026.
0: Ara hi hem d'anar, ara hi hem d'anar.
2: Jo estic enamoradíssim d'aquest disc, i quan vaig arribar al final i aquesta cançó de Faig Snor, que vaig dir, buah, és que és la mena de cançó que a mi em flipa, perquè a més és això, està intentant com fer una cosa ambiental de teclats, però amb les guitarres, amb la bateria, fent una mena de

0: S'ha traduït moltes vegades. Té una manera d'escriure molt visceral, molt col·loquial, que li ha encantat, per exemple, a Bukowski. Bukowski no para de reverenciar a Céline i referenciar-lo en molts dels seus relats. Jo, de fet, crec que vaig anar a Céline perquè llegim a Bukowski de xavalet. Deia, però qui és aquest Céline que està dient tota l'estona Céline al Bukowski? Qualsevol personatge de Bukowski et parla de Céline. Aleshores, així vaig arribar a Viaje al fin de la noche.
1: Que bé.
0: Porto un trosset que crec que està bé, que perquè veieu una mica com està escrit.
1: Vinga.
0: És un bocinet del principi, que ell està allà a les trinxeres amb un general francès que és fastigós, ¿vale? I diu, és en castellà, l'edició que tinc de Pocket Edassa. A lo lejos, en la carretera, apenas visibles, había dos puntos negros. En medio, como nosotros, pero eran dos alemanes que llevaban más de un cuarto de hora disparando. Él, nuestro coronel, tal vez supiera por qué disparaban aquellos dos. Quizá los alemanes lo supiesen también, pero yo, la verdad, no. Por más que me refrescaba la memoria, no recordaba haberles hecho nada a los alemanes. Siempre había sido muy amable y educado con ellos. Me los conocía un poco a los alemanes. Hasta había ido al colegio con ellos de pequeño, cerca de Hannover. Había hablado su lengua. Entonces eran una masa de cretinillos chillones, de ojos pálidos y furtivos, como de lobos. Íbamos juntos después del colegio a tocar las... a tocar a las chicas en los bosques cercanos y también tirábamos con ballesta y pistola, que incluso nos comprábamos por cuatro marcos. Bebíamos cerveza azucarada, pero de eso de que nos dispararan ahora a la barriga sin venir siquiera a hablarnos primero y justo en medio de la carretera había un trecho y un abismo, incluso demasiada diferencia. En resumen, no había quien entendiera la guerra. Aquello no podía continuar. En una historia así, no hay nada que hacer, hay que ahuecar el ala, me decía, al fin y al cabo. Por encima de nuestras cabezas, a 2 milímetros, a 1 milímetro tal vez de las sienes, venían a vibrar uno tras otro esos largos hilos de acero tentadores, trazados por las balas que te quieren matar en el caliente aire del verano. Nunca me había sentido tan inútil como entre todas aquellas balas y los rayos de aquel sol. Una burla inmensa, universal.
1: Wow.
0: Heavy, no? Perquè està com reflectint tota aquesta desesperança humana, sent tan jove, de no entendre res, però alhora està fent aquesta ironia, no? Dient, però si los alemanes estos, yo ya los conozco, son unos cretinos, sí, anàvem de petit a tocar les noies, que bueno, clar, esto se nota.
1: Què fan disparant ara? Què fan?
0: Per què ens disparen, aquesta penya, no?
1: Que bo, aquest punt de vista,
0: I és això, és una manera de prosa que té la seva tècnica del Céline, és com que està mostrant-te tota estona els pensaments del protagonista, i aquesta manera d'escriure tan repentina, amb tanta coma, tantes frases llargues, però és un riu. Quan estàs llegint, t'ho estàs passant bomba. Realment, encara que t'expliquen misèries, Posa rítmica i emocional. Així que si teniu ganes de llegir algun clàssic del segle XX, poc conegut, una mica dels marges, el Céline i el Viaje al fin de la noche, per mi és una supermeravella d'un mestre, però que també dic que el Céline és una figura una mica controvertida perquè anys després d'escriure aquest llibre, que és un al·legat contra la guerra i contra la misèria de l'ésser humà i del progrés i de la indústria, va fer algun comentari antisemita amb simpaties filonazis. Així que, bueno, el Céline... Sí, lo de la obra i l'autor.
1: La contradicció de l'ésser humà.
0: Sí. Això, hi ha traduccions al català de Jordi Martín Lloret, d'Edicions Proa i Club Editor, així que ho teniu por ahí.
1: Céline,
0: vale.
1: Ens quedem amb ell.
0: Céline. I ara què us sembla si redoblem l'aposta i del viatge al fin de la noche anem cap al largo viatge hacia la noche? Que és la segona invitació que us faig a descobrir el cinema del xinès Bigan. És la xapa del xino que us faig... que us faig aquí, la xapa del xinès. Aquest autor que està ara amb Resurrection als cinemes i que us estic dient que molta gent diu que és el futur del cinema ara, tot i que fa pel·lis llargues de 160 minuts,
1: mai
0: de 260, té la seva obra anterior, El Vigant, només té 36 anys. Ha estrenat aquesta 2026, Resurrection, i a Filmin teniu Long Day's Journey into Night.
1: Ai, mira, aquesta me l'apunto.
0: Largo viatge hacia la noche, que he fet aquest joc de paraules entre el títol de la novel·la i aquesta pel·lícula, de 2018. Dura 138 minuts i també és una pel·lícula on un personatge principal, el Luo Hongwu, torna a Kaili, que és el seu poble natal, amb una recerca obsessiva d'una figura femenina, que és la Wang Qiwen, que és una dona al seu passat, que s'acaba desdoblant en dues, perquè després coneix a Kai Sen, que és com si fos un reflex d'aquella dona. És una pel·lícula atmosfèrica, minimalista, amb els seus trons, els seus pluges, moments d'aigua, que té una seqüència, un pla seqüència final d'una hora, Quan el personatge presental entra al cinema, on es barreja tot, la memòria, l'al·lucinació, la cosa lisèrgica. Així que us recomano molt que

0: es diu el Celine, i que feu aquest joc de títols, no? De viaje al fin de la noche, al largo viaje hacia la noche, de Vigan.
1: Long day's journey into night. De Vigan. Aquesta puntada, eh?
0: Aquesta...
1: Saben vostès que jo ho faig, això, eh? Amb Albert Fernández.
0: Podeu assajar a casa amb Filmin al Vigan, i si us mola, després aneu a Resurrection i ja us foteu. Ja teniu 3 hores de... Bueno, en total, unes 6 hores quasi de cinema al·lucinant.
1: Quina meravella. Albert Fernández, com sempre, la meravella ets tu.
0: Gràcies.
1: Gràcies. Fins la setmana que ve.
0: La semana

0: Anna Polo, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Anna Polo, com estàs? Per on pares ara mateix?
1: Mira, ara estic a Orihuela.
0: Home, Oriola. Oriola, Alacant, gran zona, clar que sí.
1: I el Hernández, ja saps.
0: Sí, bé, ja ens explicaràs, que se t'ha perdut per aquestes terres. Però tenim aquí, a l'entrellat. Anna Polo, has estat repassant l'actualitat, com fas cada setmana.
1: Sí. Exacte, i ja sabreu que aquest cap de setmana al Festival de Cannes s'ha estrenat El ser querido, que és la nova pel·lícula de Sorogoyen,
0: sí,
1: i que està protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo, vale? I a més, no només s'ha estrenat, sinó que té molt bona pinta i molt bones crítiques.
0: Sí, senyora, tothom en parla meravelles, és veritat.
1: Meravelles. I jo he dit, mira tu, quina boníssima oportunitat per parlar de Javier Bardem,
0: home,
1: que és gran actor, millor persona. Gran actor, millor persona, però de veritat.
0: Molt
1: de
0: bé.
1: De veritat.
0: Molt bé. Que el
1: aquí
0: coneixes.
1: No cal. No,
0: el coneixes
1: no el conec,
0: personalment?
1: Però...
0: No.
1: No, però el conec de lo que conec, ja ho sé.
0: Val.
1: I a més, a mi m'agrada molt perquè em fa el favor de que no he de separar obra i artista, saps? En
0: clar.
1: Aquest cas, escolta'm, pot estar tot junt, perquè ell és, no és només que sigui un intèrpret com la copa d'un pino, sinó que a més és que és una persona compromesa, íntegra, que es posiciona en contra de les injustícies, les que calguin, encara que vagi en contra dels seus interessos o pugui haver possibles represàlies. I per tant, jo l'admiro i he dit, saps què? Anem a fer un test de coses que no sabies de Javier Bardem.
0: Vinga, som-hi. A veure, primera pregunta.
1: Vinga, primera pregunta. Javier Bardem va néixer a Las Palmas de Gran Canària.
0: Sí.
1: Un 1 de març, és peixos, de 1969, sota el nom real de Javier Ángel Encinas Bardem, Javier Pedro Robles Bardem o Javier Pablo Olmos Bardem.
0: Ostres, li canvia el segon nom i el primer cognom. Què és això?
1: Clar, perquè ell porta el cognom de la seva mare.
0: Ja, clar, tens raó, tens raó. I tenim tot arbres, Encinas, Robles o Olmos, A veure...
1: Exacte.
0: Quina serà?
1: Quina serà?
0: Va, Javier Ángel, Encinas, Bardem.
1: Molt bé, Samantha! Ai! Un bardemito.
0: Veus, el primer... Em va molt bé, quan no tinc la Natàlia al costat, em va millor, crec.
1: Quan competeixes contra tu mateixa...
0: Trec el millor de
1: tot
0: mi mateixa.
1: Tot va molt millor.
0: Sí.
1: Això mateix. Això mateix.
0: Home, aquesta
1: expressió.
0: Aquesta era fàcil, perquè he pensat, Àngel és com els noms aquests de bateig, no? Àngel, Maria, José... He pensat, deu anar per aquí la cosa.
1: Molt bé. És que tu ets llesta, Samantha.
0: Bueno, aplico el sentit comú, a vegades no me'n surto, També és veritat. Segona pregunta.
1: Segona pregunta. Quin esport va practicar de petit i durant més de 14 anys, arribant fins i tot a formar part de la selecció espanyola? Va practicar waterpolo, va practicar rugby o va practicar taekwondo?
0: Ostres, fa pinta de rugby, a tope. Però a veure, durant més de 14 anys i va formar part de la selecció espanyola.
1: Sí.
0: Un senyor nascut al 69, waterpolo, rugby o taekwondo? Rugby.
1: Correcte, Samantha!
0: Ai, dos bardemitos per mi! Molt bé!
1: Dos bardemitos, vinga, a pel tercer!
0: És que també hauria estat bé imaginar-lo amb el waterpolo, Anna?
1: També fa per ell.
0: Sí, fa. Taekwondo no ho sé. Taekwondo...
1: No tant, però bueno.
0: Em fa més gràcia imaginar-lo.
1: Hòstia, és com panes, també et diré, que
0: sí.
1: Et fotria.
0: Home, però que aquest cos que té, no?, aquesta cosa tan sòlida, tan robusta, el rugby, li escau.
1: Li escau.
0: Tercera pregunta.
1: Vinga, de què no va treballar, no?, quan era jovenet, abans de dedicar-se a la interpretació?
0: El que no va fer.
1: No, el que no. No va treballar de porter de discoteca, no va treballar de taquillero del cine o no va treballar de paleta?
0: No va treballar de paleta.
1: Doncs incorrecte, Samantha, perquè no va treballar de taquillero del cine.
0: Ah,
1: va
0: mira.
1: Ser paleta... i va ser porter de discoteca. Seguim aquí coses que amb la seva fisicalitat li van molt bé.
0: Totalment. Rugby, paleta, porter de discoteca... Mira, veus, ho havia d'haver pensat. Però és que me l'imaginava allà a la taquilla del cinema. M'agradava la idea romàntica que estigués venent entrades de pel·lis que en el
1: clar.
0: Futur protagonitzaria ell, no?
1: T'ha pogut la narrativa, Samantha,
0: sí.
1: Que li passa a molta gent.
0: És
1: li passa a molta gent, no passa res, estem totes aquí.
0: És veritat. Quarta pregunta.
1: Vinga, quina va ser la seva primera pel·lícula? Va ser Las edades de Lulu, Jamón, jamón o Tacones lejanos?
0: Ostres. Estic entre Jamón, jamón i Las edades de Lulu. Quina devia ser la primera? Jamón, jamón o Las edades de Lulu? A veure si era Tacón. No, Tacones lejanos jo crec que va ser posterior. Jamón, jamón.
1: Doncs incorrecte. Las edades de Lulu, però es porten un any. Vull dir que ahir ho teníem.
0: Bé, gairebé. Cinquena pregunta, va.
1: Vinga, com es diu el bar que va muntar amb la seva família? Es deia Chess Bardem, Bar Bardem,
0: sí,
1: o es deia La Bardemcilla?
0: S'hauria de dir el Bardem, no?
1: També podria ser.
0: perdó per l'acudit. Era tan fàcil, no? Bardem.
1: Te l'he deixat ensafata.
0: És veritat. Jo crec que era La Bardemcilla.
1: Doncs correcte.
0: Sí, em sonava això. Em sonava. Tres bardencitos.
1: Exacte.
0: Molt bé, el millor paper dels últims dos programes.
1: Home, l'últim vas quedar molt bé, també.
0: Sí? Veus?
1: Però sí, aquest, tant, per guanyar-li a la Natàlia i tot.
0: Aquest millor, ja veuràs, aquest millor. Molt bé, tres bardencitos de cinc preguntes. Sisena pregunta a la nostra audiència, que juguem nosaltres. Aviam si la saben, aquesta resposta.
1: Això mateix. Quina d'aquestes pel·lícules va estar a punt de coprotagonitzar? Minority Report, Vanilla Sky o Magnolia?
0: A punt de coprotagonitzar... Minority Report.
1: Correcte, Samantha!
0: De casualitat! No en tenia ni idea.
1: De casualitat!
0: Quina és aquesta història? Amb Tom Cruise?
1: Amb Tom Cruise, i de fet es veu que va dir que no, perquè literalment sembla ser que va dir que no es volia passar tota la pel·li corrent darrere de Tom Cruise. Qui el pot culpar, no? Vull dir, jo empatitzo amb aquest sentiment. Jo no vull estar ni davant, ni darrere, ni al costat de Tom Cruise, la veritat.
0: Efectivament, no? I corre tant per arribar a on?
1: Exacte.
0: Bé, doncs mira, ens el van perdre, eh? A Minority Report no va sortir finalment. Quatre bardencitos per mi, eh? Quatre ja, Anna.
1: Estàs, bueno, que lo petes.
0: Estic on fire. Sí. Setena pregunta.
1: Quina d'aquestes coses no és certa?
0: Aviam.
1: No, la que no, eh?
0: Sí, la que no.
1: No té el carnet de conduir. Li té pànic al mar i només neda a prop de la sorreta. Mai no ha vist cap pel·lícula seva.
0: Sí.
1: O totes són correctes.
0: Però anem a veure, no és certa que totes siguin correctes?
1: No, si totes fossin correctes, aquesta seria certa i totes serien certes. Ja t'ho saps, Samantha, que no saps ni que no són males.
0: Jo crec que totes són correctes.
1: Doncs correcte, molt bé.
0: Molt bé. Escolta, que tinc raó, eh? Que és... O sigui, ell no ha vist mai una pel·lícula seva?
1: No, es veu que va, un petit paper que va fer en una sèrie que protagonitzava la seva mare, allò ho va veure i ja està, ja en va tenir prou, tu.
0: Uau.
1: Potser per això ha estat bon actor, perquè no està pendent de com es veu des de fora.
0: I no té el carnet de conduir, i vius a Beverly Hills i no tens el carnet de conduir. Si s'ha d'anar a comprar el pa, vas en cotxe.
1: Però saps què passa? Que en té algú que el porta.
0: O que li va comprar el pa.
1: No, clar, no li cal.
0: Efectivament. Mira... Tenia raó, Anna, que és la millor imatge que he donat de mi mateixa en tot el quiz de tota la temporada. Eh?
1: Porto la veritat és que sí.
0: Cinc bardemecitos. M'agrada, eh? M'agrada aquest
1: potser
0: quiz.
1: Potser arribes als sis.
0: A veure. Última pregunta.
1: I respons correctament, exacte, l'última pregunta que diu quina d'aquestes coses, quina d'aquestes frases no és seva. Yo siempre he dicho que no creo en Dios, creo en Al Pacino. Le admiro ilimitadamente. La fama es repugnante por sí misma o nos robarán la sanidad, la educación y hasta la cartera, pero nunca podrán quitarnos la capacidad de emocionarnos.
0: La que no es seva. La fama es repugnante por sí misma. Yo siempre he dicho que no creo en Dios, creo en Al Pacino. Això no ho va dir... Jo crec que és la primera la que no va dir ell.
1: Doncs incorrecta, Samantha.
0: Ah, sí?
1: Sí que la va dir. La que no va dir ell és la última, la de la capacitat d'emocionar-nos, que la va dir la seva mare, Pilar Bardem.
0: Doncs pensava que la primera l'havia dit Fernando León. Mira... Fernando León de Aranoa. Pues no. Em pensava que l'havia dit ell. No. Bé, 5 verdencitos no està gens malament, eh, Anna?
1: Gens malament. Felicitats. Jo crec que t'arribarà un diploma de, d'aquest quiz i tot, Samantha.
0: Me'l portes en mà quan tornis, val, Anna?
1: Això. Vale, vinga,
0: vinga,
1: va.
0: Una abraçada.
1: Ja te'l portaré. Una abraçada.
0: Fins la setmana que ve. Adéu.
1: Fins la setmana que ve. Jo ja està,
0: sembla que això ja està. Doncs ja està, hem fet l'entrellat gràcies al Genís Sabater i al Pau Robert a la part tècnica, Tomàs Gómez a producció, a la redacció Natàlia Sánchez, Marina Fernández, Aitor Caminero i dirigint l'entrellat jo mateixa, Samantha Villar. Ara comença el Pla B amb Toni Marín, gràcies per escoltar-nos. Demà tornem quan passin uns minutets de les 4 de la tarda. Fins demà, que vagi molt bé.

0: Bona tarda, són les 7, l'hora d'arrencar Ràdio 4 al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Posem a caminar aquesta nova edició de dimecres del Pla B de Ràdio 4 en aquest dia en el que ja coneixem quins han estat els fruits de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. I com ja es podia preveure, els principals acords tenen a veure amb els pactes que hi ha hagut entre el Govern de Catalunya i Esquerra Republicana de cara a l'aprovació dels pressupostos. Parlem de llum verd del finançament que permetrà arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra l'any 2030, la construcció de la línia orbital que unirà Mataró amb Vilanova, la creació d'un consorci d'inversions que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya o les noves majories al Consorci de la Zona Franca, entre d'altres qüestions. El que de moment ha quedat fora és la gran condició que Esquerra Republicana posava al capdavant, el traspàs de l'IRPF. En parlem dins la nostra tertúlia i també després de dos quarts saludarem algú que sempre resulta interessant escoltar. És filòsof, de fet és catedràtic de filosofia i també és polític. Ha estat el president del Senat, segur que amb aquestes pistes ja ho han encertat. Avui parlarem amb Manuel Cruz de tot el que està passant en aquests moments després de conèixer la decisió de l'Audiència Nacional d'imputar José Luis Rodríguez Zapatero. Avui l'expresident espanyol ha estat clarament el gran protagonista de la sessió de control al govern, on hem escoltat Pedro Sánchez mostrant el seu total recolzament, basant-se en que de moment només hem sentit acusacions però no hem tingut al davant cap mena de prova. Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo li deia avui que el Consell de Ministres és corresponsable de tota aquesta situació i instava el president espanyol a que presenti la dimissió de manera immediata. Sánchez s'ha reiterat en acabar la legislatura, ha assegurat que ell tornarà a ser el candidat i que si els espanyols així ho volen, seguirà al capdavant del govern els propers 4 o fins i tot 8 anys. En parlem de tot plegat, també de la nova reunió amb el sector de l'ensenyament a partir de dos quarts. Ara és el moment que l'Andreu Vinyes ens expliqui tot el que ha passat i tot el que està passant dins l'edició vespre. Andreu, com estàs? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Dic tot el que està passant perquè l'actualitat no s'atura, eh?
2: Exacte. Tenim pendents moltes reunions, sobretot en l'àmbit de l'educació. Segurament el sector educatiu està molt pendent del que sorgeixi, el que ens pugui informar la nostra companya Laura Hurtado de la reunió entre sindicats i educació.
0: I anava a dir, per extensió, també els pares i mares, lògicament, que estan molt pendents també de com evoluciona tot plegat. T'escoltem amb tota l'atenció, com sempre. Gràcies, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. La política espanyola viu avui entre dues fotografies aparentment oposades. D'una banda, la bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat, que ha certificat un nou pas en el desplegament competencial institucional de Catalunya. Avui es tanca, entre d'altres, el finançament per ampliar els Mossos en 6.000 agents nous per arribar als 25.000 en 4 anys. Albert Dalmau, Ángel Víctor Torres.
3: El vistiplau a l'ampliació de la plantilla del cos dels agents dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents. Saben que aquest era un compromís de legislatura del president de la Generalitat, fer de les polítiques de seguretat un element central per garantir la convivència als barris i ciutats del nostre país.
4: Por tanto, una reunión productiva. Más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
2: S'ha assignat també el nou model compartit d'inversions del que ja se n'ha parlat aquests dies. L'impuls del tren orbital o la nova distribució del Consorci de la Zona Franca evidencien la voluntat de Sánchez de mantenir oberta la via del pacte amb Esquerra Republicana i de consolidar una legislatura sostinguda sobre l'entesa territorial. És l'escenificació que s'ha fet avui a la Comissió Bilateral a Madrid. De seguida us en donarem més detalls. Però en paral·lel també el cas Plus Ultra ha esclatat com una ombra sobre el PSOE i sobre una de les figures centrals del socialisme espanyol. José Luis Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez li manté el seu suport, apel·la a la presumpció d'innocència, mentre que el Partit Popular intenta convertir la imputació en una esmena global al sanchisme. Sessió de control aquest matí.
5: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
6: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Ara bé, més enllà del soroll polític, la investigació encara busca proves fermes que acreditin directament el paper de Zapatero en la presumpta trama d'influències i comissions vinculada al rescat de la companyia aèria plus ultra. El jutge parla d'indicis sòlids, però els dispositius requisats i la documentació pendent d'analitzar seran determinants. De seguida abordarem les dues qüestions des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Us saludem. Ara els titulars més importants d'aquest dimecres amb Laura Monill. Com us dèiem, en marxa la nova reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació en la mesa sectorial.
7: Hi ha una nova proposta sobre la taula que contempla millores en alguns complements salarials i l'augment de les plantilles. Amb tot, no sembla prou per desencallar el conflicte. Iolanda Segura, USEC, a les portes de la reunió.
8: Venim a intentar arrencar doncs, una proposta millor i a poder arribar a ser possible un acord que realment resolgui doncs, aquestes necessitats.
2: A Figueres, minut de silenci en record de la dona assassinada ahir per la seva parella, per l'alcalde Jordi Masquef, posa de manifest que el sistema ha fallat.
9: Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
7: En paral·lel, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista de l'assassinat de la Marisol, de 51 anys, aquest dissabte a Alacant, mentre que la policia investiga com a possible cas de violència masclista el tiroteig de dilluns a la nit a El Ejido. Un home va assassinar dues persones i va ferir la seva exparella.
2: La Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama dels 45 als 74 anys.
7: Actualment el cribratge és dels 50 als 69 anys i la ministra Mònica García ha insistit en la necessitat d'ampliar la forquilla.
10: Es una medida muy importante porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan.
7: Les comunitats autònomes tindran 3 anys per desplegar el nou programa i 6 perquè la cobertura arribi al 100%.
2: També us explicarem que la jutgessa veu indicis de premeditació i mòbil econòmic en Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic.
7: La interlocutòria apunta fins a 7 indicis contra Jonathan Andic, entre els quals una presumpta obsessió pels diners, contradiccions en les declaracions i la mala relació familiar. La jutgessa també destaca que havia anat 3 vegades abans a la ruta de Collbató on va morir el seu pare. L'entorn familiar però manté la seva innocència.
2: I en esports, el Barça femení continua preparant la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olympique de Lió. Dani Esclusa, bon vespre.
11: Bon vespre, Andreu, amb la novetat de Caroline Graham Hansen, que ha entrenat avui amb el grup. Encara no ho ha fet Irene Paredes, tot i que, en principi, totes dues estaran disponibles per jugar a la final. Les de Pere Romeu faran demà el seu últim entrenament a Barcelona abans de viatjar cap a Oslo, on dissabte a les 6 de la tarda es veuran de nou les cares amb l'equip francès en una nova final de la màxima competició continental.
2: Informació de serveis, comencem pel trànsit. Com se circula a aquesta hora? Mireia Camats, hola.
12: Hola, bona tarda. Hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació a l'autopista P7 i retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que talla dos carrils. A la TP21-24 es dona pas alternatiu a Sant Jaume dels Domenys per una fuita de gas. Això provoca lentitud i aturades en tots dos sentits. A la C14 es dona pas alternatiu a Pere Mola per un vehicle avariat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus Trinitat d'entrada a Barcelona a la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró a la 2 i a retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Lleida. La B23 va força carregada de Molins de Rei al Papiol pel que fa referència a les rondes de Barcelona. A la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs per un accident que talla un carril a l'altura d'Horta. A més, a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, també de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident que ja s'ha pogut retirar i cua també de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Pujant els termòmetres, quina és la previsió meteorològica de cara a demà? Emet Noelia García.
13: Demà dijous, temperatures màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Es mantindrà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat, però s'esperen boires durant el matí i a la tarda possibles ruixats al Pirineu. Temperatures nocturnes amb pocs canvis, mínimes de 18 graus a Barcelona i 14 a Tarragona.
2: 7 i 9 minuts del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
2: Primera parada, Madrid, Estat i Generalitat han ratificat els principals acords per tirar endavant els primers pressupostos de Salvador Illa després d'aconseguir els vots d'Esquerra, una entesa que han certificat a la tercera comissió bilateral d'aquesta legislatura el màxim òrgan de diàleg entre tots dos governs. A banda del que ja coneixíem, han acordat també el finançament necessari perquè el cos dels Mossos d'Esquadra arribi als 25.000 agents l'any 2030. Escenificació a Madrid per facilitar l'aprovació dels pressupostos del 2026. Enviada especial a Madrid, Cristina Martín.
14: Blindar la inversió en infraestructures i finançar més efectius de Mossos d'Esquadra han estat els principals punts d'una reunió que s'ha allargat durant prop d'una hora en el Ministeri de Política Territorial. Un pas més en la col·laboració de tots els executius, tal com defensen el ministre titular, Ángel Víctor Torres, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
4: Porque el gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía la atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: I demostrar per la via dels fets que a través d'una política de col·laboració, de cooperació entre les institucions, el país era capaç d'arribar a acords que ens permetessin avançar al conjunt de la societat catalana.
14: La línia ferroviària orbital és un dels grans projectes que han pactat el govern de Salvador Illa i Esquerra. La futura línia suposarà una inversió de 5.200 milions d'euros i les obres s'allargaran durant 15 anys. Per garantir-ho, Estat i Generalitat han donat llum verda a la Societat Mercantil d'Inversions, que serà l'encarregada de supervisar l'execució de les obres. Una alternativa al Consorci d'Inversions que va tombar Junts al Congrés. La comissió bilateral també ha pactat el canvi en la titularitat del Consorci de la Zona Franca, on passarà a estar representada la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Ara està liderat per Pere Navarro, un càrrec que passarà a estar escollit per la majoria catalana. Per últim, la reunió ha aprovat el finançament necessari perquè el cos de Mossos d'Esquadra arribi als 25.000 efectius d'aquí al 2030, xifrat en 210 milions d'euros.
2: Gràcies, Cristina Martín, des de Madrid. Algunes reaccions? La de Junts, que carrega contra aquesta fàbrica d'incompliments, ho diu textualment, i el gat per llebre dels socialistes a la bilateral, Salvador Vergés.
15: Una comissió bilateral, que és evidentment un gran acte de propaganda socialista, una comissió en la qual, com sempre, ens donaran gat per llebre. No en tenim absolutament cap dubte. És una fàbrica de fotografies i de titulars, s'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
2: El Partit Popular també acusa Sánchez Illa de blanquejar sessions a Catalunya a la bilateral per garantir la seva supervivència política. Juan Fernández.
16: Estamos, en definitiva, ante una reunión entre socialistas y socialistas para blanquear unas cesiones que hace pocos años hubieran sido impensables incluso para muchos dirigentes históricos del Partido Socialista.
2: Doncs tot això, mentre la negociació dels pressupostos arriba també a aquesta recta final, el govern tractarà de tancar un acord amb els comuns després d'haver lligat ja el suport d'Esquerra, una qüestió que ha sobrevolat aquest matí a la sessió de control al Parlament. Tant els republicans com Salvador Illa situen l'acord dels comptes com a punt de partida. Lorena Enns.
17: Bona tarda. Si l'endemà de tancar l'acord amb Esquerra pels pressupostos, el president de la Generalitat ha agraït als republicans el seu sentit de país i ha cribat a la formació col·laboral que queda a la legislatura. Esquerra ha reivindicat l'acord, però avisa al president que no es relaxi. Escoltem a Josep Maria Jové d'Esquerra i a Salvador Illa.
18: President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès.
19: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat.
17: L'oposició no ha estalviat crítiques cap a Esquerra pel seu pacte amb el govern. Junts els retreu ser còmplices a la decadència i la CUP ha criticat que l'acord no tingui en compte les demandes dels docents. A la mateixa línia, els populars i els comuns, Jessica Albiach ha demanat a Illa que tanqui un pacte amb els sindicats educatius.
20: Pels comuns no queda. I, per tant, si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes.
17: Tot plegat quan el govern ultima aquesta hora els últims serrells de l'acord pressupostari, també amb els morats.
2: Doncs estarem pendents del que doni de si aquesta reunió final i el que expliquen tant govern com els comuns. Avui ha tingut lloc la segona jornada de vaga a les escoles Bressol dins del pacte. De seguida escoltarem com ha anat aquesta mobilització, però abans també estem pendents de la reunió entre sindicats i el Departament d'Educació que es tornen a reunir per intentar desencallar el conflicte educatiu. La trobada arriba amb una nova proposta de l'administració sobre la taula en un intent de reactivar la negociació i també apropar posicions amb la comunitat educativa. Anem al Departament d'Educació, allà està la nostra companya Laura Hurtado. Bon vespre.
21: Hola, bon vespre. Doncs sí, la mesa ha començat a 6:15 i es preveu que s'allargui durant les pròximes hores, ja que les dues parts han mostrat la seva disposició a continuar les converses fins que es pugui desencallar la situació. Per tant, les converses podrien continuar els pròxims dies si avui no hi ha acord. Ara mateix es troben en la segona pausa d'aquesta reunió, en la qual el govern ha comunicat formalment la proposta que els va enviar ahir, que preveu, entre altres, accelerar l'increment de 200 euros del complement específic i aplicar-lo en 3 anys en comptes de 4. També contempla millores retributives a través de complements vinculats a les tutories i un augment de gairebé 2.500 efectius. Unes millores que els sindicats encara consideren insuficients, tant en matèria salarial com en concreció de recursos per a la inclusiva. Per això presentaran una nova contraproposta que tot just ara estan debatent. L'USTEC, CGT i la Intersindical han assistit a la mesa, mentre que el segon sindicat majoritari, professors de secundària, ha decidit no participar-hi. També estan presents Comissions Obreres i la UGT, que són els signants de l'acord amb el govern. De moment continuen convocades les vagues i mobilitzacions sectorials i unitàries d'aquest final de curs, amb l'última data fixada pel 5 de juny, en què estan convocats tots els docents catalans.
2: Gràcies, Laura Hurtado. Aquesta és la darrera hora que ens arriba pendents de que, com acaba aquesta reunió al Departament d'Educació. En aquesta reunió sectorial, avui, com us dèiem, també ha tingut lloc la segona jornada de vaga, les escoles bressols, dins el cicle de mobilitzacions educatives d'aquest mes de 0 a 3 anys. Avui era el col·lectiu que denunciava que són una etapa educativa clau i que estan oblidats. Patrícia Rodríguez és membre d'aquesta plataforma 03.
0: Que el Departament d'Educació assumeixi la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha 5 models de gestió diferents, cadascun amb les seves casuístiques, i depenen del govern, del color polític que governa en aquell municipi. Això no pot ser. Després hi ha tot el tema de les ràtios que són abusives, demanem que s'equiparin al que recomana la Unió Europea, demanem més recursos per l'educació inclusiva.
2: La vaga ha tingut un seguiment del 23% segons el Departament d'Educació i a la manifestació que ha recorregut aquest matí al centre de Barcelona hi han participat 1.500 persones segons la Guàrdia Urbana. També poc seguiment de la vaga dels facultatius de metges a la xarxa pública concertada entre un 3 i un 5% segons el Departament, un 30 segons el Sindicat de Metges de Catalunya, han tornat a sortir al carrer també per exigir per onzena vegada des del mes d'octubre la necessitat de millorar les condicions de feina i en l'ànim de pressionar han engegat la campanya Ni un minut més. Anna Banyeres.
5: La mobilització del col·lectiu mèdic d'aquest dimecres ha concentrat uns 400 metges i metgesses a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Una nova protesta per denunciar que és fals que reduir la sobrecàrrega o la limitació d'hores de guàrdia no estigui en mans de Salut. I atès que la consellera es nega al diàleg, han interpel·lat directament el president Illa perquè s'assegui a negociar. Així s'hi ha referit el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya simulant una compareixença al Parlament.
22: Dir-li al president Illa que fins aquí, per dir-li al president Illa que s'ha d'implicar i per dir-li al president Illa que el problema és de país.
5: A més, han engegat la campanya Ni un minut més, amb un objectiu clar.
22: S'ha acabat que la vocació justifiqui tot. S'ha acabat que la jornada laboral d'un metge s'estiri més que cap altre. Per això hem engegat la campanya Ni un minut més, per deixar clar d'una vegada per totes que no podem seguir sacrificant les nostres vides per sostenir un sistema que ens porta sempre al límit i que el govern s'estima més ignorar que reformar.
5: Així mateix, recorden que també està en joc la salut dels ciutadans.
2: Doncs ha estat un dia on la Comissió de Salut Pública, integrada pel govern espanyol i les comunitats autònomes, han aprovat modificar el programa de cribratge de càncer de mama per ampliar-lo dels 45 als 74 anys. Toni Conde.
23: Actualment el cribatge és dels 50 als 69 anys, però s'ha decidit ampliar-lo dels 45 als 74. El Ministeri de Sanitat argumenta que és una mesura en consonància amb l'evidència científica perquè molts casos apareixen abans dels 50 i continua sent una eina útil passats els 70. Cada comunitat tindrà 3 anys per desplegar el programa i fins a 6 anys perquè la cobertura d'invitació sigui del 100%. Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, celebra la mesura i demana rapidesa a la Generalitat per a implementar-la.
24: D'aquesta manera s'incorpora a l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
23: A Catalunya, el Departament de Salut ja tenia intenció d'ampliar els cribatges fins als 74 anys a finals d'enguany, però l'ampliació dels 50 als 45 encara no té data. Argumenten que l'anunci s'ha fet avui i cal organitzar la implementació.
2: Us ho dèieu en titulars. A Figueres, un centenar de veïns han tornat a concentrar-se de forma espontània aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament per condemnar el feminicidi d'aquest dimarts i per reclamar que hi hagi responsabilitats. Precisament aquest matí també s'ha celebrat un minut de silenci en record de la dona assassinada per la seva exparella. L'alcalde ha anunciat que l'Ajuntament es personarà com a acusació popular. Gemma Esteve.
25: Al minut de silenci hi han assistit amics i veïns de la víctima de 33 anys que han demanat justícia. És el tercer feminicidi a Catalunya i per l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, posa de manifest que el sistema ha fallat.
9: I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
25: El presumpte agressor havia estat condemnat un dia abans del crim a 6 mesos de presó per maltractar la seva exparella i tenia prohibit acostar-s'hi. Aquell mateix dia la policia el va tornar a detenir per agredir-la. La víctima no es va presentar al reconeixement forense i el jutge de guàrdia va deixar l'home en llibertat. Hores després matava la dona ganivetades en ple carrer. El detingut segueix els calabossos de la comissaria de Figueres a l'espera de passar a disposició judicial.
2: Gràcies, Gemma Esteve. Aquest cas de Figueres s'afegeix a una setmana negra pel que fa a la violència masclista. En menys de 7 dies hem conegut 3 casos i s'investiga un altre com a possible. Ens ubiquem a Alacant i Navarra. Míriam Andreu, bon vespre.
6: Bon vespre. Avui el Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista de l'assassinat de la Marisol, de 51 anys, i del seu fill, de 24, aquest dissabte. El seu marit i pare, un guàrdia civil, els va assassinar aquest dissabte a la caserna Alacant. També hem conegut avui que la policia investiga com a possible cas de violència masclista i vicària el tiroteig de dilluns a la nit a Elegido. Un home va assassinar la seva mare, el seu padrastre, i va ferir 4 persones més, entre elles la seva parella i el seu nadó de 7 mesos. Ho ha confirmat el sotsdelegat del govern Almeria, José María Martín.
7: No existía denuncia previa por parte de la pareja del presunto autor, ni estaba en el sistema Biogen. Pero no obstante, insisto, el resultado de la investigación está avanzando en esa línea.
6: Mentre que avui al Parlament de Navarra s'ha dut a terme un minut de silenci aquest migdia en record de la Saida, de 44 anys. El seu marit, que passarà demà a disposició judicial, la va assassinar presumptament la nit del diumenge a Arguedes.
2: I a Àlaba, Míriam, l'Audiència Provincial també ha declarat culpable a l'home que va assassinar a ganivetades a Maialen Mazón l'any 2023.
6: Sí, li imposa 27 anys de presó per assassinar la seva dona quan estava embarassada de bessones i en presència de la filla dels dos. 25 anys per assassinat i per avortament i 2 més per abandonar la seva filla de 2 anys durant 18 hores al lloc dels fets. L'acusació popular i particular demanaven la pena màxima 45 anys de presó. La sentència no és firma, es pot recórrer i ja han anunciat que ho faran.
2: Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista i el seu entorn són gratuïts, no deixen rastre al registre de trucades, però sí que cal esborrar-los del registre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: De política i també de tribunals, diverses qüestions. D'entrada, com us explicàvem en portada, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero després de la seva imputació en el cas Plus Ultra i ha descartat avançar les eleccions generals. A la sessió de control del Congrés, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també ha acusat a Sánchez d'embrutar la presidència del govern i ha relacionat el cas amb altres investigacions que afecten antics càrrecs socialistes. Anem a la cambra baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
8: Bona tarda. Si Sánchez defensa la presunció d'innocència de Zapatero davant un Feijóo que li demana que marxi.
10: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
11: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Feijóo descarta la moció de censura que li demana Abascal.
12: Que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
8: Rufián ha demanat al president explicacions, però reconeix que és un cop molt fort per les esquerres.
26: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
11: Quiero recordar, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de...
8: Rufián y otros socios parlaban ahí de Laufer, avui son más prudents.
27: No pinta bien el auto.
28: El auto no pinta bien, no huele bien.
27: Soy prudente porque parece que no está tan claro que haya Laufer.
29: Desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
8: Y el PNB avui demana explicaciones al expresidente.
30: Yo lo que espero de un expresidente de un gobierno español, en este caso de Zapatero, es que ofrezca todas las explicaciones oportunas y que lo haga con la máxima celeridad y con la máxima transparencia.
8: I Junts aguarda silenci, no han tret avui el tema a la sessió de control.
2: Bé, doncs el jutge José Luis Calama, que instrueix A l'Audiència Nacional, aquest cas, el cas Plus Ultra, ha assenyalat a José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències. Alguns juristes apunten, però, a l'existència d'indicis contra l'expresident, però consideren que encara no s'han recollit prou proves que el vinculin directament. Núria Calà, en quin punt està la investigació?
3: Doncs l'expresident, recordem, està sent investigat pel presumpte cobrament de comissions per les seves tasques d'intermediació, entre elles pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre 53 milions d'euros de les arques públiques. Segons la instrucció, Zapatero hauria fet servir els seus contactes i influències a l'administració. Tant ell com les seves filles haurien rebut més de 2 milions d'euros en comissions. Fins ara la investigació no ha recollit missatges ni ordres directes de Zapatero, però sí moltes referències a ell per part dels investigats. Caldrà veure el contingut dels dispositius comissats aquest dimarts en els registres desplegats per l'UDEF. Un altre indici de la investigació passaria pels missatges de la secretària de Zapatero, que, segons el jutge, permetrien inferir que l'expresident era coneixedor de l'operativa financera. Remarca que les factures per assessoria suposadament inexistents es feien, de fet, des del despatx de Zapatero i amb el compte corporatiu. Tot i que a la interlocutòria no hi ha cap atribució directa de delicte a l'expresident, president, el jutge Calama sosté que hi ha indicis sòlids de presumpte tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
2: De tribunals també tenim altres casos que afecten el Partit Popular. Rosa Quillet, bon vespre.
4: Bon vespre.
2: Francisco Granados ha negat davant l'Audiència Nacional haver manipulat adjudicacions públiques a favor de l'empresa Whiter Music dins del cas Púnica.
4: L'exdirigent del PP madrileny també ha desvinculat Esperanza Aguirre de qualsevol irregularitat i ha assegurat que ell només executava decisions del govern autonòmic.
2: El cas Kitchen continua també centrant l'atenció a l'Audiència Nacional i aquest dimecres escoltant les noves gravacions de l'excomissari Enrique García Castaño.
4: Que durant la instrucció va assegurar haver sentit instruccions polítiques per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Segons el seu relat, diversos comandaments policials vinculaven l'operació amb interessos de l'antiga direcció popular, especialment de Maria Dolores de Cospedal. García Castaño també ha revelat missatges de l'exsecretari d'Estat Francisco Martínez proposant una estratègia judicial conjunta. La defensa d'un d'aquests els acusats demana ara anul·lar aquestes declaracions per possible conflicte d'interessos.
2: I l'excap d'informatius de Punt, Ivan Esteve, ha declarat aquest dimecres en la causa judicial sobre la dana del 29 d'octubre del 24.
4: Segons ha explicat, moltes persones van poder ser rescatades després de demanar ajuda en directe a través de la ràdio pública valenciana. A més, ha destacat la previsió de la meteoròloga Victòria Rosselló i ha lamentat la manca de compareixences públiques durant la reunió del CECOPI fins l'arribada del president Carlos Mazón.
13: Cuando se anunció CECOPI, se anunció una comparecencia del director general de emergencias, que finalmente no se produjo. Creo que alrededor de las 8 de la tarde se anunció otra de Jorge Suárez, que tampoco se produjo, y la primera comunicación pues fue a las 9 y cuarto.
4: Esteve també ha assegurat que la redacció va tenir constància de les primeres víctimes mortals cap a les 9 del vespre gràcies a les trucades dels oients, tot i que no es van poder confirmar oficialment fins hores més tard.
2: Després de la detenció ahir i posterior posada en llibertat amb càrrecs de Jonathan Andic, els indicis contra ell continuen avançant. La jutge del cas parla directament de planificació, premeditació i mòbil econòmic, el seu entorn familiar, però reitera la seva innocència. Què en sabem, Sergi Bassoles?
14: Entre les evidències que posa de relleu la instructora, la mala relació entre pare i fill, la jutgessa ho esgrimeix apel·lant a múltiples converses, missatges de text entre tots dos, segons la togada, que deixen entreveure odi, rancúnia i una especial obsessió del primogènit pels diners. De fet, una de les claus del cas hauria estat la intenció del fundador de Mango i difunt de fer un canvi de testament. L'objectiu, crear una fundació per ajudar a persones necessitades. D'aquí, segons la resolució judicial, l'acusat li hauria plantejat al seu pare fer aquella fatídica excursió del 14 de desembre de 2024, mateix recorregut, per cert, que la geolocalització del seu mòbil ha posat de relleu que ja va fer ell en fins a 3 ocasions anteriors. Així les coses, i amb l'objectiu de desmuntar els indicis que, a criteri de la instructora i dels investigadors dels Mossos, assenyalen directament Jonathan Andic com a responsable de la mort del seu pare, la defensa del primogènit ja prepara recurs. Tot plegat, mentre els portaveus de la família Andic, recordem, insistien ahir en la innocència d'en Jonathan i en la inconsistència, segons ells, de la tesi de l'homicidi.
2: Un minut i dos quarts d'avui, ens dona temps per ampliar el focus a nivell internacional. La condemna arran del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Ben Gvir. Unes imatges on apareix el ministre israelià humiliant els activistes emmanillats, agenollats de la Global Summit Flotilla. Actualment, segons l'organització, hi ha 476 persones segrestades al port d'Asdod després de l'assalt d'Israel en aigües internacionals quan intentaven arribar a Gaza carregats d'ajuda humanitària. Laura Bonell, bon vespre.
0: Bon vespre. Sí, la polèmica ha arribat fins al mateix govern israelià. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha retret a Ben Gvir el tracte dels activistes. Diu que no s'ajusta als valors d'Israel, mentre que el ministre d'Exteriors ha qualificat el vídeo de vergonyós. Espanya, França i Itàlia han convocat representants diplomàtics israelians per demanar explicacions. El govern espanyol considera el tracte inhumà i indigne. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
5: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno. Es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: Mentrestant, la Global Summit Flotilla acusa la Unió Europea de complicitat amb l'assalt israelià i reclama l'alliberament immediat dels activistes. Pablo Castilla, portaveu.
15: És la mateixa Unió Europea que s'omple la boca parlant de drets humans i que ens diu que ens hem de defensar i pujar pressupostos militars, però que després ens fa pagar els costos d'aquesta crisi i que mira cap a una altra banda davant del genocidi del poble palestí mentre manté el comerç d'armes.
0: A més, han denunciat que desconeixen en quin estat es troben els segrestats i reclamen més pressió diplomàtica.
2: I una mirada a Cuba, perquè acabem de conèixer que la justícia dels Estats Units imputarà l'expresident cubà Raúl Castro per tombar dues avionetes de l'organització anticastrista Hermanos al Rescate el 1996. És un moviment judicial que ja sonava des de feia dies i que augmenta la pressió dels Estats Units sobre l'illa. Pau Alemany, bon vespre.
16: Bon vespre. Estats Units redobla l'aposta i imputa el líder revolucionari cubà als seus 94 anys. Amb aquest moviment, Washington considera que té recolzament legal per intervenir militarment a l'illa. Es replica així l'estratègia utilitzada per capturar el president de Venezuela, Nicolás Maduro, que també estava imputat per la justícia dels Estats Units per suposades implicacions en casos de narcotràfic. En un missatge, presidencial publicat per la Casa Blanca, Trump ha promès una nova edat d'or per a l'illa i ha advertit que no tolerarà un estat enemic que doni refugi a operacions militars hostils a només 150 quilòmetres dels Estats Units. Aquest moviment dels propis Estats Units se suma al bloqueig energètic que ha agreujat la situació de Cuba durant les últimes setmanes, amb apagades constants que, tal com hem conegut avui, obligaran a acabar el curs escolar amb 15 dies d'antelació.
2: En cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona presenta l'exposició El culte a la bellesa, Marta Orquín.
17: Dels maquillatges de l'antic Egipte a l'àcid hialurònic i a l'osèmpic, dels miralls a l'imperi del selfie i de TikTok, de les voluptuoses Venus prehistòriques i les proporcions de les escultures clàssiques a la intel·ligència artificial.
18: Hola, sóc l'Aitana. I sí, ja ho sé, tinc la pell perfecta.
17: La cara d'Aitana López, una influencer generada digitalment, en rep en aquesta exposició que revisa els ideals de bellesa humana. Més de 400 obres d'art i objectes i documents històrics exploren com al llarg de la història s'han construït uns cànons estètics condicionats per la classe social, l'edat, el gènere o l'origen ètnic. Una bellesa a la que seguim aspirant, tot i els canvis i la seva arbitrarietat, i que revisa aquesta mostra del CCCB en col·laboració amb la Wellcome Collection de Londres. Júlia Llull és una de les seves comissàries.
19: Entendre en quins moments de la història i sota quins sistemes polítics s'ha imposat uns cànons i uns ideals de bellesa sobre unes corporalitats.
17: Un cànon implacable amb les dones, alimentat per una gran indústria, però que subverteixen cossos i belleses diferents, reivindicats per la mostra.
19: Les pràctiques artístiques, però també els moviments polítics queer i transfeministes, han utilitzat la imaginació per desbordar i recordar-nos que el cànon és sempre artificial.
17: Un viatge de l'antiguitat a la cultura actual de l'autoimatge amb instal·lacions com la que reprodueix el bany d'una discoteca entre miralls i reels de TikTok amb secrets de bellesa.
2: I marxem, Toni, recordant que acabem de saber que Aina Clotet, confirmat, guanya el premi a millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Cannes per la pel·lícula Viva, la seva òpera prima.
20: Caram, que bé, eh?
2: La felicitem des d'aquí.
20: I tant, i tant, i tant. Gràcies, Andreu. Fins demà.
2: Adéu, Toni.
20: Ara passen 3 minuts de 7:45. En pocs minuts saludarem a una persona que ens ve molt de gust escoltar. Ell és catedràtic de Filosofia, és expresident del Senat. Parlem de Manuel Cruz. Avui ens acompanyarà per parlar d'aquest moment en el qual tothom coincideix en que hi ha un gran desconcert a l'esquerra, evidentment, per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest ha estat el gran tema, clarament, avui, de la sessió de control al govern. En parlarem, lògicament, dins la nostra tertúlia. Farem altres qüestions, perquè tenim aquesta altra fotografia de la que segurament Esquerra Republicana de Catalunya està molt contenta ara mateix, després de que la comissió ha estat Generalitat, hagi donat llum verda a tot un seguit de qüestions a les que cal afegir el pressupost que farà possible que de cara a en pocs anys, al 2030, hi hagin ja 25.000 Mossos d'Esquadra a Catalunya, tot això afegit als temes que ja hem parlat en els darrers dies. De tot això en parlem en uns instants aquí a Ràdio 4, però ja saben que la primera parada obligatòria que tenim tots els dies al nostre programa se'n diu Esports.
1: Esports.
20: Amb en Dani Esclusa, com estàs, Dani? Bon vespre.
6: Què tal, Toni? Molt bé, que ja arriba el sol i la calor.
20: Ai, sí, eh? Tu tenies ganes, tu, també, eh?
6: I tant, i tant.
20: Bé, el que està cada vegada més a prop, a banda de l'estiu, és la final de la Champions femenina, perquè avui hem conegut ja el full de ruta de l'equip de Pere Romeu cap a Oslo, no, Dani?
6: Sí, les jugadores han entrenat avui a la ciutat esportiva Joan Gamper amb una novetat positiva, la presència amb el grup de Caroline Graham Hansen. Irene Paredes continua fent treball individual, tot i que Pere Romeu ja va avisar i que en principi totes dues estaran disponibles aquest dissabte. El tècnic català està convençut que l'equip arriba en un bon moment, encara que això no és l'únic que importa en una final.
7: Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
6: Demà a les 11 l'equip farà el seu darrer entrenament a la ciutat esportiva abans de sortir cap a l'aeroport per agafar un vol en direcció a la capital noruega, on està previst que arribin pels voltants de les 7 de la tarda divendres. Hi haurà roda de premsa de dues jugadores i del tècnic Pere Romeu, l'últim entrenament previ al mateix camp de la final. I dissabte, Toni, a les 6 de la tarda, l'hora de la veritat, el partit davant l'Olympique de Lió a l'estadi Uleval, on les blaugrana buscaran la seva quarta corona de campiones d'Europa.
20: I mentrestant, el primer equip masculí ha tornat avui als entrenaments amb la vista posada a l'últim partit de Lliga que disputarà, recordem-ho, dissabte, Dani, al camp del València.
6: Amb les novetats de Ferran Torres i Frenkie de Jong, amb dos van ser baixa en l'últim partit davant el Betis per molèsties musculars, els homes de Hansi Flick, encara en aquesta setmana de competició en la qual ja no s'hi juguen res en un moment en el que ja es parla més del Mundial i del mercat d'estiu que de la pròpia temporada culer, hem pogut escoltar Gavi amb els companys del Mundo Deportivo donant aquest curiós consell als jugadors que puguin arribar nous a la plantilla del Barça.
9: Que estén por y para el equipo, es lo más importante, y que, bueno, que no vengan, te iba a decir, de estrellita, pero de superiores, porque al final yo creo que eso no ayuda, tenemos que estar todos a una y remar todos juntos en lo que estamos haciendo estos dos años.
6: Un Gavi que sempre que parla deixa titulars, ha assegurat també que volia que el Madrid derrotés a l'Espanyol per poder-los guanyar la Lliga al Camp Nou i que està amb moltes ganes d'anar al Mundial. El que malauradament no podrà disputar aquesta Copa del Món és Fermín, operat ahir amb èxit de la seva fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El del Campillo s'ha manifestat a les seves xarxes socials, assegura que és un moment dur, però que animarà la selecció espanyola com un aficionat més i que només pensa en tornar més fort el més aviat possible. I com deies, Toni, la d'aquest cap de setmana serà l'última jornada de Lliga amb horari unificat, tots els partits dissabte a les 9 de la nit, entre els quals destaquem el duel a caixa o faixa del Girona davant l'Elx a Montilivi. Els de Michel necessiten la victòria per mantenir-se a primera divisió i condemnar els il·licitants al descens. Tot el que no sigui això significarà que el conjunt català jugarà la temporada que ve a segon. El club, per cert, ha anunciat que el partit ha estat declarat d'alt risc. I amb la tranquil·litat de saber-se ja salvat, jugarà l'Espanyol a l'RCD Stadium davant la Reial Societat amb una petita opció encara d'aconseguir una plaça per la pròxima edició de la Conference League.
20: I acabem amb el repàs poliesportiu. Avui situem, Dani, bàsquet, waterpolo i també ciclisme.
6: Sí, començarem amb bàsquet perquè en una estoneta el Joventut visita el pavelló del Tenerife a les 9 de la nit per disputar el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB. Els de Dani Miret arriben amb una bona dinàmica després de dues victòries consecutives, l'última a la pista del líder del Reial Madrid i amb l'objectiu clar de buscar la millor plaça possible a la classificació de cara als play-off pel títol. El d'avui podria ser el partit del debut del nou fitxatge de la penya, el pivot francès Yanis Moren. En waterpolo, a 9:15, l'Atlètic Barceloneta juga al Pireu davant l'Olympiacos, l'últim partit de la lligueta de quarts de final de la Champions, un enfrontament en el qual no s'hi juguen res, ja que ja estan classificats per la final a 4, que es disputarà el pròxim mes de juny a Malta. Els de Fran Fernández, per cert, ja tenen rival a la final de la Lliga Espanyola, serà el Club Natació Sabadell, que va vèncer ahir en el tercer i definitiu partit de la seva semifinal al Club Natació Barcelona, 14-12. A la Lliga Femenina ha començat fa una estona, a les 7, el primer partit de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell. Ahir el Sant Andreu va aconseguir el primer punt de la seva sèrie amb derrotar el Terrassa 13-9. I acabem, Toni, amb el Giro d'Itàlia. El ciclista mallorquí del Movistar, Enric Mas, ha estat segon en l'etapa d'avui en cedir a l'esprint davant l'equatorià de l'UAE, Jonathan Narváez, que ha aconseguit la seva tercera victòria d'etapa en aquesta edició de la Ronda Italiana. Sense canvis a la general, el gran favorit Jonas Vingegaard continua segon a 27 segons del líder Alfonso Eulàlio.
20: Tenint en compte que tenies tantes ganes de calor, acabo de veure pel 24 hores que a Badajoz han arribat als 35 graus. Ho dic perquè si vols alterar el teu cap de setmana, allà tens calor garantida.
6: Bé, jo pensava anar a Itàlia, però igual me'n vaig a Badajoz al final.
20: Bueno, ja m'ho explicaràs.
6: T'ho explicaré. Moltes gràcies, Dani.
20: Gràcies, Dani. Una abraçada. Fins demà.
6: Adeu.
20: 21 minuts i les 8 del vespre. En el mateix moment que vam veure la notícia, ens vam adonar que arribaven dies, mesos de desconcert, segurament, de molta polèmica, com era molt fàcil de preveure, de suport. En aquest cas, el Partit Socialista s'ha posicionat absolutament al costat de José Luis Rodríguez Zapatero, i el president espanyol també ha manifestat avui tota la seva confiança, dient que de moment el que coneixem són diàlegs, xerrades entre uns i altres, però que no hi ha cap prova incriminatòria directament contra l'expresident espanyol. Això no ha estat un inconvenient, lògicament, perquè haguem vist com de fet era fàcil de preveure una mica el que ha passat aquest matí a la sessió de control al govern, amb un Alberto Núñez Feijóo que es preguntava què fa encara Pedro Sánchez allà, entenent que el seu Consell de Ministres és qui ha facilitat tots els casos de corrupció que en aquests moments envolten el Partit Socialista. Són les paraules d'Alberto Núñez Feijóo. En qualsevol cas, és veritat que hi ha molta gent desconcertada en aquests moments dins l'esquerra, i hem pensat que avui seria interessant reflexionar una mica al respecte. I quan hem arribat a aquesta conclusió, ens ha vingut al cap una persona a la que admirem profundament, amb la que de tant en tant ens agrada molt xerrar una estona, i que ja ha estat ben bé tres o quatre vegades en aquest programa. És catedràtic de Filosofia, és l'expresident del Senat, el senyor Manuel Cruz. Senyor Cruz, com està? Bon vespre, bona tarda.
10: Què tal, com està vos?
20: Com està vostè? Seria la pregunta.
10: Bueno, estoy... en parte, iba a decir perplejo, pero hay que reconocer que había rumores de que lo que ayer se supo podía salir. Quiero decir, no sé hasta qué punto esos rumores de dónde venían, pero ahí me había llegado, como a mucha gente, que esto se iba a hacer público más o menos pronto, ¿no? Entonces yo diría que más que desconcertado, yo diría que estoy un poco preocupado, porque yo creo que la atmósfera, digamos, social está cada vez más enrarecida. Parecía que era difícil enrarecerla más. Mm. Pues bueno, pues parece que hemos subido otro escalón, ¿no? Yo no sé si la sociedad española puede aguantar.

0: això anirà més, vull dir que anirà més, que tindrem més informació i que amb aquesta més informació podrem seguir valorant. El que està clar és que hi haurà un abans i un després d'aquesta imputació, perquè és un expresident del govern. Per tant, veurem com acaba. Lo lamentable, i jo no estic insinuant que sigui l'oferta, però lo lamentable és que avui en dia la justícia genera tan poca confiança que sigui quina sigui la resolució, ja sigui que Zapatero surti exonerat o que Zapatero acabi condemnat, el dubte sempre estarà. Sempre hi haurà un ombra de dubte. En resum, i que no serveixi de precedent, és una mica el que ha dit Rufián avui, que jo estic d'acord, i insisteixo que no serveixi de precedent. Si és que sí, és una merda. Si és que no, encara és més merda, perquè vol dir que el sistema judicial també té merda.
1: El propi Rufián, en aquesta mateixa intervenció, també deia que estem clarament davant una cacera judicial i que si no fos José Luis Rodríguez Zapatero tot això no estaria passant. És el que ha dit, insisteixo, Gabriel Rufián. Per ordre arribada, com sempre, Assumpta Escarp. Què tal, Assumpta?
2: Hola, bon vespre.
1: Mal moment pels socialistes, no?
2: Mal moment, sí. Sincerament. Ara, jo seguint una mica amb la reflexió que feia ara el Dani, aquest dematí crec que el president del govern ha dit, en primer lloc, respeto a la justícia. I jo, la veritat és que reflexionar costa, el respecte a la justícia. Entre altres coses perquè, bueno, hi ha una part de la justícia que, no, que fa més política que justícia, no? I això sembla una miqueta el que hi ha, no? És a dir, aquesta presumpció de culpabilitat que tant la justícia com la societat acaba fent, clar, s'ha carregat la presumpció d'innocència i tot el que és possible, no? Crec que avui el Jordi Juan ho deia en l'editorial de La Vanguardia, sí. No? Deia la presumpció de culpabilitat dels dos,
1: tant
2: antic com del Rodríguez Zapatero. Ara, jo crec que s'ha de saber tot, s'ha de mirar el que hi ha, de moment, prova ni una, tots són indicis, és com si jo parlo d'això i dic que a mi m'ha dit, igual l'altre ni se n'ha enterat, i per tant, ara, que és claríssimament, això no és una victòria de l'estat de dret, és tal com ho veig jo, això és senzillament una altra peça de caça de sectors profuns d'un cert estat contra el sol, sí.
1: Quim Bosch, com estàs, Quim? Bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Com ho estàs veient, això?
3: A veure, quantes hores tinc?
1: Doncs uns minuts d'entrada, després ja podrem allargar més, si vols.
3: Val, no, és que són moltes coses, es podia parlar de moltíssimes coses. A mi em recorda l'Escopeta Nacional, tot plegat, allò. I jo crec que enllaça amb una cosa, és a dir, el franquisme moltes vegades, vull dir, es destaca que era una dictadura, que era la repressió, però hi ha una component, és que era un règim corrupte. I això, com tota la resta del franquisme, s'ha mantingut. Aleshores, ara estem parlant de si hi ha tràfic d'influències, comissions, per part de, com deia el Manuel Cruz, d'una persona que ha tingut una posició molt, molt important, president del govern. Però, per exemple, sabem que una altra persona que va tenir una posició molt important, que va ser el cap d'estat, el rei Juan Carlos, va cobrar comissions per als barrils de petroli que es compraven a l'Aràbia Saudita, per les gestions de l'AVE a l'Aràbia Saudita, i ningú ho ha investigat. Ara, del plus ultra, es parla doncs, que s'hi va negociar perquè hi hagués un rescat de 50 milions d'euros. Bé, la banca espanyola es va rescatar amb 40.000 milions d'euros. O 60, és a dir, ningú ha investigat si hi ha comissions per aquí al mig. El projecte Castor, que va crear no sé quants centenars de terratrèmols, resulta que a l'empresari no només no li va passar res, sinó que l'Estat el va indemnitzar més de 1.000 milions d'euros. A ningú se li ha acudit investigar si hi ha alguna comissió. És a dir, el Manuel Cruz parlava doncs, de que hi havia com una llista d'espera, no? I la sensació és que és això, és que l'Estat funciona com... O sigui, que el Villarejo no és un cas aïllat, no és un versul, sinó que és com si fos el sistema, no? Que hi hagués una carpeta de tothom i vigila el que fas, perquè segons com la trauré si em convé, quan em convé. I doncs en aquest sentit és el que deia el que ha dit el Rufián aquest matí, no? Si és veritat és una merda, si és mentira és una merda. La conclusió és que és una merda.
1: Emiliano Bermúdez, què tal, Emiliano? Bon vespre.
4: Què tal, bon vespre.
1: Massa dies sense venir. Com veus això, Emiliano?
4: Bueno, escolta, mira, jo m'ha agradat molt la frase del president del Senat, del Manuel Cruz, no? Que va dir, això al país no le conviene. no le conviene. Al país no li convé que davant d'un cas presumptament de corrupció, una altra vegada la polarització, no? Tenim una banda, los que diuen Zapatero culpable, ja lo condemnen, i d'altra banda, la justícia l'ofer, jueces fascistes, audiència nacional fascista i policia patriòtica fascista, no? No és d'oblidar que en aquest cas, en aquesta qüestió, va ser la Fiscalia Francesa i Suïssa la que va posar sobre l'atenció en aquest tema. Eh? Mm-hmm. Jo prefereixo... Jo continuo confiant en la justícia. Jo sé que l'ofer... Jo confio en la justícia perquè estic totalment convençut de que un país, en el moment que les institucions, diguéssim, de justícia no funcionen, això deixa de ser una democràcia. I de moment penso que estem en una democràcia, no? Aleshores, dit això, la meva posició és prudència. Ni Zapatero és culpable, de moment, ni l'Audiència Nacional ni els jutges de l'Audiència Nacional estan prevaricant o estan fent l'ofer, ni la policia és corrupta per sistema, ni res d'això. Ni això de l'Itumas, escolta'm, els ciutadans de peu, com jo, estem ja una mica tips de l'Itumas i de tot aquest merder, no? I més en un mes, el mes de maig i de juny, que estem ficant a la hisenda pública en la declaració de la renda uns calés importants, eh? Per mantenir, diguéssim, el cotarro i aquesta qüestió en la que sembla que se desvien diners dels ciutadans a coses que no tocarien, no? Aleshores, prudència i a veure què passa.
1: Miquel Prats, com estàs, Miquel? Bon vespre.
5: Bon vespre, bona tarda.
1: Què penses?
5: Estic totalment d'acord amb l'Emiliano, sobretot amb la part aquesta final. Jo tinc diversos temes que voldria tocar sobre això. El primer és el tema aquest de a mi em sembla que quan li veiem el cul, que deien a casa meva, diem si és gallo o gallina, en el sentit de que ara que una part de l'espectre polític veu que hi ha uns fiscals que afinen, vull dir, això ja ho sabíem nosaltres, ara sembla que algú s'escandalitzi, no? I jo crec que, com allò, no?, que quan vegis les barbes del vecino afeitar, pon les tuyas de remojar, doncs això que està passant ara ja havia passat en el seu moment. Però, no obstant això, jo no em sento a gust ni còmode defensant a Pedro Sánchez actualment. Vull dir, podem bé dir, escolta, un president d'Esquerres que ho ha fet més o menys bé, que el PIB, que pum... Però, escolta'm, la quantitat de coses que grinyolen al voltant de Sánchez, sincerament, comença a fer una miqueta de fredat, i em sap greu, perquè és una persona que em cau bé, no? I igualment, com deia, com diuen els meus fills, no? Em fa una mica de cringe, allò d'angonieta, la posició de Rufián, aquest seguidisme gratis, em sembla a mi, de les polítiques de Pedro Sánchez, i que quasi defensa més a Pedro Sánchez amb l'excusa, que crec que jo, que és, pot servir com a excusa, però a mi el que haguessin fet els Aznars, Rajoys, González, no em serveix d'excusa perquè Zapatero hagi fet alguna cosa, ei, suposadament, vull dir, jo vull separar les dues coses, vull dir, i després una cosa que jo crec, i aquí ve l'època dels impostos i aquest tema, no? Jo trobo que els que som d'esquerres estem d'acord en pagar impostos. A mi, vull dir, d'acord, bueno, ningú li fa il·lusió que li fotin la mà a la butxaca, però això és com el Barça de Flick. M'explico, eh? Si tu marques 4 gols i l'altre en marca 5 i guanyes el partit, pues, va bé, pues, escolta, si tu et treuen uns calés de la butxaca però veus que hi ha uns serveis, que hi ha unes coses que funcionen, escolta, pues mira, els 4 gols que hem rebut van pels 5 que marcarem. Doncs els impostos, per mi, són una cosa similar. I em fa molta ràbia que partits d'esquerres caiguin en aquesta trampa o passin això, i més igual que siguin. I l'última cosa, que jo crec que el pecat original és el tema aquest de les portes giratòries. Vull dir, és una pena que tota aquesta gent que ha tocat cuixa per arte de birli birloque acabin estant en uns llocs de poder que no saps exactament per què, però que tothom els intenta fotre mà per treure un rèdit. I et dic, jo crec que això... O sigui, la part final és la indecència aquesta de les portes giratòries, on ja no parlem de Felipe González, que és algú que clama al cel, eh?
1: 2 minuts i les 8. Això durarà temps, eh, Dani?
0: Això durarà temps i el problema és que la figura d'un expresident queda marmada, i m'és igual que sigui Zapatero, que sigui qui sigui. Vull dir, la figura d'un expresident queda molt marmada, i queda marmada la democràcia. Jo, agafant el fil del que deia l'Emiliano, no sé si et referies a mi, vull dir, jo no m'he referit a l'Ofer. Simplement, jo tinc una gran crisi personal, i que manifesto públicament perquè tinc l'oportunitat de fer-ho en micròfons com és el de Ràdio 4, en què crec que la justícia no passa per un bon moment.
4: Segurament, tens raó.
0: I que segurament, bueno, que segurament no, perquè és provat. Igual que existeix la corrupció política, hi ha casos de corrupció judicial. Aquí a Catalunya ja fa anys, però en vam tenir un que era el cas Estivill.
2: Sí, tant.
0: Per tant, existeix la corrupció tant en la política com en la justícia. Això no vol dir ni que tots els polítics siguin corruptes, ni que tots els jutges siguin corruptes. Però sí que el que no podem fer, jo crec que hem de passar pàgina en aquest sentit, és de que la justícia és intocable, en el sentit de que està per sobre del bé i del mal. No, són persones, tenen molta responsabilitat, tenen molt de poder, i precisament per això també han de ser vigilats i han de ser controlats d'alguna manera, perquè el que no pot ser és que aquestes persones, des de la seva poltrona, puguin fer abusos de poder.
1: 2 intervencions i ens anirem amb les notícies, Emiliano. Sí.
4: Lògicament, a veure, no em referia a tu, Dani, però és que és algo que està en l'ambient, no? O sigui, quan passa això, quan va passar los casos de Ábalos i tal, igual, tothom defensava i tal, i los altres ja condemnaven, no? És una tònica generalitzada en el panorama polític en Espanya i en Catalunya i tot arreu, no?, de l'Estat. Aleshores, això, i tant que la justícia, de la mateixa manera que en el Col·legi d'Economistes i los abogados i qualsevol, i los periodistes, i qualsevol professió, doncs n'hi ha gent que no fa, diguéssim, o que no cumple d'una manera totalment ètica a lo que ha de fer. Però escolta'm, jo quan parlo de la justícia estic parlant del concepte, no de les persones que exerceixen aquest concepte, que aquí poden tenir alguna diferència o malformació en la traslació del concepte. Parlo del concepte. Una democràcia està basada en un sistema judicial que funcioni, i és un poder de l'Estat. I aleshores, si això fent coses contra això, i més a més, si ho fem des de les mateixes institucions, estem fotuts.
1: Assumpte escarp, i ens anem a les notícies.
2: Una democràcia funciona, és a dir, sobre l'estat de dret. Quan un dels pilars de l'estat de dret decideix que el que decideix la Càmera Legislativa no li agrada i fa una aplicació, per exemple, la llei de l'amnistia, que no fa cas del que diu el legislatiu i fa una aplicació que no és la que contempla la llei. Mira, i per no dir-lo de la llei de l'amnistia, l'última resolució del Tribunal Suprem sobre l'amnistia, sobre l'eutanàsia, quan la llei de l'eutanàsia que va sortir del Congrés dels Diputats era una llei que es basava en la llibertat i en la decisió de la persona, donant veu i donant peu a recursos per persones allegades, és que està contradient l'esperit i la voluntat popular que explicava el legislatiu. Llavors, quan la separació de poders es trenca perquè un dels poders es dedica a fer política en lloc de fer justícia, i a vegades et diré jo, i la política a vegades fa justícia en lloc de fer política, vull dir, quan això es trenca, aleshores és quan la democràcia es fa molt més difícil, perquè tot plegat, tot ho posem en dubte.
1: Les 8 i 2 minuts, si voleu intervenir, que tinc la sensació que sí, després de que la Laura Morell ens expliqui quines són les notícies de la jornada, ho podreu fer. Laura, com estàs? Bon vespre.
6: Bon vespre, Toni.
1: Lògicament, un dels grans assumptes de l'actualitat té a veure amb José Luis Rodríguez Zapatero. L'altre és la reunió que aquesta tarda ens ha tingut a tots pendents, no?
6: Sí, abans per això fem una miradeta a l'exterior perquè ho hem conegut fa pocs minuts. La justícia dels Estats Units imputarà l'expresident de Cuba, Raúl Castro, per tombar 2 avionetes de l'organització anticastrista Hermanos al Rescate el 1996. Aquest moviment judicial contra el líder revolucionari de 94 anys es dona en un context de màxima pressió manifestació contra l'illa, on les apagades que ja es produïen s'han agreujat arran el bloqueig energètic dels Estats Units. Ara, Washington considera que té el suport legal per intervenir militarment a l'illa i replica l'estratègia utilitzada per capturar el president veneçolà Nicolás Maduro, que també estava imputat per la justícia estatunidenca. En un missatge presidencial publicat per la Casa Blanca, Trump ha promès una nova edat d'or per l'illa i ha advertit que no tolerarà un estat enemic que doni refugi a operacions militars hostils a només 150 quilòmetres dels Estats Units. Ara sí, mirem aquesta reunió de la Comissió Bilateral, on l'Estat ha validat l'acord tancat entre Salvador Illa i Esquerra per aprovar els primers comptes del govern socialista. Ho ha fet en aquesta tercera comissió bilateral d'aquesta legislatura, celebrada aquest dimecres a Madrid. Allà hi ha estat la nostra companya Cristina Martín.
7: Generalitat i Govern Central han donat llum verda a més inversió en infraestructures i més recursos per als Mossos d'Esquadra. Totes dues administracions certifiquen la bona sintonia i tornen a col·laborar un cop més, tal com defensen el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
8: Porque el Gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía la atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
9: I demostrar per la via dels fets que, a través d'una política de col·laboració, de cooperació entre les institucions, el país era capaç d'arribar a acords que ens permetessin avançar al conjunt de la societat catalana.
7: La trobada ha servit per validar la línia ferroviària orbital i la societat mercantil d'inversions que haurà de garantir que s'executen les obres. La reunió també ha acordat el finançament perquè el cos de Mossos d'Esquadra arribi als 25.000 efectius d'aquí al 2030.
6: Encara de la política, en aquest cas municipal, Junts per Catalunya activa el compte enrere per escollir el seu alcaldable a Barcelona a les eleccions municipals el 21 de juny, amb el cap del grup municipal Jordi Martí Galbis com a únic candidat en ferm. De moment, Helena García.
10: Bona tarda. Jordi Martí manté el pas ferm després de la retirada del portaveu de Junts, Josep Rius, de la disputa pel cap de cartell a la capital, a l'espera de possibles aspirants, com l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que ha explicitat el seu desig de postular-se, i amb la constitució de la Comissió Municipal Territorial, després d'una reunió del secretari general Jordi Turull aquesta tarda amb els presidents de la Federació de Barcelona i les agrupacions de districte. Junts activa la maquinària a ratificar per l'executiva el proper 1 de juny i dona pas a la formalització de candidatures i l'obertura de la cursa pels avals, un mínim del 20% dels militants i simpatitzants abans de decidir la tria. Conscients que van tard en els terminis, així que difícilment se sabrà el nom del cap de cartell a la capital per la convenció municipal del 30 de maig.
6: I abans de marxar, Toni, recordem que RTV Catalunya lliura aquesta hora els Premis Continuarà 2026 a figures destacades de la cultura catalana, com ara Julio Manrique, Agatha Roca, Alice i Raquel García Tomás. La 28a edició dels Premis Continuarà reconeix trajectòries destacades del teatre, la música, la literatura, la dansa, la gastronomia i la moda catalanes. Entre els guardonats hi ha també Regina Rodríguez Sirvent, Ariadna Peya, Ramon Freixa, Maite Casademunt o l'Hostal de la Gavina.
1: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
6: Fins ara.
1: Ara a les 8 i 6 minuts. Actualitzem ràpidament informació, començant pel temps. Marxem fins a l'AM. Noelia García, bona tarda.
11: Bona tarda. Demà a Catalunya pujaran les temperatures i serà un dia de calor. Els termòmetres continuaran pujant durant els pròxims dies, especialment a zones de l'interior. De moment, demà màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar, amb núvols baixos i boires durant el matí. A la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma dispersa. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I ara marxem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Hores d'ara a l'autopista AP7 i a l'antitud a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que ja s'ha pogut retirar. A banda d'això, la C60 va carregar d'aquesta via a l'altura d'Argentina en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la situació ja s'ha normalitzat i se circula sense problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Bona tarda, Mireia, a les 8 i 7 minuts.
13: El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb el periodista i consultor en comunicació Dani Guillem, amb Quim Bosch, conseller nacional d'Esquerra Republicana, Emiliano Bermúdez, economista especialista en habitatge i sector immobiliari, Assumpta Escarp, exdiputada del Partit dels Socialistes al Parlament i l'antropòleg i membre de la FAP Miquel Prats. Hem arribat a les notícies de les 8 en tot l'assumpte que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero. Hem acabat parlant d'efectivament la qüestió de la justícia i és evident que els últims testimonis han fet que hi haguessin persones que encara no havien dit la seva, com el Quim, per exemple. Tot teu, Quim.
3: Sí, no, ara estem parlant de que hi ha moltes coses, hi ha molts temes, que si l'offer, que si no l'offer, que si és culpable, que si no és culpable. Fa molts anys una persona molt sàvia em va dir que quan no creus en res, tu pots creure tot. I jo crec que ara estem en aquesta situació, és a dir, que podria ser tot veritat alhora i podria ser tot mentida alhora, i això és una de les coses que realment destrossa un sistema. L'assumpte, per exemple, abans ha parlat de l'estat de dret, les coses que poden... les situacions que poden marmar l'estat de dret. Per exemple, una situació que va marmar l'estat de dret, ell ha parlat de quan el poder judicial interfereix amb el poder legislatiu, amb el poder executiu. És un clar exemple. Un altre exemple seria el 2017, quan resulta que es va hostiar gent que volia votar. Això és una trencadissa a l'estat de dret. I aleshores jo recordo, enllaçant molt amb el que deia l'assumpte, un editorial del Vicent Partal que parlava, ell em parlava del pendent ferroviari, que va ser quan el govern espanyol, diguem-ne, va decidir posar en mans dels jutges el tema català en lloc de tractar-lo políticament. I aleshores ell va dir que els enginyers tenen un concepte que és el pendent ferroviari, que diu que quan dissenyen una línia de ferrocarril hi ha un pendent màxim que poden posar, perquè més enllà d'aquest pendent posis la màquina que posis, el motor, no controlaràs el tren. I ell va dir que deixar sortir de la política i entregar la política als jutges era aquest pendent ferroviari que la política no ho podria recuperar. I tristament tinc la sensació que anem per aquí i que tenia raó.
1: Miquel, sí.
5: Jo hi ha una cosa que... quan diem la separació de poders legislatiu, executiu i judicial, no? Penso que s'ha d'actuar amb... ara potser empezarem a ser filosòfic, eh? S'ha d'actuar amb una línia. O sigui, el graciós seria que un discrepés de l'altre, no? O que entre els tres arribessin a un entente cordial i sense que un es plegués a l'altre. Llavors, jo quan es parla de divisió de poders o es parla de que un tira per aquí i l'altre tira per allà, no em sembla malament. El que em sembla és quan hi ha aquests subterfugis o aquestes, diguéssim, maneres de fer que el que fan és posar en evidència els tres poders. Però no entenc que els poders han d'anar per separat i cadascú ha de tindre la seva manera de funcionar, eh? Però com a estat de dret, i això suposo que és el difícil de l'estat de dret, eh? És aconseguir que aquestes tres potes es coordinin d'una manera dins la discrepància.
1: Sí, Assumpta.
2: No, jo crec que el risc és quan un interfereix la feina de l'altre, és a dir, quan... estan molt clars, no? Si el poder legislatiu és el que legisla, hi ha la voluntat del legislador que respon a la voluntat popular perquè està conformada per la gent que ha votat, no? I per tant conformes unes majories determinades, el que no pot fer el poder judicial és aplicar, que és el que ha d'aplicar, les lleis, aplicar-les sense tenir en compte quina ha estat la voluntat del legislador i el contingut de la llei, i això és el que ens hem trobat. I l'altre, i seguint una mica amb lo del Quim, és quan un partit polític no vol abordar un conflicte polític i en lloc de parlar de política s'amaga darrere la toga i diu que salgan los jueces. O sigui que tan reprobable és una cosa com l'altra en aquest sentit, eh? I per tant, ostres, és que és una miqueta... Llavors, fa un temps es va començar a plantejar un dels temes que era la reforma a la justícia. La reforma a la justícia en les investigacions, en els propis òrgans de govern, en l'accés a la justícia, fer-la molt més democràtica, perquè jo crec que és el poder dels tres que menys s'ha democratitzat. I no dic que els jutges no siguin demòcrates, sinó que és el que menys s'ha democratitzat. Bueno, doncs es planteja una reforma a la justícia que, a més, va amb els criteris europeus, i resulta que les associacions professionals es neguen a reformar la justícia amb un criteri que és el normal, allò que investigui el fiscal i no el jutge, com s'accedeix a la carrera judicial, que ara s'hi accedeix per dret divino, de pare a fill. No, i entre altres coses, El problema és que t'has de passar 3 anys estudiant i, per tant, necessites una capacitat econòmica. Mm-hmm. Si no, o sigui, la justícia no és democràtica. I tu, el que tu deies una miqueta abans, però l'Audiència Nacional és la cosa menys democràtica del món, perquè és l'hereva directa del top. Vam passar, sin mediar palabra, del Tribunal d'Ordre Públic a l'Audiència Nacional. L'Audiència Nacional és un esquema dins de l'esquema judicial que no hauria d'existir, perquè... No hauria d'existir, perquè els delictes que tracta es poden tractar en els tribunals territorials i ordinaris. És una cosa... Llavors, són coses d'aquelles que dius... Bueno, potser no hem acabat la transició, no? I en la justícia no l'hem acabada.
1: Dani, crec que l'Emiliano també voldrà dir alguna cosa. I el Quim?
0: És que l'assumpte no ho ha explicat, però ella quan parla d'ingerència està parlant del cas d'en Francesc, que és aquest veí de Vallirana de 55 anys, que avui el Suprem... ha sentenciat...
2: Ah, quan he parlat de l'eutanàsia.
0: I de l'eutanàsia i de la ingerència. Sí, de la ingerència del poder judicial en el poder legislatiu. Quan es va fer la llei de l'eutanàsia, hi havia uns articles que el que feien era... amb boca, estic agafant els arguments de la presidenta del dret a morir dignament, que va fer entrevistes després del cas, ara no em sortirà el nom, del cas d'aquesta noia que va ser adormida fa uns mesos, en què ella admetia que s'havia comès un error en el redactat de la llei, perquè uns articles que s'havien posat com a garantia del propi demandant, que si a l'últim moment volia dir no m'he arrepentit i no vull l'eutanàsia, que pogués fer-ho, que tingués la llibertat de fer-ho, però en cap moment que ni el pare, ni un familiar, ni associacions... de abogados por los cristianos, etcètera, etcètera, poguessin manipular com a organitzacions i utilitzar aquests familiars per anar en contra d'una voluntat pròpia. Al final, la possessió de la vida és teva.
2: I tant.
0: Per tant, tu has de ser l'últim que ha de poder decidir sobre la teva pròpia vida si tens una enfermedad que no et permet portar una vida digna. I amb el dictamen que ha fet avui el Tribunal Suprem, s'està marcant jurisprudència i la legislació espanyola ja no podrà ser mai més, malgrat modifiquem la llei, ja no podrà ser mai més com la resta dels països europeus. Perquè sempre podrà haver-hi una ingerència en determinada intensitat que pugui privar a qualsevol persona que ho demandi i que se li otorgui segons llei que pugui tenir dret a una eutanàsia. Ara l'únic que es pot fer, i és que aquest dematí he tingut oportunitat de poder escoltar un expert en legislació amb el tema d'eutanàsia, l'únic que es pot fer és limitar aquest temps en què poden dilatar, que no puguin dilatar durant 2-3 anys, que puguin dilatar durant un temps més limitat. Però la ingerència d'aquestes organitzacions a Espanya ja no es pot fer. Per què? Perquè hi ha hagut ingerència del poder judicial amb el poder legislador.
1: Emiliano, i després el Guim, sí.
4: Quan Montesquieu fa uns anys ja va crear això de los poders, no? Legislatiu, executiu, el judicial i tot això, ja sabia, i després s'ha demostrat, que això no era un sistema perfecte. Era el més dolent de los sistemas, ¿no? A la democràcia le passa lo mateix. La democràcia no és un sistema perfecte. La justícia no és un sistema perfecte. Evidentment, n'hi ha qüestions que són molt discutibles i la qüestió aquesta que al·ludia al Dani pot ser una d'aquestes, ¿no? Però saps el que passa? Que aquest sistema que va crear Montesquieu i després van consolidar altres... És un sistema que estava basat, i ja ho deia Montesquieu, en el entender el respeto. Decía, entender, lo decía en francès, ¿no? Entender el respeto de los poderes. En Espanya ha passat una cosa que difícilment podria passar en altre país amb aquesta intensitat. I és que el poder executivo nomena, interfereix, participa del poder judicial. Aleshores, tenim un Tribunal Constitucional totalment intervingut, tenim un Consejo General del Poder Judicial totalment intervingut, tenim una Fiscalía General del Estado nombrada políticament i amb algunes actuacions en la línia d'un interès polític determinat. I aleshores... la mancança de respecte entre aquest sistema és el que pot provocar una democràcia ineficient i una democràcia, si no fallida, una democràcia que no agradarà. Dit això, i tant, que hi haurà problemes, hi haurà desajustos, hi haurà coses que... Però el mateix sistema judicial i la mateixa capacitat del legislador està per això. Això que tu dius de la jurisprudència sí que es pot evitar. Noves lleis.
1: Vuit
4: legislador,
1: i,
4: sí.
1: 8 i 17 minuts, Quim, i si algú vol intervenir, si no, canviarem d'assumpte després. Digues.
3: Sí, no, jo crec que estan sortint com dues visions una mica diferents. Una que hi ha un problema amb la justícia que és estructural i l'altra que és un problema que, diguem-ne, bueno, les coses no són perfectes. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit l'Escarpa, que apuntava més a que hi havia un problema estructural, és a dir, el mateix BOE on resulta que es dissolia el Tribunal d'Ordre Público, es creava l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, i els jutges del TOP passaven a l'Audiència Nacional i al Tribunal d'Ordre Público. Les mateixes persones. És a dir, a Espanya, a diferència del que va passar a Itàlia o del que va passar a Alemanya, no hi ha hagut un procés de desfascistització. Gens. A Alemanya sí, jutges van deixar de ser-ho. A Itàlia també. A Espanya no ha passat. I
4: fa
3: això...
4: 80 anys d'això. Bueno, no. Tribunal d'Orden Público és de Franco, no? Això?
3: Sí.
2: Bueno, ah, 77.
3: Hi ha hagut una continuïtat? Hi ha hagut una continuïtat?
4: Fins, quan, 50 anys?
13: 48.
4: 48? 48 anys? 48 anys? Estem parlant de 48 anys?
3: I no, hi ha 48 anys?
4: El sistema judicial espanyol des d'una posició de 48, una dictadura de Franco.
1: Però un segon, que estava intervenint el Quim, i després si vols dir alguna cosa...
3: Dic que no hi ha hagut discontinuïtat. I no n'hi ha hagut. I no n'hi ha hagut. I després un altre tema, és a dir, quan parlem de quan hi ha tot això, el Manuel Castells també parlaven del fet de la responsabilitat dels partits polítics. I llavors aquest és un tema que jo crec que no hem resolt, perquè, és a dir, realment si t'esperes a que hi hagi una sentència per saber si algú és culpable o si no és culpable, pot passar molt de temps i això fa mal. Però quan resulta que hi ha tantes denúncies i més o menys la sospita de que moltes d'elles acabaran amb un no-res, també potser hem acabat amb el pèndol a l'altre cantó, amb la qual n'hi ha prou acusar algú d'alguna cosa, que no et preocupis, que aquesta persona ja sortirà i, mira, i d'aquí 10 anys ja demanarem perdó. I doncs, aquest és un tema que entre tots plegats crec que no hem sabut, no sabem resoldre.
1: Dani, que m'ha dit que sí que volia afegir alguna cosa més, i passem al següent tema. Digues.
14: Agafant aquest últim fil d'en Quim, que s'acusa amb llibertat, avui hem tingut a Catalunya el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que va ser acusat per Aldama d'haver rebut 50.000 euros en la seva última compareixença davant dels mitjans ja fa mesos. Ell ho va negar, no ha sortit res més d'això, és gratuït, i aquest senyor se'n va de rosites, acusant a un càrrec electe que té responsabilitats ministerials. Dit això, Emiliano, el que jo em refereixo és la política ha estat en revisió des de l'any 77, des de la democràcia. Ha estat en revisió i ha evolucionat, millor o pitjor, però ha evolucionat. Els partits han evolucionat. Ara existeixen lleis de transparència. O sigui, ja les coses no són com quan governava Suárez i com quan governava Felipe González. La justícia no ha estat en revisió. En cap moment ha estat en revisió. Seguim tenint un sistema i em sap greu donar-li la raó en Quim.
1: Home, que no sap greu, pobre.
14: No.
1: Però per què et sap greu?
14: No és personal. Ho dic en el sentit de que i tu deies, és que són 48 anys...
2: Sí, i encara estem igual.
14: Que és que encara estem igual, que no hi ha hagut una revisió.
4: Que estem igual.
14: I tu posaves un exemple que és escandalós, que és que, escolta, respectant la sentència i tal, hi ha hagut un fiscal general que ha estat jutjat, sentenciat, inhabilitat i condemnat.
4: Sí.
14: I hi ha un delinqüent confès que ha robat milions a Hisenda, que té un àtic a Madrid...
2: I que ja està.
14: I que se'n va de rositas.
4: Qui és, ja ha dit?
14: El marit d'Isabel Ayuso. La parella d'Isabel Díaz Ayuso, sí, que és qui va propiciar que el fiscal general hagi estat inhabilitat.
4: I 50.000 delinqüents més.
14: I no t'ho perdis. I no t'ho perdis. I no t'ho perdis. I en aquest procés judicial va haver-hi un cap de gabinet que es diu Miguel Ángel Rodríguez, que ha reconegut haver mentit en seu judicial que aquesta casa va treure una notícia conforme es demostrava que havia mentit en seu judicial, i aquest senyor s'ha anat de rosites. I després, a posteriori, hem tingut un testimoni que es diu Bárcenas, que va fer un testimoni, un expresident del govern, que va fer un altre testimoni, que eren contraris, i que aquí
0: Jo, ho sento, sempre poso el mateix exemple. Jo quan tinc dos nens i un ha tirat la pilota a casa al veí, és un dels dos.
3: Clar.
0: Però si un em diu ha sigut l'altre, l'altre ha sigut l'altre, un dels dos menteix. Per tant, no fotem.
4: Però és que la qüestió aquí no és si estamos con el Tomás, sembla que...
0: No és Tomás.
4: Estic
0: posant en qüestió
4: del Partit Popular.
0: Estic posant en qüestió el sistema.
4: De la parella de l'Ayuso. Escolta'm tu. Té la mateixa rellevància el que fa un fiscal general de l'Estat que el que fa al final un particular. No, al final un particular que
0: eres
4: jo no,
0: tu qui feies
4: no,
0: esment
4: disculpo,
0: que estem pagant ara mateix declaracions de la renta
4: però,
0: i
4: Dani,
0: aquest senyor quan havia de pagar no sé quants milions Dani, o centenars de milers d'euros en una declaració de la renta no les
4: però,
0: va pagar.
4: Escolta'm una cosa, però per això té el problema judicial amb Hisenda. Què té?
0: I encara no s'ha resolt.
4: Però escolta, és que la justícia espanyola té un altre problema que és la lentitud. La lentitud.
0: Amb segons quins casos.
1: La lentitud.
0: Amb segons quins casos.
4: No, en tots. No. En tots. No conec. Jo no conec un cas rellevant, això ràpid, no ho conec. Perdona,
0: Zapatero
4: no ho conec.
0: Estarà declarant dues setmanes.
4: Però escolta'm una cosa.
0: Davant Zapatero, de l'Audiència Nacional.
4: Zapatero acaba de rebre una imputació ara, a veure què passa.
2: Mira, la Kitchen... Perdona,
1: a veure, la som de ser.
2: La Kitchen deu fer fa 10 anys,
0: 12.
2: No? 12 i l'estem jutjant ara. El cas són mascarilles, 12 mesos. Perquè vegis, és, bueno, són dos casos de corrupció, que jo rebuig els dos, el fet dels
0: igual
2: dos, de 12 anys, 12 mesos. Quan la justícia perd el temps, diríem, quan no hi ha, és tot tan lent, deixa de ser justícia, i això està clar. Ara, que hi ha té un problema endèmic, que és que no es pot jutjar un cas i tenir la gent 10 anys esperant un judici.
4: I per què
2: a més, mira, no és per faltar recursos, perquè alguns judicis els fan. T'haig de dir que quan la justícia veu que hi ha un polític implicat, proroguen i les coses sense tenir en compte el dany que es causa a la persona que se'n causa de dany, en aquests casos. Per tant, la política i la justícia és lenta i això s'ha d'arreglar, això és evident. Per això hi havia la llei de reforma de la justícia que ells no els hi va agradar gens i, per tant, no estan. Ara, que hi ha diferències de temps, ja et dic, aquí, dos casos d'ara, Kitchen, caso mascarilles, 12 anys, 12 mesos. És a dir, que aquí hi ha alguna cosa que falla i que està fallant. I, a més, hi ha una cosa que està molt clara. Jo estic convençuda que és que hi ha un govern d'esquerres, hi ha un moviment molt de dretes cada vegada més potent i molesta. I, per tant, doncs mira, por tierra mare y aire.
1: Les 8 i 24 minuts, hi ha alguna cosa que tenim clara? És que seguirem parlant d'això? La de temps que seguirem
4: tota la vida
1: parlant d'això. No sé, tota la vida. Esperem que tota la vida, no. Però vaja.
4: Tota la vida.
1: En qualsevol cas, del que hem parlat molt era de que Catalunya havia d'aprovar els pressupostos. Això és una cosa que s'ha dit per activa i per passiva, que s'ha explicat tant fent referència al govern de Catalunya com al de Madrid, que no pot ser que s'estiguin prorrogant els pressupostos. Bé, doncs sembla ser que finalment tindrem pressupostos, no? Hi haurà fumata blanca, si més no. Ahir vèiem l'acord entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i avui efectivament hem assistit a aquesta reunió bilateral en la que s'ha donat llum verda al finançament que permetrà arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra l'any 2030, la construcció de la línia orbital que unirà Mataró amb Vilanova, la creació d'un consorci d'inversions que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya o les noves majories a la Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Quim, començo per tu. M'imagino que content, no?, com a persona d'Esquerra Republicana, que avui Esquerra pugui lluir tots aquests acords, no?
3: Sí, no, això és com els acudits. Tinc una notícia bona i una de dolenta.
1: Vinga.
3: A veure, la bona notícia és que hi ha pressupostos, perquè l'últim que es van aprovar van ser l'any 2023.
2: 23, sí.
3: I realment, un any sense pressupostos prorrogant-los, doncs sempre és una nosa, però es pot tirar endavant. Però és veritat que molts anys sense pressupostos i l'any vinent és any d'eleccions i el 28 també, hi ha coses que no es poden fer i, per tant, que hi hagi pressupostos permetrà fer una sèrie de coses que se'ns haurien quedat aturades. Aquesta seria la bona notícia. La mala notícia és que les hemeroteques existeixen i, per tant, no desvetllaré cap secret. L'acord del que es va arribar aquesta setmana no és exactament el mateix el que s'havia arribat al principi. Uh-huh. I això és una mala notícia, en primer lloc, perquè quan es revisen els pactes, si són a l'alça, doncs és una bona notícia, però si són a la baixa és una mala notícia. Però també crec que és una mala notícia pels protagonistes, tant pel Partit Socialista com per Esquerra, perquè d'alguna manera és reconèixer que en el seu moment o no van calibrar el que era possible, el que no era possible, o no van calibrar bé, o no han volgut fer algunes coses. I doncs, en aquest sentit, jo crec que aquesta revisió a la baixa fa mal als dos.
1: Miquel, com ho veus tu?
5: Jo crec que hi hagi pressupostos és bo. I els que estem, diguéssim, d'alguna manera o altra, torno a insistir, jo treballo en un ambulatori, llavors, encara que és una cosa molt, diguéssim, que ens queda molt de lluny, moltes decisions a les que es prenen en un ambulatori del dia a dia, hi ha pressupostos o no hi ha pressupostos? I coses, són coses, no et diré tontes, però si pots posar una persona de suplent que t'ajudi, són coses que són molt del dia a dia i que a vegades es queden una miqueta com lluny quan sents la paraula pressupostos, no? Tot i que, i amb això estic d'acord amb el Quim, en el sentit de que els pressupostos són com una idea, una intel·lèquia que serveix com de guia, no? I normalment del que tu et proposen o del que tu et pensaves en el seu moment, doncs acaba sent una altra cosa, no? Però està bé que hi hagi aquesta guia, tot i que a mi em més agrada que haguessin sigut uns pressupostos, vull dir, els primers que es tenien que haver fet amb Esquerra Republicana. Però tornem abans amb del que és la democràcia, no? El tema de l'estira i la ronça, i tu una mica per aquí, una miqueta per allà, però jo et dic, sobretot pel que estem amb la cosa pública, per dir d'alguna manera, el fet de que hi hagi aquest camí, de veritat, que tranquil·litza a la gent més de base, també, perquè són d'aquelles coses que acaben baixant a baix de tot.
1: Segueixes tu, Emiliano?
4: Sí. Mira, jo és que penso que el tema dels pressupostos és bàsic i és fonamental en qualsevol país.
5: Sí, sí, sí.
4: Sí, perquè és la manera... Penso que la política és una mena d'organització que al final el seu objectiu és aconseguir que els ciutadans...
5: Sí, però, Emiliano, perdó, però em refereixo que el pressupost, quan te'l presenten, és un esquelet que després a vegades acaba sent d'una altra manera.
4: I tant.
5: Però serveix d'això.
4: Però vaig al concepte, no? Per mi, política, més benestar pel ciutadà. Aquest és l'objectiu, per mi, de l'organització política. I aleshores, la manera de baixar la terra, aquestes iniciatives polítiques que... millor o pitjor orientades en funció de la ideologia de qui les fa, són els pressupostos. Sí. I aleshores, que hi hagin uns pressupostos, per mi, és una bona notícia. És més, jo això ho faria d'una manera més rígida. No entenc com un país, un govern, pot renovar un pressupost un any i un altre any i un altre any i fins a 4 anys. No ho entenc. Ja sé que la Constitució diu que pressupostos cada any, però si no es presenten, se prorroguen i no passa res. Els reales decretos famosos, no? Aleshores, per mi, bona notícia, pot estar en acord o en desacord,
1: amb
4: pressupostos. Però que tinguessin pressupostos és una gran notícia.
1: Sí, sí. Assumpte, sí.
2: No, una mica amb el que deia l'Emiliano, clar, que és... hi han d'haver-hi pressupostos. Llavors, per exemple, la llei, en el món municipal, sempre preveu que hi hagin pressupostos, perquè si no s'aproven els pressupostos, es fa la qüestió de confiança, si no presentes un alcalde alternatiu i guanyes, queden aprovats els pressupostos que s'han presentat. Per tant, en el món municipal, la llei ja pretén, ja preveu que sempre hi hagin pressupostos. És en les autonomies i en l'Estat on els pressupostos pues, es poden anar prorrogant. Ara, per mi és molt important, perquè jo crec que els pressupostos, en el fons, o la forma, és l'expressió de la voluntat política, és a dir, aquestes són les meves polítiques. Després hi ha tots aquests temes pràctics que són molt importants, que és que si tu tens majors ingressos els pots dedicar a això, els hi pots dedicar, si no, els majors ingressos sempre tens moltes dificultats per incorporar-los, o no els tens, això és veritat. Pots tenir més capacitat d'endeutament, pots fixar el límit de l'endeutament, és a dir, tens molts instruments de fiscalitat i instruments, perquè també s'aprova la llei d'acompanyament dels pressupostos, per tant, tens tots uns instruments que et permet tenir uns ingressos i, a més, tu expresses on vols fer la despesa. No és el mateix, es pot sobreviure i es pot viure, això és veritat. Però els expedients, aquests decrets que fem de suplement de crèdit, no és el mateix, perquè tens un topall, igual tu dius, tinc 9.000 milions de majors ingressos i només en pots incorporar 5.000. Vull dir que són coses que s'han de pensar i jo crec que és important. Jo crec que és important l'acord amb Esquerra Republicana i amb els comuns, perquè és un acord a tres, perquè si no tampoc sortirien els pressupostos. I jo crec que s'han recollit coses que són... Jo me'n recordo la línia orbital, Ah, clar, en aquell moment, no?, que es parlava de la
1: Llei Orbital. Era del primer govern, del govern de Pasqual Maragall, no?
2: Del govern de Pasqual Maragall, sí, sí. Jo estava a la tema, em sembla, i aleshores ja es parlava de la línia orbital. Són coses que es van recuperant, però bueno, està bé. No, però, per exemple, és veritat que qui patia molt en l'àmbit d'educació, igual és més fàcil tirar endavant una negociació i pots tenir més marge de negociació perquè pots tenir més diners i, clar, per tant, pots tenir més recursos. O amb sanitat, que és un dels problemes endèmics on tu estàs arrossegant un dèficit que si el pots aixugar, doncs d'alguna manera millora i t'ajuda.
4: O en habitatge.
2: O en habitatge.
1: Dani, i després el Miquel vol dir alguna cosa.
2: Però per això serveix, perdona, per això serveixen els impostos, eh? No pel tinglado, no. Els impostos serveixen per les polítiques públiques.
4: No, si ho diu per això.
2: No, les polítiques públiques, no tinglados.
4: Fa la puntilla per això.
1: Qualsevol persona que vulgui saber a què van els seus impostos, com que vagi a un hospital i es passi un parell de dies visitant gent, i si ja té accés a la UCI, allà ho entendrà perfectament on van els impostos. Dani, sí.
14: Jo, malauradament, ho vaig entendre quan vaig estar a la UCI 3 dies
1: ja.
14: I tenia una persona, de fet 3, perquè eren 3 torns, 24 hores atent només a mi el que em passava.
1: És impressionant, el tema de... És impressionant. Digues.
14: Jo tiro enrere, jo he estat en comunicació política, no és cap secret, no me n'amago, he estat en comunicació política durant més de 10 anys. Hi ha molta gent que li fa vergonya, a mi no em fa vergonya, perquè va ser una etapa molt bonica de la meva vida on vaig aprendre molt, coses que tornaria a fer i coses que no tornaria a fer. Però bueno, el fet és que he viscut molts pressupostos, he viscut moltes negociacions de pressupostos. Jo tiro enrere i de tots els pressupostos m'he trobat sempre en la mateixa situació, que és que qui presentava els pressupostos eren els millors pressupostos de la democràcia, perquè eren els que més invertien en educació, en polítiques socials, en etcètera, tot el que m'allargui. I llavors hi havia l'oposició que deia, no, perquè no són els millors, perquè falten en això, perquè falten en això, perquè falten en això, i perquè vostè només augmenta la partida en aquest departament en tal Pasqual. Al final, després de tants anys, jo trec la conclusió que és que la millor política és la possibilista. És a dir, tenim uns pressupostos. Són insuficients? Són insuficients. Falten partides en moltes coses. En Rodalies, segur que me'n deixo... És que ara, tantes coses m'haurien de venir al cap que no em venen. No arribarem a posar al dia el sou de mestres, Mossos i metges, ni de conya, però es podrà avançar una miqueta. Per tant, és bo que hi hagi pressupostos. És insuficient. És que la vida sempre és insuficient. És que si la vida fos suficient... Hòstia, que avorrida, no? I perdó per l'hòstia. Però que avorrida, no? Perquè és que llavors, què estem fotent aquí?
1: Miquel, sí que volies dir.
5: És que estic totalment d'acord, vull dir, no és que em pensava que em ho deies a mi, estic totalment d'acord, vull dir, no.
14: Tinc la tendència sempre d'agafar un interlocutor amb el gran
5: que no porto les ulleres posades i no sé si m'estàs mirant. No, el tema és que insisteixo amb la idea de que el pressupost el que et fa és un marc, diguéssim, una superestructura que et permet afrontar coses d'una manera, diguéssim, més optimista. I aquesta superestructura la fas d'una manera o una altra segons el govern o les persones que en aquell moment construeixen aquests pressupostos. Jo m'agradarien uns pressupostos més nacionalment potents, però bueno, això és una neura meva, però vull dir que entenc que d'haver-hi l'estructura, doncs, ha de ser-hi. Però hi ha una cosa que ens oblidem. De lo que es pressuposta, el que s'executa, a vegades, és... també hi ha un altre món, eh? Perquè vull dir, el pressupost, tornem amb el tema aquest que és una entelèquia, és una cosa que et marca una guia. Després, els camins, durant la pandèmia, no en veure, escolta, van sortir diners de tot arreu i segurament no estaven pressupostats, eh? No, vull dir...
2: No, perquè es van posar fons extraordinaris.
5: Sí, però em vinc a referir que quan arribem a aquests punts, els diners acaben sortint i aquí hi ha la ideologia, diguéssim, que és secundària. Però el que em vinc a referir és que és important que quan una cosa es pressuposta, acabi més o menys executant-se. I a Catalunya això a vegades clama al cel de lo que es pressuposa, i no la Generalitat, diguéssim,
2: una cosa és la despesa, una cosa és la despesa i l'altra l'inversió, que l'inversió és a llarg plaç i per tant entra en el pressupost d'inversions, que és diferent. Però els pressupostos tenen una cosa molt bona, que són el fons de contingència, que és que hi ha una partida mínima per si passa alguna cosa, que és la dana, els fons de contingència, que si a final d'any no hi ha hagut cap contingència, doncs mira, reparteixen i es dediquen a altres polítiques públiques. Però això, si no tens pressupostos, també ho pateixes.
1: Avui estàvem molt pendents de dues reunions. Una era aquesta, la Comissió Estat-Generalitat, malgrat aquí sabíem força bé per on anava la història. L'altra era la reunió a Educació amb els sindicats. La notícia és que no s'han trencat les negociacions. És a dir, no hi ha hagut acord, però sí la voluntat de continuar negociant de manera pràcticament diària. És el titular que tenim ara mateix al damunt la taula, continuen sense posar-se d'acord amb la proposta que han fet avui al Departament d'Ensenyament. Sembla ser que, efectivament, el gran titular és la voluntat per part de l'USTEC, de la CGT, de seure's a negociar i trobar una solució el més ràpidament possible. De moment, això sí, no es desconvoca les jornades de vaga que hi havia pendents. Com esteu seguint tot aquest conflicte assumpte? Com l'estàs seguint tu?
2: Bueno, amb preocupació, perquè són molts dies de vaga. Per exemple, a mi em preocupa que deien no, l'amenaça de no fer les colònies, vull dir que tot això acaba repercutint molt sobre les famílies, i sobre la canalla i sobre les famílies, no? Sobre la manera d'organitzar-se també i de fer moltes coses. I a més és que a la llarga el tema d'educació no és aquestes vagues. En general, el que estem veient és que quan fan l'informe PISA, no? Quan venen i fan els informes, se'ns posen a tots els pèls de punta amb el nivell educatiu dels nostres infants, i per tant aquí tenim un problema greu i que hem d'abordar. Al mateix temps que s'ha d'abordar també, no hi haurà una bona educació si no tenim cura dels nostres professionals, i per tant s'ha d'atendre lo dels professionals. Jo crec que les negociacions s'han de fer amb tots els sindicats presents. Jo crec que aquí hi ha hagut en algun moment potser alguna cosa que no ha acabat de fer, i home, si s'han posat ja reunions diàries, com a mínim veig que més o menys ho tenen encarrilat. I sí que és veritat que vaig veure que Ensenyament havia fet una altra proposta d'adelantar part de dels sous i de les retribucions. A mi, per exemple, d'algunes coses que deia l'USTEC no m'agradava, tipus, on els Mossos els hi donen i a nosaltres no. Home, no es tracta d'enfrontar sectors de Mossos contra mestres, entre altres coses, perquè els nivells de plusos és totalment diferent. Però sí que crec que, en general, els professionals, els que tenen cura dels nostres infants o de nosaltres, hem de tenir cura d'ells, i també hem de cuidar a la comunitat educativa. Si no, serà molt difícil posar remei a l'educació en general.
1: Com ho veus tu, Emilio, no?
4: A veure, qualsevol vaga, i més a més amb l'educació, que és un tema capital, doncs és una mala notícia, no? El que passa que en aquesta vaga, que ja triga molt, o sigui, ja són molts dies de vaga, n'hi han hagut tics que a mi personalment no m'han agradat, no? No sé si ho comentava l'última tertúlia, que ja sí. Estava la vaga, la qüestió de que els professors no anirien a fer colònies i tot, com un xantatge, no? No, penso que no, aquest no és el camí, no? I segurament tenen raó en moltes coses que demanen, no? Escolta'm, també des de la part de la ciutadania, al col·lectiu de professors, a lo millor també tenim coses que ens agradarien que canviessin, no? Per contribuir a que segurament aquesta classificació que feia referència a l'assumpte de l'informe PISA, que és particularment criminal amb nosaltres, doncs millori d'alguna manera. Jo penso que ells tenen alguna mena de responsabilitat amb això també, important. La qualitat del professorat segurament és un factor a millora, amb tot el respecte, ho dic. Jo he sigut professor universitari, no és el mateix, perquè no he sigut assalariat, per dir-ho d'alguna manera, i tal, professor associat, però sé el que és una docència, no? I sé que el paper d'un professor és molt complicat, és molt complicat. Té que ser una persona molt ben preparada i amb una remuneració digna.
1: Clar. Segueixes tu, Quim?
3: Sí, a veure, enllaço una miqueta amb el tema que parlàvem abans, perquè jo suposo que si han vist que poden fer negociacions diàries, en part és perquè hi ha pressupostos, perquè això són més diners, i evidentment les reivindicacions dels mestres, com qualsevol reivindicació, al final, val diners, i ara doncs n'hi haurà i es podrà abordar, veurem amb quin èxit. l'educació a Catalunya és una, és una de les moltes coses que se'ns està desfent a les mans, que se'ns està caient. L'assumpte parlava de l'informe PISA. Fa uns anys el gran drama era la taxa d'abandonament escolar. Sembla ser que en algun moment es va decidir que perquè no hi hagués l'abandonament escolar el que farem és que tothom passarà de curs amb un no assolit. Aquest és un dels greus problemes, que jo suposo que no és dels mestres, però el nivell ha baixat en part perquè la gent està passant de curs amb un nivell baixíssim, i doncs clar, l'exemple és, si no cal, doncs endavant. És a dir, si no cal aprendre per passar de curs, per què d'aprendre? I aquest és un problema molt greu que va més enllà de les reivindicacions més que es plantegen en aquesta vaga. I tenim un problema molt seriós amb l'ensenyament a Catalunya.
1: Miquel, tu què dius?
5: Jo l'últim dia que vaig estar aquí també vaig estar amb l'Emiliano i ja va sortir aquest tema. I jo em tornaré a

0: marxista, en el sentit de que hi ha gent, a segons quins barris, que tenen una oportunitat a la vida. I si aquella oportunitat no els hi funciona, allò s'enfonsa. Hi ha gent d'altres zones que té diverses oportunitats. I, escolta, i me n'alegro per ells, però vull dir que amb tot aquest, diguéssim, merder que s'ha compartit, hi ha unes personetes que no ens en recordem, que són els nostres fills, i això, que estan populant per allà, i la veritat em sembla, tornant amb la idea aquest del concepte d'escola, no? Que són, o almenys sembla, els que estem, posem-nos també en primera persona, pensant menys, ei, i a mi no m'agrada ser professor, vull dir, no m'agradaria, jo no em foto una classe amb 25 nens com el meu fill, vull dir, ni boig. I crec que mereixen un respecte i un suport, però és veritat que l'educació està centrada en educar aquestes personetes. I crec que a vegades el llegir ens està fent perdre una miqueta l'escriure.
1: Dani, no sé si l'assumpte vol dir alguna cosa, també. Sí.
2: Jo crec que aquí hem de tenir en compte dos plans de visualització i tenir observar dos plans diferents. Aquí hi ha una cosa, que és que surten uns mestres al carrer a manifestar-se de forma molt legítima, i quan tots els mitjans de comunicació surten a cobrir aquestes manifestacions i els hi posen el micro al davant, els hi sentim a parlar menys ràtios, més educadors, més docents, més psicòlegs, més instruments per lluitar contra la diversitat que tenim a les aules. I després, alguns sí i d'altres no, diuen, i actualitzar la nostra situació remunerària.
0: Totalment legítima, eh?
2: No, evidentment, clar que sí. Però aquí hi ha un còmput.
1: Deixa'm fer un incís. Ara el Miquel es torna a sentir interpel·lat perquè el Dani continua mirant-lo només a ell mentre parla. Ho dic perquè...
3: Ara
0: que mirem l'assumpte,
4: i saltaré cap a l'Emiliano.
0: Quin fa estona que no el miro.
1: Perdó per la broma, però ho he trobat necessari perquè he vist la cara del Miquel, que està com dient...
4: Jo perquè normalment ho fa amb mi.
1: També és veritat. Segueix, Dani.
2: I llavors hi ha un altre pla, que és l'USTEC.
1: Sí, sí.
2: Que l'USTEC fa una setmana li va canviar aquest pla, li va canviar el que és la situació, i realment se li va veure quina lliga està jugant l'USTEC, que dins de tot el paradigma de sindicats de Catalunya i educatius, l'USTEC doncs, és especial, no? I fa una setmana vam veure com el Departament d'Educació feia un oferiment a l'USTEC per tancar aquesta vaga i li deia... poso sobre la taula més educadors, més docents, més instruments per lluitar contra la diversitat, i podem parlar del tema de la remuneració, però amb més marge, perquè realment els diners que hi ha són els que hi ha. I la resposta de l'USTEC en entrevista de la seva portaveu, Yolanda Segura, en una entrevista al Diari Ara, era no, jo ho dic així, disculpi, no, la pasta, o sigui, la clau són els 400 euros de més. Aquí és on l'escenari va canviar absolutament. I avui al matí jo he sentit l'entrevista que Yolanda Segura feia amb Gemma Nierga. Jo només l'he sentit a parlar de remuneració. En cap moment ha parlat ni de ràtios, ni d'escola inclusiva, ni d'educadors, ni de cap d'aquests elements. Perdona, de cap ni un.
0: Dani, el Toni va entrevistar fa uns dies que era el de Comissions Obreres, OGT, i comentaven que l'USTEC, diguem si m'equivoco, Toni, que l'USTEC havia bloquejat sistemàticament durant... No me'n recordo exactament com...
1: Deien, van acusar l'USTEC de mirar-se el melic i de no haver aconseguit mai un pacte en els 20 anys que portava sent representatiu.
2: És que l'USTEC fa 20 anys que no tanca un acord en termes d'educació, i ella es ven com el sindicat majoritari, que si voleu un altre dia, ara no, un altre dia podem posar en dubte si és o no és el sindicat majoritari.
3: En la pública primària, possiblement, però... Jo seguint una mica amb la línia del Dani, a més, estic absolutament d'acord. Ara, hi ha una cosa. És veritat que fa 25 anys que no es toquen les retribucions dels metges. Ai, dels metges, dels metges quasi. Dels educadors. I, per tant, és veritat que això s'acaba acumulant, no? I, per tant, ara, que jo crec que el problema més greu en aquest moment, i parlant també d'aquest segon pla, és la complexitat. L'increment de la complexitat social que està reflexada en l'escola, que vol dir l'escola viva, que tens nanos, no?, que vol dir l'increment de la diversitat, que vol dir que es va aprovar un decret d'escola inclusiva en el Parlament de Catalunya a l'època de Junts per Catalunya, la va aprovar, i no, no es va dotar mai econòmicament. Per tant, tu et creus, l'escola inclusiva, portes... I clar, llavors no tens els recursos. Per tant, sí que és veritat que jo crec que part de l'oferta o de la negociació, Educació ha posat sobre la taula dues coses que

0: Són bàsiques, la disminució de les ràtios, perquè tens molta més complexitat en les àrees i necessites molta més dedicació per fer la inclusió de veritat, i sobretot el tema de suport amb altre tipus de professional que no és educador. No vull dir Mossos, eh? A veure si m'enteneu, eh? Pues jo què sé, psicòlegs, educadors socials, és a dir, gent que ajudi a tot el que és la tasca d'inclusió i d'integració d'una diversitat que està fent complexa l'educació en aquest moment. I, al mateix temps, jo insisteixo, 25 anys sense que se'ls hagi tocat el sou.
1: Hi ha hagut un tercer element en aquesta entrevista, que és que la Gemma li pregunta i li diu: escolti, és veritat, i l'USTEC defensa que aquest és el Departament d'Educació més dialogant que ha tingut en els últims 20 anys? I Yolanda Segura respon: sí, és el més dialogant i amb el que més hem pogut parlar i amb el que més es pot parlar. Clar, i llavors la Gemma li pregunta: llavors per què vostè li monta una vaga de 17 dies? I per què no està assegut en una taula parlant?
2: I què ha dit Yolanda Segura?
1: No, s'ha acabat. Ja no hi ha hagut resposta aquí. Aquí ja no hi ha hagut resposta i hem tornat al relat de sempre, que és el que porta fent des de fa... des del 2007.
2: És interessant, crec que era ahir, eh? El Dani em corregirà perquè estava també aquí a l'estudi, i jo vaig dir que és interessant veure com vam començar tota aquesta qüestió de les vagues sobre l'ensenyament parlant dels problemes que hi havia a l'escola, i hem acabat parlant fonamentalment d'un sindicat. És una cosa veritablement curiosa,
0: bueno, perquè...
2: la que ha passat, eh? No sé si això li va molt bé al propi sindicat, no sé si li va molt bé a la pròpia comunitat,
0: que representa, no?
2: Fonamentalment perquè també, i aquí ara em permetran, perquè no vull ser demagògic de cap de les maneres, i vaig a fer una d'aquelles enquestes de metre quadrat, és a dir, entre els amics que es dediquen a la docència, les paraules de Yolanda Segura, com va dir això de les 400-500 euros, gent que estava sortint cada dia a manifestar-se i que d'altra banda estaven totalment a favor dels motius de la vaga, els van caure com una gallada d'aigua freda. No van estar en absolut d'acord, perquè deien: clar que necessitem, com deia l'Assumpta fa un moment, que s'actualitzin els sous, perquè fa molts anys que no pugen els sous, però no és aquest l'únic tema per al qual es pot desconvocar la vaga. En fi, és una cosa curiosa, però és així. Algú vol afegir alguna cosa més sobre això? No? Doncs anem a saludar el Toni Mata, que ara d'aquí un moment, sí, ja el tenim, oi? Toni, què tal, senyor? Bona nit.
3: Molt bona nit, Toni Marín, com esteu?
2: Estem bé, eh? I tu com estàs? I on poses el colofó avui?
3: Doncs encara, segons que no et sento gaire bé, que m'has agafat preparant-me, sincerament.
2: Ah.
3: Un momentet.
2: Fes.
3: Estic encara recuperant-me.
2: Sí?
3: D'una jornada absolutament salvatge a Andorra, que és del que et parlaré avui.
2: Ah, molt bé. Avui vens d'Andorra, o has arribat d'Andorra?
3: Sí, senyor. Val. Vull posar el colofó a la tertúlia parlant de les meves aventures vitals avui, Toni Marín, perquè ahir, per motius relacionats amb la meva reconeguda tasca literària, vaig haver de visitar Andorra a la Vella per recollir un cap de bronze de Carlemany que pesava exactament igual que el meu fill quan tenia 6 mesos, fet que va provocar que els organitzadors es sorprenguessin una mica que ensumés la base de Carlemany per si s'havia cagat, però va ser un acte reflexe pel qual em vaig disculpar.
2: Molt bé.
3: A la cerimònia, Toni, m'hi van acompanyar la meva dona i els meus fills, i anàvem tots guapíssims, t'he de dir, vestits amb les millors gales i amb l'obligació no tacar-nos mentre menjàvem el pica-pica després. He de dir, amb orgull parental, que el govern d'Andorra només va comptabilitzar 129 taques a la pitrera del meu fill petit, fet que li va valdre un diploma. Es van dir coses molt intel·ligents, Toni. Hi va haver aplaudiments, hi va haver copes de xampany, vam xerrar, vam celebrar una bona estona. Tot hauria anat bé, Toni Marín, si no hagués estat per una cosa típica de quan viatges amb nens. A les 3 de la matinada, quan intentàvem descansar, ja érem el primer son, la meva filla va començar a tenir mal de coll i febrícula. I com tu bé saps, perquè ets pare, les criatures només tenen dues posicions. O estan exhaustes, o estan exultants d'energia, o estan morint-se, literalment. No hi ha un terme mig. Per tant, l'emergència em cridava i ja em teniu, per tant, a mi, donant voltes per Andorra a la Vella a les 3:30 de la matinada, buscant una farmàcia de guàrdia. I a Andorra a la Vella, i bueno, tot Andorra, heu de saber que no hi ha roaming, ni 5G, ni res. Els vostres telèfons només fan de càmera de fotos, per entendre'ns. Així que allà estava jo, Toni, com un Indiana Jones andorrà cantant pa pa pa pa, la feta molt. Aquesta era la meva nit després de la festa. L'objectiu era, en aquest cas, retrobar-me amb el meu antic jo dels anys 90 en un flashback sorprenent i inesperat, mirant els noms dels carrers, guiant-me amb un mapa i buscant els números de les façanes, com es feia antes. Problema, que Andorra la Vella és una població on tots els edificis pràcticament són de vidre i amb llums fluorescents. No tenen ni números ni res perquè t'orientis. Andorra la Vella és una ciutat futurista i fantasma i fantàstica que tan bon punt et ven tabacs i navalles d'Albacete com perfums d'Ariana Grande de Chanel, generant una sensació màgica de duty free infinit, francament desconcertant i encisadora al mateix temps. A les 5 t'he de dir, Toni Marín, que ja em trobava al llit després de la meva gimcama nocturna i pensava en com és aquest bonic país d'Andorra, un país, com et deia, futurista, amb un extraordinari bon gust per la literatura, he de dir, un lloc on tothom parla català, fins i tot les persones que a priori serien absolutament insospitades en el nostre context, i on, de cop i volta, et trobes amb el teu cantó més salvatge. Andorra diuen que és el país dels Pirineus, però també és el que et porta a la teva banda més salvatge i més antiga. I així ho he viscut jo, Toni.
2: Escolta'm, deixa'm donar-te una vegada més l'enhorabona, perquè, efectivament, jo crec que ja ho saben, i em sembla que és la setmana vinent que estarà aquí el Toni Mata presencialment, perquè aquest any s'ha endut el Premi Carlemany pel foment de la lectura pel seu llibre Al centre del món. És per això que se'n van a buscar per feta molt pels carrers d'Andorra, que estava allà recollint el premi. Una abraçada, Toni, i enhorabona. Fins demà.
3: La propera vegada parlarem de literatura. Va, que vagi molt bé.
2: Vinga, una abraçada, gràcies. 5 minuts i les 9 en punt de la nit. Acaba de dir Donald Trump que descarta una escalada a Cuba i que aviat farà un anunci sobre el bloqueig al que té sotmès, el bloqueig petroler, sobre el que té sotmès a la illa. Anem a veure, perquè quan hem sabut el judici a Raúl Castro, que té 95 anys... per ser Raúl Castro, Déu-n'hi-do,
0: I els fets aquestes... són del 96.
4: Sí, són del 96, són del 1996.
0: Són del 1996, i jo m'he quedat a quadro, ho he hagut de llegir dues vegades. I ara diu que descarta l'escalada.
2: Sí, descarta l'escalada.
0: Bueno, doncs que aixequi ja el bloqueig, perquè aquesta gent s'està morint
2: directament. Això és el que sembla que podria passar. Això és el que sembla que podria passar, perquè realment l'altre dia veia un reportatge de com estan a l'Havana, per exemple.
0: Ah, no és brutal.
2: I és un desastre, pobra gent, Brutal, eh?
0: És brutal.
4: Jo crec que això és una mica la manxa a la mora, la quita altra mora, no? Vull dir, com que té problemes amb la guerra d'Iran, si la lia Cuba,
0: igual
4: comencem a parlar d'una altra cosa i deixem de parlar d'Iran, d'Hormuz...
5: No t'hi pots refiar de lo que diu el Trump, perquè
4: no, mai,
5: per això, i demà diu al contrari, no?
2: O sigui, sí, sí. Que... O fins i tot en 5 minuts després, és a dir,
5: o 5 minuts després.
2: Potser no cal ni esperar a que passi demà.
4: Recorda Venezuela.
0: Sí.
2: Per cert, he llegit ara fa una estona també els molts problemes que hi ha amb el tema del petroli a Venezuela ara mateix. Les refineries estan fatal. En fi, serà interessant veure quan la història analitzi el que ha estat la petjada de Donald Trump a nivell internacional. Estem molt pendents de moltes coses.
0: Sí, continuem aquí, perquè no sé jo.
2: No, i a mi el que em sembla que de veritat tinc moltes ganes de parlar un dia d'aquests és de Xi Jinping. Com està utilitzant la situació per convertir-se en l'heroi internacional per excel·lència. Que en la mateixa setmana se'n va Donald Trump a veure, li diu que és un senyor el que admira profundament, i 4 dies després fa la foto amb Vladimir Putin i demana que s'acabin de manera immediata tots els fets a l'Orient Mitjà. Això se'n diu o estar en missi repicando.
5: Són els més gestos.
2: No, però impressionant, no?
0: I també es van fent, no?
5: De banda, eh?
0: A mi el que m'ha deixat molt impressionada són aquestes taules dels grans mandataris mundials i ni una dona.
2: Sí.
0: Ni una dona. Parlàvem l'altre dia que hauríem de tornar a recuperar on són les dones, perquè fa temps que ho vam deixar córrer i jo penso que... Però em vaig quedar impressionada. Vamos, una taula allà immensa dels grans mandataris mundials i així se'ns va el món.
2: Què fora, eh? Què, Quim, què dius?
6: Sí, d'acord amb tot el que heu dit. És a dir, la Xina és... hores d'ara probablement ja és la primera potència mundial, ja és possible que ja hagi passat als Estats Units, i bueno, i van fent, Són els més llestos, com deia.
4: A nivell comercial, no? Segur que sí, perquè tenen a la seva possessió la gran majoria del deute dels Estats Units. Amb el qual...
6: sí.
2: Estic molt content, perquè avui tenim una entrevista després de les 9 de la nit, ens ho passarem bomba. Jo us ho dic ara, ell és un mega crack de la vida amb el que podríem parlar de Xi Jinping en un moment donat, si volguéssim, i a més tindria tot el sentit, perquè és expert en comunicació social i persuasió i professor d'estudis de ciències de la informació i de la comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Estic parlant del Lluís Pastor, que el tenim ara mateix ja al control. L'hem anat a buscar per un tema que jo crec que ens ho passarem molt bé.
4: I mestre meu. De la
2: mestre
4: facultat,
2: teu? Sí. Aleshores, ara ho entenc tot, Dani. No? Ara ho hem entès tot. L'hem anat a buscar per parlar d'un tema que jo crec que avui que ens divertirem. Que són aquells programes de televisió que cada vegada hi ha més, que dius, però com és possible que això ho pugui veure algú? No? Aquells que són de nínxol total. De... L'altre dia, Assumpta veia un programa que es deia Yo quiero ese vestido. Saps? I tot el programa anava d'això.
5: Estàs parlant de Telecinco?
2: No. Estem parlant de les plataformes on pots veure Forjados a Fuego, tots els programes que vulguis...
4: Reformes de casa.
2: Reformes de casa, que són absolutament meravellosos.
5: Bueno, escolta'm una cosa, el programa que té Reformes a Casa en Estados Unidos
6: va ser...
5: Però anys,
2: és que tots venen dels Estats Units. Ho hem de deixar. Dani Guillem, Quim Bosch, Emiliano Bermúdez, Assumpta Escar, Miquel Prats, un plaer, de veritat, fins ben aviat.
0: Moltes bon vespre.
2: Una pausa molt breu, arribem a les notícies i després rebem el Lluís aquí al Pla B de Ràdio 4. Tornem ara mateix.
7: Són les 9.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. Finalitza la reunió entre Educació i els sindicats sense acord, però amb la voluntat de seguir negociant. Anem fins al departament amb la nostra companya Laura Hurtado. Bona nit.
9: Bona nit, doncs sí, ja ha acabat la mesa sectorial ara fa uns minuts, que ha durat unes 3 hores. Amb dues parts reconeixen que s'han fet passos endavant, tot i que encara no hi ha acord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
10: I farem tot el que sigui possible, ens reunirem les vegades que faci falta, quan faci falta, per tal de poder afavorir també, diguem-ne, un clima que pugui afavorir precisament poder arribar a aquest acord que tots esperem i desitgem.
11: Fem una crida al col·lectiu perquè el dia 27, que fem vaga general, surti al carrer de forma massiva, participi en aquesta vaga de forma absolutament compromesa.
9: El principal escull, però, continua sent la qüestió salarial. Després que el govern hagi posat sobre la taula una nova proposta que, entre altres, preveu accelerar l'increment de 200 euros del complement específic a 3 anys en comptes de 4, ara és el torn dels sindicats que hauran de presentar una contraproposta. Ho faran demà i divendres en noves reunions intensives que es podrien allargar també la setmana que ve. De moment, però, es manté el cicle de mobilitzacions.
7: Gràcies. Canviem d'assumpte. Jonathan Andic planteja demanar tornar a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, un cop s'hagi estudiat la totalitat de la causa, Laura Monill.
12: La defensa assegura que les proves no són concloents i que necessita analitzar les més de 1.400 pàgines del sumari per intentar rebatre els indicis dels Mossos d'Esquadra. Jonathan Andic, recordem, va quedar en llibertat provisional aquest dimarts després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. En la interlocutòria, però, la jutgessa apunta fins a 7 indicis contra el fill del fundador de Mango, entre els quals una presumpta obsessió amb els diners, contradiccions en les declaracions i la mala relació familiar. A més, sosté que Jonathan Andic hauria planificat la mort del seu pare durant una excursió a Collbató al desembre del 2024, atès que havia visitat la zona 3 vegades els mesos abans de l'accident. La família insisteix en la innocència de Jonathan Andic i nega que hi hagués cap conflicte pel testament o la fortuna familiar.
7: Gràcies. I gairebé 6 mesos després de l'inici del brot de pesta porcina a Catalunya, els experts apunten al desplegament de més mitjans i efectius a la captura de porcs senglars arreu del territori i valorar altres mètodes de control, com ara la castració. Explica'ns, Eloi Sadurní.
13: Un reforç per evitar la propagació de la malaltia a través dels senglars, que en el cas de Catalunya ha anat evolucionant des de fa mesos, abans, segons les investigacions, que es declarés el brot. Joaquim Segalés, investigador del Centre Irta Cresa, i Francesc Closa, doctor en Medicina Veterinària.
14: Entre cometes, el virus no esperem que canviï substancialment, segur que no ho farà, però en canvi la dificultat és tot el que és la distribució, localització i com es mouen aquests animals. Aquí sí que tenim un problema i una dificultat afegida.
15: A les granges està molt controlat per veterinaris, però a nivell de gestió del brot de pesta porcina africana crec que ens han deixat amb una segona línia.
13: I preveuen que el brot a Catalunya sigui similar a altres episodis d'arreu d'Europa, com Bèlgica o Txèquia, on la pesta porcina s'ha erradicat 2 anys després que es declarés el primer positiu.
7: Gràcies. I de la cultura, Aina Clotet ha guanyat el Premi Revelació a la Setmana de la Crítica de Cannes per la pel·lícula Viva, la seva òpera prima. Viva és la primera pel·lícula d'Aina Clotet com a directora, guionista i productora. El film, una tragicomèdia sobre la por a la mort i l'alliberament personal després d'un càncer, ha estat una de les 7 produccions seleccionades a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes, entre més d'un miler de candidatures. En clau internacional, la justícia dels Estats Units imputarà l'expresident cubà, Raúl Castro, per abatre 2 avionetes de l'organització d'ajuda humanitària i anticastrista Hermanos al Rescate al 1996.
16: Today, we are announcing an indictment charging Raúl Castro.
7: Així ho ha anunciat el fiscal general interí dels Estats Units, Todd Blanche, qui ha assegurat que els càrrecs presentats contra Castro i 5 persones més demostren el compromís del president Donald Trump amb el principi que si algú mata nord-americans serà perseguit. Des de Cuba, el president del país, Miguel Díaz-Canel, ha criticat que l'acusació contra el seu predecessor és una acció política sense cap fonament jurídic que només busca reforçar el relat per justificar, dit, el despropòsit d'una agressió militar. I Espanya impulsarà que la Unió Europea imposi sancions al ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben-Gvir, després que aquest difongués un vídeo burlant-se dels activistes detinguts de la flotilla Global Sumut. Unes imatges on apareix el ministre israelià humiliant els activistes emmanillats i agenollats. Ho ha anunciat a X el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha qualificat les imatges d'inacceptables. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.
2: Són les 9 i 5 minuts. Tenim una darrera hora absolutament magnífica avui, ja els dic ara. Primer, perquè tots els dimecres saben vostès que afegim un nou capítol al diccionari de la Horterada. Ignacio Rigau, com estàs? Bona nit, Ignacio.
17: Bona nit.
2: El tema d'avui, deixa'm dir-te que jo no l'acabo de veure massa. És a dir, estic encuriosit en saber com ho acabaràs desenvolupant, tot això.
17: A veure, el tema d'avui és donar-se una dutxa d'aigua freda al matí, no? Diguem, tan bon punt t'has llevat, perquè, i això és l'accent hortera, perquè fa de machote.
2: No, home, perquè fa de machote jo estic segur que no fa ningú, això.
17: Oi tant! Oi tant! Et sorprendries, hi ha una subcultura que diria que fins i tot divinitza, sacralitza la dutxa d'aigua freda, freda, freda, de bon matí.
2: Deixa'm dir-te que a mi m'agrada la dutxa d'aigua freda, no de bon matí, de mig matí, sí. Després del gimnàs.
17: Sí, sí, sí.
2: Després del gimnàs hi ha un moment que surts de, si has fet una sauna, et fas la dutxa d'aigua freda, allò, te'n recordes de tot el, no?, de tots els ancestres.
17: Sí, i després estàs molt relaxat.
2: I estàs, però fantàstic, no?
17: Però hi ha tot un col·lectiu de gent i molt més ampli del que creuries, molt més científic del que creuries, que defensa que fa de macho pecho peludo, de llevar-te i aigua freda.
2: Però aleshores el concepte hortera no és més aviat el macho pecho peludo?
17: No, perquè jo crec que hi ha una mica de tot. El macho pecho peludo té moltíssim risc, que és un camp de mines per l'horterada.
2: És ese medallón. No? Lluís, com estàs, Lluís Pastor?
18: Què tal? Molt bona tarda, Toni.
2: Que bé que estiguis aquí.
18: Estupendo. Ara, diguem, jo que vaig estar dutxant-me amb aigua freda quan jugava a futbol a la Barceloneta, us asseguro que mai més m'he tornat a dutxar amb aigua freda. O sigui que...
2: Però és veritat que et deixa com molt bé.
18: Amb mal de cap. Jo recordo partits que anàvem a jugar a camps per Catalunya quan els camps eren de sorra encara i que tampoc tenien aigua calenta i ens dutxàvem tots després d'un partit suats i tal amb aigua freda. Jo recordo tenir mal de cap durant tot el dia després d'haver-me dutxat, amb la qual jo, la veritat, amb aquesta horterada no cauré, ja t'ho dic ara.
2: Està molt bé. El tema amb el que parlarem avui, amb el Lluís Ignacio Tancandarato, ja t'ho dic ara, i jo crec que també a tots vostès, va néixer de la manera més casual que es poden imaginar, que és aquí un servidor mirant la tele. Jo m'avorreixo bastant veient la tele. Els hi he de ser. No sóc un gran espectador televisiu, tret de coses molt, molt concretes i molt determinades. Però és veritat que a vegades aquelles coses més al·lucinants et deixen enganxat, com dient, com pot ser que efectivament hi hagi un programa com aquell en el qual jo m'hi vaig passar ben bé 10 minuts intentant explicar-m'ho, que era Yo quiero ese vestido. És a dir, un grup de noies doncs, que anaven a buscar el vestit de núvia d'una noia i sobretot això es feia tot un programa de televisió. Quan vaig arribar, clar, a ningú se li escapa que Glòria Galiano és una de les persones que en sap més de televisió a casa nostra, no? En el sentit del que ha dirigit 1000 programes i tots molt potents. No? I ens vam posar a mirar programes d'aquestes característiques i és que, clar, és que la televisió està plena de programes que dius Forjado a Fuego, per exemple, Les subhastes de trasteros. O sigui, aquests programes molt de nínxol, Lluís...
18: Ultranitxo.
2: De ultranitxo, però que mires les audiències, clar, un 1, no sé què, sembla poc, però en realitat per aquestes cadenes és una gran quantitat d'audiència.
18: Sí, home, clar, és molta gent, i és molta gent i amb moltes hores que a vegades hi hauria un buit de programació si no tinguessis aquests programes. Pel que m'expliques, jo tampoc, diguem, alguns d'aquests sí que he vist, però per el que m'explicava abans la Galiano i el Da, hi ha de tots els colors, amb el qual avui parlarem, i jo diria que busquen aquest nitxo per un costat de professions que criden l'atenció perquè moltes d'elles desapareixen o perquè la formalitat de la professió en un món on pràcticament tothom treballa davant d'un ordinador i tal i tots som iguals de mediocres des d'un punt de vista de, formalment del que fem, aquestes professions com aquesta que en dius tu dels ferrers o de gent que fa
2: Forjado a Fuego,
18: fa espases, fa ganivets, fa tradicionalment com es feia abans, clar, això és una cosa que és una professió tan estranya que ens crida l'atenció. O després d'aquests ritus de pas, aquestes situacions com la que em deies, anem a buscar el vestit de núvia de la noia, o el vestit de nuvi del noi, perquè suposo que també ha d'haver-hi potser de nois, i de dir, ostres, són situacions que són extraordinàries.
2: Clar.
18: És a dir, professions extraordinàries amb la visió del segle XXI, això igual fa 3 segles era normal, on anàvem a ferrar els cavalls, doncs el senyor que ens feia els ganivets, però avui són extraordinàries i aquests fets vitals que també són extraordinaris.
2: Però fixa't, Lluís, que tu veus un programa i pràcticament els has vist tots.
18: Tots.
2: O sigui, em va fer molta gràcia un dia que va venir el tinent Rovira i ens vam posar a parlar els dos de programes de reformes. A ell li passa el mateix que a mi. Jo em quedo enganxat amb els programes de reforma. Jo quiero una isla en mi casa. Vull dir, la meva mare sempre quan veu aquells programes diu, però aquí els terrenys han de ser molt baratos, perquè clar, la gent se li queden petites les cases amb 400 metres.
18: Sí.
2: Què tenen aquests programes perquè enganxin d'aquesta manera?
18: Mira, aquí hi ha dues coses del que deies tu. Començo per la segona. La segona és la repetició.
2: Ja.
18: Tu diràs, Lluís, La repetició, fins i tot amb una investigació que vaig fer farà potser una quinzena d'anys, buscàvem quins són els elements d'atracció audiovisual, però també d'atracció humana, i un d'ells és la repetició. Fixa't que fins i tot els magazins que feu, els programes de televisió generalistes i tal, fan les mateixes seccions a les mateixes hores. Si a les 8 comencem amb notícies, notícies. Si a un quart d'hora comença la tertúlia, tertúlia. Si a 2 quarts ve la senyora que ens explica la jardineria, jardineria. És a dir, la repetició la gent ens encanta.
2: Yeah.
18: Per què? Perquè el nostre... I això és molt divertit, perquè els neuròlegs també parlen d'això. El nostre cervell, fixa't quines coses més divertides fa, quan sap quina és la pauta, el que vindrà, està escoltant el que està escoltant, però té ganes de veure què és el següent perquè sap el que és.
2: Yeah.
18: I com que sap el que és, ja clar, el coneix d'alguna manera, clar, i el fa sentir còmode. També hi ha un altre moviment, que és les coses que ens estranyen. Les coses que ens estranyen també ens criden l'atenció. Però aquesta atenció que deies tu, com pot ser que un programa que és pràcticament igual a si mateix, programa rere programa, que l'únic que canvia segurament són els clients que fan la reforma i potser la forma de la casa, però tot és el mateix, la cuina, el lavabo, el parquet, per la repetició. La repetició ens encanta.
2: Fixa't que, saps quina sèrie complia absolutament tot això que dius? House. House era exactament la repetició capítol a capítol. Tu veies House I sempre passava el mateix. Arribava una persona malalta, amb una malaltia estranya, estava pràcticament a punt de morir, i quan ja estava pràcticament defenestrada, pam, arribava caos...
18: Amb una idea brillant.
2: Amb una idea brillant i ho solucionava tot.
18: Per això, fixa't que són les sèries d'investigació, això que diuen les Cosi, el Sherlock Holmes. Això és, Sherlock Holmes és això, és a dir, t'arriba per la porta una senyora o un senyor amb un problema que dius carai, carai, carai, ens tirem mitja hora donant-li voltes i al final, amb una pista que ha quedat mig tapada, perquè però te l'han donat perquè si no seria trampa, recuperes la pista i dius, home, ta-ta-tan, resol...
2: El tema immobiliari és el que dona més de sí, eh? Ho dic perquè hi ha reformes en Chicago, la casa de tus sueños, tu casa en 100 dies, n'hi ha mil programes, los gemelos, no sé què.
18: Bueno, també hi ha una altra qüestió important, eh, Toni, que és que la vivenda és un tema.
2: Ja.
18: Sí, ja no només és un tema dramàtic com està passant a Espanya ara i a molts llocs del món, però la vivenda és la gran possessió de qualsevol ser humà que se la pot pagar.
2: Clar.
18: És a dir, és un fet, el que dèiem abans, aquests fets crucials a la vida, o professions que avui ens semblen llampants i absolutament extraordinàries, o fets crucials a la vida. Casar-se és un fet crucial, hi ha gent que ho fa moltes vegades, però cadascuna d'elles és un fet crucial a la teva vida. La casa és un fet crucial. És la possessió, segurament, que per la gent que no té 30 cases ni 30 cotxes, és la possessió.
2: La cosa curiosa de tots aquests programes, el fil que uneix tots els programes, diria jo, dels que anem a parlar en els propers minuts, és que tots venen d'Estats Units.
18: Bueno, clar, perquè, diguem, la fàbrica encara està allà. La fàbrica encara està allà. Abans parlàveu de Xina com a gran potència i tal, i potser d'aquí 30 anys resulta que els gustos canvien i la gran fàbrica de somnis, d'entreteniment i de narracions i tal arriba d'allà. La fàbrica segueix estant-hi allà. Europa ha desenvolupat la seva indústria audiovisual, però tingues en compte que, a més, ells ens porten avantatge a totes aquestes cadenes per cable, que ja als anys 70, quan aquí només teníem dos cadenes, la UHF i la normal, ells ja tenien televisions per cable i porten dècades i dècades generant continguts per això.
2: Clar, i a més, ja tenen també una altra característica comuna. Són programes realment molt barats de fer.
18: Molt barats de fer, clar. Molt barats a fer. O sigui, el set d'un d'aquestes cases de les reformes, tu vas allà, el set és la casa, i portes dos equips amb càmera mòbil i tal, i escolta, la meitat de la sèrie està un dels que la reformen parlant a càmera, dient ara farem això i tal, i l'altre són situacions perfectament previsibles amb un set que tenen allà controlat, que és la casa. O sigui que sí, són molt barats, clar.
2: Ignacio, que no sé si tu ets molt fan d'aquest tipus de programes, Ignacio.
17: Doncs ara ho estava pensant, i a lo tonto, com se sol dir, m'he vist uns quants. Hi havia, de fet, ara m'estaven recordant un que es deia com Monstruos de Rio, crec que era, simplement eren pescadors, però que pescaven bèsties de riu, en aquest cas, o sigui, peixos gegants, que fins i tot hi havia com... tenia certa èpica. Hi ha un que és molt xulo, que és com buscant el Bigfoot, que són un grup de gent que van, fins i tot més barat, perquè són perfectes lunàtics, anant per els Apalatxes buscant el Bigfoot amb una càmera a l'ombro i visió nocturna, i ja està. I a mi aquesta, la veritat és que em fascinen bastant. I el més xulo que he vist és un que es deia com Town of Children, una cosa així, que era bàsicament, van agafar, això ho van permetre i ho van emetre, de fet, que van agafar un grup de nens de menys de 12 anys, els van deixar al mig del Far West, d'un desert, a una petita ciutat abandonada, i els van dir espavilar-se.
2: Nens petits?
17: Nens petits. Ah. Va ser un desastre absolut, però era un programa molt xulo.
18: És un Supervivientes en versió radical, no?
2: Ja, en versió molt radical,
18: molt radical,
2: diria jo.
18: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do. Aquí no veiem aquests programes, però sí tenim altres. Per exemple, The Kiss, els tres programes més vistos són... És que m'ha agradat molt. Són la doctora Emma Clínica Dermatològica.
18: La doctora Emma Clínica Dermatològica. Sí. Aquest és el més vist dels programes de Nicho. Sí, a Espanya, a Catalunya.
2: No, a The Kiss, en aquest cas concret. Imagino que és Espanya. La doctora Lee, maestra de la doctora Lee, deu ser la doctora Lee.
18: Lee, clar.
2: Sí. Ara què penso,
18: semblava, no? De llibres, aquest,
2: sí,
18: no?
2: Sí, sí.
18: Dic, ja m'estranyava que un programa de llibres tingués tanta
2: tirada. També podia ser la doctora Lee, maestra de la piel,
18: que també deu ser dermatòloga, aquesta.
2: M'imagino. I finalment reconstrucciones faciales.
18: Uau, fixa't, eh? I m'ho puc arribar a creure, perquè fixa't que que és un moment de... on tot, com que tot està permès, tot pot ser, és un moment interessantíssim, perquè el ser humà no sempre ha passat això, de que tot pot ser. Jo vull canviar-me la cara i me la puc canviar. Jo vull canviar-me els pits, me'ls puc canviar. Jo vull posar-me més gluti en el cas dels homes i tal, i m'ho puc fer. Amb la qual cosa, això es converteix en un tema de l'agenda social que fins ara no havia estat.
2: I afegeix-li una altra cosa, que si a sobre queda malament, pots criticar-ho.
18: Ah, sí, no? Clar.
2: Que això ens agrada.
17: I tot sí, pot ser ensenyat a la tele.
18: I tot no hi ha límits a la tele. No, sí, sí. No només no hi ha límits, sinó segurament hem perdut un punt de vergonya en tot això.
17: Sí, tant.
18: Saps? És a dir, que no ens importa sortir, no ens importa que ens vegin, i com deia el Toni, diguem, una cosa que és evident, que és el xafardeig que genera tot això, no? Perquè te'l coneguis o no, doncs és un tema de parlar-ne.
2: Jo recordo, perquè clar, ja anem tenint una mica d'edat, no? Però quan es va estrenar Espanya Gran Hermano, que en realitat, jo ho vaig pensar, és que me recordo, de dir, ostres, però si estan fent un programa sobre allò que és l'exercici nacional per excel·lència, que és mirar per la finestra a veure si pots veure sí. el veí o la veïna, no?
18: Total. És en retirar la cortineta...
2: Exacte.
18: I veure què passa dintre
2: la
18: casa.
2: I per primera vegada la televisió deixava fer això,
18: sí.
2: no? Sense
18: sí.
2: que et poguessin enganxar,
18: sí.
2: i és més, comentar-ho, no? Sí. És a dir, va ser acceptar sí. socialment la nostra tafaneria.
18: Sí, però fixa't, Toni, el que passa amb la televisió i amb els mitjans, diguem, els grans mitjans, i és que les coses més transgressores, que és en retirar la cortineta per mirar a dintre de la casa, les convertim en normals.
2: Ja.
18: És a dir, la televisió, fins i tot, volent ser transgressora, a la que incorpora la transgressió a la seva programació, converteix la transgressió en una cosa absolutament normal.
2: És veritat, és veritat. Més programes que hem trobat. Aquest dia fa temps, a Netflix, Colocados en la cocina. Sabeu de què va aquest, Colocados en la cocina? Mira la cara.
18: No vull ni saber-ho.
2: Exactament, tens raó. És a dir...
17: El meu poble s'anomenava La gula del morado, que és cuinar quan estàs una mica...
2: No ben bé. En realitat és cuina amb marihuana.
17: Ah, vale.
2: És, tu cuines Hòstia. Amb marihuana, clar, no, ja et dic, el programa és divertit per veure'l una vegada, però has vist un programa, els has vist tots, perquè, bueno, potser per allò de la repetició...
18: La repetició encanta.
2: Però què passa? Que hi ha un jurat, amb la qual cosa la gent va provant els plans i el jurat acaba com acaba.
18: Uau, clar, la gràcia és que el jurat perdi l'equanimitat fruit de provar les coses que fan els que cuinen amb marihuana.
2: Efectivament.
18: Bueno, sí, sí. Torna a ser la lògica de dir, és que fixa't, això és molt interessant. Això, faig un peu de pàgina, ho sento, soc professor, sisplau. I em surten peus de pàgina d'aquests així. Un moment de gran transgressió televisiva va ser quan es crea la sèrie Los Soprano, una sèrie mítica, que nosaltres sabem, i ho sabem del cert, que quan una persona posa a la televisió, veu una sèrie, o fins i tot llegeix un llibre, però avui estem parlant de sèries, posa una sèrie, s'identifica amb el protagonista. I això ens ha portat moltes reflexions, perquè durant el segle XX els protagonistes de totes les pel·lícules eren homes, les dones mai es podien identificar amb una figura que actuava, es tenia que identificar amb la senyora, que sempre era passiva, clar. I esperava que arribés en Diana Jones per donar-li petons,
2: clar.
18: I hem multiplicat l'efecte masclista durant el segle XX amb l'entreteniment mediàtic i les pel·lícules i tal. Això és molt interessant. Però tornem a lo nostre. Quan obres la sèrie, tu busques identificar-te. Els guionistes del Soprano van dir, anem a fer algú molt transgressor. Anem a fer que la gent s'identifiqui amb un mafiós, però que no sigui un mafiós guapo, ben vestit, no, que sigui un palangana, que sigui un mafiós que es treu les borilles, que sigui un mafiós que li fot el sal a la dona, que sigui un mafiós que li fan pudor als peus, que sigui un mafiós... I la gent acabava identificant-se amb Tony Soprano. És a dir, que volent ser transgressors, i això l'audiovisual i la televisió no té mai fi perquè sempre busca un nou camí de transgressió, al final converteixen la transgressió en una norma normal. Això que em dius tu, cuinar amb marihuana. Ja, pels americans això és sensacional. O sigui, el món de la droga, igual que el món del sexe, pel món protestant, a més, els catòlics igual ho vivim d'una altra manera, perquè després ens confessem, ens perdonen i ja està, però els protestants no. Llavors aquestes coses els exciten sobremanera. Llavors, clar, anem a fer un programa super transgressor. Vinga, anem a fer la cuina i anem a fer que cuinin amb marihuana. Uau, que divertit. I anem a fer que el jurat, que ha de ser quànim i ha de ser una persona justa i tal, acabin emporrats, perduts, i no sàpiguen que... Clar, és la màxima transgressió que és el que busca moltes vegades la televisió, i fixa't que per aquest camí segurament la repetició fa que es converteixi en normal,
2: clar.
18: I buscaran, el següent programa buscarà fer-la més grossa. Clar.
2: El que passa és que, efectivament, la transgressió segurament no és el mateix aquí que als Estats Units.
18: Totalment, per això que et deia també cultural.
2: I, efectivament, jo recordo, tornem a citar la qüestió de l'edat, però quan es va estrenar Telecinco, aquí es van fer tota una sèrie de programes on deixaven la dona molt com dona objecte, recordaràs, no?
18: Sí, sí, les Mama Chicho,
2: etcètera, etcètera, etcètera. Però ara mateix aquests tipus de programes que van més a la qüestió sexual, aquí ja no funcionen.
18: No.
2: Vaig veure fa molt poc un programa que sembla ser que als Estats Units és molt fort, en el que tu acabes escollint a una persona en funció de la part del cos que t'ensenyen. I una de les parts del cos que t'ensenyen són els genitals de la persona. Yeah. Què vols que et digui?
18: Yeah.
17: Bé, als Estats Units hi havia tot un programa dedicat només a cara i cos, i sortien gent amb cossos bonics amb una bossa al cap. I tota la gràcia del programa era, arribat un punt, treure-li la bossa del cap a la persona en qüestió i riure-se'n d'aquesta persona perquè era lletja respecte al seu cos. Lletja també a estàndards dels 90, eh?
2: Clar, clar, clar, clar.
18: No sé. M'impressionen aquestes coses, però fixa't que aquestes petites obsessions que són molt culturals, en el cas dels americans, són obsessions que tenen que veure amb la droga, segurament.
2: Clar.
18: Diguem, aquí la visió que tenim de la droga és potser una altra, i amb el sexe. I aquí també la visió que tenim del sexe és tot una altra. I, per descomptat, amb una societat, diguem, menys nerdentàlica a Europa, amb la dona ni se'ns acut fer res, igual que no se'ns acudiria fer res amb l'home, perquè, diguem, no estem en aquest punt. I els americans, potser amb això, encara estan en un altre frame mental, no?
2: Déu-n'hi-do. Com es deia? Ara, avui reien a la redacció perquè diuen que no entenen la meva lletra. A vegades no l'entenc ni jo, també. Enxúlame la màquina. Enxúlame la màquina.
18: Enxúlame la màquina.
17: Sí, in my right.
2: Sí, enxúlame la màquina és... Tuneja amb el meu cotxe. Vale? És un programa que va...
18: Tunejar en el sentit de pintar-lo diferent o...
2: Sí, no sé. O sigui, ens ho hem passat bomba, ja t'ho dic ara, buscant aquests programes. Hem rigut molt, aquesta tarda a la redacció, perquè d'alguna manera són programes que semblen una tonteria, però tornem al començament de la conversa. Els mira molta gent.
18: Molta gent. I jo insisteixo, i ara em dones noves pistes, no només són aquestes professions que s'han convertit en professions una miqueta fora del moment actual, que és un moment més de sentat davant de l'ordinador i es pot fer tot, sinó que el que estic veient és que tenen un caràcter molt manual. És molt interessant, perquè aquella que deies dels ferrers d'abans,
2: sí,
18: és un caràcter molt manual, els mecànics d'un cotxe tenen un caràcter molt manual. És a dir, ens crida l'atenció, com si fóssim uns homo sapiens del segle XXI mitjalalats, ens criden l'atenció les professions de tota la vida que
2: clar,
18: han existit i que són professions que requereixen la materialitat, requereixen embrutar-se les mans, requereixen no ser una persona pintiparada davant d'un ordinador. I fixa't com som, que hem convertit una cosa que era lo normal apenas fa unes dècades en objectes de circ, pràcticament.
2: M'he quedat amb ganes de fer-te una pregunta abans quan posaves l'exemple del Soprano i de que al final la gent s'hi sentia identificada amb el senyor lleig que es treia Borillas.
18: Sí, sí.
2: És que en realitat, Lluís, no som més Tony Soprano, la majoria de nosaltres, que no pas aquell senyor tan guapo amb el que històricament han volgut que ens sentíssim identificats?
18: Doncs això, quasi necessitaríem aquí un psicòleg, un sociòleg i un antropòleg, però sí, que pot ser perfectament. És a dir, que aquesta identificació que volia ser molt transgressora, perquè no estem acostumats a identificar-nos, és molt difícil que veiem una pel·lícula de Star Wars i ens identifiquem amb Darth Vader o amb l'emperador Palpatine. Algú passa en el nostre cap si del minut uns ens identifiquem amb ells. Llavors ells el que volien és transgredir, identificar-nos amb una persona que, sent el protagonista, no era ni bo, ni maco, ni re, ta, ta, ta, ta, ta. Però això que dius tu té molt de sentit. Igual, al final, acabes identificant-te també. Volent ser transgressors, és massa semblant a la nostra mediocritat diària com per no identificar-nos amb ell. No?
2: És interessant veure també el que la gent consumeix de manera massiva en hores tranquil·les. No? Jo, quan arribo a la nit a casa, poso sopar, són quarts d'onze a les 11, i vas fent zapping a la tele. L'altre dia ho explicava el Roger Montañola, que ell veia La Isla de las Tentaciones.
18: Ostres.
2: Sí.
18: El Montañola.
2: L'altre, un tio magnífic.
18: Magnífic,
2: i a
18: magnífic,
2: més, això m'ha estranyat. I deixa'm dir-te, no, a mi em va agradar molt que ho reivindiqués. Primer perquè ho veu molta gent que ho nega.
18: Molta gent.
2: I després davant un argument que jo l'ho vaig trobar de pes, diu, vota tothom. diu, també aquella gent que veu i que surt tota la raó, a l'Isla de les Tentacions. Però és veritat que és un tipus de televisió que ens enganxen en coses una mica estranyes, eh?
18: Clar, has de buscar és també, si vols, és el principi del periodisme, és a dir, el principi del periodisme és l'excepcionalitat, no? És allò de dir, és notícia que l'home mossegui o la dona mossegui el gos, no que el gos mossegui l'home o la dona. Llavors, el principi del periodisme és el conflicte. Llavors, el principi d'aquesta atracció social que tenim cap als esdeveniments excepcionals, extraordinaris, fa que existeixi el periodisme formalment des de fa 4 segles. I aquests programes també viuen d'això, de dir, anem a buscar coses extraordinàries, o anem a buscar que vagin, no sé, un grup de persones en un lloc o tinguin que creuar-se al desert del Kilimanjaro, a veure què passa, o això que explicava ell, d'uns nens deixats enmig de la selva, no sé. Bueno, la lògica de lo extraordinari sabem que generarà conflicte i sabrem que la gent queda atreta com si fossin mosques vinculades a la mel. No?
2: Però és veritat que durant molt de temps hem tingut una televisió que necessitava d'estímuls continus. Ahir em va fer molta gràcia el Jordi Merca, perquè la seva secció està fent una anàlisi per la temporada vinent, veure una mica contra què lluitem. Diu, hi ha un moment que coincidim amb l'Hormiguero. Diu, i hem de fer el mateix que l'Hormiguero. Diu, que és fer una entrevista, però mentre fas l'entrevista han de passar moltes coses. Has d'estar fent una paella, ha d'entrar algú que et vingui a llançar un reactor nuclear, pràcticament. És a dir, perquè la televisió de l'estímul continuat...
18: És així.
2: Sí, però fixa't, que d'altra banda és exactament el contrari dels programes amb els que avui hem dedicat tota aquesta estona.
18: No? És cert. Jo crec que és perfectament compatible les dues coses i em fas pensar, perquè sí que és veritat que aquests programes es basen molt en el fet d'una repetició molt estandarditzada, sí que tenen aquest efecte extraordinari de professions extraordinàries o situacions vital extraordinàries, això sí que... Però sí que sembla que no necessiten aquest bombardeig continu per captar la teva atenció, que sí que el necessiten els magazins, i en general jo crec que es necessiten cada vegada més. Jo, si us, no és el moment, però si us expliqués com han variat en els últims 30 anys les meves classes que faig a la universitat, veuríeu que van començar, diguem-ho així, fent un a fondo del Soler Serrano, mm-hmm, i han acabat fent un Hormiguero o fent un Broncano.
2: Vull dir això que... també et passa, Sade, tu, això, Ignacio?
17: Una mica, però no sé si fins a quin punt és vici nostre, és a dir, del cos docent, o si és vici dels nostres alumnes, perquè jo dono classe, per exemple, de filosofia o d'ètica, i és veritat que ens fan parlar-ho tot de... trufar-ho tot de cert entreteniment i gamificació, però després d'una classe de debat on demano a uns xavals que durant 5 hores estiguin treballant uns arguments i una línia argumental, també ho fan. Així que no sé fins a quin punt nosaltres, com a professors, ens dona por que, primer, o l'estudiant es pugui avorrir, tot i que jo crec que l'avorriment és l'antesala de la creativitat, o pugui simplement desconnectar perquè no té un altre estímul que li interessa més.
2: Que bona aquesta frase, i que és certa, no? L'avorriment és l'avantsala de la creativitat, no?
18: O de la depressió.
2: O de la depressió. Depèn.
18: Depèn, però depèn del motor que tingui la persona.
2: Però quan tu i jo érem petits...
18: Ens avorríem molt. Sí,
2: no?
18: Bueno, així ha anat la cosa també.
2: Home, jo sempre crec que em dedico a la ràdio per l'avorriment.
18: És possible.
2: És a dir, perquè em dedicava a jugar a la ràdio.
18: Sí. No? O sigui, el que sí que està clar és que la carència genera motor i la satisfacció absoluta genera passivitat. Ja. Això sí, la puc complementar amb un altre nivell, diguem, però vindria a ser això.
2: Escolta'm, Lluís, quan podrem parlar del llibre que estàs preparant?
18: Doncs jo crec que a principi de l'any que ve.
2: A principi de l'any que ve?
18: Sí, a principi de l'any que ve.
2: Perquè podem dir alguna cosa o no? O és millor deixar-ho...
18: Mira, estic als fogons ara i no estic col·locada en la cocina, o sigui que estic als fogons... el que després, aquest és el tercer llibre de la comunicació amb els morts, com sabeu, sí. I ara potser la gent dirà, hòstia, què surt aquest tio parlant d'això, però...
2: No, d'això en parlarem un altre dia, amb calma.
18: I en el punt on estic, crec que podrem arribar a saber què està passant i com comuniquen els morts.
2: És que és la frase que m'has dit abans a micro tancat, em va semblar que era prou potent com perquè també la diguéssim a... Com vas interessar-te una mica per el tema de la comunicació, mira, amb els morts?
18: No ho sé. Jo sé que portava 3 anys d'una aridesa intel·lectual molt important, perquè m'havia separat i vaig començar a fer un llibre sobre intuïció i comunicació, que s'ha de fer encara, i un dia, mes de setembre del 2014... vaig sentir que em tenia que dedicar a això i des de llavors no he parat.
2: Interessantíssim, eh?
18: La vida. Sí, I sento que és un propòsit vital, eh?
2: Sí,
18: Avui ja ho sento. Avui ho sento. Cada dia m'aixeco quarts de 7 del matí, a les 8 ja estic treballant, i a part de fer les meves classes i de preocupar-me de les coses que em preocupo també a la Universitat Oberta de Catalunya, la meva investigació és uniformement dedicada en això des de fa més de 14 anys.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Interessant, eh?
17: Superinteressant. Super, superinteressant. I a part, és superinteressant també el punt, perquè jo entenc que el teu bagatge és en comunicació, és en periodisme, etc. I de sobte sembla com un quiebro, no?
18: Sí, sí, és un quiebro vital total. Avui ho entenc, això és el que deia una mica l'Steve Jobs, no? Que els contactes entre els punts els fas després. Al final portem, no tants anys, però portem, bueno, sí, 2.500 anys des de la retòrica antiga, però des de temps moderns portem un centenar d'anys dedicant-nos a la comunicació entre vius, i els morts estan aquí. En memòria estan sempre, i jo defenso que fins i tot estan de moltes més maneres, i veure com comuniquem amb ells o com comuniquen ells amb nosaltres és una altra derivada de la nostra vida.
2: Aquesta serà una altra entrevista que farem un altre dia, perquè el tema és, no és la primera vegada que l'haurem parlat.
18: No.
2: Però sempre és interessant, realment.
18: I el bo que tenen les investigacions és que, com que no saps, cada dia saps una mica més, i ara ja estem en un punt que les coses que podem explicar poden fer que canviï la manera de pensar de moltes persones.
2: Caram, no ho pots accelerar una mica, això?
18: Ja m'agradaria. Saps què passa? Jo, l'últim llibre que vaig fer sobre això, és un llibre històric sobre les aparicions, té 888 pàgines, i l'editor em va dir, no em tornis a fer un altre llibre així. I tenia tota la raó del món, però jo quan faig llibres de 800 pàgines, o aquest que no seran de 800, seran menys, però seran les que seran, és que necessito que m'acompanyeu aquesta estona per no creure que és una opinió o una creença meva. No. Jo us estic acompanyant a anys i anys d'investigació de coses que contrasto i que us explico. Llavors, a vegades, requereix una miqueta més de temps. I per això no puc fer spoilers ni puc explicar coses, perquè encara necessitem més temps.
2: Veir determinats descobriments com a fruit de les teves investigacions és fàcil? Perquè estem parlant de temes molt sensibles.
18: Mira, és una molt bona pregunta. A mi aquesta investigació m'ha canviat la vida radicalment, absolutament. El Lluís Pastor del 2014 no sembla res el Lluís Pastor del 2026, fins i tot els que m'heu conegut abans, ni com vesteixo, ni com sóc, ni com penso, ni com sento, ni com res. I les coses que estic veient ara em saltarien les llàgrimes perquè em fan plorar, poden ajudar molta gent. Estem limitats per un paradigma que ens hem autoconstruït, que ens limita, que ens cercena, que ens fa mal. I la realitat està aquí, i no l'hem sabut veure.
2: És que aquest és un tema que també donaria molt... Bé, em fa molta gràcia, perquè amb el Lluís pot parlar del que vulguis, i sempre la conversa és interessant. És que ens agrada la limitació. És que hi ha molta gent que viu còmode dins la limitació. El problema el tens quan intentes sortir-te'n d'aquesta limitació i veus com d'alguna manera les motxilles que portem arrossegant durant molts anys fan que sigui pràcticament inviable, que hi ha gent que es posa a tremolar sencera quan ha d'abandonar la seva zona de confort.
18: És així. Però ara estem en un moment, us asseguro que, diguem, segurament hi ha altres persones al món que fan coses similars a la meva, però jo mateix us faré viure un eixamplament del model d'aquí uns mesos.
2: Doncs quines ganes. Quines ganes, Lluís. Podríem fer... Saps què podríem fer? Saps com les sèries, quan tu has vist una sèrie i ara et diuen que sortirà la nova temporada?
18: Sí.
2: Que te les tornes a mirar?
18: Sí.
2: Podríem fer això?
18: Quan tu vulguis.
2: Podríem fer unes entrevistes prèvies?
18: El que tu vulguis.
2: Prèvia a l'aparició del llibre?
18: El que tu vulguis.
2: Et sembla bé?
18: Sí, em sembla estupendo. Fixeu-vos que el Lluís Pastor de fa 14 anys no hauria dit mai això, però realment les coses que us explicaré canvien la manera de veure la vida i canvien la manera de veure la mort.
2: I és millor la teva manera de veure la vida ara?
18: Bueno, no té punt de comparació.
2: I la mort?
18: No té punt de comparació. És a dir, no té punt de comparació. Em dol igual que gent que estimo ho passi malament o es mori, igual que em doldrà el dia que em toqui a mi també, però la manera d'entendre-ho i la manera d'assumir-ho, més enllà del dolor que genera, que aquest no te'l treu ningú, no té res a veure, perquè canvies la manera d'entendre com estem aquí.
2: Que bé. Lluís Pastor, mira, m'encanta, perquè acabem amb el llistó a dalt...
18: Forjado a fuego, que diria aquell.
2: Forjado a fuego. Sí, hi havia, per cert, has parlat abans d'un programa de matrimonis, ara hi ha un programa que la gent, el primer que fa quan es coneix, és casar-se.
18: Ah, veus que bé. És dir, queda tot el programa per divorciar-se.
2: Exacte. Ja. Vale. O sigui, la història està en veure si aguanten o no.
18: La qüestió és transgredir una mica.
2: Bueno, està bé.
18: És
2: no?
18: Així.
2: Està bé. Després també hi havia el Mil maneres de morir.
18: Aquest me l'ha explicat abans d'entrar, que m'ha semblat al·lucinant.
17: Sí, aquest és un clàssic. Com era? Hi havia un de... no em sortirà. El Pigmalión Moderno, que era un senyor que s'acabava enllitant amb una estàtua.
2: Amb una estàtua?
17: Sí, sí, com Pigmalió.
2: Déu-n'hi-do.
18: Déu-n'hi-do, tu.
2: Estem bojos, eh?
18: Bueno,
2: fatal,
18: hem de transgredir una miqueta, és això. Quedem-nos amb aquesta recepta, no? Vivim amb tranquil·litat, s'ha de transgredir a la tele i s'ha de transgredir.
2: Sí, i a la vida.
18: I a la vida també, sí.
2: Transgredir una mica, sí.
18: Sí, sí, sí, sobretot els que no transgredeixen. Els que transgredeixen massa potser que frenen.
2: No, hem de trobar el punt mig de
18: punt
2: les
18: mig,
2: coses.
18: Punt mig, punt mig.
2: Punt mig, no, un punt, punt mig. Una mica més de mig.
18: Un missatge pels jutges, diguem.
2: Exacte, exacte. Sí,
18: un punt mig, un punt mig.
2: Quin gust tenir-te aquí, com sempre.
18: No, com sempre, estar a casa teva és un plaer.
2: Lluís, moltíssimes gràcies.
18: Gràcies.
2: I ens veiem aviat.
18: Quan tu diguis.
2: Gràcies. Perfecte. Fem una pausa breu i després nou capítol del Diccionari de la Hortarada amb l'Ignacio Rigao.
19: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
20: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
19: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
20: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
19: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
21: L'Hora Clàssica, amb Marc Galluc i Pep Gorgori.
22: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
23: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
24: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
21: Irrepetibles.
25: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones... Creo que muy, muy concretas.
26: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
21: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4. Ràdio 4.

0: 21 minuts i arribem a les 10 en punt de la nit. Caram, estic mirant encara noms de programes d'aquests de Forjado a Fuego i aquestes coses.
1: Hi ha alguns que eren... A mi les cases d'Empeños, Empeños a lo Bestia, m'agradava molt també.
0: A mi les reformes, he de dir les reformes.
1: I aquell que transportaven cases senceres per la carretera?
0: Ho vaig veure l'altre dia, això, però surt caríssim.
1: Surt caríssim, i a part només pot ser amb aquestes cases llafiscoses que tenen els americans.
0: Exacte.
1: Com de cartó en piedra.
0: Home, clar, després venen els vents que venen i se'ls emporten, que és la conclusió a la que sempre acabes arribant quan veus això, no? Ignacio Rigau, el diccionari de la Hortarada, seria un gran programa de televisió? Dutxes fries.
1: Dutxes fries?
0: Dutxes sí. Fries.
1: I que cada dutxa fos més freda que l'anterior, no? Fem com una espècie de copa de machotes.
0: Home, d'aquí una estona saludarem el president de l'Associació Balneària de Catalunya.
1: Ah, escolta, que interessant.
0: Perquè una de les coses que a mi més m'agrada dels balnearis són les piscines amb gel.
1: Que això, de fet, té certa història. Vull dir, la incorporació del fred a la rutina d'aigües comença, o es comença a albirar a l'antiga Grècia. De fet, tenim fins i tot alguns escrits d'Hipòcrates on parlen de com de bo era pel cos combinar aigües càlides, aigües, tèbies, tèbies. I aigües fredes. I els romans ho tecnifiquen quasi, ho industrialitza tot, amb les termes. I, de fet, hi havia fins i tot diferents espais, una terma clàssica, que eren, no eren cap tipus d'extensitat, era el més normal i esperable, una terma, que era el caldarium, que era una piscina d'aigua calenta, el tepidarium, que era una d'aigua freda o temperada, no? I el frigidarium, que era la piscina d'aigua freda, positivament freda. I és curiós perquè des de fa molt, molt temps se li han anat anotant com avantatges als banys d'aigua freda. Tenim, per exemple, tradició, com dic, des d'Hipòcrates, a l'antiga Grècia, tenim tradicions més recents a Txèquia, a partir del segle XIX, d'un senyor que té un nom txec, que no et pronunciaré bé, però és com Presenitz, que comença a apreciar o reinventar aquesta idea de si tu et banyes en aigua freda, tens una sèrie d'avantatges, no? Com pot ser, doncs després de l'exercici, com mencionaves abans, no? Redueix la inflamació, o pot ser també una forma de millorar fins i tot la capacitat respiratòria, fins i tot la capacitat cardiovascular. De fet, a Finlàndia és quasi, quasi una religió. Fa dos edicions d'Eurovisió, la gran cançó finesa, és a dir, Barabarabastu, que era una cançó a la sauna i després al gel.
0: Ja veus, però en qualsevol cas, quan tu decideixes situar com a gran eix argumental d'avui a la dutxa d'aigua freda, com a hortera, en què et bases?
1: Em baso en que sempre en totes les creences... De fet, hi ha un boig que anomenat The Iceman, no? L'home de gel, que és Tim Hof, que aquest està viu encara, de fet, fa col·laboracions amb Gwyneth Paltrow i tot. Hi ha tot un relat, subcutani en tot això, que és el relat espiritual. Perquè és veritat que per entrar, per rebre fred de forma voluntària, s'ha d'estar en un estat de certa tranquil·litat, certa serenor. Tim Hof, per exemple, defensa com la meditació, la hiperventilació, l'apnea i el fred ajuden a fins i tot regular-te a tu mateix, no només mentalment, fins i tot immunològicament. Però l'hortera el que fa és agafar un petit mos de tot això i dir l'aigua freda em converteix en un home.
0: Yeah.
1: No? Perquè de totes les coses que dins l'imaginari estoic i d'hipermachote pots accedir, el més fàcil és l'aigua freda. Perquè de totes les coses que et farien, com dic, un macho pecho peludo, que és una expressió que utilitza molt una amiga meva equatoriana, quines incluiria, no? Dins d'aquesta masculinitat clàssicona i tradicional? Doncs anar al gimnàs i posar-te fort? Això és costós.

0: persones, dues persones, donar-te-les d'enterao. Whisky em sembla una horterada i és íntim.
1: Yeah.
0: Quan estàs fins i tot tu solet, hacer poses delante del espejo, porque te sientes muy guapo, tiene un poco de hortera.
1: Tu fas poses davant del mirall?
0: No.
1: T'asseguro, jo tampoc.
0: Jo, però hi ha gent que sí, Tinc, i fins i tot es fan fotos.
1: Ah, clar, és veritat. Mm-hmm. Aquí les xarxes socials han fet molt de mal.
0: Molt de mal, que en el fons també és una... Hi ha tres, no, moralines que anem repetint en aquest programa, que és el món comença al segle XX, el món culmina als anys 50 i les xarxes socials han estat un gran problema. Un gran problema i un, diguem, un acicate per l'hortera.
1: Clar, quan tu vas proposar aquest tema vam dir, aquí podem trucar per parlar d'aigua freda i de banys d'aigua freda. I vam dir, calla, anem a un balneari. Mm-hmm. Que és on, efectivament, tenen... A mi és, et dic que dels balnearis una de les coses que m'agrada més són aquestes piscines de gel.
0: Sí.
1: Saps? Que et fiques allà, que es fa molt complicat, però després arribes sentint d'on està el medallón, una mica, no? És veritat. Ens acompanya el senyor Joan Anglí, és el president de l'Associació de Balnearis de Catalunya. Senyor Anglí, com està? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Li agraeixo molt que estigui amb nosaltres, eh? L'aigua freda és bàsica, no?, en el que seria el recorregut d'un balneari, no?
2: Sí, o sigui, hi és, però no és la bàsica. La nostra bàsica és l'aigua calenta.
1: Clar.
2: L'aigua freda és un complement. Un complement que el que en essència fa és que activa.
1: Clar. Però és bo, no, això, pel cos?
2: És bo pel cos en petites dosis. O sigui, al final, si tu fas un bany ràpid d'aigua freda, és bo pel cos perquè t'activa.
1: Clar.
2: Pensem que quan ens posem aigua freda, el que ens passa, el que li passa al cos, per un costat, és que el cor s'accelera i et puja la pressió, que en principi són dues coses que, segons els metges, no són molt, molt bones.
1: Clar.
2: I que els banys d'aigua freda han de ser relativament ràpids. Per Clar. Això, els tractaments que fem, que nosaltres en diem bany de contrast, que juguem amb aigua freda i aigua calenta, diguéssim que a l'aigua calenta estàs 5-10 minuts, perquè és vasoconstrictor, perquè relaxa, i l'aigua freda, doncs, es recomana que sigui entre 15 i 30, 40 segons.
1: Com a màxim, eh? Això no seria extrapolable a una dutxa d'aigua freda, m'imagino, no, senyor Anglí?
2: Sí, seria extrapolable a una dutxa d'aigua freda. O sigui, al final, quan una persona es dutxa i al final el que fa és l'últim toque d'aigua freda, doncs és perquè es vol activar, no? És a dir, tu vas al dematí, fas la dutxa i al final et poses aigua freda i t'actives.
1: Està molt bé, està molt bé. Escolta, els homes són més proclius al tema de l'aigua freda que no pas les dones, o no?
2: Ostres, o sigui, és un tema de valentia, i el que et puc dir és que nosaltres, al circuit, per exemple, de l'Espai Cel, que hi ha 7 piscines, de les 7 piscines n'hi ha 6 de calentes i una de freda, jo et diria que el 50-60%, la de l'aigua freda, se la passen de llarg, però de carrer.
1: Yeah.
2: Sí, sí, majoritàriament sí. I del 50% que s'hi posa, perquè està a uns entre 12 i 14 graus, que ja és fred, del 50% que hi entra, jo diria que el 80% no supera el genoll. O sigui, s'hi posen, fan els dos primers esgraons i veus que giren cua i tornen a sortir cap a fora, perquè s'ha de ser una mica valent per sortir de la piscina de 42 graus i posar-se a la de 12 i estar-s'hi un rato.
1: Jo li he de confessar que a mi m'agrada molt, això. És que m'agrada, però no aguanto més dels 15 a 20 segons que diu vostè. Perdoni.
2: S'està molt bé que ho facis així.
1: El seu balneari, concretament, quin és, senyor Anglí?
2: No, jo sóc del balneari Termes Victòria a Caldes de Montbui.
1: Ah,
2: un recorregut que li diem l'Espai Cel.
1: Ah, molt bé, el Termes Victòria, clar, un dels grans balnearis de casa nostra. El vindrem a veure, senyor Anglí. Li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat aquesta estona amb nosaltres.
2: Allà us estarem esperant, encantant-se que vingueu.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada, bona nit.
2: Vinga, a vosaltres, una abraçada, bona
1: Adéu,
2: nit.
1: Adéu, bona nit. És Joan Anglí, president de l'Associació Balneària de Catalunya. Què t'ha semblat?
0: Doncs, a veure, molt interessant, però un costat també m'he quedat amb ganes de preguntar-li si ell... No, però és que se m'ha corregut ara, però si ell fa com patrulla dins del balneari i si veu les cares de la gent que entra a la piscina d'aigua freda. Però jo t'imagino entrant monacalment, no?, a la piscina, però jo crec que la immensa majoria, no?, aquell 20% dels que entren, 20% que entren més enllà del genoll, deuen posar molts cara de patiment.
1: Jo també.
0: Tu també.
1: Jo crec que és impossible no posar cara de patiment.
0: Bé, la cosa, per exemple, és molt interessant respecte a les teràpies d'aigua freda, i és que se'ls han atribuït moltíssimes, diguem, virtuts i qualitats, i fins i tot

0: qualitats sanadores. Una d'elles és precisament el control de l'estrès, no? Que és, tu passes del calor al fred i surts relaxat. Però mentre estàs a l'aigua freda es produeix un fenomen que s'anomena hormesis, en qual que si tu respires profundament i et relaxes una mica, el fred és molt terapèutic, per exemple. I fins i tot hi ha tradicions des de militars del segle passat fins a mil·lenàries al Japó d'utilitzar l'aigua, per exemple, típic monja japonès o budista, bueno, en aquest cas seria taoista, que es troba sota una cascada d'aigua freda, simplement meditant. Això té molt de veritat. També és veritat que altres coses s'han d'agafar amb una pizca de sal, no?, que s'acostuma a dir. Per què? Perquè tu et sents molt bé, perquè és una reacció a l'estrès. De sobte el teu cos està estressat, deixa d'estar-ho, et relaxes. I a partir d'aquí ja se li han atribuït tota classe de miracles a l'aigua freda, ja sigui respiratoris, ja sigui cutanis, per exemple, ja sigui fins i tot mentals, cosa que, de nou, va bé, relaxa, no significa que sigui la panacea per tot. De fet, hi ha fins i tot recomanacions mèdiques de no entrar en aigua freda si tens determinades condicions mèdiques, perquè incorres en el risc d'hidrocució, que és com l'electrocució.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, amb aigua.
1: No havia sentit a la
0: especialment si tens, per exemple, dolències cardíaques, no? La hidrocució. I a mi el que m'interessa tot això és que, com, de nou, és una forma que és valenta, no?, ens deia el senyor Anglí.
1: Anglí.
0: És valenta, requereix necessàriament almenys un punt de coratge, especialment si és al matí i estàs sota una dutxa on tu mateix has de passar l'aigua freda. Però, per una altra banda, crec que no deixa de ser aquesta cosa tan hortera de cavalcar sobre la mitologia d'un altre, no? Que és aquesta idea de no, soc un monja, soc un Navy Seal, soc un guerrero, soc un guerrer, i passo necessàriament per l'aigua freda. I, de fet, fins i tot hi ha una pitjor, que és la gent que ni tan sols es fa la dutxa d'aigua freda o el bany d'aigua freda, es neteja la cara amb aigua freda.
1: Ja només la cara.
0: Bueno, ja només la cara.
1: Però això tampoc no té massa mèrit, no?
0: No té cap mèrit, però consideren que també fa com d'homenot, no? La cara amb aigua freda.
1: Jo no acabo d'entendre, perquè per tu és molt evident, és a dir, m'ho dius molt com si hi hagués un gran conjunt poblacional.
0: És que...
1: Sí, eh?
0: Molta gent. És extraordinàriament popular, potser amb el públic que el professor Pastor, no?, ens mencionava abans, el públic protestant americà, però jo et recomano, o de fet no ho facis, però jo, si vols passar una mala estona, busca això, dutxes d'aigua freda a TikTok o a Instagram o a YouTube.
1: Ah, sí?
0: Et trobaràs milions d'influencers, de moral masculina, de nova masculinitat, d'això, de machotes, dient com s'ha de començar ben d'hora, amb una dutxa d'aigua freda.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això és un fenomen.
1: És que el concepte nova masculinitat està fent molt de mal, eh?
0: Sí, perquè ni és nova ni és masculinitat, si em preguntes.
1: No, és que...
0: Es vino viejo en odres nuevos.
1: I rancios.
0: I rancios. No, sí, vino rancio en odres nuevos.
1: Déu-n'hi-do. En fi, no hem parlat mai de medallones. Deixa'm que t'ho digui. És que, clar, a mi el concepte... masculinitat hortera. Com ho has dit, això del pecho...
0: Macho pecho peludo.
1: El macho pecho peludo, no sé per què em porta al cap el concepte medallón. Si és que del que es tracta és de dibuixar un nou capítol del diccionari de la horterada.
0: A veure, podem explorar, diguem, totes les horterades de machote, que no són poques. No són legió, eh?
1: Tampoc hem parlat mai de l'or.
0: Ah, és veritat.
1: I l'or?
0: És veritat. Doncs podem parlar de l'or i del medallón i de...
1: No ho sé.
0: Totes les coses que tenen a veure amb los machotes.
1: Los machotes.
0: Jo puc fer un especial machotes.
1: A mi lo de l'especial machotes m'agrada.
0: Val.
1: Jo crec que la setmana vinent hauríem de parlar...
0: Molt bé, doncs traurem punta a l'especial machotes perquè tinc moltes coses a comentar.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí.
1: O sigui, fes-nos 5 cèntims. És a dir, per on aniran les coses?
0: Mira,
1: perquè...
0: va des de...
1: El machote hortera.
0: Machote hortera.
1: Ha d'incloure dutxa d'aigua freda.
0: Dutxa d'aigua freda.
1: Molt bé.
0: Roba que li va massa apretada.
1: Això estic totalment d'acord.
0: També gent que crida al gimnàs quan està aixecant peses, per exemple.
1: Sí.
0: Inclou... Perdó. fer-se fotos al cotxe, per exemple, tenen un cotxe bo, no? Doncs fer-se la foto al cotxe, on es vegi la mà, el rellotge, això és un tema que ja hem tractat, el rellotge Hortera, la mà, el rellotge, el cotxe, i a ser possible, un puro, no? Un puro també agafat a la mà.
1: Uf.
0: També el reservat és bastant de macho pecho peludo, el reservat de discoteca és bastant de reservat de macho pecho peludo, l'estoïcisme, de dir que uno es estoico, no? És bastant de machote.
1: Sí.
0: Sí, sí, són...
1: M'agrada molt perquè acabes de parlar del reservat, del reservat de les discoteques. Un dia d'aquests parlarem de per què cada vegada hi ha menys discoteques.
0: Sí.
1: És una cosa molt interessant, m'ho explicaven, eh? Hi ha una explicació que m'ha donat una vegada la persona a la que, de fet, volem convidar perquè vingui al programa per parlar-ne. Deia, clar, és que antigament la gent a què anàveu a les discoteques? I em preguntava obertament, i clar, és que tenia tota la raó. Tu anaves a la discoteca a lligar.
0: Uh-huh.
1: Mentre que ara la gent lliga molt per
0: aplicacions,
1: per tot arreu, i això ha provocat, efectivament, i també els preus de les copes i de més.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, fins i tot el tipus de nit que ofereix la discoteca, i també que totes són una mica iguals.
1: Ja.
0: Jo, de fet, sempre he dit que si guanyés moltíssims diners obriria el meu propi bar musical discoteca.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: I com seria?
0: Seria com estil speakeasy, amb banda en directe i gent que balla molt bé.
1: Deixa'm dir-te que avui hi ha un article molt interessant a La Vanguardia sobre un nou tipus de locals en els que la gent va escoltar música. Però va escoltar música analògica. És a dir, m'ha semblat molt interessant perquè, efectivament, segurament és el relleu de les discoteques. Jo crec que la generació meva i de les que segueixen, que són els mateixos que hem inventat els tardeos, per exemple, estem fent aquest tipus de coses adaptant-les a les nostres necessitats, d'alguna manera.
0: I també la meva generació ara està buscant molt tipus concret, no?, de demografia, està buscant molt bars on se sent bé, on tenen carinyo per la música. Per exemple, el bar Curtis, no?, a Enrique Granados, o hi ha un altre que hem replicat dins la Via Augusta, que és el Hi-Fi, si no m'equivoco, que el tenen o fan, posen molt d'èmfasi en que tu estiguis escoltant bona música i bé, i sobretot bé.
1: Què vol dir bé? Que tingui bona qualitat?
0: Bona qualitat, que estigui fet amb carinyo, que no sigui simplement, com t'agrada tu dir, chunda-chunda, no?
1: Jo no dic chunda-chunda mai.
0: Bueno, en antena conmigo lo has dicho unas cuantas veces.
1: El chunda-chunda és una cosa que jo la dic sempre per criticar la gent que diu chunda-chunda. És veritat,
0: també és veritat. També és veritat.
1: Tot el contrari. No. I a més no dic chunda-chunda, dic chumpa-chumpa. Ho dic perquè hem de situar cada cosa...
0: Fer de rates.
1: Ah, molt bé. Capítol d'avui, doncs, del Diccionari de l'Hortenada... els homes que basen la seva masculinitat gairebé de manera exclusiva en aquells 30 segons...
0: Sí, en aquell ritual ridícul.
1: ...de bon matí de posar-se la dutxa freda.
0: Mm-hmm.
1: Jo no crec que sigui ridícul, eh?
0: Si et creus un superhome per fer-ho, sí.
1: Ja.
0: Crec jo.
1: Tu no ho fas mai?
0: No, a balnearis i tal, sí, sobretot si he fet esport, perquè
1: casa,
0: és molt relaxant. A casa no em ve massa de gust.
1: No.
0: De bon matí no em ve massa de gust.
1: Ignacio Rigau, que tinguis una bona setmana.
0: Igualment.
1: Cuidis vostè molt.
0: Igualment.
1: I la dutxa d'aigua freda, activa, eh?
0: Hormesis.
1: Perquè ho tinguis en compte, simplement. Moltes gràcies.
0: Un plaer.
1: Senyores i senyors, estem a 2 minuts i mig d'arribar a les 10 en punt de la nit. Ara, d'aquí un moment, entrarà la Sílvia Tarragona, que ens ha portat un disc, com cada nit. Aquest disc. Jo que encara no he anat a veure Michael. Has anat a veure Michael, Ignacio?
0: No, encara no. Però diuen que és superxula.
1: Diuen que és xulíssima. Hola, Sílvia Tarragona.
2: Hola, Toni Marín, què tal? Perdó, que acabo d'arribar.
1: No passa res. Escolta'm, tu has vist Michael ja?
2: L'he vista.
1: Sí?
2: Està molt ben feta.
1: Sí?
2: Molt. Però hi ha una escena... Bona nit, Ignacio.
0: Bona nit.
2: Hi ha una escena molt dura quan el pare li dona una pallissa amb una corretja, no?
1: Uf.
2: I és tan petitet ell, pobret, tan clar, és un nen de 5 o 6 anys, que la manera com està superben feta aquesta escena.
1: Sí.
2: Però és duríssima i em va impactar moltíssim.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Moltíssim.
1: Ai, Sílvia Tarragona, Michael.
2: Gràcies,
1: Jackson,
2: rei
1: que
2: meu.
1: Ve posar una miqueta de Michael. No?
2: Efectivament.
1: Gràcies, Sílvia.
2: A tu sempre.
1: Ara escoltarem la Sílvia Tarragona, ens agafa de la mà i ens porta fins a la mitjanit. Abans la Míriam Andreu ens situarà en el que són les notícies de les 10 de la nit i nosaltres ens hi tornarem a posar demà, quan siguin les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit aquí a Ràdio 4, aquí al Pla B. Que passin una bona nit. Moltes gràcies. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Educació i els sindicats es tornaran a reunir demà per avançar en un possible acord que permeti desencallar el conflicte al sector. Tot plegat després de trobar-se avui durant unes 3 hores. El principal escull continua sent la qüestió salarial amb dues parts, però reconeixen que s'han fet passos endavant. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa i Yolanda Segura, USTEC.
2: I farem tot el que sigui possible. Ens reunirem les vegades que faci falta, quan faci falta, per tal de poder afavorir també diguem-ne un clima que pugui afavorir precisament poder arribar a aquest acord que tots esperem i desitgem.
3: Fem una crida al col·lectiu perquè el dia 27, que fem vaga general, surti al carrer de forma massiva, participen en aquesta vaga de forma absolutament compromesa.
0: Els representants, els treballadors, posaran demà sobre la taula un nou text. S'espera que, si no s'hi arriba a un acord, les converses s'allarguin de manera intensiva els pròxims dies. De moment, però, es mantenen les mobilitzacions convocades. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres, que també ens deixa d'altres titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha acordat crear un consorci paritari en matèria d'inversions i constituir una nova societat mercantil participada per les dues administracions. També s'ha pactat impulsar la futura línia orbital ferroviària, redefinir el repartiment del consorci de la zona franca i garantir el finançament per ampliar els Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents l'any 2030. Escoltem Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
4: I demostrar per la via dels fets que, a través d'una política de col·laboració, de cooperació entre les institucions, el país era capaç d'arribar a acords que ens permetessin avançar al conjunt de la societat catalana.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, manté el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i apela a la presumpció d'innocència, mentre que el Partit Popular intenta convertir el cas en una ofensiva política contra el govern. Escoltem Alberto Núñez Feijóo i Sánchez a la sessió de control.
5: ¿Qué hace todavía ahí? Manchando un día más la presidencia del gobierno de España.
6: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir.
6: Le digo una cosa, señor Feijóo, al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
0: En el marc del cas Plus Ultra, el jutge investiga si Zapatero va participar en una presumpta trama d'influències i comissions vinculada al rescat públic de l'aerolínia. Jonathan Andic estudia tornar a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic. La defensa assegura que les proves no són concloents i vol analitzar les més de 1.400 pàgines del sumari abans de demanar una nova compareixença. La jutgessa veu indicis de premeditació i apunta fins a 7 elements contra Andic, entre els quals contradiccions en les declaracions, una presumpta obsessió amb els diners i la mala relació familiar. A Figueres, minut de silenci en record de la dona assassinada ahir per la seva parella. Per l'alcalde, Jordi Masquef, posa de manifest que el sistema ha fallat.
7: Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
0: En paral·lel, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista de l'assassinat de la Marisol, de 51 anys, aquest dissabte a Alacant. Mentre que la policia investiga com a possible cas de violència masclista el tiroteig de dilluns a la nit a l'Ejido, on un home va assassinar dues persones i va ferir la seva parella. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama dels 45 als 74 anys. Actualment és dels 50 als 69. I la ministra Mònica García ha insistit en la necessitat d'ampliar la forquilla.
8: És una medida muy importante porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan.
0: Les comunitats autònomes tindran 3 anys per desplegar el nou programa i 6 perquè la cobertura arribi al 100%. I ens interessem ara per la previsió del temps per a demà. Des de l'EMET, Noelia García, bona nit.
9: Bona nit. Demà a Catalunya pujaran les temperatures i serà un dia de calor. Els termòmetres continuaran pujant durant els pròxims dies, especialment a zones de l'interior. De moment, demà màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar, amb núvols baixos i boires durant el matí. A la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma dispersa. És una informació d'AEMET.
10: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
11: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
12: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
11: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
12: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
11: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
12: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
13: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
14: Amb Xavi Freixas.
13: Hola, Picó!
15: Estan caient ruixats molt forts.
13: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
15: Sí, però estem a Catalunya
13: bon dia. I
15: estem en la tardor.
13: Bon dia.
15: Bon dia per algú.
16: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
17: Puc dir una cosa?
13: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona, Sillanueva. Tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
18: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
13: Doncs moltes gràcies.
14: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
13: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
19: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
14: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.
20: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i gràcies per esperar-nos. Avui és dimecres 20 de maig del 2026. Veuran. Tot plegat s'enlaira. S'enlairen els preus, s'enlairen els mals de caps, s'enlairen les preocupacions, s'enlaira la incapacitat de veure esperança, s'enlaira les ganes de que aquest any acabi i tot just estem a la meitat, s'enlairen les infinites capacitats i diferents anhels que tenen els ciutadans de pensar que no anem pel bon camí. A mi ja m'agradaria tenir un altre contingut i un altre continent. No es pensin, encara que no els hi sembli, jo sóc una persona optimista. Però això no vol dir que sigui algú ben informat. I això és el que pretenem fer cada nit quan ens posem davant del micròfon de Ràdio 4. Explicar-los ras i curt el que passa, el que succeeix, el mapa no només de la situació política, social, antropològica, musical, cultural... No. El mapa també dels nostres efectes. Deia que s'enlaira tot plegat i també s'enlairen les temperatures. Ho han escoltat ara mateix en el butlletí informatiu de les 10. Anomalia tèrmica, això és el que diuen els meteoròlegs. El primer gran episodi de calorada de l'any dispararà els termòmetres fins als 35-39 graus. Aquesta pujada generalitzada de fins a 10 graus arribarà al sud i també a l'interior peninsular. Si vostès se'n van a Sevilla, a Cáceres, a Toledo, a Zamora, a Saragossa, a Bilbao, a Ciutat Real, a Córdoba, a Jaén o a Galícia, Bé, doncs les passaran magres, però on potser les passaran pitjor serà la ciutat de Lleida, perquè les temperatures pujaran moltíssim. Així doncs que si ens estan escoltant des de la capital del Segre, paciència, estimats amics. Mirin, avui hem sabut que sembla ser que una companyia farmacèutica nord-americana està experimentant ja amb una vacuna per mitigar els efectes de l'èbola. Però, clar, ens esperen setmanes complicades. El virus emergent dels molts que arribaran, sembla ser, segons avui ha dit el màxim responsable de l'OMS, té por que l'èbola hagi circulat 2 mesos sense ser detectat. La prioritat per controlar el virus és atendre a les persones infectades, identificar els seus contactes i tallar les cadenes de transmissió. I per aquesta raó, tothom està força preocupat. Però mirin, ja que hem començat d'una manera menystenidora, dura i una mica desagradable, perquè hem de dir una cosa per una altra, la nostra editorial, els diré alguna cosa que m'ha fet molta gràcia. Mirin, avui Pedro Almodóvar estava exultant. Més de 8 minuts d'aplaudiment per la seva pel·lícula, Amarga Navidad. Molts d'aquests aplaudiments se'ls van portar l'actor argentí Leonardo Sbaraglia per la seva interpretació a la pel·lícula, i veiem un Almodóvar absolutament emocionat. Però a la roda de premsa ha dit que està buscant algú amb qui escriure perquè està fart de si mateix i ha avançat que la seva nova pel·lícula tindrà humor negre. Si al Festival de Cannes Almodóvar ha triomfat, qui també s'ha emportat el gat a l'aigua és Aina Clotet, que ha guanyat el Premi Revelació de la Setmana de la Crítica de Cannes amb aquesta pel·lícula on ella també n'és la protagonista i que es titula Viva. Ben viva està la imatge i l'interès per Picasso. L'Arlequín del gran pintor malagueny s'ha venut per 42,6 milions de dòlars a una subhasta a Sotheby's. Saben vostès que si aquesta tarda han passejat pel Passeig de Gràcia de Barcelona, molt a prop de l'Hotel Mandarín Oriental, han vist Bad Bunny? L'han enganxat d'incògnit. Ja saben que està a Espanya, on té previstes 12 actuacions a total entre Barcelona i Madrid. Qui també han enxampat amb el gat a l'aigua és el gran Harrison Ford, 84 anys, un senyor amb sentit de l'humor, un senyor amb sentit de l'espectacle i un senyor que parla molt clar. Avui llegíem al Hollywood Reporter que en una entrevista algú li ha preguntat: escolti'm, digui'm allò que li han dit, que li han comentat de viva veu i que alguna vegada, malgrat ser un afalagament, l'ha pogut avergonyir. Aquest senyor que ha guanyat 37 guardons al llarg de tota la seva carrera i que va néixer a Chicago, ha dit que una vegada era un aeroport i per megafonia, atenció, va sentir que deien: la meva mare vol dormir amb tu. La meva mare vol que te l'emportis al llit. Home, no es pensin, ha de ser gruixut que un sigui Harrison Ford amb aquesta meravella de veu que té, amb aquest aspecte fantàstic que és Indiana Jones, no ho oblidem mai, i que senti per la megafonia de l'aeroport: la meva mare vol dormir amb tu. Com que el que fa ningú pot fer-ho millor que ell, hem pensat, buscant un rodolí, oferir-los aquesta cançó que és original de Carly Simon i que aquí escolten amb una adaptació molt interessant. Nobody Daddy's Daddy's... Mare de Déu, tants anys estudiant als Estats Units i no sé pronunciar-ho. Nobody does it better. Ara, ningú ho pot fer millor que Carly Simon i Harrison Ford. No.

pot fer millor, no? Hi ha coses que hi ha persones que les saben fer d'una manera perfecta, i no perquè no siguin maldestres, sinó perquè hi posen l'ànima i hi posen el cor. Nobody Does It Better, un clàssic de Carly Simon, adaptat en aquest any 2026 d'una manera tan curiosa, tan, si m'ho permeten, íntima i tan propícia a les carícies. Podria continuar explicant les notícies que avui no m'han agradat, no m'han agradat gens ni mica algunes de les circumstàncies que configuren l'actualitat d'avui. Mirin, m'he deixat aquesta pel final abans d'escoltar en sumari tot el que ens espera. Afganistan empara una nova llei per casar a nenes i utilitza el seu silenci com a consentiment. I el nostre silenci vergonyós també és una manera d'ajudar-les a aquelles persones que pensen que no dient res, un ja diu sí. Comencem un quart i dos minuts d'onze. Som-hi.

0: La nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert i amb Gerard Trevell i amb el nostre sotsdirector Julio Leal, que escoltaran immediatament. Perquè si abans els hi deia que una de les paraules de la jornada, una de les frases, un dels vocables és tot s'enlaira, les temperatures, l'indignació, la preocupació, la perplexitat, l'aclaparament, el pessimisme, podríem dir que una altra de les paraules que podríem conjugar per, d'alguna manera, certificar la potència sòlida d'aquest dimecres 20 de maig del 2026 seria reunions. Hi hauran dijous, és a dir, demà, reunions, hi hauran divendres, és a dir, demà passat, reunions, i és que la Generalitat de Catalunya i sindicats educatius continuen negociant. Ens ho explicarà en Julio Leal. Després donarem un cop d'ull a l'actualitat internacional amb el doctor Pasqual, que passa sí o sí per Estats Units i Cuba. Aquesta associació, que només de pensar-ho ja ens fa patir. En Pep Gregori, el nostre musicòleg de capçalera, director de l'Hora Clàssica, el que farem serà mirar-nos una mica al Malik, ja em perdonaran, eh? El que farem serà proposar-los escoltar les cançons, la música, l'atmòsfera que embolcalla Escolta Poblet, aquest podcast que hem fet ell i jo i que, òbviament, poden escoltar en aquesta casa, Ràdio 4, que hem tingut per part de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya tot el suport, tota la il·lusió i tota la paciència, i que demà som nominats als Premis Ràdio Associació de Catalunya. No sabem, òbviament, el que passarà, però de moment, per anar fent boca i sobretot perquè vostès continuen escoltant com estan baixant i descarregant aquest podcast, sàpiguen quin és l'atmosfera musical que els acompanyarà. Saben que aquest dissabte commemorarem el 40è aniversari d'un actor molt conegut i que va treballar amb els grans, amb John Ford, amb Howard Hawks, amb tots, Sterling Hayden. En Dani Agudo ens en parlarà. I amb Miquel Valls disfrutarem d'aquesta novel·la que ha publicat i que hi ha sinònim d'èxit. Edita Espasa, El ruido bajo la piel. Sota la pell, soroll, i sota la pell, ràdio. Comencem. Els hi dèiem fa només uns segons, la Generalitat i sindicats educatius s'han emplaçat a continuar negociant aquest dijous i divendres per desencallar el conflicte després d'una segona trobada de la mesa sectorial docent que s'ha prolongat aquest dimecres al llarg de 3 hores. El secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Jiménez, ha destacat el bon to de la reunió i ha dit que la Generalitat està disposada a continuar les converses dijous i divendres i els dies que faci falta, els que han vingut i els que vindran. Julio Leal, bona nit.
2: Molt bona nit, Sílvia. Anem a ficar-nos en context, no?
1: Vinga,
2: per a parlar de què ha ocorregut. Doncs bé, aquesta vesprada hem estat molt atents a la mesa sectorial que s'ha celebrat al Departament d'Educació, una reunió que ha finalitzat, com bé deia, sense acords després d'unes 3 hores, però amb la voluntat de seguir negociant en els pròxims dies. A la trobada, a la qual ha assistit la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, han acudit els sindicats Comissions Obreres i UGT de Catalunya, que van subscriure l'acord amb el govern, USTEC i CGT Ensenyament, que no ho van fer, mentre que professors de secundària han declinat participar en esta trobada. Laura Gené, del sindicat CGT Ensenyament, ja anunciava abans de la reunió que l'oferta que els havien fet arribar era insuficient.
3: Malgrat que la proposta que ens ha fet arribar al departament supera l'acord signat amb Comissions UGT, encara ens és insuficient per fer front a l'emergència educativa.
2: Recordem que la proposta que s'ha presentat als sindicats incloia millores en la retribució dels complements salarials de les figures del tutor i es reconeix també el dret a rebre complements salarials per als cotutors. En referència al salari, la nova proposta contempla arribar a l'augment pactat de 200 euros en 3 anys en comptes de 4. Així mateix, s'ha plantejat reforçar les plantilles en nous docents. Es tractaria d'un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria més de 1.300 incorporacions per a l'escola inclusiva. Sentim ara a Yolanda Segura d'USTEC, qui també ha deixat clar algunes de les seues exigències a l'hora de negociar.
4: Nosaltres defensem els salaris de la mateixa manera que defensem la inclusiva. I per això anem a les negociacions a posar en valor la negociació sobre salaris. Volem que no quedi doncs aquesta negociació al marge. I hem de buscar doncs aquella xifra que realment reverteixi doncs una situació d'injustícia salarial que portem patint des de fa moltes dècades.
2: Com indicaven fa uns instants, tot i que avui no s'ha arribat a cap acord, hi ha bona voluntat per les parts. Així ho manifestava Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Maldarem i farem tot el que sigui possible. Ens reunirem les vegades que faci falta, quan faci falta, per tal de poder afavorir també, diguem-ne, un clima que pugui afavorir precisament poder arribar a aquest acord que tots esperem i desitgem.
2: Ara els sindicats han de presentar una nova proposta per tal de fer possible l'acord entre ambdues parts. Demà mateix, a partir de les 4 de la vesprada, es tornaran a reunir. Es mostren fers la seva intenció de no alçar-se de la taula fins que no hi hagi acord. Entretant, les vagues no es desconvocaran i a l'horitzó està la vaga general del proper dimecres 27 de maig. I parlant d'educació, tampoc podem oblidar que més d'un miler de treballadores d'escoles bressol de tota Catalunya, unes 1.500 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, reclamar que se les reconega com a essencials i exigir més recursos. En el marc de la jornada de vaga, representants de la plataforma 03 han demanat un canvi estructural per acabar amb la fragmentació administrativa i han denunciat que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents, un fet que genera precarietat i desigualtats laborals. Alhora, han exigit l'equiparació amb els docents d'altres etapes. Així que, en estos pròxims dies, haurem d'estar molt atents a tot el que passa al món educatiu, que a Catalunya, així com a altres territoris de l'Estat espanyol, demanen millores no només econòmiques, sinó també pel que fa a les ràtios a les aules.
1: Efectivament, gràcies, Julio Leal. Aquest és el cuit de la qüestió, com ella ens explicava molt bé. La Generalitat ha plantejat una proposta en la que avança el pagament de l'increment salarial als docents als 3 anys, un increment de l'import del complement de tutoria i crear els complements de cotutories a secundària i per als docents que exerceixin en centres de màxima complexitat. Ja saben vostès que un dels pals de paller de tot el que està relacionat amb aquesta vaga de professors, que bé, aquesta és d'alguna manera la frase, no? Reunions dijous, reunions divendres, vaga. Aquestes entitats en defensa de l'escola inclusiva que denuncien a un sindicat educatiu pel seu discurs d'odi. Critiquen que professors de secundària es posicioni en contra de l'inversió en atenció a la diversitat perquè això rebaixa la millora salarial. Així doncs que aquest és un escenari profundament complex i un escenari que d'alguna manera toca un dels pals de paller del que és bé el tarannà i la prioritat de tants ciutadans d'aquest país, no? Que no només és la sanitat sinó també sobretot l'educació. Demà ja els dic, ara no els acompanyaré, els acompanyarà Julio Leal, serà ell l'encarregat de fer-los costat, d'explicar-los la realitat i també d'explicar-los, òbviament, l'actualitat, perquè demà, com els deia quan començàvem el programa, i ara els hi recordarà en Pep Gregori, serem a La Paloma, on s'otorguen els Premis Ràdio Associació de Catalunya. Aquesta casa està molt honrada perquè no només estem nominats per el podcast Escolta Poblet, sinó que sobretot i també hem de recordar que la nostra companya Pilar Sampietro, una de les veus mítiques, històriques d'aquesta casa, que ja saben vostès, 50 anys d'història, 5 dècades aquest any complim, també serà guardonada. Irene Desumvila, la nostra companya, que està nominada, i el Doscat, ja saben, aquest nou canal que ja s'ha impulsat des del mes de setembre, que també és un dels que estan convocats. Així doncs que demà jo no hi seré, però en Julio Leal els oferirà un programa meravellós, Julio.
2: No, però Silvia, d'alguna manera estaràs present.
1: D'alguna manera estaré present, sí senyor, però ell, com diu Antoni Marín, els agafarà de la mà i fins a les 12 de la nit els explicarà l'actualitat. Julio, moltes gràcies.
2: Fins demà.
1: Fins demà. Vinga. 3 minuts i arribarem al punt just de 11:45. Agafem una mica d'aire i els explico altres circumstàncies, altres moments, colors i atmosferes d'aquesta jornada d'avui. Som-hi.
0: De nit, amb Sílvia Tarragona.

Recordin el telèfon 900-454-455, telèfon directe de Ràdio 4, telèfon directe de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Tenim tot preparat perquè, bé, el mestre Gorgori ja és a l'altra banda escoltant-nos per explicar-los d'alguna manera com és l'atmosfera, la música i el so d'Escolta Poblet. Vinga, Gorgori, som-hi.

0: Estimats oïdors de la pública, què tal, com estan? Espero que, com nosaltres, amb un somriure de boca a orella. Malgrat també els he de dir, ni l'actualitat ni el mapa que configura, sense cap mena de dubte, la jornada d'avui és per llançar coets i per estar feliços, però nosaltres, digui'm, estimat oïdor, que bé, ens acompanya i ens escolta amb aquella atenció, amb aquella paciència, amb aquella misericòrdia i amb aquest amor, farem una cosa que no ens agrada fer, que és escombrar cap a casa. Ja saben que amb en Pep Gorgori, amic, germà, mentor personal de servidora, i a més algú amb el que hem passat moltes nits plegats, no s'espantin, a Poblet mirant el cel, no ens agrada gaire parlar de nosaltres mateixos, però batua, escoltin, una flor festiu, així doncs que avui els hi presentarem alguna cosa relacionada amb aquest podcast que poden escoltar a través d'aquesta casa de Ràdio 4 i que tantes bones sensacions ens estan regalant a nosaltres que l'hem fet i a vostès que l'escolten, i molt, per cert. Estimat Gorgori, bona nit.
1: Estimada senyora Tarragona, molt bona nit i enhorabona per aquella contraportada de La Vanguardia.
0: Gràcies a vostè, perquè forma part també d'aquesta contraportada. Ja sap que el 50% d'aquesta meravella que ens ha regalat el diari La Vanguardia i també, òbviament, el bon amic Víctor Amela és corresponsabilitat dels dos, i en bona mesura la idea va ser totalment seva. Així doncs, que si algú li ha de donar les gràcies a algú, és servidora de vostè cap a vostè, senyor Gorgori, no a l'inrevés.
1: Doncs no, que la foto 100% seva, i vostè és la prota, i està molt bé que ho sigui, i es comereix ampliament. A mi, deixi'm estar d'històries.
0: Escolti'm, però
1: que jo he vingut aquí a parlar de música.
0: No, clar, vostè ha vingut a parlar de música, però jo he d'explicar que el dia que vam fer la contra de La Vanguardia a un hotel molt concret de la ciutat de Barcelona, el ésser humà, l'ésser viu, la persona que m'acompanyava era en Pep Gorgori, eh? Així doncs, que poca broma, que vostè no hi és o no surt, però hi era, eh? És a dir, allà de què no està ni se l'espera, en el cas del Gorgori no és. Hi era.
1: Escolti'm,
0: i se l'esperava.
1: Doncs ja, fins aquí parlar de nosaltres, ara anem a parlar de música.
0: Anem a parlar de música, som-hi.
1: Una mica relacionada amb nosaltres.
0: Vinga, som-hi.

0: És clar, què podem dir escoltant aquesta meravella i sobretot en quin moment decidim dir alguna cosa al damunt d'aquesta veu que ens deixa absolutament sense alè. Rosalia, que configura també la banda sonora original del podcast Escolta Poblet, estimat Gorgori.
1: És l'artista que més s'escolta al llarg del podcast i jo tenia moltes ganes de parlar de la música d'Escolta Poblet, no per parlar de nosaltres, sinó que per mi ha estat una experiència molt i molt enriquidora. Ja sabeu que jo vinc del món de la música clàssica, però m'agrada fer incursions en músiques d'un altre arrel diferent, de tant en tant, i curiosament, un podcast sobre un monestir medieval que es prestava tant a fer una banda sonora plena de gregorià i de música sacra, hem fet exactament el contrari, que hem buscat músiques molt actuals. El primer cap de setmana que vam estar a Poblet, vostè i jo, veient una mica el monestir, va ser precisament el divendres que Rosalía presentava el seu disc el dia, la setmana que l'havia publicat. I en aquell moment sí que volíem fer una cosa diferent, però no ens podíem imaginar que la Rosalía ens donaria en safata la banda sonora d'Escolta Poblet, perquè realment tant les lletres com l'ambient de la música acompanyen molt bé els continguts. I en el primer capítol surt aquest sexo, violència i llantes amb aquest quien pudieras elegir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios.

0: Clar, és que vostè que ha fet aquest silenci, aquesta pausa tan idònia, i el nostre realitzador que ha ofert la possibilitat als oients de Ràdio 4 d'escoltar aquesta gran explosió i eclosió de misticisme, perquè és clar, Poblet és misticisme, però Rosalia també ho és, estimat Gorgori, eh?
1: Efectivament, sí, sí, ella ha treballat moltíssim això en el seu últim disc i aquesta casualitat ha estat meravellosa i ella surt gairebé, gairebé en cada capítol dels 8 capítols que conformen aquest podcast. Escolta, Poblet, apareix una cançó de Rosalia al costat de moltes cançons de molts altres autors, alguns mig previsibles, i molts d'ells jo crec que els oients no se'ls poden ni imaginar en aquest context.
0: Doncs vinga, disfrutem i descobrim si els hi sembla, estimats oïdors de la pública de Ràdio 4, si encara no s'han deixat emportar per el magnetisme i sobretot per la vaporositat d'aquest Escolta Poblet, d'altres cançons que els acompanyen a fer aquest camí, cançons com aquesta.

0: tinc el que va ser sempre, tota la vida, des de que van crear Police, la veu identificativa, la veu que donava vida, color i també entorn a aquesta formació britànica, va dir una vegada: si alguna vegada perdo la fe en mi mateix i en tu, if I ever lose my faith on you. És una cançó que evidentment havia de sonar en aquest podcast, Gregori.
1: Sí, i de fet, havia d'obrir el podcast If I Lose My Faith in You, si perdés la meva fe en tu, però és que després té un altre vers, la cançó que parla de perdre la fe en els polítics, i com que el segon capítol inclou una entrevista amb el president Salvador Illa, hem fet aquesta mena de picada d'ullet irònica, perquè també hi ha una mica d'humor, hi ha bastant humor al podcast Escolta Poblet, doncs hem fet aquesta picada d'ullet de l'Sting parlant de perdre la fe en els polítics i el president Salvador Illa, doncs, parlant del monestir de Poblet, tenint en compte que va haver tres abats de Poblet en època medieval que van ocupar el càrrec de president de la Generalitat, quedava tot molt, molt, molt rodó.
0: Doncs tan rodó que, òbviament, Salvador Illa ens va acompanyar. Òbviament, aquesta va ser una de les músiques que també sonarà i sona en aquest podcast, que, atenció, té 8 capítols i que vostès poden tenir l'oportunitat no només d'escoltar música, Gregori, sinó també de sentir el so de Poblet, el so de les portes que es tanquen i s'obren, el so de l'aigua que cau i brota d'una manera natural de les fonts i el so també del silenci, perquè el silenci també té música, oi que sí, Pep?
1: Home, sempre s'ha dit, no?, que la música no seria res sense el silenci i realment a Poblet el silenci es palpa molt i, Escolta Poblet, hem intentat respectar els silencis del monestir. Hi ha molts efectes sonors, però també hi ha moltes pauses, hi ha moltes estones per gaudir d'aquest so del silenci o d'aquest so tan ben delimitat, tan ben dissenyat, tan ben estudiat dels espais gòtics, no?, els cistercencs també, i això ens ho explica molt en un capítol de Rosa Alsina que ens apuntiu d'acústica i de física del so, fins a quin punt els sons que escoltem a Poblet, en monestirs com Poblet, en espais sacres així, són sons que estan molt ben pensats, tot l'espai està pensat perquè aquells sons els puguin escoltar, són sons que ens transmeten pau, no escoltem els cotxes de fora, escoltem ocells, escoltem el so del vent, el de la pluja, el de les passes, el de les campanes. Per tant, és un disseny sonor que, miri, el disseny sonor del podcast Escolta Poblet està molt bé, però el disseny sonor del monestir en si és immillorable.
0: Doncs vinga, escoltem el so també de tota la banda sonora, no musical, sinó també plena de sinfonia de Poblet. Com a mostra, Gregori, aquest botó.

0: El vent del món, el vent que bufava fort aquest hivern quan ens vam passar molts caps de setmanes a Poblet, aquelles nits estrellades, com deia avui en Víctor Amela, parafrasejant-nos a l'avantguàrdia, no? Aquelles nits que semblava que estiguéssim en contacte amb Déu, independentment dels que siguin creients o no ho siguin, pensin, home, potser aquesta persona que té fe pot pensar que mirant un cel estrellat i net i absolutament meravellós es pot sentir en comunió amb la fe, però és que independentment de que vostès no tinguin aquesta fe, independentment de que no siguin creients, de debò els he dit que el vent a Poblet no només talla la pell, sinó que sobretot eixampla l'ànima, Gorgori.
1: Efectivament, però miri, fins i tot en el cas que hi hagi algú que no sigui creient, que no tingui ganes de mirar el cel, que sigui molt pràctic i molt ateu i molt de tot, si li agrada Raimon i si li agrada la història contemporània, també pot anar a Poblet, perquè en allà el vent de Raimon és una de les moltes músiques que vesteix el capítol que dediquem a l'Arxiu Terradelles. A l'Arxiu Terradelles Preston, de fet, perquè Paul Preston, el gran hispanista, també està deixant el seu llegat documental en aquell arxiu que es troba al Palau de l'Abat del monestir de Poblet, al costat del de Terradelles i al costat de moltíssima més gent, moltíssimes persones, personalitats que han estat directament involucrades amb la història dels últims 100 anys gairebé a Catalunya, i és un fons documental d'obligada consulta per tots aquells historiadors de l'Espanya contemporània. Per tant, era obvi que tota aquesta nova cançó, els 16 jutges, el Raimon, el Serrat, la Maria del Mar Bonet, el Lluís Llach, tots aquests havien d'estar presents en el capítol que dediquem a parlar amb la directora de l'Arxiu Terradelles, és clar.
0: Un arxiu que vostès han de visitar, perquè no només és l'Arxiu Terradelles, sinó que també hi podem trobar, per exemple, moltes de les incunables circumstàncies que configuren la història personal de l'Ian Gibson. Així doncs, que és l'Arxiu Terradelles, amb evidentment molta documentació del president Terradelles, però també amb molta documentació d'aquest historiador. Escolti'm, estimat Gorgori, no es pensi vostè que els oients de Ràdio 4 no en tenen prou d'escoltar la banda sonora d'aquest podcast? Hi ha moltes altres músiques que sonen d'aquesta manera. Escoltin.

Ai, aquesta cançó, quins bons records. Aquesta cançó forma part d'una de les pel·lícules més boniques de la història de la humanitat. Per mi, digui'm cursi, estimat oïdor de la pública, My Favorite Things, The Sounds of Music, quan els nens li diuen a Julie Andrews quines són les seves coses preferides, no? Doncs un pastís de xocolata, unes ametlles, totes aquelles coses senzilles que configuren

0: problema heretada, li vaig demanar que fes alguna playlist de Spotify amb algunes músiques que creies que poden anar bé, que podien anar bé amb el podcast. Bé, no me'n va fer una, me'n va fer tres de llistes de Spotify, senyora Tarragona.
1: És que jo sóc exagerada, ja ho
0: sap. M'ho vaig passar molt bé perquè vaig descobrir molta música meravellosa. Jo, per exemple, a Sting el coneixia per el seu disc de cancions de versions de John Dowland, aquest compositor del Renaixement que ell va versionar i poca cosa més, i vaig descobrir tot un món. Però My Favorite Things no estava en aquesta llista, senyora Tarragona, però un dia, escoltant la ràdio, va sonar i m'hi vaig enganxar i vaig pensar, i aquesta quedaria bé. I vaig començar a buscar-la i em vaig adonar que hi ha tantes, tantes versions que no vaig poder triar. I hi ha un capítol que hi ha com tres o quatre versions de My Favorite Things, i una de les que sona més és aquesta de l'Andrea Motis, que em sembla que és una virgueria com està feta.
1: És una meravella perquè, a més, és pujades, baixades, és com si estigués fent una peça de marqueteria fina amb les mans, perquè, a més, Andrea Motis té aquesta possibilitat immensa de poder jugar amb la música i també amb els tons i, sobretot, amb la veu. Així, doncs, que no es perdin aquest My Favorite Things, que configura també aquest podcast d'Escolta Poblet. Gorgori, quina més podem regalar als oients de Ràdio 4 per sorprendre'ls i per posar-los-hi la mel als llavis?
0: Doncs ara sí, anem cap al meu terreny, al repertori clàssic.
1: Vinga.
0: Amb Mateu Fletxa i aquesta ensalada que es diu El Fuego.

0: agua y fuego. Això és el que pot ser també el podcast de Poblet, estimat Gorgori, oi que sí?
1: Doncs sí, perquè el compositor d'aquesta obra està enterrat a Poblet perquè va acabar els seus dies com a monjo de Poblet. És un personatge molt especial, Mateu Fletxa, conegut com el Vell, perquè després va tenir un nebot que també és compositor i que es coneix com a Mateu Fletxa el Jove. Doncs el Vell va ser un gran compositor d'ensalades, que és un gènere que barreja moltes coses. Barreja idiomes perquè té un tros en llatí, un castellà, un en occità, un altre en català antic, un altre en francès, de vegades imitant l'italià, fins i tot. Hi ha ritmes molt diferents, textures molt diferents i molt de sentit de l'humor, també. Sempre al servei de la música sacra. Tot això que estem escoltant és música sacra perquè descriu un incendi en un vaixell i com tots els mariners desesperats es posen a pregar per un miracle i no enfonsar-se, i al final succeeix aquest miracle i es salven i estan tots molt contents. Però entremig passa de tot, eh? Que s'esbaloten, corren, s'ofeguen, es barallen entre ells, preguen... Passa de tot i per això es diu ensalada. Doncs bé, aquest Mateu Fletxa, que va compondre unes quantes ensalades que són una meravella absoluta, va acabar els seus dies com a monjo del monestir de Poblet. Ell era nascut a Lleida i ha d'estar enterrat per allà. El que passa és que els monjos cistercencs no identifiquen les seves tombes amb cap senyal, ni una creu, ni el nom, ni res, però sabem que ha d'estar enterrat allà al monestir de Poblet.
0: Doncs, escolti'm, ja saben vostès que si donen un cop d'ull al monestir de Poblet, que hi han d'anar, perquè per això en Gorgori i Servidora de vostès han creat aquest podcast gràcies al recolzament de Ràdio Televisió Espanyola i més concretament de Ràdio 4. Bé, doncs, el que faran serà descobrir totes aquestes circumstàncies, aquests indrets, aquests secrets, i alguna cosa que també és molt interessant és passejar per Poblet escoltant els podcasts, eh? Són 8 capítols. Més músiques, més maneres diferents d'entendre la religiositat, l'espiritualitat, la divina providència, la fe, a través del so, a través de la sinfonia i a través de peces com aquesta.

Gorgori, atenció, aquest també és el seu terreny, perquè recordo perfectament en una de les moltes visites que vam fer a Poblet que hi havia un organista

0: que és un dels màxims especialistes en aquest instrument, Jan Bach. Recorda aquell dia, Gregori?
1: Sí, sí, sí, dins del Festival Internacional d'Orgue de Poblet, doncs hi havia aquest organista i vam escoltar una estona de l'assaig. Això que escoltem és un altre gran organista, el Juan de la Rubia, interpretant Bach a l'Orgue de Poblet. És un disc enregistrat a Poblet que té el Juan de la Rubia i que també, bé, amb la presa de so que hi ha i que va fer el Pere Casulleres, que és una eminència en aquest art, que és el de posar micròfons i que la cosa soni molt bé, doncs va saber captar tota la reverberació, tota la complexitat del so d'aquest orgue, un orgue absolutament monumental, un dels millors de Catalunya, i expressament creat per recrear les sonoritats dels orgues barrocs de l'època de Johann Sebastian Bach. I, per tant, és idoni per aquest repertori i que és una part més d'aquest paisatge sonor, no?, del monestir de Poblet, i una mostra de fins a quin punt els sons de tot el que s'hi pot sentir i escoltar estan perfectament pensats i amidats allò al mil·límetre, al decibel, a l'hertz en concret.
0: Doncs ja ho veuen, aquesta és alguna de les moltes simfonies, sintonies, companyies que poden tenir en aquest podcast. Anem acabant, però abans d'oferir la darrera peça, recordin que hem estat els protagonistes de la contraportada de La Vanguardia, estem molt agraïts i molt feliços i molt emocionats, però que no se'ns passi que dijous el podcast Escolta Poblet de Ràdio 4 està nominat als Premis Ràdio Associació de Catalunya. Arribar fins aquí per nosaltres ha estat un goig absolut. Però abans de dir-los adéu, una gairebé darrera peça.

0: Clar, si hi ha un músic a la història de la humanitat que té fe, és George Michael. Recordin aquell disc meravellós, aquella cançó meravellosa que parlava de la fe i deia cosa que ara, have faith, perquè jo tinc fe, no? Clar, tenint en compte que ell tenia molta fe i que després hem sabut, després de la seva mort, que era un àngel que ajudava moltes persones que necessitaven un cop de mà econòmic i ho va fer sempre d'una manera altruista i anònima, hem fet molt bé d'incloure'l en aquesta música del podcast de Poblet, estimat Gregori.
1: I això sí que va ser idea seva, perquè jo, George Michael, sabia que existeix, però poqueta cosa més, haig de dir. Per tant, va ser tota una troballa i un personatge que bé, no és tan fàcil posar-lo en relació amb un monestir. En principi, ell va protagonitzar uns quants escàndols amb la seva música, amb la seva vida personal, també. Però, malgrat això, realment, la seva música se diu molt bé per explicar moltes coses que tenen a veure amb la fe, amb els dubtes, amb la bondat i amb la voluntat, doncs, de fer d'aquest món un món una miqueta millor, com a mínim al nostre entorn immediat i amb les persones que ens rodegen i que ens estimem.
0: Doncs estimem molt la música, estimem molt la fe i estimem molt també el, tots aquells oients que ens han fet confiança escoltant aquest Escolta Poblet. Estimat Gregori, ens veiem demà a l'entrega dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. Ha estat un goig compartir...
1: Ai, sí, quins nervis.
0: Ai, sí, compartir amb vostè aquest viatge, que estic segur que és el primer d'un de molts viatges radiofònics i vitals que farem al llarg de la nostra vida en comú, que espero que sigui llarga i fructífera. Estimat Gregori, moltes gràcies. Amb què ens n'anem?
1: A vostè, senyora Tarragona, ens anem amb Rosalía, Magnòlia.
0: Home, per favor, no podíem anar-nos-en de cap altra manera. Hem començat aquest recordatori Magnòlies i continuem amb Magnòlies, una de les cançons d'aquest lux que més ens fascina. Gràcies, Gregori, abraçada.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Dicen que

Tira-me magnòlies. Tira-me magnòlies, magnòlies i tot el que faci falta per escoltar Escolta Poblet i per sentir Ràdio 4. 4 minuts i arribarem al punt just de les 11 de la nit. Abans de donar pas a en Dani Agudo i a Miquel Valls, alguna cosa que els interessarà, segur escoltar. Som-hi.

0: Fixin-se que hi ha una assignatura que més tard o més d'hora haurem d'aprendre. Una lliçó que ens agradi o no, haurem d'entomar i que no és fàcil, que és la del dolor. Tots n'hem patit, tots potser en patim i tots en patirem. Per aquesta raó m'ha semblat molt interessant aquest llibre que acaba de publicar una professional del món sanitari, una fisioterapeuta amb moltíssima expertesa, Encarna Espunya, que es titula Stop Dolor, com revertir el dolor i els símptomes crònics. El va presentar fa molt pocs dies a Barcelona, és sinònim d'èxit i l'edita l'editorial Libros Cúpula. Encarna Espunya, bona nit.
1: Molt bona nit, molt contenta d'estar així.
0: Jo molt contenta de conèixer-la personalment perquè he llegit molt de vostè, he llegit el llibre, em sembla molt interessant. Encarna, per què costa tant dir que patim dolor? És com si haguéssim de patir el mal en silenci. No, allà de no, però tu ets molt soferta, tu pots amb tot, segur que no n'hi ha, per tant ets exagerada / exagerat. Home, el dolor és molt desagradable, Encarna, i vostè ho sap millor que ningú, que és professional
1: d'això. Exactament, no? És una emoció aversiva que efectivament està com pensada, entre cometes això de pensada, com per a protegir-nos, aleshores no volem patir-la, és aversiva, és no vull sentir això. Serveix com un mecanisme de protecció per evitar un mal major. Aleshores, el que fa el dolor és evitar algo pitjor. És com una alarma que sona, per exemple, instal·lem una alarma a una casa per evitar que si hi ha un incendi o un robo o el que siga, se'ns passi desapercebut. Aleshores, el dolor és igual. La casa i l'incendi de la casa seria el danyo, la lesió, tot el mal que pot tindre el cos, els teixits del cos, i el dolor és l'alarma. Aleshores, és algo que s'instal·la en el sistema, en aquest cas el sistema orgànic, que dependís directament de la ment, és un qualia, una emoció, és totalment subjectiva, no és un signe clínic, sinó un símptoma. Aleshores serveix com l'alarma, serveix per a advertir-nos d'algo, i aleshores sempre hi ha que fer-li cas. Si sona, hi ha que atendre-lo. El tema és que podria ser una falsa alarma, podria ser que no hi ha incendi però ha sonat com una falsa alarma, podria ser que ja estan els bombers prestant atenció i, per exemple, la medicina posant els remeis per a corregir el que ha passat al cos, però l'alarma segueix sonant. Bueno, doncs podem, quan ja s'està prestant atenció i atenent i tractant el cos, aleshores l'alarma ja pot ser desconnectada. El que fa en el meu mètode, el que entrenem és a la ment per a que aquesta emoció aversiva siga funcional. La domestiquem com per a que quan és útil, sone, però quan no fa falta, aprendre a desconnectar-la, a desactivar-la.
0: Però no ha de ser tan fàcil. Vostè té molta expertesa, més de 40 anys de trajectòria clínica, i vostè, d'alguna manera, com a fisioterapeuta, osteòpata i espinòloga, el que fa és descartar la idea de que el dolor crònic només el pateixen les persones grans, no? O les persones que tenen una certa edat. No és així. Perquè, esclar, el que d'alguna manera hem de tenir en compte és que quan nosaltres anem a visitar un metge, ha d'haver un criteri per dir-nos, no, aquest dolor que vostè té és un símptoma crònic reversible i no és un problema major, perquè clar, jo mateixa puc tenir un mal de cama, no? Un mal d'esquena puntual, em prenc el que m'he de prendre i ja està. Ara, si aquest mal persisteix, és quan hi ha una alarma, com vostè deia, no?
1: Exactament.
0: Però aquesta diferenciació és molt difícil de fer-la i vostè la fa en el llibre.
1: Sí, a més dona uns criteris que fan molt fàcil també per als professionals poder distingir-lo. Aleshores, el que cal, com tu dius, és que el dolor siga funcional, que avise d'un perill. I si no hi ha aquest incendi o aquest perill, aleshores ha de prendre a desconnectar-lo. Però nadie dijo que fora fàcil.
0: No, clar, o sigui, evidentment.
1: És un entrenament, però el problema és que si pensem en modo pastilla, hem d'entrar a tractar i a revertir el dolor en modo proceso, com que ha de prendre una habilitat o un idioma. És entrenar la ment per a que puga desconnectar l'alarma una vegada el tractament per a el dany o la lesió que hi hagi al cos està tractada, o si s'ha descartat que no hi ha cap dany o lesió, aleshores l'alarma no fa ninguna falta.
0: Li faré una pregunta molt complicada. Com podríem definir el dolor?
1: El dolor és una emoció i és la definició, te vaig a donar la definició de la IAPS, que és com dir l'OMS però del dolor. El dolor és una una experiencia sensorial y emocional. Aleshores, no és un impuls nerviós que va des dels teixits al cervell, com és el tacte, o la pressió, o el calor, o la temperatura. És un constructo de la mente, és un qualia, una experiència subjetiva que porta una valentia, o sea, una valoració de perill o amenaça. I està com una instal·lació d'alarma que s'instal·la després a una casa. Els taulells o el cement no ve amb l'alarma posada, es posa després. Nosaltres, els humans, hem, diguem, desenvolupat evolutivament l'experiència de dolor com per evitar, com tindre un plus per a protegir-nos. Aquesta és l'experiència de dolor. El problema de l'experiència de dolor és quan se queda a viure, quan l'alarma se queda sonant o sona com a falsa alarma de quan en quan i ens amarga la vida. Aquest és el dolor que li diuen crònic i en realitat interpretem crònic com per a sempre, quan és un temps. Crònic vol dir que estàs sentint-lo des de fa aproximadament 3 mesos, d'entre 3 i 6 mesos, però popularment ha devingut en pa sempre i això és fals.
0: Però fixi's, som en directe a Ràdio 4 conversant amb Encarna Espunya, que acaba de publicar Stop Dolor, com revertir el dolor i els símptomes crònics. Hi ha malalties que estan associades al dolor, no? Una fibromialgia, per exemple, una persona que l'acaben d'intervenir, li han posat una pròtesi a la cadera,
1: la migranya,
0: el genoll, el menisc, un dolor d'esquena, que és molt desagradable, un dolor de vèrtebres. Esclar, això és alguna cosa tangible, que és molt difícil d'explicar i molt difícil que l'entorn potser pugui entendre. A partir del que vostè m'ha dit, disculpi, entenc que allò de tu ets molt forta, pots amb això, no? És un parany, perquè cada cervell és diferent, així doncs que cada cervell dona un ordre diferent per notar o no aquest dolor. Aleshores, no podem generalitzar-ho. El que per mi és suportable, perquè sóc una mica asa de cops, li he de confessar, i vaig endavant sempre com si no hi hagués un endemà, potser pel Santiago o pel nostre subdirector és insuportable. I no té res a veure que sigui una dona o un home. Ho dic perquè sempre allò de no, tu ets dona, pariràs com dolor, suportaràs. No? Doncs escolti, potser no tinc ganes de suportar el dolor, no?
1: Efectivament. El dolor és una experiència subjectiva i dependeix de tot el context biopsicosocial que aquesta persona té al cap. Hi ha gent que se desenvolupa en un mitjà que ha d'aprendre a suportar el dolor, i això tenim més tendència a les dones, amb tot això de que lo de parir i tal, i de repent ens toca aguantar, com tu dius, aguantar. I això no a tot el dolor que una persona sent, de fet, la IAPS, la International Association for the Study of Pain, va canviar la definició i va dir tot dolor és real i tot dolor té que ser atès, i a més, inclús si la persona no pot comunicar-ho, perquè hi ha gent que no pot parlar i no pot comunicar-ho. Això no vol dir que no sent dolor. Aleshores, tenim que canviar completament el paradigma del dolor.
0: Això que dius és molt important, perquè també ho comenten al llibre, no? Quan una persona ja està llindada a la mort, el primer que pensa la família, el que pensem tots els que estimem aquella persona, és estar patint, i els metges ens diuen no pateix. I jo sempre pregunto, com sé que no està patint?
1: Efectivament, perquè no hi ha consciència. Si no hi ha consciència,
0: no pateix.
1: No. I tu, mira, si te'n vas a la nit a dormir i entres en ondes delta, on la consciència entra en una altra, diguem, una altra manera d'expressar-se, que no hi ha el que diem consciència, no pateixes. Ara, en el moment que t'apropes a la vigília, pum, l'experiència de dolor pot aparèixer. Luego, el dolor està directament associat a l'experiència conscient. No hi ha consciència, no hi ha dolor. Hi ha consciència, hi ha l'experiència de dolor.
0: És a dir, aquell terapeuta, metge, familiar, veí del primer, segona, marit, tiet o tieta o esposa que diu no, això no és res, ja et passarà, i minimitza el patiment, és un maltracte brutal.
1: Efectivament. A veure, ja et passarà. Escolta, el dolor ha de ser atès sempre. Qualsevol que siga, on siga que... Ara, una altra cosa és que faci apunte a un dany o a una lesió. Però si hi ha un dany o una lesió en el cos, bé, es tracta. Però negar el dolor, això és un maltractament brutal, ja que atendre-lo sempre. El tema és què fas després, com l'atens. Si creus que estàs danyada i te passes la vida buscant l'incendi, un incendi que no hi ha, o directament te'n vas al sistema d'alarma i el desactives.
0: Si el desactives, pot ser que et trobis millor. Vostè en el llibre parla molt d'una cosa que m'ha interessat. El llibre és molt interessant, però parla molt de l'estrès i les emocions. Jo penso que les emocions poden desencadenar el dolor.
1: Totalment. Tot el capítol 3 del llibre parla de com les emocions també activen el mecanisme de protecció del dolor, però també poden activar fatiga, acúfenos, poden activar tota una mena de símptomes disfuncionals. I, efectivament, si aprenem a familiaritzar-nos en emocions que són mecanismes de protecció i, per tant, protectors com és el dolor, podem aprendre a desactivar l'alarma del dolor. Les emocions també l'activen.
0: També en el llibre parla de conèixer el cos. Hi ha persones que, desgraciadament, no es coneixen el cos. Tenen un mal de cama o un mal d'estómac i diuen, bé, això ja em passarà. No, si no t'ha passat fins ara, tu has de conèixer-te el cos i arribar a la conclusió de que aquell dolor ve provocat per alguna cosa. Ho dic perquè vostè parla de l'estrès, que funciona d'una manera similar, diu vostè en el llibre,
1: sí,
0: que és una alarma de protecció.
1: Com el dolor.
0: Exacte, que s'activa davant d'una sensació d'amenaça, igual que l'angoixa o l'insomni, no?
1: Exacte.
0: Però vostè explica també en el llibre alguna cosa que jo no coneixia, que és que hi ha persones que després d'haver patit molt dolor tenen por al moviment.
1: Exacte. Això es diu tècnicament kinesiofòbia, el por al dolor, a amenaçar-se. I, efectivament, això s'ha d'entrenar també, perquè quan uno té una fòbia a volar o a pujar en un lloc tancat o a les altures, pues això es pot superar, es pot revertir. L'estrès es pot revertir, com si es reverteixen les fòbies, o la kinesofòbia, que ja la paraula té la paraula fòbia, es pot totalment revertir. Nosaltres també treballem amb esportistes que tenen que tornar a un deport de competició de molta intensitat i han agafat por al moviment perquè han associat moviment amb dolor. Aleshores, el que fem és entrenar-los per a que tornen a poder estar en aquest rendiment, però això suposa un entrenament. És com una espècie de domesticació del dolor.
0: Entenc, doncs, que cal reeducar el cos per reeducar el dolor.
1: Ja cal reeducar el cos per a reeducar la ment i la ment per a reeducar el cos. Són una unitat. Tanto monta, monta tanto. Això li diem nosaltres el estil de vida ABA, que ve de l'acrònimo de abajo arriba i de arriba abajo. Diem bajo, de
0: sí, sí,
1: baix a dalt i de dalt a baix, no? I és el que en anglès es diu regulació top-down en bottom-up. I el que fem és donar una sèrie de ferramentes, d'eines, com per a dependre, a regular el mecanisme de l'estrès, de manera que una funció que és vital per a la vida no se'ns vagi de madre i aleshores se convertisca en un enemic, com molta gent està en uns nivells d'estrès brutals, però el problema és que no l'identifiquen, perquè el primer que tens que fer amb un enemic és identificar-lo, o sigui, quina cara té, quins disfraces es posa, quina careta es posa, de com es vesteix, i una vegada el reconeixes, pots començar a tractar-lo.
0: Activitats com ballar, riure, cantar, estar en contacte amb la natura, influeixen directament a la bioquímica del cos. Jo escolto molta música. Jo, per exemple, quan estic aquí a la ràdio, fem la reunió, i hi ha un moment que li dic a l'equip, nois, em poso a estudiar. I per mi posar-me a estudiar és escoltar música, perquè si no escolto música no puc estudiar, no? A mi m'agrada molt cantar. Canto fatal, però canto molt, no? Penso que la música, sentir la música, cantar, sentir el cos, sentir la pell, mirar-se despullat al mirall, totes aquestes coses són les que fan la diferència entre una persona, no sé si m'atreveixo a dir, sana, una persona que potser pot tenir més problemes per conviure amb el dolor.
1: Exactament. El que es fa al regular el sistema nerviós, el que es comença a ocorrir és que, exacte, hi ha una regulació i aleshores els mecanismes de protecció no s'activen tant perquè vius en felicitat, en joia, disfrutant, i el més barat i el més efectiu, i a més demostrat científicament, és totes aquestes activitats que tu has mencionat, que no costen res de fer. Fos cantar a casa, ballar a casa, fer el que vulguis a casa, i tot això produeix tota una bioquímica que inunda el nostre cervell i produeix un estat d'aprenentatge i d'entrar en parasimpaticotonia, que és la manera en què el sistema nerviós disfruta la vida.
0: Fixi's que tot el que vostè està explicant, ara, clar, estem a l'any 2026, estem en un moment de molta modernitat, com ha de ser, de moltes noves experiències, d'open mind, com diuen els americans. Vostè fa 40 anys que es dedica a això, Encarna. Jo suposo que fa 40 anys, quan vostè deia a una persona que té mal d'esquena, o un mal de coll, o té vertigen, vés-te'n a casa, riu i balla, la deuríem mirar una mica com les vaques al tren, i perdoni, Com ho feia, aleshores, per convèncer els seus pacients?
1: Bueno, pues lo más eficaz ha sido el que més ha funcionat és que també me veuen a mi, no? És a dir, jo ho faig, o sea, és que és així. I una altra manera és també aportar l'evidència científica. Mm. Després ja Això ajuda molt. La meva experiència personal, la seguretat que tinc que crear en el meu pacient i després la seguretat científica i la calma cognitiva que això produeix. Ens calma esta mente que sempre està buscant a veure i preocupant-se i tal, no? Aleshores, això el que fa és que efectivament, la gent confia i al confiar es comença a posar aquestes pautes en funcionament. Si no, pues clar, no.
0: No, clar, aleshores no funcionem, no?
1: Se demuestra con el ejemplo, no?
0: Això que deia vostè del capítol 3, que m'ha agradat molt, mira, el tinc aquí marcat, dolor i la resta d'emocions, fa que aquestes emocions no només estiguin relacionades amb el dolor, sinó també amb el sentiment del dolor, que és molt diferent, eh?
1: Exactament. El dolor, diguem, com el dolor és una emoció, anem a comparar-lo, per exemple, en l'emoció de la vergonya. El dolor ara s'entén com una espècie de taburet de tres pates. Aleshores, per a que el taburet se mantinga o corresca, té que tindre les tres pates que el subjecten, no? Una és la cognitiva, o sigui, tens que tindre una idea, després el que és la fisiològica, com se sent el cos, i la tercera, l'impuls, a on te porta, no? Lo conductual. La vergonya, per exemple. Per a tindre vergonya, primer tens que tindre un concepte d'algo que te fa vergonya. Després et ruborices, et poses roja. I després l'acció, lo conductual, que és, pues, com tinc vergonya, no vinc a la ràdio a parlar per la ràdio i faig una maniobra d'evitació. Bé, ara te pregunte, i als que ens escolten també, ara tracteu de posar-vos rojos aixina per voluntat, que te dona vergonya només per una obra de voluntat. Dic, ala, fes-te vergonyosa a la força.
0: És
1: no pots?
0: És que és impossible.
1: Ara fes que te faci mal la galta a la força.
0: No vull imaginar-m'ho.
1: Exactament. Tens que tindre el concepte, la valoració de perill o amenaça, i aleshores aconteix l'experiència de dolor o l'experiència de vergonya. Aleshores, les dues són emocions.
0: Fixi's, aquests dies que estem tots molt preocupats per tot el que està relacionat amb el hantavirus, hi ha molta informació, a vegades una formació molt poc científica, molt poc rigorosa, amb molt poc servei públic. Nosaltres des de la ràdio estem tranquil·litzant molt perquè, com diuen, escolti'm, tots els especialistes més importants de l'OMS, això no és el Covid, ni és una grip, és alguna cosa que evidentment no és agradable, però totes les persones que estaven en aquell barc, en aquell vaixell, d'alguna manera estaven aïllades, no? Però la ment és lliure. Li dic perquè, clar, imagini's que a mi la setmana vinent m'han de fer una prova, no? Mèdica. I jo ja vaig obsessionant-me amb que aquella prova serà dolorosa, que em marejaré, que ho passaré fatal. Potser acabarà passant això, però sí, jo preparo a la ment per a la fatalitat, vostè ho explica al llibre, al final la fatalitat passarà.
1: Efectivament. Sí, és com la ment és... Ara sabem, però en evidència científica rigorosíssima i rotundíssima, que la ment condiciona el cos, hasta pot canviar respostes hormonals i pot canviar la resposta genètica. És que és brutal el que sabem ara. El que necessitem ara és com aplicar això, que se sap als laboratoris i a la investigació, té que aplicar-se a la clínica. El que jo faig és, per un costat, entrenar a professionals per a que ho apliquen a la clínica i per altre costat, tractar pacients per a que ho apliquen a les seues vides. I el que ha fet ara amb el llibre és popularitzar-ho, democratitzar-ho per a que tothom pugui fer-ho.
0: Doncs això és el que hem de fer, democratitzar-ho, llegir-lo i apuntar moltes coses i subratllar-lo tant com ho he fet jo. Encarna Espunya, Stop Dolor, com revertir el dolor i els símptomes crònics, llibre Escúpula, felicitats pel mestratge.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A vostè, bona nit.
2: La guerra es demasiado importante para dejársela a los generales. Cuando dijo eso hace 50 años, pudo tener razón. Pero hoy día es demasiado importante para dejársela a los políticos. No tienen ni tiempo, ni conocimientos, ni inclinación para dedicarse a la estrategia. Estoy harto de consentir con los brazos cruzados la infiltración comunista, la subversión comunista, la conspiración comunista. Esa corriente en la actualidad tan de moda que envuelve e infecta todos nuestros preciados fluidos naturales.
0: Déu-n'hi-do. El diàleg que acaben d'escoltar i la música que ara sona de fons a les meves paraules pertanyen a la pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick l'any 1964, Doctor Strangelove, estrenada a Espanya amb el títol de Telèfono Rojo Volamos hacia Moscú. Per cert, el senyor que han sentit és Sterling Hayden i la conversa la manté amb Peter Sellers a la pel·lícula. Ell és l'actor que interpreta el general Jack D. Ripper, el militar que provoca una crisi nuclear. Prenguin nota del joc de paraules. Jack D., The Ripper, que seria, si traduíssim de l'equivalent anglosaxó, Jack l'Esbudellador. I és que la trajectòria fílmica de Sterling Hayden no ha estat exempta de grans pel·lícules, ni tampoc d'autoparòdia i de polèmiques dins de la indústria de Hollywood. Va compartir pantalla amb, atenció, a saber, com en deien els jesuïtes, James Mason, Frank Sinatra, Bette Davis, Gene Wyman, Barbara Stanwyck, Willem Holden, Fred McMurray, Dana Andrews, Anne Baxter, Klaus Kinski i amb Madeleine Carroll, amb qui fins i tot es va arribar a casar. A més de Stanley Kubrick, el van dirigir professionals com Douglas Sirk, Henry Hathaway, André de Toth o Robert Altman, entre d'altres. Aquí, el de nit de Ràdio 4, fidels a la nostra voluntat didàctica de servei públic, recordem a Stanley Hayden en el 40è aniversari de la seva mort. Quarantè aniversari que serà aquest dissabte d'un senyor que a mi em toca una mica els bemols perquè va ser un dels grans bocamolls que va delatar a molts companys seus a la cacera de bruixes que va fer que, per exemple, Dalton Trumbo no pogués signar els guions que escrivia si no hagués estat per Kirk Douglas. El guió de Spartaco mai l'hagués pogut signar Dalton Trumbo i mai haguéssim sabut que aquell guió formava part del cervell privilegiat d'aquest ésser humà fantàstic. Un altre ésser humà perfecte. Professor Godó, bona nit.
3: Bona nit, Sílvia. Quina introducció, per la mare de Déu. Ara ja, d'aquí cap al final del programa, tot ja de ballada.
0: Tot allà serà meravellós, meravellós i fantàstic. És veritat, era una mica bocamoll aquest senyor, molt despreciable.
3: Es va empenedir tota la vida, era un senyor que havia estat, bueno, dic heroi de guerra, perquè havia... Ell era mariner, sobretot. Ell deia que això del cinema ho feia per poder guanyar calés, per poder estar al mar, temporades, i de fet és un d'aquells actors, un tros d'home, o sigui, 2 metres de tio allà de paio, amb aquella carona de nen atrapat amb la sorpresa permanent, gairebé, i amb aquell cos de força força bruta manifesta, que diu, un tio una mica simple, sí, però un tio perillós també, i perillós va ser per aquelles persones que van ser, doncs, denunciades per ell durant l'època fosca de la cacera de senador McCarthy, com deies tu abans, no? Aquest senyor era un heroi, era un senyor que havia fet La jungla de l'asfalto amb John Huston, que tenia èxit, i bueno, de jove havia estat part del Partit Comunista per un tema purament sindical d'actors, i li van dir, bueno, vostè té una feina, vostè té una reputació, si no vol tornar a deixar de treballar i el que li caiga ha de delatar. I sí, van allà, va dir, jo la meva delació és cap a aquesta persona, cap a l'altra, cap a la més cap allà. I sí, i la premsa li va fer lloances com un heroi de guerra i com un heroi del país. I bueno, és un tema que ell va perseguir la consciència tota la vida. De fet, que en aquesta pel·lícula de Stanley Kubrick, Kubrick el recupera perquè ja s'havia retirat de les pantalles. Recordem que mor en 70 anys, que és una edat en la qual no s'hauria de morir ningú.
0: Molt jove.
3: I ell es retira molt jove del cinema, perquè ja té calarons per dedicar-se al mar, que és el que realment li agrada, i sobretot per aquesta càrrega de consciència. Kubrick el convenç perquè torni, perquè té un paper a les mans molt autoparòdic, on pot fer broma macabra, d'aquelles persones que han portat al país a que companys hagin de denunciar a altres companys.
0: Déu-n'hi-do. Moltes músiques van sonant de fons mentre el professor Godó ens amplia el cervell, l'ànima i la sabidoria amb la seva expertesa. Estem escoltant, per exemple, el main title de The Killing, Atraco Perfecto, La jungla de asfalto, Miklos Rozsa, The Asphalt Jungle, Johnny Guitar, The Godfather, Novecento i Prince Valiant. Per què Novecento? Doncs perquè ell era el pare de Gerard Depardieu a Novecento, estimat Agudo.
3: Un d'aquells papers petitons que fa Sterling Hayden ja a l'última etapa de la seva carrera, juntament amb el capitán McCluskey del Padrino. És interessant perquè, clar, és un senyor gran que és un revolucionari que li ensenya al seu net que són classe obrera, que són treballadors, que han viscut oprimits, tot això, no? Aquest senyor que, bueno, recupera una mica tota aquella herència, l'afiliació comunista que havia tingut a la seva joventut. Pel·lícula més amb un repartiment d'aquest llarguíssim, pel·lícula llarga, on el seu paper, a més que va amb la barba... És interessant recuperar les entrevistes a Sterling Hayden ja quan és gran, a 60 anys, perquè es deixa una barba allà, rotllo patriarca, rotllo capitana cap, saps? I parla amb molta crítica d'ell mateix i amb molt de respecte amb els directors que li ha tocat treballar. Entre ells, un jove Stanley Kubrick i un jove Bernardo Bertolucci han estat completament de gràcia. Però home, si parlem de directors joves, Silvia Tarragona, amb els que ha treballat, aquí sona Ennio Morricone, però si sona un altre compositor italià com Nino Rota i parlem del Padrino,
0: home,
3: jo sé que Sterling Hayden està a un dels teus moments més preferits del Padrino.
0: Home, mira, jo aquest cap de setmana ja fa molt de temps que no veig el Padrino, i aquest cap de setmana he de tornar a veure The Godfather.
3: Pel·lícula... La 1, la 2, la 3...
0: Totes. Jo quan veig el Padrino faig una seguda. De cap de setmana les veig totes tres, perquè per mi el Padrino és la bíblia de la vida, com bé saben els oients de Radio 4 i del de nit. L'any 1972, el gran Francis Ford Coppola, TAB, traduïa al cinema aquesta novel·la absolutament monumental, que llegir-la també és un autèntic plaer. Bé, El Padrino va descobrir molts actors, i un d'ells, no descoberts, però sí afegits, va ser ell, aquest gran actor que avui estem recordant i lluant, que aquest cap de setmana és el seu aniversari, i que, atenció, malgrat doncs cau gairebé, té un cara a cara amb Al Pacino i Robert Duvall de morir-te, estimat.
3: És quan estan a l'hospital i Al Pacino se n'adona que alguna cosa passa perquè el pare han engegat uns trets i està l'home una mica malament, que és Marlon Brando, i se n'adona que estan sols. I li diu a un que ve a portar flors, tu posa, llença les flors i posa...
0: Que era forner. Que,
3: exacte, i li posa el coll de la camisa, sí que pendal, i el barret, li posa, i arriba el capità aquest, i tenen un cara a cara, i el capità doncs li engega una bufetada. De fet, abans d'engegar-li la bufetada, com a bon covard que és, li diu a la resta de policies, agarren-lo. I és quan li clava l'hòstia allà, i el Pacino... Aquí, no. Com tu vas ben dir aquí un dia, una nit, parlant de Diane Keaton, aquí el personatge del Pacino fa clic.
0: Ja està.
3: Fa clic.
0: És que ja una vegada tu et fan el clic, ja mai més torna res a ser el mateix. El que fa el Pacino en la seva meravellosa i universal manera d'entendre la sensibilitat és, abans de que aquest ser despreciable, no?, de que Sterling Hayden li digui als altres agarren-lo, ell és un noi que no sap ben bé si ha de fer d'advocat o de mafiós. És un noi que va a l'hospital perquè el seu pare, malgrat sigui Vito Corleone, ha estat un bon pare amb ell i se l'estima molt. I és un noi que està atabalat intentant salvar la vida del pare, no? I aquella bufetada amb la qual li trenquen la mandíbula, quan Al Pacino el recullen de terra, que és un moment, que són uns segons, que no saps ben bé què està passant, la cara del Pacino és una altra. La cara del Pacino és la cara d'algú que diu, val, d'acord, ja he entès, me l'han fet i me la pagaràs. Aquella cara del Pacino és la cara que tots alguna vegada hem hagut de dissimular que no veiessin, o que tots alguna vegada hem hagut de patir i entomar. Així doncs, que només per aquella escena que visqui Stan Hayden.
3: I està molt bé, a més, com es presenta el personatge, perquè la fotografia del Padrino, Gordon Willis, el maestro de les ombres, ell surt de l'ombra, surt del cotxe a l'ombra i s'apropa cap a la llum. I és un personatge, evident, un senyor als cinèfils molt, molt, molt estimats dintre del repartiment del Padrino, era dels coneguts, un afegit d'estrella convidada, no? A mi, jo sé que Sterling Hayden va rebutjar molts papers a la seva vida, entre ells el del vell pescador a Tiburón, que era un paper que era, està molt bé Robert Shaw, però l'hagués quedat molt bé. Però si un paper, Silvia Tarragona, de Sterling Hayden ens agrada, perquè a més va associat al títol i és una pel·lícula d'aquelles que fins i tot Almodóvar, homenatge, i tot això, és Johnny Guitar.
0: Ai, Johnny Guitar, aquesta pel·lícula dirigida l'any 1954 per Nicholas Ray, en Joan Crawford, Mercedes McCambridge, John Carradine i Ernest Borgnine. Aquesta cançó que és, Déu meu senyor, Play It Again, Play It Again, quan li diu, digue'm que m'estimes, i ella li diu, t'estimo, com li pot dir, porta'm una botella d'aigua.
3: Digue'm que m'estimes encara que sigui mentida.
0: Encara que sigui mentida, efectivament.
3: Que això, Almodóvar, a la Flor de mi secreto, li fa dir a Marisa Paredes, a Paredes, a Imanol Arias.
0: Digue'm que m'estimes encara que sigui mentida. Avui, Pedro Almodóvar, que ha presentat la seva nova pel·lícula a Cannes, Pel·lícula que ja hem vist tots aquí, Amarga Navidad. 8 minuts d'aplaudiment, amb un Almodóvar absolutament emocionat i commocionat. Ha dit alguna cosa que m'ha semblat molt, molt certera i que no m'espanti el Almodóvar, no? Que està fart de parlar d'ell mateix i que està buscant un guionista que l'ajudi a parlar d'altres coses que no sigui ell.
3: Sílvia, és el teu moment.
0: Senyor Almodóvar, sóc aquí, si us plau. Cridim ja, cridim ja. Johnny Guitar, Joan Crawford, quin Viera. Paper més feminista, quina meravella de pel·lícula.
3: Bueno, ell sí, perquè porta els pantalons, té a tots els homes allà cagats al seu costat, té aquesta cosa amb la Emma, que és la Mercedes McCambridge, que és una lluita molt, molt, molt, bueno, molt salvatge entre totes dues, i Johnny Guitar, aquest personatge amb poques paraules, la guitarra, tot és un western estrany, de càmera, amb molts espais interiors. Però, ostres, si algú recorda la pel·lícula, aquesta senyora... la felicitat la té quan es troba els pantalons i es posa el vestit. O sigui, Hollywood als anys 50 no perdonava ni molt menys aquestes coses. Dintre de l'any 54, Sterling Hayden té una pel·li molt oblidada i que és molt fàcil de recuperar, perquè aquí a Espanya l'han editat en DVD, bueno, una pila de vegades, ja està disponible gratuïtament a YouTube i a moltes plataformes, que es diu De Repente, Suddenly, on allà és un xèrif d'un poblat d'aquests Estats Units, d'interior, una small town d'aquestes, i arriba Frank Sinatra i segresta a una família que la casa de la qual dona a la via del tren perquè ell vol matar el president. O sigui, s'avança 10 anys a l'assassinat de Kennedy, i és una pel·li molt curta, en blanc i negre, molt interessant. Perquè, a més, Sterling Hayden, altra cosa no, però que surti en pantalla, ja siguin westerns o policíacs, que és el que més va fer, és sinònim de tenir un parell de moments de que recordaràs, si no tota la vida, sí, com a mínim durant molt de temps, i és sinònim d'entreteniment. Hi ha una pel·li, un western, que es diu Terror in a Texas Town, Terror en un poblat de Texas, on ell fa de mariner, que s'enfronta als pistolers, als dolents, sense pistola, però amb un arpó d'aquests de matar balenes, delirant. Ai. És delirant.
0: Ai, ai. Escoltin, ara que estàvem parlant, i estem parlant de Sterling Hayden, que aquest dissabte 23 de maig, oi, Agudó?
3: 40 anys a la seva mort.
0: 40 anys a la seva mort. Aquest senyor sap bé, doncs, fer el que fa al costat de John Crawford, Johnny Guitar, també el Padrino, però també es fa una cosa molt bona, que és que sap morir-se molt bé a pantalla. Tornem altra vegada a El Padrino. Posem altra vegada la música del Padrino per entrar en situació. Any 1972, dirigida per Francis Ford Coppola, té aquest cara a cara, recordin, amb Al Pacino i Robert Duvall. Clar, quan Al Pacino ja
3: és
0: després...
3: És un moment mític. És un moment mític.
0: Quan Al Pacino després de la bufetada s'aixeca, diu, bé, molt bé, m'he quedat amb la teva cara. Arriba un moment en el que Al Pacino decideix deixar el dret, malgrat ell és un heroi de la Guerra de Corea, i dedicar-se a venjar tot el mal que li han fet al seu pare, no?
3: Agafa el negoci familiar.
0: Agafa el negoci familiar. Cada uno lo suyo. Bé, aleshores, el que fa és assassinar la primera vegada que mata algú a Sterling Hayden, no? Ho fan en un petit restaurant de Brooklyn, que existeix a Brooklyn, a Nova York. Jo cada que vaig a Nova York hi vaig perquè em sento una mica com, bé, com el Pacino, no?
3: Menú mortal.
0: Menú mortal, efectivament. Aleshores li amaguen, Robert Duvall demana a Clemenza que amagui una pistola al bany d'aquest lavabo, que el bany està tal qual. Jo hi vaig només per mirar l'inodoro.
3: Sí, aquesta mitomania.
0: I pensar que allà posen les mans al Pacino i Clemenza. Bé,
3: les mans i no sé quantes, bueno, milers de
0: Dios,
3: persones, altres coses.
0: És igual,
3: coses.
0: Però jo penso solo en Clemenza i al Pacino. I aleshores, ell, al Pacino, va a la taula i li clava un tret al coll que ell, clar, el mata, no? Però per morir, l'agonia aquella és terrible, que no els hi explico, han de veure la pel·lícula, que bé es mor Stanley Hayden allà, que no és fàcil.
3: I que malament li surten els atracaments, també.
0: Molt mal, molt mal,
3: ja pobrecito
0: meu. Ja sigui
3: La Jungla de l'Asfalto,
0: Atraco Perfecto,
3: pel·lícules de fatalisme absoluta. Atraco Perfecto, perquè la gent se tu una mica, és la que volen robar l'hipòdrom, i La Jungla de l'Asfalto és la que volen robar les joies allà, un atracament d'aquests de quatre persones, entre elles Marilyn Monroe, que és la nòvia d'un i no sé què
0: broma.
3: I tal. I és d'aquestes pel·lícules, evidentment, clàssics en blanc i negre, 80 minuts, pim-pam, i l'espectador enganxat. Berlanga era un gran fan de Berlanga i Juan Antonio Bardem de La Jungla de l'Asfalto. Són aquestes pel·lícules, això, de fatalisme, amb aquests personatges que tenen la mala sort escrita de cara, com és el cas de Sterling Hayden. I sí, El Padrino, el moment aquest que dius tu, és bueno, tu ja saps el que acabarà passant, perquè
0: clar,
3: a més és la tragèdia ja, és el pas que li falta a Pacino per la tragèdia. I sí, la cara de Sterling Hayden no fa gens de riure. No
0: t'he de dir una cosa, fa poc vaig ser a Palermo, vaig anar a l'Òpera de Palermo, ja saben que és la darrera escena de la tercera part, de l'última part de la trilogia del Padrino, aquelles escales on, bé, mora...
3: Hasta l'apuntador.
0: La filla del Pacino, que és Sofia Coppola, que aleshores és una nena que el tret que va per ell, doncs, bé, incomprensiblement, s'equivoquen i va per a la nena, no? Doncs aquella escala, que és, atenció, la novena escala, començant per dalt, vaig torturar la segona part de la primera part contractant és que he d'anar a la, vaja, al grau 9 i he d'estar allà una estona
3: i vaig fer un petó allà, no? Com el papa,
0: no vaig
3: quan
0: fer un
3: arriba.
0: Petó, no vaig fer un petó perquè la segona part de la primera part contractant m'hagués escridassat amb raó, però gairebé. Per tancar, estimat Agudo, estimats oïdors de la pública, que estan frisosos esperant que arribi en Dani Agudo cada setmana. Mirin, un dels últims treballs al cinema de Sterling Hayden va ser un breu rol secundari a la comèdia Cómo eliminar a su jefe, que és meravellosa. Ell era el cap de la companyia on Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton miraven de parar els peus al seu abusiu superior directe, interpretat per un senyor que a mi sempre m'ha agradat molt, que és Dabney Coleman.
3: A la Tutsi.
0: A Tutsi.
3: A la Tutsi.
0: A Tutsi.
3: El nòvio... Sí, el nòvio
0: de Jessica Lange.
3: Sí, i el de Jane Fonda, l'estanque dorado.
0: I Jane Fonda, l'estanque dorado. Mira-lo,
3: el sí, senyor del bigote.
0: Sí, senyor. El film contenia aquest hit immortal de la gran Dolly Parton que està passant per un moment difícil de salut i que és una senyora que a mi sempre m'ha encantat i admirat moltíssim. 9 to 5, per què? Doncs perquè als Estats Units, teòricament i pràcticament en aquella època, ara ja tothom treballa a les 24 hores al dia, bé, es treballaven a les oficines de 9 del matí a 5 de la tarda, 9 to 5, Dolly Parton, com eliminar el seu cap, el Celci Sterling Hayden. Gràcies.
3: A tu, Silvia Tarragona.
0: Vinga, Dani, som-hi. Escoltin.

0: Com si fos fàcil, com si fos senzill escriure un llibre, perquè per escriure una novel·la, un no només ha de voler explicar tot el que té el pap, sinó que sobretot ha de saber hilvanar una història. Mirin, estem en un món molt immisericorde, això no cal que els hi digui perquè els hi explico cada nit a través de la ràdio pública. Estem en un negoci, el nostre, el periodisme, en el que a vegades dona la sensació que les persones se les col·loquen en compartiments estancs que no tenen res a veure amb el que són. Ens quedem amb el que veiem, però no amb el que són. Jo els hi recomano que, si poden, que ho han de fer, llegissin aquest llibre que acaba de publicar l'editorial Espasa. Es titula El ruido bajo la piel, l'ha escrit Miquel Valls. Vostès segur que saben qui és Miquel Valls. És una cara molt coneguda d'un canal privat de televisió, d'Antena 3, diguem-ho clar, i que és algú que sempre explica tot el que passa al món d'una manera molt personal, d'una manera molt íntima. Però, esclar, si ens quedem només amb el que ens explica Miquel Valls quan està a televisió, ens perdrem un món meravellós que el propi Miquel ha creat per escriure aquesta història que és trista i que parla de la dificultat de la vida, de com d'implacable pot ser la vida alguna vegada. El tenim a l'altra banda del fil telefònic i el saludem. Miquel, bona nit.
1: Hola, què tal? Com estàs, Sílvia? Bona nit.
0: Molt bé, com estàs?
1: Doncs mira, estic encantat de parlar amb tu, de compartir aquesta nit amb tu. T'he seguit durant molts, molts, molts anys, quan jo sobretot estava a Barcelona, i és un gran luxe, i després d'aquesta presentació que m'has fet, estic, vamos, abrumadíssim amb tot el que has dit. O sigui que sorprès i abrumat, sí.
0: Però fixa't una cosa important, Miquel, ara parlem de la teva novel·la, eh? Però és que penso que aquest món en el que ens movem, tu a la televisió i a la ràdio, i a la ràdio i a la televisió, és un món on moltes vegades tot queda d'una manera massa superficial, no? On hi ha continent, però no hi ha contingut. I quan descobrim que algú que està treballant dur, que fa uns horaris implacables, no? Escriu una novel·la, no pensem mai en el contingut i ens quedem amb el continent. I penso que és un error que ens està sobredimensionant en negatiu a la nostra pròpia carrera, Miquel.
1: Mira, jo sempre penso que al final el que tu veus per la tele és amb el que et quedes, no? Que és la imatge, no? La importància de la imatge. Jo crec que la màgia de la ràdio al final consisteix en explicar una cosa més, no? És molt més íntima, és molt més personal, és molt més directa, et permet molt més empatitzar amb les històries que estàs escoltant, i al final la tele necessita molts més mecanismes i sol et quedes en la imatge. Si tens mala cara, si vas ben pentinat, quins pantalons li queden, i al final el missatge es perd i ens quedem en la superficialitat, que és el que tu has dit, no? Llavors, jo que porto molts anys a la tele, és veritat que cada dia tinc l'ocasió d'explicar moltes històries, d'escoltar moltes històries. Desgraciadament, cada cop escoltem menys a la ciutadania perquè estem més centrats en una guerra política absurda amb tot el que està passant, i deixem, no?, d'escoltar una mica el que passa al carrer i de ser l'altaveu, no? Que jo crec que al final és el principal fet que has de fer tu com a periodista, no? Llavors, sí que podem aprofundir molt poc perquè a la tele hi ha un temps molt limitat, són 5 minuts per històries, després passem a una altra història, passem d'una història molt trista a una història molt, molt superficial que no té res a veure l'una amb l'altra. I quan a mi Planeta em proposa escriure una novel·la, jo en un primer moment els dic que no. Feia molt poc temps que havia mort el meu pare, no en tenia cap ganes, però després de reunir-me moltes vegades amb ells vaig pensar, ostres, per primera vegada tinc l'ocasió de dirigir el meu propi missatge, de que no hi hagin interlocutors pel mig, de que ningú mani de ser el propi director, productor i escriptor, i deixar, no?, una mica la imaginació volar. Jo els vaig dir amb ells, escolta, jo no sé si seré capaç o no, signem un contracte, si creieu que això no és digne, ho trenquem, cap problema, jo us torno els diners i aquí s'ha acabat tot. Però la veritat és que els ha agradat i estic bastant sorpresa amb les crítiques i amb el feedback, no?, que estic rebent, perquè al final, Sílvia, tots els que surtin per la tele ara sembla que estigui de moda que hem de publicar llibres.
0: Clar, i escriure una novel·la, Miquel, no és qualsevol cosa. Tu has escrit aquesta història que està sent un èxit fa molt de temps, també, quan va morir la meva mare. Jo vaig escriure una novel·la, com saps. I gairebé sempre quan s'escriu una novel·la després de la pèrdua d'algú tan important com en el cas del teu pare i t'acompanyo en el sentiment o el cas de la meva mare, si tens una bona relació amb els progenitors o fins i tot si no la tens i han quedat, com passa en la teva novel·la, no? Coses que no s'han dit, històries que s'han quedat tancades en un calaix, tens la necessitat de treure-ho. I la millor manera de treure-ho és escriure-ho, no? Perquè jo penso que hi ha molt de tu en aquest El ruido bajo la piel, no? Una masia, passa a Catalunya, malgrat tu vius a Madrid, ets català, un pare que s'enfronta a una malaltia d'una manera molt concreta, una noia, una senyora que rep una trucada dient-li que el seu pare té un càncer terminal. L'art, un projecte de vida d'aquella senyora, és a dir, per la protagonista és el pitjor moment per entomar la malaltia terminal d'un pare. Vaja, mai és un bon moment, òbviament, no? Però hi ha escenaris que poden ser més amables, no? Tot s'uneix perquè tot passi de cop en aquesta senyora, no en aquesta dona.
1: Clar, és que al final a la vida també quan et passa alguna cosa tot et passa de cop. O sigui, la vida no racionalitza, no?, el que tu estàs vivint. Jo el que volia fer aquí era una mica treure a la llum sobretot els grans oblidats, perquè en moltes ocasions és veritat que les persones malaltes tenen tota l'atenció, però ens oblidem dels acompanyants, no? Jo crec que els acompanyants són els grans oblidats, els que no tenen un manual de com s'ha de tractar una enfermedad crònica i terminal i que realment es perden, no?, a la vida i que comencen a viure per impuls, no? Llavors, en aquests impulsos comencen a sortir secrets que mai s'han dit, canvien els olors quan tornes a casa, conversacions que evites per si passés alguna cosa o pogués empitjorar la salut del malalt. I jo crec que ens posem molt poc a vegades amb el paper de l'acompanyant i jo crec que l'hem de treure a la llum i al final tots som víctimes, tots han pogut perdre un pare, una mare, un germà, un fill i poques vegades algú s'asseu amb tu, et mira als ulls i et diu sí, el teu pare està molt malalt i s'està morint, però com estàs tu? I jo crec que al final, tu deies també, és important treure-ho. Jo per mi ha sigut també com un procés de dol bastant terapèutic, perquè al final no expliques els sentiments o el que estàs vivint durant les 24 hores del dia, no? Perquè al final, vamos, o sigui, tothom ens acabaria no agafant el telèfon, no? Però jo crec que això ha sigut una gran experiència per mi. I és veritat també que treure-ho a la llum crec que és important. El moment de compartir-ho.
0: És important perquè, a més, en aquesta història que ens proposa en Miquel i que ja saben que han de llegir, no?, El ruido bajo la piel i que dita es passa, hi ha un thriller en el món de l'art, no? El que tu expliques sí que va passar, si no vaig desencaminada. Va haver un robatori d'una col·lecció d'art d'una família molt coneguda catalana. No direm noms, que els oients vagin ja traient les seves pròpies conclusions. I clar, jo recordo que el meu pare, en Pau Descansa, sempre deia, les penes amb figues són menys penes, no? Clar, aquesta família és una família que té figues, per dir-ho ras i curt, no?
1: Moltes figues.
0: Moltes figues, però precisament perquè tenen moltes figues, i els oients entendran el paral·lelisme i l'algoria, potser hi ha més problemes i hi ha molta pudor. Allò que deies de les olors, hi ha molta pudor tancat en aquesta novel·la, Miquel.
1: Sí, bueno, ara ho estem veient amb un altre cas que està allí, que és el cas de Mango. Aquests dies sí que ho estem donant i tal, que comencen comença a haver-hi molta floritura, no?, també. Però en aquest cas i en aquesta ocasió a mi també em va semblar interessant treure a la llum el món de l'art, perquè em sembla molt ocult, no? Si tu ara em dius, quants dels teus amics o del teu entorn tenen obres d'art a casa? No en tinc ni idea, perquè tothom ho calla. Jo no sé si tu tens alguna obra d'art important a casa o no. Jo crec que això forma part també d'un negoci o d'un estatus, no?, que es viu de portes cap endins, perquè no s'acostuma a veure. Tots podem veure si portes un bon rellotge o si no, però al final el món de l'art jo crec que és una cosa també bastant oculta, bastant per descobrir, i m'agradaria, no?, saber, o sigui, quantes persones tenen art valuós al nostre país, no? Per exemple, o a Catalunya, no? Uh-huh. Igual ens canviaria també una mica la perspectiva. És veritat que això és un succés, que va succeir fa alguns anys. Jo vaig poder cobrir-ho, ho coneixia tot, i això també m'ha ajudat una mica a avançar, no? amb la novel·la, i els oients han d'anar descobrint qui és l'autor o l'autora material, no? Tots podem pensar que és expert, perquè l'art té molt bona col·locació dins del mercat negre, però escolta, i si fos algú de la família? I si algú s'estigués aprofitant del moment més dur que està vivint la família per idear aquesta trama i convertir-se

0: el nom de l'oncòloga que va tractar el teu pare, si no m'equivoco, Miquel.
1: Sí, correcte, sí.
0: Elvira és una dona que té una mare molt concreta, amb un estatus social molt concret, que no haurien de patir, no? Però hi ha aquesta cobdícia per aprofitar-se dels moments més difícils i més dolorosos en benefici propi, no? I aquesta és una crítica que tu expliques o que poses damunt de la taula del llibre, però que també podríem, per exemple, extrapolar a la nostra professió, Miquel. Sempre hi ha algú a la nostra professió que se n'aprofita d'un moment dèbil d'algú altre, no?
1: Sí. I aprofiten el moment en el que pitjor estàs per esfonsar-te encara més. Encara més. Saps? Vull dir, llavors, clar, això és sorprenent, també. Saps? Dius, escolta, estic passant un mal moment, no et demano que tinguis un tracte especial amb mi ni que em perdonis res, no? Però, escolta, estigues una mica al meu costat, saps? Vull dir que no t'intentis aprofitar per trepitjar o per muntar una trama o tal, saps? Vull dir que, al final, també, això també reflexa un punt, Sílvia, de molts matrimonis encara que queden a Catalunya, que jo crec que a dia d'avui jo tenia la sensació de dir, mira, avui ningú aguanta res de l'altra parella quan ja la història s'ha acabat, no? Però jo crec que encara queden moltes dones que aguanten encara perquè l'home té un estatus millor, una classe social millor, té més diners. I jo crec que, desgraciadament, hi ha moltes dones que són infelices vivint al costat de les persones que es van enamorar fa molts anys i no s'atreveixen a donar el pas. Però en aquesta ocasió, la matriarca s'atreveix a donar un pas endavant quan tot està a punt d'acabar.
0: Clar, perquè aquesta matriarca, que és la mare de l'Elvira, ha estat anul·lada per un senyor que té molts diners i que és un senyor que té una posició molt elevada, fent alguna cosa que sempre surt malament els que ho intenten fer amb dones com la mare de l'Elvira o amb dones com jo, com tantes altres que ens estan escoltant, no? Que és subestimar-nos. La manera com la mare d'Elvira reacciona davant d'aquesta subestimació és encara anant més forta, no? I anant més endavant. Quan tu vas començar a escriure aquesta novel·la, no ho vas dir a ningú, és a dir, jo sé que persones del teu entorn que treballen amb tu cada dia no ho van saber fins al dia abans de que la publiquessis. Ho vas fer per pudor o per protegir-te, Miquel?
1: A veure, jo sempre crec que dic que és per pudor, perquè al final realment jo sabia que això era el projecte i el projecte sortia endavant perquè cada setmana jo anava enviant els capítols a l'editorial, però també una mica igual per protegir-me, perquè és veritat que quan tens un programa diari d'actualitat tan llarg, jo, per exemple, arribava dies que pràcticament no havia dormit. I no volia tampoc que ningú vingués amb el discurs de igual avui estàs més despistat, igual avui no has donat tot el que havies de donar, no? Llavors, per evitar també igual una mica aquests comentaris, vaig dir, escolta, jo m'ho callo, quan tingui tot el projecte d'aquest llibre acabat, ho comunico a mode informatiu i a partir d'allí, doncs, endavant.
0: Clar, perquè ja saben vostès, com deia abans en Miquel, que ara sembla que tots els grans conductors de programes de long train running, com diuen els americans, estan escrivint, que jo penso com s'ho fan, perquè clar, és que una novel·la necessita molt temps, necessita molta energia, necessita molt plor, necessita molta emoció i necessita molt dolor també, perquè aquesta novel·la que jo entenc que parles de coses que tu t'han tocat, la mort del teu pare, altres escenaris, també un quan escriu plora, no? Aleshores, a mi m'agrada molt que tu dius, no, jo no sóc un escriptor, sóc contador d'històries, perquè, clar, novel·les de mil planes, com si fos una novel·la de Thomas Mann escrita per algú que es lleva cada dia a les 4 del matí i ha de fer un directe de 8 hores, home, és que ni Superman. Aleshores, a mi em dona la sensació que si no s'explica com tu ho expliques, s'està banalitzant una cosa molt important, que és la cultura i l'esforç de fer una novel·la. Miquel.
1: Totalment. No, i a banda, jo sempre m'he considerat un contador d'històries, és veritat que estic llicenciat, que porto molts anys treballant, he estat molts anys a la ràdio, ara a la tele, però bueno, al final, escolta, jo tampoc no em considero un escriptor, tot i que jo respecto que avui dia d'avui tothom pugui fer el que vulgui, no? O sigui, no sé, fins i tot hi ha periodistes que són cantants i que els veiem en un programa de televisió cantant. Saps? Llavors, bueno, tots els meus respectes, però jo crec que mai has de perdre el seny ni la identitat, no? A mi m'ha agradat això de contador d'històries. És veritat que quan vaig fer la presentació a Madrid van venir escriptors consagrats i em deien, no, no, és que tu ja ets un escriptor. Mira, escolta, el tema també de posar etiquetes, per què hem de posar etiquetes, no? Jo crec que mentre tu facis una cosa que et surt del cor, sense fer mal a ningú i

0: I, bueno, i amb il·lusió, escolta, endavant, no? Sempre hi haurà crítics i crítiques, no?, que t'intentin fer mal, no?, depèn d'on vinguin, no? Però jo a vegades penso, escolta, hi ha moltes vegades que tenim grans crítics també de televisió i penso, si els poséssim a presentar un programa de tele, sabríem fer-ho?
1: Doncs no ho sé.
0: Clar, i es guanyen la vida d'això.
1: Clar, clar, clar, sí, sí, tens tota la raó, tota la raó, no?, tota la raó.
0: Llavors, no ho sé, sí. Sí, sí, jo penso que és així i és millor, saps? Vull dir que ningú es pugui ofendre absolutament per res i escolta, que cadascú segueixi la seva vida i que deixi viure la vida dels altres en pau i en tranquil·litat, no?
1: Efectivament. El dol és difícil de portar? Perquè jo penso a vegades que el dol no acaba mai, Miquel.
0: Ja. Mira, és una putada perquè, perdó per la paraula, però, per exemple, a mi els dies previs em van dir que, bueno, em van donar com una sèrie de consells de, escolta, posa-li aquesta música, digues coses boniques, veuràs com és un moment preciós, quan t'acomiades. Aquest moment és un dels pitjors moments que jo he vist a la meva vida. Sí, és que aquest moment no té ni bona olor, ni bona presència, ni res és bonic per molt que estiguis preparat. Llavors, després d'aquí també, nosaltres no tenim una cultura ni estem preparats per acomiadar-nos de la gent. O sigui, jo crec que a l'escola haurien d'haver dues assignatures completament obligatòries, abans de moltes altres, que és, un, aprendre'ns a que ens ensenyin a acomiadar-nos de la gent o de les històries o de les coses, que jo crec que no estem preparats i no sabem fer-ho, i l'altra és una educació també a nivell d'alimentació, que a mi tampoc mai ningú m'ha ensenyat com he de menjar a l'escola, no? Que sempre després ho acabes aprenent a cop d'una analítica quan no et surt bé, no? Llavors jo crec que aquestes dos assignatures crec que serien interessants incloure-les.
1: El títol de la història és directe perquè parles de la pell, no?
0: Sí.
1: Jo penso que en la teva protagonista, els protagonistes de la teva història, la pell és important perquè sembla que ho puguin amagar tot sota la pell, però hi ha coses que no es poden apagar sota la pell, que d'alguna manera sorgeixen, no?
0: Sorgeix. Jo crec que tu tens molts secrets.
1: Tinc secrets, com tothom.
0: Clar.
1: És que qui no tingui secrets, Miquel, menteix. És
0: clar,
1: a dir, tothom té secrets,
0: clar,
1: tothom té coses que ha fet i que no vol explicar, o tothom ha tingut una relació que mai podrà explicar a ningú, o tothom
0: correcte.
1: Ha pensat, veient un pare agonitzant, vés-te'n ja perquè estàs
0: clar.
1: Patint i perquè no val la pena que continuïs vivint així.
0: Sí.
1: És que, i això és un secret que no es pot dir. És a dir, que jo de
0: correcte.
1: Les persones que no tenen secrets, la veritat és que no m'interessen gaire, mira el que et dic.
0: Clar, clar, és que és això. El problema és quan aquests secrets floreixen en una situació complicada. Perquè hi ha vegades que tu tens un secret, Sílvia, i confies en que mai sortirà la llum.
1: Uh-huh.
0: I un dia tu et despertes i dius, ostres, saps? O sigui, això per què ha sortit? Per exemple, jo quan vaig conèixer la parella que tinc actualment, quan ens vam conèixer, no hi havia absolutament res. Ens vam fer unes fotografies al carrer, no teníem encara una relació, ens estàvem coneixent, i jo un dia, el dia de la loteria, desperto i tots els quioscos i a totes les revistes estaven aquestes fotografies publicades. Clar, i penso, ostres, quina pressió ara mateix tinc de donar explicacions als meus amics, a la meva família, amb una història que encara no sé ni com tirarà ni si tirarà. I per què s'ha de fer pública? Per què s'ha de publicar una història així que encara no és ni història?
1: Hauríem de parlar dels límits del periodisme, no? Del periodisme ètic. Hi han fotografies que no haurien d'haver-se vist mai, no? Hi han fotografies que no haguéssim hagut de veure mai.
0: I hi han dades de menors que tampoc s'haguessin hagut de publicar.
1: Efectivament.
0: Hi ha presumpcions d'innocència que mai es respecten, perquè, escolta, aquí tothom pot ser víctima de cometre una agressió sexual, un cas de corrupció, ens tirem un mes parlant presumptament d'aquest cas, però quan no és cert o quan la justícia diu aquest senyor és innocent, no ho donem, o ho passem en 3 minuts.
1: Sí, sí, tens tota la raó. Sembla que hi hagin moments i circumstàncies que ningú pugui demanar disculpes, no? I
0: correcte,
1: les disculpes han d'existir. A la teva novel·la no hi ha gaires disculpes, tampoc. Van per feina, Miquel, eh?
0: A veure, vam fer feina, mira, l'altre dia que vam fer la presentació a Barcelona, em deia el Cuny, tu has escrit perquè et faci una sèrie a la teva empresa. I jo dic, mira, Josep, dic, no és la voluntat, saps? Dic, jo crec que, vamos, si la meva empresa encara li sobren diners, ja ha fet sèries d'altres llibres. O sigui que crec que el meu no seria el principal. Jo el que intentava és que cada capítol passessin coses, i és molt complicat, perquè al final tu has d'arrencar mantenint l'atenció, l'has de seguir amb el nus del capítol i has d'acabar sempre el capítol anal per donar al lector les ganes de que tingui de seguir llegint i de que acabi el llibre. Quants llibres hem començat i les hem deixat al segon o tercer capítol? Entenc que tu pocs, perquè per la teva professió els has d'acabar tots, no? Si acostumbres a entrevistar molts contadors d'històries o a molts escriptors, no? Però realment hi ha llibres que jo no he pogut acabar.
1: No, no, clar que no, perquè hi ha llibres que potser no tenen el ritme ni tampoc tenen la història.
0: I jo, Sílvia, amb la sinceritat total i absoluta, jo crec, i sóc el primer crític amb mi, que el llibre va de menys a més, que igual hi hauria un principi d'algunes planes que serien prescindibles, però al final això ho aprens també amb el pas del temps. A mi és que m'agrada molt la perfecció de les històries i de les coses, però no tinc cap problema tampoc en reconèixer-ho i en assumir-ho.
1: Bé, és que cadascú quan llegeix un llibre, llegeix el llibre depenent de la necessitat que tingui de llegir-lo, saps?
0: Sí.
1: Aleshores, jo penso que el ritme de la lectura té molt a veure amb el moment vital que estàs vivint, i jo penso que el teu moment vital és continuar escrivint, Miquel, i continuar fent el que tu vulguis fer, explicant històries i observant des de la capacitat de sorpresa tot el que ens embolcalla, que cada vegada, estimat, és més inquietant. Miquel, penses en una altra novel·la ja?
0: No. No. No, no, no, no. De moment no. O sigui que, de moment, vacances a l'estiu, a gaudir, a disfrutar de la vida, i escolta, els propers capítols... Déu dirà, si és que al final jo crec que el millor de la vida és no tenir cap pla absolutament de res, ni tancat de res, perquè al final tot acaba sorgint del revés del que pots arribar a pensar tu.
1: Efectivament, i els capítols ja vindran els capítols a nosaltres i no sí. Nosaltres els capítols. Miquel sí. Valls, ha estat un luxe. Moltíssimes gràcies, molta
0: igualment.
1: Sort. I El ruido bajo la piel, una lectura imprescindible ara a la primavera i a l'estiu. Una abraçada, estimat.
0: Gràcies, petons, Sílvia.
1: Petons. Interessantíssim El ruido bajo la piel, perquè la pell fa so. No es pensin vostès que és tan silenciosa. Amb la novel·la de Miquel Valls arribem al final del nostre programa. Tornem demà a partir de les 10:05. Que descansin. Bona nit. Gràcies.

Radio 4. Ara comença Metrópoli amb Xavi Collado.

Bona nit, benvinguts, benvingudes a l'edició 2281 del Metrópoli, una edició que comença a partir d'aquest moment. Salutacions de Xavi Collado, des de Ràdio 4.

Aquesta nit la vull compartir amb el compositor, cantant, arreglista, el Manu Guix. Ja el tenim als estudis de Rob Boronat 127. Benvinguts i benvingudes.

0: 6 cançons té aquest EP del Manu Guix. Es diu Galàxies. Manu, benvingut, bona nit.
1: Què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Molt bé, com molt sempre, content de ser aquí.
0: Escolta, per què Galàxies?
1: Pues mira, va ser per casualitat. Jo no va ser un títol buscat ni gens pensat, sinó que a mesura que vaig anar component les cançons, vaig veure que en totes d'elles apareixien components còsmics que em van servir doncs, de fil conductor. La primera cançó la volia dedicar a aquelles persones que són molt importants per tu però que no veus cada dia, amb les que no hi parles cada dia però que saps que hi són, i aleshores em va venir al cap la metàfora aquesta d'imaginar-me que eren com satèl·lits que orbitaven al nostre voltant, no? I aleshores aquí vaig tenir el primer títol de la primera cançó. I la segona cançó doncs, era una cançó que anava explicant que l'amor es va transformant i que tu i jo som com dos estels viatjant per les galàxies, i vaig dir, ep, Galàxies, ja tinc el segon títol. I la tercera cançó, doncs una cançó que volia que comencés amb una nit normal, que acabava sent s'acabava convertint en una orgia i fent sexe en grup, i dic, hòstia, una nit en la que s'alineen els astres i passa tot allò que sempre has volgut que passi, que no ha passat mai, doncs aquella nit passa, no? I aleshores vaig dir, astres, i ostres, vaig veure satèl·lits, galàxies, astres, vaig dir, cony, aquí hi ha un filon.
0: I al final estàs parlant d'amor en tot l'àlbum?
1: Sí, jo crec que sí, és el que he intentat. Per primera vegada m'he marcat aquest concepte, no? Aquesta premissa de dir, anem a fer un monogràfic i a parlar exclusivament de l'amor.
0: De l'amor, de parella, del desig, de quin amor?
1: De tota mena.
0: De tot.
1: De tota mena d'amors, perquè jo crec que l'amor, a mesura que ens anem fent grans, almenys és des de la meva experiència, vas aprenent a estimar de moltes maneres, no? I te n'adones que t'estimen de moltes maneres i que l'amor significa moltes coses, no? I que ha de ser sempre el que ens mogui. I aleshores, clar, doncs parlo de l'amor sentimental, de l'amor de parella, però parlo també de l'amor físic, de l'amor sexual, parlo també de l'amor a la família, de l'amor a un ésser que ja no hi és, de l'amor, en fi, doncs, de totes les vessants de l'amor, no?
0: És important el que dius també, no?, d'aquests que han marxat, no?, d'aquelles absències. Uh-huh. Aquest amor també és molt... Jo diria que un dels més importants de la nostra vida.
1: Pues segurament, i probablement dels més dolorosos, i te n'adones que moltes vegades l'amor té molta part de dolor, no? I aleshores és un dolor amb el que t'has d'acostumar a viure, perquè no te'n queda un altre, no? Però la manera de recordar-los i de sentir encara aquest dolor, doncs és la prova de que l'amor ha estat absolut, no?
2: I la tranquil·litat

0: Des del principi tenies molt clar com havia de ser Galàxies?
1: No, ja et dic, m'hi vaig anar trobant a mesura que el vaig anar component. Jo, com que sempre tinc molta feina i estic fent molts projectes i moltes coses, el meu sempre queda al final de la llista i aleshores arriba un moment en què ja no puc més i necessito fer-ho. I aquesta vegada tenia molt poc temps, la veritat. A mi m'hagués agradat fer un àlbum sencer, però el calendari apretava i jo tenia molta necessitat de treure música nova, perquè no treia música nova des del 2022, si no recordo.
0: Que vas venir aquí per presentar Moments.
1: Exacte, que va ser el disc de Moments, i des d'aleshores que no treia música nova, i tenia molta necessitat, i vaig dir, bueno, doncs mira, un disc sencer no arribo, doncs farem la meitat, però això sí, amb la voluntat i la certesa de que d'aquí un any sortirà la segona part de Galàxies, serà Galàxies volum 2, on hi hauran 6 cançons només que seguiran desenvolupant doncs aquesta idea de l'amor.
0: Puc entendre que busques una trilogia?
1: La trilogia no ho sé, de moment dos volums, volum 1 i volum 2.
0: I és molt diferent a Moments, llavors.
1: Trobes? Jo penso que sí, jo crec que és el disc més íntim, més honest, on em despullo més a nivell de lletres i explico coses que són molt privades. La meva mare escolta les cançons i diu, Manu, però per què expliques tantes coses? Per què ets tan sincer? No? I no sé, jo, a mi això m'enorgulleix, perquè per mi la creació que té valor és la que és sincera, no? És la que és honesta. I jo crec que en aquest cas és la vegada que ho he sigut més, sens dubte.
0: I aquestes coses que expliques amb la música, amb les cançons, les expliques també parlant, sense que hi hagi una melodia pel mig?
1: Sí, jo intento que sí. Jo tinc ja 46 anys i cada vegada aguanto menys tonteries i cada vegada dic el que penso sense embuts i m'agrada fer almenys les coses a la meva vida on jo puc exercir la meva parcel·la de poder, m'agrada fer les coses a la meva manera. I això vol dir, ostres, pues ser obert i, per exemple, a casa meva, pues, verbalitzar molt que ens estimem, que t'estimo, fill, t'estimo. Dir t'estimo a la gent que m'estimo per mi és importantíssim i és una cosa que a casa meva no ho veia quan jo era petit, no? I això, doncs, en molts aspectes de la vida. I m'agrada estar sempre envoltat de gent amb qui m'agrada estar. La gent que no em suma ja no m'interessa. Ja no vaig a actes socials perquè s'hi ha d'anar. Has d'anar a aquella alfombra roja perquè, jo no he sigut mai d'aquests, eh? No ho he fet gaire en la meva vida, però encara menys. No vull dir que realment tinc la necessitat d'invertir el meu temps en les coses que a mi em ve de gust i amb la gent amb la que a mi em ve de gust, sobretot.

0: Estem escoltant Més enllà dels estels. Quina és la història, Manu?
1: Pues aquesta és la cançó, probablement la més personal d'aquest Galàxies, i és que és la cançó que parla del meu pare, no? Jo, el meu pare, darrerament, sempre que trec un disc, hi ha una cançó que és per ell, no? És això que parlàvem abans, no? D'aquest amor, d'aquest dolor que t'acompanya, que el meu pare va morir ja fa molts anys, fa 25 anys, i tot i així, pues encara em segueix naixent aquesta necessitat de connectar-me amb ell i de... No sé, és com una necessitat de sanar, com es diria en català, això, saps? De curar. Necessito curar una mica aquest dolor que saps que no es curarà mai i que et farà sempre companyia. Però, bueno, i aleshores jo li escric aquestes cançons i per mi és com molt terapèutic, no? I em fa sentir molt proper.

0: La part gràfica és molt important, i el que has agafat com portada diu moltes coses, no? La foscor segurament és l'univers, i després estàs tu amb quatre mans.
1: Sí.
0: Aquestes quatre mans què signifiquen? Què representen?
1: Pues signifiquen l'amor, el desig, el contacte físic, pues això, no? El sexe, la necessitat d'estar connectat, no? I del voler estar envoltat de gent que t'estimi, no? I ostres, i és una manera molt clara d'amor és el contacte físic, no? És aquesta cosa de la carícia, el saber que estàs connectat a una altra persona, no? I tenia moltes ganes de mostrar això a la portada, no? Ja no només per com una imatge sensual, que naturalment les mans són suggerents, però no és només aquesta vessant la que m'interessa o la que intentava transmetre, no? Sinó, hòstia, que són les ganes de tocar, no? Senzillament per connectar els uns amb els altres.
0: La música és important, però avui dia, tu ho saps millor que ningú, la part visual, audiovisual, té una força molt potent a l'hora d'arribar al públic. Què és el que busques amb els videoclips? Per exemple, el vídeo d'Astres.
1: Pues jo què sé. El dels videoclips és una cosa ja ben bé que fem, o almenys jo en el meu cas faig perquè em fa il·lusió fer-les, perquè realment és com... És un format que... Pel món de la promoció era vital als anys 80, 90 i 2000, i cada vegada té menys sentit fer-los. Cada vegada s'inverteixen menys diners, les grans companyies ja no inverteixen diners en videoclips, i cada vegada ens veiem obligats, en el meu cas, que jo sóc artista independent, el qual significa que m'ho pago jo tot perquè tinc la meva pròpia companyia discogràfica, la meva pròpia editorial, cada vegada és més difícil i tenim menys recursos per fer-los, no? Però bueno, a mi és una cosa que em fa il·lusió, perquè jo encara suposo que, com que sóc gran i estic acostumat a com es feien les coses abans, no? Doncs per mi presentar una cançó, vulguis o no, va acompanyat d'un videoclip que després la gent no se'l mira. Vull dir que la gent que va a YouTube a mirar-se el videoclip és molta menys que la gent de la que realment s'escolta la cançó a través de qualsevol altra plataforma. Però bueno, però a mi, mira, és una cosa que em fa il·lusió. I amb aquesta cançó, precisament, dels Astres, que és aquesta que explica, doncs, aquesta nit on jo volia sortir a sopar amb la meva parella i passar una nit tranquil·la i normal, i de cop i volta pum, la cosa, els astres s'alineen i passen coses i acabem tots quatre en un llit amb dos noies i dos nois fent sexe en grup, i com, pues, ostres, tenia moltes ganes de fer un vídeo que ho expliqués, no? I aleshores em vaig envoltar de dos actrius molt amiga meves, la Diana Roig i la Clàudia Bravo, i el Miguel Ángel Sánchez, el Mickey Boom, que també és un altre noi, un actor també molt amic meu, amb qui hem treballat moltes vegades, i els vaig enredar. I vaig dir, tios, va, ens anem a una habitació d'hotel i fem el burro una estona, i afortunadament em van dir que sí, i ha sortit aquest videoclip, del qual n'estic molt content, perquè la veritat és que jo trobo que és molt simpàtic.
0: I quina veu que té la Diana, eh?
1: Home, la Diana és increïble.
0: És increïble, eh? És una d'aquelles veus que, escoltant, ja et captiven.
1: La Diana és espectacular. Jo he tingut la sort de treballar amb ella moltes vegades, i de fet vam ser parella, vam ser nòvios durant uns quants anys, i bueno, jo és que me l'estimo infinit a la Diana, i a part és que té un talent descomunal. Aquesta noia arribarà on vulgui.

0: parlant dels videoclips, evidentment han perdut aquella força que tenien els anys 80-90, però recordes que quan no hi havien videoclips es feien pel·lícules musicals? Aquella època de l'Elvis Presley, per exemple, allò eren videoclips, eren pel·lícules, però sí, sí. A la fi eren videoclips per donar a conèixer la música.
1: Sí, sí, sí, sí, és així. Però mira, però és que és això que diem, no? Ha canviat tant la manera de consumir-la, absolutament tant. I jo crec que no precisament cap a bé, eh? De fet, jo estic una mica conflictuat amb tot el tema del consum de música, de com es fa actualment, no? Del model de les xarxes, del model de les plataformes, és un model que no m'agrada. I el que passa que no hi puc fer res.
0: No.
1: No hi podem fer res. Però crec que no està contribuint de cap manera positiva ni en la societat ni en la música, perquè crec que no. És a dir, per mi les plataformes, una plataforma com Spotify, que té coses meravelloses, com per exemple posar a l'abast, posar el palmell de la mà, pràcticament tota la discografia del món, pagant una quota irrisòria de 10 euros al mes, que no és ni el que et costava abans un sol disc, no? I ara pagant menys del que et costa un sol disc pots escoltar tota la música del món, que això està molt bé, però al mateix temps jo crec que malacostuma a la societat i malacostuma al públic, que cada vegada troba que és més car pagar Spotify 10 euros, i quan Spotify planteja un augment de tarifes i passar de 10 a 12, la gent posa el crit al cel, quan jo trobo que, ostres, una plataforma on puguis escoltar tanta música és que hauria de ser molt més cara. I això està contribuint a que la gent no doni valor a la música. I això passa, i això em fa tanta ràbia, perquè passa només amb la música.
0: Només.
1: Saps què vull dir? Mm-hmm. Passa amb la música i amb el contingut audiovisual, també. Gràcies a Netflix, a Prime, que la gent paga aquestes tarifes tan barates i tenen contingut audiovisual per parar un carro. Però només passa amb això, no? Tu no pagues. Mira, jo pago 10 euros al mes en un restaurant i puc anar a tots els restaurants que vulgui durant un mes. Això no passa amb els restaurants, ni et passa amb les botigues de roba, ni et passa amb els museus. Dius, mira, jo pago 10 euros al mes i puc anar a tots els museus del món que vulgui. No, oi que no? Ni a una obra de teatre tampoc. Tu no tens una tarifa plana per anar a veure totes les obres de teatre del món. No, les coses valen uns diners perquè tenen uns costos. I per mi aquesta és la manera de donar valor. I la gent no està donant valor, no ens estem adonant, i estem contribuint a que la gent perdi absolutament el valor. I ara estan reclamant que la música sigui gratuïta. Hòstia, jo crec que això no ens fa cap bé.
0: Però hi ha moltes famílies darrere d'un àlbum, per exemple, o d'un concert. No només la gent que està a sobre de l'escenari, sinó tota la gent de muntatge, que porta els ferros, que munta els trussos, els tècnics de so, la gent que busca aquell bolo per... Ah, hi ha molta gent, moltíssimes famílies que mengen de la música.
1: I això
0: no donem aquesta importància.
1: Clar, i a més ara la música s'està convertint en un món de consum tan ràpid i on els artistes han de produir tant i han d'estar constantment traient perquè el públic s'avorreix de seguida de les cançons. N'escolta una i al cap de tres vegades que l'ha escoltat ja no la vol sentir més. Abans jo estava esperant el disc d'un artista que a mi m'agradava mesos.
0: Te'n recordes?
1: I home, jo l'estava esperant mesos i m'anava al Corte Inglés i de cop i volta... Per fi havia arribat el disc...
0: Com cuidàvem aquells
1: vinils. De Nirvana, saps? El disc de Nirvana, que a mi em costava, jo què sé, no me'n recordo, no sé què em costava en aquella època, doncs de 12, 14 euros, un CD, i era com, estàvem parlant de pessetes, eren 12.000 pessetes, no sé, no me'n recordo. I jo arribava a casa i anàvem amb els companys de classe i ens reuníem a la meva habitació i desprecintàvem aquell CD i ens quedàvem en silenci 3/4 d'hora escoltant l'àlbum sencer mentre ens anàvem passant el llibret i aleshores fèiem torns i un es quedava aquell disc una setmana i a la setmana següent el passava amb un company i, ostres, ja estàvem unes setmanes parlant del disc de Nirvana, flipant, volent-lo recuperar per poder-lo tornar a escoltar. I, ostres, era un món, era un disc.
0: Era un món i que estaves un matí o una tarda escoltant un disc sencer. Avui dia és impensable.
1: Això s'ha perdut.

0: I el tema dels home studios també han fet mal a la música?
1: No, jo crec que el tema dels home studios han fet mal al món de l'estudi de gravació professional. Això és evident, i t'ho diu un propietari d'un gran estudi professional que hi ha a Barcelona, que és Medusa, que és el meu estudi. Jo crec que no, jo crec que sí que és cert que han revolucionat la manera i el negoci. És a dir, jo no recomanaré mai a ningú que munti un estudi de gravació si vol fer un negoci pròsper. Perquè no? Perquè els estudis de gravació, doncs un estudi com Medusa fa 20 anys cobrava entre 1.500 i 2.000 euros al dia per una sessió. I ara mateix estem a 400 euros. No? I avui en dia qualsevol persona que es vulgui comprar, pues jo què sé, amb 1.500 euros et compres un Mac portàtil, i amb 400 et compres un interface, i amb 200 et compres un micro, i amb 2.500, 3.000 euros d'inversió a l'habitació de casa teva, hòstia, pots fer coses molt competitives, no? I això és així, però això, jo trobo que això està bé, això al final està democratitzant. Després, si vols aplicacions realment professionals i vols mesclar de manera professional, aleshores sí que necessites un estudi, o sobretot que tingui un entorn acústic controlat, que tingui uns monitors de precisió, si a més pues, tens taules analògiques i pots anar sumant equipament tècnic que porti qualitat, perfecte, però avui en dia, dins de l'entorn digital, ostres, qualsevol en una habitació d'hotel, el que feia la Billie Eilish, no? Que va gravar un disco que ha estat dels millors discos dels últims anys, gravat en una habitació d'hotel amb un portàtil, no? Però a mi això no em molesta, a mi això m'està bé. Jo que la gravació estigui més a l'abast de la gent em sembla bé. El que no m'agrada és que ja no faci falta saber tocar un instrument per gravar-lo, o que ja no faci falta saber cantar per gravar. Això sí que m'emprenya, perquè a mi quan em pregunten si la música d'abans, no? La típica pregunta, ara que ja sóc quasi un abuelo cebolleta, no? Però, mano, però tu ets dels que pensa que la música d'abans és millor que la música d'ara. Mira, jo no sé si la música d'abans és millor que la música d'ara, no ho sé, hi ha de tot. A mi hi ha música d'ara que em sembla fascinant. Però el que sí que és cert és que la música d'abans la feien músics. Músics que sabien tocar i que sabien cantar. Ara ja no.
0: Ara, això és un problema
1: ara
0: també.
1: Ara hi ha molta música que no
0: la
1: fan.
0: La IA, no?
1: Que no la fan músics.
0: O,
1: ja no et parlo d'IA, no? Et parlo senzillament de productors que no saben res de música, que no saben tocar cap instrument, que senzillament tenen criteri i bones idees, que això és molt. Però que ells agafen splice i busquen loops de piano, pum, loops de bateria, pum, ho foten tot en una sessió, i ja està, i et fan una cançó en un matí, no? I dius, sí, vale, les idees són molt bones i no li vull treure mèrit. Però, hòstia, a mi m'agrada la música que la fan els músics.
0: Clar. Escoltem un tema d'aquest àlbum, es diu Anys Llum.

0: Manu, parla'ns una mica de tot el procés de gravació, eh? Des de que has entrat a l'estudi fins que ens has fet arribar aquest àlbum, aquest EP a nosaltres. Com ha estat aquest procés?
1: Doncs ha estat un procés... La veritat és que, bé, a mi m'agrada molt el procés de creació de les cançons, perquè a mi el que més m'agrada és precisament això, és l'acte de crear. És quan estic component cançons i de cop i volta te n'adones que fa 5 minuts la cançó que acabes de fer no existia i que ara de cop existeix, no? I que té una entitat i dius, hòstia, que guai, no? I s'ha convertit en un arxiu que em puc posar al mòbil i m'agafo els cascos i faig play. Oh! I dic, hòstia, no? A mi aquesta sensació de crear és el que m'agrada més. I aleshores jo he treballat molt, com sempre, amb aquest disc, amb la meva ànima bessona, el meu germà, el Roger Rodés, que és el meu soci a Medusa i parella artística dins del món de la producció. Amb qui, bueno, som els Medusos, ens diem, som un duo de producció musical i hem produït el disc junts, com sempre. I el procés ha estat molt guai. Jo estava a casa meva, que també tinc un petit estudi que em serveix per compondre, i jo he anat component a casa meva molt. Vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé, i allà van sortir, de fet, 3 de les 6 cançons del disc. I després, com sempre, doncs amb el Roger, mano a mano, a Medusa, ja vam fer venir els músics, vam fer venir el meu bateria, vam fer venir el meu baixista, el meu guitarrista, jo vaig gravar tots els teclats, i les maquetes que jo havia preproduït a casa meva les vam posar, doncs, en solfa a Medusa, com sempre, i després el Roger es va encarregar de la mescla.
0: La teva música, o les teves cançons, acaben amb el moment que deixes el màster, que ja has acabat la producció, o després tenen una segona vida els concerts?
1: No, home, clar, la cançó, la gravació és el que es diu sempre, no? Que s'abandona, no? Que arriba un punt que dius, mira, prou, ja està, és que no pararies mai de retocar i d'afegir i de canviar i de...
0: Difícil de trobar aquest punt, no?
1: Sí, és difícil, però jo què sé, jo... potser per l'experiència, a mi arriba un punt ja que no és que em sigui igual, però és com que ja està, punt, s'ha acabat, fins aquí, saps? Abans em costava molt, no? I era com, oh! I volia estar del tot, i ara arriba un punt que ja dic, no, ja està, la cançó jo vull que sigui així, punt, ja està. I crec que s'ha d'arribar a un punt de treure profunditat i dramatisme a les coses, no? I ja està, escolta, és una cançó, tampoc estem fent una sinfonia de Beethoven aquí, saps? Estem fent música pop, vull dir que tampoc ens flipem. I ja està, i després les cançons sí que el que m'agrada molt és després traslladar-les en directe, i que les cançons que realment aguanten el pas del temps i que vas traient discos però segueixes tocant aquelles cançons de discos anteriors perquè o te les demana el públic o perquè te les demana el cos, m'encanta anar-les transformant i rearranjant i readaptant-les i canviant estructures, i ara això és el que més m'agrada fer amb les cançons, no? Anar-los canviant la pell a mesura que van passant els anys amb els directes.
0: Per cert, el dia 24 d'octubre a la Sala Apolo, dins del Festival Emprentes, allà hi seràs, no?
1: Hombre, i tant!
0: En directe a les entrades les poden ja començar a agafar els nostres oients?
1: Sí, i tant, a través de la meva pàgina web, manuguix.com, i també a través de la pàgina web del festival, Empremtes, estan disponibles. La gira va arrencar fa pocs dies al Festival Estrenes de Girona, i ara arrenquem, ens espera un estiu afortunadament carregadet, que culminarà amb aquesta Sala Apolo a l'octubre.
0: Tu te'n recordaràs que fa uns anys, a la gent que ens passava uns anys de vida i de professió, sempre li dèiem el mestre, no? El mestre Bardagí, el mestre amb aquesta professió de l'Olmo. Ha arribat el moment que tu et diuen ja el mestre Guix?
1: Què va, tio? Alguna vegada m'ho han dit, però no. Què va? Per res. No me'n considero un absolut. Jo segueixo... Tinc 46 anys, però em segueixo considerant un aprenent. I jo crec que estic constantment, ja et dic, aprenent, no? I m'agrada molt el fet de... I això me n'adono gràcies a estar constantment en contacte amb gent jove, no? I tinc la immensa fortuna que gràcies al meu estudi o gràcies a treballar, per exemple, a Operación Triunfo, on estic molt en contacte amb gent molt jove, i, ostres, i te n'adones que puja una quantitat de talent apabullant, no? I a l'estudi, sobretot, treballant amb el Nil Moliner, per exemple, que estem constantment treballant amb la seva banda, amb uns músics que porta increïbles, que són tios de 25, 27 anys, i penso, hòstia, noi, són tan millors del que era jo a la seva edat, i això és espectacular, realment te n'adones que, joder, que el talent no s'acaba, sinó al contrari, no? Que cada vegada n'hi ha més i és més espectacular. I aleshores els que estem ara ja a la segona fila ens fa posar les piles, això.
2: I la tranquil·la.

0: A mi m'agrada molt el tema talents, eh? Sempre ho he dit i ho he defensat en aquest programa. Són grans programes que donen un aparador a gent amb molt talent, no? Uh-huh. Però sempre els hi dic, quan venen aquí, no? Vosaltres, quan aneu allà, Operació Triunfo, per exemple, ja aneu amb els deures fets. És a dir, allà no es comença de zero. Allà s'ha de venir amb una preparació, d'alguna manera, doncs, física, vocal, corporal, per poder arribar on s'ha d'arribar, no?
1: Sí, sí, està clar, clar, clar, naturalment. Vull dir, i després és el de sempre, més enllà del talent hi ha d'haver el treball.
0: El treball, el dia a dia.
1: Sí, vull dir, amb el talent... Només amb el talent no s'arribarà enlloc i ja està. I és aquella cosa de... En el món de la producció musical i de la composició, sobretot, no? És com, si pretens treballar només els dies que et ve de gust o només els dies que et sents inspirat, te'n vas a la merda, no? Jo m'obligo a treballar cada dia. Jo cada dia pujo a l'estudi i faig cançons. Cada dia. La majoria de cançons que faig són una puta merda. Però de cop i volta hi ha una que dius, ep, aquesta sí que m'agrada. Però bueno, és que això et passa perquè estàs cada dia exercitant el múscul. Si no, em costa molt després.
0: Has aconseguit tot el que volies a la teva vida?
1: Home, tot el que volia. Estic molt content de tot el que he aconseguit. Això sí que és veritat. No he sigut mai un home de grans ambicions, tampoc. Jo per mi, el meu objectiu vital és viure, poder viure bé fent el que em dóna la gana. I a dia d'avui ho he aconseguit. I visc molt bé, afortunadament, fent el que em dóna la gana. I per mi això és l'èxit absolut. A mi, quan la gent... A mi hi ha molta gent que em diu, ostres, Manu, però tu hauries d'haver triomfat més, o hauries d'haver tingut més èxit, hauries d'haver venut més discos, hauries d'haver fet més gires, hauries d'haver tocat per tot Espanya. I penso, bueno, jo no sé quina imatge té la que es pensa la gent que és l'èxit. Jo em sento un puto triomfador. Vull dir, ostres, tinc una família meravellosa. Tinc una casa meravellosa. Tinc un estudi que és meu meravellós. Condueixo un cotxe fantàstic. Faig el que em dóna la gana. Visc molt bé fent música. Hòstia, jo em sento un triomfador. És que no...

0: A partir d'aquest moment, podeu escoltar Galàxies a totes les plataformes, comprar l'àlbum, el que vulgueu, però recolzar la música és recolzar la cultura, i un país sense cultura deixa de ser un país.
1: Exactament.
0: Manu Guix, gràcies, com sempre, mestre.
1: A tu.
0: Mestre Guix, gràcies.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

la música del Guillem Roma posem el punt i final d'aquest Metròpoli. Tornem demà quan toquin les 12. El Guillem Roma serà el protagonista. Que vagi molt bé. Fins demà. A parlar, Xavi Collado.

aixequem el cap amunt. Per ser igual.

Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Obrim les portes, ja ho sabeu, d'aquest el nostre territori clandestí. Els dissabtes ens agrada ocupar-nos de qüestions que tenen a veure amb la cultura, entesa com una eina disposada al servei de la societat. I la societat pot fer amb ella canvis socials, culturals, econòmics i, per què no, també polítics. Avui em sembla que el Dani Granados ens porta una bona mostra al seu Cultures Paral·leles.

0: Molt bona tarda, Dani Granados.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Portem 11 anys. 11 anys. Eh? 11, de territori clandestí, de cultures, sí, de cultures paral·leles, i pràcticament en tots els nostres espais han sortit paraules com cultura comunitària, cultura de base, cultura autogestionada, i portem 11 anys parlant de tot això.
1: I
0: em fa la sensació, exactament, i tu i els nostres convidats i convidades ens ho explicaran, em sembla que encara queda molta feina per endavant, perquè sí, és ben cert que potser la societat civil, les entitats, els col·lectius, fins i tot les persones, no?, a nivell particular, s'estan movent, i molt, i els hi agraïm, i de quina manera, en aquestes direccions, però potser, diguéssim, aquells estaments que podrien posar, doncs, o podrien no posar pals a les rodes, no sé si van amb la mateixa línia.
1: Sí, bueno, sabem, i ho hem dit moltes vegades aquí a Territori Clandestí, la ciutat, no?, i la convivència, la ciutat és conflicte. I segurament l'espai de representació més clar del conflicte a la ciutat és la representació cultural, és la participació cultural. És un àmbit de disputa, clarament, no? Llavors, tu, aquí hi ha diferents opcions. Tu pots representar opcions estratègiques i polítiques de ciutat que representen un tipus de cultura que intenta tapar aquest conflicte, que, bueno, que té molt brilli-brilli i que sona molt bé de cara a crear, doncs, estratègies de màrqueting i marca de ciutat, això que hem conegut tantes vegades com la marca Barcelona. Però després hi ha tot un teixit que entenen aquest conflicte com un àmbit de disputa política, no? Un teixit cultural que té a veure amb models també d'economia sostenible, però que té una pàtina molt important d'activisme per defensar un model de ciutat que respecti, diguem, els drets humans, els drets de la ciutadania, la diversitat, etc, etc. I hi ha molts noms, hi ha moltes maneres d'anomenar això. Abans ho estàvem comentant amb els nostres i les nostres convidades. Però un que s'ha anat imposant i que, a més, és el que dona nom a aquest col·lectiu, és el de la cultura de base, que és són aquestes entitats i aquest teixit i aquestes comunitats que estan en aquestes trinxeres de la transformació urbana mitjançant la cultura.
0: I aquesta setmana, precisament, i a la presó model de la ciutat de Barcelona, s'han celebrat les jornades de treball de cultura de base i comunitària que volien respondre, i ja m'explicareu si heu respost, si heu trobat la resposta o no, a la pregunta model de cultura? Quin model de cultura, m'imagino? Volem? Ens presentes a les nostres convidades?
1: Doncs tenim el Gerard Talló, tenim el Diego Salazar i a la Semolina Atòmic. Persones de referència, diguem, d'aquestes trinxeres que estàvem explicant abans, i són tres de les persones que han estat, diguem, impulsant aquestes jornades i aquests espais que es presentaven com unes jornades de treball, no? Que això és una cosa, diguem, que es diferencia d'altres actes més reivindicatius, perquè el que tinc la sensació, jo, que cal aquí és com arremangar-se i posar a articular dinàmiques i processos col·lectius de transformació, no? Semolina, com ha sigut aquestes noves jornades de treball de cultura de base? Per què s'han fet i quins són aquests objectius?
2: Bon dia. Hem vingut Gerard i Diego i jo avui aquí després de les jornades. Estem una mica ja polvo perquè tot el que fem nosaltres és activisme. Això és perquè penso que, com la mateixa cultura de base ha sortit d'una necessitat real d'uns projectes, de les persones, entitats, col·lectius que estan relacionats amb l'art, amb l'educació, amb la ciutat, amb la societat, amb la política. I, com moltes vegades, intentem aixecar un moviment que bàsicament és una lluita per dret a la pràctica i a l'accés a la cultura i a l'art, i que asseguro que parlarem entre tots ara mateix moltíssim. Què vull dir el model de la ciutat, per exemple, la que tenim ara mateix, i perquè moviments com aquest, i com dependre de l'activisme, tenen seus punts molt alts, no? Que vas com un tren o un avió, i fes activitats i fes moltes coses, i després hi ha una baixada, perquè passa això, jo penso, per la naturalesa dels moviments activistes d'així. Llavors, en aquesta vegada no som de nou reunits que són membres de la cultura de base, que hem fet també un informe sobre els stats dels projectes que portem nosaltres, i que hem dit juntem-nos màximament possible i debatim entre tots. Per això són jornades de treball, que hem convidat a tota la gent de la ciutat, a ciutadans, a debatir el model de cultura que volem i que tenim ara mateix i per què volem canviar-lo totalment. Bàsicament és així.
0: La Semolina Atòmic, que ja sabeu vosaltres, és l'artífex, conductora d'entre altres moltes iniciatives de l'Antic Teatre, que forma part d'aquesta plataforma de cultura de base, que ens ha fet la introducció, Dani Granados, de tot allò que s'ha plantejat durant aquestes dues jornades i que ara parlarem amb tots els nostres convidats. Però ja que parlàvem d'activisme i estàvem comentant una mica que cansado és ser activista, por favor, perquè entre altres coses no només ets activista d'una causa determinada, acabes sent activista de 4, de 5. Mira, per mostra un botó, la senyora que sonarà a continuació és la Clara Pella i, per cert, presenta el seu nou i meravellós treball discogràfic el pròxim dia 21 a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
3: Yo en el humo veo incendios y en tus ojos veo mares.

0: L'Eco Meravellós de la Clara Pella, 17 cançons compartides, perquè diu la Clara Pella que la millor manera de combatre la soledat precisament és compartir-la. Mira, tenir algú al teu voltant i recórrer aquest camí plegades, que és una mica el que hem volgut fer, no, Dani Granados, com dèiem, amb aquestes jornades que ens presentava fa una estona la Semolina Tomic, de jornades de treball de cultura de base i comunitària. Han estat 2 dies, veig molt cansats, també el Diego Salazar de Fes Cultura i Connecta'ls Cooperativa, i el Gerard Altalló, poeta, activista cultural, i també el col·lectiu de l'Automàtica. És que no, és que després, bueno, a la foto somreiran segurament, però si ara mateix els veiéssiu, van fent aquell... Ha estat intens?
1: Ha estat intens l'esforç, ha estat intens la cuina, ha estat intens el temps, sobretot preparatiu, no? I ha estat intens sobretot l'energia de intentar recollir una mica la pregunta que el Daniel posava al davant, de per què jornades de treball i no un altre model, no? Ha estat intens l'intentar recuperar tot un moviment que estava bastant parat, i recuperar-lo d'una manera que era, doncs, sempre penso que aquest activisme està vehiculat, almenys a Barcelona, amb l'herència de l'anarcosindicalisme, no? Vull dir, quan un vol lluitar pels béns comuns o pels canvis socials, o s'apunta a un partit polític o fa la guerra pel seu compte, no? Alguns de nosaltres segurament venim més d'aquesta branca més desestructurada, però alhora també més comunitària, i aquí, evidentment, el cansament es multiplica, perquè no tens una estructura darrere en la qual et puguis recolzar, no? De tot, és a dir, tant d'enviar els correus com de la gestió, de generar, pues, en aquest cas, pues, l'Instagram que acabem de muntar, que sembla ridícul perquè és contradictori amb la forma de funcionar, però avui en dia no tens altra manera que passar pel sedàs i comunicar-te amb les xarxes, però clar, recuperar una web, convidar la gent, portar uns excels de, no?, qui s'ha apuntat, quanta gent ve, fer els cafès, no? Això és com que no tens una estructura, els cafès, com et pots imaginar, doncs és algú a casa bullint cafeteres posant-les en un termo, no? El que porta les carpes vol dir una furgoneta amb una persona recollint les carpes, deixant-les anar, consensuant amb tothom. Aleshores, no tens una estructura al darrere, i això no només és un cansament intel·lectual, sinó que també és un cansament físic. No?
0: Dani, jo ja m'he cansat directament mentre el Gerard ens explicava la logística de les jornades, clar, però ara hauríem d'entrar en el gruix, no? Entrem... precisament del que es va parlar.
2: Entrem en matèria, perquè la gent ho sàpiga també, per ubicar els nostres oients i les nostres oients. Cultura de base com a col·lectiu i com a moviment social, perquè al final és del que estem parlant, va néixer, té molts anys ja, va néixer el 2008, també en un moment de crisi on les polítiques culturals del país estaven, diguem, desenvolupant unes pràctiques que no eren del tot democràtiques, o així ho enteníem alguns, que jo també estava allà, dels que vam començar aquest moviment, i en diferents moments, no?, quan s'ha començat a s'ha reforçat aquesta alteració de la dinàmica més democràtica de la cultura, doncs aquest col·lectiu es va activar, no? Va passar el 2019 i torna a passar ara amb diferents objectius. Hi ha una cosa que em marca les jornades i que a mi em sembla molt rellevant, i m'agradaria que el Diego ho expliqués, perquè ell va fer la introducció precisament i ho va explicar en aquestes jornades, que és la idea de que la cultura de base com a tercer pilar de l'ecosistema, no? Què vol dir aquesta idea del tercer pilar de l'ecosistema i per què aquesta reivindicació?
3: Doncs hola i moltes gràcies, Dani i Consol, per la invitació. Doncs parlem de model, no? Parlem de model cultural, parlem d'ecosistema cultural, no? Si entenem que tenim un ecosistema, en un ecosistema, doncs hi ha els grans arbres, hi ha els petits arbustos, hi ha els roedores, i hi ha tot un seguit, no? Els insectes, tot un seguit.
2: I els depredadors.
3: I els depredadors, exactament. Tot un seguit, no?, d'éssers vius, no?, que estan disputant un espai, no? I què tenim dins d'aquest model que tenim aquí a la ciutat? Sobretot, això és un model que també s'utilitza en altres llocs, no?, però en aquesta ciutat està molt marcat. Aquí tenim un model que només ens parla de que hi ha una acció que és públic institucional, És a dir, tota l'acció que fa, en aquest cas, en la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, i també la Generalitat, que també entra en la gestió d'equipaments, en la gestió de centres cívics, fàbrica de creació, teatres, etc. Tenim un altre espai, que és l'espai privat, comercial, no? Aquí tenim al Mago Pop, no? per dir-ho ràpid, no? O sigui, gent que fa taquilla i amb aquesta taquilla fa diners i negoci. Però hi ha un tercer pilar que existeix, no és que esté apareixent ni que esté, està, simplement que està soterrat, està en precarietat, està invisibilitzat, que és el sector de la cultura de base, que és un sector que també diem públic comunitari, en el sentit de que té interès públic, no? I que està construït des de l'autoorganització ciutadana, no? I que és tota aquesta xarxa d'entitats, cooperatives, col·lectius, persones, artistes, petites empreses també, no? Que estan desenvolupant una feina, però amb un sentit, que és clar, de defensa dels drets culturals de les persones.
2: Però què està passant llavors ara perquè es reactivi aquest espai? És a dir, quina conjuntura hi ha que forci, no?, a activar aquest múscul, a articular-ho, a incorporar gent nova, que això és molt important, no?, sempre en aquest tipus de moment. Què està passant?
3: Tenim unes evidències clares, no? Tenim tancaments directes d'espais. Tenim expulsió. Tenim un model de ciutat. O sigui, dins del model cultural tenim un model de ciutat. Però clar, el model de cultural, doncs, tenim les evidències. Ha tancat Perifèries Cimarrones, el primer teatre dedicat a les persones afrodescendents d'Espanya aquí a Barcelona. Tenim el proper tancament de la Descomunal. Tenim tota la problemàtica que té el mateix Antic Teatre ara mateix amb la renovació de la seva gestió i del seu projecte artístic. Tenim el Teatre Arnau Itinerant, que ha estat una lluita d'anys de les comunitats de Sant Antoni, el Raval i el Poble Sec, per aconseguir fer gestió comunitària del Teatre Arnau, que s'està recuperant ara, i que l'Ajuntament no està reconeixent aquestes lluites.
1: Jo diria també que el que ha passat és molt natural, d'alguna manera, dins dels propis pols de tensions dels cicles electorals, no? És a dir, encara que mai no ens haguéssim casat ni ens casarem en cap institució o en cap representació política, sí que és cert que teníem un espai de diàleg obert i possible en el qual ens confrontàvem, però que durant l'època dels comuns hi havia hagut, doncs, una certa reactivació d'aquest espai de cultura de base amb una il·lusió, per manera de dir, ostres, ara podem, no?, dialogar amb algú i podem obrir o canviar coses. Hi ha un moment en què, evidentment, doncs, els socialistes, en aquest cas el Collboni, va entrar a l'Ajuntament i la part de cultura, doncs, la va passar el nostre gran amic Xavier Mercè. Va haver-hi una reacció, crec, connatural de tot l'espai més activista de la ciutat, de dir, hem d'anar, ens ha tancat la trinxera. O sigui, ara ens ataquen, ara ens bombardegen, ara ens ve, no?, una gran apisonadora pel damunt i no tenim cap més remei que xuplugar-nos, no?, tapar-nos el cap perquè no ens caiguin les pedres al damunt. I ara que ja han passat, doncs, 2 anys, estem farts, m'imagino, d'estar protegint-nos els clatells.
2: Amb algunes ferides, no?, al cos, no?
1: Amb algunes ferides, amb moltes, no?, amb això, amb molts projectes que estan caient i tal, i crec que simplement s'està veient que no podem continuar, doncs, no?, aguantant el cop, perquè si aguantem el cop, passaran, no?, sempre, no? No passaran, i passaron, no?, i passaron de largo, no? Ens ha arribat un moment que suposo que col·lectivament ens estem adonant que o ens activem o, no? o bueno, és que ens trinxaran per totes bandes.
0: Hem parlat de, o heu parlat de Perifèries Cimarrones, de la Descomunal. Són dos casos en què convergeixen, per una banda, doncs, aspectes evidentment econòmics, i per una altra banda, doncs, també en alguns casos, doncs, problemes respecte, doncs, a qüestions legislatives, permisos, etcètera, etcètera. Antic Teatre, que n'hem parlat en moltes ocasions, Arnau Itinerant, que és un projecte, doncs, exemple precisament d'aquest treball comunitari i col·lectiu per part d'entitats veïnals.
4: Hi ha molt més.
0: I moltíssims més que podíem anar dient, perquè pràcticament cada dia ens surten crits de socors de diferents entitats i col·lectius. I hem parlat, evidentment, de les institucions, hem parlat d'Ajuntament, hem parlat de Generalitat. Eren presents en aquestes jornades, pregunto?
4: No, i això és una denúncia que volem fer.
0: Les vareu convidar? Sí, pregunto, sí, no, també.
4: No. Jo sempre dic una cosa, quan, per exemple, el Focus, l'empresa Focus fa poc ha fet una moqueta sobre el seu nou teatre i privat i l'escola privada, hay que tenir en compte que no tenim una escola pública d'art en la ciutat. Hay que pagar per estudiar i poder fer art. És brutal, sabes? Tot és privatitzat. Llavors, quan ells solo anuncien aquest fet, no? Que esto se farà en 2020, no sé, en 2 o 3 anys, allí han estat totes les formes polítiques, l'Illa, Collboni, la Hernández, la General, tots, sabes? O sea, el poder que tenen és brutal. Nosaltres hem convidat tots, inclús l'Ernest Urtasso del ministre de Cultura, que hem trobat en una altra jornada jo i el Diego, i que ha dit que vindrà, se parece que tot el temps deia que vindrà, i que han tingut que anar a Brussel·les. I el Collboni, el seu cabinet, no s'han confirmat que vindran, i a l'últim moment, i això lo fan sempre, s'han excusat tots, tot partit PSC. Llavors, nosaltres amb PSC és un problema molt grosso, perquè el plan Endreça, que ells han aixecat i que realment fan el plan Endreça, perquè estan desallotjant, han desallotjant la Massana, no? Ara estan a Màgora en aquest moment ara mateix. Llavors és una guerra, és una guerra brutal, i està passant unes coses que, per exemple, quan nosaltres fèiem nostres activitats en espais, associacions, no? Per exemple, me recordo quan la Poderosa tenia el seu espai, la Caldera, la primera caldera, quan fèiem una activitat com a l'associació o així, pues la fèiem més o menys bé. Però ara què està passant? Quan una associació petita, per exemple com la Rarita de la Sants, ha fet una petita acció en seu local durant festes populars del Sants, ha vingut la policia i tenen una multa de 28.000 euros. Imagina't. El Foc, un altre espai que és molt important en la ciutat, on tenim molts col·lectius junts, com Yoko Collectives, que són tots gent afroascendiente, brutals, que treballen per tot el món, sabes? I molts altres col·lectius en mateix lloc han fet, no sé, una activitat i una multa de 22.000 euros. Llavors, nosaltres vem aquest atac en aquesta, a la cultura autogestionada i autoorganitzada, és el que no la volen. Això és directament així.
1: Em sembla important també matisar, d'acord amb tot el que diu la CEMO i amb totes les lluites i la denúncia i la crítica s'ha de fer sempre, no? Però una de les estratègies que havíem girat d'alguna manera, una de les idees de les jornades de treball, i per això es diuen treball, no? I no de crítica, era una idea o una estratègia de combat polític diferent, en el sentit de dir no podem instal·lar-nos més, no podem continuar tots aquests col·lectius, no? En la queixa, en la denúncia, sinó que havíem de passar a l'acció amb la proposta, amb la construcció, amb arremangar-se i posar-se a treballar. I, per tant, anem a dibuixar propostes concretes, no, tangibles, que puguem portar a l'administració des de tot el col·lectiu, de dir, mira, problema laboral, això, això i això. Problema de subvencions, això, això i això. O sigui, propostes concretes, treballem, posem un consens i intentem participar com a ciutadans, que en realitat som els últims deutors o els primers deutors, d'alguna manera, de la política, de la legislació, de l'administració. O sigui, ells treballen per nosaltres, no nosaltres per ells. Anem a fer aquest discurs, no? Anem a activar-nos com a autèntics propietaris, no?, de la ciutat i de la política, i siguem participatius, intentem transmutar-ho des de baix i no des de dalt.
0: Em sembla superinteressant això que apunta el general Talló i del que també s'ha parlat. No podia ser de cap altra manera, perquè si no, no ens en sortirem amb aquestes jornades de cultura de base, de les estratègies que s'han d'utilitzar per poder tirar endavant aquesta manera d'entendre la cultura i tots aquests projectes. D'estratègia saben molt també aquests senyors i són estrió.

0: perdent el temps. No tenim rostre.
1: La música dels Trio... parlem d'estratègies, va.
2: Sí, i de desequilibris, no? Perquè ara em deia la Simolina, és que, clar, és molt important que la gent sàpiga que hi ha multes de 28.000 euros per espais tan petits com aquests a Sants, no? I una de les coses que situa d'una manera molt encertada Cultura de Base és posar focus i dades als desequilibris, no? I en aquestes jornades parlaven de tots els pressupostos que van a projectes com el nou Museu Thyssen, a l'ampliació del MENAC, a la nova seu del Liceu al Mar, al Fòrum amb aquests esdeveniments, al Teatre Gènesis de Focus, no? I al mateix temps, 28.000 euros de multa a la Rarita, no?
3: Rarita, sí.
2: A la Rarita, no? Què és el que voleu construir com a resposta a aquest desequilibri?
4: Ens hauríem de posar primer d'acord tots dintre de com ho construïm, no? Hi ha gent que potser és més beligerant en el sentit de que van en contra d'aquests grans equipaments, consideren que el pressupost no hi hauria de ser, d'altres que potser pensem que el problema no és si els equipaments tenen un pressupost o no, sinó que hi ha altres pressupostos que s'haurien... No? És un desequilibri, és a dir, no es tracta de tancar el MENAC o de que no es faci, el gran xanxullo de Focus, i si volen fer que el facin, el que no pot ser és que això vagi en detriment, no?, de la inversió possible i possibilista que hi és i que només és un tema distributiu per projectes, diguem-ne, doncs, de cultura real, que és la que trepitja el carrer, que és la que vertebra, doncs, tota la comunitat i que vertebra els accessos no només a la informació, sinó culturals, a la pràctica, no?, al gaudi i a la creació d'una comunitat que, en el fons, és com sempre s'ha construït la cultura, no des del museu. Això és una idea del XIX, no?, molt, molt, molt decimonònica. Vull dir, estem al segle XXI, hem de construir la cultura d'una altra manera, horitzontal, porosa, no?, transformativa, i en aquí és on hi ha una problemàtica on no... Què hem de fer? Simplement hem d'aconseguir més inversió, no?, estratègica en tot allò que són les xarxes comunitàries, que també passa per educació, vull dir que és un problema transversal, no és un problema només del sector de cultura de base, no? No estem en una lluita d'un quiosc per defensar el nostre xiringuito, no? Més aviat és al revés, és una idea de aquesta problemàtica és transversal, travessa problemes que són d'habitatge, travessa problemes que són de precarietat laboral, travessa problemes que són de lloguer, vull dir, travessa moltes coses, no? I aquí el que també no pot ser és que d'una banda, doncs, aquestes problemàtiques s'intentin resoldre d'una manera sectorial, perquè ens estaríem equivocant, perquè en el fons són problemes de ciutadania, no problemes del clúster, no?, de cultura de base, i per l'altra banda també la necessitat de vertebrar, doncs, un imaginari, no?, unes solucions possibilistes que, com dic, no són només distributives del pressupost, no? Són distributives també de solucions que travessin d'una manera, no?, global la problemàtica en la que estem.
2: Clar, aquest és un dels grans reptes, no?, el que situa el Gerard també, és a dir, quan hi ha retallades, per exemple, en cultura, en sanitat o en educació, no?, com hem vist aquests dies, i no s'està recolzant des de la perspectiva pública bé aquest teixit o aquest servei públic, doncs hi ha manifestacions significatives. No? En l'àmbit de la cultura no estem aconseguint entre tots i totes, i aquí la responsabilitat és molt compartida, de que hi hagi una massa crítica ciutadana, no?, que en el fons són les usuàries i les participants d'aquests espais, d'aquestes antenes culturals que d'alguna manera garanteixen això que hem acordat que es digui drets culturals. No? Uh-huh. Llavors, com penseu que podem enfortir també, no, Diego, aquesta estratègia per inocular més múscul social més enllà d'aquest, permeteu-me dir-ho així, però d'aquest teixit més productiu o d'aquest clúster professional que en el fons està reivindicant una cosa que no és tant per si mateix, sinó que és pel conjunt de la societat?
5: Sí, de fet, una de les qüestions més que posàvem al centre durant les jornades era la necessitat de fer aliances. O sigui, nosaltres estem parlant sempre del model de ciutat i no únicament del model cultural, perquè no podem deslligar una cosa de l'altra. I llavors les estratègies i les aliances han de ser també amb les altres lluites que s'estan portant a terme, en termes d'habitatge, en termes de sanitat, en termes d'educació, com el que veiem ahir. Primer, les aliances, però també necessitem un espai propi, un espai de reconeixement propi d'aquest espai de lluita, no?, que és l'espai de la cultura de base i comunitària, com la diem. Hem de trobar-nos, hem de continuar trobant-nos, és el que hem fet aquests dos dies, de fet, és un intent de reconeixement de nosaltres mateixos com a agents, no? I com a agents que estem treballant amb una idea de cultura i de participació cultural molt concreta, no? Nosaltres parlem d'una cultura que és autogestionada, que és autoorganitzada, parlem d'una cultura que està arrelada als barris, que està basada en el dret a la cultura i no en la cultura com a mercaderia, i que el que intenta és fer que la gent s'ajunti i que la gent s'organitzi també per fer activitats culturals. I aquí és on nosaltres tenim el repte de no únicament que siguem els agents que estem dinamitzant aquest teixit social, sinó que també sigui el teixit social que s'apropi i vulgui també venir en els espais que proposem.
1: Aquests dies els mestres han sortit al carrer, també ho han fet els metges. El Dani Granados deia, quan el sector de la sanitat, quan el sector de l'ensenyament surt a protestar, la gent, diguéssim, té una percepció molt clara del que són aquests problemes, els poden comprendre, perquè qui més qui menys els hi afecta de manera molt directa. Teniu la sensació de que la gent no acaba de percebre la importància de la cultura, o encara té la cultura com quelcom amb el que ells no són partícips, que sí que poden de tant en tant accedir a alguna de les mostres, però que no és quelcom especialment important o imprescindible per les seves vides diàries?
4: És com la pol·lució. Val? O sigui, estem parlant d'un tema que és transversal a tots els sectors. O sigui, molts metges d'aquests també fan teatre, o també, no?, molts mestres d'aquests que s'estan manifestant pinten, no sé, fan no?, tenen clubs del que sigui, de lectura. O sigui, la cultura és això, la cultura és transversal, no és sectorial. Si la batalla fos pel clúster, perdó, era d'empreses de teatre, no?, sí que hi hauria una manifestació o una visibilitat clara, però quan estàs parlant, com dic, com la pol·lució a l'aire, no?, tots respirem. O sigui, una mani per no poder respirar és molt difícil, perquè és quelcom que no és tangible o no és sectorial, és transversal, no? I amb la cultura és el mateix.
0: Jo no penso així, jo penso que en Espanya hi ha un problema grave, perquè en l'educació ni de guarderia, ni primària, ni la secundària, en l'escola pública tenéis la pràctica d'art dintre de l'educació obligatòria. Jo vinc d'un país on la música, pintura i artes escèniques eren exàmenes. Tu no sorties de l'escola primària, secundària, sense tocar un instrument. I no perquè tots serem artistes, sinó quan jo escolto una música, puc parlar amb tu en meu temps libre. La qüestió és què estic fent jo en meu temps libre. Vaig al futbol, l'altre dia la mobilització quan hi ha aquí futbol en Barcelona és brutal, perquè la millor escola del món del futbol és en Barcelona. Però per mi, en tota l'Espanya, no hi ha una escola d'art i de l'art contemporani, el que nosaltres estem parlant i definint, que val la pena acabar-la. Això és el que és. Per què? Perquè no hi ha en les escoles obligatòries, perquè i avui mateix, si tu vols que el teu fill realment te toca un instrument, és una activitat extraescolar i que la tens que pagar. És brutal. I per això, com tu, com el petit, ningú t'ha portat a un teatre com una feina, com un aprenentatge, perquè tu vas a veure algo després que tens que escriure una tesi en teva casa i després debatir-la dintre de l'escola. No és que vaig fer un entreteniment. És un aprenentatge. Mentre això no s'introdueix en l'escola pública, no podem parlar ni de la cultura i menys la cultura com un fet social, perquè si tu lo tens això en l'educació, amb 10 anys anar a practicar la cultura a un museu, tu mateix, cada lloc que té el seu chorus, seus recitals, les seves bandes, saps? Hay un fet que ara te lo digo exactament. I per això jo sóc, per exemple, brutalment contra tots els festivals de música professionals, perquè en un país normal, en facultat, en l'escola, són mateix estudiants que construeix un festival de música. Sabes, són ells que fan fan la cultura, la organitzen la cultura. Jo mai he vist un festival de música fet amb animant professional.
2: La Telecogresca d'aquí és un projecte comunitari que treballa en aquesta direcció.
0: Bueno, però fins ara, jo estic aquí 40 anys. En 40 anys que estic aquí, en Espanya i aquí, no tenim l'estatut d'artista. Sabes, què vull dir? Sabes, l'estatut d'artista són drets drets laborals, no que parlem
2: són,
0: de...
2: Són moltes coses. O sigui,
0: és, no, és que és bàsic, és... Esto és bàsic el que estic dient jo. Educació i el teu drets de laborals. No pido més.
2: Són coses que, com deia abans, s'emmarquen en aquesta dinàmica que ja portem uns anys de reivindicar i d'intentar implementar estratègies en funció dels drets culturals. Els ensenyaments artístics i el vincle entre cultura i educació és un element absolutament central, és un punt de partida.
4: I llengua.
2: La llengua. Sí. I la lluita contra la precarietat, que bàsicament és com les persones treballadores en l'àmbit de la cultura, artistes o no artistes, i això, Semolina, crec que és important, perquè a vegades quan parlem de cultura sembla que només parlem d'artistes. I cal reivindicar també, per buscar aquesta empatia, no?, que tu deies també, Consol, del conjunt de la ciutadania, una cultura pues que no només té a veure amb la manifestació artística, que té a veure amb pràctiques quotidianes, que té a veure amb llengua, com deia el Gerard, que té a veure amb com entenem la socialització a l'espai públic, que té a veure com entenem un passeig a una platja o una conversa a un bar, i que no estigui mediat per coses mercantilitzades o productes estrella com pot ser un partit de futbol. En aquest sentit, una de les coses que fa cultura de base és situar aquesta mirada àmplia de la cultura, i que és fonamental, perquè si només parlem de les arts, que és fonamental, i de les condicions materials per a les arts, ens quedarem en un àmbit reduït, no? Però és fonamental trencar aquesta perspectiva. Llavors, a mi el que m'agradaria és que també es poguéssiu explicar com va anar el procés de treball, no? Com us vau organitzar durant aquestes jornades per abordar aquests reptes, no? O quins serien els reptes que veu situar vosaltres per poder trencar, diguem, aquestes costures de la cultura més hegemònica que ens marca què és cultura i què no és cultura, i llavors què és per vosaltres cultura i quins són els reptes que heu abordat.
5: Doncs hem abordat diferents espais de treball, o sigui, una mica l'organització va ser 7 taules de treball, no?, on vam parlar de sostenibilitat econòmica i laboral, que és un tema molt central en tota aquesta cultura de base. Hem parlat d'espais, permanència i l'expulsió, perquè és el que estem veient, no? Això és parlar de les conseqüències del model, diguéssim. Hem fet una taula de recursos i de la relació amb l'administració, que fixeu-vos, i ahir el parlàvem a l'assemblea, no?, que estaven dient, bueno, reconeixem o no reconeixem la institució i com estem relacionant-nos amb la institució. És un tema central en aquest àmbit, no? Hem parlat del reconeixement institucional i polític d'aquest espai, no? I estem intentant construir aquesta imatge pròpia per sortir i per fer justament la disputa política.
2: Pròpia imatge federada, no? És a dir, que no és un col·lectiu, sinó que és un espai ampli, no? I aquest era una mica del repte, també.
5: I aquí han sortit totes les aliances, perquè també, evidentment, nosaltres no estem començant, ja deia vosaltres que això ha començat el 2008, però pues, tenim un acumulat de coneixement i d'estratègies de reivindicació de l'autoorganització social, perquè és que del que estem parlant bàsicament és d'autoorganització. Es pot fer autoorganització en aquesta ciutat, en aquest país, o no es pot fer autoorganització? La ciutadania ha de tenir el dret i les possibilitats de fer la seva pròpia cultura en aquest cas, no? Que és el que diu la Marilena Xaui quan parla de política cultural. La cultura no és la que programen i la que ens lliura l'Estat, no? La cultura és la que fa la que ha de poder fer la ciutadania amb recursos, i aquests recursos, com que els controla un poder, doncs hem d'anar a demanar i a disputar aquests recursos.
2: I diu una altra cosa sobre aquesta disputa que diu el Diego Lamarina Chau, i una antropòloga brasilera que és una referència per parlar de drets culturals. Diu que l'única manera de construir drets és acabar amb privilegis, i això és molt important.
5: Sí, i ja com una mica per acabar amb les taules, teníem una taula que va ser molt interessant d'articulació del teixit i d'autoorganització, que és mirar cap a dins i veure totes aquestes preguntes, quines respostes poden tenir en termes d'autoorganització, ja d'aquest espai, diguéssim. Les aliances amb la resta de lluites, vam tenir a la Victòria Columba de regularització ja, parlant de com s'han organitzat, vam tenir xarxes d'espais comunitaris, vam tenir qui més?
0: Cultura COP és, perdona, és la primera vegada també que hem aconseguit juntar molts col·lectius i molta gent junta, perquè nosaltres no sabíem com anaran aquestes jornades. Nosaltres hem fet, no, un call, hem explicat, estem fent això ja mesos, des de gener estem organitzant això, perquè en abril també hi havia tota una acció del Teatre Arnau en front del Molino amb molta reivindicació. Mm-hmm. Llavors, la qüestió és aquí estratègicament no parar ara i fer activisme i organitzar-nos i a veure com i què fem. Penso que un dels pròxims, estan parlant, que ha sortit de les jornades, que pròximes jornades farem en l'Àgora Juan Andrés, abans de l'estiu segur, així que tenim que mantenir el ritme i ens hem juntat la gent com de cultura cooperativa, xarxa d'espais comunitaris, tota la gent, no? I artistes de cultura de base, que són bàsicament tots projectes independents, autogestionat, ha vingut gent d'altres lluites, com de Magba. Ara mateix tenim una lluita ahí en Arrabal brutal. Bueno, hi havia molt més sindicats de lloguers que han estat convidats.
5: La xarxa d'Economia Social i Solidària.
0: Sí, sí.
4: Com a Batex, perquè entenc que hem de tancar, simplement que s'ha construït o s'ha recuperat un espai de les lluites particulars, individuals, com per poder tenir una referència, una força col·lectiva per reivindicar problemàtiques concretes, però el resultat de les jornades, que és l'important, és que el que s'ha bastit és un espai col·lectivitzat de la lluita.
2: Per seguir,
4: en la qual tenim un horitzó d'aquí un any amb les properes eleccions per construir, diguem-ne, col·lectivament un teixit porós i un teixit de sinergies i de compatibilitats entre totes aquestes lluites compartides, no? Que, per tant, ens tornareu a sentir en breu, perquè el soroll serà contundent.
2: Important que no estan defensant el seu paper, sinó un dret que és de tots i de totes.
1: Mm-hmm. Semolina Atòmic, Antic Teatre, Diego Salazar, Fes Cultura, Connectats Cooperativa, Gerard Talló, poeta i activista cultural i membre del col·lectiu L'Automàtica. Moltíssimes gràcies. Queda molta feina per endavant, com dèieu. Engrescar a la gent. Podeu entrar a l'Instagram Cultura de Base, allà teniu tota la informació del que s'ha anat parlant aquests dies i tindreu, a més, doncs, amb dades de pròximes convocatòries. Dani Granados.
2: Seguim.
1: Sí.
2: Aquí seguirem amplificant tot això.
1: Tenim feina. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per convidar-nos. Gràcies.

Ens acomiadem i ho farem donant... Anava a dir donant el comiat, però el millor de les creadores, dels artistes, que sempre ens deixen la seva obra, i nosaltres sempre tindrem a disposició de poder escoltar aquelles magnífiques interpretacions de El Cabrero. Cantaor ens ha deixat aquesta mateixa setmana, un home amb una dignitat absoluta, amb un esperit rebel, ingovernable, i que avui s'ocupa de posar el punt final al nostre territori clandestí.